0: Serem les renovables amb Anna Ponsoda i Josep Ciurana. I amb Irene Cervera parlarem de natura, de cultura i salut mental, acompanyades de Cristina Sampere, de la Fundació Setba, i de Jaume Casas, de Ozonament. Perquè aquesta és una edició sonora que alerta sobre els efectes de les crisis ambientals i climàtiques. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Torna el debat a l'esfera pública després de l'evidència que no hi ha més camí pel consum d'energia al planeta que caminar cap a les renovables. Hi ha consens a la comunitat científica sobre això i la natura ens parla i ens dona senyals de que aquesta transició és urgent. Les veus expertes asseguren que només l'electrificació pot mantenir el ritme que els humans estem imposant a la vida a la Terra. Si hi ha una fórmula capaç de fer seguir aquesta maquinària és electrificació, diuen. Però a quin preu? Ens cal anar més enllà de la visió del canvi energètic i obrir les portes a una altra manera de relacionar-nos amb aquest sector. Aprendre de les polítiques viciades a què ens ha acostumat l'ús de combustibles fòssils per no caure en els mateixos paranys. Humanitzar les renovables és una via important per entendre un sector molt tecnificat i poc obert a la transparència en totes les fases de la creació dels projectes. És per això que els sectors més afectats pels projectes macro responen amb força a l'embat, tot i que sovint ja no arriben a temps a revertir les afectacions més directes. Plataformes de nova creació, com Empordà Dempeus, així ho manifesten. S'uneixen per defensar el territori davant l'allau de projectes que amenacen un creixement desmesurat. Ara que és la primera vegada que sabem que tenim la matèria prima aquí, el sol i el vent, com ho fem per evitar grans impactes en la seva instal·lació i el seu ús? Com fer perquè l'energia que rebem sigui justa per tothom, a preu assequible i no afecti l'activitat rural i diària que volem mantenir? Ho volem saber. Per això hem convidat dues persones amb una mirada que heu d'escoltar. Una d'elles és Anna Ponsoda. Hola, Anna, benvinguda.
1: Hola.
0: L'Anna és escriptora, és traductora, és periodista cultural. Va participar en un projecte que es diu Humanitzar les renovables i que hem seguit de manera molt atenta, ens ha inspirat pel monogràfic que avui fem. L'altre és Josep Ciurana. Hola, Josep, benvingut també.
2: Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Josep Ciurana és a Ràdio 4 a Girona, gràcies a les companyes que fan possible la connexió. En Josep és advocat, és col·laborador de la IEDEN i és membre d'Empordà Dempeus. Així que, Josep, comencem per tu. A mitjans de juliol sembla ser que Empordà Dempeus ho veu anar al Parlament per presenciar l'aprovació d'un decret llei que intenta augmentar la resiliència de subministrament elèctric a Catalunya. Què ha de significar aquesta aprovació, Josep?
2: Bé, es tracta del decret llei 12-2025 que el govern va aprovar, però havia de ser convalidat pel Parlament. I aquesta convalidació no es va produir perquè el mateix govern va retirar aquest decret llei. Per quin motiu? Doncs per les protestes i per la manca de consens en la seva aprovació. És a dir, a pesar de que el títol del decret és d'aquest llei era per augmentar la resiliència del subministrament elèctric, en realitat el que feia era promoure encara més la implantació de macroparcs en sòl agrari, especialment en perjudici del valor de les terres fèrtils, i la manca de consens en l'aprovació d'aquest decret llei doncs el va fer fracassar. Empordà Dempeus va comparèixer al Parlament i bueno, no va tenir, diguem-ne, ocasió de debatre, de combatre el decret, perquè el mateix govern el va retirar, però la idea era molt clara. No només Empordà Dempeus, aquesta plataforma, sinó també diferents ajuntaments van mostrar la seva oposició per diversos motius, per l'absència de participació institucional, per la substitució de la planificació necessària i imprescindible que el govern, diguem-ne, no elabora, no impulsa, pel risc de desequilibris territorials, sobretot en perjudici dels petits municipis rurals, l'absència d'avaluació ambiental estratègica, etc.
0: Clar, comencem per aquí, gràcies Josep, Anna, perquè volem mostrar com està sent molt difícil aquesta transició energètica urgent i tan necessària, per una altra banda, com tu deies, no? Tu deies, si hi ha consens a la comunitat científica i la natura ens està parlant, per què prenem certes decisions que els hi donen l'esquena, com aquest intent que ara ens comentava el Josep?
1: És complicat, perquè com comentava el Josep, prioritzar, diguéssim, el sòl agrari hauria d'estar sempre sobre de la taula, sobretot a venir com hi ha moltes alternatives, no? Per exemple, aquí ho veiem en el canal Segarra-Garrigues, no? Que bueno, ara ja s'està a punt d'instal·lar, bueno, ja s'han començat a instal·lar les plaques fotovoltaiques a diferents bases, per exemple, al FED, no? Però ha costat molt de tirar endavant aquest projecte. Tot i que és un lloc innocu, i que pretenia, diguéssim, bueno, pretén revertir positivament en la pròpia pagesia, perquè aquesta energia que es produirà en aquests parcs està pensada per reduir les factures del propi rec agrícola, sí. No? Uh-huh. I tot i això, és un parc que ha costat 4 anys de tirar endavant, no? Uh-huh. En llocs on no hi ha la problemàtica dels espais que comenta el Josep. Aleshores, bé, fins que no esgotem tots aquests espais que són menys problemàtics, no crec que s'hagi de tirar endavant projectes com els que afecten en el clar, cas de Dempeus.
0: Sí. La qüestió és trobar llocs i zones on no hi hagin totes aquestes altres problemàtiques afegides, on s'hi relacionen formes de vida rural que encara s'han de mantenir perquè hem de seguir menjant en el món, a la terra, i per tant també una preservació del paisatge i d'una manera d'entendre el món i la vida més enllà de les grans ciutats. Josep, sí. Jo entenc que algun dels motius de creació de la plataforma Empordà Dempeus anava per aquesta banda. Sou de nova creació.
2: Sí, efectivament. Empordà Dempeus és una organització, una plataforma que engloba fins a una vintena de petites i grans plataformes de l'Alt Empordà, sobretot. I, esclar, tenim un problema comú. Totes aquestes plataformes que sorgeixen al territori, diguem-ne que el que intenten, naturalment, és combatre aquesta disbauxa de projectes exagerats, excessius, que no tenen una mirada i una vida humana, i que fan, diguem-ne, que els recursos suposa una depredació del territori d'aquests recursos, i per tant l'intent és d'aglutinar tota una sèrie de moviments, de plataformes, per fer causa comuna. En aquesta causa comuna plantegem bàsicament revertir aquesta situació, mm-hmm. i planificar. Creiem que l'eina de planificació, en aquest cas parlem de l'energia, és essencial.
0: I sí. Planificar aquesta energia, planificar-la conjuntament amb els sectors locals, amb els sí. protagonistes del territori.
2: Clar, fer un pla, en aquest cas a Catalunya tenim el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables, el que es diu Plater, vol dir examinar quines són les necessitats d'energia, quines disponibilitats tenim i plantejar alternatives. Això vol dir també la participació de la ciutadania, dels ajuntaments, de les plataformes, mm-hmm. etc.
0: Però això no s'ha previst fins ara
2: sí,
0: en els
2: sí.
0: projectes?
2: A veure, una cosa és uns projectes en concret i l'altra és un pla. El pla pot plantejar alternatives, les ha de plantejar i estudiar i avaluar. El projecte no, el projecte és un territori concret i que, diguem-ne que l'alternativa davant d'un projecte és molt menor, no hi ha una consideració global i, per tant, en realitat, l'aprovació de projectes successius impedeix planificar perquè vol dir que s'imposa sobre el territori un model d'ataques sense ordre ni concert. Naturalment, si es planifiqués abans, que és el que nosaltres plantegem, establiríem una manera d'implantar l'energia renovable continguda, proporcionada a les necessitats, propera també als centres de consum, etc.
0: Sí, exactament. Anna, amb aquest intent d'humanitzar la

0: renovables, el Josep ja anava entrant, no? Una oportunitat diferent de relacionar-nos amb el sector energètic del que hem tingut i que tu parles sovint. Allò, la factura, el gran tenidor energètic, i nosaltres qui som i quin dret tenim a reclamar o explicar com volem que sigui aquesta energia que ens arriba a casa?
1: Sí, sí, el que passa és que tant de bo fóssim tan exigents amb tots els sectors com ho som amb el de les renovables. Vull dir que és molt important, que ens polititzem i que siguem conscients que tenim un tresor entre mans, que és la matèria primera, com el sol i el vent, eh? Però també és veritat que és urgent aquesta transició, no? Vull dir que l'any passat només ni el 20% de l'energia que es va consumir a Catalunya provenia de les renovables, que és molt diferent del que passa a Espanya, on van molt més avançats en aquest sentit, no? I llavors, clar, això s'ha de tirar endavant.
0: Però per què penses tu que anem endarrere a Catalunya?
1: No, que costa molt... Bueno, primer de tot, qui té els diners per fer segons quines coses, no? Si ves, mires, per exemple, per evitar conflictes com els que comentava el Josep, hi ha l'agrovoltaica, no? Que és l'energia que fa compatible doncs les plaques amb el treball del camp, no?
0: Sí.
1: Això que bàsicament a Espanya ho han implantat al País Basc, que sempre ens passa la mà per davant de tot, però això és un altre tema. Ho ha pagat qui ho ha pagat? Ho ha pagat Iberdrola, no? Llavors aquí a Catalunya tenim diversos problemes. Un és qui té els diners per fer totes aquestes instal·lacions. L'altra és com es coordinen les diferents administracions. L'altra és la poca rellevància de les administracions locals a l'hora de tenir veu en aquests projectes, que en definitiva és a qui més afecta, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors,
0: un panorama complicat.
1: Però sí, tu... és que és molt complicat.
0: Sí, sí.
1: Però que sigui molt complicat no vol dir que no hi haguem de pensar molt, i sobretot no, que no es pugui reduir, diguéssim, el diàleg i la discrepància a l'etiqueta del NIMBY, no?
0: Clar.
1: No és aquest el tema, no?
0: Tu parles sovint de sobirania energètica, una definició, un terme que no sé si agrada molt, eh? Sobirania energètica, què significaria, Anna Ponsada?
1: Bueno, això per començar és una utopia, eh? però sí que passaria, diguéssim, en primer lloc perquè tots fóssim més conscients de com funciona el sector, no? I que una cosa és la generació i l'altra cosa és el transport i l'altra cosa és la distribució i la comercialització, i que el transport de moment a l'estat espanyol està a mans d'un monopoli que és Red Eléctrica, no? I per tant això la sobirania a Catalunya ho faria molt difícil. Però vaja, o sigui, començar per una major implicació ciutadana en tot aquest debat i en tot aquest procés, doncs seria un primer pas, perquè sense aquesta consciència no pots, diguéssim, ni exercir pressió sobre les administracions locals, que són les que són més susceptibles d'escoltar, també perquè els hi va el vot, no?
0: I tant, administracions locals, però amb molt pocs recursos cada una d'elles. Josep, a veure com ho veus, sí, tu, això de la sobirania energètica. Què falla per tal que l'administració de Catalunya no comenci a aplicar el camí cap a aquest model? Significaria, per exemple, que els ajuntaments tinguessin la potestat i la gestió del seu complex energètic proper?
2: A veure, el tema és molt complex, com ha dit l'Anna, evidentment. El que passa és que aquí la discussió és de model. Hi ha un model macro centralitzat de naturalesa extractiva que és el que nosaltres, que és el que no ens convé. Jo crec que aquí hem de fer cas a la pròpia llei catalana de canvi climàtic, que ja ens està dient que hem de promoure l'energia renovable en espais ja alterats per l'activitat humana a fi de minimitzar l'ocupació innecessària del territori i prioritzar l'ocupació de les cobertes de les edificacions, construccions auxiliars, incloses les pèrgoles d'aparcaments, de vehicles, ocupació del sòl diferent del sòl no urbanitzable. I, naturalment, que això, aquest model, ha de fer-se afavorint l'autoconsum energètic a partir de

0: relacionat amb comunitats locals, sí. Uh-huh. aquest model ens a la llarga ens asseguraria aquesta, diguem-ne, sobirania, uh-huh, o una part d'aquesta sobirania energètica que no tenim i que no tindrem mai, perquè sempre es basa, almenys el model que es desenvolupa fins ara, en aquests macroprojectes, en aquesta cosa centralitzada, en aquest oligopolis, que el que no volen és que nosaltres tinguem el control dels mitjans, ja, clar, de producció, clar, i de distribució. Aquest és el debat.
1: Aquest és el debat, que no tindrem mai, has dit, Josep, eh? No ens agradaria pensar que fos així. I l'Anna, tu parles d'utopia.
0: I només vull afegir una cosa, que és que en aquest debat el sòl agrícola és la germaneta pobra on t'ha col·locat tots aquests grans projectes, que són cada vegada més especulatius i que no tenen a veure amb la necessitat, les necessitats reals de la demanda energètica, ni en els llocs on es necessita, ja. Uh-huh. I que fan com trampa, és a dir, per què no utilitzen les cobertes, els edificis ja existents, tota aquesta zona degradada que els humans ja hem anat trinxant, en
1: això,
0: lloc d'utilitzar tela, perquè és més barat. És molt més barat, clar, posar-se d'acord amb naus industrials per posar-hi plaques, etc., vol dir perdre una mica aquest monopoli. Pactar amb uns propietaris agrícoles que la seva renda és molt baixeta, doncs uns ingressos a través d'unes cessions d'ús durant 20-30 anys, clar, això no, uh-huh, no té competició, no és possible competir-hi des del punt de vista econòmic, perquè això assegura uns guanys en els propietaris agrícoles, doncs, molt superiors al que seria el rendiment normal agrícola.
1: Bé, de tota manera, el que està clar, o pel que vosaltres esteu explicant, Anna, es tracta d'evitar els macroparcs, macrogranges, i tu proposes per l'agricultura un model molt especial, que és cultivar i combinar amb gestió de renovables en lloc d'allò que ha fet l'agricultura fins ara per poder mantindre's, que és cultivar i tenir una granja animal.
2: Bueno, això suposo que, no sé, el Josep ens podrà explicar com és el cas a l'Empordà, però jo parlo per la Segarra, que és d'on jo sóc filla, que bàsicament tots els pagesos, bueno, la majoria de pagesos, combinen, doncs, això, el cereal amb les granges de porcs.
1: Em sembla, no?, que la qüestió és molt similar arreu del territori, eh?
0: Sí, sí, efectivament.
1: I veus, el Josep t'ho confirma.
2: Sí. Bueno, i llavors aquest és un altre debat, que és el sector del porc en aquest país, no?
1: Exacte.
2: Si realment està sobredimensionant, si realment cal, doncs, tota aquesta producció, i si cal fer-la com es fa, no? Sobretot tenint en compte, doncs, la quantitat de residus i d'impacte que té sobre el terreny, no? I el que vull dir és que va ser una mena d'iniciatives que, o sigui, els pagesos van anar remolc, no? A mesura que la vida, viure de l'agricultura estrictament es va complicar, doncs van anar posant granges que van anar en paral·lel al, uh-huh, creixement de determinada agroindústria en aquestes comarques, no? Però els pagesos van anar a remolc i molts d'ells, bàsicament, no són ni propietaris de les bèsties, només són els llogaters, com aquell qui diu, no? I aquest és un sector que arribarà més aviat que tard al seu final, crec.
1: Segurament, esperem que sigui més aviat, que, Anna, pel que estàs comentant. Però jo voldria, sí, de tota manera, que el Josep expliqués el concepte de paisatge, ara que has introduït aquests models, no?, macrobranges, tal i qual. Vosaltres, a Empordà Dempeus, insistiu molt en el paisatge, a la zona on es projecten moltes instal·lacions, que sempre són zones protegides ambientalment, o zones on la pagesia hi té molta activitat, són camps de cultiu. Per què?
0: A veure, el paisatge forma part de la nostra idiosincràsia, com la cultura i com la llengua. És a dir, no és tan fàcil destriar el que és el paisatge dels valors que conté i que la societat ha anat atresorant i incorporant al llarg dels segles, no? En el nostre cas, el pla territorial parcial de les comarques gironines va ser el primer pla territorial que va incorporar les directrius del paisatge, i són normes d'obligat compliment I el que fa

0: director de les comarques gironines és establir unes directrius i uns models de paisatges que s'han de preservar, i això és, esclar, això topa frontalment amb molts d'aquests projectes.
1: Ja.
0: Per exemple, el Parc Eòlic de la Tea, que està al contenciós, proposa o preveu nou molins que són més alts que la Torre Eiffel. No és només els molins aquests enormes, sinó també el basament, l'estructura que ha d'aguantar aquests molins, cadascun d'aquests molins.
1: És a dir, i la connexió amb la terra, no?
0: I tot el tema de de les línies elèctriques per evacuar aquesta energia, etcètera. És a dir, la transformació és absolutament brutal, desproporcionada, i amb un espai que ha de ser d'especial protecció, perquè estem parlant de la Serra de l'Albera, que properament tothom ha coincidit i es preveu que es declari parc natural.
1: Sí, parc natural. Això... Per cert, ara faig una comilla que voldria que aclarissis, i és que sembla ser que els parcs naturals veuran reduïts el seu personal aquí a Catalunya d'aquí a molt poc, a l'octubre. Com pot afectar en l'avançada d'aquests macroprojectes dels que estàs parlant, Josep?
0: Bé, és una contradicció, és un exercici de cinisme. Per una banda, intentar fer veure que els estudis d'impacte paisatgístic doncs no són admissibles, tolerables davant d'aquestes grans infraestructures i la gestió d'un parc natural. És a dir, ara tenim aquest greu problema de la manca d'efectius en els parcs naturals, que estem parlant de cap a un 50% de menors tècnics, és a dir, que cessen els seus contractes, la gestió d'aquests parcs es posa en qüestió, parteix d'un dèficit crònic de personal amb una precarietat absoluta. És a dir, al país hem anat aprovant parcs naturals, que tenim 14 parcs naturals i 7 paratges naturals d'interès nacional, i això no es gestiona correctament d'una manera mínimament raonable, de manera que és un desastre, i això ens hauríem de fer-ho mirar. És a dir, no podem, per una banda, plantificar en el mapa i fer propaganda de que tenim parcs naturals estupendos i després no gestionar-los.
1: I no tenir personal. Un altre desastre afegit a tots aquests que estem comentant també avui a Vida Verda. Ja acabem. Anna, tu que penses que el paisatge és un argument relatiu, però voldria que ens donessis... Va, dona'ns una via de sortida, de solució a tot aquest entramat i entrebanc que estem exposant avui aquí al programa.
2: No, vull dir que... Penso que és un argument relatiu, sobretot en comparació a doncs, la voluntat d'intervenir des del primer moment en tot el procés del circuit energètic o l'equilibri territorial, que això sí que em semblen arguments de primer ordre, saps? Vull dir que el paisatge sí que crec que és una cosa que és més adaptable al llarg de... Vull dir que de la mateixa manera que ens hem acostumat a les vies del tren i als ponts, ens podrem acostumar als molins de vent. I crec que això ha de ser una via de sortida, que entenguem que això ho hem d'integrar com a part del nostre paisatge, perquè és urgent aquesta transició. I aquest estiu, amb els incendis aquí a la Segarra, ho hem vist claríssim. No hi ha marge.
1: I no hi ha sortida, però intentem fer-ho bé i ràpid. Així que, Anna Ponsoda, Josep Ciurana, hem intentat humanitzar una mica les renovables, donar-li una idea de per què hem d'avançar per no fer-ho de manera macro, i esperem que us escoltin qui us han d'escoltar. Gràcies per ser-hi.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

Res de cel, diu la gent d'Olívies, estàveu escoltant el tema. Res de cel o tot de cel, perquè d'aquí surt el sol que ens ha de donar energia. Recordeu el que hem parlat fa una estona. Si és que ens escolteu, aquest dissabte 20 de setembre hi ha una concentració que s'ha acabat de fer precisament organitzada per la gent d'Empordà Dempeus. I el 15 de novembre a les Segarres, debat sobre comunitats energètiques amb Balenyà Sostenible, que són unes de les que organitzen aquest debat tan necessari que ens du directament cap a la natura sense oblidar la cultura.

0: Per això, avui a Ràdio 4 tornem a rebre la Irene Cervera. Irene, hola.
1: Hola, què tal?
0: Has tingut un estiu ple d'activitats i accions relacionades entre la natura, la salut, la cultura.
1: Sí, sí, sí, totalment. Sí. Hem estat fent projectes.
0: I avui ens explicaràs alguns projectes molt interessants per començar aquesta nova temporada que hem iniciat ja fa un parell de setmanes. Unim un altre gènere a natura i a cultura, que és la salut mental. Mm-hmm. Per què creus que és tan important unir aquests tres termes?
1: Perquè, a veure, tothom coneix també l'art teràpia, no? Potser més que no el binomi salut i natura, que ara està més de moda, també. I poder... O sigui, juntar salut, art i natura, o salut, cultura i natura, és molt potent. Tu pots canalitzar emocions, conflictes interns, molts malestars a través de l'art, com això ja se sap, no? I si ho pots, fer vinculat amb la natura, això és magnífica. I l'impacte que té és major, no? I a més la natura, estàs en un entorn que no et jutja, que és imperfecta o perfecta, si ens ho mirem d'una altra manera, no? En el qual et pots sentir acollit i tothom és el mateix, no?
0: Per tant, és molt important que existeixin iniciatives, fins i tot fundacions, ara en presentarem una, que treballi en aquest concepte on les persones amb certs desequilibris emocionals a la vida sí. puguin reconduir la seva existència mitjançant la creativitat en plena natura.
1: Sí, sí, sí, un espai fantàstic perquè és aquests espais de pausa, de calma i benestar que diem, no?, que ens ofereix la natura, però a més si afegim la cultura, doncs bueno, també la cultura o l'art és un espai que ens afavoreix aquest arrelentir, no?, i treure'ns una mica d'angoixa.
0: Ens has dut una convidada, és la Cristina Sampere, la saludem. Hola Cristina, benvinguda al programa.
2: Gràcies, què tal?
0: La Cristina Sampere és directora de la Fundació Setba. Una fundació que ja fa molt de temps va crear un projecte, es diu Natura és Cultura, precisament per unir aquest binomi, eh, que sí?
1: Sí, sí.
0: Digues, explica, Cristina.
2: Aquest projecte va néixer l'any 2012 i amb aquesta idea que diu la Irene, no?, de com l'art i com l'art pot ajudar al benefici emocional, però també si el juntes amb la cultura, m'ha agradat molt la paraula, Irene, es magnifica, ja llavors o es duplica o es triplica, no? Sí. I no tan sols és un benestar emocional, fins i tot jo crec que és també un benestar físic.
0: Sí, sí, perquè de vegades acostumem a separar, no? Això és emocional, això és físic, però en realitat els dos elements s'uneixen. Físicament estàs malament perquè emocionalment no estàs bé, no?
2: Totalment. Jo, a més, crec que la natura fa que, no sé... que tinguis més ganes de caminar. Per tant, i això repercuteix en el teu estat físic, no? Si has estat sempre dintre de casa, potser no tens tant moviment com si estàs en un espai tan verd, tan maco, que el vols explorar i vols caminar. I, a més, aquí a la natura es junta les olors,

0: l'olor, el tacte, moltes coses, no? Tots els sentits que són importants.
1: Doncs és molt important aquest projecte de la Fundació SEPDA. Ara anem parlant, la Irene Cervera és qui ens ho porta en aquest espai de ràdio, Irene, que sempre unim molt aquests conceptes de natura i cultura. Un projecte, doncs, necessari. Com el vas descobrir, tu?
2: Doncs mira, nosaltres el vam descobrir, dic nosaltres perquè va ser amb l'associació, perquè ens van enviar la convocatòria que fa la Fundació SEPDA per poder participar en les estades artístiques que realitzen, no? Passa que bueno, vam veure que anava dirigit a entitats que tenen usuaris i usuàries amb temes de salut mental, i justament doncs no era el nostre col·lectiu, no? Que clar, ja es van dir, doncs no, però que interessant aquest projecte, que necessari.
1: I a més, com Cristina, vosaltres sensibilitzeu molt la societat d'aquestes iniciatives i aquestes propostes. Una cosa és tenir-ho allà tancadet i fem convocatòria per quatre, una altra cosa és que realment totes les persones siguem permeables a aquesta opció i a aquesta necessitat.
0: Sí, és un dels objectius del projecte, és aquesta sensibilització i conscienciació, no? I en el cas de la salut mental, lluitar contra l'estigma que té la salut mental. En tots els estudis, la Irene ho sabrà, em sembla que és una de cada quatre persones poden patir un problema de salut mental al llarg de la seva vida. O sigui, tothom estem exposats, no? Per tant, promoure aquesta empatia i no, cap a la salut mental i cap als riscos de la salut mental, com és en el cas dels adolescents, no?
1: Per exemple, Irene, tu creus que està preparada la societat per fer un embat i assumir aquests problemes de salut mental i lluitar contra aquest estigma que deia la Cristina?
2: No sé si està preparada.
1: Atenció, però, que és molt difícil.
2: Però sí que crec que s'està preparant, no? Ja, bueno, és un tema que s'està abordant amb molts, no només en escoles o a nivell de comunitats educatives, sinó potser també en el cinema o en llibres, no? O més cada cop més en la cultura. També és veritat que moltes artistes el que fan és treballar temes que els hi toquen de ple o que són de la nostra actualitat, no? I crec que estem segures que la salut mental és una d'elles, no? Tot i més amb, com deia la Cristina, amb temes d'adolescència, no? Infància i adolescència que cada cop és més complicat o que surten més casos, etc.
1: I que és, Cristina, quan moltes d'aquestes malalties mentals apareixen, precisament el canvi d'adolescència a joventut. Vosaltres impartiu aquests tallers i feu aquestes estades a Cal Gras d'Avinyó. I Quim Moya és una persona molt important, per això explica'ns qui és i què feu allà.
0: La Fundació, un dels segells que té, o el segell, és que treballem sempre amb artistes professionals. Nosaltres no treballem amb art terapeutes, sinó amb artistes professionals que estan en el mercat, que també amb la intenció de que ens ajudin a visibilitzar els projectes, no? I una altra cosa, perquè també reclamem aquesta responsabilitat social en el món de l'art, que a vegades sembla el món de l'art és com una mica més frívol, i creiem que els artistes també poden implicar-se socialment. I és el cas del Quim Moya, és un artista multidisciplinari que treballa des de l'inici amb el nostre projecte, amb Natura Escultura. Ell és el director del projecte i ho fem a Avinyó, a Cal Gras, que és una residència d'artistes, però és que aquest any hi ha una novetat, que és que ho farem també a Girona, amb una altra residència d'artistes, que es diu Animal a l'esquena, i que és la seu de la companyia de dansa Malpelo, i ho farem amb dos artistes, que són la Leo Castro i l'Enric Fàbregas.
1: Això significa que incorporeu la dansa també
0: incorporem
1: a les activitats
0: també
1: artístiques?
0: No tant la dansa com l'expressió corporal, no? O sigui, aquest contacte amb la natura ha de tenir una harmonia també de tots els sentits i també del cos.
1: Que important que és això. Mira, ara rebem la trucada de Jaume Casas. Ell forma part d'Osonament. Em sembla que també està molt relacionat amb la Fundació SEPDA i el que esteu fent.
0: El Jaume va participar amb usuaris de la seva entitat el passat mes de maig a la residència de Cal Gras, Avinyó, i ell va col·laborar amb el Quim Moya.
1: Irene, potser és important preguntar-li al Jaume. Hola, Jaume, per cert.
3: Hola.
1: Escolta, explica'ns, li preguntem, Irene, quina és la seva sensació després d'haver participat en un taller així?
2: Sí, i tant. Bueno, hola, Jaume, sóc la Irene. Escolta, ens agradaria
3: hola.
2: Saber... Bueno, com vau rebre aquesta convocatòria? Quina és la relació que han tingut les persones usuàries que han fet aquest projecte i com ho han viscut, no?, aquesta estada?
3: Bueno, la veritat és que per nosaltres teníem moltes ganes de poder entrar en aquesta convocatòria, de ser acceptats a participar en aquest projecte. Coneixíem de la Fundació, coneixíem del projecte i aquest any finalment vam poder participar. Va ser un luxe poder participar en aquest projecte. Jo personalment hi vaig poder participar activament com un participant més. L'experiència va ser única i irrepetible. Dels que estàvem allà vam compartir que mai havíem viscut algo similar. Crec que vam sortir una mica de la nostra zona també de confort, del nostre dia a dia. Mm-hmm. Ens vam apropar a un entorn magnífic, natural, amb el Quim, artista excepcional i millor persona, i realment els resultats a nivell d'experiència tots són positius.
1: Ai, tan positius, perquè jo he llegit que hi ha persones que s'han cartejat després i han començat relacions, això, que no haurien fet mai. Sí, Cristina?
0: Sí, bueno, això ho dirà el Jaume, però també quan vam parlar després d'acabar aquesta estada, una de les coses que ens van dir és... com eren usuaris de dues entitats diferents que s'havien creat vincles i havia millorat o s'havia contribuït a la millora de la sociabilitat d'aquells participants, no? Lo qual a nosaltres ens fa molt feliços, perquè jo crec que quan ampliar aquesta sociabilitat crec que ajuda, i jo no sóc especialista en el tema, però pot ajudar, no?, al benefici emocional.
1: Sí. Irene, persones que mentre estan fent activitats d'aquestes prenen decisions molt importants en la seva vida.
2: Sí.
1: Si deixen de banda la malaltia i diuen a partir d'ara, doncs jo què sé, m'apuntaré a un grup de teatre o faré dansa o continuaré fent art.
2: Sí, sí, això, bueno, jo ho he escoltat per una informació que he rebut d'aquest projecte, no?, de persones que després d'estar aquesta setmana, com deia ara el Jaume, no?, que surts de la teva zona de confort, però també comparteixes un espai amb persones amb les que sents que tens coses que viuen igual, d'una manera diferent, però igual, no?, que comparteixes un patiment o conflictes, etc. I aquest espai que et dones per aturar-te i per deixar que les coses flueixin i que també físicament el teu cos baixa revolucions, vull dir, baixarà segur el cortisol, l'hormona de l'estrès, tot, fa que estiguis en un moment que fins i tot tens major claredat, no?, i que potser se't revela o te n'adones, et dones aquell permís per poder pensar què és el que et vols fer. No? I doncs potser hi ha gent que diu, doncs ara vull anar a viure en un altre lloc, o vull anar a viure sola, o ostres, o amb això, no?, amb una persona que em sap que deia que li agradava molt el tema, que no s'esperava haver pogut participar d'aquella manera en temes d'expressió corporal, i dir, m'havien proposat de participar en un grup de teatre, havia dit que no, i ara... Doncs ara potser sí.
1: Ara sí que puc, no? Ara sí. Jaume, tu consideres que iniciatives d'aquestes característiques poden ajudar a empoderar aquestes persones que sempre s'han sentit com una mica relegades socialment?
3: I tant. Des del meu punt de vista, crec que el rol, no?, que aquestes persones han pogut tindre durant la història més desdibuixa, no?, i és un rol actiu, és un rol de presa de decisions, és un rol on jo sóc important i jo desenvolupo una tasca. A banda d'això, aquest empoderament jo crec que ve de la mà de que es crea un entorn propici, amable, amb els companys i companyes, ja que des de que vam arribar ens vam sentir molt ben acollits tant pel Quim, però també per l'entitat en la que vam participar, que això, vull destacar, va ser un dels punts forts per nosaltres, el fet de conèixer persones que no coneixíem, interactuar amb elles i establir nous vincles socials.
1: Això és tan bonic, és fantàstic. Mira, ara, Cristina, he obert una mica el vostre resum de memòria d'activitats de la Fundació Setba. Hi ha el mural que veu fer el Centre Penitenciari de Joves de la Roca del Vallès, un mural amb molta natura, per cert, ocells i núvols i flors i grans palmeres, i amb un espai diu "La cultura ens salva".
0: Aquest és el nostre lema. La cultura ens salva. La cultura.

0: Perquè sempre penso, no? A mi em salva diàriament, si a mi em salva, penso que pot salvar a tothom. A més, crec que la cultura és una eina molt poderosa, molt poderosa. I crec que quan més cultura, millor anirà al món. Ho tinc claríssim.
1: Per això amb la Irene Cervera sempre insistim en aquest binomi cultura i natura, perquè quan
2: sempre
1: més cultura, i si la natura ja està present, ja és lo más.
2: És lo más, sí, és lo más. Bueno, és que és o sigui, al final m'agrada molt quan es parla de prescripció social, no? I la prescripció social pot ser prescripció de la natura i es pot prescriure anar a un museu, no? I bueno, hi ha coses que s'estan fent, no? Però en altres països són capdavanters, i el fet al final dius, ostres, que no sigui només una estada, i és que és una estada que sigui una manera de, ho integrem en la nostra manera de viure, que la cultura hi sigui present i tothom hi tingui accés, no? També el dret a la cultura és important.
1: Irene, la Fundació Setba és d'alguna manera pionera en aquest sentit, amb aquesta oferiment a nivell de salut mental. No n'hi ha moltes, d'espais i de fundacions que puguin oferir aquest sistema i aquesta fórmula. Jo trobo que és molt necessari perquè, tinguent en compte el tant per cent de persones amb malalties mentals que tenim a casa nostra, totes mereixen un tracte d'aquestes característiques i no únicament i exclusivament estar tancats en aquests centres que semblen centres penitenciaris, encara que no ho són, no ho són i estan allà per alguna cosa, però en els que no hi ha contacte amb la natura.
2: Sí, sí, sí, però és això, jo crec que hauríem d'integrar-ho, o sigui, el fet d'anar a la natura i el fet de tenir contacte amb la cultura i el fet d'oferir aquests espais de creació, no? Perquè no és allò de, jo no sé dibuixar, jo no sé, no, totes podem jugar, crear i experimentar. I ens n'hem oblidat també de quan érem petites que ho fèiem, no? I aleshores crec que és molt important. Jo crec que es fa, amb moltes institucions públiques, etc, el poder generar tallers de certs tipus, no? Però potser fer-ho molt més i fer aquestes relacions més transversals com natura, cultura, salut, etc.
1: Jaume, Cristina, ara directament a vosaltres, que esteu posats dins del sector. Jaume, com fer perquè algú que ens escolta i que té un familiar ara amb problemes mentals pugui canalitzar la possibilitat que aquesta persona que mai ha tingut contacte amb la natura i amb l'art pugui entrar a treballar o estar en aquests tallers que li faciliti una obertura de ment? Tu, Jaume, com diries, quin és el camí que ha de fer?
3: Bueno, des de la meva experiència crec que el camí més important és, primer de tot, trobar algú la confiança per poder parlar obertament, no? del problema, de la situació en la qual estàs passant. Evidentment, no? Sempre amb el suport dels professionals, de les entitats de l'àmbit del territori en el qual estiguis, això jo crec que és el més important, i crec que hi hagi, no?, unes bases per a que la persona pugui desenvolupar projectes artístics dins o amb, no?, amb aquestes entitats, però a la vegada també donar-nos compte que a casa nostra tenim, per sort, una cultura molt rica, tenim molts equipaments culturals, i participar activament d'aquests equipaments és un compromís i és una manera de viure el dia a dia, i això ens pot permetre també establir diferents diàlegs en entorns saludables i a la vegada que ens facilita una interacció social. Per tant, jo el que em plantejaria, si, no, a banda de, evidentment, acudir als serveis sanitaris, és anar a visitar un museu, anar a un equipament cultural, anar al teatre, anar a veure dansa, anar a veure una òpera, anar al cinema, tornar a connectar amb alguna disciplina artística.
1: Això sí, la persona vol, no, Irene?
2: Sí, però bueno, crec que és un tema també que ens hem d'educar, no? I que hem d'incorporar l'art o la cultura i la natura en el nostre dia a dia. Perquè no és només després, o sigui, no és només una quelcom que pot millorar una persona que té un trastorn mental o alguna malaltia, sinó que també és prevenció, no? Llavors és també una eina de prevenció.
1: Cristina, realment millora? Aquesta malaltia mental desapareix d'alguna manera? No desapareix perquè no desapareix mai, però s'equilibra de nou? Aconsegueix de nou aquell equilibri que el fa estar durant un temps una mica millor?
0: Jo no sóc especialista, però segons

0: els qüestionaris que nosaltres fem, previs i posteriors, sí que els usuaris diuen que milloren el seu benestar emocional. Ens agradaria encara avaluar millor l'impacte, no? Ho parlàvem abans amb la Irene, d'una manera més científica, però jo crec que sí que milloren.
1: Hi ha una frase que, mira, Irene, me l'has anotada aquí, que ve segurament d'un dels vostres tallers, d'una usuària que diu: "Tengo muchas enfermedades mentales y ninguna ha salido mientras sí. estaba aquí. Va una cosa detrás de otra que no deja que tu mente te encierre." Això no deixa que la teva ment et tanqui. És una fórmula.
2: Sí. Sí, és que és medicina, en el fons és medicina.
1: Veieu, és medicina. Jaume, tu també estàs d'acord. És a dir, porteu a la gent de les vostres entitats amb algunes disfuncions i problemes mentals i desequilibris a obtenir medicina, que està a la natura i està a l'art?
3: Osonament aposta fermament per aquesta línia, aquest àmbit d'actuació. Per això vam creure amb el projecte de Natura Escultura, perquè nosaltres creiem firmament que la natura, la cultura i l'art milloren el benestar de les persones. Aquí és molt important, evidentment, no? la predisposició de la persona a la participació de les diferents accions, però també és molt rellevant veure quins són aquests beneficis que les persones guanyen, perquè més enllà del benestar emocional, que és molt important, tenim també altres ítems, altres aspectes, com el sentiment de pertinença, l'autoacceptació, el sentir-se més capaç de fer una acció, el poder compartir, etc, etc. És a dir, jo crec que els beneficis hi són, l'aposta és clara, i evidentment tot sempre centrat en la persona.
1: I Cristina, què li espera a la Fundació Setba en aquests propers temps que venen ja, en aquesta tardor que ja hem iniciat? Cap a on voleu que vagin les coses?
0: Bueno, ara comença aquesta segona part del projecte, que és una activitat que es diu correspondència artística, que la fem amb alumnat d'instituts, d'un institut de Avinyó i d'un institut de Girona. Llavors, aquests participants d'Osonament i de l'entitat que van participar a la residència d'artistes, ells van pintar una llesca de pi i l'enviaran juntament amb una carta a un alumne d'institut que li haurà de donar resposta. Jo no sé si esteu d'acord, però jo crec que una persona adulta que fa anys que té un trastorn mental pot ser un bon prescriptor de l'enfermetat. I potser quan rebi una carta d'un adolescent i vegi que potser hi ha un cas de risc, pot ser ell qui ho detecti. I jo crec que és el que deia el Jaume, que són persones que les posem en el mig del projecte. No només són usuaris, sinó han de ser part activa. I crec molt, molt en aquesta activitat. Farem, amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental a l'octubre, farem una trobada a Avinyó i a més, col·locarem una instal·lació feta durant l'estada amb un emplaçament, jo crec que és molt simbòlic. És un jardí que hi ha davant de la biblioteca i el CAP. O sigui,
2: fantàstic.
0: És la unió.
1: Res millor, Jardí davant de la biblioteca i el CAP al costat. Allà us volem a totes. Gràcies, Cristina Sampere, per tot el que ens has explicat avui de la Fundació Setba. Et desitgem llarga vida, amb tots els projectes que esteu realitzant. El Jaume Casas també. Jaume, que ens ho has explicat molt bé, això, que hem de tenir molt clares les situacions de totes aquestes persones que un bon dia, sense saber per què, doncs expliquen i diuen coses que no haurien sortit mai de la seva boca ni del seu pensament. Gràcies per explicar-ho, Jaume.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I tu, Irene, què farem la propera edició d'aquest espai en el que la natura i la cultura... No ho saps, clar que
2: no
1: sí.
2: Sé.
1: Sempre hi ha coses i fórmules que són superinteressants.
2: Oh,
1: el que sí està clar és que insistirem en això, insistirem en aquests trinomi natura, cultura, salut, que sí. Tu t'emportes. Quants projectes tens per aquesta tardor, tu?
2: Aquesta tardor, bueno, moltes xerrades i, bueno, la gent, com deia la Cristina, a l'octubre se celebra el Dia de la Salut Mental, el 10 d'octubre, i això, xerrades, cursos, i seguim amb el Desperta Art i Natura.
1: Són precisament aquests dies en què escolteu el programa Vida Verda, dedicat en aquesta segona part a parlar-vos de natura, cultura i salut.

0: Salut Mental, que hem decidit fer aquest monogràfic amb la Irene Cervera, és col·laboradora. La tindreu d'aquí a un mes, aquí amb nosaltres. Gràcies, Irene.
1: Gràcies, Pilar.
0: Gràcies també a tu, Cristina. Fins la propera.
2: Gràcies, Pilar.
0: Adéu-siau. I aquests que escolteu són els dies millors de Joan Rovira. Tant de bo siguin per tots nosaltres. Per cert, que tornem d'aquí a molt poquet parlant-vos de l'emergència climàtica en la que vivim. Fins aleshores.

els imprescindibles de Ràdio 4.

Cari. Oh. Che persona, Dio. Vale, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Aquella nit al Tiffany's, capítol 1.
1: Collons de vida moderna, quants missatges hi haurà ara. Cau la punyeta a veure.
2: Benvingut al
1: Déu-n'hi-do. A veure, un altre.
2: Tres missatges nous i té dos missatges guardats.
1: No sé per què m'emprenya.
2: Per sentir els teus missatges de veu, premi 2. Per sentir els missatges guardats, premi 3. Per saltar de missatge, premi 4.
3: Hola, molt bon dia. El senyor Francesc Callats. Em dic Alba Mora,
1: periodista.
3: M'agradaria molt parlar amb vostè. El seu amic, el senyor Joan Montull, m'ha donat el telèfon de vostè i...
1: Podria... Doncs sí, francament,
3: molt saber la vostra això. Versió. No, no, la vostra visió de l'època i dels fets que... Torno a ser jo, senyor Jan. Perdoni que el molesti. Estic fent un reportatge sobre el poble de l'Escala i la resistència al franquisme. Senyor Jats, perdoni que el molesti de nou, eh? Estic molt interessada en el seu testimoni. El senyor Miquel Vila i el senyor Joan Montull em van dir... tots tres són vells amics i voldria saber si podria dedicar-me una estona que crec que m'ajudaria a fer-me una visió.
4: No té més missatges.
1: Toca't els collons. Antifranquisme, l'Escala. A veure si fan el TV Notícies.
5: I ara us expliquen que el Partit Popular i Vox volen endurir el codi penal. Casos com el del raper Pablo Hasél, que fa més de 5 anys que és a la presó per enaltiment del terrorisme, es castigarien amb penes molt més altes. D'altra banda, Vox també vol tombar la nova llei d'amnistia...
1: Digui, qui demana?
3: El senyor Francesc Callats, hola.
1: Jo mateix, digui.
3: Bon dia, Iris, pensi que el molesti. Em dic Alba, soc de Can Móra, de l'Escala, la pastisseria de tota la vida, i el truco per un reportatge que faig.
1: La nena de Can Móra, si ja sé qui és. I acabo de sentir els teus missatges. Jo no... Espera que baixo la tele. Ja està.
3: Em deia... Volia dir que moltíssimes gràcies per atendre la trucada, senyor Allats, però això de nena... Pensi que tinc 30 anys, però en tot cas, has sentit els meus missatges, diu, oi?
1: T'he vist tota la vida i recordo la teva mare, que... Quan jo vaig tornar a l'Escala... Però digues què vols. He sentit els missatges per sobre i no sé si he acabat d'entendre el que...
3: Sí, la mare més jove, sí, senyor Llats. Això em va donar el seu telèfon un amic seu, el senyor Joan Montull. Ara fa dies que el vaig entrevistar.
1: Ah, en Joan, sí. Ara fa força temps que no en reunem, però sí que...
3: El cas és que, senyor Llats, sóc periodista, però això ja ho deu saber també. I resulta que faig un reportatge sobre la resistència al franquisme.
1: Ui, ja hi som. Sí, de vegades t'he vist a la tele de Girona i ho fas molt bé. A Can Móra poden estar orgullosos. Però un reportatge, dius?
3: Un reportatge sobre l'antifranquisme a l'Escala, senyor Llats. I he començat a parlar amb gent de l'època i voldria que vostè també hi sortís.
1: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps? Ja m'imagino què vols, i em sap greu, però jo no tinc pas...
3: Ho sé, senyor Llats, els senyors Montull i Vila ja em van dir que vostè no n'ha parlat mai. A veure... Jo només li demano de quedar i xerrar. No m'ha de dir res que no em vulgui dir.
1: Mira, nena, em sap greu, però no em ve de gust.
3: Vostè pertany a la generació que va lluitar contra el franquisme, senyor Llats. Sense gent com vostè, jo no hauria estudiat periodisme en català. La meva mare sempre diu que vostès van ser el pal de paller.
1: Jo no vaig ser res. I digue'm, sisplau, això del senyor Llats només m'ho ha dit la policia espanyola. Jo no tinc res a dir. Jo vaig fer coses que... En fi, jo no vaig fer res.
3: Ja l'entenc, senyor Llats. No s'amoïni. Perdó, no et preocupis, Cisco. Ho havia de provar, com comprendràs, però no et molesto més. Però sí que m'agradaria poder enviar-te el reportatge quan el tingui acabat, eh?
1: I d'allò, quina mena de reportatge dius que fas?
3: Ah, no, res, una panoràmica, una crònica de l'època, els protagonistes... Serà en paper, res de vídeos o talls de veu, eh?
1: Bo, i si jo accedeixo, després podria revisar el que s'hi digui de mi.
3: Home, això per descomptat, senyor Llats. Perdó, Cisco. Això t'ho prometo. Sóc una professional i l'últim que vull és fer safareig o ferir algú del poble, clar.
1: Nena, faria no, però jo deia que m'agradaria supervisar com quedo, perquè jo no vaig fer res, o no volia fer segons què.
3: Fem una cosa, Sisko. Quedem. I si en qualsevol moment no ho veus clar, parem màquines i el dia farà un any.
1: Sí, sí, sí. Però d'allò... En qui més dius que n'has parlat?
3: De moment, doncs això, en Joan Montull, en Miquel Vila i alguns altres de la vostra edat. T'aprecien molt i tinc una llista llarguíssima d'antifranquistes encara per trucar, eh?
1: Ah, caram. En Miquel Vila, eh?
3: Jo vull que la vostra memòria tingui el lloc que es mereix. Vosaltres vau aixecar un país que encara no havia sortit d'una dictadura.
1: I d'allò, nena, per tot això ens agraves la veu?
3: Si no vols cap enregistrament, Sisko, no n'hi haurà cap. Però almenys m'has de deixar una llibreta i un boli. Que tinc bona memòria, però no sé si prou per apuntar tantes vivències.
1: Va bé, doncs, nena... perdó, Alba. Doncs, on vols que quedem? A casa meva diria que no, la tinc desendreçada.
3: Demà a la terrassa de la taverna del Port d'en Perris, a les 11? Si et va bé, clar, eh? Entre setmana, a aquella hora, tot allò és tranquil. Els turistes són a banyar o a comprar.
1: Entesos, i corre prou aire, sí, ja em va bé. Estic jubilat, ja la conec, la taverna. I tant que la conec.
3: Magnífic, Sisko. Moltíssimes gràcies, de veritat. Fins demà, eh?
1: Vagi bé, sí. Merci, fins demà.

0: Bon dia, el senyor Yats. Ai, esperi que em tret els cascos.
1: Suposo que sí, que sóc jo. Però digue'm, Sisko.
0: Ai, coi, que sí, que és que no m'acostumo, perdó. Jo sóc l'Alba, gràcies per... Estic una mica nerviós, eh? Pensa que per mi és que ets molt important.
1: De res, de res. Amb els de Camp Mora ens respectem i... D'allò, seu, sisplau. Jo és que sóc anat a fer un tomb i per això he arribat abans. Que vols prendre res?
0: A aquesta hora no sé si ja es pot demanar una canya. Vaig triant els trastos, eh? Llibreta i boli, com els periodistes de debò.
2: Bon dia! Què serà per aquí?
0: Jo, un cafè descafeïnat amb gel, sisplau. I vostè... coi, tu, Sisko, vols res més?
1: No, aigua amb gas, senyor. Merci.
2: Ara mateix.
0: Bueno, doncs aquí estem, eh? Primer de tot, Sisko, gràcies un altre cop. El teu testimoni serà molt útil. Trobo que fa bon prou dia, eh?
1: Prou.
0: Vull dir que, ja ho saps, vaig parlar amb els teus amics de l'època, els més, diguem-ne, fins. I ai, que vaig massa de pressa. Perdona, Sisko.
1: No, no, és que... I què et van dir en Vila i en Montull? Perquè ara fa anys que no ens trobem, allà d'Ola i Adéu pel carrer.
0: Doncs que éreu molt amics, amics de l'escola, un trio d'aquells inseparables, i em van parlar de la vostra resistència al franquisme des de ben joves, una quantitat al·lucinant de peripècies.
2: Aquí ho tenim, família. Un cafetó amb gel, l'aigua amb gas, i vinga, va, que vagi de gust.
1: Sí, sí, encara som amics, però... Però ben bé, què et van dir en Vila i en Montull, eh? Què et van explicar?
0: Bé, no sé, que en Miquel Vila anava a Perpinyà, que hi tenia família, i us portava llibres prohibits. Que fèieu pintades com a contrarègim, no sé, que conspiràveu, en resum, i que tot va ser molt, molt intens.
1: I res més?
0: Bé, encara no ho heu fet, no he fet el buidatge de les meves notes, i no ho sé, vam parlar de l'època i de vosaltres, i esclar, que van sortir coses, però ho haig d'ordenar, eh?
1: Alba, només et demano que no m'enganyis. Vull saber si et van parlar del que vaig fer aquella nit a Tiffany's, i vull saber si és l'únic que t'interessa, posar sal i pebre a la nafra. O més aviat, el que no vaig fer.
3: Aixecar-vos a la quinta furta. Va. Em sembla que no m'ha vist ningú. Va. Entraré per darrere. A veure, sí. Va. Hòstia, hi ha un collons de patrulla de la Guàrdia Civil a la porta. Va. Per darrere, sí. Gas.
0: Sí, Sisko. En Vila i en Montull em van parlar del que vas voler fer. Coi, no t'enganyaré. Però ja et vaig dir, per telèfon, que només parlarem del que tu vulguis.
1: Entesos, merci. I doncs, per on comencem?
0: Al principi.
1: Pel principi del món? Es tocarà l'hora de sopar?
0: Em podries parlar de la colla que vau fer, no? Us vau conèixer a l'escola i després la Bona Figueres.
1: Correcte. Es vam conèixer a estudi. Aquest és un bon principi.
0: Però tinc entès que tu i els teus pares veníeu de... Espera, veníeu de...
1: De muntanya, pagesos. I a més era mitjan curs. Jo no havia vist mai el mar, ara compte. Ho recordo com si fos avui. Vaig entrar a classe i de cop i volta tot va canviar.
4: Guaita'l, aquest pagesot! On te va, això?
5: Heu vist quines altres més vermelles?
4: Sembla una tomata! Sí, sembla una tomata! Tomata,
5: tomata, tomata, tomata... ¡Silencio! Hoy damos la bienvenida a su nuevo compañero, el señorito Francisco Ayats.
0: Sí, esclar, el bullying de sempre, però... Però vas fer bons amics, oi?
1: Em vaig fer amb els més grans, amb els... És a dir, amb els diferents, això. Vaig detectar en Miquel i en Joan de seguida. I no ho sé, em van acceptar.
0: Acceptar? Això sona bé.
1: Ens passàvem l'hora del pati parlant. No ens agradava el futbol ni les classes. Aquella escola del franquisme, els nois separats de les noies... Va ser una època molt fosca, saps?
0: Costa d'imaginar, però tinc entès que gràcies a certs ambients vau descobrir mogudes noves, no? Coses que us van obrir el cervell.
1: I tant. La família de Miquel tenia un bar, vivien a sobre. I en Miquel tenia les golfes per ell sol. Però n'hi havia d'altres, eh? Hi havia gent avançada, progressistes i capellans d'esquerres que ens van netejar els ulls.
0: Els teus amics em van explicar que llegíeu molt i que escoltava música, coses avançades, no sé com dir-ho.
1: Bufa, sí, llegien. I volíem fer-ho tot alhora.
0: Tot alhora?
1: Anàvem a casa d'aquest i de l'altre, i sovint, com et dic, a les golfes d'en Miquel. I llavors era un alliberament.
6: Escolteu, nois, escolteu. I en aquí, en Proudhon diu que la propietat és un rogatori.
7: Doncs ara i aquí, Kel, en nom d'en Proudhon, t'expropiarem el bar del teu pare.
8: Ei, i si canviem de disco? En Raimon ja l'hem sentit 3 vegades.
6: Tens raó, Cisco. Va, posa'm-nos aquí, va. Que ara us vull llegir una cosa d'en Pere i Forgues i em penso que pot quedar bé. Va, Pere i Forgues, eh? El gran historiador de Begur.
9: De chez moi, le berger et sa flûte de bois, et sa chèvre et son chien qui aboie.
0: Oh, els meus pares tenen una col·lecció de música d'aquesta època. És una meravella.
1: La música era una gran porta d'entrada a l'oposició a la dictadura. Una era boda de la Pepita Figueres, escalenca, i el seu home, sí, l'Enric Casasses. A través d'ells vam conèixer els 16 jutges i vam començar a organitzar recitals i a fer octavetes.
0: Tan joves? Ostres, jo creia que tot plegat ho havíeu començat a fer més tard.
1: Perdona que vaig endavant i endarrere, eh? Devia ser el 1966 o el 67, que vam portar en Pau Riba, la Guillermina Mota i la Maria del Mar Bonet a cantar a l'Escala. Eh? Poca broma, trobo. Ah, i van fer venir en Pi de la Serra al casal parroquial. Cuidado que aquell feia tronar i ploure. I era una força de la naturalesa.
10: I amb mutu a complença canteu com un home sol. Fins de puta voler si no veuria mai el sol.
1: Anhelàvem la llibertat política, la llibertat sexual. Catalunya. I alhora teníem por. Una poca... En fi, jo en tenia, vaja, segur que en tenia. Però també sentia una força nova que em creixia dins.
0: Por que us enxampessin, oi?
1: No, no ben bé. Érem uns marrecs. Era l'ambient general que feia por. Recordes el cas Grimau? Era un polític comunista espanyol. La policia franquista el va detenir l'any 63 i el van fusellar.
0: Ho tinc estudiat. Tota Europa es va escandalitzar i va ser notícia de punta a punta.
1: De vegades anàvem a Can Josep de les Vaques a veure munyir-les i un dia, com t'ho diria, en Josep de les Vaques escoltava d'amagat la ràdio

0: Ja Figueres i jo, més petit, em vaig quedar sol a l'escala.
1: Però què vols dir, Sisko, amb això de desemparat?
0: Res, els caps de setmana ens vèiem, organitzàvem coses, intercanvi de revistes, les primeres pintades... La meva primera pintada deia català a l'escola. Ara compte. Però van ser un curs i un hivern desoladors.
1: Em sap greu, Sisko. Suposo que els trobaves molt a faltar.
0: Potser jo era el més apocat de tots i, no sé, l'hivern i aquells tricornis de la Guàrdia Civil que eren a tot arreu i jo sense la colla. Pensa que no feia tants anys que se'ns havia despertat la consciència i jo sense poder parlar amb ningú. Vull dir que la nostra força era el grup. Per separat, et senties molt fràgil.
1: Però no vau perdre mai el contacte, no?
0: Sí, clar. Però ells venien amb històries fresques. I jo no tenia res per explicar-los. Res que no fos por i avorriment.
2: Figueres, F, Nova York. I vam arribar a les habitacions de les noies, les monges una mica més i ens carden escales avall. Una mica més i acabem el cortalillo.
3: Quin fora de córrer!
2: Ah, i tu què, Sisko? T'has remenat gaire la cuca aquesta setmana?
4: Bueno, he redactat els estatuts nous de la nostra associació i penso que ens poden anar bé. Jo crec que la joventut indiqueta llibertària ha de tenir uns estatuts poderosos.
2: Ah, i ara us haig d'explicar que he conegut uns progres de Figueres. Ens passaran revistes franceses. I la setmana que ve irem a fer una visita al poeta Carles Fages de Climent.
4: Jo no podré venir, però he redactat els estatuts i penso que els podríeu revisar.
5: No em demanis el perquè.
0: Els pares em van veure tan trist, Alba, que l'any següent em van enviar a Figueres abans del que em tocava. Llavors vaig recuperar la vida amb en Miquel i en Joan, que tenia un pis compartit. Vull dir que la meva transformació real comença aleshores.
1: D'això me n'han parlat els altres, sí. A Figueres és on acabeu de polititzar-nos de valent, oi?
0: Sí, és on la cosa pren volada. I no has tocat gaire el que fem ja, l'Alba. És ben igualit, eh?
1: És que no em vull perdre cap detall. És tot tan interessant.
0: Depèn de què sí que n'és d'interessant. I depèn de què... No ho sé. Potser podríem continuar un altre dia, eh? Em sembla que voldria ordenar més bé els records, si no fa res.
1: T'ho manes, eh, Sisko? No vull agobiar-te. Quedem que, no sé, la setmana vinent?
0: En tot cas, té'm el teu telèfon i et truco jo quan d'allò... Sí, quan tingui les idees més endreçades.
1: D'acord, Sisko. Sisplau... Aquí, que ens faria el compte.
6: Ara mateix, senyors.
0: Convido jo, que he après més que tu. Ara mateix...
1: No, ni parlar-ne, Sisko. A sobre de regalar-me el teu temps i la teva memòria. No.
0: Ai, el meu temps. I els meus secrets pesen molt, Alba. Vaig lluitar. I es podria dir que vaig caure en combat. Però són coses que cal explicar-les bé, sense pressa i sense floritures.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Alexia Gafas, Júlia Gafas, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Joan Bosch i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Selles Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Cunillera Font. Cançó principal, Alta Traïció, de Clara Pella i Salvador Sobral, cedida per Vida Records. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Hosti, m'ho imaginava tot més petit. No sé ni on te vaig. Vinga, vinga. Vas. Va, va, aniré per darrere. Ara sí. Collons, collons, no conec res. Aquí hi ha uns terrats. A veure... Doncs a veure si puc pujar per aquí. Aquesta paret és alta.
1: Aquella nit al Tiffany's, capítol 2.
2: Excuses que perdona, que condueixes. No, no, és perillós. Ja trucaré més tard, però he pensat que avui podria ser un bon dia.
3: No, Cisco, si vaig amb els sense mans, digues, que potser voldries... Espera, quin dia som avui? Ai, que sí, mira, ja passem prop de cada lloc i ara la mama aparcarà i anirem a triar el gelat dins l'os de l'escala.
2: I veig que tens companyia. Escolta, de debò, truco després o demà o un altre dia i no se'n parli més. Ara has d'estar per coses importants.
3: I tant, és en Martí. Martí, saluda en Cisco.
4: Hola, Cisco.
2: Hola, Martí, hola. Tens un nom molt maco, eh? I d'allò, quants anys tens, Martí?
3: Digues, Cisco, vinc de buscar en Martí al casalet i ara l'anava a deixar que la mare. Jo haig de fer dos articles per ahir.
2: Bo, jo a l'estiu del 69 vaig ser monitor de casals a Torroella. Una feina que, res, com que vam deixar la conversa a mitges i jo crec que paga la pena lligar alguns caps, saps? A casa he trobat uns papers i la memòria se m'ha disparat.
3: M'encantaria que seguissin parlant, Cisco, però digues, que volies quedar avui? Perquè jo ara mateix podria canviar de plans, eh?
2: Sí, no, podríem quedar al mateix lloc, a la taverna del port d'en Perris, vull dir, però no voldria que canviessi res.
3: Sóc en mitja horeta. Va, fins ara.

0: Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
1: Ui, això no m'ho esperava, eh? M'has trucat. Gràcies, Cisco. Avui bufa forta, eh?
2: Sí, que bufa, sí. Però res a veure amb les ventades d'abans. Si prefereixes, anem a dins, tu mateix, eh? És que ho he vist molt ple i he pensat que...
1: Oh. No, aquí em va molt bé, eh?
2: Així que deixa mai nada, eh? Excusa'm. He estat indiscret, però si no n'haig de fer res de la teva vida, això no n'haig de fer
1: res. I ara, Cisco, no n'ets pas d'indiscret. Mira, tinc en Martí, que l'has conegut per telèfon, i aquí dins meu hi ha la Caterina, que de moment és un petit mal de panxa de 5 mesos i mig.
2: Caterina.
1: Sí, però va, som-hi que està arribat a ploure. A veure si trobo la llibreta. Em sembla que la tramuntana se m'emportarà els apunts.
3: Bon dia, o bona tarda, depèn. Què serà per avui?
1: Jo, una cervesa sense alcohol, sisplau. I tu, Cisco, què et ve de gust?
2: Per mi una cervesa que sigui normal i que sigui ben freda, senyor.
1: I patates i olives, que moro de gana, eh?
3: Marxando!
1: Bueno, i tu què, Cisco, n'has tingut, fills? Perquè potser em pots aconsellar i tot. Ai, ara he estat jo la indiscreta. Ai, perdona'm, eh? De vegades... Em sembla que no tinc filtres, tu.
2: No hi fa res, Alba. No, quan els amics començaven a tenir parelles, alguns fins i tot fills, jo encara era a la presó. I, esclar, vaig acabar ressegat, per dir-ho de manera suau.
1: Hosti, veus? Ja he ficat la pota i em sap greu, Cisco. Jo no volia que riéssim així, aquest tema.
2: Dona, res.
1: Ja, vam quedar que tu em parlaries del que et vingués de gust.
2: Ai, la vida és com és, però jo... Exacte, jo no volia parlar d'això de la presó, o potser més endavant. El cas és que avui he trobat llibres i papers de l'època i he pensat que te'ls podia ensenyar, eh? Donen context.
3: Una sense alcohol... i una de normal. I les patatetes, les olivetes. Apa, ja ho tenim.
2: Merci.
1: Gràcies.
2: Molt bé, ben freda, sí senyor.
1: Ai, m'estava desmaiant de gana, tu. A veure per on anàvem... Sí, aquí. Era el moment que tenia un pis d'estudiants a Figueres. Tu, en Miquel i en Joan, i em sembla que dos nois més que... Ai, perdona, espera, que potser volies parlar d'altres coses i jo aquí vinc a dirigir l'orquestra. Ja semblo aquell, el Sabater d'Ordis, hòstia.
2: Dorm, Sabater, que l'art et faci noble. De gran faixes de Climent.
1: El millor poeta nostrat. Has portat papers d'ells, oi?
2: Sí, precisament he trobat llibres que llegíem al pis. I discos, i alguns pesquins que fèiem d'amagat. Vam ser molt actius, trobo.
1: Hòstia, pesquins? Va, digues.
2: A veure, volia saber com ens vam radicalitzar... No, com ens vam polititzar de debò, no? I doncs, tot va consolidar-se a Figueres. El nostre pis, que tu en dius d'estudiant, i nosaltres ens l'imaginàvem com una comuna. Si valga en Déu, una comuna. En fi, llegíem molt, fèiem pintades, ja sabíem punxar la pirinaica, no sé... Fèiem contactes i descobríem líders revolucionaris, el Che, en Quico Sabater...
4: I ara us posaré aquesta joia que vaig comprar a Perpinyà la setmana passada.
5: Quel! Tinc el cap com un timbal de tants discos. I si trobes la piranaica i ens posem al dia?
4: Mira que sou sonsos, eh, me cago en Déu! No voleu sentir les barricades? Està bé, va, vinc a la ràdio a veure...
6: Ei, i aquests llibres que has dut a Perpinyà, Miquel? Aquí n'hi ha un d'en Bakunin, que ja ens n'havies dit alguna cosa.
4: I ja que parlen de sexe. I vaig anar amb la Glòria Codina, la coneixeu? La van detenir el maig passat als fets de París i ara viu amagadot a l'Escala. És guapa i lliure perquè sí. I ja m'ha dit que ella i jo, coi de ràdio, no agafo res.
5: Un dia ens vindran a buscar i aquí les finestres són ben altes.
6: Collons, de vegades somio que es boten la porta i me llencen per la finestra. Com aquells pobres estudiants de Madrid, en Guijarro i en com es deies... Sí, aquell, en Ruano. També el va llançar a finestra avall, eh?
7: Resistes, cojones! Hijo de la gran puta!
8: No, soltant-me!
5: La por no és revolucionària, Cisco. Mireu, hem de muntar un comitè d'acció revolucionària a cada poble. Va, fora la ràdio. Cui, anem per feina, a veure on te tinc el collons de paper.
4: Ara, va, escolteu, he redactat una normativa i tinc uns comunicats copiats que ens poden inspirar.
5: Només ens faltava això.
4: I si anem a conèixer noies per variar? M'han dit que un grupet es reuneix a la Rambla. I que n'hi ha per triar i demanar!
5: Collons del Sant Pare! O passem a l'acció directa o els feixistes se mos menjaran, Joan!
6: Ei, va, i si fem créixer el que ja tenim? La nostra joventut llibertària indiqueta ja té traça amb les pintades. I fem els recitals i els pamfletos. No sé, i si editem un llibre amb textos sobre lluita política?
4: Això dels indiquetes són jocs de petits, Isco. Música! Ui, música! Hem de passar l'acció! Hem de madurar, adequar l'estratègia als objectius. Voilà! Ta-ta-ta-ra! Va, en fi, escolteu, manyacs. Mireu, ara fa un any ens marcaven el camí els bascos. Va, us ho llegeixo. Como tantos otros peones del capitalismo español, Melitón Manzanas estaba condenado a muerte desde hace mucho tiempo. El mismo pueblo que conocía bien su actividad le había sentenciado. El pasado 2 de agosto, ETA ejecutó esta sentencia del pueblo. Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social, uno de los mayores sádicos antivascos, fue ejecutado cuando, dónde y cómo quiso ETA. El Chacurra Manzanas llevaba largos años empleando su odio a lo vasco de todas las maneras posibles.
5: Però d'on collons treus aquestes coses, Kel? Una cosa és que siguem comunistes o llibertaris, i l'altra... No sé. Juguem-ho al dimoni. Mireu, me'n vaig a cardar un toc a l'Empòrium.
4: Pel tanto, no és pas que haguem de matar ningú. Jo només us dic que hem de passar a fer alguna cosa més grossa.
8: Ui, sí, que sí, que sí.
9: Vinga, bon vent, activistes. Me'n vaig.
6: Ei, Joan, espera un moment, que jo vinc amb tu. Jo, Miquel, perdona, però jo és que també necessito que em toqui l'aire. Va, vine, que si vols podem continuar parlant.
4: Aneu, abandoneu la lluita, germans! Ja em quedo jo a aguantar la flama.
2: I ja ho veus, Alba, així ens anàvem polititzant. I érem tan joves que tot ens semblava possible. L'amor i la justícia universals. I la fi del franquisme, en fi.
1: Déu-n'hi-do. Pel que veig, diria que en Miquel era el més abrandat. O més aviat us complementàveu.
2: Mare de Déu, si n'era d'abrandat, sí, sí. Però després es va veure que era més un teòric que no pas un pràctic. I amb això no vull dir pas que en Quel no s'arrisqués, eh? Els comitès d'acció revolucionària, en fi, la cosa no va passar d'idea en un paper de quatre trobades a Girona que van acabar amb boira.
1: I en Joan? En Joan no era tan... no sé com dir-ho, o sigui, era més assenyat.
2: No, això m'hauria d'haver escoltat en Joan més que no pas en Miquel. Però Miquel era magnètic, te'l creies. Tenia guspires als ulls i unes idees fantàstiques. Res i curt, en Miquel era un argent viu i un líder natural.
1: Suposo que a l'època, suposo que l'ambient s'encomanava i que si eres una mica sensible, de seguida polititzaves.
2: No, jo pots ben dir. Vagues d'obrers i d'estudiants, i la guerra de Vietnam, la primavera de Praga... I aquí hi havia el collons del franquisme. A Europa floria la democràcia, i aquí ens quedarien sempre més a les fosques. Érem tan joves, Alba.
1: O sigui, que l'ambient us va portar a fer un pas més enllà.
2: Bé, sí, o no sé, o no, vull dir... A veure, era molt difícil organitzar les idees, saps? Teníem el cap en construcció, i el ventall ideològic era tan gran... Llegíem com uns esperitats.
1: Ja m'ho imagino, ja. I és ben clar que us estimàveu al país.
2: Un poti-poti, ja t'ho diré. El Concili Vaticà II havia renovat l'Església i teníem clar que calia robar els rics per afavorir els pobres. I, val com Déu, si n'érem de joves, si n'érem de tendres.
1: Però alguna cosa, no sé, segur que em passa alguna cosa que suposa un canvi, no, Siscú? O pixo gaire fora de test. Va, perdona l'expressió, eh?
2: No, tens raó. Van passar un parell de coses importants, diria. Clar, jo ja havia agafat el gust per jugar al gat i la rata amb la bofi, no sé, reunions clandestines a la rectoria de l'Escala, pintades a la caserna, i em sentia valent per primer cop a la vida. Era com si tingués una bèstia dintre meu.
1: Acció directa.
2: O molta adrenalina, com quan vam anar a donar suport a mossèn Monconill, el pintor... Com es deia? Ai, collons, i el pintor Bosch Martí.
1: Ai, espera, espera, que mossèn Montcunill, el pintor dius que es deia... Sí.
2: Bosch Martí.
1: Pintor Bosch Martí.
2: Bosch Martí.
1: Sí, val, apuntat. I això què va ser, Siscu?
2: A l'església parroquial de Palau Sator. Hi has estat mai? És un poble molt bonic, molt empordanès.
1: Home, i tant que hi he estat. És preciós, però digues, què va passar?
2: El mossèn, havia encarregat un mural en Bosch Martí. Una cosa sensacional. Crist, la Sardana, el Che Guevara, no sé. Tot molt progressista i molt crític. Ramon Llull, Pompeu Fabra, Luther King, en Gandhi, i fins i tot en Hitler. Una composició colossal. En una banda els bons i a l'altra els dolents.
1: Què dius? Això dins l'església?
2: Sí, sí, la gent venia a veure com s'anava fent el mural i va córrer la veu i llavors va sortir la notícia al diari. Clar, en aquella època tot era, no ho sé, vull dir que llavors s'hi van presentar uns suposats estudiants d'arquitectura i van demanar hora al capellà per veure el mural. En realitat, eren tots esbirros.
10: Y este es el mural, señores, que representa la historia de la humanidad. La piedad de Cristo con la buena gente. Y aquí, la representación del mal. Y, pues, este mural, les decía...
11: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién son ustedes? ¿Cómo han entrado aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué pasa? Váyanse de aquí. Salgan de esta casa. Salgan de aquí. No los quiero ver aquí. ¡Venga, fuera! No me achuche a mí, ¿eh? ¡No me achuche!
12: Os vais a enterar ahora de qué mandan España, hijos de puta.
2: Tal com en dia Calva, van empastifar el mural amb pintura i ho van trencar tot. Després van apallissar el capellà i el pintor i els van deixar lligats a un banc de l'església.
1: Hòstia, quina por, Siscu, quins animals, collons, feixistes, eh?
2: O era una por convertida en ràbia. Més enllà vam anar tota la colla a una concentració de suport a Palau Sator. Corria la brama que en vindrien uns de Barcelona, em sembla que del Front Nacional de Catalunya, i que venien amb armes, eh? Per si calia defensar-se dels feixistes.
1: I al final, és que no m'estranya, eh? Que us polititzéssiu a marxes forçades, Siscu, perquè a veure, vull dir que no us quedava cap altra sortida, oi?
2: Era inevitable, sí. Es podria dir que tot ens hi empenyé, i jo... En fi, tot va acabar com va acabar. Perquè tot plegat... Sí, tot plegat va ser una fatalitat que vist ara em sembla evitable. O fins i tot absurda, la veritat.
1: Em sap greu, que us toqués una època tan terrible, Siscu, però gràcies a vosaltres la història va fer un tomb i les coses van millorar. Gràcies a la vostra empenta, la vostra lluita.
2: Un cap vespre ens va visitar el comissari de la policia de Figueres, al nostre pis, eh?
1: Hosti, això vol dir que... Això vol dir que us van enxampar?
2: Gairebé, però va ser un altre detonant, saps? Ens va visitar Virgilio Sánchez Velo, que en aquella època era com si diguéssim l'home del sac.
4: Hòstia santa! Joan, treu el disco de pressa. Siscu, a la cuina, fes veure que... Fes veure el que vulguis, collons. Jo obriré de la porta i vosaltres... Va, esteu a punt? Va, va.
13: Ai.
14: Collons, mare meva.
4: Sí, qui anai?
15: Comissario Sánchez Velo, abran.
4: Pase. ¿Y a qué se debe su visita, señor comisario?
16: Retírese un poco, joven. ¿Hay alguien más con usted? ¿Este pasillo a dónde lleva?
4: Sí, claro, somos estudiantes y somos en el piso, están en Juan, en Siscu... ¿Esto qué quiere decir? En Juan y los demás han ido al Emporium a tomar una limonada, me creo.
16: Reúnalos a todos aquí en el comedor. Tengo algunas preguntas para ustedes.
4: De seguida. Siscu, Juan, veniu, que hay el comisario y quieren reunir con nosotros. Nos sentamos en esta mesa, que irá bien para esto, para hablar.
17: Buenas noches, señor comisario.
14: Buenas noches, señor comisario. Estaba en la cuina.
6: Estaba preparando café. ¿Qué quiere? ¿Quiere un café, señor comisario?
16: No quiero café, gracias. Siéntense. Será un momento. A ver, solo serán unas preguntas y quiero que me respondan con toda sinceridad. ¿Se ven capaces de responder con toda sinceridad?
4: Sí, claro, faltaría más.
6: Sí, claro.
4: Lo que necesite, lo que sea.
13: Lo que quiere que sea.
1: ¿Y qué volía aquest tal Virgilio?
2: No va ser desagradable, Però jo, en fi, allò va ser un disparador. Un detonant, com tu en dius. Oh, estic tan cansat. Alba, em sap greu, però no sé si puc continuar ara
1: mateix. No hi fa res, Sisko, no pateixis. Recordar segons què ha de ser molt dur. I ja entenc que hi ha coses que no vols reviure. Si d'allò demano el compte, ja ho deixaríem per més endavant.
2: El comissari va ser amable. Primer volia saber qui érem cadascú, què estudiàvem, qui vivia al pis i qui estava de pas, preàmbuls, en resum, i llavors va tocar.
1: Ei, Sisko, que si no vols parlar, cap problema.
2: Jo feia dos dies que havia pintat a les parets de l'institut Abajo el Instituto Burgués. I el comissari segur que ho sabia. I jo... A veure, va ser el primer cop que vaig ser conscient que algú m'havia delatat. I jo sabia qui era, o em pensava que sabia qui era. Cosa que pel fet és el mateix.
1: Insisteixo, Sisko, avui hem xerrat força, eh? No et cansis, sisplau.
2: El comissari se li veia que no ens creia. No ens creia quan li dèiem que nosaltres no sabíem res de cap pintada. Però va acceptar la nostra versió dels fets i es va acomiadar amb un... No sé, hi ha un abans i després.
1: Un abans i un després?
2: El comissari va deixar anar aquella frase.
16: Esto es todo, señores. Pero a partir de ahora ándense con muchísimo cuidado. Están fichados.
2: I aquí va començar la meva mania persecutòria. O la nostra, vull dir. Ja no ens vam sentir segurs enlloc. Ni mai més vam deixar de mirar de reull. De la tors. Policia secreta, traïdors. En fi, em va caure la vena dels ulls.
1: Caram, Sisko, no sé què dir, la veritat. Gràcies per explicar-m'ho. I com ho vau pair?
2: Des d'aleshores vaig collar més amb en Miquel, perquè en Joan es desentenia sovint dels nostres projectes, no sé. Ai, de vegades penso que ho havia d'haver parat tot en aquell moment. Poc després ja no hi va haver marxa enrere.
1: Però tu no podies saber el futur, Sisko.
2: Llavors en Miquel va fer aquells contactes a Itàlia. I, mare de Déu, i vaig robar la dinamita a la Pedrera de Roses. I tot va acabar d'aquella manera.

0: Collons. Collons, aquí dalt és un bon lloc. Va, la motxilla. Els cartutxos. Merda. La mitja. Hòstia. Hòstia, hòstia. Hòstia, què collons has fotut?
1: Sisko, Sisko, ja sóc aquí. Sisko, tranquil. No, no cal que continuïs, no continuïs, sisplau. Què et passa, Sisko? És que no sé què fer.
2: Sisko, vergonya.
1: Estàs bé?
2: Quina vergonya.
1: Sisko.
2: Quina vergonya, Alba.
1: Sóc aquí, estàs bé?
2: Quina vergonya, Alba.
3: Sí, voldran alguna cosa més, els senyors? Ep, un moment. Tot bé per aquí?
1: Sí, sí, sisplau, una aigua per en Sisko i uns tovallons de paper.
2: No cal. Merci. Ara l'únic que vull és ser casa meu. Sacre Valda. Jo no volia que passés això. Potser ha estat una mala idea.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Sellas, Joan Cunillera, Oriol Casals, Carles Debó, Dume Graner, Marina Cebollero, Marc Clapés, Dani Cortés, Xavier Serrano, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Sellas Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Cunillera Font. Cançó principal, Tinc una bèstia dintre meu, de Quimi Portet, cedida per Quimi Portet i Música Global Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i, com sempre diem, holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, la longevitat generativa converteix, doncs, els anys de vida en valor i en vigència social. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica i la diferència del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Dissabte són les 8 del matí, però també serem les 22 hores del diumenge al vespre. A la nit, perquè s'emeteix a tota hora en el web de Ràdio 4 i de la plataforma d'RNA. Per tant, benvinguts tots a totes les hores. Filipa Teixeira és cofundadora del projecte 55+, coordinadora de la mateixa plataforma. Desplegada, doncs, en l'any 2019 a Portugal, suposo que a Lisboa, però ara m'ho acabaran de dir. Filipa, és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Hola, bon dia, gràcies.
0: Bon dia, tot dia, encantat. Laura Rosillo, ja la coneixem, assessora de 55+, voluntària de Sencat, especialista en tots aquells temes de planificació i de longevitat. Us ho sap tot, ella, us ho sap tot, ja els hi dic, la coneixo bastant, amb tot carinyo. Assessora del Consell de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya. Laura, hola, bon dia.
3: Encantada, com sempre.
0: Tu saps tot o no? Sí, no?
3: Bueno, intento.
0: Intentes.
3: Intento no deixar d'aprendre.
0: L'altra dona amb molt de talent és Montserrat Barceló, és metgessa, assessora per Europa de Veristat. Montserrat, senyora Barceló, benvinguda.
4: Bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom. Antonio Martínez del Hoyo, ell és advocat, president de la Comissió Sènior del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Antonio, senyor Martínez del Hoyo, benvingut, gràcies.
5: Hola, Manel, hola a tots.
0: Hola a tots. Carlos Cerro, ell té 65 anys, més o menys. Fa un temps que ha estat durant molts anys a les forces antiterroristes de l'Estat espanyol. Per tant, un home de lluita directa, que ha transformat la seva vida, o l'està transformant també a partir del seu coneixement. És consultor general, director de Seguretat d'ICADE, Premi Nacional de Seguretat per part del de la Policia Nacional, i té mencions diferents, moltes mencions de premis especials. Senyors Cerro, Carlos,

0: Un plaer tenir-te també aquest matí per veure com t'has transformat, no?
1: Hola, bon dia, Manel. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu. Fa temps que no hi era, estava per de viatge i alguns dels nostres tertulians us agafant. Lourdes Charles, psicòloga, presidenta de l'associació Som Senyor. Lourdes, hi ha prou, no?
2: Bueno, m'he agafat unes vacances.
0: Ah, d'acord.
2: Però ara vinc amb les bateries molt carregades.
0: D'acord. I aquí davant meu, com sempre, Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UGT a Catalunya, i també és membre o és el conseller del districte de les Corts de Barcelona, no?
3: Sí, entre altres coses, amb les persones grans.
0: Amb persones grans, no? D'acord, comencem. Hi ha una persona molt coneguda, quan hi comencem em mira tan mala cara, però no cal, eh? Marta Rossés, hola.
4: Hola.
0: Ella ha estat durant anys a la Cambra de Comerç com a la responsable de comunicació. També és una superwoman, una supersenior. També per posar el seu talent sobre la taula. Marta, un plaer tenir-te.
4: Gràcies.
0: Gràcies. Per tant, la longevitat s'ha consolidat, ja ho hem dit moltes vegades, però ho repetim, s'ha consolidat com a un fenomen, diríem, estructural molt rellevant del segle XXI, d'aquest segle. L'augment sostingut de l'esperança de vida, combinat amb una baixa natalitat, està redefinint la piràmide poblacional i tensionant els sistemes de benestar i la nostra mateixa transformació. Per aquesta realitat no és només un repte, és també, com diríem, una oportunitat històrica. Montserrat Barceló.
5: Com m'agrada aquest titular, Manel. Longevitat igual a oportunitat històrica. Com ja hem dit diverses vegades en aquest programa, l'esperança de vida aquí a Catalunya és de 84 anys. En les dones, 86,7. Tenim més de 3.000 centenàries i centenaris a Catalunya. I això vol dir que quan ens jubilem podem viure 30 anys més o més, inclús, no? És un canvi cultural que significa oportunitat. No sé si els nostres oients van escoltar a les televisions a la consellera de Salut quan va anunciar, no fa massa, una primícia que vam donar aquí, de fet, a Ràdio 4. Ens va explicar la creació d'un nou hub d'innovació social i sanitària anomenat IB, dirigit pel doctor Manel Balcells, que és exconseller de Sanitat, on realment el que pretén el govern de la Generalitat és seleccionar, impulsar i acompanyar i avaluar, evidentment, també projectes en l'àmbit social i sanitari i molt enfocat en l'envelliment, no? Ens explicava la doctora Pané que a part del HIS, el CISCO, el CIMTI, es fundava el SilverCat, que és el que vam anunciar aquí, no? Que serà un punt de trobada on totes les àmbits, totes les companyies públiques i privades que estiguin relacionades amb la Silver Economy trobaran a l'àmbit i el motor, no? El que va ser BioCat en la biotecnologia, SilverCat ho serà per la Silver Economy, no?
0: Per tant, això és un tema que jo crec que va ser fa 2 setmanes o 3, no? Quan estaves a França, si no me recordo.
5: Justament.
0: Malament, perdó. Per tant, de tot el que està dient Montserrat i estem dient en aquesta taula, el paradigma, permeten vostès, el paradigma de la jubilació, ara explicaré per què dic jubilació, com a retirada definitiva, ja no respon a la realitat actual. Per tant, hem de canviar. Hem de canviar el diàleg, els adjectius i els estereotips. Per tant, hem d'anar en contra d'algun de quelcom d'aquests estereotips. Per tant, tot va ser concebut per a societats amb vides més curtes, amb una longevitat molt més curta. És un contrasentit, però és per forma d'entendre. Estructures i laborals molt més rígides que les que tenim en aquest moment. Avui, mantenir aquest model implica desaprofitar, doncs, dècades de vida amb capacitat plena. Antonio Martínez de Loyo.
6: Sí, Manel. Vivim en un moment en què el model tradicional de la jubilació, que significava retirar-se definitivament del món del treball, ja no respon a la realitat. Avui les persones arribem a la maduresa amb dècades de vida activa per endavant, amb energia, amb coneixements i amb ganes de continuar aportant. No ens podem permetre que aquest capital humà es perdi. Per això necessitem un model flexible que anunciaves, que combini llibertat personal per escollir entre treballar o no treballar i les oportunitats en el cas de que s'opti per la continuïtat. Per aquesta nova manera d'entendre la vida activa només serà possible si aconseguim saltar 2 grans hàndicaps. Per una banda, la bretxa digital, que exclou massa persones del món cada vegada més tecnològic. Si tinguessin oportunitat, m'agradaria parlar, perquè he estudiat una miqueta el tema, del que seria la configuració. No

0: normativa a nivell de la Comunitat Europea, de la Unió Europea, a nivell de la nostra Constitució, amb una prohibició de l'edatisme, però amb escletxes possibles en el que és la normativa espanyola i el que és la gran oportunitat que ja hem discutit aquí més d'una vegada, que és la nova llei, actualment en procés de fabricació, d'elaboració al Parlament de Catalunya, la llei de la gent gran de Catalunya.
1: Permeten que acabo... Un parell d'anys, ens espera un parell d'anys.
0: Però serà una oportunitat. Permeten, i acabo de seguida, dient que aquest edatisme continua generant prejudicis injustos sobre la capacitat de les persones grans. I tenim un tema que hem dit aquí alguna vegada. L'edat, la que figura en el DNI, no és més que una data al DNI. No significa que hi hagi menys capacitat que d'altres referències. Per tant, l'edat, la jubilació, no és més que una data en el DNI.
1: Amb tot el que està dient l'Antoni, estem dient a la taula, com deia, una nova etapa vital. Després dels 60, 65, 70 anys, s'obre una fase llarga, llarga, intensa, diversa i amb potencial. Aquesta etapa no pot ser concebuda com un epíleg, de cap de les maneres, sinó com una nova etapa, visió també personal, amb identitat pròpia, que requereix, doncs, què? Reconeixement social i estructures adequades. Marta Rossés.
2: Jo... hi ha una cosa que m'agradaria que m'aclaríssiu. O sigui, es parla de 55 més. Jo penso que no té res a veure la situació física i mental i social de la gent de 55 a 65 que la gent de 65 cap amunt. Per tant, això de que... És la meva opinió, puc estar equivocada. Per tant, ficar-lo tot en el mateix paquet, jo no ho acabo de veure. Si m'ho aclaríssiu...
1: Ara, Felipe, estan prenent nota. La gent de 55 més estan prenent nota. Potser després li respons a ella directament, ja com a primera qüestió que et posa la Marta sobre la taula. Amb tot, el valor del saber acumulat, no? La intensitat del coneixement i la longevitat. La població gran, doncs, concentra un capital, doncs, que és intangible, de gran valor i experiència. Qui ho dubta, això? Criteri i coneixement, la seva activació... Volia dir, amb criteri i coneixement, òbviament, no? La seva activació a través del mentoratge també és molt important. La participació cívica, la transmissió intergeneracional és clau per aquestes noves societats, diríem també, no sé si més resilients, perquè les antigues també ho eren molt, eh? No oblidem això. Lourdes Charles.
3: Doncs sí, estic totalment d'acord. La població gran concentra valor a nivell d'experiència, a nivell de criteri, a nivell de coneixement, i la longevitat generativa no és tenir les persones ocupades, sinó és posar en circulació el que saben. D'alguna manera és un canvi de mirada on les persones grans no som receptores de serveis o d'activitats o de recursos, sinó que som generadores de valor. Però què ens succeeix? El que ens passa és que hi ha una mirada edatista que expulsa el talent de les persones grans i les fa com si fossin material caducat, com si ens féssim malbé amb els anys, no? Com si realment el que tenim, doncs, es pogués llançar a la paperera, no? Ens esborra les persones. Per tant, això és una injustícia, està clar, i és edatisme, però també és un malbaratament del recurs i del valor social.
1: La intensitat amb el que parla la Lourdes Charles, estic mirant la cara... una cara de força, de dona valenta, de dir les coses clares, posar els punts a les ies. Jo, no sé, seria incapaç de les nostres oïdores i oïdors, que si la veiessin ens sortirien encoratjats ara del programa de ràdio. Ja, a veure, sí, perquè la Lula Charles i la Montserrat estan juntes, molt juntes, i tot s'encomanen. Aleshores, Manel, abans de que diguis quelcom, propòsit i salut social. Jo et diria que la manca de propòsit és un factor de risc silenciós, no? Per ubicar un context. Diversos estudis de tot arreu, ara no els direm tots, associen la pèrdua de sentit d'un propòsit de vida amb problemes de salut física i mental. Val, d'acord. Com? Així com la soledat no volguda. A mi no m'agrada la soledat no volguda. M'agrada la soledat. Punto. El propòsit actua com un determinant clau del benestar. Insisteixo, el propòsit personal actua com un determinant clau del nostre benestar. Manel.
4: Sí, ha citat que la manca de propòsit és un factor de risc silenciós i que actua com un determinant clau de benestar. tothom coneix allò de tensitat de qui no té un port o un destí i un rumb no té béns favorables, però més enllà de la metàfora, vull fer èmfasi en allò que és consubstancial a la condició humana.

0: i que ens diferencia d'altres espècies. La capacitat il·limitada d'aprenentatge, el concepte de futur, l'horitzó, l'imaginació, els somnis, la creativitat, l'empatia, la solidaritat, els valors, l'espiritualitat, etc, etc. Que ens fa ser éssers que necessitem més que la supervivència bàsica i necessitem un sentit, una direcció, un horitzó vital, una connexió amb els altres i amb nosaltres mateixos, perquè la vida tingui un sentit i sigui plena. Per acabar amb una altra metàfora. O tenim un propòsit vital, o tenim el risc silenciós de ser un vaixell encallat en aigües estancades.
1: Ja està?
0: Punt.
1: Punt, d'acord. Ho dic perquè avui tenim una... La prosa, tenim una prosa i una poesia excel·lent, no? Ja està bé, jo.
0: Longevitat creativa i generativa.
1: Correcte, correcte. Per tant, planificar la longevitat. Què vol dir això? A veure, viure més exigeix anticipació, una certa planificació espiritual i mental. La planificació de la segona meitat de la nostra vida d'incloure dimensions econòmiques, sí, clar, però també socials, culturals, intel·lectuals, personals, humanistes, no? No es tracta només de tenir recursos, si més no de saber per què viure, quin és el nostre propòsit, no? Si no tenim propòsit, no tenim una certa vigència dins de la nostra longevitat, no? Carlos Cerro va estar durant molts anys membre de la lluita antiterrorista en l'estat espanyol. Per tant, és un home d'intensitat profunda, diria jo, no? Ara té a prop de 65 anys, és consultor en seguretat i, per tant, també premi guardons diferents en temes de seguretat. Però ell ha fet una transformació, ha deixat el membre de la Guàrdia Civil, ha deixat el cos, s'ha transformat i ara intenta buscar el seu propòsit. Senyor Cerro, Carlos, quina és la teva reflexió?
2: Bueno, pues comentarte que, como otros muchos compañeros, llegado el momento, me daba vértigo pensar que después de una vida tan intensa iba a pasar al dique seco, ¿no? Y en este sentido, lo que me propuse es que lejos de quedarme parado, lo que quería hacer era intensificar mi vida, intensificar lo que quería hacer. No quería quedarme parado, no quería transmitir lo que sé, lo que conozco, y en este caso la empresa privada me dio esta posibilidad. Es por eso por lo que decidí montar una empresa, una pequeña consultoría.
1: És una transformació, un procés de transformació dins del camp que tu coneixes, no?
2: Sí, sí, o sea, yo tenía que aportar, y yo quería aportar, y yo tenía algo que decir desde el punto de vista de mi experiencia profesional. Y en ese sentido decidí que tenía que enfocar una gran parte de mi vida que me quedaba por restar, que me quedaba por vivir, pues que quería hacerlo de una manera productiva.
1: Per tant, a veure si tenim un exemple. I ens donen, perquè hi ha una resposta, una pregunta que va fer la Marta, que tenim que donar resposta d'aquí uns minuts. El paper del projecte 55+, què és? Iniciatives com el projecte que deia 55+, apunten, va néixer, com deia, a Portugal, suposo que a Lisboa, ara m'ho acaben d'aclarir, apunten com cap a un nou model. Què vol dir? Acompanyar les persones en la definició d'un projecte vital, personal, amb sentit de vida, no? No és pas una proposta assistencial, no, de cap manera, sinó una aposta per l'activació del talent sènior i la seva integració social. Filipa Teixeira, que és la coordinadora del projecte 55+, la vostra reflexió, el vostre comentari, el vostre pensament.
3: Hola, una Hola. Altra vegada. Sí, hem començat a Lisboa, efectivament, i ara estem aquí a Barcelona. Primerament, tot el que estem dient per nosaltres és molt significatiu i quadra molt amb el que pensem del projecte, que cal no desaprofitar el talent que existeix. Perquè per propòsit de vida, perquè si jo vull seguir aportant a la societat hauria de poder fer-ho sense que l'edat sigui un problema, perquè sí, és veritat que tothom viu més anys, però no necessàriament millor, no? Doncs pot ser també perquè no trobem el propòsit o perquè ens posen en un lloc de tinc més de 55, 65, el que sigui, i el meu cos, o jo encara puc fer coses, però pot ser socialment no tinc l'espai com. Doncs 55+ naix una mica amb aquesta
1: idea. D'acord. Per tant, jo diria que estem davant d'una oportunitat no únicament personal, sinó col·lectiva, no? De la societat en general, de la que

vista. No sé si em permeten nova longevitat, nova societat, allò posar, sempre posem nou a tot perquè sembla que és més maco, però igual ja ha existit des d'altres formes i altres visions, no? La longevitat no pot ser abordada, diria, no només de la despesa pública

0: generativa que hem d'explicar molt bé. Molt bé, què vol dir longevitat generativa? Laura Rosillo.
1: Generativa vol dir generar, vol dir aportar. A veure, jo vull fer una insistència en que el projecte que la Filipa està descrivint és un projecte per posar el sènior com a protagonista de la seva vida, com a impulsor de la seva vida. Normalment, quan es parla de longevitat i quan es parla fins i tot de Silver Economy, quan es parla de tot aquest món que té a veure amb la nova longevitat o l'envelliment, com vulguem dir, normalment sempre es parla d'un punt de vista assistencialista, des de les substitucions, des de les organitzacions, justament pensant en que comença el deteriorament. Nosaltres el que pensem és al revés. Els protagonistes de la seva vida han de ser els sèniors i han de dissenyar una cosa per la que no tenim model, perquè mai havia passat això. Mai havia passat arribar a una certa edat amb plenitud de condicions, amb moltíssimes vegades, amb la majoria de vegades, i amb ganes de seguir no només aportant, sinó justament creant un nou propòsit vital, que és el que facilita d'alguna manera 55 més. Perquè la diferència entre altres projectes que intenten justament doncs el voluntariat sènior, que intenten els bancs d'hores, hi ha en moltíssims llocs quantitat de projectes que intenten això, però hi ha una diferència en 55 més, que té a veure amb una cosa molt important, que és la vigència. Nosaltres el que volem és presentar el sènior com persones actualitzades totalment i que poden veritablement estar a l'última de l'última de la seva especialitat o del nou propòsit que s'hagin dissenyat. ¿Vale? I jo voldria que la Filipa, de totes maneres, expliqués una mica les experiències que ja tenim.
0: A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. Ho hem dit moltes vegades. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE, un no aturar-se d'opinions, de reflexions, de diàleg, de coneixement. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar que, junts, sí, un nou sentit de viure. Un futur on ningú no sobra. Un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
2: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Senyora Marta Rosés, vostè, en el moment de l'editorial, havia fet una pregunta que a mi em sembla molt interessant. La pot tornar a fer i Felipa Teixeira li donar resposta? Bueno, o ja. No sé, o algú de la taula.
3: Bueno,
0: comenci
3: jo,
0: vostè.
3: Jo no formo part, no participo en cap d'aquestes entitats pels sèniors. I aleshores, jo el que penso és que del 55 al 65 són unes persones joves en plena facultat i que entenen que haver creat una professió i per tant aquesta gent el que ha de fer és treballar, aconseguir una feina o crear projectes personals. Jo crec que el concepte, des del meu punt de vista, torno a dir, de sèniors, jo el començo a entendre a partir del 65, abans no. Llavors, a partir del 65, doncs, evidentment que som gent jove, que hem treballat tota la vida o no, però que jo crec que quan et jubiles, o el que sigui, faràs el mateix que has fet tota la teva vida. O sigui, el que li agrada treballar, el que és un professional, el que té ganes d'aprendre, a partir de la jubilació continuarà fent el mateix. Els que no ho fan, doncs clar, se'ls ha de donar eines que ho puguin tirar endavant, i a mi em sembla molt bé. Però
0: amb el que està plantejant la Marta, jo crec que ja no faré cap més pregunta, que el programa voli sol. Filipa.
4: Per què 55, no? Perquè el que sabem és que a partir del 55 existeix una situació, en aquest cas, no, d'atur, que és més greu que en qualsevol altra edat. I això té a veure amb l'edatisme. I

0: En aquest cas, quan hem parlat de 55 com a proposta, moltes gràcies, hem parlat de 55 com a proposta, perquè sentim que l'edatisme comença o es se refleja exactamente a partir de los 55. Entonces, es una situación en que las personas que quieren volver a ingresar al trabajo, ¿no?, a un mundo laboral, tienen más dificultad.
1: Una pregunta, una reflexión, no una pregunta ni una reflexión, es un punt. Els algoritmes de LinkedIn comencen a actuar als 50 anys. És correcte, això? A veure, Laura.
2: Sí, jo estic d'acord amb la Marta amb una cosa, i és que tendim a ficar amb el mateix calaix a tota una franja etària, vale, que comença als 55 i acaba als 90, als 100, quan sigui. I que, veritablement, hi ha una cosa que caracteritza justament el sènior, és que no hi ha dos iguals. No n'hi ha dos persones iguals. Tothom té una història, tothom té una trajectòria, però no estic d'acord amb una altra cosa. I és que, justament, una de les coses que no tenim referent és què fer amb 30 anys de vida a partir dels 65. Vale? Què vol dir això? Que és una situació nova, absolutament nova, i no tenim model. I, per tant, una de les coses que estem intentant des de 55 més és començar a treballar model d'envelliment, model de longevitat. I això vol dir fabricar un nou propòsit que no té a veure, segurament, amb la teva vida laboral anterior. És un nou propòsit que té a veure justament amb les teves habilitats, amb les teves competències, que té a veure amb els teus desitjos, amb els teus projectes abandonats per el que sigui, i que moltes vegades no encaixa, no té res a veure amb la teva vida anterior. Treballar això és lo nou i és lo diferent, i no té a veure amb l'edat, té a veure amb la teva història personal.
3: Tinc que intervindre perquè no som conscients, les persones, les que estem aquí i les que ens estan escoltant, no som conscients de l'edatisme. O sigui, utilitzem les paraules d'una manera que està totalment normalitzat. La Marta ha expressat la seva opinió i ens ha comunicat que ho fas tu i ho fa moltíssima gent, dient que la gent de 55 a 65 és jove. No. No és jove. Això és edatisme. Per què és edatisme? Perquè com que posem en valor la joventut, i és el mirall amb el qual tothom aspirem a tindre aquests valors adorats per la població, perquè ser gran està denostat, ser gran és negatiu, ser gran és marginació, és exclusió, i utilitzem jove. Aquesta gent de 55 o 65, segurament que el que volies dir és que és una persona dinàmica, que és una persona amb vitalitat, amb projectes, amb il·lusions, i en canvi utilitzem de manera mal apresa aquest edatisme, l'expressem, val? I després el que també passa és que ja hem fet un aprenentatge amb l'envelliment actiu, que és que ara la gent gran s'ocupa, i tu parles amb algú gran i el dilluns, dimarts, dimecres, cada dia té moltíssimes coses, està hiperocupada. Però això no vol dir que tinc un propòsit de vida. Estem molt confosos també amb això, val? Perquè dius, no, si jo ja ho tinc clar el que vull fer. No ho tens clar. Tu t'apuntes a les activitats que tens a prop o que vas amb algú que coneixes. Però això no és el teu propòsit de vida. I continuarem.
1: No, és, jo coincideixo. Una qüestió és el propòsit de vida, que un personal, i l'altra és la vida que li condiciona a fer coses, no? Que són coses diferents. Però està bé aquesta reflexió. Montserrat.
4: Sí, voldria afegir com a membre fundadora de l'Associació d'Executives i Conselleres EGECON aquí a Espanya, que aquesta és una realitat que estem veient tremendament afectada, doncs, a les executives i executius, no? A partir dels 55, sobretot, són expulsats de les grans corporacions, se'ls convenç de que s'han d'acollir a uns programes molt, molt atractius per sortir de l'empresa, però una miqueta ja se'ls diu que amb tot el que ve de nova tecnologia, amb tot el que ve d'innovació, busquen altres perfils que no són aquest seniority, no? I de fet després a vegades els acaben contractant de nou en format de consultoria, per exemple, perquè aquest seniority es necessita. O sigui que jo crec que necessitem un canvi cultural i educatiu tan important, que és el que esteu fent a 55 més, de que realment és un talent sènior que la societat, i estàs descrit, no en pot prescindir. És sumament necessari.
1: Clar, de tot el que esteu dient, jo crec que la qüestió ja no és com sostenir l'envelliment o la bellesa, sinó com dotar-la de sentit, d'estructura,

0: de valors, no? Antonio.
1: Com parlaven de més de 55, més de 65, és difícil establir en caràcter general uns criteris que siguin uniformes, és molt difícil. Jo estava pensant sobre la marxa, arrel d'aquestes manifestacions, el tema de les reconversions, de les grans reconversions de sectors o de grans empreses. Tenim a la taula alguna persona que tant mateix com jo mateix hem sortit del mercat laboral als 52 anys. I aquí sí que jo penso que justifica un plantejament a nivell social, com es deia, d'una necessitat d'aprofitar aquest talent, que si d'alguna forma no s'impulsa, es perdrà, perquè és fàcil tendir a la comoditat de viure, perquè les condicions d'aquesta persona que s'acompanya a la taula i de mi mateix són tan bones que la necessitat econòmica desapareix. Per tant, és un sentit de vida que supera la qüestió econòmica. Aquí es portaria moltes derivades molt interessants. El sistema normatiu ha de permetre aquesta sortida, i aquí lligaria en el que anunciava, el que és el sistema normatiu, que d'alguna forma prohibeix en caràcter general la Constitució la discriminació per edat, però permet, gràcies a la negociació col·lectiva, la gran eina que tenim, de que en funció, diu, de polítiques d'empleo es pugui justificar la sortida amb el cost que això representa. Cost per a les empreses, cost social i cost, sobretot, per la pèrdua de sabidoria, de coneixement que es produeix. Per tant, jo diria que apoyo la idea de 55 més, perquè alguns crec que han pogut fer un procés de reconversió seguint el que deia en Cerro, moltes vegades dintre del mateix àmbit, però en una altra forma, dirien, de gestionar. És bastant difícil que jo em pugui dedicar a fer de veterinari, tot i que de petit m'agradava. Jo he seguit en el món del dret laboral, però d'una altra perspectiva. Em cuidava dels recursos humans durant 25 anys i, clar, he seguit en el món laboral, però en d'altres aspectes que s'arriba al que es comentaria. Volia només reforçar la idea de Rosillo, de la seva acompanyant, en el sentit de la necessitat d'un plantejament que defineixi un propòsit que signifiqui que no hi hagi aquesta pèrdua que diem Montserrat, aquesta pèrdua de talent que és un bé social, nacional de tots.
0: Manel, dins d'aquest context que estem dient tots plegats, on estàs tu?
2: Sí, jo més enllà fins i tot del número de l'edat o l'edat concreta o el grafisme concret, jo parlaria d'un moment d'oportunitat, de canvi o de nou impuls de la teva vida i de la teva vida com a subjecte i com a artífex de la teva vida, precisament. És un moment d'oportunitat i d'obrir horitzons i possibilitats. Jo volia afegir a més en fil de la intervenció de Lourdes que dir a les persones el que són o el que no són o el que s'han de sentir o com s'ha de sentir, jo aniria molt al tanto, amb molt de cura, perquè tenim la tentació, segurament
0: jo el primer, no, ara donem la resposta.
2: Jo el primer de tutelar a les persones, sobretot tutelar les persones grans i a vegades amb un judici implícit. És una frontera una mica...
0: Bueno, deixem un moment. Tinc la paraula per molts racons, el qual és molt, molt interessant, però allò que se dice sempre por alusiones. Lourdes.
3: A veure, no estic catalogant. O sigui, el que estic dient és que les persones fins a 30 o fins a 35 anys podríem dir que són joves. A partir de llavors, no. I dir, em sento jove... o dir que una persona de més de 35 anys és jove, és edatisme. O sigui, estem reproduint els patrons que marquen la discriminació per edat. No volem ser en aquells que estan arraconats. Per tant, utilitzem el jove per defendre aquesta posició teva i defendre que tens valor. I això no és catalogar. O sigui, catalogar és això. O sigui, tu penses que ets jove, però estem tots equivocats. O sigui, realment ets una persona dinàmica, amb vitalitat, amb il·lusions, amb ganes d'aprendre, amb ganes d'ensenyar els demés, amb el que vulguis. Però jove? No. No.
2: No faré debat, però no em referia a això.
0: No, bueno, jo crec que això s'està allargant per un segon programa ràpidament. Però no està bé. Es tracta justament d'això, no? Amics... és a dir, la longevitat generativa, per anar també posant el tema. No, però, en fi, el que diu la Lourdes, el que diu Manel i el que dieu tots. Encantat, no? Jo deia que la longevitat generativa, que, bueno, emergeix de la necessitat d'una planificació personal, també, no? No sé si a partir de sempre, però, bueno, cal tenir-la. Una planificació activa de la segona meitat de la vida. Deia l'Antonio que ell, d'aquesta segona meitat de la vida, continuarà fent el que sap fer, no es transformarà d'advocat a pintor de l'oli, o sí, no ho sé, però està fent una projecció. Si jo durant al llarg del temps, per exemple, en el cas de Carlos Cerro, he sigut home en la lluita antiterrorista en aquest país que es diu Espanya, la seva segona meitat de la transformació suposo que la fa allò que ell sap, que és la seguretat de les persones, de les empreses, del que sigui. Carlos, ¿esto va por este camino o va por otro?
4: Sí, va por este camino. Dirte que jo, com t'he dit abans,

0: com us he dit abans, soc consultor de seguretat. En el meu àmbit anterior, als 58 anys, ja estava fora de lloc.
1: Als 58
0: estaves anys,
1: fora de la Guàrdia Civil,
0: ja? Ja estava fora de lloc i va tardar, jo vaig tardar 5 anys sense sortir.
1: En trobar el teu camí?
0: En trobar el meu camí fora de la Guàrdia Civil, buscant una altra oportunitat. Vaig estar en un destí especial per a gent gran, perquè ja a la Guàrdia Civil, a l'administració, hi ha destins especials per a gent gran, que es diu destins en la reserva activa, i jo vaig estar en la reserva activa allargant aquest moment, i finalment vaig decidir que ja el meu camí ja estava preparat. Eren 5 anys de pensar-lo, de planificar, i vaig decidir sortir i donar el salt a la vida civil.
1: Una pregunta abans que entri l'Aura, que vol entrar. Què ha significat per tu aquest canvi? La recerca de 5 anys, ha dit que ha estat 5 anys?
0: 5 anys, sí.
1: Buscant el seu camí. 5 anys buscar aquesta nova longevitat. 5 anys pensant, què faig amb la meva vida, no? Aquest canvi, quan l'has trobat, que suposa ara que ja tens 65 anys i als 58 et van dir que anaves al carrer, diríem.
0: Bueno, pues como te dic, ara soc consultor de seguretat i treballo a diverses empreses d'un holding familiar molt conegut que l'encapçala un home de 81 anys. Imagina, aquest home és el motor de tot aquell holding familiar.
1: El president és té 81 anys.
0: Sí. Treballo amb molts fons i en diversos projectes simultàniament per tot el país, cosa que em permet viatjar molt sovint. La meva feina té una part dinàmica sobre el terreny i una altra de planificació i gestió en el despatx.
1: Per tant, Laura, digui el que està dient. Jo estic agafant les paraules una mica al vol de les coses. Em sembla que has dit, jo ho repeteixo d'una altra forma, mai a la vida, mai a la humanitat, ho hem dit moltes vegades, han viscut alhora 5 generacions, no? Pares, avis, nens, besavis, això no havia passat pas mai, no? Per tant, aquest relat que estàs dient quadra molt bé. Ell té un president de que té 81 anys, està molt bé, no? Sí. Jo he fet aquesta setmana 75, ho dic per si interessa amb algú que ho sàpiga. Tinc 75 anys i continuo aquí fins que Ràdio Nacional em deixi, no? Aleshores, el Ràdio 4 em deixi. Però és el propòsit de vida. El meu propòsit és quin és? És divulgar, escriure, divulgar què vol dir això de la longevitat, i és el meu propòsit de vida, que estic d'acord amb el que diu la Lourdes, no? Tenir el propòsit de vida. Per tant, com que és una novetat a la nostra humanitat, posem el sobre de la taula que això d'envellir d'una forma generativa, creant, aportant valor, i la paraula que li encanta a la Laura és ser vigent, la vigència de les persones.
2: Exactament. Bueno, el primer, felicitats, eh?
1: Ah, gràcies.
2: Perquè s'ha de celebrar, cada any que passa s'ha de celebrar.
1: 75 està molt bé.
2: Sí, jo tinc 70, eh?
1: D'acord.
2: Vull dir, també fa poc, eh?
1: Ara no
2: fa
1: comencem poc, perquè per allà tenen altres edats. No es tracta d'això, ara, eh?
2: Vale, no, però una de les coses importants, jo vull tornar al tema del model. Per què? Els millennials estan complint 40 anys. En 4 dies seran sènior. En 4 dies seran sènior. Efectivament, estic amb la Lourdes, no són joves ja. I això és una altra cosa que està passant. Resulta que quan parlem de joventut parlem dels millennials i fins i tot dels Z. Els Z estan a punt de complir 30 anys. Vull dir, afortunadament, al futur serem la nova majoria. Serem majoria els més grans de no sé quants anys, més igual. Però serem la nova majoria les persones madures. I això és un avantatge, això és una oportunitat en el moment, a més en el món de la intel·ligència artificial, que el que cal és criteri, experiència, el que cal són anys. El que cal justament per abordar aquest nou món que ve, que té a veure amb la intel·ligència artificial, és justament maduresa. I això és el que jo vull reivindicar. El que jo vull reivindicar és que hem de començar a transmetre, no els que tenim 70 anys com jo, els que tenen 30, que seran grans, i que això és un avantatge, i que això és un regal que ens ha donat el segle XXI, i que li hem de treure suc. I 55 més, el que vol justament és ser una petita aportació a aquest creixement personal de cadascú de nosaltres, tingui l'edat que tingui.
1: Filipa, tens la resposta. Tens resposta perquè avui el diàleg sí. està molt bé, però i comença a ser un debat ara ja, eh? I entrem a la línia del debat i del diàleg. A veure si ens podem quedar on, bueno, on digui la paraula. Endavant.
3: Sí, jo m'agradaria primer dir que com diu la Lourdes, hi ha com un rebuig, no?, cap a la paraula... No sé si és envelliment, però hi ha un rebuig. Donc, tenim la necessitat, tots i totes, no? més conscient o més inconscientment, de dir soc jove, no? Perquè no vull sentir-me com aquest... No vull identificar-me com aquest concepte social de què és ser vell. Doncs el que també intentem des de 55 més és canviar això, canviar el paradigma. No, sóc que, no només que tu puguis aportar amb el teu talent, però en la trobada amb l'altra persona de 20 anys, de 30 anys, no? Perquè quan el talent està fent el que sap fer, el servei a casa d'algú, al barri, a alguna entitat, està donant també a conèixer i que la gent vegi que hi ha talent amb més de 55 anys i 65, i 75, i 80, i que se té de reconèixer i que és un talent no jove, és un talent. No tinc que ser jove ni vell, és un talent. I crec que això és, per mi, des del meu punt de vista, crec que això és el que haurà de canviar. Per una banda, sí, nosaltres personalment tenim que fer el canvi, però socialment també tenim que fer un gran canvi, perquè l'estereotip, no?, ja està molt al cos, no? Ja quan pensem al cap com és una persona vella, moltes vegades pensem en una persona així, com no?
1: Però això era abans, no? O no, encara?
3: Si ho preguntes... Si ho
1: la imatge de la persona gran amb un bastó...
3: Mira, jo he treballat molt amb persones en context de, comunitari, i quan els preguntava com era una persona gran... Quasi tothom un dia amb bastó. I tothom tenia més de 65
1: però avui,
3: i 2000, ningú portava bastó.
1: Però a veure, estem a quin mes del 2026? Mm. Abril. Estem a l'abril. D'abril 2026, la imatge... Pregunto, jo tinc la meva resposta, però vull saber. La imatge de la persona gran amb un bastó continua sent vàlida?
3: Però jo crec que tal com... I abans algú ha dit que hi ha com moltes formes d'envellir, no?
1: Sí,
3: moltes
1: sí, sí.
3: Hi ha segurament persones amb bastó, però també hi ha persones com tot...
1: No, jo el que estic molt enfadat, sempre ho dic, és amb els meus companys de mitjans de comunicació. Aquest, no sé si un dia dedicaré un programa o tres, o no faré cap més perquè em faran fora, però a banda d'aquesta casa, ho dic, quan escolto programes de ràdio i com els directors de programes, els locutors, utilitzen la bellesa, els estereotips, em fa fredor, sincerament.
3: Sí, sí.
1: Lourdes.
4: Sí, jo volia... aportar que amb el tema del propòsit de vida és que des de que una persona neix ens passem el temps planificant-li la vida, planificant amb la bona intenció. Si anirà a una guarderia ja de petit o estarà a casa, si serà privada, si serà pública, també el col·legi, si farà formació professional, si farà batxillerat, si farà una carrera, si voldrà fer un màster, si treballarà a Espanya, fora d'Espanya, si es vol casar, si vol tindre fills, i etcètera, etcètera, etcètera. I després la gent es jubila. I expressament faig el silenci, perquè la gent es jubila. I llavors s'apunta a activitats. I apuntar-se a activitats no vol dir que sigui el seu propòsit de vida. És el propòsit dels que t'ofereixen les activitats. El propòsit de vida, com deies, convé una reflexió personal...
1: Interna, profunda,
4: interna,
1: no? Evident. Estem d'acord.
4: I saber què vols fer.
1: Estem d'acord.
4: Perquè sigui afí a la teva manera de viure la vida. Que
1: defenses,
4: queda pel
1: estàs
4: davant.
1: Defensant el que pensen les nostres ànimes, no el que pensen els altres per nosaltres. No? És correcte, més o menys, explicat de forma divulgativa.
4: Completament
1: és això. Però
5: hi ha un risc, és de categoritzar els propòsits de vida. Jo crec que el propòsit de vida ha de tenir una coherència interna en tu mateix. Per tant, des de fora és molt arriscat catalogar els propòsits de vida. Jo només adverteixo.
1: Antonio Martínez de Loyo.
6: Lligam amb el que es parlava de la necessitat de que no es perdi el talent, del propòsit de vida i del tema del que pugui significar una reorientació. En el nostre món, el de l'advocacia, la vocació penso que és bastant clara. Vull dir, ningú es dedica durant 35, 40, 50 anys a l'advocacia si no té una vocació. El tema és que no depèn de la vocació, sinó que depèn de circumstàncies externes que fa que alguns deixin d'estar en l'exercici de la seva professió. I aquí jo penso que hi ha també un camp i l'hem posat en marxa i podem aportar resultats realment estupendos. Estic parlant de la Comissió Sèniors del Col·legi d'Advocats que tinc l'honor de presidir. L'any passat, 2025, hem fet més

0: de 60 activitats que estan basades fonamentalment en tres pilars. Un, una formació contínua, gratuïta. El Col·legi d'Advocats de Barcelona fa una formació magnífica, d'una qualitat extraordinària i abundantíssima. Hem aconseguit que no tota, però un gran percentatge de formació sigui gratuïta per sèniors. Sèniors no tenen que tenir més que 65 anys i apuntar-se a la comissió de sèniors. Ningú altre requisit. Poden ser exercents, no exercents, o el que sigui. I el gran tema, la bretxa digital. Tenint experiència, ja hem muntat dos tallers i continuem en dos tallers. Un, fer servir el telèfon mòbil. Em sembla que és algo que tothom té. No, però si hi ha gent gran, digue-li com vulguis, digue-li sèniors, que a part de telefonar, no saben fer una altra cosa. I avui dia, un telèfon mòbil és un petit ordinador en tamany, no en capacitat. La bretxa digital, i no solament el telèfon mòbil, tallers específics de Excel, de PowerPoint, de Word, i del que faci falta.
1: Aleshores, Antoni, de tot això que estàs explicant, que és una altra oceà de mil coses, l'altre dia, en aquest programa, una persona, va ser Valentina, la més jove, va parlar dels avis esclaus. Va treure el tema dels avis esclaus. Clar, avui no en parlem d'aquest tema, o si parlem, perquè parlem de la longevitat com a nova, diríem, forma productiva, forma, la nova transformació, el nou propòsit. I jo li faig una pregunta que ja sabia, en fi, entenia la seva reflexió. Els avis esclaus, que vols dir, aquells avis que per raons familiars, amb tota l'amor als seus nets, no ho fan perquè volen, sinó ho fan perquè els hi diuen que ho facin, perquè els fills tenen molta feina i els avis semblava que no. No, jo la paraula avis no l'utilitzo perquè depèn, perquè no sóc avi de ningú, només dels meus nets. Però vol dir que fixeu-vos-hi a l'ecosistema de tot això, a on ens porta. El que els altres pensen que tenim que fer, però aquí la pregunta clau que fa la Lourdes és la dignitat de les persones joves a decidir el seu propòsit de vida sense que ningú li digui el que té que fer. I després ja farà el que vulgui, però que tingui aquesta... Això serviria com a titular o canvio? Modifico.
2: Bueno, com a titular, o sigui, a veure, el dret a decidir per tu mateix, que ningú decideixi per tu.
1: Correcte. Carlos.
3: Yo quería daros dos noticias optimistas, o dos puntos de vista optimistas. El primero es... ¿Qué siente un senior cuando acude a una reunión de obra? Imaginaros una reunión de obra donde participan una media de 20, 30 personas y nada más entrar ves que eres el más mayor de todos los que hay allí. Pues deciros que forma parte de mi trabajo de reunirme con gente joven, con arquitectos, con ingenieros, con diseñadores, gente muy joven que tiene unos 20, 30, generalmente estas reuniones tienen la media de edad, son 30 años, y el efecto que hace cuando el senior habla, generalmente tú te retraes un poco, llega un momento en que das tu opinión y el caso que te hacen, el respeto con el que te tratan. Entonces, para mí eso me reafirma en que he dado el paso adecuado, ¿no? Que aún tenemos que hacer y que decir. Y la segunda...
1: Estás diciendo que los jóvenes...
3: Nos respetan, nos respetan.
1: Escoltan el que digo.
3: Escoltan y respetan y fan
1: no
3: silencio.
1: No, nosotros ya sabemos.
3: Fan silencio,
1: ¿no?
3: Cuando tú parlas, fan silencio, te escoltan. Y la segunda es referente a las oportunidades. Pues que sepas que hace escasamente un mes, no llega tanto, se ha hecho la Feria Internacional de la Seguridad. Se hace en España, se hace en Sicur, en Madrid, y fue una sorpresa cuando vas allí a ver lo que hay, a ver todas las novedades, a relacionarte, a conocer, fundamentalmente a conocer qué es lo que hay de nuevo, y me llevé una enorme sorpresa cuando se ha generado en esa oportunidad que tú dices, se ha generado un mundo de tecnología en torno al envejecimiento y a la inteligencia artificial. No os podéis imaginar la cantidad de dispositivos, sistemas que se están creando y que se están probando para ayudar a la gente a tener una vida normal, para no tener esos avis esclavos, para que sean tutelados por sus hijos, por su familia, pero que estén en todo momento cuidados.
1: Yo, abans de que acabi el programa, que ya nos queda no massa,
3: ya está.
1: Uns 8 minuts, voldria al final un titular de tot això. Cadascú que pensi el seu titular, ho preguntaré, perquè aneu pensant, perquè no us agafi allò mirant en un altre cantó, sinó reflexionant com acabem el programa. Què diem, finalment? Quin és el nostre missatge? Què és tot això, en síntesi, el que estem dient, Laura?
4: Jo, per seguir una miqueta amb el que tu deies, jo l'any passat vaig participar en una conferència al Mobile, justament parlant d'això que deies, no? Que també hi ha molt edatisme en el tema de la Silver Economy, perquè una de les coses que a mi em sorprenia del Mobile és que tots els dispositius que hi ha

0: hi havia tenien a veure amb dificultats per moure's, amb dificultats per fer coses. I jo el que estic fent ara són tallers d'intel·ligència artificial per la vida quotidiana de la gent més gran de 65 anys, que no tenen a veure amb dependència, no tenen a veure amb falta de mobilitat ni amb tot això, sinó tot el contrari, amb posar en, diguem-ne, en qüestió el que respon al ChatGPT, per exemple. A aplicar el que és el nostre criteri, la nostra experiència, a les tonteries que diu moltes vegades el ChatGPT. Vull dir amb això que el disseny de l'envelliment ha d'estar fet des de l'envelliment, des de les persones grans, no des de les multinacionals, per exemple, Pharma, o des de les multinacionals de la robòtica, sinó tenen, no incorporen persones més grans. Veritablement passarà com sempre, el que ha passat sempre al màrqueting, amb disseny de productes adreçats a un col·lectiu en el que no ha format part aquest col·lectiu del disseny, i és que fracassen directament.
1: A veure, veig que la Marta Rossés està escrivint moltes coses. Marta, podem saber què posen els teus papers?
2: No, jo vaig agafant idees vostres i tot el que esteu dient, doncs que estic molt d'acord, sí, sí.
1: Estàs molt d'acord, no tens debat amb això, eh?
2: No, la veritat és que tampoc sóc una experta, ja ho he dit des del principi, però sí, realment, tot el que esteu dient...
1: És que ningú ho sap, perquè no ha passat mai això a la història de la humanitat, com estem dient. Filipa?
3: Jo volia només dir una cosa que crec que és que hem parlat... hi ha persones que li agraden ballar i que això és el seu propòsit i que quan es jubilen doncs, ho poden fer. I està bé perquè existeixen formes de fer-ho. El que només pensava és que quan proposem, en aquest cas, 55 més o altres propostes on el centre, on els protagonistes són les persones amb més de 55, amb més de 65, el que estem donant és l'oportunitat, és que si tu vols fer una altra cosa més enllà del oci o més enllà de les cures, que hi ha una forma de fer-ho. Doncs jo crec que per una banda, que era el que volia dir abans i no ho he acabat, per una banda hi ha alguna cosa personal teu de buscar el propòsit, que pot ser que, com ens passa, tenim talents que abans eren directors d'empreses que van tancar i que després van dir, és que ara el que vull fer és dinars perquè m'encanta cuinar. Jo de fer de director comercial o de fer ventes no vull saber res. Doncs és donar l'oportunitat perquè si tu vols fer alguna cosa, ho pots fer.
1: Però clar, el taxista que està 18 hores al carrer... Però... quan arriba la seva jubilació vol pintar l'oli, per dir alguna
3: cosa. Per exemple,
1: cosa, no?
3: O no.
1: O ser poeta. No?
3: O vol seguir conduint.
1: O vol ser conduint, no ho sé.
3: Clar, això no ho sabem, sí. Però si obrim les oportunitats en el sentit de sí, pot ser que el taxista vol fer ball en línia, doncs pues fantàstic, hi ha un mogollón d'oportunitats, però pot ser que ell vol, no sé, ser fontaner.
1: Però, Felipe, jo crec que hi ha una cosa que no sé si els meus, si tots estan en contra o no. A veure, jo, personalment, jo no estic en contra de cap de les maneres de l'envelliment contemplatiu.
3: Clar que no.
1: És a dir, si algú vol jubilar i mirar els ocells, o ara l'Artemisa 2, si dona la volta a la Lluna o no, doncs tot el dia a mi em sembla perfecte. Però el que està dient Lourdes, defensa, és no confondre l'edatisme i tenir propòsit. Tenir propòsit, Filipa.
3: Però això, clar, però
1: si
3: això,
1: vols tenir-lo.
3: Sí, clar, però això part de les oportunitats. És a dir, si les úniques oportunitats que tens és activitats d'oci o de cura, socialment parlant...
1: Bueno, escolta, mira, abans de Nadal entrevistava la presidenta de l'Inserso, no? Uh-huh. Sobre aquest tema, i jo era tan hipercrític com la Lourdes fa una estona. Un dia la porta... Bueno, ja la vam tenir amb aquest programa. La portaré un dia per tenir aquesta reflexió de la funció de l'Inserso. Però jo, de tot plegat, que m'il·lusiona, no?, el diàleg, no? És a dir, el capital sènior com un atractiu estratègic, no faltaria més, no? Però... sí, l'experiència acumulada, no? L'experiència acumulada, les vivències acumulades com un recurs, sembla que és un recurs escàs, no perquè no el tinguem, sinó perquè la societat sembla que no ens obre les portes. I, per tant, això pot donar gran valor a les societats, a aquestes noves societats complexes que som tots, que és on vivim ara, no? No activar-les, no tenir aquest debat, no tenir aquesta reflexió, no posar pensament als nostres escoltadors, als nostres oïdors, És una pèrdua del sistema, del valor del sistema, de la nostra competència. Per tant, Que difícil, per això quan us deia, busquem un titular amb això. No sé si cal buscar un titular o no, però jo necessito, a vegades, segons quins programes, tenir clar de què parlem. Tenim clar de què parlem?
3: Sí.
1: A veure, qui s'atreveix a dir si tenim clar de què parlem? Manel, de què parlem? De què estem parlant?
4: Parlem del sentit de la vida.
1: Sí.
4: I jo voldria dir que no hi ha un cànon de propòsit de vida. Sí, no. Tots tenim, exemples de persones que han sigut grans dos científics, poetes, economistes, que després dediquen a tasques molt simples i molt normals. I emperadors, emperador primer i cinquè d'Alemanya van anar al nord, allà a Juste. I això era el sentit de la vida després que es va retirar. Jo només diria, pel titular, si és el que em demanes.
1: Sí, demano, vale. Bueno, no sé si un titular, una percepció, una reflexió, un
4: una
1: sentiment.
4: Una reflexió. Tot això serveix per la gent gran i per les persones grans i per les persones joves. I les persones grans també tenen dret a no fer allò que esperem que facin. Per tant, com que estem fent de materials nobles, l'únic que passa a la longevitat generativa és que l'aleació d'aquests materials nobles milloren.
5: Sí, jo el que volia dir és això, una mica en línia el que està dient amb el Manel, que el que com a persona gran no hem de fer és el rol que espera la societat que fem. La societat ja ens espera un rol. O sigui, tu dius, quines activitats fan la gent gran? I diu, bueno, pues caminates, aquagym, activitats tranquil·les, cuidar, tenir cura dels nets i les netes. Per tant, aquest és un rol que ja està escrit i això no té res a veure amb el teu propòsit vital que t'has de buscar.
1: Les netes no formen part del teu rol vital.
5: O sigui...
4: O sí.
5: Però sempre i quan no sigui aquell que sigui solament escrit, que la societat te l'imposa d'alguna manera.
1: Correcte.
5: Val? I la frase per acabar que voldria dir és que la longevitat no és un problema, és un recurs.
6: Titular, coneixement... experiència...
1: Micròfon, Antoni, micròfon.
6: Coneixement, experiència i prudència és un capital, s'ha dit, i ho repetirem quantes vegades faci falta, que no podem perdre. A partir de lo que és la llibertat individual, totalment d'acord, poder fer o no fer, seguir o no seguir, canviar o no canviar, a partir d'aquesta iniciativa és magnífica l'oportunitat de que algú ajudi a configurar aquest propòsit. Perquè, si no, és possible que l'avi quedi sequestrat per la família i mirant sèries de la televisió.
7: Manel, per mi, tal com he començat, longevitat és oportunitat històrica. Ens cal un canvi cultural, igual que el feminisme. Està acabant amb el masclisme, nosaltres en serem protagonistes i acabarem amb l'edadisme.
1: Carlos, tienes tu, tus 30 segundos de oro?
8: Deciros que en todo esto, de todo esto de lo que hemos hablado y de la experiencia que yo os he tratado de transmitir, por encima de todo... lo que más valoro yo es que ahora no tinc horari, no tinc responsabilitat ante ningú, solamente es demanen resultats. I lo que más valoro de tot, a la meva edat, és ser l'amo de mi propi temps.
1: Senyora Rosillo, l'amo del seu temps.
0: Jo només dic que el projecte 55 més obre un ventall d'oportunitats per trobar el teu nou propòsit vital.
1: Segurament que Felipe dirà que com igual o no.
3: No, perquè no. Realment el que nosaltres diem és que talent no té edat.
1: El talent no té edat. Aquesta frase la dic jo de fa molts anys. Quan vaig néixer ja la deia. Però m'encanta. El talent no té edat. Marta.
2: Jo coincideixo amb el Carles que no tenir horaris i ser la propietària de la teva propi temps, això és meravellós. I vull acabar dient que no hem d'oblidar que actualment molta gent que encara no es pot dir gran, està mantinguda i protegida pels avis.
1: Doncs gràcies, Filipa, un plaer. Gràcies, Laura, gràcies. Montserrat, Carles, Antonio Martínez de Loyo, Marta Rosés, Lourdes Charles, Manel Becerra. Gràcies, estimats amics i col·laboradors del programa. Nosaltres diem, com sempre, dediquem el programa a les dones i als homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Què farem? Començarà la setmana de Sant Jordi. Per tant, Sant Jordi, la nova literatura dels sèniors. Salutacions de José Gil a la realització. Recordem, sentit de viure, també el poden escoltar a qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment, Manel Domínguez.

Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Ara escolteu el pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Família, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí, al pop d'abans molava més, a la segona part d'aquest episodi doble dedicat al músic britànic Reginald Kenneth Dwight, més conegut com a Elton John. La setmana passada vam quedar-nos a l'any 1974, quan, després de l'èxit del seu disc més aclamat, Goodbye Yellow Brick Road, va publicar l'àlbum Caribou, un disc que, tot i que va ser número 1 a diversos països, en retrospectiva no se'l considera a l'alçada dels anteriors. Es va gravar en presses durant només 9 dies, ja que Elton John i la banda havien de marxar just després a Japó de gira. Segons diversos crítics i fins i tot el mateix productor del disc, Gus Dudgeon, que també havia produït els anteriors discos d'Elton John, aquest àlbum és bastant fluixet. Però a part del primer single, Don't Let the Sun Go Down on Me, amb què vam acabar el programa anterior, hi ha una altra cançó que dona la talla. La cançó que enceta l'àlbum i el segon single que se'n va extreure, aquesta rockera, The Bitch Is Back.

La lletra d'aquesta, The Bitch is Back, parodia l'estil de vida d'estrella que duia Elton John en aquella època, i la frase que li dona títol és el que deia la dona del lletrista Bernie Taupin quan Elton John estava de mala llet. La puta ha tornat. El fet de contenir aquesta paraulota, tot i que en el fons bitch significa gossa, va fer que diverses ràdios d'Estats Units prohibissin emetre aquesta cançó. Però tot i així, va arribar al número 4 a aquest país, el 15 al Regne Unit, i va encapçalar les llistes de Canadà. El següent single d'Elton John, una versió de Lucy in the Sky with Diamonds en John Lennon, el compositor de la cançó i cantant de la versió original, aportant-hi la guitarra i segones veus, també va ser un èxit.

Aquesta versió de Lucy in the Sky with Diamonds va ser número 1 a Estats Units i a Canadà, igual que el següent single d'Elton John, una cançó composta per a la seva amiga, l'estrella del tennis i activista pels drets humans Billie Jean King, que llavors formava part d'un equip anomenat Philadelphia Freedoms. La lletra de la cançó no parla de tennis. De fet, no té res a veure amb cap esport ni res que s'hi assembli, però amb els seus arranjaments orquestrals i el seu ritme emula una mica el so de Philadelphia i es titula com el nom de l'equip de tennis de què formava part Billie Jean King, però en singular, Philadelphia Freedoms.

Aquesta Philadelphia Freedom es va publicar com a single l'any 1975, el mateix any en què va sortir la pel·lícula Tommy, basada en el disc de The Who del mateix títol publicat l'any 1969, i en què Elton John feia un cameo interpretant la seva versió de la que per molta gent és la millor cançó del disc, aquesta Pinball Wizard.

Un parell d'anys abans de la publicació d'aquesta Pinball Wizard, Elton John havia creat el seu propi segell discogràfic, però no pas per publicar els seus discos, sinó els d'altres artistes com Neil Sedaka o Kiki Dee, que prèviament havia tingut l'honor de ser la primera artista britànica blanca a signar amb el segell Motown, i amb qui l'any 1976 Elton John va cantar el famosíssim duet, també amb un estil que homenatjava els duets de Motown, titulat Don't Go Breaking My Heart.

Don't Go Breaking My Heart va sortir com a single l'any 1976 i va ser un èxit internacional. Va encapçalar les llistes d'una desena de països i va ser l'últim número 1 d'Elton John als Estats Units i al Regne Unit en molt de temps. El novembre de 1977, Elton John va anunciar que deixava de fer concerts i el seu lletrista Bernie Taupin va començar a col·laborar amb altra gent. L'octubre de 1978, Elton John va publicar el seu 12è disc d'estudi, titulat A Single Man, en què col·laborava amb un nou lletrista, Gary Osborne. El seu single d'avançament era aquesta ballable Part-Time Love.

Part-Time Love, el primer single del disc Single Man d'Elton John, va arribar al número 15 al Regne Unit. El segon single del disc va arribar més amunt, fins al número 4. I el més curiós de tot és que és una cançó de més de 6 minuts instrumental. Bé, té una frase de lletra que va repetint al final de tot, però res més. Però és que és una cançó amb una molt bona melodia de piano que ha acabat sortint a diverses pel·lícules i sèries, com The Crown. Elton John va compondre-la un dia en què no parava de pensar en la mort, sense cap motiu aparent, i ho va reflectir en aquesta cançó.

El dia següent es va assabentar que el seu missatger, un noi de 17 anys anomenat Guy Burchett, havia mort el dia anterior en un accident de moto, mentre ell composava la cançó, i va decidir titular-la Song for Guy.

Després d'aquesta Song for Guy, publicada el 1978, els següents singles, amb l'excepció de Little Genie, no van tenir gaire èxit a les llistes fins l'any 1982, quan Elton John va publicar aquesta balada amb un toc crooner i un registre vocal més greu del que ens tenia acostumats i que a mi, potser per això, sempre m'ha cridat l'atenció.

Blue Eyes, el primer single del 16è àlbum d'estudi d'Elton John, titulat Jump Up, va arribar al número 4 a Austràlia, 5 al Canadà, 8 al Regne Unit i 12 als Estats Units. Uns resultats bastant semblants als del primer single del següent disc. Una cançó amb lletra de Bernie Taupin, ja tornaven a col·laborar, i amb l'inconfusible harmònica de Stevie Wonder, i titulada I Guess That's Why They Call It The Blues.

I guess that's why they call it the blues, el primer single extret del disc Too Low for Zero, publicat l'any 1983, va ser tot un èxit, però encara va ser-ho més el segon single del disc, una de les cançons d'Elton John que estan més vigents encara avui dia, aquesta I'm Still Standing.

I'm Still Standing, aquest segon single del disc Too Low for Zero d'Elton John, va precedir un tercer single també bastant rocker, que va ser número 20 al Regne Unit i 25 als Estats Units. Aquesta, Kiss the Bride.

Kiss the Bride, aquest single de 1983 que últimament torna a estar bastant de moda, ja que una frase d'aquesta cançó figura en l'últim gran èxit d'Elton John, una barreja de diverses cançons de l'artista cantades per ell i Dua Lipa i titulat Cold Heart.

Get Cold Heart, produïda pels australians Pnau, és una cançó formada per trossos de diverses cançons d'Elton John. També hi sentim prominentment Rocketman, un dels seus primers èxits, West the Shura, una cançó poc coneguda de 1976, però sobretot gran part de Cold Heart, títol inclòs, es basa en un dels últims grans èxits d'Elton John, una cançó que l'any 1990 va ser número 1 al Regne Unit i a França, aquesta Sacrifice. I amb Sacrifice acabem aquest doble programa dedicat a l'artista britànic Elton John, sens dubte un dels més importants de la història. Esperem que us hagi agradat i ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Radio 4.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Bon dia de nou, és dimarts 18 d'agost del 2026 i continuem avançant en aquesta tercera setmana d'agost. Avui encara hem de posar el focus en la situació migratòria a Ceuta, gairebé 3 setmanes després de l'entrada de migrants. Els dies 30 i 31 de juliol, la frontera ha recuperat ja la calma, però la crisi continua dins la ciutat autònoma, amb persones dormint al carrer, centres d'acollida molt tensionats i gairebé 2.000 menors registrats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat un mes al govern espanyol per recuperar la normalitat i amenaça d'acudir als tribunals si no es resol la situació. Mentrestant, l'executiu ha anunciat 4 nous centres d'atenció humanitària amb 1.500 places addicionals. I la tragèdia també deixa una altra imatge. Al cementiri musulmà de Sidi Mbarek s'accelera l'ampliació del recinte per poder enterrar els cossos recuperats al mar. Només 6 dels 82 cadàvers han pogut ser identificats. En uns minuts, a 8:45 del matí, en parlarem de tot plegat amb Ivan Martín, investigador sènior del grup interdisciplinari de recerca en migracions de la Universitat Pompeu Fabra. És dimarts, 18 d'agost. Estem aquí al matí de Ràdio 4. Anem a explicar-te el que passarà a les properes 4 hores de ràdio. Com dèiem, en uns minuts, cap a 2:15, parlarem amb Ivan Martín sobre tota la crisi de Ceuta 2 setmanes després. Ell és investigador sènior del grup interdisciplinari de recerca en migracions de la Universitat Pompeu Fabra. Repassarem l'agenda cultural i ens n'anirem cap a algun dels racons misteriosos que ens proposa sempre la Lorena Amo. Avui, cap a Conesa. A les 9 del matí, moment per repassar algun aspecte de l'actualitat, normalment internacional. Avui ens fixarem en una actualitat més aviat nacional. Parlarem de què fa exactament 90 anys que aquesta passada matinada van afusellar a García Lorca. Ho farem amb el Vicenç San Clemente i ens acompanyarà també en Víctor Amela. A més, parlarem d'una cosa curiosa a l'agost, perquè parlar del Nadal a l'agost sempre és curiós, sempre és diferent. Parlarem dels lots de Nadal, que sembla que tornen a estar de moda, i a més, també ens preguntarem què passa una setmana després de l'eclipsi. Fa una setmana estàvem tots mirant el cel, aquest eclipsi total de sol que vam poder veure a Catalunya i a bona part de la península, però hi ha altres activitats a fer relacionades amb l'astronomia, i en parlarem amb el director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. A les 10 del matí parlarem de ballet. Ens fa molta il·lusió, ho fem cada any, perquè el Ballet de Kif torna a Barcelona. Ho farem amb Ignacio Iturrarte, ell és director en gira del Ballet de Kif. Estrenen avui al Llac dels Cignes i li preguntarem tot el que està relacionat amb aquesta funció tan mítica del ballet clàssic. Ens acompanyarà l'Escorpio. Ella és cantant, és una cantant catalana que va sortir d'un talent show i que està fent la seva carrera pels festivals aquest estiu. Tindrem també a la nostra col·laboradora, la Judit González, de Tecnologia i Tendències. Avui ens parlarà de les tendències que hi ha a les xarxes relacionades amb l'esport, i a les 11 del matí, com sempre, agafarem la nostra màquina del temps i marxarem avui cap al 1980. Per acabar, ordre. Posarem ordre al nostre cap, a la nostra casa, una casa clara, que és com es fa dir moltes vegades la Clara Massons, i avui parlarem d'aquesta càrrega mental que vam començar a explicar la setmana passada, i també posarem ordre al lavabo. Així que tot això i molt més avui al matí de Ràdio 4. Ara, però, moment per la informació de servei. Les 8 i gairebé 4 minuts. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia. Quina és la situació a les carreteres?
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha gaires incidències. Això sí, tenim un parell de punts amb obres, sobretot a la zona de la cobertura que s'està fent de la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron, on la circulació s'alenteix en dos sentits, i on a la zona de Barça, de l'entrada de la nostra Trinitat, hi ha un carril tallat per una avaria d'un vehicle. A la P7, també una avaria, a l'Ametlla de Mar, en sentit Ulldecona, amb un vehicle al voral provocant lentitud. I compte, perquè si aneu a Lleida, per la 2, us trobareu amb boira entre la Ribera d'Ondara i Montmaneu. Això és tot. Molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes gràcies, Sílvia de l'Amo, des del Servei Català de Trànsit. Les 8 i 4 minuts, moment per la informació. I 8 dies després de l'entrada massiva de migrants, dels dies 30 i 31 de juliol, la frontera de Ceuta ha recuperat la calma, però la crisi continua dins la ciutat. Maria Rubio, bon dia.
3: Bon dia. Encara hi ha persones dormint al carrer, especialment a la platja del Trampolín, i els centres d'acollida estan

0: tensionats. Entre els més vulnerables hi ha dones, famílies i gairebé 2.000 menors registrats durant la crisi. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona un mes al govern espanyol per recuperar la normalitat i amenaça d'acudir als tribunals si no resol la situació. Mentrestant, la ministra d'Inclusió, Elma Said, ha anunciat 4 nous centres d'atenció humanitària provisionals amb 1.500 places addicionals.
1: I la tragèdia continua deixant una altra imatge. El cementiri musulmà de Sidi Mbarek s'accelera l'ampliació del recinte per poder enterrar els cossos recuperats al mar.
0: Dels 82 cadàvers recuperats, només 6 han pogut ser identificats. Els enterraments començaran previsiblement la setmana vinent. La frontera, doncs, torna a estar tranquil·la, però les conseqüències d'aquella entrada de migrants continuen molt presents a Ceuta.
1: I en uns minuts, com dèiem, a 9:15, en parlarem amb Ivan Martín, investigador sènior del grup interdisciplinari de recerca en migracions de la Universitat Pompeu Fabra. Encara relacionat amb les migracions, la Guàrdia Civil ha interceptat aquest dilluns a Formentera dues pasteres amb 55 migrants subsaharians a bord. La primera embarcació amb 27 persones ha estat localitzada la matinada a l'altura d'Escaló d'Esmort, al sud-est de l'illa.
0: La segona amb 28 migrants s'ha detectat poc després del migdia i també a prop d'aquesta zona. Tots han estat interceptats i detinguts. Amb aquestes dues pasteres, gairebé 4.500 persones han arribat a les Balears des del nord d'Àfrica aquest any, en 238 embarcacions. Són unes xifres lleugerament superiors a les de l'any passat. Durant tot el 2025 van arribar a l'arxipèlag més de 7.300 persones en 400 pasteres. Una ruta migratòria que també deixa un important nombre de víctimes. Es calcula que més de 500 persones van morir ofegades l'any passat intentant arribar a les Illes Balears.
1: I Junts es tornarà a presentar al Congrés després de les vacances parlamentàries i ho farà amb la proposta de llei per traspassar a Catalunya les competències en migració. Laura Munill.
2: Això ho ha anunciat el secretari general de la formació, Jordi Turull, que ha relacionat aquesta demanda amb la crisi migratòria de Ceuta. Reclama que Catalunya tingui més eines per gestionar els fluxos migratoris.
3: Tenir les eines, tenir els recursos i sobretot tenir la determinació política. Catalunya ja ha passat per situacions com aquestes, amb un repte molt difícil com és tot el repte demogràfic, i se n'han sortit amb nota. A base de què? A base primer d'uns valors, Catalunya un sol poble, però a base també de polítiques molt determinades d'integració i de cohesió del país. I això és el que nosaltres defensem.
2: Junts ja havia pactat aquesta proposta amb el PSOE, però el Congrés la va rebutjar l'any passat. Turull considera que els socialistes tenen pendent aquest compromís i ha descartat, de moment, haver de reprendre les negociacions amb el partit de Pedro Sánchez.
1: I aquest any a Catalunya han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola.
0: Amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals, l'ONG Greenpeace demana a les comunitats autònomes més planificació i gestió del territori. Laura Hurtado.
4: El 2026 s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va afectar les Gavarres. Greenpeace assegura que cal un canvi de model cap a una millor planificació i gestió del territori que permeti identificar els riscos climàtics. Miguel Ángel Soto, portaveu.
5: Necesitamos que se deje de decir que los incendios se apagan en invierno para decir que los incendios se apagan cuando se aprueban los presupuestos. Necesitamos que la prevención cobre protagonismo frente a la extinción. Necesitamos inversiones, cambios fiscales.
4: L'ONG defensa que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal sense un bon control de la biomassa.
1: I a Lleida, l'edifici del taller on es va declarar diumenge a la nit un incendi, el número 3 del carrer Vallès, haurà de ser enderrocat. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges.
0: Els residents podran recollir pertinences aquest dimarts a les 11 del matí i a les 7 del vespre. El número 5 del carrer Vallès no presenta danys, però la mitjana amb el número 3 sí que ho fa. És per això que estarà precintat fins que s'enderroqui l'edifici sinistrat i es faci la revisió posterior en què es garanteixi la seguretat. Els veïns podran també recollir pertinences avui.
1: I un home de 42 anys ha mort en un accident al canal d'Urgell, a Golmés, a la comarca del Pla d'Urgell. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís aquest diumenge sobre les 8 del vespre de la presència d'un vehicle bolcat dins el canal d'Urgell.
0: Quan s'ha tret el turisme s'ha comprovat que a l'interior del vehicle hi havia una persona morta a la posició de passatger davanter. La policia catalana ha detingut el conductor del vehicle, que hauria fugit del lloc de l'accident sense auxiliar la víctima. Està acusat d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol. Amb aquesta víctima són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
1: Un jove italià de 21 anys es troba hospitalitzat després de patir una agressió per part d'un grup de persones en sortir d'una discoteca.
0: Els fets van tenir lloc

0: que el 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Ràdio 4, la policia compta ja amb la denúncia dels fets per part de la família del jove i el cas està en mans de la unitat d'investigació dels Mossos de Badalona. La policia catalana no detalla l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït.
1: I els sindicats de presons denuncien un repunt d'episodis de violència el mes d'agost després de l'agressió a una funcionària de Brians 2 per part d'una visitant.
0: Exigeixen un reforç dels protocols de seguretat, també les zones d'accés als centres. Núria Alcalà.
2: Sí, segons el Sindicat Català de Presons, l'agressió es va produir aquest diumenge al migdia a la zona de comunicacions de Brians, quan la treballadora va ser agredida per una visitant a qui li havia demanat esperar per fer ús de l'ascensor i donar prioritat a persones amb mobilitat reduïda. Durant la intervenció també va resultar ferit el familiar d'un altre intern que intentava ajudar a separar l'agressora. Els sindicats de presons alerten que els episodis de violència als centres penitenciaris s'han normalitzat i que ja no es limiten a zones més restringides, com els mòduls residencials, sinó a zones obertes a visitants, com els espais de comunicacions i accessos. Per això exigeixen al Departament de Justícia la revisió urgent dels protocols de seguretat a aquestes zones i mesures administratives immediates contra els agressors. Fons de Justícia han precisat que la dona tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps. Aquest atac contra una treballadora s'ha sumat a d'altres denunciades pel sindicat SICAP al menjador de la presó de Brians el passat 8 d'agost i al centre penitenciari de joves el 12 d'agost.
1: I Catalunya ha superat durant el primer semestre els 230 espais de memòria.
0: Són espais integrats a la xarxa d'espais de memòria de Catalunya, impulsada pel Memorial Democràtic. Maria Huguet.
3: Amb 70 espais a Barcelona, 68 a Lleida, 48 a Tarragona i 45 a Girona, la xarxa consolida el creixement d'una iniciativa clau per preservar, dignificar i difondre els espais vinculats a la memòria democràtica del país. Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic, destaca l'interès creixent, però sobretot el compromís cada vegada més gran dels municipis per recuperar, protegir i donar a conèixer aquest patrimoni memorial.
4: Que cada vegada més hi ha més municipis a tot el territori de Catalunya que estan implicats en la, podríem dir, la resignificació del passat més immediat i, en aquest cas, sobretot, el treball amb la recuperació de tots aquests capítols i episodis del passat vinculats a la memòria democràtica.
3: La xarxa d'espais de memòria de Catalunya agrupa indrets vinculats a la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la lluita antifranquista i la recuperació de les llibertats democràtiques. Gràcies a la senyalització, la recerca, les activitats educatives i la divulgació, aquests espais contribueixen a fer accessible a la ciutadania un patrimoni que permet comprendre episodis fonamentals de la història.
1: I a Cambrils, a Tarragona, s'acull aquest matí a la 10, a la plaça de la Pau, l'acte de commemoració del 9è aniversari de l'atemptat en què va morir una persona. Hores després del que va tenir lloc a la Rambla de Barcelona. Aquest dilluns, la plaça de Sant Jaume ha tingut lloc també l'acte de record a les víctimes de l'atemptat a Barcelona. Hi han assistit familiars i alguns han vingut des del Canadà, França o Austràlia perquè va haver-hi víctimes de 35 nacionalitats diferents. 16 persones van morir i més d'un centenar van resultar ferides, però també es van veure afectades les seves famílies. A la tarda, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes ha dut a terme un segon homenatge al monument de les víctimes del terrorisme a l'Avinguda Meridiana. Allà han reclamat que totes les víctimes dels atemptats que encara no han rebut indemnització puguin cobrar-la. I d'altra banda, les dones sobreviuen la meitat que els homes després d'una mort sobtada cardíaca.
0: Així ho recull un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques fet en col·laboració amb diferents institucions catalanes, que també conclou que presenten un perfil clínic diferenciat. Ens ho explica Anna Banyeres.
5: Gràcies a les atencions fetes pel SEM i les urgències a primària i hospitals, s'ha observat que les dones mostren una supervivència després d'una mort sobtada cardíaca del 4,2% enfront al 9,9% dels homes, però a més també s'ha vist que els factors de risc són diferents. Doctor Josep Aceli, investigador principal.
6: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. I a més, hem descobert un perfil clarament diferent, ja que les dones tenen més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol. De fet, una de quatre dones que presenten una mort sobtada presenta antecedents d'enfermedat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
5: Així mateix s'ha observat que les causes també estan diferenciades, més enllà que les dones presenten menys indicació d'aplicació d'una descàrrega amb un desfibrilador.
6: La causa més freqüent és l'enfermedad coronària, però les dones tenen quatre vegades més de tromboembolisme pulmonar que els homes.
5: Unes conclusions que evidencien que les dones necessiten estratègies preventives específiques per reduir els factors de risc, però també reforça que cal investigar més sobre els tractaments més adients.
1: D'altra banda, Blanes ha incorporat una eina digital que acull

0: i analitza dades dels turistes i permet conèixer millor el perfil del visitant.
1: L'objectiu del consistori és poder planificar millor les accions de promoció turística del municipi. Gemma Esteve.
2: Feia temps que Blanes volia posar ordre a les dades i tenir una radiografia exacta del turisme que visita la localitat. És per això que ha posat en marxa Datur, una eina que treballa amb dades anònimes de telefonia mòbil i que permet analitzar, per exemple, d'on provenen els visitants, la durada de les estades o els fluxos de mobilitat. Joan Felip, el primer tinent d'alcalde de Turisme, creu que la plataforma els permetrà conèixer millor el comportament dels visitants i planificar una promoció turística més eficient i sostenible.
3: Hi ha moltes dades que ens han de permetre reforçar la promoció turística i també tindrem dades comparatives d'altres municipis, si estem dins la tendència, si no, si hem de rectificar. En definitiva, és tenir més eines per poder gestionar millor el turisme.
2: Blanes se suma així a altres destinacions de la Costa Brava, com Begur, Palamós o Lloret de Mar, que ja utilitzen aquesta eina digital.
0: En plan internacional, el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ha pressionat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, perquè acceleri l'aplicació del pla dels Estats Units per Gaza.
1: Kushner s'ha reunit durant 4 hores amb Netanyahu per intentar desbloquejar una proposta de 15 punts que preveu el desarmament de Hamas, la retirada de les tropes israelianes i la reconstrucció de la franja. El pla està encallat perquè Israel exigeix el desarmament de Hamas abans de retirar-se, mentre que el grup palestí reclama primer la retirada israeliana. La trobada arriba després que el ministre ultranacional Itamar Ben-Gavir hagi defensat matar entre 30 i 40 persones a Gaza cada nit.
0: I el president de Corea del Sur, Lin Jae-myung, assegura que les maniobres militars conjuntes amb els Estats Units són defensives i no estan dirigides contra Corea del Nord.
1: Li respon així a Donald Trump, que ahir va demanar reduir substancialment aquests exercicis per la seva bona relació amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un. Pyongyang considera aquestes maniobres una preparació per una invasió i les utilitza per justificar els seus assajos de míssils. En aquest context, li ha reclamat reforçar la capacitat de defensa pròpia de Corea del Sud i accelerar el desenvolupament del seu programa de submarins nuclears.
0: Colòmbia calcula que la reconstrucció de les zones afectades pel terratrèmol del 10 d'agost costarà com a mínim 8.200 milions d'euros. El president, Abelardo de la Espriella, ha informat que el sisme ha deixat fins ara 289 morts, més de 4.100 ferits i 143 desapareguts.
1: Més de 120.000 famílies han quedat afectades i gairebé 27.000 habitatges han quedat destruïts. La tragèdia afecta 450 municipis a 15 departaments, aproximadament una tercera part del país. El govern ha creat el fons Milagro per gestionar la reconstrucció, mentre continuen les tasques de recerca entre la runa. Paral·lelament, la cantant Shakira ha anunciat que reconstruirà una universitat i, conjuntament amb el filàntrop Howard Buffett, 10 escoles afectades al departament del Chocó.
0: I ha començat a Las Vegas el judici per l'assassinat del raper Tupac Shakur, gairebé 30 anys després de la seva mort. El músic va morir al setembre del 1996, 6 dies després de rebre diversos trets mentre viatjava en cotxe per Las Vegas.
1: Al banc dels acusats hi ha Duane Davis, un antic membre de la banda Crips, acusat d'haver organitzat el tiroteig com a venjança per una agressió que havia patit el seu nebot. Davis, de 63 anys, es declara innocent i s'enfronta a cadena perpètua. El judici podria durar aproximadament un mes. El cas ha estat envoltat de teories durant dècades i és un dels assassinats més famosos de la història del hip-hop.
0: A la crònica esportiva, Rodri ja és a Barcelona. Avui el migcampista madrileny passarà la revisió mèdica a la ciutat esportiva blaugrana.
1: També ha arribat Joao Cancelo, un cop desvinculat de l'Al-Hilal. Més detalls, Josep Capel. Bon dia.
4: Bon dia. Rodri i Cancelo ja estan a Barcelona i avui mateix es podria fer oficial el fitxatge de tots dos pel Barça. Primer, el del madrileny, que firmarà per les 4 properes temporades. Els blaugrana pagaran al City 60 milions d'euros fixos, més entre 10 i 16 en variables. Així de feliç es mostrava Rodri a la seva arribada a l'aeroport del Prat.
5: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
4: El migcampista passarà aquest mateix matí la revisió mèdica a la ciutat esportiva i posteriorment serà presentat davant dels mitjans de comunicació. No passarà el mateix amb el portuguès, amb Cancelo, que firmarà per les 2 o 3 properes temporades i serà presentat directament davant de l'afició en el Joan Gamper, com Rodri, tot i que cap dels dos jugarà aquest partit de demà. D'altra banda, Jofre Torrents ha estat traspassat a l'Ajax i a les properes hores també es podria fer oficial la marxa de Tomi Marquès al Braga.
0: I encara del Barça, el club ha comunicat aquest dilluns l'abast de la lesió de Clara Serra Jordi, que va patir una fractura del radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20.
1: El Barça ha confirmat la fractura i ha establert un període de baixa de 6 setmanes en tractament conservador. I de la segona divisió, el Sabadell ha deixat bones sensacions en el seu retorn a la competició, amb un meritori empat a 0.

0: com Internàlisis, a l'espai Olivertés.
1: La mostra que va representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia exhibeix projectes referents en l'arquitectura sostenible i explora la descarbonització de la construcció. Marta Orquín.
2: La construcció és la responsable del 37% de les emissions globals de CO2 i en aquest moment d'urgència climàtica l'arquitectura avança en estratègies per descarbonitzar el sector. Una qüestió que explora Internàlisis, que exhibeix a l'Olivertés, després de representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia, 16 projectes arquitectònics espanyols sostenibles.
3: Nature produce no waste.
2: Una altra manera de construir que busca equilibrar economia i ecologia i millorar la relació amb el territori utilitzant materials de l'entorn. L'arquitecte Roy Salgueiro és un dels comissaris de l'exposició.
4: Recursos de los que disponemos, que son locales o de kilómetro cero, que tienen una baja huella de carbono y que con frecuencia son regenerativos.
2: La posidònia mediterrània, utilitzada com aïllant tèrmic en cases a Formentera i Mallorca, la pedra, la terra compactada o la fusta són alguns dels materials propis de la seva geografia emprats en aquests projectes arquitectònics. La mostra inclou exemples de reutilització de residus per crear nous edificis, com el bloc d'habitatge social a Mallorca que l'estudi català Arquitectes ha aixecat a partir de les runes d'una antiga escola, com explica Manuel Bouzas, l'altre comissari d'Internàlisis.
5: L'aporte de cemento és significativamente menor porque un gran porcentaje de la materia proviene de la demolición de esa escuela anterior.
2: La mostra també reivindica els oficis i l'artesania aplicables a la construcció i la transició energètica.

0: I avui acabem aquesta part informativa del programa, Maria, amb la música d'Every Night.
1: Sí, correcte, perquè aquest matí a les 11 del matí actuaran a la plaça del Sol en el marc de les Festes de Gràcia, així que escoltem-los.
0: Doncs ens quedem amb Every Night quan són les 8:22. Gràcies, Maria. Fins ara.
1: Bon dia.

Són les 8 i 26 minuts, gairebé i 27, i fins aquí hem arribat amb la música de Benny Knight, que com dèiem actua avui a la plaça del Sol, a les 11, d'aquí unes hores, en el marc de les festes de Gràcia.

0: La primera parada, un dels escenaris més emblemàtics de Barcelona, el Palau de la Música Catalana. Aquest vespre a les 8 hi arriba el Barcelona Guitar Trio and Dance, amb un espectacle que ret homenatge a una figura imprescindible de la guitarra, Paco de Lucía.
1: Però no només parlem d'un concert de guitarra, perquè això és una proposta que combina música, flamenc, percussió i dansa. Paco de Lucía és el fil conductor, però el repertori s'obre a altres grans noms. Carla Villegas, bon dia.
2: Bon dia, exacte, Maria, perquè també sonaran peces vinculades, com tu deies, a Paco de Lucía, però també a Manuel de Falla i Federico García Lorca.
1: I sento també una versió de Michael Jackson, em sembla, no?
2: Sí, exacte. Mira.
1: Billie Jean en guitarra. Curiós, també. I del Palau baixem fins a la Plaça Reial perquè canviem completament de registre. Això em sembla que és una de les sales més mítiques de Barcelona.
2: Sí, entrem al Jamboree.
1: El Jamboree.
2: I aquest dimarts hi actua el quintet Yannis Op. I hi ha una primera sessió a les 7 de la tarda avui i també una segona a 8:45 del vespre.
1: I si després de tot això encara tenim ganes de continuar, la nit no s'acaba, encara hi ha més propostes, Maria.
0: Correcte, no? Perquè l'última parada és a la sala Tecno MUC, canviant de registre també. La sessió comença a mitjanit i aquí ja deixem enrere els concerts més convencionals i entrem de ple en el club i la música electrònica amb Oroz i Púrpur.
1: I tenim de tot, eh? Música electrònica, jazz i també una estrena molt destacada a la cartellera i és el Llac dels Cignes. Aquest 18 d'agost, el Ballet de Quif torna a Barcelona i obre nova temporada al Teatre Tívoli, un dels grans clàssics de la dansa, el Llac dels Cignes.
0: I tu ets una gran fan, no, Maria?
1: M'agrada molt. Jo soc fan del ballet clàssic, perquè n'he fet tota la meva vida, no? I el Llac dels Cignes, ho he de dir, sempre ho dic, no és la meva obra preferida.
0: Ah, no?
1: No, és la meva coneguda, però no és ni la millor ni la preferida de tots els ballarins. I em fa ràbia perquè sempre és la que programen, que és normal, perquè és la que atrau més gent, no?
0: Home, clar, és espectacular, però aquesta música. Jo no hi entenc de dansa.
1: És que n'hi ha moltes més que són més espectaculars. Clar. Giselle, us la recomano molt. El Corsari, moltíssim. Don Quixot, però bé, avui el que tenim és el Llac dels Cignes.
0: Doncs ens les apuntem totes aquestes, però per aquells que vulguin veure el Llac dels Cignes, la primera funció és avui a les 7 de la tarda i la companyia s'hi quedarà fins al 30 d'agost. I no és la primera vegada que els tenim a Barcelona, de fet.
2: No, perquè és el cinquè any consecutiu que el Ballet de Quif torna al Tívoli. La companyia explica que les seves primeres gires per Espanya van reunir més de 325.000 espectadors i aquest 2026 torna a recórrer també escenaris per Espanya, però també a Portugal i Mèxic.
1: I també, si no l'heu vist encara, recuperar la pel·lícula Cisne Negro està molt bé.
0: Oh, és increïble aquesta pel·lícula, i tant.
1: I explica molt bé, realment, com és tota la part de dins del món de la dansa, que és adorable perquè jo l'he viscut molts anys i encara l'ha vist, però és molt fosca també, alguna part del món de la dansa. I malauradament, com molts altres mons de nivell artístic. I de Barcelona marxem a Girona, concretament a les Preses, a la Garrotxa, perquè aquests dies el municipi es converteix en un punt de trobada també de danses i cultures d'arreu del món.
0: Sí, perquè ja està en marxa la 44a edició, d'Es Dansa, un dels festivals de referència de la dansa d'arrel tradicional a Catalunya. Va començar ahir, el 17 d'agost, i s'allargarà durant tota la setmana fins diumenge 23.
1: I quan parlem de dansa tradicional, aquí no ens hem d'imaginar només un tipus d'exhibició de danses populars, Carla.
2: No, i és això una de les particularitats, no?, d'aquest Es Dansa. El festival defensa una mirada de 360 graus sobre la dansa d'arrel per poder recuperar i mantenir vives les danses tradicionals.
1: Per tant, el públic no es limita necessàriament a seure i mirar, i també es va a ballar, que m'agrada molt. La idea és convertir l'espectador en un participant i fer que la dansa tradicional continuï sent una cultura viva.
0: I durant la setmana hi ha espectacles, però també tallers i activitats de formació i participació per a infants, joves i adults.
1: I de Girona marxem cap a les comarques de Lleida, on avui la proposta ens porta fins a l'Espluga Calba, a les Garrigues.
0: I aquí tenim un pla que combina dues coses: descobrir el patrimoni del poble i acabar la tarda amb música en directe, amb el Garrigues Guitar Fest 2026.
2: A les 7 de la tarda hi haurà una visita pel poble, amb un punt de trobada a la plaça del Castell, i després, a les 8 del vespre, la música es traslladarà a l'església de la Immaculada Concepció.
1: I què hi escoltarem? Doncs hi actua Sol Negre amb l'espectacle Fantasia, una de les actuacions que formen part de les Garrigues Guitar Festival, un festival que aquest estiu porta concerts i activitats per diferents municipis de les Garrigues i del Segrià.
0: I de fet el festival aprofita la música per descobrir pobles, esglésies

0: esglésies, castells i altres espais patrimonials del territori. I, a més, sense haver de comprar entrada, que és gratuït, que sempre fa il·lusió.
1: Doncs sí, perquè què hi escoltarem? Doncs ja ho hem explicat, Sol Negre i l'espectacle Fantasia en aquest Les Garrigues Guitar Festival. I ara sí, anem cap a Tarragona. Perquè ahir ho vam explicar, però avui continuem amb un dels moments més importants de les festes tradicionals de Sant Magí.
0: Sí, perquè som a 18 d'agost, vigília de Sant Magí, i aquesta tarda arriba a Tarragona la famosa aigua de Sant Magí de la Brufaganya, una tradició profundament arrelada a la ciutat.
1: I difícil de dir també, la Brufaganya.
0: Sí, Brufaganya.
1: I l'aigua no arriba en camió, arriba de manera tradicional, amb carros i cavalleries, després del camí de la Brufaganya, una altra vegada, des de la Conca de Barberà.
0: Avui passem a examen lingüístic amb els tarragonins. Doncs sí, l'aigua es recull a les fonts del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la Conca de Barberà, i la tradició atribueix a Sant Magí que, segons la llegenda, va fer brollar aigua de la roca amb el seu bastó.
2: I des de fa segles aquesta aigua es porta fins a Tarragona i es reparteix entre els veïns durant aquestes festes. Una tradició que converteix els carrers de Tarragona en l'escenari de la festa i encara també hi haurà més.
0: A les 8 del vespre, les colles castelleres de la ciutat faran la salutació a l'aigua. Tot plegat prepara Tarragona pel gran dia de Sant Magí, que és demà, el 19 d'agost.
1: Fantàstic tot el que podem trobar a Tarragona aquests dies, que està immersa en les festes de Sant Magí i l'aigua de la Brufaganya, ja ho sabem dir bé. Ara sí, que si no els de Tarragona
0: s'enfadaran.
1: Sí, exacte, s'enfadaran. I ara marxem cap a un dels racons que ens proposa la Lorena Amo, un dels racons misteriosos a través de les llegendes i de les històries que ens explica. Avui marxem amb la Lorena cap a Conesa.
3: Benvinguts un dia més al nostre viatge per la Catalunya més enigmàtica. A l'estiu ens encanta descobrir pobles amb encant, perdre'ns pels seus carrerons medievals, però avui ens acostem a Conesa, a la Conca de Barberà, tocant les terres de Lleida, un municipi bellíssim que conserva el seu recinte emmurallat, però que amaga històries que freguen l'inexplicable. Els pobles de pedra de l'interior de Catalunya, tots arrosseguen segles de llegendes transmeses de generació en generació. A Conesa i als seus voltants, els pastors explicaven que durant les nits més caloroses d'estiu, quan no bufava ni una mica de vent, les campanes de l'església abandonada dels nuclis propers repicaven totes soles. D'aquí va néixer el mite de les processons d'ànimes, ombres que sortien dels antics cementiris parroquials per recórrer els camps i beneir les collites o maleir els veïns que havien comès pecats. El silenci d'aquells carrers deserts en pondre's el sol alimentava el pànic de qualsevol que s'atrevís a travessar les valls de nit. L'explicació d'aquests fenòmens acostuma a ser molt més terrenal. Moltes esglésies rurals tenien sistemes de cordes exposats a la fauna o patien els efectes de forts corrents tèrmics descendents típics de les nits d'estiu a l'interior que feien oscil·lar els valls de les campanes. Avui, Conesa és un poble medieval magníficament conservat, molt tranquil, ideal per una visita cultural lluny de les aglomeracions de la costa. Si t'apassiona la història medieval i busques un indret ple d'encant i de pau absolut aquest estiu, fes una excursió a Conesa, passeja per les seves muralles, captura fotografies espectaculars, però procura tornar al cotxe abans que comenci a fosquejar per si les campanes decideixen tocar totes soles.

0: amb aquest racó misteriós de la Lorena Amo i la música d'ACDC, aquesta cançó Hellbells ens ha fet arribar fins al butlletí de les 9 del dematí. I no marxeu, queda't aquí, perquè després del butlletí encara tenim 3 hores de ràdio per endavant. D'aquí uns minuts parlarem amb el Vicent Sanclemente i amb el Víctor Amela d'aquests 90 anys de l'afusellament de García Lorca. I després música, també dansa, parlarem del Ballet de Kiev, que avui, com dèiem, s'estrena, parlarem amb el director en gira. Tindrem aquí una cantant catalana, l'Escorpio, també tecnologia i tendències amb la Judit i posarem ordre a tot plegat amb la Clara Massons. Butlletí i ara tornem.
1: Són les 9.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. El cas Leire torna avui als tribunals. Està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. Està citat per verificar el clonat del seu telèfon mòbil. La seva defensa demana que aquest dispositiu no es pugui fer servir com a prova perquè va ser requisat quan encara no estava sent investigat.

0: Els investigadors observen la implicació de Serrano al cas Leire. Per una banda, apunten a la seva estreta col·laboració amb Leire Díez, exmilitant socialista, per boicotejar causes judicials a l'entorn del govern del PSOE. I d'altra banda, vinculen directament a Serrano amb la contractació de Díez a Correus. Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones després d'una manifestació ahir al vespre al Parc de les Vies, a Lleida, en el marc del dispositiu desplegat arran els aldarulls del cap de setmana. Més detalls, Lleida, Pepa Santgenís.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per desobediència i desordres públics després de la manifestació que ahir al vespre va convocar el col·lectiu pakistanès de Lleida al Parc de les Vies per protestar pels robatoris als seus comerços per part d'un grup de menors de diferents nacionalitats i després dels aldarulls al cap de setmana en aquest parc que van acabar amb 5 ferits i 5 detinguts. Fons dels Mossos d'Esquadra han informat que a la manifestació van participar unes 150 persones i que un cop acabada els Mossos dins l'operatiu que han organitzat en els barris propers al Parc de les Vies arran d'aquests aldarulls el cap de setmana van localitzar a la plaça del Treball al barri del Clot un grup de persones que haurien participat a la protesta i quedaven amb pals i algú amb arma blanca. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ahir es va reunir amb els comandaments dels Mossos i la Guàrdia Urbana i també amb dirigents veïnals i els va informar d'aquest dispositiu per reforçar la seguretat al Parc de les Vies i 3 barris propers.
0: Més qüestions. El jutjat ha arxivat el cas de l'home que va morir d'una ganivetada en un bar de Sils l'any 2019. Considera que el cambrer investigat va actuar en legítima defensa i que la seva reacció va ser proporcional davant l'atac de la víctima. Gemma Esteve.
2: Els fets es remunten a l'abril del 2019 al bar situat davant de l'estació de Sils. La víctima, un home de 45 anys que vivia al carrer i que habitualment anava acompanyat dels seus gossos, havia protagonitzat una primera discussió al local perquè li havien recriminat que els animals embrutaven l'establiment. Després de ser expulsat del bar, l'home va marxar, però poc després va tornar amb una ampolla trencada. Els clients i el cambrer es van refugiar a l'interior i van intentar impedir-li l'entrada. Segons les càmeres de seguretat, la víctima va aconseguir obrir parcialment la porta i va intentar atacar un dels homes. En aquell moment, el cambrer va intervenir amb un ganivet i li va causar una única ferida que li va provocar la mort. Ara, després de més de 7 anys d'investigació, el jutjat considera que el cambrer va actuar per protegir-se i que la resposta va ser proporcional al perill. El cas queda, per tant, definitivament arxivat.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals que es va activar divendres passat arran de l'incendi declarat a Collserola. Segons ha informat el consistori, el pla es va posar inicialment en marxa en fase d'emergència pel foc i posteriorment va passar a fase d'alerta després que l'incendi quedés extingit. L'activació comportava que els 7 parcs de bombers de Barcelona es mantinguessin en alerta davant l'alta possibilitat d'un incendi en massa forestal, especialment a Collserola. Els bombers de Barcelona mantenen activa la campanya forestal entre els mesos de juny i setembre. I la denominació d'origen Catalunya ha ampliat la seva zona de producció amb la incorporació de 60 nous termes municipals, 7 d'ells del Camp de Tarragona i de l'Ebre. Són Alfara de Carles, Amposta, Ulldecona, Paüls, Arbolí, Savallà del Comtat i Salou. Pilar Ribas.
3: Anton Castellà, secretari de l'ADO Catalunya, afirma en declaracions a aquesta emissora que l'ampliació respon a la voluntat d'adequar la delimitació geogràfica a l'evolució del sector vitivinícola català. D'aquesta manera, reconeix la presència de vinya en municipis que fins ara no formaven part de la denominació o només ho feien de manera parcial, facilitant que els seus viticultors i elaboradors puguin optar a elaborar vins emparats per la DO Catalunya sempre que compleixin la resta de requisits establerts per la normativa.
4: La seva integració a la DO Catalunya permetrà que a partir d'ara els raïms que s'hi produeixen i els vins que se n'obtenen puguin acollir-se al segell de qualitat que representa una denominació d'origen. Per tant, s'incrementa el seu valor de mercat amb la corresponent certificació de cara al consumidor de procedència geogràfica i atributs qualitatius.
3: La DO Catalunya representa més del 50% del vi català embotellat amb denominació d'origen i és un distintiu de garantia de caràcter transversal que integra elaboradors de bona part del territori català.
0: Doncs això és tot per ara. Més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4 i també al portal web rtv-e.cat. Bon dia.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
7: I també també amb algú que m'acompanya cada dia a aquesta hora i que ens repassa algun aspecte de l'actualitat internacional i avui de l'actualitat nacional, d'aquí, de casa nostra. Avui parlarem de memòria històrica, ja ho hem fet

0: diverses vegades també amb el Vicenç Anglemente. Vicenç, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ahir quan vas sortir de l'estudi vam recuperar i vam recordar amb la Maria Rubio, que ens ho va comentar, que aquesta matinada, la matinada del 17 al 18 d'agost, ha fet 90 anys de l'afusellament del poeta i dramaturg més influent de la literatura espanyola del segle XX, que és Federico García Lorca, també membre fonamental de la generació del 27, i avui volem, doncs, recordar-lo.
1: I ho recordarem amb algú únic, també. Autor de dos llibres sobre ell, no? Mira, Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros, a Granada. La seva vida va estar marcada per la seva genialitat artística, el seu pas per la residència d'estudiantes a Madrid i, posteriorment, el seu afusellament a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Avui fa 90 anys.
0: Uh-huh. I també és un dels intel·lectuals que més va viatjar. El 1929 va marxar en tren cap a París amb el seu amic i professor polític Fernando de los Ríos. Van creuar en vaixell a Anglaterra, visiten Londres i Oxford abans del gran salt atlàntic i el 19 de juny del 1929 embarquen al port de Southampton en un transatlàntic que els portarà als Estats Units. Una vegada a Nova York, allà va residir uns 9 mesos entre el 1929 i el 1930, coincideix amb el crac del 29 i el col·lapse financer, s'allotja a la Universitat de Columbia i ho veu com un lloc fred, mecànic, deshumanitzat, una vivència crítica que va inspirar un poeta a Nova York.
1: Mm-hmm. Més endavant, ja el 1933, va viatjar a Argentina i Uruguai, atret pel clamorós èxit dels seus muntatges teatrals, com Bodas de Sangre. Però atenció, després de Nova York, Lorca arriba a l'Havana.
0: I allà va passar 3 mesos inoblidables. El 1930, atret, diuen les cròniques, pel seu ambient i també per la seva música, Vicenç.
1: Sí, estem avui amb un autor i amic que ha estudiat aquells dies com ningú. Es tracta de Víctor Amela, un dels 3 responsables de les famoses pàgines de la Contra, de La Vanguardia, col·laborador aquí del Cafè d'Idees i que va publicar el 2022 el llibre Si yo me pierdo, de Destino, i narra el viatge del poeta a l'illa i el seu propi, el que va fer en plena pandèmia del Covid, residint a l'hotel Havana Libre.
0: Víctor Amela, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, amics, com esteu? Encantat de saludar-vos.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns de què ve la relació de Víctor Amela amb Lorca.
2: Home, és una relació que té, per una banda, molt a veure amb el pes, amb la influència, amb la importància a la vida cultural d'Espanya d'aquest grandíssim poeta. Això no tan sols, jo diria, que és una afectació espanyola, sinó universal, perquè Lorca és d'aquells poetes que neixen cada 1000 anys i té un pes i una influència universal, però a banda, i sobretot en el meu cas particular, hi ha un vincle molt íntim, familiar, emocional, i és que quan jo era nen, la meva mare, que és de Granada, havia dit alguna vegada: el abuelito estuvo con Lorca. Clar, jo era molt petit i el meu avi vivia a Barcelona, al barri de la Trinitat, però era un home molt callat, un home molt discret, d'aquells andalusos de la muntanya de Granada que són tot el contrari de l'estereotip, són molt reservats. I jo era un nen molt tímid i jo veia el meu avi com una persona llunyana d'un món, per mi, estrany, i jo, amb 10 anys d'edat, no gosava de preguntar-li res, tret d'alguna vegada que li vaig preguntar per què portava sempre una navalla a la butxaca amb la que pelava les taronges, per exemple. I em va dir: es lo que hemos hecho toda la vida los pastores, la alpujarra. Jo vaig sentir per primera vegada el terme alpujarra, que per mi era també com un país desconegut. El cas és que una nit, abans d'anar a dormir, perquè jo passava bastants caps de setmana de petit amb ell, va dir una frase que a mi em va quedar gravada, que no vaig entendre el sentit, que tampoc vaig gosar preguntar, però que amb els anys s'ha convertit en una obsessió per mi i en el títol de la primera meva novel·la, que la frase que em va dir quan anàvem a dormir és: jo pude salvar a Lorca.
1: Que fort.
2: Clar, és una frase que jo no podia entendre perquè tenia 10 anys i ni sabia qui era Lorca, ni sabia que el meu avi havia estat a la guerra a Granada. I ni sabia... com després he investigat, com a periodista ja amb el meu avi mort i molt penedit de no haver-li preguntat, de no haver tingut el valor de fer-li preguntes, i fixa't, després m'he convertit en entrevistador. A lo millor és per això, sí. Perquè no vaig preguntar.

0: pregunta quan havia de preguntar i us demano a totes les persones que estiguin escoltant això que si tenen gent gran a la vora els hi preguntin de tot, perquè si no un dia se'n penediran de no haver-ho fet.
1: Sí, sí, és que és curiós, no?, que aquesta generació dels nostres avis va deixar, sigui estés un bàndol o un altre, va deixar un silenci absolut, no?
0: Molts silencis, molts silencis. Jo investigant tot vaig entendre per què em va dir jo pude salvar a Lorca. I és perquè, com sabeu, ara fa 90 anys, fa una setmana, va ser allotjat i protegit, Federico, a casa dels seus amics, los Rosales, perquè ell tenia molta amistat amb Luis Rosales, que era un jove poeta, 13 anys més jove que ell, però que tenien molta amistat des de Madrid, que havien compartit coses amb Neruda i amb altres poetes joves. I allà es sentia segur, perquè Granada s'havia convertit en un matadero. És a dir, cada nit hi havia la gent revoltada que buscava una persona perquè era maçó, o perquè era una miqueta intel·lectual, o perquè era una miqueta republicà, i l'assassinaven. I per por que hi hagués algun atac contra Federico, perquè Federico era com una icona per la República, Luis Rosales, que era de família falangista, i ell estava amb els falangistes, van considerar que era un lloc segur, que allà ningú es ficaria el nas. Uh-huh. I per desgràcia, 7 dies després van entrar uns assassins que el que volien era fer mèrits, que volien una medalla, que volien sou del governador civil, que era un assassí, i se'n van dur violentament a Federico. I oficialment, avui fa 90 anys del seu assassinat. A mi no m'agradaria afusellament, perquè afusellament ve com a donar a entendre que hi va haver un judici, que hi va haver un procediment i que va haver una execució d'una condemna. No, va ser un assassinat. És a dir, se'l van endur, el van tenir unes hores tancat al govern civil de Granada, el van pujar un cotxe amb altres i el van portar a un lloc on cada nit s'assassinaven 5, 10, 15, 20 persones i el van mig enterrar de mala manera per allà. I mai més, com sabeu, s'han pogut trobar les restes de Federico, i avui estem commemorant aquests 90 anys d'aquest crim, que per mi té una significació icònica, política, cultural, però també familiar. Per què? Perquè tota la vida crec que el meu avi va tenir el pes a sobre de que havia pogut fer alguna cosa per salvar Federico i va fallar. I és que després he descobert que Luis Rosales tenia un plan que era passar a l'altra banda de les línies a Federico i deixar-lo en el bàndol republicà, on el tenien com un déu. I que el col·laborador necessari per fer aquest plan era el meu avi, perquè el meu avi era pastor de l'Alpujarra.
1: Que seria a travessar a través de les muntanyes, a través de l'Alpujarra.
0: Sí, sí, però fixa't que... Sí, però era bastant més fàcil del que sembla, perquè el pare de Federico tenia moltes propietats a la Vega de Granada, i algunes eren limítrofes amb la zona republicana. És a dir, que ja havien ajudat alguns amics que eren comunistes, alguns amics d'esquerres, la família Rosales, el pare, i Luis Rosales, l'amic de Federico, ja havien ajudat algunes persones a passar a l'altre bàndol. I aquest era el plan que tenia Luis, i li va dir al meu avi, Manuel, tu m'ajudaràs, perquè tu sabes com anar i els caminos, i m'ajudaràs a passar a l'altre lado. Però aquella mateixa tarda, que per la nit havien d'executar aquest plan, és quan va irrompre a la casa familiar Ramon Ruiz Alonso, que si voleu després us explicaré qui era, i va detenir Federico, el va portar al govern civil i fins aquí... És a dir, ja sabem el que va passar després.
1: Se'ns està posant la pell de gallina, Víctor.
0: Bueno, és que aquest pes el va tenir tota la vida a sobre Luis Rosales, que va ser un home que va viure fins als anys 90, igual que el meu avi, però trist, una persona que mai va acceptar un càrrec públic durant el franquisme, sent del bàndol vencedor, és a dir, sent persona que havia fet la guerra al bàndol de Franco, però li va semblar tan ignominiós i tan miserable matar persones tan innocents com Federico, que mai va voler tenir cap càrrec públic. I un dia, quan jo era nen, que estàvem a casa del meu avi, veient el telediari, que el meu avi deia El Parte, sí, tota la vida va dir El Parte, en blanc i negre, va sortir una cara, un rostre a la tele, i va dir, ese es mi amigo. Jo vaig retenir aquell rostre, i molts anys després vaig veure que aquell rostre que el meu avi va dir, ese es mi amigo, era Luis Rosales, que va sortir en un telediari per algun premi, alguna notícia. És a dir, que són dues persones que van ser tota la vida sent del bàndol guany

0: acompanyador tristes perquè van sentir que va anar d'un pèl que haguessin pogut salvar la vida del que consideraven l'home més important d'Espanya, que és com Luis Rosales li deia al meu avi, que era Federico. Vas a ayudarme a salvar a l'home més important d'Espanya, però van fracassar.
1: Que fort, que fort. I a què
0: Sí.
1: atribueixes tu? Ell que havia dit, si em perdo, busqueu-me a Andalusia o a Cuba.
0: Sí,
1: A què
0: bueno, això és
1: atribueixes
0: fantàstic.
1: tu que ell torni a Andalusia? Per què torna amb la família quan a
0: Clar.
1: Madrid ja hi havia rumors d'aixecaments?
0: Sí, això és molt important i ha estat poc explicat i poc estudiat, perquè inclús Ian Gibson, amb qui tinc amistat i que em va dir que la meva novel·la estava molt bé, va intentar anys abans, a Cuba, parlant amb els Loynaz, amb Dulce María, sobretot. Dulce María és una cubana molt important, que era de l'edat de Federico a l'any 30, que és quan Federico va estar allà, i que va ser la que el va cuidar, el va allotjar, i van xerrar molt. Però van tenir un petit pique, Federico i ella, perquè els dos tenien caràcter. El cas és que quan Gibson arriba, ara fa els anys 90, a parlar amb ella, va veure l'obsessió de Gibson per saber coses de Federico, i no per ella, no per preguntar-li per ella. I jo crec que es va picar i no li va explicar res a Gibson. De manera que tota l'estança de Lorca, que van ser 3 mesos i 98 dies a Cuba, per mi era com un atractiu de, ostres, aquí hi ha molta teca per aixecar, no? Per novel·lar, per descobrir. I efectivament, com tu deies, Vicenç, l'any 20, que era un any terrible perquè els cubans estaven espantadíssims, com tot el món, amb la pandèmia, vaig estar allà un mes investigant i vaig descobrir que allà a Cuba Federico es va trobar a si mateix. Imagina't, un home que venia trist, deprimit, de Nova York, que ho expressa magníficament bé a Poeta en Nova York, no? L'impacte que li va fer a ell, que era un andalús fi, delicat, poètic, una cosa tan dura i tan tremenda, i a més amb el crac del 29 de Nova York, no? I arriba a un lloc que és tot color, que és tot negres que canten i són feliços, no com els negres de Harlem, que volien ser, quieren ser blancos, deia ell, desesperat i decebut, no? I comença en aquell moment a l'Havana a sentir-se el son cubano. Santiagueros, negres de Santiago de Cuba que venen a la capital i per les cantonades toquen el que serà després el son d'on ve tota la música que avui escoltem. I ell era músic, Federico era sobretot músic, i comença a agafar les claves, que són aquells dos palets de fusta, i a tocar, i a cantar amb els negres, i diu, ostres, i aquí fa un descobriment, per mi molt important, una descoberta. Ell pensa, si els negres, sent negres, és a dir, sent la part desfavorida de la humanitat, com les dones, com els homosexuals, com els gitanos, són feliços, jo també tinc dret a ser feliç. Jo també puc acceptar-me com el que sóc, és a dir, homosexual, i no renya'm a mi mateix, no condemnar-me a mi mateix, viure amb això com part de la meva essència. I és per primer cop que ell s'accepta com a homosexual i escriu a Cuba, a l'Havana, una obra de teatre que es titula El Público, que ell li dirà a un amic quan torni a Espanya, he escrit en Cuba una obra de teatre francamente homosexual, ho diu amb aquestes paraules, que no podrà representar-se nunca hasta que passen 50 anys. Com així va ser. Lluís Pasqual, als anys 80, 50 anys després, año por año, va fer per primer cop la representació del Público, on entenem que Federico, el que somiava, era un món on un pogués anar pel carrer sent homosexual sense que li passés res i poder besar-se con otro hombre como se besan las mujeres y los hombres. Aquesta Espanya que avui vivim és la que Federico va somiar. Quant m'hagués agradat que ell pogués haver-ho vist amb els seus ulls, no? Però ho veiem nosaltres. I ell, a Cuba, va ser on va agafar aquesta consciència i com veia que els seus amics cubans, que eren joves de la seva edat, trentanyeros, abogados, intel·lectuals, artistes, pintores, com ells lluitaven per millorar la societat de Cuba, ell va tornar amb aquesta idea de «yo tengo que hacer algo por España». I els va dir, quan li deien «però queda't aquí», no, ell va dir «hago falta en España». I què va fer? Va tornar i en el moment que ens va instaurar la República, que va ser uns mesos després, va demanar anar pels pobles amb la gent més pobra d'Espanya a representar el Teatro Clásico Calderón, La Barraca.
2: Perquè,
0: Va fundar
2: Víctor,
0: La Barraca. I jo crec que La Barraca és d'inspiració cubana.
2: Disculpa, tu dius que va ser decisiva la seva trobada amb la poeta Flor Loynaz, de la família
0: Sí.
2: d'artistes Loynaz. Com li va influir?
0: Sí. Moltíssim, perquè

0: al món i que portaven allà canelobres, no volien llum elèctrica, s'il·luminaven amb espelmes i amb canelobres, tenien majordoms, tenien armadures, tenien un taüt on l'Enrique Loinar se ficava com a dormir per allà avançar com serà esto de estar muerto. És a dir, gent que a Federico li va encantar, perquè eren extravagants, perquè eren artistes, perquè eren poetes, i van anar de juerga amb ells, i van discutir de poesia, i ell jo crec que va escriure al Público. És a dir, que sí, que és una família que a ell li va encantar. I Juan Ramón Jiménez, diríais després, después de conocer a Van en los Loinar, ja entiendo los delirios últimos de la obra de Federico, que és aquest surrealisme tan lorquià que té molt a veure amb aquesta manera de viure dels Loinar. És a dir, que per molts motius, l'Havana, Cuba, va deixar una impronta a Federico que encara que ell no l'explicités, està present a la seva obra, i els que hem estudiat una miqueta aquest període entenem que Cuba va ser molt important per la vida, per acceptar-se a si mateix i per l'obra que va escriure des de l'any 30 al 36, aquests sis últims anys de la seva vida, Federico García Lorca.
1: No podem deixar de preguntar-te dues coses abans de marxar. Una, tu vas estar en un moment essencial a Cuba, hi ha un abans i un després de la pandèmia, un any després la gent va sortir al carrer, l'11 de juliol desesperada. Per tu, què va significar Cuba? I després tornem ja a la mort de Federico.
0: Bueno, per mi Cuba va ser una descoberta, Vicenç, perquè malgrat la meva avançada edat, jo tenia 60 anys a l'any 20, no havia estat mai. I de fet, quasi que me n'alegro, saps? Perquè la Cuba que jo vaig veure és la Cuba que, per una banda, volia trobar empremtes de 90 anys abans, de l'any 30, de Federico, i jo anava amb aquesta mirada, és a dir, jo no anava buscant el Floridita, que també, perquè l'any 30 ja existia. I, de fet, vaig descobrir que Federico va inventar un còctel a l'Havana que segurament va ser... Sí.
1: Carai, això és notícia.
0: Ara te l'explico. Segurament va ser en combinació amb Constantí Ribalaigua, que ja hi era un lliretenc, que ja hi era el Floridita, que després va ser el propietari, i Federico va dir, mira, hemos de combinar la bebida nacional de Cuba, que és el ron, con una bebida muy europea. Venga, prueba con champán. I va fer un combinat de xampany i ron, que si el proveu, que jo a casa me l'he fet, i està boníssim, i va dir Federico, ahora hemos de ponerle nombre, ¿qué os ocurre? I els amics li dijeron, no, tú eres el artista. I va dir, ja lo tengo, bomba española. És a dir, que hauria d'estar totes les cartes de la cocteleria de Cuba. La bomba espanyola. Xampany con ron.
2: Aquesta nit.
1: Increïble, eh?
2: Per les festes de Gràcia, Vicenç. Per les festes de Gràcia, xampany con ron.
1: Víctor, una cosa que tu has comentat i que és molt important, avui que és el 90 aniversari, no?, de l'afusellament.
0: Sí.
1: Sembla...
0: Assassinat. A mi m'agrada més...
1: Perdó, assassinat. M'he equivocat.
0: Perquè afusellament, t'imagines com uns militars fent les coses bé, no encara que sigui per matar. No, van ser quatre replegats assassins per fer mèrits davant del governador civil, i això és un assassinat.
1: Sí, quelcom paradigmàtic que tu has dit.
2: Vostè has dit ara, Víctor, que es perdi el cos també, i també les gravacions en veu, sembla que no sigui casualitat, no?, de tot plegat, que encara a dia d'avui, 90 anys després, no s'hagin recuperat les restes de l'Orca.
1: On és el misteri de tot això?
0: Bueno, mira, jo una de les coses que em movien quan em movia per Cuba, que vaig estar a molts puestos abans, a banda de l'Havana, a tots els llocs de la illa on va estar Federico, jo vaig anar. I un dels llocs, Aguada Grande i Caibarien. En Caibarien, l'any 30, hi havia una emissora de ràdio, que la portava un asturià, emigrat. I les cròniques expliquen que va fer una conferència a Federico allà, va ser radiada i probablement gravada. Clar, jo vaig anar a Caibarien, pobre de mi, intentant a veure si algú sabia alguna cosa d'una gravació de l'any 30. Impossible. Però clar, és que un misteri més. La veu de Federico, ningú l'ha... escoltada. Per què? Perquè l'última persona viva que l'havia escoltada, que era la seva neboda, Tica, que jo vaig tenir amistat amb ella, me la va descriure. Però, clar, no tenim cap gravació, que és un misteri com que Federico està jugant amb nosaltres i dient, mira, no me encontraréis, que lo dijo en un poema, de Poeta Novedor, no me encontraréis. És a dir, ja va prefigurar la seva mort i desaparició.
1: És fortíssim, però de la barraca tampoc no hi ha gravacions.
0: No, hi ha filmacions mudes. Veu-no. Jo crec que el que Federico ens està dient és buscant-me en mis poemes, buscant-me en mi poesia, leed-me, seguid leyéndome siempre y estaré en vuestros corazones.
1: Hòstia, moltíssimes gràcies, Víctor Amela, per estar amb nosaltres. Encantat. I amb un dia així,
0: Encantat, Vicenç, gràcies per pensar en mi.

0: Gràcies, molt Víctor.
1: Parlar sempre de Lorca. Gràcies.
0: Una abraçada, gràcies. Moltes gràcies.
1: Abraçada.
0: Són les 9:26. Vicenç, superinteressant el que ens explicava ara el Víctor. Llegíem també un article a Ràdio Nacional, a RTV Play, de fa unes hores, que parlava justament d'això, de la veu de Lorca, no? Que diu que tot i que l'arxiu de Ràdio Nacional d'aquesta casa és el més ric d'Espanya, l'arxiu sonor d'aquesta casa no té cap gravació de la veu de Lorca, i explicava que mentre no es trobi cap gravació, la veu de Lorca serà la de qualsevol persona que llegeixi la seva obra.
2: Que això bo, és el que bo. Ens també deien. Hem de dir que hi ha un museu de RTV a Sant Cugat.
0: Sí, el museu de la televisió i de la ràdio.
2: I que
0: sí.
2: el seu director és el Nico Albéndiz, i que té el primer micro de Ràdio Nacional d'Espanya.
0: Uau!
2: Sabeu la història d'aquest micro?
0: No, et l'has d'explicar, Vicenç.
2: No, resulta que Adolf Hitler li va regalar a Francisco Franco.
0: Què
2: per
0: dius?
2: Tant, tot el que té Ràdio Nacional d'Espanya és a partir de la Guerra Civil.
0: Uau! Increïble. Vicenç, entre aquesta anècdota i el que ens ha explicat el Víctor avui, pell de gallina.
2: Bueno.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé.
0: Fins demà, a les 9:27. Estem preguntant quina és la cançó de l'estiu dels companys d'aquesta casa, i avui li toca a la nostra companya, la Carla Villegas, perquè encara no ho hem dit, però aquesta és l'última setmana de la Carla en aquesta casa.
3: Bé, bueno, estic molt trista, però gaudint, òbviament, d'aquesta experiència també d'estar a l'estiu.
2: No pot ser.
0: Mira, el Vicenç.
3: Marxa aquest divendres, Vicenç, però molt contenta, i sobretot d'estar aquí amb tu, Maria, a l'estiu. La veritat que ho estic gaudint molt. Encara queden 4 dies, o sigui que
0: exacte.
3: A tope.
0: És una sort tenir-te, Carla. Ja en parlarem el divendres, però la veritat és que la Carla és fantàstica, sempre està allà quan se la necessita, i a més és ràpida, t'ajuda i sempre està al teu costat.
3: Ai, gràcies,
0: és veritat,
3: Maria.
0: És veritat, ho penso de veritat. I quina és la teva cançó a l'estiu?
3: Doncs mira, ho he estat pensant, i l'altre dia que vam fer la màquina del temps del 2011, si no m'equivoco, vam parlar de la cançó Ai, si t'hi pego, de Michel Teló, que és un cantant brasiler, i la veritat que em transporta molt als estius, perquè durant aquell estiu del 2011, amb 9 anys, no la vaig parar de cantar, de ballar amb les meves amigues. Crec que va ser una mica també el meu primer crush, si es podria dir, amb aquella samarreta, camisa de quadres que portava aquest cantat, que crec que és que només, no?, One Hit Wonder,
0: sí,
3: una mica,
0: una
3: que potser al
0: no
3: Brasil sí que continua doncs, sent bastant exitós, sí, però mira, així, clar, amb aquest ball que vam intentar recuperar l'altre dia també...
0: Sí.
3: Doncs aquesta seria, jo crec, la meva cançó de l'estiu.
0: Doncs Ai, si t'hi pego, la cançó de l'estiu de la Carla Villegas.
4: Ai, si t'hi pego, ai, ai, si t'hi pego, hein?

Les 9 i 32 minuts, estem a dia 18 d'agost del 2026. Fa molta calor, molts estem de vacances, molts estem a la platja, però nosaltres, sí, hem de parlar. Atenció, no ens hem tornat bojos, de Nadal.

0: nit d'agost, ja estem tots ballant ara mateix Nadales aquí a l'estudi de Ràdio 4, perquè hem de parlar de que cada cop més empreses recuperen el lot de Nadal, però ho fan d'una manera més diferent, amb, potser amb menys embotit, amb més experiències, amb productes locals. Els hem de preguntar ara a la gent que ens acompanya. Lotify és una de les empreses que ha revolucionat aquest sector i el Marc Ortega és emprenedor, cofundador d'aquesta empresa catalana que dissenya lots de Nadal per a empreses amb una proposta moderna i personalitzada. En pocs anys s'ha fet un lloc en un mercat molt tradicional, però ells aposten per la innovació i l'experiència del regal. Marc Ortega, bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé. A mi m'agrada molt el Nadal, per tant em fa molta il·lusió parlar de Nadal. Els lots de Nadal, els que tots tenim al cap, semblaven una mica destinats a desaparèixer, no? Potser. Què és el que ha passat perquè tornin a estar de moda?
1: Doncs no et sabria dir. Jo crec que el regal és algo que a tothom li agrada, no? A qui no li agrada rebre un regal? I més per Nadal, com tu deies, és un moment molt màgic i a la gent li agrada rebre regals i les empreses tenen pressupostos i, bueno, el que hem fet nosaltres és construir una marca amb uns valors amb els que la gent s'ha identificat i, bueno, estem traccionant molt bé. La veritat és que ens va sorprendre perquè la gent, tothom es pensa, no?, que és un sector que, hòstia, el té de Navidad és algo muy, muy, muy arcaico. I realment no. Quan entres i veus la realitat, te n'adones que moltes empreses regalen lot de Nadal, inclús startups, empreses que neixen, volen tenir un gest amb el treballador, no? Més enllà de fer el sopar de Nadal, el dinar de Nadal, perquè des de 15, 20, 30 euros per persona, tu pots tenir un gest molt, molt guapo, molt personalitzat, molt ben parit. Llavors, bueno, les empreses inverteixen en això, perquè també és veritat que hem vist en els últims anys que les empreses estan invertint molt en l'experiència del treballador, no? I en la marca reputacional interna. Al final, el que tu transmets cap a fora i el que comuniques cap a fora a nivell de màrqueting també ho has de fer cap a dins. I què millor, no?, que tenir la teva gent contenta.
0: I ara ho parlaves, no?, una experiència diferent, moderna, personalitzada. Què és el que heu agafat d'aquesta tradició i li heu donat la volta?
1: Bueno, una de les coses que et diria que marca la diferència és que permetem que cada empleat esculli entre diferents opcions, amb la qual doncs amb la persona que decideix el tema dels lots de Nadal o que la gestiona, preparem diferents opcions adaptades als seus perfils, no?, de persones, doncs si tens gent vegana, vegetariana, celíaca, musulmans, fem lots de tot tipus, no?, amb pernil, sense pernil, amb molt alcohol, amb menys alcohol. Llavors cada treballador, doncs, té una selecció de lots i pot escollir el que més s'hi fa per ell o per ella, no?
0: Però en general estem parlant de menjar, eh?
1: Estem parlant de menjar, sobretot, sí. Seguim fent molt menjar perquè al final és el que la gent vol en una cistella de Nadal.
0: La gent jove també valora aquest tipus de detall o és una cosa més que tenim potser les expectatives diferents i ja no volem això, sinó que volem altres coses?
1: Molt bona pregunta. Jo diria que sí, la gent jove vol molt això. De fet, tenim moltes empreses amb persones joves i el que fem és fer aquest tipus de lots més adaptats per la gent jove, no? El que veiem potser és que hi ha molta gent jove que ja no beu tant de vi, no?, o que el vi reserva o gran reserva ja no es pren tant i volen més vins joves, més vins blancs, més vermuts. Fem molts lots vermuts, amb neveretes Polarbox, fem cosetes adaptades per tothom, no? Per qui vol el whisky, el Chivas, i per qui vol algú més jovial.
0: Quins canvis són els que us heu detectat més? Parleu justament d'això, del que deies, no? Doncs una empresa, doncs, que potser ja no vol fer un lot d'embotits perquè té gent vegana, o doncs el que deies, persones musulmanes, no?, que no mengen, sí, en aquest cas, doncs, embotits de porc.
1: Totalment. Estem veient una pujada molt forta en lots vegans, vegetarians, celíacs, és a dir, al·lèrgens, etc. I en lots que cada cop tenen més esperit, també, un esperit social. Això què vol dir? Doncs que darrere n'hi ha empreses o projectes que donen oportunitats a persones que tenen dificultats per ser inserides en el mercat laboral o inclús a la societat, no? Llavors, aquí nosaltres, des de fa un parell, tres d'anys, vam començar a fer una línia de productes propis, de marques pròpies, on les fabriquem entre obradors locals i fundacions. Llavors donem feina a unes 40-50 persones amb discapacitats intel·lectuals, sobretot, no només a nivell de productes que fabriquem nosaltres, sinó a nivell de lots, no? És a dir, hi ha gran part dels lots que muntem es munten a centres especials de treball, amb la qual és un valor afegit per a les empreses, perquè bueno, poden explicar aquesta història als seus treballadors, no? I que sapigueu que aquests lots estan donant oportunitats a persones que ho tenen pues, més xungo que tu i que jo, per dir-ho d'alguna manera.
0: També ha canviat una mica la logística, no? Cada cop hi ha més teletreball, hi ha equips més repartits, tot i així, les empreses continuen fent aquest tipus de lots, aquest tipus de regal de cistelles de Nadal?
1: Sí. Nosaltres no fem cistelles, fem, perquè al final el que prioritzem és el contingut, no? I sí que fem caixes molt maques, però caixes de cartró que siguin fàcils transportables i que puguin anar a tot arreu del món. Enviem a molts països d'Europa i el que busquem són capses robustes, fortes i que es puguin transportar. És a dir, la cistella de mimbre nosaltres ja no la fem. Però
0: que això ja no es porta.
1: Bueno, sí que hi ha empreses que ho fan. A nosaltres ens ho demanen molt poc i quan ens ho demanen doncs diem que no ho podem fer o que hi ha gent que ho farà millor que nosaltres, no? No és en el que som experts. Però sí, cada cop està més de moda també portar els lots a domicili, no? La gent al final s'ha acostumat molt a l'Amazon i bueno, ara doncs, cada empleat pot escollir si ho vol rebre a casa o a la seva delegació, a la seva oficina.
0: Clar, i moltes empreses també competeixen per retenir el talent i entenc que això s'ha convertit també en una eina fins i tot de cultura corporativa, no?
1: Totalment.
0: És a dir, nosaltres doncs, t'oferim, tu ens ofereixes aquest talent, ens ofereixes això i nosaltres t'oferim aquest lot que no te l'ofereixen tantes empreses, que és totalment diferent, no?
1: Exacte. És el que estem treballant molt, no? De quina manera millorem sobretot l'experiència tant de la persona que compra com dels seus treballadors.
0: També hi ha sectors que continuen apostant especialment pels lots de Nadal, és a dir, hi ha sectors, ara parlaves, no?, que teniu empreses joves, empreses grans, però hi ha algun sector que realment tingueu més o teniu empreses de tots els tipus?
1: De tots, Maria, de tots, tots, tots. I literalment, sí, no et sabria dir un sector que n'hi hagi més que d'altres.
0: I després de la pandèmia, també anys d'incertesa econòmica, entenc que no sé si heu notat que quan vau començar, però no sé si heu notat que les empreses tornen a apostar més per aquest tipus de detalls, per crear aquesta cultura, també aquest punt d'unió, no? Que el treballador pugui tenir això durant el Nadal, que digui, ostres, mira, doncs aquest cava me'l van donar a l'empresa, o aquest vi que ens estem bevent al dinar de Nadal, això m'ho van regalar a l'empresa.
1: Sí. Cada cop més el treballador està més valorat dins l'empresa, o almenys hi ha un esforç per part de les empreses per tal de fidelitzar, retenir els treballadors. I d'altra banda, el que et deia, la idea és que aquests productes no acabin a la despensa de la cuina, no? És a dir, que no siguin lots per cuinar, amb la qual cosa les empreses estan apostant més per menys producte, més qualitat.
0: Parlaves que per 20, 30, 40 euros ja pots tenir un lot d'aquestes característiques. Per exemple, què és el que pot portar un lot de 20 euros? Per fer-nos una idea.
1: Podria portar des de 10 referències, vins, caves, etc. Òbviament, doncs, vins econòmics, algun ibèric, inclús, fins a un bon oli, una bona ginebra. Depèn de cada empresa el que valora, no? Però aquí és on la plataforma d'elecció té molt de sentit i cada cop empreses més grans i més empreses estan apostant per això, perquè tu ets de ta mare, jo sóc de mon pare i al final doncs, cadascú li agrada el que li agrada. I tu gastant el mateix, pues, ostres, si a mi no m'agrada el pernil i cada any m'enxufes a la paleta de tal, pues, l'acabo regalant al sogre, no? I no té cap gràcia, perquè qui penca sóc jo.
0: Clar, també entenc que veu néixer també per modernitzar una mica aquest sector, perquè quan veu arribar, no sé què és el que us veu trobar, el que deies, doncs que potser no hi havia opcions per tothom, no?
1: Sí, exacte. I el que vam veure sobretot és que no hi

0: Hi havia, jo parlava amb molta gent i ningú sap qui li porta el solot de Nadal, no? No hi havia cap marca reconeixible. Hòstia, hi ha algú amb uns valors marcats, amb algú que estigui fent les coses amb sentit, amb un... I és el que vam, pel que vam apostar. I sobretot per aquesta part també doncs més social, no? I vam veure com podem impactar a nivell de medi ambient, a nivell de societat, de... i vam apostar molt per aquesta vessant social també des del dia 1.
1: Hi ha empreses que entenc que us estan contactant ara, o ja fa mesos.
0: Sí, des de l'abril, des de l'abril estem venent nosaltres ja. Sí, sí.
1: I llavors ho porteu, com deies, a domicili o hi ha algunes empreses que entenc que els hi porteu directament allà a l'empresa? Depèn molt, no?
0: Sí, depèn moltíssim. Depèn de si tens unes instal·lacions molt grans, doncs pots permetre. És cert que és més guai poder entregar a tu com a empresa els lots en mà a la teva oficina o a la teva nau, que no que ho rebin a casa, es converteix en algo més impersonal, no? És a dir, l'experiència d'entregar el lot per part de l'empresa cap al treballador doncs també és bonica, no? És un punt de trobada entre treballadors, empresa, i al final, si t'ho pots permetre, jo sempre aposto per, hòstia, que l'empresa li doni en mal el regal a l'empleat.
1: I ja per anar acabant, quina diferència veieu entre una empresa que veu un lot com una despesa, no?, o com una cosa que s'ha de fer, o com una inversió també en el seu equip, hòstia, en què les persones doncs, al final vegin que allà hi ha una intenció, que no és una cosa típica que donem sempre i bé, el que em dona l'empresa ja per sortir del pas, perquè per Nadal perquè toca, no? Entenc que hi ha empreses que ho fan doncs, amb aquesta inversió en el seu equip.
0: Totalment. Aquí crec que has donat el punt, Maria. Hi ha empreses que ho fan per complir, perquè forma part de la tradició de l'empresa.
1: I ho han fet sempre, no?
0: Ja està, i aquí doncs, tenen el seu proveïdor de sempre i ja està. O hi ha empreses que ho fan doncs, per seduir, el que dèiem abans, no? I realment ho veuen com una oportunitat per comunicar i un punt això, no? De trobada, de comunicació amb l'empleat. I aquí és on té sentit Lotify, no? On cobra tota la màgia per la personalització, per la customització, per tot el branding, per, bueno, tota aquesta experiència, no? Llavors, bueno, aquest és una mica el resum, que cada cop més jo crec que està canviant la tendència i les empreses gasten aquests diners i volen que tingui un sentit.
1: Què és el que fa que una persona tan jove o persones tan joves es fiquin en aquest món? Què és el que veu veure?
0: Hòstia, molt bona pregunta. Pues aquesta falta, no? Jo vaig fer un dels treballs de final de carrera sobre això, sobre un pla de negoci d'una marca de lots de Nadal, i allà vaig fer una investigació de mercat molt profunda i em vaig adonar compte que hi havia lloc per fer algú actual.
1: I amb una cosa actual, doncs heu donat la volta a aquest sector.
0: Sí, sense perdre els clàssics, i al final no hem inventat res, ni estem fent el que es feia, perquè és una tradició molt maca, que a la gent li encanta, és un dels beneficis de les empreses que l'empleat més valora, però li hem donat una volta i està funcionant molt bé.
1: Marc Ortega, emprenedor, cofundador de Lotify, si ens esteu escoltant i necessiteu un lot de Nadal, doncs els podeu contactar. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Acabem amb la Maria Carey, o què? Va, que segurament, no sé si el 18 d'agost teniu ganes d'escoltar-la, però a mi m'agrada molt. I així ja ens anem posant en aquest mood de Nadal. Marc, moltes gràcies.
0: Gràcies, Maria.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Hem fet sonar la Maria Carey, All I Want for Christmas is You, a 18 d'agost. Ja ens ho perdonareu, però hem parlat de l'ots de Nadal i jo crec que era el moment ideal per fer-ho, no?
2: A mi m'agrada molt el Nadal, la veritat.
1: A mi també, jo sóc molt fan. Hi ha gent que és super hater. A tu, Maria, t'agrada?
3: A mi m'agrada el Nadal i m'agrada sobretot aquest hitasso de la Maria Carey. Vull dir que sempre fa goig d'escoltar.
1: És fantàstic, és fantàstic. A mi també m'encanta el Nadal i la veritat és que, mira, parlar d'un tema com els ots de Nadal doncs sempre està bé, perquè et dona com ganes, no?
2: Arribi,
1: encara més.
3: Fa ganes que arribi el fred, exacte.
1: Sí, exacte. A mi també m'agrada el Nadal perquè crec que m'agrada el fred. Llavors sóc team invierno, com diu la gent.
2: Perquè jo crec que a l'hivern no sempre estàs a temps de posar-te doncs, més a sobre.
1: Totalment d'acord.
2: Jaquetes, bufandes, barret, i clar, a l'estiu, com no et treguis la pell... O sigui,
1: no, exacte, ja és que encara que vagis despullat ja
2: tampoc.
1: No pots tenir més calor.
3: Sí.
1: Hem de parlar a les 8 i 47 minuts d'allò que passa a les xarxes socials. Quina és la conversa a les xarxes, perquè avui als virals portem un debat que està corrent molt aquest estiu per les xarxes, que és la suposada caiguda dels influencers.
2: Sí, perquè després de diverses polèmiques, no?, d'aquestes conegudes com a cancel·lacions contra creadors de contingut, per exemple la Rorro, no?, que en aquestes darreres setmanes doncs, hem parlat molt d'ella perquè doncs, hem parlat sobre la seva polèmica participació a la velada, també li han tret comentaris doncs, que va fer anys enrere i això
1: és, xenòfobs,
2: clar, és aquest internet que tot, no?
1: Tot torna, remarxa
2: a
1: internet.
2: Queda gravat. Doncs cada vegada hi ha més gent, no, que es pregunta realment si ens hem cansat d'aquests influencers i per què no, doncs, si és l'hora també de que deixem de seguir-los a les xarxes.
3: Clar, però si mirem a les dades ens trobem doncs, qüestions curioses, no? Tenim més de la meitat, un 56,4% dels internautes espanyols encara segueixen algun influencer, algun youtuber o algun streamer, algun tipus, però per contra, gairebé 7 de cada 10 dels que ens segueixen consideren que hi ha un abús de publicitat encoberta i crec que la seva credibilitat està disminuint per això.
1: Jo no sé si vosaltres els últims dies he mirat els influencers que seguia a les xarxes, que eren molt pocs, us he de dir, però la gran majoria ha pensat aquesta persona m'aporta alguna cosa i l'he deixat de seguir si no m'aportava alguna cosa. Clar. Vull dir que aquesta idea també m'ha fet reflexionar, no? M'ha fet pensar que al final en seguia molt pocs, crec que un o dos d'aquests que fan lifestyle, no? Que ensenyen la seva manera de viure. No?
2: Comentes, Maria, que potser els vas començar a seguir perquè t'aporta en un principi, però després, no, aquesta fama, els ser coneguts, els han convertit en una persona completament molt allunyada del teu dia a dia.
3: No, i a més és que són una marca en potes molts cops, no? Com que
1: sí,
3: t'adones que l'única cosa que fan és promocionar coses i és com...
2: I ara estan obligats a posar publi, però també l'amaguen molt bé, eh?
1: Que... I amb la Rorro ho vam dir, la Rorro de cada 10 vídeos 9 són publicitat.
2: Clar.
1: O sigui, a TikTok fa tot publicitat.
3: Yeah.
1: Per tant, els continuem mirant, però ens els creiem menys, és el que dèiem. Alguns creadors també estan entrant en aquest debat i el Capa ha publicat un vídeo que s'ha fet viral on diu que estem interpretant malament aquesta funa, que és doncs, tirar odi, no? Segons ell, la gent diu que no està atacant a tots els influencers, sinó a un tipus molt concret de creador.
4: Es muy difícil como creador de contenido hablar de lo de la caída de los influencers sin sonar como un absoluto lameculos. Todos los vídeos que he visto de creadores hablando de este tema me parecen como que están mendigando rollo. Yo soy distinto a los demás, a mí me vais a salvar, ¿verdad? Pero yo siempre he dado mi opinión, así que voy a romper personaje, un vídeo y voy a darla. Yo creo que se está malentendiendo la funa. La gente creo que no está criticando el hecho de crear contenido ni de ganarte la vida con ello. Si os fijáis, los creadores a los que se les está señalando no son creadores que aporten un contenido realmente valioso. O sea, yo no he visto a nadie señalar a Clavero, a la gata de Schrödinger, a Quantum Fracture, a Jaime Altozano, a Pablo Meixa, a Pepe y Luca. Los creadores que se están incluyendo en la conversación son todos del mismo tipo. Son tiktokers prensa rosa. El contenido formulaico...
2: El Capa diu que no veu aquesta crítica contra creadors de divulgació, per exemple, també de ciència o de música, sinó que aquest cansament estaria sobretot en un model, no, d'influencer, de tiktoker, basat en la vida personal, les polèmiques, les parelles i en un contingut doncs, molt més repetitiu.
3: Clar, no? És aquest tipus de contingut lifestyle que deia, o el que abans podia generar, no sé si fins i tot certa enveja o una mica com d'admiració, aquesta curiositat per veure lifestyle de gent amb molt poder adquisitiu, ara comença a generar rebuig. Durant alguns anys, l'influencer ens ha venut aquesta vida aspiracional, viatges, hotels, roba, restaurants, cases perfectes, però en un moment en què molta gent té dificultats per pagar el lloguer o anar-se'n de vacances, ara a l'agost, aquesta vida perfecta pot començar a cansar.
1: I, per tant, probablement no estem davant de l'amor dels influencers, o això és el que diuen, no, els influencers i alguns experts, sinó que les audiències continuen allà perquè els continuem mirant, però el que pot estar en la crisi és aquest tipus de contingut concret d'un influencer, el de la vida perfecta, el del contingut buit, el de la publicitat conscient, això, el que es fan els guapos o les guapes, no?, que es diu. Doncs fer un vídeo, al final, amb aquesta idea de fer-se el guapo, de ballar...
2: Ens han de portar alguna cosa,
1: jo crec,
2: no?
1: Que sí.
2: O sigui, a banda de ser qui ets i de potser ensenyar-nos la teva vida, ens has de portar algun coneixement, el que dèiem, els creadors, per exemple, de divulgació, de ciència, de... realment... que no estan venent la seva vida, crec que no sortiran malparats d'aquesta no funa o cancel·lació. Mm. Però a veure, que també és el que et deia jo abans, Maria, a veure si és veritat, perquè això
1: ja,
2: de vegades
1: dura
2: unes
1: dia
2: setmanes i després tornem i no passa res i no tenen cap repercussió.
1: Hi ha un creador de contingut fantàstic que es diu Neko Vidal, que és que toca el violí i és fantàstic com ho fa i a més té moltes visualitzacions, o la Núria Draus, que és una creadora de contingut de maquillatge que és fantàstica, no?, i que t'aporta, un creador de contingut artístic o que t'agrada, no? Però al final, el que diem, aquest contingut més buit de viure la vida, d'avui vaig a Pilates i em prenc un te i demà faig una altra cosa, això potser...
2: Inconscientment et compares també, perquè penses, ostres, portes tot el dia treballant i després veus que els problemes d'aquestes persones són, què? Que s'han de decidir
1: que aquest mes,
2: a on van de viatge.
1: Aquest estiu, en comptes de tenir... 3 mesos de vacances, com va dir Fabiana Sevillano, n'ha tingut només un.
3: Clar, és que al final és aquest el seu objectiu, no? Mostrar-te la seva gran vida i que tu desitges ser ells, però clar, per arribar allà, al final és que hi ha molts diners al darrere, no?
1: Totalment. I avui arribarem al butlletí informatiu de les 10 amb Lamine Yamal, però aquesta vegada, atenció, no ha estat protagonista pel futbol.
5: I què fue? Visitena. Con tanta chapa.
1: Ho vam comentar l'altre dia per sobre amb el Santi My Friend, però crec que cal explicar-ho.
2: Sí, ho hem d'explicar bé perquè també hem de parlar, no?, d'intel·ligència artificial i tot plegat està a l'ordre del dia.
1: Sí, perquè en les últimes setmanes s'han fet virals unes fotografies que suposadament mostraven a Lamine Yamal en un vaixell amb una altra noia durant el viatge que va fer fa unes setmanes a Colòmbia.
2: Sí, unes imatges que s'han fet molt virals perquè arriben quan, precisament, no, enmig d'aquests rumors sobre una possible crisi entre Lamine Yamal i la seva nòvia, la influencer sevillana Inés García.
3: Sí, de fet, això, la parella fa setmanes que està en el punt de mira. Primer, pels vídeos i fotografies que compartien durant el Mundial. Després, perquè se'ls va veure junts de vacances a Saint-Tropez. I ara les xarxes tornen a especular sobre una possible ruptura.
2: I clar, o sigui, l'hem vist, a la Inés, ara a l'aniversari del Lamine.
1: Sí.
2: Això va passar exacte abans de que tornés el Lamine, perquè ja està, en res, no? Ja està amb el Barça, ja està entrenant.
1: Sí.
2: I ells se'n van a Colòmbia i clar, molta gent va pensar, ostres, per què la Inés no l'acompanya? Però la Inés també va explicar que ella també té la seva vida, que estava amb la seva família, que no havia d'estar tota l'estona al costat de Lamine. I això què porta? Especulacions i pensar que potser ja havien trencat. I clar, en aquests rumors van aparèixer aquestes fotografies de Lamine Yamal en una embarcació acompanyat d'una altra noia. I aquesta publicació va començar a circular massivament per X, per l'antic Twitter, fins a superar, atenció, els 10 milions de visualitzacions.
3: Però clar, què passa? Que el problema és que aquestes fotografies que es van viralitzar tant, són falses. Han estat generades amb intel·ligència artificial i, de fet, hi ha una pista bastant evident que ho delata, que si amplieu la imatge, si us ha arribat aquesta imatge, amplieu-la bé, i si us fixeu en la mà de la noia que sosté una copa, resulta que té 6 dits.
2: Clar, és un dels errors que encara podem trobar en algunes imatges generades amb intel·ligència artificial, però que cada vegada ens costarà més, perquè jo ja m'he tregat algunes fotografies pensant que en són veritables.
1: Sí, n'hi ha algunes, que és molt complicat. L'altre dia...
2: Amb la Georgina,
1: exacte, el Cristiano, quan es van casar, vam veure aquestes imatges d'ells, ella amb un vestit de núvia i ell amb un tratge blanc, que eren fetes amb intel·ligència artificial, perquè, de fet, ahir mateix, la Georgina Rodríguez i el Cristiano van fer una...

0: publicació compartida a Instagram amb una marca de luxe, de roba de luxe, i posava que aquesta marca els felicitava perquè havien dut roba seva en el casament, i els veiem en la fotografia.
1: No.
0: Ella va amb un tratge jaqueta de color blanc i una faldilla de tubo blanca per sota genoll, i ell també amb un tratge de color crema i amb una samarreta, no porta ni camisa ni americana, amb una samarreta blanca d'una marca de luxe molt coneguda. Sí, ella va amb una camisa i amb una, i també amb una faldilla blanca, i els seus fills, tots quatre, van també de color blanc.
1: També tots, amb, la veritat.
0: Els nois van exactament iguals que el pare, amb una camisa i uns pantalons de color crema, i les nenes porten el mateix vestit, un vestit blanc.
2: Sí, amb això de la I, els paparazzis ho passaran malament, també, no?
0: Clar.
2: A veure, per diferenciar on està el negoci.
0: Sí, exacte. I, doncs, aquestes imatges del Cristiano i la Georgina que van córrer fetes amb intel·ligència artificial, i també les de la Lamine Yamal, però és que el més interessant és entendre per què tanta gent se les ha cregut, no? Les fotos apareixen justament en un moment en què ja circulaven rumors sobre la parella, sobre la Inés i el Lamine, i encaixen amb la història que molts usuaris ja estaven disposats a creure.
1: Cada dos per tres, jo crec que el Lamine ara li diran, no? O sigui, estaran com aquests rumors de que la mínima que potser no pengin contingut junts, no? Doncs ja serà crisi a la parella, ho han deixat.
0: Tenen 19 anys, clar, per favor.
2: Clar, vull dir. Pobres.
1: I clar, també us volia comentar que aquests, bueno, els dies que el Lamine va estar a Colòmbia, no?, amb els seus amics que sempre l'acompanyen, el seu cosí i el seu...
0: El Moja i el Soja.
1: Aquests.
0: El Moja doncs... el seu cosí i el Soja és el seu amic. El Mohamed i el Sohaí.
1: Van anar a un concert de Ryan Castro, on també es va viralitzar la reacció que va tenir el Lamine a una de les cançons en les quals apareixia una referència a la seva exnòvia, Nicki Nicole. Ho escoltem. Doncs aquesta cançó, que es titula Part i Choque, en aquest tema l'artista colombià inclou el vers que li doni com a peso li donava a Nicki Nicole, fent referència a l'anterior...
0: A l'anterior
1: relació, no?, que va tenir la cantant argentina amb Peso Pluma, que també és cantant, i abans de que estigués amb Lamine Yamal.
0: I tot això s'hi suma encara un altre detall que les xarxes han analitzat amb lupa, i és que la Inés no hauria interactuat amb algunes de les últimes publicacions del futbolista, que això ara ha quedat ja descartat perquè ahir van penjar fotos junts.
1: La gent s'ho mira tot, si li dona like, si no, si li fa un comentari, és increïble.
2: Clar, sí. Però s'ha d'anar en compte perquè, clar, això no confirma cap ruptura ni cap infidelitat. Clar. O sigui, a hores d'ara el que tenim són especulacions a les xarxes i unes fotografies falses que han servit per alimentar-les.
0: I tot això, doncs, ja, evidentment, va quedar descartat amb aquesta festa que va fer el Lamine, que ens va explicar
1: ahir va penjar també una foto d'ella, de la Inés, home, semblen que estan molt enamorats.
0: Ara mateix la Inés estaria a casa del Lamine, aquesta que era la casa del
1: Piqué, no?
0: Piqué, exacte, i segons algunes informacions que m'arriben, també hi serien els pares d'Inés García, en aquesta casa.
1: Es consolida la relació.
0: Me lleguen informacions que estarien els pares d'Inés García en aquesta casa. No ho puc confirmar al 100%, però això és el que m'arriba des d'una font bastant fiable, que estarien també els pares d'Inés García en aquesta casa, que estarien passant uns dies.
1: Clar, perquè també van estar a la festa
0: d'aniversari. Exacte, per tant s'estarien quedant. Sembla ser que s'estarien quedant uns dies en aquesta casa. Doncs això és el que es diu de moment del Lamine, no? Que estan sempre al punt de mira.
1: El Lamine, que segur que parlarem molt més d'ell aquest estiu, perquè cada dos per tres, doncs, sigui pel futbol o per la seva vida personal, té molt a explicar.
0: Totalment d'acord. Estarem pendent del que fa el Lamine també al terreny de joc. Vinga, butllet informatiu de les 10. Ara tornem.
3: Són les 10.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Els 800 bombers forestals de l'Aragó estan cridats a la vaga indefinida. Reclamen més mitjans, personal i acabar amb la improvisació. Recorden que la seva feina es juga en la vida. Els serveis mínims són del 100%. Àlex Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Els efectius busquen posar fi a anys d'abandonament, unes carències que la simultaneïtat d'incendis d'aquest estiu ha posat de manifest. L'operatiu està col·lapsat i els bombers esgotats. Antonio Magén, d'UGT.
6: El operatiu està destrozado. Reclamamos que se amplíe la plantilla de bomberos forestales porque el personal que ahora mismo estamos de guardia 24 horas. Esto lo puede soportar unos días, pero nosotros llevamos desde junio con este ritmo.
5: Precisament avui és el Dia Mundial per a la Prevenció dels Incendis Forestals, en el que cada any el foc ha arrasat a Espanya més de 285.000 hectàrees. Experts i ecologistes aprofiten per cridar l'atenció sobre la necessitat d'invertir més en mesures de prevenció per reduir-ne el risc, des de crear paisatges més resilients davant el foc, canviar el tipus de pasturatge o que les plantacions forestals estiguin ben gestionades. També reclamen que s'incrementi la consciència social a l'hora de gestionar els dies d'onada de calor i l'alt risc d'incendi per evitar negligències. Mesures per reduir uns incendis que amb el canvi climàtic s'han fet més virulents. És el que ha passat a Niebla, a Huelva, que aquesta última setmana ha viscut un dels pitjors focs de la història d'Andalusia. Segons dades del satèl·lit Copernicus, el foc ha calcinat 33.000 hectàrees. Els veïns han pogut tornar ja a les seves cases. També es valorarà avui el retorn a casa del miler de veïns desallotjats per l'incendi forestal de les Penyes de Riglos, a Osca, iniciat fa una setmana i que manté una superfície provisional afectada de 17.500 hectàrees. Durant aquesta nit, el dispositiu que treballa en la seva extinció ha continuat avançant per consolidar el perímetre de la zona afectada.
3: Gràcies, Àlex. També els expliquem que el portaveu del govern de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha assegurat en declaracions a Ràdio Nacional haver proposat al ministre de l'Interior la suspensió temporal del dret a l'asil a la frontera del Tarajal.
7: Sabemos que eso se ha aplicado en algunos países de Europa, con situaciones también parecidas, y bueno, es una petición que también se le ha trasladado al objeto de que lo puedan estudiar.
3: Una petició que, segons Mauricio Valiente, director general de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, suposa un retrocés sense precedents. També són declaracions a Ràdio Nacional.
8: Y además, si se quisiera hacer, habría que rechazar, ¿no?, la ratificación de España de la Convención de Ginebra, cambiar las leyes, incluso yo creo que un cambio constitucional, ¿no?, porque está contemplado el derecho de asilo como tal, o sea que sería un procedimiento simplemente procedimentalmente muy complejo.
3: SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció davant les onades de calor per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària. Anna Banyeres.
9: El sindicat alerta que els protocols actuals són insuficients per protegir uns professionals sanitaris exposats durant hores a temperatures molt elevades, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges que poden no disposar de climatització o d'ascensor. Per aquest motiu, reclamen mesures específiques i immediates per protegir les infermeres i els fisioterapeutes que realitzen atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. Magda Moyano, delegada de SATSE a Barcelona.
10: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mesura possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
9: La demanda s'adreça tant als centres de l'Institut Català de la Salut com als centres del CISCAT i de la sanitat privada amb l'objectiu de garantir unes condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania.
3: I poder fer tràmits sense haver de desplaçar-se és un dels objectius de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils que ha posat en marxa la Generalitat aquest darrer any. El govern ha calculat que des que funcionen s'han pogut fer prop de 5.000 tràmits i atencions, ja sigui amb una videotrucada o amb una oficina que es desplaça directament a la plaça del municipi, perquè sovint l'àmbit digital també suposa una barrera per a moltes persones. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
11: Hem embarcat 5 oficines d'atenció ciutadana mòbils en aquestes furgonetes que recorren, no, al conjunt de Catalunya, en més de 200 municipis de l'àmbit rural de Catalunya. Això està permetent que en municipis com Vilaller o a municipis com Montgai arribi l'atenció ciutadana directament a la plaça del poble per poder tramitar el que, doncs, principalment ajuts de dependència, amb reconeixements, no, dels certificats de signatura digital, per poder tramitar una subvenció, ja sigui del Departament d'Agricultura o del Departament de Drets Socials.
3: El govern estudiarà si cal ampliar en funció de la demanda les rutes que faci aquesta oficina mòbil. És tot, més informació en 55 minuts. Bon dia.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.
12: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

10:05, això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. A la redacció teniu a la Carla Villegas i a la Maria Rubio, que les sentiu aquí al meu costat, i a les vies de so el Gorka Delgado i el Jaume Tudela, a la producció el David Alcalde i la Cèlia Pérez. I és moment per parlar d'un espectacle que jo crec que

0: Hagamos esta ahora mismo en esta entrevista, que esta conversación, no diría una entrevista, es una conversación maravillosa que estamos manteniendo, tratando de explicar por qué alguien de 20 años, o de 40, o de 60, sea hombre o mujer, tiene que ir a ver al Ballet de Kiev. Y es por lo que también posiblemente vamos haciendo un poco esa ampliación de comunidad, no?
1: I encara és més important en un moment, com deia abans Ignacio, de que mantenir l'atenció 2 minuts és molt complicat. Per tant, crec que encara té més valor tot això. I ja per anar acabant, estava pensant que és una obra especialment tècnica també, el Ballet de Kiev. Per això, el Ballet de Kiev és una companyia molt tècnica i el Llac dels Cignes és una obra molt tècnica perquè, per la gent que no ho sàpiga, la solista és una sola solista, la primera ballarina, i ha de fer els dos papers. Ha de fer el d'Odette, que és aquest cigne blanc, i el d'Odil, que és aquest cigne negre. I en la forma de ballar, l'Odil és molt més suau, és molt més delicada, i l'Odette és molt més dura, molt més potent, molt més forta. I això que ho tingui una ballarina...
0: Més descarada,
1: exacte. I això que ho tingui una sola ballarina és molt complicat.
0: I, efectivament, no? I lo borda.
1: Clar, jo vaig anar-hi l'any passat i és fantàstic. I he anat 2 o 3 vegades a veure'l.
0: És que no solo és la tècnica o lo que bailas, el caràcter, que possiblement és lo más complicado de transmitir en el escenario. Uh-huh. I ese cisne blanco que està recogida, que está dentro de sí misma, pero luego cuando se convierte en un cisne negro descarado, atrevida, en fin, es fantástica. Bueno, pues esa interpretación también, eso lo es capaz de distinguirla cualquiera que no entienda. Ve,
1: exacto.
0: Y es a lo que íbamos, ¿no? Que los matices de la gente que entiende y sabe son unos, pero que hay muchos rasgos, muchos momentos que la gente que no ha visto nunca se siente absolutamente abducida por lo que está ocurriendo en el escenario. Y está muy bien esto que explicas, porque posiblemente es uno de los momentos mágicos, ¿no? Uh-huh. Ese cambio de personalidad.
1: Y lo rápido, el cambio de vestuario.
0: Exacto,
1: también.
0: El cambio de personalidad, de todo del cisne. Uh-huh. El cisne blanco, cómo se convierte luego en cisne negro. Y esa intérprete, esa misma intérprete, es capaz de ofrecer 2 interpretaciones que son absolutamente diferentes, no solo en la manera de bailarlas, sino en la manera de actuar en el escenario. És realment fantàstic, sí.
1: I això és el que podeu veure del 18 al 30 d'agost al Teatre Tívoli, que és un escenari meravellós.
0: A
1: més
0: fantàstica.
1: A més, és preciós el lloc i és un escenari que és gran, però alhora no és enorme i se sent també aquesta comunitat, no? Aquest sentit en el teatre.
0: És un gran teatre, grande, però a su vez muy recogido, i que hace que el públic y la compañía se sientan muy cerca. Y eso es maravilloso. Y yo voy a aprovechar este final para reivindicar los directos también.
1: Muy de acuerdo.
0: Porque estamos acostumbrados, volvemos a las pantallas, al clic, pero lo que ocurre en un directo solo lo saben quienes estaban allá. Y aseguro al público que lo que ocurre en un directo no tiene nada que ver a lo que se ve en una pantalla.
1: Totalment d'acord. A més, si tu ara que ens escoltes vols anar a veure el Ballet de Kiev, estarem sortejant un parell d'entrades dobles. Ara et direm com fer-ho, eh? Però, de moment, del 18 al 30 d'agost, per 5è any consecutiu, el Ballet de Kiev a Barcelona amb el Llac dels Cignes. Ignacio Iturrarte és el director en gira del Ballet de Kiev. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. I dale también la enhorabuena a Víctor Ixuc por la compañía. Gracias.
0: Moltes gràcies.
1: Acabem amb aquesta música fantàstica de la introducció a escena del Llac dels Cignes, que segur que ens recorda a tots el que podrem veure des d'avui mateix fins al 30 d'agost al Teatre Tívoli, aquí a Barcelona, i que tu que ens escoltes també podràs aconseguir un parell d'entrades dobles per anar a veure el Ballet de Kiev. Ara et direm com fer-ho.

i 38 minuts del matí, després d'aquesta xerrada fantàstica amb l'Ignacio Iturriarte, us ho hem promès, com hem dit. Ara és el moment de que tu que ens escoltes puguis aconseguir un parell d'entrades dobles per anar a veure el Ballet de Kif al Teatre Tívoli aquest cap de setmana. I com ho has de fer? Doncs mira, ho farem al revés avui. Primer, escolta aquesta cançó i a veure si saps quin és.

I si saps quina cançó és, truca al 900-454-455, ens dius quina cançó és, digue'ns quina és, que segur que la coneixes, és molt fàcil d'endevinar, 900-454-455, i pots aconseguir un parell d'entrades dobles per anar a veure el ballet de Kif al Teatre Tívoli aquest cap de setmana.

Vinga, si saps quina és aquesta cançó, 900-454-455 i pots entrar en el sorteig per aconseguir un parell d'entrades per anar a veure el ballet de Kif aquest cap de setmana, que és molt fàcil. Vinga, no t'hem de donar cap pista, perquè segur que ja ho saps. Truca 900-454-455. Ens pots dir quina cançó és o qui la canta, que també és una cantant molt i molt coneguda. 10:40 minuts, parlem d'una altra cantant, una cantant catalana de casa nostra.

0: Molta gent la va conèixer per una reality show, per Eufòria, però ben aviat va demostrar que ella no volia ser només una exconcursant d'aquest talent show i s'ha convertit en una de les artistes amb més personalitat, podríem dir, de la nova escena catalana. És l'Scorpio, que amb una proposta que barreja pop, música urbana, electrònica i una posada en escena on el ball i la interpretació tenen molt pes, igual que la veu. Ella ho ha dit, està influenciada per artistes com Beyoncé, Rihanna o Doja Cat, i després de discos com Antares i Niñata Jan, aquest any continua obrint noves etapes amb cançons com la que sentiu, Ventilador. Cap al trat baixa i et fa ben bo, cap al trat baixa i t'ho fa millor. Però darrere de l'Scorpio, de l'artista, també hi ha una dona que defensa la llibertat de ser ella mateixa i tot això també ho demostra a les seves cançons. Scorpio, bon dia, què tal?
1: Hola, super.
0: Moltes gràcies per venir aquí a l'estudi.
1: A vosaltres, per invitar-me.
0: Ara sentíem aquesta cançó que fa molt poquet que l'has tret. Clar, sentim molta personalitat. De fet, tu, des de que vas estar a Eufòria, que es veia, no?, que tenies una gran personalitat i tot això t'ho deien. Què li diries ara a l'Scorpio que pujava per primera vegada a un escenari d'Eufòria i la veia tot Catalunya?
1: Bueno, sí, crec que bastant

0: innocent i poc conscient del que estava passant. Llavors, no ho sé. Bàsicament que seguís sent ella mateixa, que jo crec que és el que sempre porto per bandera una mica, i sobretot que confiés potser una mica més en ella.
1: Alguna entrevista també has explicat que no t'agrada que et comparin amb altres cantants o que et diguin, no? Però creus que encara ens comparen constantment, sobretot a les dones, no? Amb altres dones?
0: Sí, o sigui, bàsicament no m'agrada perquè crec que és una cosa que només ens passa a nosaltres.
1: Clar.
0: Llavors, per això, també és que em molesti, però sí que és veritat que penso que als homes doncs, no els hi passa, no? La indústria, crec que hi ha moltes diferències encara entre gèneres, i a la indústria musical la part es veu moltíssim perquè és molt visual, no?
1: Tu tens una personalitat molt potent, això és el que mostres, i dalt de l'escenari també, no? L'Escorpio que veiem actuant és la mateixa que la que baixa de l'escenari o és diferent, és com un personatge, no?
0: Sí, jo crec que tothom té el seu alter ego, o sigui, jo crec que és normal que l'escenari, al final, nosaltres estem pensant en mil coses, en la cançó, en la lletra, en transmetre, en el ball, sobretot si portes ballarins, no? I bàsicament, t'has de posar aquest alter ego perquè si et tropeces t'has d'aixecar, no? O sigui, literalment, hi ha vegades que el peu se m'ha anat cap a un cantó i és com, vale, anem a veure que no passa res, això em passa a la vida real i clar, doncs, jo què sé, em passo de l'escenari amb Rick, amb els meus col·legues o amb qui estigui en aquell moment, no? Vull dir que, òbviament, és diferent. Però, bueno, sí, sempre es comparteix una mica... Hi ha un nucli, no?, que és el mateix.
1: Tu balles molt, també, en els teus directes, és una part molt important dels teus directes. Entenc que quan produeixes una cançó o estàs a l'estudi, penses també com serà aquell directe, com serà la coreografia, no?
0: Sí, a vegades sí que hi ha hagut com, sobretot a nivell això de producció musical i hi ha beats, no?, que et porten a dir, Anna, posa això, posa l'altre, i hi ha coses que et porten a ballar i a ajustar del tot a la part musical de la cançó a través de la dansa.
1: Ens va sorprendre amb aquest ventilador que sentíem abans, però també amb una cançó que jo crec que segurament no sé si ha rebut crítiques per aquesta cançó, que és Dolça i Guarra, no? Una cançó que és molt directa i que parla sobre això, sobre la llibertat sexual femenina. Mira.

0: Creus que encara hi ha molts judicis quan una dona parla obertament dels seus desigs? No sé si sí. Ha rebut crítiques per aquesta cançó.
1: Sí, o sigui, jo crec que segueix passant i sobretot que passa molt que aquí a Catalunya crec que no hi ha com gairebé dones que ara potser n'hi ha més o que s'atreveixen més a parlar com de la seva llibertat sexual, però és que aquí hi ha molt, molt pocs referents en aquest sentit i em faltaven com cançons, no?, que parlessin d'això aquí en català. O sigui, em passa que ho escolto fora i ho escolto des de fa moltíssims anys, o sigui, que sé, m'adona, no?, i estem parlant de fa, o sigui, dècades. I de sobte aquí sembla que falten, no?, i em sorprèn. La veritat, sempre sento que anem com una mica endarrerits en aquests temes i per això em frustra i a la vegada és com, bueno, ni de conya deixaré de fer una cançó, deixaré de parlar d'això perquè no n'hi ha suficients o no n'hi ha cap, o sigui, no em dóna la gana, no? Llavors per això les faig i sento que també hi ha una cosa allà de llibertat i d'apostar per alguna cosa que encara no s'ha fet suficient.
0: I ara parlaves de que no s'ha fet suficient, potser això, no?, aquí en català, a casa nostra, però amb aquesta música que sentim, aquesta identitat, no?, que reivindiques des del principi que vas començar a fer música, no sé si tampoc s'havia sentit bastant en català. Hi havia, crec que poca gent que fes aquest tipus de música, d'aquesta electrònica, d'aquestes ganes de ganes de ballar, no?, música urbana, barreja tot una mica amb pop. Crec que no hem sentit gaire gent en català fer aquest tipus de música, tampoc.
1: Total, sí, jo crec que sobretot des de nosaltres que vam sortir al concurs va haver com un abans i després a la indústria musical, que d'alguna manera va ser com... Van haver moltes coses, no?, però nosaltres vam formar part d'això també, considero que va ser una mica obrir els ulls, la gent de la indústria musical d'alguna manera va obrir els ulls i va veure que també podien funcionar, no?, artistes joves i artistes que innovessin i crec que a partir d'allà sí que hi ha hagut un canvi en la música en català, però que encara queda moltíssim i crec que s'ha d'apostar més per artistes emergents i artistes que porten sons diferents, que no hi hagi por, no?, que si no sempre estem en la mateixa sonoritat i sempre caiem en els mateixos recursos i les mateixes cançons que parlen del mateix, no?, i jo crec que els joves per almenys estem una mica avorrits d'això.
0: I també en un moment les xarxes doncs, t'has de fer veure, no?, i més si fas aquest tipus de música per gent jove, no?, que atrapi, en un moment on t'agafen 30 segons d'una cançó, et fan un TikTok i el dia següent ja segurament no se'n recorden, o potser sí, però t'escolten dos o tres cançons a Spotify o potser mai més. Quin és el truc perquè et segueixin escoltant, perquè es quedin allà?
1: Buah, realment no ho sé. O sigui, crec que seguir fent un producte que estigui alineat amb tu, perquè quan no ho està crec que es nota molt i la gent llavors desconnecta amb tu.

0: I realment, d'alguna manera, pot haver projectes que no funcionen, pot haver cançons que no funcionen, però seguir perquè mai saps realment el que... És un camí, és el nostre propi camí com a artistes i també el propi camí com a públic, que potser hi ha coses que no s'entenen al moment, però passen 2 anys i de sobte la gent reconnecta amb aquell àlbum i diu, ostres, aquest artista no li vam fer suficient cas, que ara està passant bastant per TikTok també això de dir, ostres, la Camila Cabello va treure això fa 2 anys i no li vam fer cas, i ara per què no ho tornem a escoltar? I és com, claro, vale, anem a tope, o sigui, ara us adoneu compte que aquest àlbum no valia la pena, no?, en el seu moment. Llavors, bueno, crec que... està tornant la nostàlgia i potser això ens va bé, als artistes, de que la gent vulgui reconnectar amb coses del passat.
1: I també vegades. La teva música veu molt dels anys 2000, 2010, aquesta nostàlgia, no? Suposo que és el moment en què vas créixer i també aquestes influències d'allà, no?
0: Sí, a part també de la sonoritat, també és com, em va venir com aquesta nostàlgia farà un any, justament, i va ser com perquè... que és el que trobo tant a faltar, no? I crec que hi ha un moment de les xarxes que ens està sobrepassant a tots, de la tecnologia, crec que hi ha com un món paral·lel que a part no estem cuidant gens, que encara és pitjor, no?, que el real, o sigui, o això sembla, llavors crec que per això també ens ve a tots la nostàlgia de dir, ostres, que guai era Messenger o que guai era l'Instagram quan penjàvem 10 fotos saltant a la piscina, no?, amb les nostres amigues amb filtres, amb els filtres més cutres que podien existir, no?, o sigui, crec que això era com lo guai també d'abans.
1: I les xarxes també porten molta pressió i tu moltes vegades n'has comentat, n'has parlat d'aquests comentaris, d'aquestes crítiques que t'arribaven. Tu tenies 20 anys, no?, o menys, quan et vas presentar a Eufòria, i tu deies, doncs, que al final havies llegit comentaris, o la teva família, de gent a les xarxes dient, doncs, aquesta nena és això, aquesta nena és allò, aquesta noia ho fa fatal, de gent de, doncs, 40-50 anys al seu sofà, no?, escrivint un comentari que no pensaven que tu, amb 20 anys, allò et pogués arribar i et pogués fer el mal que et va fer. Com ho vas viure, això?
0: Bueno, trobo... El que trobava més fort era el fet de que això de l'edat, no?, de dir, ostres, una persona com de 50 anys està criticant una nena de 20, o sigui... No sé, això és, realment m'explotava el cap, ara potser ja ens hem acostumat tots, i potser quan ho vius tu en primera persona... et t'explota encara més el cap. Sí que després els personificava més, anava pel carrer i pensava, potser ha sigut aquesta persona i ja... La cosa és aquesta, no?, de les xarxes, que no saps mai qui és, que et comences a menjar el cap i no t'ho diuen en persona, que potser d'alguna manera pots arribar a defensar, sinó que t'ho diuen a través d'una pantalla, llavors hi ha també com aquesta impotència d'entro o no entro, i òbviament jo decidia no entrar perquè no val la pena, no? Però bueno, és aquesta impotència, aquesta ràbia de dir, uau, ho trobo com superfrustrant i realment és això que t'explotava el cap, de que adults critiquessin a joves, no?
1: L'altre dia va venir la Lau Gibert i també ens explicava que a ella li va costar molt d'acceptar, no?, que quan va sortir Eufòria, doncs, va tenir com un boom de seguidors i que després, doncs, n'ha perdut uns quants perquè, doncs, és el que deia ella, m'ha costat acceptar que la gent que em va seguir en un moment ara m'ha deixat de seguir perquè l'actor o l'actriu d'una sèrie que jo vaig veure fa 2 anys i que vaig començar a seguir, ara segurament l'he deixat de seguir. Però això, no sé si et va passar o si costa també d'entendre, no?, de que al final es queda la gent que li agrada la teva música, no que t'ha seguit per un concurs.
0: Sí, o sigui, jo crec que hi ha la seva part positiva i negativa. Negativa que en sentit potser de números o el que sigui, sí que és aquest boom i de sobte desapareix, però positiva també perquè al final serà el públic que t'escollés a tu i com a no com a producte, sinó com a projecte personal que li agrada la teva música, saps? Llavors crec que és una interacció més personal i no tan global com era com formes part d'un concurs, et segueixo perquè estàs dins d'aquest concurs, però no sé ni quina música faràs ni quin estil tindràs, potser sí, una mica de la teva personalitat, per això m'agrades, però al final estil musical ningú sabia que anàvem a fer fora, no?, del concurs i crec que aquesta és la part positiva, que ara la gent que et segueix de veritat, li agrada el teu missatge, li agrada el que dius, i es queden com les persones que de veritat, no?, estan allà per la música, que és el que realment importa.
1: I dedicar-se a la música i fer-ho amb música en català és molt complicat, també. De fet, la Laura també ens explicava que estava treballant a Eivissa aquests mesos d'estiu per poder-se pagar el disc, no? Suposo que també ho has vist, o en quin moment vas dir, em puc dedicar a la música? Perquè és molt complicat veure això i dir, bé, doncs és un sector que és molt tancat, que encara té, doncs, moltes reticències, i més quan entra una persona com tu, no?, que reivindica el que vol, que fa la música que vol, i entenc que és difícil també entrar en aquest món, no?
0: Sí, jo crec que potser això és el que a mi més m'ha costat. Al principi sí que m'hi vaig poder dedicar, també perquè tenia 20 anys i veus que de sobte tens estiu ple de bolos i tal i no sé què i t'entren diners i dius, vale, d'aquí doncs puc viure, però de sobte després dir, vale, he sortit a un concurs i potser em toca treballar cara al públic, o potser em toca, bueno, sí, treballar, no?, del que sigui, però que aquesta cosa de què pensarà la gent, hi haurà algú que em coneixerà, o sigui, això a mi em menjava bastant per dins i va ser com una cosa que això sí que vaig haver de detectar-ho perquè al final era necessari treballar i jo també volia treballar i volia tenir una rutina, no? O sigui, quan la música no t'ocupa 24/7 el teu horari, o sigui, què fas un dilluns pel matí a casa teva, no? O sigui, no té cap tipus de sentit. Llavors, des de llavors, pues, òbviament em vaig posar a treballar i soc instructora de pilates i de barre.
1: Ostres!
0: Sí, sí, i m'encanta.

0: realment. O sigui, crec que està connectat amb la música i a mi em dona una estabilitat, una rutina, una pau mental, que és, per mi és supernecessari. Vull dir, crec que tots els artistes treballen. O sigui, crec que és la cosa més lògica del món.
1: Però et feia cosa això, no? Que et veiessin i diguessin, ostres, l'Escorpió, però si la vaig veure a Eufòria i ara està aquí fent barre, com ha fracassat, no? Que algú es pensés clar. Això, no?
0: Sí, sí, però perquè també hi ha un concepte de
1: d'artista,
0: cantant,
1: no?
0: Exacte, que no és el real. I crec que també forma part la idealització, no? Aquesta cosa de aquesta persona és, i està dalt de tot, és inassequible, en plan, no me la trobaré mai i tal, i de sobte, doncs, òbviament, si, per almenys artistes de Catalunya, ja t'ho dic, que treballem amb tots. O sigui, la majoria som emergents, més 2, 3, 4, 5, que sí que estan a dalt de tot i sí que potser es poden guanyar el seu dia a dia amb això, però els de la família crec que... No sé si eren podòlegs, crec que alguns que eren podòlegs. O sigui, és en plan, clar, és que durant l'any l'estiu està molt bé, però durant l'any què fas? O sigui, a part, és això més per rutina i pau mental també, a part de, òbviament, els diners, però una estabilitat emocional, ni que sigui.

0: que el ritme no pari.
1: Has explicat també que ets molt perfeccionista. Això t'ajuda o et posa massa pressió? Perquè en un món com el de la música, com l'artístic, encara entenc que és més complicat treballar-se amb aquest perfeccionisme, no? Ara fa uns moments parlàvem de ballet clàssic, jo vinc del món de la dansa clàssica, i és molt complicat, no només per la pressió que et poses tu, a més amb la que ja et posen de fora, no?
2: Sí, crec que hi ha un límit, una balança, perquè si no, com que no arribes a cap consens, i potser hi ha cançons que estan bé i has de saber el moment vital en el que estàs, perquè si no és com que potser mai la treus o mai arribes a portar-la a terme o el que pensaran o el que tal, i és com, mira, accepto que aquesta cançó no és la millor del món, però és la millor per al moment en el que estic ara mateix, perquè si no entres en aquest bucle i t'exigeixes coses que per al moment vital en el que estàs no pots arribar allà, no? Llavors és com confiar en el procés i confiar en que a poc a poc aniran sortint millor les coses i això, no, calmar-te una mica perquè si no, no arribes a cap punt.
1: Et sembla bé o t'agrada que se't percebi com una persona així forta, potent, amb personalitat o a vegades dius, mira, és que potser estic projectant un escorpió que no és la Clara, que no és la persona que sóc jo, no? Realment jo crec que moltes noies, o a vegades ho fem, jo m'incloc, perquè no se'ns trepitgin, també, no? A vegades, no sé si ho veus d'aquesta manera.
2: Sí, segurament sí. Sempre ha format part de la meva personalitat, o sigui, sempre he sigut així, sense voler-ho. De fet, m'ha jugat més males passades que bones. O sigui, a vegades crec que una persona més neutral o que no opina tant aconsegueix més coses o passa més desapercebuda. O sigui, no sé, sempre dic, a classe de sobte hi havia algú, la liava, on eren petits, qualsevol tonteria, no? I me la carregava jo, no? En plan, perquè era potser la persona que cridava més l'atenció, la que sempre doncs opinava, la que sempre deia el que pensava, llavors... bueno, hi havia amigues meves que es quedaven més calladetes i passaven desapercebudes i sempre les envejava moltíssim per això. Però bueno, no em desagrada que se'm percebi com una persona forta i segura a si mateixa, perquè hi ha, òbviament, una part de mi que és així, i potser la part més sensible la guardo per les persones més properes. També ser vulnerable, o sigui, és una cosa que encara estic com treballant a la música, crec que hi haurà alguna etapa musical meva que serà més vulnerable, encara no, però això, que també m'agrada guardar-ho com pels meus amics i família i ja.
1: Tens una col·laboració amb La Llum, amb altres artistes catalans també. No sé si hi ha alguna col·laboració somiada amb un artista català o internacional, no sé si fos possible.
2: Ara, bueno, la Guineta està... Bueno, la veritat que és superguai el que fa. La vaig veure l'altre dia a Gràcies, m'ha vingut perquè vaig anar al seu concert i la veritat que és increïble el que fa sobre l'escenari, i també la seva música em sembla superinnovadora i superxula. I a nivell internacional, no sé, és que qualsevol persona realment em semblaria... Bueno, potser la Maria Escarmiento de sobte.
1: Ostres!
2: Potser no està, no ens queda com tan lluny, però...
1: Sí, jo crec que us fa... Sou com bastant compatibles, no? Jo crec que sí.
2: Sí, podíem fer alguna
1: cosa. I quan prepares una actuació, deies que pensaves també en la dansa, no? Que és molt important, però entenc que sorprendre visualment també és molt important, no? En el moment en el que estem, que et fixes doncs en una cosa o que està algú actuant, però que potser el tens de fons en un festival o en una festa major i no t'hi fixes tant, no? Que és el que intentes enganxar la gent en un show en directe.
2: Realment, jo

0: Crec que la música mateix, jo crec que és el que et porta, no?, enganxar-te a veure algú que està sobre l'escenari i també intentar interactuar el màxim que puguis els quatre moments que tens com per parlar, per intentar com animar, no?, aquest públic o trobar com moments de cançons que la gent pugui cantar o per intentar enganxar-los o que puguin ballar o qualsevol coseta i d'allà animar-los i que connectin amb tu com de tu a tu, que jo crec que també és la clau.
1: El vestuari és molt important, no? També. O sigui, és com una cosa que crida l'atenció. Jo vaig veure el Festival Observa Sabadell fa 2 anys, em sembla, no sé quan. Talonera no. Vull dir, abans dels Amics de les Arts, perquè actuaves abans dels Amics de les Arts, i crec que et vaig veure i també creava l'atenció un vestuari, no? Doncs que crea l'atenció de color rosa, llampant, no? Que és el que diem, a l'escena catalana no la veiem tant. Jo penso en això, penso en una Batgirl, per exemple. Total. No penso en algú doncs, que està en un festival de música en català, no?
0: Sí, realment en aquell moment, fixa't que és això que de la innocència i de... No ho pensava, eh? Jo em vaig posar allò i jo anava
1: a tope. Et quedava genial, vull dir, i feia molt per tu. Ara no ho veus així.
0: Ah, sí, però també és veritat que jo què sé, potser ara, no sé...
1: Faries d'una altra manera.
0: Ara seria diferent. També és veritat que jo què sé, portava 3 looks i me'ls anava canviant i a sobte jo em trobava a llocs on no hi havia on canviar-me. O no. També era això de que jo anava amb tot, no? Jo em pensava que estàvem a, jo què sé, a New York i de sobte estàvem a Catalunya a festa amb això de X poble que no pots fer 3 canvis de look.
1: I això també s'ha d'acceptar, no? S'ha d'entendre.
0: Exacte. Sí que és veritat que, clar, que de sobte estàvem a tot arreu i tal i no tenia experiència prèvia, llavors, bueno, anava amb tot. Però sí, realment el vestuari per mi també és molt important, la imatge, o sigui, jo si actuo doncs, amb unes extensions, no sé, m'agrada, no?, cuidar com aquesta part també visual en aquest aspecte de l'espectacle que forma part, també els ballarins que vagin vestits, acorde, amb el que pugui portar jo o amb la temàtica, o sigui, o ara si estic en una era 2010, si anem de fluor, anem tots de fluor, no?, i si un taronja, l'altre un rosa, o... Bueno, anar-nos combinant i també que des de fora, doncs això cridi l'atenció.
1: On et veiem, on t'escoltem aquest estiu?
0: Aquest estiu encara no tinc res perquè queda l'àlbum l'any que ve, llavors ens estem reservant.
1: Estàs preparant l'àlbum,
0: ella? Exacte. I llavors ens estem reservant totes les bales pel que es ve la temporada que ve. Ja, també em va bé una mica de descans, he de dir, per connectar i per estar a tope amb el que es ve, que jo crec que serà molt guai, que també té com aquest missatge nostàlgic i de reflexió que crec que necessitem.
1: Scorpio, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Et seguim i t'escoltem amb aquest ventilador, que fa molt poquet que ha sortit. Arribarem amb el ventilador de l'Scorpio al butllet informatiu de les 11 i després última hora del matí de ràdio.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Comencem amb una notícia de darrera hora. Un nou terratrèmol ha sacsejat Granada i la seva àrea metropolitana. També s'ha notat a zones d'Almeria. De moment, l'Institut Geogràfic Nacional apunta una magnitud de 4,7, la més intensa des de l'inici de l'episodi sísmic, que va començar, recordem, divendres 14, amb epicentre a Alendín. Una informació que anirem ampliant en propers butlletins informatius. Cambrils ha commemorat aquest matí el 9è aniversari de l'atemptat terrorista on va morir una dona. Ho ha seguit la nostra companya Pilar Ribas amb el suport tècnic de Sergi Oliver.
2: I un any més la celebració ha tingut com a escenari la plaça de la Pau, on molt a prop van ser abatuts 5 jihadistes a mans dels Mossos d'Esquadra després d'un atac on van embestir diversos vianants amb cotxe al passeig marítim. Va ser hores després de l'atemptat de la Rambla de Barcelona. L'acte ha consistit en una ofrena floral i la lectura d'un manifest a càrrec de l'alcalde Oliver Klein, que un any més ha dit tolerància zero davant la violència.
3: No podem ni volem oblidar el que va passar, però la memòria ens ha de servir per honorar les víctimes, per atendre, per reafirmar els nostres valors i sobretot per impedir que l'odi pugui arrelar entre nosaltres. Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar, tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat.
2: L'acte s'ha tancat amb un emotiu minut de silenci.
0: Campdevano l'alerta que la regulació dels lloguers pot ser contraproduent i desincentiva els propietaris a posar pisos al mercat. És un dels municipis gironins que ha entrat recentment a la llista de zones amb el mercat d'habitatge tensionat. Ens ho explica la Gemma Esteve.
4: L'Ajuntament de Campdevano considera que limitar els preus del lloguer pot desincentivar els propietaris a posar

0: d'habitatges al mercat. En aquest municipi d'uns 3.300 habitants, el consistori assegura que el principal problema és la manca d'oferta. De fet, un estudi municipal ha detectat prop de 120 habitatges buits. L'alcalde Oriol Lázaro explica que alguns propietaris no els lloguen per la manca de confiança en el marc jurídic i alerta que la regulació dels preus podria fer augmentar aquesta reticència.
1: Si m'obliguen a posar un preu que a mi no em satisfà o no ho trobo suficient i a més amb inseguretat jurídica i si no em paguen què puc fer-hi, potser fan que s'ho repensin encara més.
0: Per això el consistori reclama al govern més ajudes per rehabilitar els pisos buits i mesures que donin seguretat als propietaris. Considera que la regulació ha d'anar acompanyada d'iniciatives per fer augmentar l'oferta de lloguer.
2: En matèria d'educació, els centres de formació d'adults avaluaran i acreditaran les competències bàsiques de persones que no disposen de la titulació acadèmica necessària per accedir a determinades formacions professionals. La mesura s'implantarà de manera pilot durant el curs 2026-2027 arran d'un conveni entre Educació i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. S'avaluaran les competències en llengua catalana i castellana, matemàtiques i l'àmbit digital. La prova pilot es focalitzarà en les persones que volen accedir a certificats professionals de les àrees professionals d'electricitat i electrònica, energia i aigua, instal·lació i manteniment i seguretat i medi ambient, considerades d'alta demanda laboral. L'objectiu és facilitar l'accés a aquesta formació i contribuir a la millora de la qualificació i de les oportunitats d'inserció o reinserció. Obrim plana internacional. Almenys una persona ha mort i altres 16 han quedat ferides després d'un atac ucraïnès contra una parada d'autobús a Zaporíjia, on hi ha la central nuclear controlada per Rússia pràcticament des de l'inici de la guerra a Ucraïna. A causa dels constants atacs contra aquesta instal·lació nuclear, dels quals Kiev i Moscou s'acusen mútuament, l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica va enviar l'any 2022 una missió permanent d'inspecció que avalua els anys danys físics i la seguretat de la planta per a prevenir un accident nuclear en plena zona de conflicte. A Kharkiv, almenys 10 civils han mort per l'impacte d'un míssil rus. Altres 8 han resultat ferides. Bones notícies a Bèlgica, perquè els bombers han aconseguit contenir parcialment el major incendi de la seva història, encara actiu, al Parc Natural de les Hautes-Fagnes, a la província de Lieja. El foc gairebé no ha avançat durant la nit gràcies al vent més favorable i a les pluges registrades al final de la nit. El balanç es manté en unes 3.000 hectàrees afectades en el cinquè dia de l'incendi. I l'actual president de Zàmbia, Hakainde Hichilema, ha guanyat les eleccions i ha estat reelegit com a cap de l'executiu. Hichilema ha obtingut el 60% dels vots i revalida una segona legislatura després d'assolir la presidència l'any 2021. Les millores macroeconòmiques després que el país fes fallida el 2020 han fet créixer la seva popularitat, però l'alt cost de la vida i les acusacions de repressió per part de l'oposició han posat ombra al seu mandat. Segons el Banc Mundial, el 70% de la població de Zàmbia viu per davall de l'umbral de la pobresa. I acabem aquest butlletí informatiu amb un apunt de servei. Per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies de regionals del sud presenten demores de 30 minuts de mitjana a la línia R2 Sud i circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, amb parada a totes les estacions. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Jordi, amb la Maria Rubio i també amb la Carla Villegas, a punt per fer la màquina del temps. A les vies de sol, Jaume Tutela i el Gorka Delgado, i a la producció el David Alcalde i la Cèlia Pérez, que no donen a l'abast perquè està trucant molta, molta gent per aconseguir una parella d'entrades per anar aquest cap de setmana al Ballet de Kif a Barcelona, al Teatre Tívoli, a veure el Llac dels Cignes. Estem sortejant un parell d'entrades per cada dia, dues pel dissabte i dues pel diumenge. Per tant, tindrem dues persones guanyadores que podran dur a una altra persona amb ells. Dues persones guanyadores. El que has de fer? Doncs endevinar quina és aquesta cançó. Vinga, que és molt fàcil. 900-454-455, si saps quina és aquesta cançó i vols entrar en un sorteig per anar a veure el Ballet de Kif aquest cap de setmana. Si estàs trucant i no t'estem agafant el telèfon, és perquè només hi ha una línia. Per tant, pots continuar trucant d'aquí uns minuts. No cal que truquis.

0: ara mateix. Si ho fas ara mateix i no t'agafem el telèfon, és per això, eh? 900-454-455. No estem donant pistes avui, perquè és molt fàcil.
1: Dir, avui no
0: la Carla
1: pistes,
0: sempre
1: Maria.
0: Dona pista.
1: És molt fàcil, i a sobre s'ha trucat molta gent. O
0: sí.
1: Sigui que...
0: Abans parlàvem de Nadal, doncs és de... una altra època de l'any, no?
1: També és veritat. Clar. Veus?
0: Sí, li hem donat una pista. No, no, però ja la sabeu. 900-454-455. A vegades dic, no feu servir el Shazam. És que avui és un delicte, si fan servir el Shazam.
2: És un delicte, és un delicte, correcte.
1: Mira.
0: 900-454-455 si vols entrar en un sorteig per aconseguir aquestes entrades per anar a veure el Llac dels Cignes, el ballet d'aquí, aquest cap de setmana. Això, si no et podem agafar el telèfon, truca d'aquí 5 minuts. 900-454-455, perquè només tenim una línia i a vegades es col·lapsa. Ara sí, les 11 i gairebé 8 minuts, agafem la màquina del temps i avui viatgem fins al 1980. I ens n'anem cap al principi de la transició, perquè havien passat només 5 anys de la mort de Franco, Carla.
1: Doncs sí, la Constitució espanyola tot just en té 2 anys i la democràcia encara està fent els seus primers passos.
2: I comencem dècada per una de les grans ferides d'aquells temps, el que era ETA, perquè el 1980 no és un any qualsevol en la història de la banda terrorista.
0: I de fet el 1980 acabarà sent l'any més mortífer d'ETA, amb més de 90 persones assassinades. Durant aquell mateix estiu, l'activitat terrorista és especialment intensa.
1: Hi ha atemptats i assassinats de manera constant. Entre els principals objectius hi ha membres de la Guàrdia Civil, la policia, militars, però també representants polítics i altres persones considerades objectius principals per ETA.
2: Entre juliol i agost, ETA assassina guàrdies civils, policies, empresaris i civils en una escalada de violència que continuarà durant la tardor. Així ho recordava l'especial Memòria de Vida de Ràdio Televisió Espanyola.
3: El 2 de agosto de 1980, la banda terrorista ETA secuestraba y asesinaba en Eibar a Mario González Blasco. Tenía 51 años y desde 24 años antes trabajaba como soldador en la empresa Agrominsa de la localidad vizcaína de Gallarta.
0: I el 31 d'octubre, ETA, político-militar, assassina a Sant Sebastià de Juan de Dios Doval Mateos, assassina a Sant Sebastià a Juan de Dios Doval Mateos, professor de dret processal i dirigent de la UCD a Guipúscoa. Aquell 1980 acabarà sent, com dèiem, l'any més mortífer d'ETA amb 97 víctimes mortals.
1: Per tant, tenim una democràcia que tot just comença a caminar i que ho fa sota una enorme pressió terrorista. Perquè si mirem cap al govern, tampoc hi trobem gaire tranquil·litat.
2: Perquè aquí tenim en aquell moment al capdavant d'Espanya aquell estiu, doncs és Adolfo Suárez, l'home que havia pilotat bona part de la transició, però que el 1980 està cada vegada més desgastat políticament.
0: I amb problemes pràcticament a tot arreu. La UCD, el seu propi partit, està profundament dividida. Té una oposició cada vegada més dura, divisions internes, una situació econòmica complicada i un creixent malestar social.
1: I encara hem d'afegir un altre element que avui ens pot semblar doncs, molt llunyà, però que aleshores preocupava i molt, que eren els militars.
0: I encara, com deies, hem d'afegir els militars i hi havia sectors també de les forces armades profundament descontents amb el rumb polític del país, amb el procés autonòmic, amb la situació també de violència terrorista.
2: Rumors de conspiracions, moviments de sectors militants i una preocupació creixent davant de la possibilitat que algú intentés frenar per la força el procés democràtic. Només faltaven uns mesos pel 23F.
0: Hem de fer una petita trampa a la nostra màquina del temps. Avancem uns mesos perquè el que passarà després ajuda a entendre molt bé el clima que ja es respirava també durant aquell estiu.
1: Doncs sí, ara som el 29 de gener de 1981. Adolfo Suárez anuncia la seva dimissió com a president del govern.
2: I menys d'un mes després, el 23 de febrer de 1981, el Congrés dels Diputats celebra la votació d'investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.
0: Són aproximadament les 6:20 de la tarda. Els diputats estan votant quan de sobte entra a l'hemicicle el tinent coronel Antonio Tejero acompanyat d'un grup de guàrdies civils.
1: I el que passa a continuació doncs, quedarà gravat per sempre a la història d'Espanya.
4: Sí. ¿Qué pasa? No.
5: ¡Quiete todo el mundo! ¡Afuera! ¡Afuera!
2: El cop d'estat acabaria fracassant, però durant unes hores el futur de la democràcia espanyola va quedar realment en suspens.
1: I per això és important tornar al nostre punt de partida aquest estiu del 1980, perquè el 23F encara no havia passat,

0: però molts dels ingredients que expliquen aquella crisi ja hi eren aquest estiu.
1: Teníem crisi, terrorisme, inestabilitat política, volíem dir, divisió dins del govern i malestar dins de l'exèrcit. Aquell estiu dels anys 80, Espanya vivia amb una democràcia molt jove i encara molt fràgil.
2: I passava això també.

0: Només necessitem uns acords per reconèixer-la. Imagine, de John Lennon, una de les cançons més icòniques del segle XX i de la història de la música en general. I l'escoltem perquè aquell 1980 quedaria també marcat per una notícia que commocionaria el món de la música. Seria el desembre.
1: Clar, hem de sortir també una mica d'aquest estiu del 1980 i avançar fins aquest dilluns 8 de desembre de 1980. Som a Nova York.
2: Aquell vespre, John Lennon, l'ex-Beatle, torna a casa amb Yoko Ono, la seva parella, després d'haver estat treballant a l'estudi de gravació Record Plant.
0: I viuen al mític edifici Dakota, davant del Central Park. Quan John Lennon està entrant a l'edifici, un home que l'esperava, en Mark David Chapman, li dispara, però els metges no poden fer res per salvar-li la vida i John Lennon mor aquella nit amb només 40 anys.
2: I la notícia provocava una commoció mundial. Milers de persones es concentren davant del Dakota i dies després, multituds d'arreu del món participen en actes de record.
1: Lennon havia estat una de les quatre peces dels Beatles, però també s'havia convertit en una icona cultural per dret propi. Cançons com aquesta que estem escoltant, Imagine, acabarien transcendint a generacions.

0: John Lennon, que moriria el 1980, la seva música, uns quants anys després, gairebé més de 50 anys després, encara continua sonant. Vaig poder anar a l'edifici de Cota, quan vaig estar a Nova York, i just creuant al Central Park. També hi has anat, Maria?
1: No hi he anat, no he tinc l'opció, sí. Estava afirmant de...
0: I just davant quan creues la carretera, al carrer, no? Entrant a Central Park, hi ha un mosaic a terra que posa Imagine, no?, en relació doncs, a aquesta cançó, i sempre hi ha algú que deixa flors, sempre hi ha algú doncs, que està allà tocant alguna cançó de John Lennon. Jo que soc molt fan dels Beatles, doncs em va emocionar especialment poder anar a Nova York. Tenia molt clar que havia d'anar a l'edifici de Cota i d'anar doncs, a aquesta zona de Central Park que està dedicada també a John Lennon. I tornem ara a Espanya, perquè mentre políticament vivíem aquella etapa convulsa que explicàvem, culturalment alguna cosa semblava que començava a canviar.

0: temazo que ens porta directament a aquella nova joventut del 1980 i és aquest Enamorado de la moda juvenil, eh, Maria?
1: Sí, correcte, sí, aquesta cançó ens porta directament a aquella nova joventut del 1980, que és aquesta. Sí, Radio Futura començava a convertir-se en un dels noms de la nova escena madrilenya, amb una cançó que jo deia tot des del títol, Enamorado de la moda juvenil.
0: Una cançó que és gairebé una fotografia d'aquell moment, joventut, moda, modernitat, ganes de trencar també amb tot el que havia vingut abans.
2: I molt, sobretot entre els més joves. Després de dècades de dictadura i censura, apareixien noves formes de vestir, també de crear, de sortir de nit, de fer cinema i, evidentment, de fer música.
0: I Madrid es convertia en un dels grans epicentres d'aquesta explosió creativa. Els bars, les sales de concerts i les ràdios embolcallaven una generació de joves artistes que començava a experimentar una llibertat que fins feia molt, molt poc semblava impensable.
1: I d'aquí sortiran alguns dels noms que marcaran la música espanyola dels 80. Nacho Pop, Alaska i Los Pegamoides, Radium Futura, Los Secretos i molts més.
0: Però si hem de buscar una cançó que ens transporta també directament a aquell moment, n'hi ha una que la cantàvem l'altre dia amb les tietes.
2: És veritat.
0: És gairebé inevitable.

0: Sí, és una d'aquestes tornades que en sabem tots i totes, no?
1: I tant.
0: És una cançó publicada precisament el 1980, escrita per Antonio Vega i convertida en un autèntic himne generacional. La

0: aquesta explosió de llibertat que començàvem a veure amb la movida no es quedava només a la música, arribava també a la moda, a la fotografia, a la literatura, a la ràdio i, evidentment, al cinema.
1: Doncs sí, perquè aquí apareix un nom que acabarà convertint-se en un dels directors espanyols més internacionals de la nostra història, Pedro Almodóvar.
0: Perquè el 1980 s'estrenava precisament el seu primer llargmetratge, Pepi, Lucy, Boom i altres xiques del montón.
2: Tienes razón, necesito muchos palos.
3: Anda, te va la marcha,
2: ¿Cómo te has dado cuenta?
3: Te brillan los ojos de gustito, cerda.
2: Hay cosas que no pueden ocultarse, por eso me casé con él.
0: I per si algú no l'ha vista, només direm que Almodóvar no va entrar al cinema precisament de puntetes. La pel·lícula és provocadora, irreverent, sexual, excessiva i absolutament trencadora per a l'Espanya que acabava de sortir de la dictadura.
1: De fet, hi apareix una molt jovencíssima Alaska interpretant a Boom i la pel·lícula està completament vinculada a aquell Madrid, aquella ciutat underground que començava a bullir.
0: I per entendre el to que tenia aquell primer Almodóvar, escolteu això.
4: Y ahora, nuestro concurso, Erecciones Generales, la gran sorpresa de la noche. Erecciones consiste en que el que tenga más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta, será nombrado rey del resto de la noche y podrá hacer lo que quiera, como quiera y con quien quiera. ¿Estáis de acuerdo todos?
0: L'hem censurat, aquest
1: sí,
0: tall,
1: sí,
0: eh,
1: sí.
0: Carla?
1: He vist a l'apunt el guió i he dit, espera que ho faig, sí, sí.
0: L'hem censurat perquè Almodóvar retratava Maria sense filtres una generació, eh?
5: Sí, sí, retratava precisament una generació que tenia ganes de trencar amb les normes i experimentar amb una llibertat nova.
0: I també amb Pepi, Lucy i Bom començava una trajectòria que dècades després el portaria a convertir-se en un dels grans noms i referents del cinema mundial, com el coneixem avui dia. I ara tanquem els ulls un moment, si conduïu, no els tanqueu, sisplau. Si esteu a casa, sí, va, perquè he de dir que segurament reconeixereu això. Jo crec que tots els que ens escolten també han jugat aquest joc, no?
5: Correcte,
0: què és
5: sí.
0: Això?
5: És inconfundible, és el Pac-Man i també, correcte, és fill de 1980.
0: I darrere d'aquest personatge groc que es passa la vida menjant puntets hi ha una història molt curiosa. Carla, és veritat una cosa que es diu de la pizza, no?
1: Sí, mira, segons ha explicat el seu creador, Toru Iwantani, una de les inspiracions per aquesta forma, no, del personatge és que va veure una pizza a la qual li faltava, doncs, una porció.
5: Clar, i el nom també té història, de fet. El Japó es va llançar originalment com a Pac-Man, inspirat en l'expressió japonesa Paku Paku, que imita el gest d'obrir i tancar la boca mentre mengem.
0: Però quan el joc va arribar als Estats Units van decidir canviar el Pac-Man per al Pac-Man.
5: El joc es va presentar al Japó el 22 de maig de 1980 i acabaria convertint-se en un autèntic fenomen mundial.
0: I tants anys després encara juga aquest joc, eh? En totes les seves versions, crec que s'ha reversionat mil vegades, i el més curiós, com dèiem ara, és que 4 dècades després encara sabem qui és aquest Pac-Man
1: i
0: la manera del videojoc, no? I si el Pac-Man començava a conquerir els salons recreatius aquell 1980, les sales de cinema tampoc es quedaven curtes.
5: Clar, exacte. El 1980 s'estrena Raging Bull, dirigida per Martin Scorsese i protagonitzada per Robert De Niro, que interpreta el boxejador Jake LaMotta i guanyaria l'Oscar al millor actor per aquell paper.
1: Però espereu, perquè aquell 1980 també ens deixa una de les pel·lícules, jo diria, més famoses de la història del cinema. I aquí només necessitem que sonin res, unes quantes notes.
0: Si el Jordi Vila estigués aquí.
1: Li encantaria.
0: El 21 de maig del 80 arriba als cinemes nord-americans The Empire Strikes Back, la segona pel·lícula estrenada per la saga Star Wars i cronològicament l'episodi 5.
5: Clar, i compte, perquè aquesta pel·lícula ens deixa una de les revelacions més famoses de la història del cinema, que tothom sabem. Vaja, si algú no la sap, doncs ja és hora, no, de veure-les. I si algú encara no l'ha vista després de 46 anys, ara ja no podem assumir responsabilitats, com dèiem, pels spoilers.
0: Jo sempre dic que després de 10 anys els spoilers caduquen, ho he dit.
5: Exactament.
0: Moltes vegades. Clar, vull dir, actualment, dir aquest spoiler, jo diria que ja no és un spoiler perquè és una frase de la cultura popular.
1: La gent que no ha vist les pel·lícules ja sap, no?
5: O sigui...

0: És com dir el Bruce Willis, el sexto sentido. Jo crec que ja no hi ha spoiler, no?
1: Exacte,
0: si ja dius, en ocasiones veo muertos, bé, doncs sí. Et diré que el Bruce Willis és mort des del principi.
1: Exacte,
0: i ja està.
1: És legal explicar això.
0: Sí, altres que no ho faré, però aquesta sí, no passa res. Vull dir, sempre ho dic, és com dir que Jesucrist va morir a la creu.
2: Doncs ja ho sabem. És història,
0: després de 2026 anys que succeís aquest fet i ho expliques en els evangelis, ja no passa res. Igual que el Yo soy tu padre de Raider. I arribem a una de les parts que més ens agraden d'aquesta màquina del temps, es posa banda sonora a l'any. Hem parlat de política, hem parlat de cinema, de la movida, però què escoltàvem realment el 1980?
2: Doncs comencem amb una banda que té una història curiosa, perquè quan diem Tequila, molta gent els identifica directament amb el rock espanyol dels 70 i els 80.
0: Però dos dels seus membres més coneguts, l'Ariel Roth i l'Alejo Stivel, eren argentins. El grup es va formar a Madrid i es va convertir en una de les bandes més populars del moment.
3: I en aquest 1980 publicaven Viva Tequila, on trobem una cançó que jo crec segur que molts reconeixereu immediatament.

Això és Dime que me quieres, de Tequila, i sonava al 80, però aquell mateix any també apareixia una cançó que acabaria sobrevivint al pas del temps d'una manera molt especial.

0: 1980, un jove Antonio Flores, que només tenia 18 anys, publicava el seu primer disc, Antonio. I dins d'aquell àlbum hi havia aquesta cançó que tots recordem, la cançó No dudaria.
1: Sí, he de dir que jo amb uns amics tenim la tradició d'anar al cementiri del Modena a veure la tomba de l'Antonio Flores i de la Flores, que és molt espectacular i val la pena per si algú està
2: per Madrid. I entenc que està plena de flors i de gent d'ofrenes, no?
1: Exacte, hi ha una escultura d'ell també, una escultura de la Lola Flores, i realment és molt emocionant. I això, aquesta cançó, No dudaria, és una cançó que amb els anys s'ha convertit en un dels grans himnes d'Antonio Flores i que té una lletra que continua sent absolutament vigent, un cant contra la violència i la voluntat de poder començar de nou.
2: I ho vaig dir l'altre dia i ho torno a repetir ara, si no l'heu vist, crec que és un molt bon moment per recuperar el documental que va guanyar l'Òscar, que es diu Flores per Antonio, i que és tot un documental, una història que ha fet, ha dirigit la seva filla, Alba Flores, i ho ha fet doncs, amb testimonis inèdits d'amics seus, de companys que el van acompanyar durant tota la seva vida i explica tota la seva història, pràcticament des que va néixer fins que va morir el seu pare, no? Antonio Flores, sí, és molt maco, la veritat és que sí, i la banda sonora també és preciosa, que és original, i moltes cançons inèdites com les gravava el mateix Antonio Flores a l'estudi. Com dèiem, Antonio Flores que moriria prematurament el 1995 i ho faria amb només 33 anys i una setmana després pràcticament de la seva mare, no? De Lola Flores. Correcte. Que les germanes Flores expliquen en el documental que sempre han pensat que el seu germà va morir de pena, no? Evidentment, doncs ell tenia una addicció, ho han explicat més tard, però que tot això va portant aquest forat, aquesta pena que li feia doncs, la mort de la seva mare, també prematura, molt jove també, Lola Flores. I sortim d'Espanya perquè si mirem què sonava internacionalment a les portes dels 80, prepareu-vos perquè hi ha noms molt, molt grans.
1: I un d'ells estava a punt de convertir-se en el rei absolut del pop. Encara faltaven 2 anys perquè arribés Thriller, però Michael Jackson ja havia començat a demostrar que la seva carrera en solitari anava molt seriosament.

0: El 79 havia publicat Off the Wall, produït per Quincy Jones, que, de fet, va morir, ara he mirat quan va morir fa poc, però va morir el novembre del 24, ja pràcticament farà dos anys,
1: clar, només fa dos anys.
0: Recordava que feia menys encara, fins i tot. Quincy Jones, que va ser el productor d'aquest Off the Wall, un disc fonamental per entendre Michael Jackson, i què seria tot el fenomen que dominaria la música durant els següents anys.
2: Un Michael Jackson que començava a deixar enrere definitivament la seva imatge més infantil, no?, dels Jackson 5, clar, perquè només en aquest 1980 només tenia 21 anys.
0: I si no ho sabeu, la manera de ballar de Michael Jackson està molt, molt inspirada en Bob Fosse, que és el gran...

0: gran referent ballarí del jazz i del cabaret, sobretot els musicals com Cabaret i com Chicago són seus, estan inspirats, bueno, estan inspirats en tot el seu imaginari, i Michael Jackson es va inspirar, i ho he explicat diverses vegades, en la pel·lícula del Petit Príncep, on el Bob Fosse fa un personatge que és la serp. Si ara mateix esteu a casa o després podeu, busqueu l'escena de la serp en la pel·lícula del Petit Príncep i veureu que és tal qual pastat la inspiració de la dansa de Michael Jackson. O sigui, Bob Fosse va inspirar Michael Jackson. O sigui, que a vegades pensem, és únic el que feia? Sí, però ho va agafar de Bob Fosse, que és mestre, referent, ballarí de la història del jazz. Bob Fosse, eh? I com diem, doncs, Michael Jackson, que en aquells anys començava a moure's encara, no?
1: Sí, tenim aquest disc of the world de Michael Jackson i saltem a un altre grup des de Michael Jackson, un altre grup imprescindible d'aquell canvi de dècada. Fora d'Espanya, el 1980, també sonava un dels grans himnes d'ABBA. El grup suec publicava Supertrooper, una cançó que acabaria arribant al número 1 al Regne Unit i que dona nom al seu setè disc.

M'encanta aquesta cançó, de veritat. És brillant, o sigui... I a més, sempre fem la broma amb unes amigues meves que el dia que es casi la meva millor amiga, la seva germana, jo i una altra amiga, li cantarem aquesta cançó, com ho fan a la pel·lícula de Mamma Mia, que la canten les tres amigues de la mare, no? És que m'encanta. És molt enganxosa i amaga també una lletra força més melancòlica, que és el cansament de les gires, la soledat i el contrast damunt de l'escenari i el que passa quan s'acaben els focus.

0: Es va convertir en el primer número 1 de Police al Regne Unit i és una d'aquelles cançons que, encara que no sàpigues molt bé, no, de quin any és, només sentir-la ja transporta aquest canvi d'època, no? Dels 70 als 80.
1: També m'agrada molt aquesta cançó. És com un inici de Police, no? I em dona molt de nostàlgia. No sé per què, m'agrada molt. The Police, Michael Jackson, Antonio Flores, Tequila, així és com sonava. El 1980, un any convuls políticament, que també trencava aquesta cultura, i una banda sonora que, sempre ho diem, però és que és així,
0: és veritat.
1: Quatre dècades després encara sona.

0: I acabem amb una de les bandes més intergeneracionals de la història de la música, per no dir la que més, és ABBA, no?
1: Sabia que voldries... Mira, t'he deixat aquestes dues perquè dic, no
0: triar.
1: Sé... Sí, dic, no sé quina voldrà.
0: Ho he dubtat, perquè també m'agrada, Sting. Però jo crec que hem d'acabar amb aquest himne.

0: Amb la Clara Massons, que l'últim dia ens explicarà el significat també d'aquesta cançó, igual que vas fer l'any passat, oi que sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Una cançó especial.
0: I avui, per parlar de càrrega mental, que vam començar a comentar-ho l'altre dia, i de, per parlar de l'ordre del lavabo, també.
1: Sí, sí, sí, avui farem lavabo i càrrega mental, perquè la càrrega mental dona molt de sí. Sembla que comencem pel lavabo.
0: Som-hi, eh? I tant. És una zona, també, que a vegades pot ser petita, però que hi volem acumular moltes coses, potser,
1: sí,
0: el lavabo. Em dona aquesta sensació, no?
1: Molts productes i moltes esperances.
0: Exacte, sí. Molts productes i moltes esperances. I que alhora, sí, també és una zona que tota la casa ha d'estar neta i ha d'estar ordenada, però especialment, no?, el lavabo, perquè és una zona, doncs, que hi ha aigua, que fa males olors, a vegades les clavegueres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bacteris i gèrmens, sí, i que a més utilitza tota la família, no?, també. A veure, continuem amb el mètode aquest de tenir tota la casa endreçada dedicant només 15 minuts al dia, no? Mhm. El primer dia, què farem? Posem deures per cada dia. El primer dia és res a terra, o sigui, mirem si, per exemple, la paperera ens fa falta. Jo, com que visc en un pis d'una sola planta, petitet, jo llenço les coses directament a la cuina.
0: Potser hi ha molta gent que té un lavabo només a casa, clar.
1: Sí, però si tens dues plantes, potser sí que et va bé tenir una paperera o tens molts convidats molt sovint, però si no, jo crec que potser podem prescindir de la paperera. I és una cosa que tenim a terra i que a l'hora de netejar ens dificulta, perquè el rotllo de netejar i de fregar és anar apartant els obstacles que tenim al mig. Aquest és el gran què, no?
0: I l'escombreta, que normalment també està a terra?
1: Sí, l'escombreta està com darrere del lavabo i es fa una zona com fastigosa allà, una mica pols, oliós, no sé, va. I aleshores l'escombreta jo la faig servir només per quan netejo amb el lleixiu, que toca fer la neteja, però no cada cop que fas caca, perquè allà es queden tots els germans enganxats, saps? Aleshores, si la podem enganxar, l'escombreta, si la tenim, i la podem enganxar a la paret, alçar-la millor. Igual que els orinals dels nens o l'esglaó que fan servir, si ho podem penjar i no tenir-ho terra, tot està més net.
0: Clar. Però hi ha gent que potser necessita l'escombreta, però si la necessitem gairebé cada vegada que fem caca, la pengem, eh? Millor?
1: Sí, la pengem i després anar tenint lleixiu allà. Perquè, clar, la caqueta que queda, la tornes a posar l'escombreta, eh? Aquí bon profit que estigui esmorzant.
0: Clar, s'ha greu, s'ha greu.
1: Sí, però jo tenia una... Ara, perdona el tòpic, però jo tenia una companya de pis que era basca i a mi em sembla que els bascos són super nets, o sigui...
0: Mira, el Gorka, a veure què diu, no ho està escoltant.
1: No,
0: diu que els bascos sou molt nets, diu la Clara. Diu que perdoneu el tòpic, però que tenia una companya de pis que era basca i que era molt neta i diu els bascos són molt nets. No sé què diu el Gorka, el nostre tècnic de so, que és pràcticament basc. A veure, diu que hi ha diversos tipus de bascos i que hi ha alguns que són una mica més pijos i d'altres que són una mica més ruts, més rudos, més així.
1: Sí. Doncs jo vaig tenir la sort de sempre he tingut la sort de trobar-me amb aquests pijillos, perquè és que tu, o sigui, poses un peu, per exemple, als restaurants o a les benzineres, o sigui, jo de Catalunya, des que surto de casa fins que no arribo al País Basc, no faig un pipí pel camí, perquè les benzineres és una cosa que em regira l'estómac.
0: No, és veritat.
1: I al País Basc, fins i tot a les benzineres, s'hi pot fer les necessitats primàries. I aleshores aquesta companya de pis basca, que érem les dues que compartíem pis, i ella volia netejar el lavabo cada dia, que érem dues noies, i que passaves el dia fora, però ho fèiem, no? I ella volia això, doncs ho fem. I ella em deia, però això és què fem? No tenim l'escombreta. I em deia, doncs amb força paper, i et rentes les mans. I dius, doncs sí, és veritat. I mira, aquesta cosa vaig aprendre, no? Mm-hmm. Això cadascú a casa seva que faci el que li resulti més pràctic.
0: Hi ha gent també, aquí, potser no es porta tant, a altres països sí, però alguna vegada m'he trobat que hi ha com una dutxa, també, al costat del lavabo.
1: És que això ho hauríem de tenir sempre.
0: Això és molt net, això va molt bé.
1: Clar.
0: Jo vaig viure en un pis que hi era i era fantàstic, de veritat, eh? Anava molt bé per netejar el lavabo, per tot, per, doncs, en comptes de passar el paper, però també passar aigua, no?
1: Clar, és que tu imagina't que tu diguessis, no, mira, en comptes de dutxar-me em passaré un paper cada matí.
0: Clar.
1: No és el mateix.
0: Exacte.
1: Doncs, en realitat, amb el paper estàs fent això, també. Sí, sí, molt a favor d'aquesta cosa.
0: Hi ha altres països que ho tenen més, eh?
1: Sí, Japó,
0: Àsia, sí, exacte.
1: Sí, els països nòrdics, també. Uh-huh. A veure... també, el primer dia, a part de no tenir res a terra, fem el mateix que vam fer amb la cuina, que vam silenciar el marbre de la cuina, saps que vam treure les coses un parell o tres de dies?
0: Sí.
1: Doncs amb el marbre del lavabo fem el mateix. Les cremes, els raspalls de dents poden anar en un calaix o l'armariet, I també traiem coses que multipliquen el desordre, que són tipus el pijama penjat o la bata,
0: ai,
1: saps? Ja, ja. O moltes ampolles de sabó i de xampú, de suavitzant, de netejador de cara, coses a punt d'acabar-se. Doncs tot això crea molt de soroll visual, no? I desordre.
0: Mm-hmm. I, clar, el que deies ara, no? Les coses penjades, però... Per exemple, si tenim un tipus d'estanterieta a la dutxa per deixar els sabors allà, això està bé?
1: Sí, sí, tenim el mínim i després, doncs, si ets molt, molt prim mirada i t'agrada un efecte impecable, pots tenir un drapet i després, quan surts de la dutxa, assecar-ho també, igual que assecaries a mampara.
0: Clar, doncs, jo asseco la mampara.
1: Doncs asseques les ampolles també, si vols, si et molesta, les taques de calç. Jo no soc tan prim mirada, però és una manera de tenir-ho encara més impecable, si vols.
0: Apliquem també la caixa del temps dirà, no? Aquesta, sí, caixa,
1: exacte.
0: Ens agrada molt.
1: El segon dia, clar, és que el segon dia fem una mica de neteja dels productes. Els productes de lavabo són cars i són petits, i és això, que tenen moltes promeses, no? Doncs de ser més guapa, més jove, més bona cara, són uns productes miracle, que com que no funcionen anem provant un i l'altre, no? I després... no els acabem de gastar, potser, perquè no han complert la nostra expectativa gens realista, i ens hem gastat tants diners que no volem llançar, però també a l'amiga tampoc li farà res si li regalem a l'amiga, no?
0: Clar.
1: Aleshores, què hem de fer? Doncs, si ho llancem, no sentim culpa. O sigui, el que hem de fer en tot aquest procés d'ordre és no sentir-nos...

0: culpables, ni culpa ni vergonya, o sigui, tractar-nos bé. Hi ha coses que hem fet servir en el passat que ens han anat molt bé, però ara potser en el present ja no ens serveixen. Doncs conservar-ho no farà que recuperem aquests diners. Aleshores hem de fer un cop de puny sobre la taula i llançar el que ens fa nosa i el que s'acumula i aprendre la lliçó i no tornar a comprar el mateix producte, aleshores, no?
1: Per tant, com deies, no ens hem de sentir culpables i acceptar una mica de ho hem fet malament, no ens serveix, ens hem equivocat i per una altra vegada ja ho farem bé.
0: Clar, és que
1: podem regalar a algú que li serveixi.
0: Sí, si li serveix, sí. Potser si no t'ha servit a tu, no sé si li servirà a un altre, no?
1: Clar.
0: Però ens hem equivocat, és que hi ha moltes coses que això, fins que no les comprem, no sabem si ens aniran bé o malament. A vegades en productes de neteja també et fa l'efecte que t'anirà molt bé, el proves i és que no neteja com tu volies o costa molt desvendir. T'has equivocat? És que fins que no ho tens a casa, a vegades no ho saps, saps? O sigui, això és el que farem el dia, l'endemà. Farem els productes de neteja del lavabo. Això, mantenir-lo no farà que recuperis els diners. I si li regales a algú un altre, potser tampoc li anirà bé o no li agradarà l'olor o així. Mm. Aleshores, doncs, mira, mala sort, ja està. Però treu-t'ho de sobre perquè, si no, acumules encara més cosa i més energia estancada.
1: Com organitzem? Tercer dia. Els calaixos.
0: Sí, el tercer dia podem fer els calaixos o podem fer els productes de neteja. Els calaixos està molt de moda, doncs, els organitzadors i els divisors, no? Perquè això ens dona una sensació de calma. Però hem de tenir en compte que els organitzadors i els divisors també ens prenen molt d'espai. Aleshores, valorar què volem. Els realment minimalistes passen bastant dels organitzadors, perquè tenen tan poc
1: més
0: que
1: coses,
0: no necessiten.
1: Més coses, clar.
0: Sí, exacte, és encara més coses que després potser només aquell organitzador et va en aquell calaix i si després canvies de calaix o canvies de producte, has de també tenir un altre organitzador,
1: clar.
0: No? Aleshores, escollim el que vulguem, però la idea és que l'espai respiri. Tinguem el que tinguem, que respiri l'espai.
1: Per tant, és el que hem de fer, no? Escollir si volem tenir-ho tot en un mateix lloc o en un altre lloc, però al final que sapiguem on ho tenim tot, no? Que és
0: sí,
1: un sentit.
0: Exacte, els divisors els podem escollir per això que tu dius, no? Si volem tenir tot junt o en diferents llocs. Per exemple, els cotonets desmaquillants. Els vull tenir tots al calaix o prefereixo tenir-ne uns quants per no tenir-ne tants? I la bossa de cotó en un altre lloc, en una armarieta on tindré tots els recanvis. Això ho has de pensar, si ho vols tenir tot junt o vols tenir com un apartat de recanvis. Però aleshores no tenir 40.000 llocs on pots tenir coses, sinó o és al calaix o és a l'armariet o en els dos llocs, però no per 40.000 llocs més, perquè si no, no saps on buscar i compres repetit, compres coses que ja tens.
1: I el que deies ara, tema maquillatge, tema medicaments,
0: yeah.
1: Són coses que caduquen.
0: Sí, caduquen i es fan malbé amb el canvi de temperatura i la humitat. Això convé no tenir-ho dins del lavabo.
1: Uau.
0: Sí, i després les caducitats, si no sabem quan caduca, no ens arrisquem. O sigui, perquè ens pot fer una reacció al·lèrgica brutal, no ens arrisquem. Llancem-ho i és un clàssic les mostretes. Moltes mostretes que ens regalen gratis es fan servir amb productes que estan a punt de caducar i aleshores s'envasen. I tu penses que les mostretes, com que estan tancades, no han caducat. Sí, sí que poden caducar i si aquestes mostretes no saps de quan són, no te les juguis. No te les juguis, que no val la pena. I després també que trobo que les mostretes són pel medi ambient són tremendes perquè és un envàs d'un sol ús i prou, no?
1: No per sé. Anar de viatge potser sí que ens poden anar bé. No?
0: Sí, però després si tu vols provar una mostreta que no saps si et va bé, que és un producte nou, després vas de viatge i dius, ostres, m'ha deixat la pell seca. O he fet curt, perquè he anat 3 dies i la mostreta m'ha durat un dia i mig. No? O sigui, jo no veig l'avantatge a les mostretes.
1: Per tant, millor agafar un potet buit petitet i posar-li la nostra crema de sempre.
0: Exacte, sí. Si tenim una maleta minimalista, podem agafar el nostre producte al lavabo tal qual. Si anem més carregades i no volem dur pes, aleshores agafem aquestes ampolletes petites, que ja les tindrem sempre per això, i les anem omplint dels nostres productes.
1: N'has parlat abans, productes de neteja.
0: Sí, exacte, això, que no el conservem si no ens va bé. Ja està. i no li diuem més, no ens fustiguem per això. Els podem tenir en un lloc del lavabo, per exemple, si tenim dues plantes, potser ens va bé tenir els productes de neteja al lloc del lavabo per no haver de pujar i baixar cada vegada, o si no, jo, com que visc això en un pis d'una sola planta, petit, normal i corrent de lloguer, doncs tinc tots els productes de neteja al safareig, i quan he de netejar el lavabo vaig al safareig i m'agafo tota la cistelleta i ho tinc tot centralitzat allà.
1: Perquè si l'anem veient, el deixem allà, no? Per un dia se'ns caducarà, se'ns farà malbé i encara ens enfadarem quan el veurem perquè sabem que ens hem gastat els diners i no ens va bé.
0: Clar, exacte. Però les tovalloles, a veure, quantes tovalloles hem de tenir? Això depèn de la
1: això
0: persona.
1: Ha creat molta polèmica a les xarxes. També una noia va dir que feien servir gairebé les mateixes tovalloles una família de tres fills i dos adults, no? Cinc persones, i feien servir les mateixes tovalloles i tothom va dir, oh, això és molt brut, no? Fer servir la mateixa tovallola. A mi, personalment, no m'ho sembla, eh? Vull dir, jo amb el meu home compartim, tenim dues tovalloles, però vull dir, a vegades, si m'he dutxat jo i s'asseca la tovallola, després la fa servir ell, eh? Després la posem a rentar, però vull dir, crec que no hi ha cap problema amb això, no sé com ho veus tu.
0: Clar, a veure, si tenim un tipus de feina que no anem tan i tan bruts, tipus, clar, jo no sé, manipulació
1: no
0: de fems...
1: No, treballem ni això, ni al camp, ni a la mina, no.
0: Sí, exacte. A veure, per mi... Jo tinc dos fills, aleshores, amiga meva, jo no comparteixo ni la tovallola de mans. No, clar, perquè què passa amb els nens petits? Que porten copets de la sorra.
1: Ai, sí, clar, no m'ho diguis, això.
0: Sí, no, ja t'ho dic, ja com assumim-ho el abans possible. Porten uns copets que es veuen i no es veuen. Aleshores, quan agafen copets, que és bastant sovint... t'has de tractar tota la família, no? Netejar tots els llençols, tovalloles... a força temperatura...
1: De la sorra, eh?
0: Sí, de jugar amb la sorra. Clar. De jugar amb la sorra. I després, encara que no juguem amb la sorra, és molt contagiós entre uns i els altres. I després, si han tocat alguna cosa de menjar o has tocat tu, doncs t'ho passen a tu, o sigui... aleshores, jo tinc una tovalloleta de mans per cadascú, perquè jo no la comparteixo amb els meus fills. Mm. I perquè també són petits i renten les mans d'aquella manera... i em dona aquesta tranquil·litat, no? I també per consell del doctor, que em va dir això, també. Aleshores, amb les de dutxa passa el mateix. Aquests cucs estan al culete, com li diuen al meu fill, i en el sistema digestiu, aleshores, clar, el que passa pel seu cul i després passa pel meu, ja podem calcular. Avui és un programa molt català, que els catalans ens agraden aquests temes.
1: Escatològics.
0: Sí. Clar, aleshores... per això, cadascú té una tovallola de dutxa i la pots rentar un cop a la setmana o dos o tres cops per setmana, el que tu consideris, no? Després hi ha joves o adults, fins i tot també, que tenen l'hàbit de, quan s'acaben de dutxar, deixen la tovallola a terra.
1: Ai, no, és horrible això.
0: Sí.
1: I el que és pitjor, a sobre el llit.
0: Ah, ja.
1: No
0: fatal.
1: Puc. No puc. O sigui, és el pitjor, amb la humitat a sobre el llit... O sigui, després canvies tu els llençols, neteges això i la pudor que fa la humitat de la tovallola molla acabada de dutxar-te sobre el llit és horrible. O sigui, les tovalloles... És que em posa molt nerviós aquest tema. Les tovalloles, quan estan molles, les penges que s'assequin.
0: Sí.
1: On sigui, m'és igual.
0: Sí.
1: Jo les penjo a la part de la brana de l'escala.
0: Clar, doncs consigui que s'assequin molt bé. S'han de secar molt bé. I a més és que tota estona, com més estona mullades estiguin, més proliferen les bactèries i els gèrmens, no? Aleshores, en els que tenen aquest hàbit de deixar retirada i després, quan em vaig a dutxar, n'agafo una altra perquè aquella fa pudor o s'ha posat a rentar, que és la mare, el pot rentar, eh? O a vegades el pare, doncs què fem? Els hi deixem només una tovallola que rentarà un cop per setmana i així s'espavilen a responsabilitzar-se de la seva tovallola. I si tenim molts fills, una manera... és que cada fill tingui un color. I així, quan trobes una tovallola, epa, ja sé de qui és.
1: Mm-hmm. Això està bé, també, eh? I també un joc per convidats.
0: Sí, pots tenir, si vols, un d'extra, o a vegades que t'has d'endur alguna tovallola a algun lloc, doncs agafes aquesta tovallola extra. I després jo també tinc alguna extra de mans per visites. M'agrada, quan venen les visites, canviar la tovallola. És un hàbit que em sembla molt natural perquè a casa meva es feia i després quan vas fer les visites aquesta tovallola la poso a rentar i em torno a posar una de neta. Mm-hmm. I a mi tot, això no em fa res perquè com que amb els fills petits jo poso rentadores cada dia abans quan vivia sola jo rentava molt poc. És que, o sigui, tu poses un americà o un jersey i no el rentes cada vegada. Mm-hmm. Però amb els nens petits sí que rentes molt sovint, no? Aleshores, doncs, les tovalloles de mans, doncs, mira, pel risc que comporta, i perquè les mans estan tan i tan brutes i toquen tantes coses, ahir que agafava el metro a Barcelona, i era com... No? Doncs, vaja, això són les manies personals de cadascú que vulgui fer. Però el mantra que hem de tenir per al lavabo és que l'hem de simplificar, tenir poc inventari, tenir poc estoc, res a terra i molt poc a la vista. I aquesta és la manera de tenir el lavabo net i endreçat.
1: Clara, ens queda molt poc temps i estem sortejant un parell d'entrades que haurem de trucar a les guanyadores, als guanyadors d'aquest concurs. Vols fer càrrega mental o ens ho guardem per la setmana que ve? Què prefereixes?
0: Tu manes.
1: Jo, si et sembla bé, què tens per la setmana que ve d'ordre?
0: La sala i com organitzar-nos amb llistes, tasques, agendes, calendaris, com buidar el cap.
1: Va, doncs per la setmana que ve guardarem càrrega mental també, tot tema de buidar el cap, jo crec que també està relacionat una mica amb càrrega mental.
0: Sí, totalment.
1: Oi que sí? Doncs podem fer això. Sí, sí. Però abans de tot això portes unes cartes precioses, perquè clar, jo volia fer cartes i després guardar càrrega mental per la setmana que ve, que no tenim temps, i fer les trucades de les persones guanyadores que han aconseguit, han endevinat quina era la cançó que estàvem posant, que era molt fàcil, no sé si l'has sentit, ara l'escoltaràs, i se n'aniran aquest cap de setmana a veure el Ballet de Kif, que seran dues persones, perquè estàvem sortejant dues entrades dobles. Abans, quina les
0: meravella.
1: Cartetes.
0: Aquest és el tarot de les muses, que el vaig agafar de la Biblio, perquè no us penseu que jo em compro tots els tarots, eh? Jo no estic boja.
1: No, aquest és molt xulo, que jo no sabia que hi havia tarots a la biblioteca.
0: Sí, tenim, sí, tenim tarots, tenim jocs. L'emperadriu.
1: Consell per la setmana.
0: Sí.
1: L'emperadriu, cartes xulíssimes, uns colors.
0: Per passar-nos-ho bé, no cal grans coses per gaudir, un bon menjar ben natural i ben fresc, estones amb la família, amb les amigues, amb el mar, amb l'aire fresquet del ventilador.
1: L'emperadriu, és que són molt potents aquestes cartes, són d'uns colors preciosos, colors
0: muses.
1: Pastel, per tant, doncs ens guardem la setmana per gaudir com l'emperadriu.
0: Sí. Sí,
1: tens
0: sí,
1: alguna
0: sí.
1: Altra per aquí? Mira, ara posarem les trucades, però segur que en tens
0: vols,
1: una altra.
0: Un altre consell?
1: Clar, una altra carteta, que són molt xules.
0: T'encanta. Sí. Aquest, si us el voleu mirar, per mi la pega d'aquest tarot és que les cartes són molt grans. I a mi no
1: sí que són grans,
0: barrejar.
1: És veritat.
0: I jo no tinc les mans petites, però aquesta moda de les cartes grans és poc pràctica.
1: A veure...
0: Ah, el judici.
1: Ui!
0: El judici. Pensar bé les coses, pensem bé les coses, decidim, prenguem decisions. El que passa que tenim l'eclipsi de lluna el dia 28 i jo no decidiria gaire fins que hagi passat l'eclipsi del 28.
1: L'altre dia ens vas parlar de l'eclipsi també,
0: sí.
1: Aquest eclipsi que no era un bon moment per fer segons quins rituals, que deixéssim energies
0: exacte.
1: Tranquil·les, eclipsi de lluna igual.
0: Sí, fins que hagi passat el 28, que dius, jo encara estic nerviosa de l'eclipsi, clar, perquè tens...
1: Sí, ho vas dir, que això és abans i després.
0: Sí, i fins que no passi el de lluna el dia 28, també les que som sensibles ens podem sentir una mica nerviosetes. Intentem que no ens fotin en l'aire les vacances.
1: Per tant, gaudim de la setmana amb l'emperadriu i prenem decisions,
0: sí.
1: Però deixem en pau una mica tema energies de l'eclipsi.
0: Sí, exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: No marxis, Clara, que tu també sabràs quina és aquesta cançó que estàvem endevinant. Mira, era aquesta cançó.

0: Una de les persones que ha trucat, hem fet un sorteig i s'endú dues entrades per anar aquest cap de setmana a veure el Llac dels Cignes, és la Sara. Sara, bon dia.
1: Hola, bones.
0: D'on truques?
1: Des de l'Alt Empordà.
0: Des de l'Alt Empordà. I quina és aquesta cançó que estàvem posant?
1: És La vida és un carnaval, de Celia Cruz.
0: Espera. Enhorabona, Sara, que t'endús aquest parell d'entrades per anar aquest cap de setmana a veure el Llac dels Cignes, al Teatre Tívoli. Ja saps amb qui hi aniràs?
1: Doncs no, encara no he pensat, perquè encara no sé si em tocarien, però tinc temps, tinc temps.
0: Doncs enhorabona, merci, perquè a vosaltres, per escoltar la ràdio i per trucar, enhorabona, perquè ha trucat molta gent, com dèiem, aquestes entrades que s'endú la Sara per anar al Llac dels Cignes, al Teatre Tívoli, i també s'endú un altre parell d'entrades que no hem pogut ara contactar amb ella, però que el David, alcalde, ho farà d'aquí uns minuts, la trucarà a la Paula de Barcelona, que s'endú també aquest parell d'entrades, ho sabies, no? Que, mira, mira, què has dit?
2: Que, Clara, mira el missatge d'aquesta cançó, Ai, que gozar.
0: Ah, l'Emperadriu.
2: Què ens ha dit l'Emperadriu? És que, clar, l'Emperadriu ha fet d'espoiler ja de la cançó.
0: Tu tens tot, estàs tot relacionat sempre, eh?
2: O sigui, jo tinc la pell de gallina ara mateix. És que és una manera de viure, això. O sigui, ho veus o no? L'Emperadriu, si no t'ha quedat clar, la Celia Cruz et dona aquest missatge, també.
0: Total. I, a més, aquesta cançó ja d'uns anys, eh? Vull dir que això és de...
2: Clar.

0: és que és meravellós l'univers.
1: Clar, és que la Clara, és veritat que ella tot ho relaciona, eh?
0: Tot el que està relacionat. Contem amb una guia, contem amb una ajuda, contem amb aquests recursos. Clar que sí. Un cop comences amb aquestes coses, després no hi ha marxa enrere, et canvia la visió de tot, de tot. L'enfocament de les coses, dels problemes, de la incertesa...
1: I està molt bé també enfocar-ho d'aquesta manera, eh? Donar-li la volta a tot plegat.
0: Per mi sí, per mi és el més natural i el més senzill.
1: I és com cal viure-ho, perquè si no ens amarguem també i ens posem amb unes tessitures i amb uns...
0: Sí, ens amarguem, no? Igualment, sí.
1: Sí, sí. Però si ho veus d'una altra manera potser és
0: exacte.
1: Una mica menys, no?
0: Ja que ens hem d'amargar igualment, mirem-ho així.
1: Exacte.
0: Mirem-ho des del positivisme.
1: Totalment. La vida és un carnaval. Doncs amb aquesta bona energia de la Celia Cruz i del carnaval, que avui hem parlat de Nadal i estem a l'agost, hem parlat de carnaval i estem a l'agost, però és igual, aquí ho barregem tot.
0: Jo estic amb el Nadal també, perquè cada cop que se m'acut un regalet per demanar al tio... Clar, i el penso per Nadal. No pensis que jo el 23 començo a pensar en els regals.
1: És que s'han de començar a pensar ara.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí, sí.
1: Si no, els Reis, el tio, el Pare Noel reben de cop totes les peticions i no poden amb tot el que
0: reben. Sí, i a més quan endreces a vegades et trobes totes les coses de decoració de Nadal i dius, a veure, tot això que fa anys que ho vull posar i després queda la casa fatal. També
1: no farem cal que ho guardi.
0: Clar, no farem un dia dedicat a l'ordre del Nadal, però és quan et trobis la casa... Redueix.
1: Clara, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
0: Gràcies.
1: Nosaltres marxem, ho fem amb la Celia Cruz, però demà hi tornarem a ser aquí a Ràdio 4 quan siguin les 8 en punt. Adéu, fins demà. Que

0: escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. Nou episodi de terratrèmols que tornen a sacsejar Granada i la seva àrea metropolitana. En una hora se n'han produït un total de 5, el darrer fa tan sols uns minuts, passats 11:45, de magnitud 4,2 amb epicentre a Alendín. El de més intensitat, però, ha estat de 4,7 amb epicentre a Gójar. Àlex Eloi.
3: Bon dia. Un sisme que s'ha produït a les 10:37 minuts i ha estat àmpliament sentit per la població també a les províncies de Màlaga, Almeria i Còrdoba. Segons la Junta d'Andalusia, 3 persones han resultat ferides lleus i un menor ha hagut de ser traslladat a l'hospital. El terratrèmol, amb una profunditat de 0 quilòmetres, ha provocat alguns desperfectes a la ciutat. Ho expliquen aquests veïns que han vist caure una cornisa.
4: Se cayó el cascado ese que está ahí, pero bueno, gracias a Dios... La cosa fue leve, pero pidiéndole a Dios de que esto pase ya, porque ya nos tiene un poco asustado, pero confiando en Dios.
3: El terratrèmol ha sorprès molts de visitar la ciutat andalusa. És el cas d'un grup de joves de Barcelona que es troben de vacances.
5: Sí, bueno, ellos dos estaban abajo, yo estaba en la habitación del hotel y justo empecé a sentir algo y digo, hostia, esto es una locura. Y no sé, en plan, he empezado a dudar de coger todo, salir, y al final he cogido el móvil, la cartera salió corriendo y nada, temblando, estaba temblando.
6: Ha durado muy poco, pero la sensación sola de este segundo ha sido muy rara. Es como que te mueves, pero no sé, es muy raro.
3: Pocs minuts després del terratrèmol s'han tornat a sentir algunes rèpliques. La intensitat de la tremolor ha fet saltar l'alerta de sismes a nombrosos telèfons mòbils. El patronat de l'Alhambra ha decidit desallotjar de manera preventiva els visitants de los Palacios Nazaríes i l'Alcazaba, i un equip del Monument, que recordem és el més visitat d'Espanya, es troba analitzant la situació. De moment, el metro de Granada ha anunciat que redueix la velocitat de circulació a 30 km per hora, mentre la policia local ha demanat calma a la població i que s'allunyi d'edificis pel risc de caiguda d'elements. L'alcaldessa de Granada ha dit que tots els serveis municipals estan desplegats per avaluar les conseqüències als habitatges. Aquest nou episodi de terratrèmols es produeix després del sisme registrat, recordem, dissabte passat de 4:08.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha publicat el calendari de les compareixences del govern sol·licitades al Congrés dels Diputats per parlar sobre la gestió de la

0: crisi migratòria a Ceuta. El dia 25 compareix la ministra de Defensa, Margarita Robles, el 27 el mateix Bolaños i també la ministra de Sanitat, Mònica García. El 28 serà el torn dels ministres d'Exteriors, José Manuel Álvarez, Interior, Fernando Grande Marlaska i Inclusió, Elma Saiz. I el dia 31 d'agost finalitzarà el torn de compareixences la ministra de Joventut, Cira Rego. Justament compareixer la setmana vinent al Congrés és un dels arguments que fa servir el govern espanyol per no compareixer al Senat, on estaven citats aquests dies els ministres per parlar de la gestió a Ceuta. El Senat ha mantingut igualment la comissió on avui era el torn de la ministra de Defensa. Els populars han criticat l'absència del govern a aquestes comissions. Aseguren que cap govern està per sobre de les Corts. Fernando Adolfo Gutiérrez.
1: Esto no se sostiene más. El gobierno, todo el gobierno sin excepción, desde el presidente hasta el último ministro, incumplen y siguen incumpliendo flagrantemente sus obligaciones en la crisis de Ceuta. No nos encontramos ante una situación puntual. Nos encontramos ante la culminación de una sucesión de cesiones y concesiones a la serie de actitudes inamistosas promovidas, consentidas o deliberadamente ignoradas por las autoridades marroquíes en su hostigamiento al desarrollo de la vida normal en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
0: A Catalunya, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat davant el risc d'incendi forestal durant el dia d'avui. El perill més elevat es concentra a Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat. I també els expliquem que els centres de justícia juvenil incorporen la intel·ligència artificial com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors. La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció reals. Núria Alcalà, bon dia.
2: Bon dia. El projecte pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia es dirigeix de moment a una desena de joves d'entre 16 i 18 anys que compleixen mesures judicials. A través d'un curs de 8 sessions, aquests joves treballen en l'identificació de les seves pròpies competències. La intel·ligència artificial i la realitat virtual els ajuda després a la recerca de feina millorant el seu currículum i simulant entrevistes. Teresa Ripoll, formadora de la Fundació Escobé.
3: Serva molt de més coneixement del mercat laboral, de les seves limitacions, de com poder potenciar-se, no? Com poder ser més autònom a l'hora de recerca de feina, saber cap a on encaminar-se.
2: El programa pressupostat amb 6.000 euros s'estendrà fins al desembre.
0: Gràcies, Núria. És tot. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: destí t'adut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospita, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Et donem la benvinguda. A aquesta hora comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Som al Sota Sospita, edició estiu, el nostre espai de conversa, de complicitat, d'oci, de llibres, a l'hora del vermut de dilluns, divendres de 12 a 1. Som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González en el micròfon, i avui comptem amb la nostra còmplice, sexòloga, terapeuta, psicòloga, la Sílvia Catalán. En aquesta ocasió de nou parlem de sexualitat. Van quedar moltes coses per comentar ara fa uns dies i ja sabeu, la teràpia no es resol en una sola sessió. I completem coartada amb l'Alexandra Escrivà, l'escriptor, autor de El secreto de Víctor Blanc. Aquesta és la seva més recent novel·la. És un nou thriller amb el que recupera l'inspector William Parker, que és el de la seva primera novel·la, en aquesta ocasió amb una història que també és molt fosca, que també és trepidant, i en la que haurà de recórrer a un assassí per veure si s'estan repetint i de quina manera els seus crims. Comencem coartada, insistim, moltíssimes gràcies per escollir-nos. Som-hi.

0: L'hora de fer teràpia amb la Sílvia Catalana, al Sota Sospita. Què tal, estimada psicòloga, sexòloga?
1: Doncs molt bé, un diumenge més aquí a fer el vermut amb tu.
0: Ah, exacte. I ens vam quedar la setmana passada, vam començar a parlar de sexualitat, no? De quantitat versus qualitat, de si es pot viure sense sexe de manera satisfactòria, perquè, entre d'altres coses, hi ha una tendència actual, sobretot a la població més jove, que té a veure amb això de que li diuen bolsel, que és el celibat voluntari, que d'alguna manera jo crec que respon a una idea que està guanyant a més molta visibilitat a les xarxes socials i que planteja un debat sobre si representa una forma de llibertat sexual, també escollir no tenir relacions, no? Si també és empoderament masculí o femení, si també és bé, una bona idea posar el teu benestar propi sense tenir en compte les relacions amb els altres. I vaja, no és asexualitat, és a dir, no és ser asexual, que no t'interessi el sexe. Vol dir que potser temporalment ara, doncs perquè no tens parella, perquè estàs capficat amb altres coses, no hi penses, perquè no vols relacions esporàdiques, perquè no vols decebre't i tenir una relació d'una nit i després pensar, mira, me la podia haver estalviat, perquè...
1: Sí, sí,
0: no sé, no? Hi ha una sèrie de motivacions diverses, de claus, que fan que això de el bolsel, el ser conscient de que esculls no tenir relacions, sigui una tendència.
1: Sí, i jo he de dir que em fa molt feliç aquesta tendència.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, jo per mi no hi ha debat més enllà del fet de que cadascú pot fer el que vulgui amb el seu cos i amb la seva sexualitat, i que això realment va una mica... La setmana passada te'n recordes que et deia, una de les coses que hem de tenir en compte és que el sexe no és obligatori,
0: sí.
1: Doncs va vinculat amb això, en realitat. Ostres, que bé poder dir, mira, és que no em ve de gust. Que bé poder dir, mira, doncs ara em vull centrar a, jo què sé, doncs en la meva faceta professional o artística o el que sigui. Dic artística perquè una de les grans estrelles que va parlar d'això va ser la Rosalía.
0: Sí.
1: I ho va posar sobre la taula i vaig pensar, bueno, és que realment, o sigui, si tu no et ve de gust, si en aquell moment estàs centrant en altres coses, quina obligació tens, això? Ostres, igual la teva vida està molt plena sense necessitat de sexualitat. Aquí no ho sé perquè no vaig entrar massa més en això i no sé si ho va dir o no, si aquí entraria també el no tenir relacions sexuals amb una mateixa.
0: No, home, jo crec que això no entra. Però vaja, jo definiria el celibat voluntari com a aquesta elecció, no? Personal d'abstenir-se de relacions sexuals amb altres, diguéssim, no? Que pot escollir algú per diferents motius, que pot ser el més conegut, que és el motiu religiós, d'acord?
1: Exacte.
0: Però pot ser, doncs, perquè això, perquè no en tens ganes, perquè estàs enfocat en altres coses, perquè vols tenir relacions amb algú que tinguis alguna implicació i en aquests moments no hi ha ningú, perquè et fa mandra entrar a Tinder i haver d'estar allà o al Bumble i haver d'estar escollint persones com qui mira un catàleg.
1: O perquè t'estàs treballant a tu mateixa.
0: Sí.
1: No? A vegades és simplement el necessito com centrar-me en mi i centrar-me en mi a vegades vol dir no posar-me, no, en situacions de risc. I no parlo de situacions de risc perquè el sexe sigui un risc en si mateix, sinó perquè al final s'hi mouen moltes emocions en aquí. Que hi ha gent, no, pues això, que pot tenir relacions sense tenir aquesta intimitat, però hi ha d'altres persones que no. Llavors, potser és que no em ve de gust posar el meu cos, no, en aquesta situació de vulnerabilitat que considero jo ara mateix. I és important el que has dit, que això no es confongui amb una asexualitat. Això és una decisió. La asexualitat no és una decisió. La sexualitat és una orientació, com pot ser la heterosexualitat o la bisexualitat.
0: O sigui que consideraríem el celibat voluntari, és a dir, decidir de manera autònoma, conscient, abstenir-te de relacions sexuals, doncs com una expressió saludable, individual, que pot ser temporal, a més, perquè igual de, jo què sé, estàs en modo bolsel i d'aquí 3 mesos estàs en

0: modo me lo tiro todo.
1: Exacte. Vull dir, clar, al final tu has de... Tu has la història del celibat voluntari, no? D'aquesta absència de sexualitat compartida durant un temps, és que no és una obligació tampoc, uh-huh, això. Vull dir, clar, aquí la història també anirem una mica, perquè això també ho he vist, no? Amb alguns, i això passa sobretot amb nois, aquest celibat voluntari, moltes vegades ho entenen com una neteja energètica. Aviam si m'explico bé. Ja. Neteja energètica en el sentit de... hi ha la creença que quan tenim un orgasme, no, estem perdent com energia, energia vital. I llavors, no, hi ha nois que diuen, vale, doncs per tenir més potència...
0: Aquí hi ha los neoestoicos aquests, no? I alguns bros i coses, sí, d'aquestes, sí.
1: Va molt vinculat.
0: D'acord.
1: És que em fa... Em sap greu, riure, perquè... Vull dir,
0: no, ja pots
1: cadascú,
0: riure, ja.
1: Cadascú que cregui en el que vulgui. Però em fa molta gràcia, no, aquesta idea de no, si estic 3 mesos sense masturbar-me i sense tenir relacions sexuals, el dia que les tingui seré, bueno, un campió de la vida. Bueno, és que no. Sí. No funcionarà així, probablement. Ja. Llavors, ja. No és... El celibat voluntari no hauria de ser una cosa com de com qui fa el dejuni intermitent, saps què vull dir? O sigui, és una cosa que tu tries perquè necessites estar amb tu, perquè necessites tal. Llavors, al final, és un posicionament, una elecció personal que no hauria de ser criticada. Ho és, molt. A xarxes, ja, moltíssim. Per què?
0: Però doncs també
1: perquè...
0: està de moda.
1: Sí, sí, sí. I crec, per això et deia, que a mi m'agrada molt que hagi sortit això. Perquè, sobretot en el sector femení, crec que sí que és una forma d'empoderament, que ja saps que no m'agrada molt aquesta paraula.
0: Però a mi, bueno, tampoc.
1: És una forma com de dir, ostres, és que jo trio el que faig amb el meu cos. Pues que bé. Que bé que hi hagi noies joves que diguin, és que a mi no em ve de gust, i dones grans, també,
0: sí,
1: però que diguin, és que jo ara, doncs mira, vull estar 4 o 5 mesos que no vull tenir relacions amb ningú.
0: Clar.
1: Perquè em treballo a mi, perquè em dedico a mi, perquè em dono plaer a mi.
0: Perquè no vull estar pendent d'això,
1: i no necessàriament
0: ja
1: sexual, exacte. I no vull estar pendent d'això, per tant, que meravella.
0: En contra d'això hi ha el incel, mm-hmm, que és un altre tema, perquè el vol dir voluntari, mm-hmm, el in vol dir involuntari, i aquí estem davant de quelcom més perillós, no?
1: Totalment, totalment. De fet, els incels, vale, la comunitat incel que apareix arrel d'internet i de més, vale, amb certs grupuscles molt masculinitzats, molt masclistes, i de més, el incel és el celibat involuntari. Celibat involuntari què vol dir? Doncs persones que consideren que no tenen oportunitat de tenir relacions sexuals.
0: Sí.
1: Concretament, homes.
0: Homes que diuen, vale, que les dones no volen tenir res a veure amb ells.
1: Ah, exacte. Vale, llavors són homes que estan molt ressentits perquè tenen una idea de que la sexualitat és una cosa obligatòria, de que la sexualitat és una cosa que se'ls
0: que és un
1: deu...
0: dret.
1: Exactament. Sí. I llavors, clar, què els hi passa? Doncs que estan molt ressentits amb aquestes dones que no volen tenir sexe amb ells. Hi ha molts motius pels quals una dona pot decidir no tenir sexe amb tu. Un, evidentment, és que no li agradis i no li atreguis. Però en castellà ma mare sempre diu, sempre hi ha un roto pa un descosillo. ¿Vale? I al final és com, ostres, realment, clar que no li agradaràs a tothom. I potser has tingut la mala sort de que totes les dones que tu t'han atret, tu no les has atret a elles. Però això no vol dir que les dones siguin dolentes. Això no vol dir que les dones et deguin
0: clar,
1: res.
0: Clar, el perill d'aquests incels, no, d'aquest celibat involuntari, és que moltes vegades, i a través de les xarxes i d'aquestes comunitats, està relacionada amb... aquest odi creixent, mm-hmm, no? Està relacionat amb una misogínia, podríem
1: totalment
0: dir, no? Vull dir, són persones que es traumen per això, que experimenten a més graus de soledat considerables, mm-hmm, i això els condueix a un aïllament social i culpen de tota la seva situació personal a les dones que no han volgut anar amb ells.
1: Mm. I
0: llavors
1: això...
0: aquí es genera un territori ideològic perillosíssim.
1: Total, perquè a més això ho engrandeixen, no? I ho generalitzen, i al final ja no és només les dones que li han dit que no, sinó són totes les dones, uh-huh, que són dolentes, no? I a més, si això li mesclem l'auge del feminisme, no? On les dones estàvem dient, no? Al final és com, és que jo no vull tenir sexe amb tu. I t'ho dic clarament, i no passaré a parlar-ho. Llavors, clar, és com que, evidentment, el feminisme ens ha menjat el cap, no? I fixa't que dolentes que som les feministes, que el que estem fent és que ells no tinguin oportunitats. Clar, és molt bèstia, perquè el que tu dius, no? Al final s'acaba caient en aquesta misogínia de les dones són dolentes, i fixa't que al final la història és que estan creant ells mateixos el monstre. Perquè si jo ja m'apropo a una dona pensant que és dolenta, que és el monstre, tal, no sé què, evidentment, resultaré molt poc atractiu per a aquesta persona.
0: Una persona que hagi decidit abstenir-se de relacions sexuals, és a dir, que hagi escollit la pràctica del celibat voluntari, en algun moment podria plantejar-se buscar suport terapèutic emocional?
1: Sí, podria ser, sobretot per la pressió social.
0: Ah, d'acord.
1: Jo crec, perquè...
0: Sí, si se sent pressionat pels altres, sí. Ah, necessites una parella, has de sortir, t'has de liar amb algú...
1: O que li diguin segur que no tens un problema, perquè clar, és que ja no tenir ganes de sexe és molt raro.
0: Doncs no.
1: Però hi ha molta aquesta pressió, perquè... I torno, perquè vivim en una societat que ha posat el sexe molt al centre. Llavors, sí, apareixen persones a consulta amb l'esquema. I, de fet, jo sempre els hi pregunto, a les persones que venen a consulta, si tu estiguessis sola, si a tu no, ningú et digués res sobre sexualitat, tu en tindries ganes? No, doncs ja està. S'ha acabat.
0: S'ha acabat.
1: Diferent és que tu trobis a faltar el sexe,
0: clar,
1: que tu tinguis
0: i
1: ganes...
0: I simplement no tinguis opcions.
1: O això, o que realment hi hagi alguna cosa a dins teu, jo que sé, al final quan passem, per exemple, per un procés de depressió, no, és possible que se'n vagin les ganes de sexualitat, o jo que sé, quan estem amb certes medicacions, per exemple, també, no, que pot passar. Llavors és diferent el discurs que fa la persona, ja et diu, no, és que jo ho trobo a faltar.
0: Sí.
1: És que a mi m'agradaria tenir ganes de sexe. Vale, això és una altra història. Però la persona que et diu, no, jo és que estic superfeliç i en realitat no necessito, però és que la gent em pressiona i em diuen que estic malament. Doncs no tens cap problema, perquè realment si tu no el necessites, és com qui no necessita menjar xocolata. A mi la xocolata no m'agrada. Vull dir,
0: sí, no m'agrada.
1: Me la puc menjar, però vaja.
0: Ja. No és una...
1: I clar, molta gent em diu, oi, no em menjaràs? No, és que no em ve de gust.
0: Recordem això, que l'opció que escollis, si t'aporta benestar, si és una elecció conscient, està bé, sigui quina sigui, i si no atempta contra els altres, doncs està perfecte, bàsicament. El tema està, entra en joc quan la teva llibertat, diguéssim, no, afecta a la dels altres. Aquí sí que tenim un problema, com en el cas dels incels, que moltes vegades doncs, van acompanyats quan estan, diguéssim, ficats en aquesta ideologia misògina de missatges d'odi, de repressió, etcètera, etcètera. Bueno, llavors això sí que és per tractar-se, evidentment.
1: I de violències sexuals.
0: I de violència sexual.
1: Clar, és si tu em deus això i no m'ho estàs donant, doncs jo m'ho cobro. I és molt bèstia dir-ho així, però és que és tal qual. Vull dir, el problema d'aquests grupuscles, no? D'incels, el problema és que es retroalimenten entre ells i estan creant... Ja sé que és una cosa com molt bel·licista, dir-ho així, però realment estan creant un exèrcit contra les dones. I em fa... em fa gràcia en el sentit de que no sé si se n'han adonat que això crea molt de rebuig cap a ells. Vull dir, i no és que les dones feministes creï un rebuig a aquestes persones, és que els crea rebuig a totes les dones,
0: ja,
1: perquè
0: qualsevol,
1: evidentment...
0: Sí. Anem a parlar una mica també de joves, sempre aquí fem servir allò, els titulars d'aquests estudis que hem anat consultant, etc. No? Hi ha diversos estudis que confirmen que els joves, ara que parlaven del bolsel, que és una tendència que també s'ha difós a través de les xarxes socials, els joves... sobretot en els països occidentals i desenvolupats, tenen actualment menys relacions i més episodis d'abstinència que generacions anteriors a la seva mateixa edat. És a dir, avui que tenim aquí la Martina, no?
1: T'ha tocat.
0: Avui com cada dia. No sé si vols dir alguna cosa o no, al respecte, si et fa cosa o no. Acosta't al micròfon, Martina.
2: No, la veritat que m'està semblant molt interessant. Val. Estic escoltant activament, la veritat.
0: No, però l'estudi diu que els joves d'ara teniu menys sexe que nosaltres quan érem joves.
2: Jo no, això no sé si és veritat, però sí que és veritat que conec molta gent i tinc gent al meu entorn que posa això que deu de voluntàriament decideix que durant un mes, dos, tres, quatre, el que sigui, no em vol tenir. És veritat que jo tinc amics i tinc gent al meu voltant que sí que...
0: Que han escollit aquesta tendència.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Fixa't.
1: Clar, però és molt xulo. Vull dir, tant de bo nosaltres haguéssim tingut, no, l'opció, simplement, de poder-ho fer.
0: Jo és que crec que ni me la vaig plantejar, l'opció.
1: No, no, és que no existia.
0: Quan era jove.
1: Bueno, no existia perquè fixa't que hi ha molta pressió amb els

0: I clar, el fet de tenir més prohibicions també pel que fa al sexe, doncs tenies més curiositat per explorar, per saber, per, no? El primer avió és que m'ha tocat la teta. No? Ui, és que ens hem fet un petó amb llengua al lavabo. No sé, era com descobrir, no? I hola, i hola, i hola. No sé si ara també, vull dir, com tenen tota la informació més al seu abast, doncs igual tenen menys curiositat al respecte, no ho sé.
1: Jo no sé si és tant un tema de curiositat, però sí que jo crec que és un tema de... Hauríem de veure també què significa relacions. Perquè jo crec que, per exemple, els joves tenen moltes relacions virtuals. Vull dir, allò del cibersexe i de passar-se fotos, tal, no sé què... Jo crec que sí que existeix això, i evidentment existeix més que en la nostra època, perquè no hi havia la possibilitat. Bueno, jo amb els SMS ja començàvem,
0: Clar, jo és que sóc anterior encara, vull dir...
1: Però clar, amb els SMS costava molts diners.
0: Jo era anar a l'interfono i dir, hola, que hi és la no sé què, que baixi. M'entens? Clar.
1: Clar, no, però o sigui, és veritat que la tecnologia juga en aquest sentit en contra, en el sentit de, bueno, doncs... Els joves, és veritat que cada cop tendeixen més a aïllar-se, no?, a dintre dels espais virtuals. I això ho podem veure, jo l'altre dia em passejava per la facultat, no?, allà on faig classe, i veia els joves que estaven arrepenjats a la paret i mirant el mòbil, i pensava, uà, és que no esteu parlant entre
0: Clar,
1: vosaltres.
0: Clar, llavors així com vols acabar de tenir sexe?
1: Clar, però és veritat que una cosa no treu l'altra, perquè també és veritat que es creen molts vincles a través de les xarxes. Què passa? Que hi ha més entreteniment. Mira, poso un exemple que l'altre dia reia molt amb el meu pare, perquè el meu pare em deia, és que hem celebrat hem celebrat l'aniversari d'una colla d'amics, diu, i tots fem anys al setembre. Tots van néixer o són fills del mateix poble, que era un poble molt petit. Clar, imagina't, anys 60, un poble molt petit de l'interior de Castelló, si tirem 9 mesos enrere al setembre, ens n'anem al desembre-gener, un pare em va dir, és que el desembre-gener no hi havia res més a fer en aquell poble.
0: Que, fuller, perdó.
1: Clar. Com t'havies d'entretenir? Doncs mira, anaves fent. Clar, i al final, o sigui, això no és aleatori, és a dir, ara tenim moltes eines d'entreteniment.
0: Sí.
1: Tenim molts moments d'aïllament.
0: Però precisament per aquesta manera de comunicar-se i de relacionar-se, no? Jo quan era molt jove, primer... Jo que sóc de Barcelona. A Barcelona n'hi havia un fotimer de discoteques de divendres a la tarda.
1: I ara no.
0: Un fotimer. I llavors el divendres te'n anaves a la Disco Light.
1: Total, sí, sí.
0: És així.
1: Sí.
0: I llavors bevíem més, nosaltres, bevíem més, que també hi ha estudis que ho certifiquen, que els joves ara doncs rebutgen més el que són l'alcohol i tot això, no beuen tant.
1: I que bé.
0: I clar, sí, fantàstic. Però aquest tipus d'oci... també facilitava més l'intercanvi, el xerrar amb aquest, amb aquell altre. Jo recordo les meves amigues que deien, a més, per entrar a la discoteca, perquè ens deixin entrar, dic, semblarem més grans si anem fumant. Ojo, perquè es podia fumar dintre. Això era així.
1: M'encanta.
0: Sí. I llavors entraven amb la cigarreta i llavors un cop dintre també, quan veies aquell, dius, ostres, aquell, que guapo. Espera, li vaig a demanar foc. I era el primer que deies, hola, que tens foc, com et dius? I ja començaves a xerrar. I a més, quan arribàvem a les 9 i poc, jo que anava a l'Apocalipse, després Illusion, doncs posaven les lentes.
1: Les lentes
0: i, clar, perquè abans no perreàvamos, no hi havia reggaeton ni res d'això. Llavors arribàvem les lentes... I llavors la gent ballava, i a partir d'aquí, doncs mira, aquells es començaven a fer un petó, tal qual...
1: Sembla que estiguis parlant de la prehistòria.
0: Eh que sí?
1: És superdivertit.
0: Eh que sí? I llavors, amb 14, amb 15, amb 16, no, tothom havia començat ja a tenir aquestes anècdotes, aquests moments...
1: Total.
0: I clar, jo he vist estudis recents de que hi ha molta gent amb 18 que potser no han tingut relacions o que no han tingut experiències en aquest sentit i no passa res. Evidentment no passa res, vull dir, hi ha temps per tot.
1: No passa res, però permet-me que faci un apunt. És a dir, no passa res per no haver tingut,
0: evidentment
1: experiències sexuals...
0: Evidentment, faltaria més, clar, cadascú.
1: Però sí que és veritat que sí que passa no haver tingut experiències personals. Què vull dir amb això?
0: Uh-huh.
1: El problema que ens estem trobant amb joves, no parlo potser de la Martina, que jo crec que és més gran, però parlo de joves adolescents,
0: sí?
1: Vale? Estem parlant
0: de
1: 15, 16, 17 anys, que estan tan refugiats en el mòbil i realment han après tant a comunicar-se a través de les xarxes i d'allò virtual, que un cop es posen a parlar amb el tu a tu...
0: El cara a cara no,

0: No, és que no, es bloquegen. Fixa't. Es bloquegen perquè no tenen un entrenament en això. Fixa't. I això, de fet, això sí que hi ha molts estudis i són molt xulos de llegir, bueno, molts, alguns estudis que s'han fet a través de la pandèmia. Sí. Per exemple, la gent que en pandèmia estava amb els 14, 15 anys, més o menys, ojo, que era una edat, és una edat
1: clar,
0: molt complicada.
1: És que
0: complicada.
1: Que t'agafés la pandèmia quan eres menor d'edat, això va ser molt dur. Sí. Que això sí que et va enganxar tu,
2: sí,
1: Martina.
2: Sí, jo tenia 15, 16, estava a quart de l'ESO.
1: Clar, llavors, clar. Un any, no? Perquè quant temps vau estar sense anar a col·le?
2: Bueno, ens va agafar el març, sí, clar, ja no vam tornar aquell any. I al setembre vam tornar, però era allò de que els grups bombolla i tot, sí. Llavors estaves més temps a casa, perquè eres contacte d'algú que a l'escola.
0: Sí, sí.
1: Clar, i llavors això va afectar molt a les relacions personals, sí, perquè tot era a través de la pantalla.
2: Tot, jo me'n recordo, passàvem nits amb aplicacions que, bueno, per fer videotrucades i vivíem allà.
1: Sí, sí. Ja, clar, és horrorós, pobres, el que van passar aquesta gent.
0: Clar, o sigui, fixa't, no? Des de la pandèmia hem vist això, no? que com la Martina ha dit, vivíem allà. És que realment no era un viure en allà, que són... O sigui, jo sempre defenso que els vincles i les amistats virtuals són vincles i amistats reals, a no ser que estiguem parlant amb un bot. Vale? La IA no, el xat GPT no és real, però si estem parlant amb persones, vull dir, són vincles reals, però ens falta el tu a tu, ens falta la pell, i quan parlem de sexualitat, que és amb el que estàvem, la pell és molt important. Perquè el que m'atrau sí que pot ser la personalitat d'algú, i em puc excitar amb aquesta personalitat.
1: No, però és veure tan directe i interactuar.
0: I el mirar com es mou aquella persona més enllà.
1: Per contra, una qüestió que sí que va a favor dels joves d'ara és que tenen més llibertat sexual. Mm. És a dir, diuen aquests estudis que en tenen menys de relacions, no? Però tenen més informació, sí, menys prejudicis i més llibertat. Mm. Ah, has fet una cara estranya.
0: Bueno, perquè això de menys prejudicis...
1: Ha girat el cap així d'una manera com qüestionant-se el que jo estava dient, perquè...
0: O sigui, més que res pel que jo veig a les aules quan hi vaig, sí, que és veritat, i això és una cosa que m'encanta i és molt, molt xula, i evidentment quan jo anava a l'institut no passava, que és que cada cop més, de forma fàcil, la gent reconeix, un, que es masturba, fantàstic, sí, i dos, que li agraden unes persones unes altres. Hi ha gent fins i tot que em fa bandera. No, és que jo sóc lesbiana, no, és que jo sóc gay, no, és que aquí hi ha una persona trans, no sé què. I és molt guai perquè realment hi ha molta varietat. El que no hem de caure en l'error és de pensar que això és generalitzat,
1: val,
0: d'acord? Perquè tal i com et dic que hi ha en aquests sectors, i a més es veu molt clarament en les classes, perquè estan separats fins i tot físicament quan hi vaig, no? Hi ha en aquests sectors com més progrés, podríem dir, no? Que tenen més llibertat, que tenen menys prejudicis, que accepten diferències, no? A nivell d'orientació, pues d'identitat i de més, però després hi ha una part molt reaccionària contra això, que per desgràcia el problema que té és que és molt violenta verbalment.
1: Val.
0: I llavors no sé com es diu en català, més lenta, bueno, més lenta en castellà, però no sé com es diu, a la resta de gent.
1: A la resta, sí.
0: I això és un problema que ens estem trobant a les aules, perquè realment jo m'he enfrontat a canalla, que m'ha dit, i tu, com, per què dius això, tal, no sé què? Jo, bueno, perquè, escolti'm, jo tinc uns estudis. Però és que jo he vist un tiktoker que diu que no sé què.
1: Ja,
0: company, és que si ens anem a fixar en els tiktokers, vull dir, pots trobar tiktoks que diguin qualsevol cosa.
1: Clar.
0: Llavors,
1: li vaig a preguntar a la Martina això també, no? Per exemple, si en el teu entorn, no?, de la gent de la teva edat, hi ha diversitat pel que fa a tendència, orientació, gustos, a parlar tranquil·lament o a admetre tranquil·lament una preferència, una altra, una pràctica.
2: Sí, sí, sí. O sigui, és veritat que no és una cosa que vas compartint amb tothom, però, sí, per exemple, amb els grups més d'amics, sí que és veritat que jo, des de sempre, ho hem parlat bastant amb naturalitat. Diversitat sí que n'hi ha. Vull dir, també és veritat, depèn dels entorns amb els que et moguis, però és veritat que sí que n'hi ha molta. I això, o sigui, no hi ha cap tabú, o sigui, no vas explicar el que fas així
1: ja, amb detalls, no? Sí.
2: Però és veritat que, jo què sé, algun dia que ha sortit la conversa o alguna cosa, tothom ho explica i ningú... Inclús algun dia que tens algun dubte o algú té un dubte, doncs...
1: Hi ha bisexuals en el teu entorn, per exemple?
2: Jo no el conec.
1: Tu no,
2: Jo no el conec, però tinc, o sigui, sí que sé de gent com a tal. Els meus cercles no n'hi han, però sí que sé de gent...
1: Ah, doncs veus, en el meu sí. Clar, però sí que és veritat que jo quan era jove,

0: quan era jove, a la meva escola, per exemple, en el meu grup de classe, doncs ningú confessava si era homosexual, ningú ho deia.
1: Però és que potser ni s'ho plantejaven.
0: A la universitat, que ja començava a haver-hi algú, però era com el valent el qui ho deia, no? Mm-hmm. I després jo me'n recordo que quan vaig fer l'Erasmus, és com que cada curs que anaves avançant, doncs hi havia com s'havia fet una passa més en aquest sentit, no?
1: Que és el que et dic, és que moltes, o sigui, jo recordo, clar, jo quan anava a l'institut, allà no hi havia ningú gay ni ni bisexual, ni lesbiana ni res.
0: No, tothom ara, normatiu.
1: Ara, quan ens hem fet grans, de sobte és, "Ah, aquella noia,
0: aquella altra i el que no ho diu perquè no li don la gana."
1: Clar. I de fet, no, jo sempre ho dic, o sigui, al final, com si tu no et pots plantejar una cosa, no saps ni que existeix. Jo, si m'hagués pogut plantejar moltes coses, però segurament hagués tingut altres experiències. Uh-huh. Què passa? Que jo, sempre explico el mateix, vaig descobrir que existien realment... Era una cosa que jo veia en alguna pel·lícula, alguna sèrie, es deia, no? Aquesta gent gay, lesbiana, tal, no sé què. Però de sobte vaig saber que existien i vaig començar a conviure amb 21 anys. Uh-huh. De sobte va ser plan. Vaig entrar en un entorn de l'artisteo, que dic jo, i de sobte era com, uala, és que això existeix. O sigui, això és gent de debò, gent normal.
0: I normal, saps?
1: I clar, llavors comences a plantejar-te tu el teu i dius, ah, val, espera't, igual aquella amiga que jo tenia a la universitat, amb qui sempre teníem aquell tontet, tal, no sé què, igual no érem tan amigues, igual si ho haguéssim sabut. Mm-hmm. Llavors, clar, és molt xulo, en aquest sentit, jo crec que ara aquesta llibertat de la qual gaudeixen la gent jove, de poder tenir referents.
0: Clar.
1: De poder saber que això existeix i que pot ser una opció, i com deia Martina, vull dir, no tothom ho explica i no s'expliquen les coses explícitament, perquè al final formen part de la intimitat i ningú està obligat.
0: No cal donar detalls, de vegades.
1: Però que bé poder dir, ostres, però mira, és que jo no sóc hetero, o a mi no m'interessa el sexe, o a mi m'agrada, doncs,
0: molt
1: tenir...
0: fer això, exacte. Perquè també si ho vols explicar, doncs ho expliques, no?
1: O tenir relacions sexuals cada cap de setmana que surto i tenir una parella diferent cada cap de setmana, doncs escolta'm, quina meravella. Sempre i quan sigui, sense obligacions...
0: Sense pressions i per voluntat pròpia.
1: Exacte.
0: Doncs mira, continuem a aprendre cada setmana, i a la Sílvia li agrada parlar de sexualitat molt, perquè és el seu tema.
1: Jo ja sabeu que m'enrotllo molt, però amb el sexe és que m'agrada molt perquè és molt xulo i crec que és molt necessari.
0: Mira, un dia parlarem de les relacions obertes, perquè també hi ha molt de debat al voltant d'això. Hi ha per gent que és com el món ideal, hi ha gent que diu que això ni pensar-ho, que això és antinatural, i després hi ha gent que emmascara, perquè jo he conegut a través d'alguna xarxa gent que té una parella oberta però només ho sap ell. M'entens? Que això és de tota la vida, que això no és oberta. No, jo oberta de 9 a 6, sí, quan està la dona a l'oficina, no? Amigo. En fi, però hi ha molt de debat al voltant d'això.
1: Sí, faré un petit avançament, i és que res no és perfecte.
0: Res no és perfecte.
1: I cadascú ha de saber.
0: I com es gestionen els gelos, i com es posen les normes, no? Mm. I què és traïció i què no. Jo crec que aquí pot haver-hi tants contractes com persones.
1: Totalment.
0: Que sí?
1: Totalment.
0: Doncs mira, en parlarem el proper dia. Sílvia Català, moltíssimes gràcies. Merci, Martina, per l'aportació.
1: Sí, gràcies. Ha sigut molt guai. Adéu.
2: Sota sospita, amb Laura González.

0: que s'ho llegeix absolutament tot.
1: Tot,
0: sí, que sí. I així, doncs, mira, doncs una veu més que sempre és d'agrair per a l'entrevista. Avui comptem amb l'Alexandre Escrivà. Benvingut al Sota Sospita.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Que ha publicat El secreto de Víctor Black i que no només ens submergeix en una història ben truculenta amb una mort molt impactant al principi, sinó que a partir d'aquí ens endins en una investigació en la que coneixerem doncs aquesta cara fosca del mal que tant ens atrau, no?, als lectors de novel·la negra. I el primer que hem de dir és que recuperes el teu personatge William Parker.
2: Sí, exacte. Era algo que sense jo saber-ho, ho tenia pendent des de la primera novel·la. Jo quan escric L'último caso de William Parker, que ja el títol ja és...
0: vull dir, ja és crepuscular, no, vull dir, és l'últim.
2: S'ha acabat. Doncs no. Clar, jo en eixa primera novel·la a mi la gent em preguntava si tornaria el personatge i jo deia que no era el que tenia previst, que no estava pensat, però que mai se sabia que en algun moment podia tornar. I en eixa primera novel·la hi ha com un paràgraf que apareix en un dels capítols que conten eixa subtrama que passa a Los Angeles, que William arriba i el tracten d'una forma de la que no està ell molt, molt acostumat, i és perquè unes setmanes abans havia resolt un cas molt important que es va fer com, bueno, que tot el món parlava d'aquest cas, i a partir d'això, clar, jo en una relectura de L'último caso de William Parker vaig dir, ostres, aquí puc traure una novel·la.
0: Quin és aquest cas, no?
2: Exacte, sí, sí, sí.
0: I si l'expliquem.
2: I podia escriure sobre això. El que no pensava tampoc és que d'un paràgraf he tret una novel·la sencera.
0: I una novel·la, i quina novel·la, perquè és molt impactant la mort de la Natalie Fisher, de la manera que apareix, no?, que sorprèn, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, aquesta tragèdia, el seu marit, que ha de recórrer, diguéssim, a la investigació per saber què ha passat, i no només amb la dona, explica'ns.
2: Sí, bueno, la història comença, com bé has dit, amb la mort de Natalie Fisher. El Jacob la troba morta a la cuina, l'han apunyalat i està coberta de mantis religioses. És algo que bueno, té la marinera, no?
0: Sí, sí, sí, sí, no? És molt impactant.
2: I, però és que, a més, la seva filla Sharon, que és adolescent, té 16 anys, ha desaparegut. Llavors, a partir d'aquesta tragèdia, comença la investigació policial de la mà del William Parker, que és qui investigarà sobretot la mort de Natalie, perquè ella treballa en homicidis, però també tindrem el personatge de Laura Crawford, que és qui investiga la desaparició de Sharon. I a partir d'això acompanyarem també el personatge de Jacob en aquesta tragèdia.
0: Sí, aquesta cerca de la veritat, no?
2: Exactament, sí, sí, sí.
1: Jo volia preguntar-te pel personatge del Víctor Black, perquè em sembla d'acostumar una mica, com diuen moltes vegades els policies i escriptors també, a desmitificar els assassins. Perquè el mal que ens fan aquesta gent amb això, amb que ens enamorem d'ells, amb que estem pendents de tot el que fan,
0: sí,
1: és molt,
0: en
1: molt...
0: En fer-los protagonistes de les històries. Però bueno, fixa't que aquí, vull dir, el títol és el secreto
2: sí, no,
0: de...
2: Jo ho he fet, jo ho he fet, jo l'he posat de protagonista.
0: Vull dir, això és així.
2: Sí.
1: I els fans tarats, que hi ha molts també, no?
2: Sí, exactament, sí. Jo per a perfilar a Víctor Black em vaig basar en 5 assassins en sèrie reals, 3 americans i 2 espanyols. Els americans són Ted Bundy, Jeffrey Dahmer i Wade Wilson, i aquest últim és un poc el que has mencionat, no?, que les imatges del seu judici van aparèixer a la televisió i moltíssima gent es va volcar a la seva defensa perquè el trobaven atractiu, simplement.
0: Però és que Dahmer també rebia moltes cartes de fans,
2: sí, exactament,
0: per exemple,
2: exactament.
0: I Ted Bundy fins i tot.
2: Correcte,
0: vull dir.
2: Sí, hi ha algo que
0: però
2: ens atrau.
0: Però tu has estudiat això a l'hora de documentar-te, per què generen aquesta fascinació aquests psicòpates narcisistes?
2: Jo crec que realment jo he llegit molt sobre criminologia. De fet, la meva germana estudia criminologia, mm-hmm, i jo li faig moltes preguntes.
0: A mi m'apassiona, no?, també això.
2: Sí, sí. que moltes vegades li dic, passa'm els teus apunts, i jo també estudia, que a vegades podria fer els exàmens també, perquè, bueno, és algo que m'interessa molt, i crec que aquest interès que tenim és perquè surt tant de la nostra vida, del que nosaltres coneixem, no? que ens impacta molt.
0: Sí, entendre el monstre, però saber que està lluny de nosaltres, sí, o alguna cosa així, saps?
2: Exactament, clar, per suposat. I és com que volem saber més d'allò que és tan desconegut per a nosaltres.
1: Sí, deia Antonio Garrido que era com una PortAventura, no? Que el criminòleg, que et puges allà i t'omples l'adrenalina i saps que no et passarà res, doncs
0: ja,
1: això és el
0: exacte,
1: mateix.
0: Exacte, aquesta idea de, vale, em caic al buit, sí, però estic assegurada, sí,
1: estic,
0: no?
1: Estic a casa meva llegint un
0: una
1: llibre.
0: Una mica així. Exacte. En tot cas, i a què ens has introduït? Bé, no? deia el Xavi que Víctor Black és el dolent dolentíssim. Mm-hmm. Què hi pinta en aquesta història? M'ha explicat al principi la mort de la dona del Jacob, de la desaparició de la filla, el paper dels investigadors, cadascun amb un dels casos. Què hi pinta? Clar, aquest dolent qui és?
2: Tot surt perquè el modus operandi que ha utilitzat l'assassí de Natalie Fisher és el mateix que va utilitzar el Victor Black 12 anys abans.
0: Que està a la presó.
2: Exactament, està en la presó de Sant Quintín esperant la mort, perquè el van condemnar en aquell moment per uns crims que se li van atorgar. I però clar, ara amb l'assassinat de Natalie, amb aquestes mantes religioses que ningú sap d'on han sortit, la policia es pregunta si realment Victor Black és un assassí, és un criminal, o realment és innocent, perquè pot ser que hi hagi un imitador, o realment el verdader assassí està en llibertat.
0: I aquest assassí 15 anys abans va acabar amb la vida de diverses dones, no? D'aquesta Exacte. Manera, sí. Entenem. Llavors, clar, aquí hi ha un perill de que es repeteixi doncs un tipus de morts de tipus serial o el que sigui, no? Llavors, però és important destacar també que no, o sigui, estem davant d'aquest vincle amb el passat, però que és una història absolutament lineal.
2: Sí, exacte.
0: Dir que ara hi ha com una sèrie de fórmules en el cine que es repeteixen, no? D'ajuntar la de la postguerra con l'actualitat i què vínculos la de no sé,
2: sí, dir, sí,
0: no?
2: Sí.
0: La neta que hereva allò i va a la casa de l'àvia i desenterra un secret del passat. Vull dir, hi ha com una sèrie de fórmules
2: com
0: molt acostumades.
2: Sí,
0: a mi també. Vull dir, el que perd la memòria, no? Ara que abans que deies, Miquel Santiago, el que perd la memòria,
2: exacte,
0: i tal qual, i ha de recuperar la seva identitat, descobrir qui és.
2: Sí, sí, sí, és veritat. Mira, jo el tema de les estructures,
0: sí,
2: a mi m'encanta. Jo en l'últim que sé William Parker faig una estructura de com un trencaclos que és desordenat, que al final del llibre totes les peces encaixen. En el Misterio Hannah Larson és com...
0: Sí, que feies dues
2: sí, exacte,
0: línies.
2: Hi havia diferents trames, però que totes estaven com molt relacionades, i era, jo diria que eren com les matriosques, no? que estes, les nines russes, que tu obris una i surt una altra, i amb aquesta novel·la vaig decidir fer per primera vegada que realment haguera pogut començar d'aquesta manera una trama lineal, no? que això també permetia, junt amb els capítols curts, que l'acció fora, que tot fora molt més ràpid, no? que es sentira l'adrenalina i que diguem que el lector no es pergués en ningú moment, no? Que tot anara cap avant, cap a eixe final frenètic de la novel·la.
1: És una mica... la teva novel·la, tothom t'ha fet les comparacions amb Joel Dicker. Uh-huh. De fet, segurament t'han dit que si ets tu amb el seu fill, el seu nebot, el que sigui...
2: No, arriba tot tant. No,
1: però a mi em recorda també una mica a l'Stieg Larsson, a la modernització de la novel·la negra. I a partir d'ara, què? Perquè has fet novel·la sense aquests personatges, has fet una altra, en què ve ara?
0: Bueno, ara gaudi d'aquesta, que va sortir.
2: Sí, i tant, aquesta acaba de sortir, està encara... Està
0: clar,
2: calenta,
0: però
2: està calenta.
0: Que, exacte.
2: Però sí, bueno, els ritmes d'escriptura no són els mateixos que els de publicació, llavors jo, mesos abans de la publicació del Secreto de Victor Black, jo ja vaig començar una nova novel·la, estic treballant... com mai per a traure-la a la llum, perquè és una novel·la que després de publicar o d'escriure El misteri de Hannah Larsson, que és la meva segona novel·la, jo pretenia escriure aquesta novel·la.
0: La que estàs

0: fent ara,
1: la que estic escrivint
0: però, clar,
1: ara.
0: Però se't va colar el William
1: però
0: Parker.
1: Però el William, sí.
0: Se't va colar, va dir,
1: es va colar i va dir, no, ara em toca a mi. I estic treballant en aquesta quarta novel·la que l'estic disfrutant molt, però he de... Bueno, podem avançar que no té res a veure amb les novel·les que he escrit fins ara.
0: Vaja.
1: O sigui, no surt del gènere.
0: Del gènere.
1: Però sí que és veritat que no té res a veure.
0: S'ha de seguir amb el gènere perquè és molt important, i això ho expliquen molt els editors, de que has de fer la teva veu, no? Has de construir el teu univers, anar guanyant lectors, de manera que quan un vagi a la llibreria digui, ah, un escrivà. Això és un... No? Vull dir que és aquesta idea de tenir segell propi, i això es construeix, evidentment, mentre va avançant en la trajectòria. Vull dir que moltes vegades no us penseu que és que els editors tampoc deixen fer qualsevol cosa. Però clar, si un ja té una identitat, sí, segurament a tu et deixen en llibertat absoluta, m'imagino.
1: Jo la veritat és que estic molt content, em sent com un privilegiat amb l'editorial. O sigui, la meva editora, jo fins al moment, o sigui, mai m'han dit això no ho facis.
0: O sigui,
1: jo sent que tinc llibertat absoluta. De fet, jo vaig després del William Parker, de l'última cosa de William Parker, jo li vaig contar un poc, molt per damunt, la idea del misteri de Hannah Larsson a la editora, i no em va posar peros, o sigui, ho vam portar avant, i el mateix va passar amb aquesta tercera que acaba de sortir, i la quarta, que jo ja tenia les dues idees al cap, i sabia que primer una o després l'altra, no sabia exactament l'ordre, però jo era com que tenia molt clar el que volia escriure i mai em van dir que no. Així que jo content.
0: A veure, aquesta, El secreto de Victor Black. L'anterior, El misterio Hannah Larsson. Abans, El último caso de William Parker.
2: Sempre hi ha un nom.
0: Bueno, clar, hi ha l'último caso, el misterio, el tal, llavors el nom, allò, anglòfon, no? Vull dir, el següent serà... Deixa'm pensar. No sé... L'assassinato de Jesse Smith, per sí. exemple.
2: Lo veo.
0: O sigui, això també forma part de fórmula d'identitat i de segell? És una pregunta de curiositat absoluta, eh?
1: Bueno, el tema dels títols és algo també molt curiós. Per exemple, amb aquest últim, El secreto de Victor Black no anava a tindre aquest títol.
0: Uh-huh.
1: Anava a tindre un altre, però per coincidències amb un altre llibre que es publicava mesos abans de Penguin, vam haver de canviar un poc eixe títol. Sí, sí, sí. Però això va portar a que jo pensara este títol, que inclús encara m'agradava més, que mantenia eixa estructura dels altres.
0: Esa coherència, no? Respecte als altres.
1: I,
0: sí.
1: I quan vam... Bueno, quan vam veure el títol sobre la taula, ho vam tindre claríssim.
0: D'acord.
1: I ara, si em preguntes el títol de la quarta novel·la, no tinc idea. O sigui,
0: doncs
1: jo
0: mira, jo t'he donat aquí una idea,
1: sí. Sí, sí, ja veurem, ja veurem. Encara queda.
2: Ets músic professional, toques a la banda municipal de Barcelona.
1: Sí.
2: Jo volia saber si quan estàs tocant se t'ocorreixen històries assassinats, alguna resolució que tinguis per allà pel mig o...
1: Mira, això no sé si hauria de dir-ho, però...
0: Però tinc unes ganes de matar el meu director.
1: No, per favor.
0: És una broma.
1: No, però sí que és veritat que, clar, el repertori a la banda municipal de Barcelona és molt exigent, no? I cada setmana és diferent. No repetim repertori, per tant, has d'estar sempre com molt, molt al dia. I, a lo millor... els primers dies d'assajos, o sigui que estic com molt pendent de la partitura del director, de les sí. indicacions, d'absolutament tot, perquè si no, te'n vas, estàs fora, no? Però quan ja comença a controlar un poc, bueno, la meva ment d'escriptor està ahí, i sí, jo dic que sóc escriptor les 24 hores del dia. Jo agafo el cotxe per a vindre a Barcelona, per anar a treballar, i el meu cap està pensant en la novel·la. Jo me'n vaig a comprar a qualsevol súper, sí. I jo estic pensant en la novel·la.
0: Per això que els escriptors moltes vegades diuen, no?, que és que la porto al cap, perquè l'esteu sí. pensant contínuament.
1: És veritat, sí. I pot ser tu... al principi, abans de posar-te a escriure la primera pàgina, tu tens molt

0: moltes idees al cap, i quan ho portes al terme comences a veure xicotets problemes, no? O a lo millor, quan portes mig any d'escriptura d'aquest primer borrador, se t'ocorre algo que dius, ostres, això és molt millor de lo que havia pensat, i llavors has de fer reescriptura, però bueno, al final va amb el treball, jo ho disfruto
1: I
0: moltíssim.
1: te la imagines visualment? I això per què t'ho pregunto? Perquè ara, per lligar-ho amb la banda municipal de Barcelona, que si no recordo malament va ser la banda que va participar amb els 40 Premis
0: Sí,
1: Goya, no? Amb
0: exacte.
1: aquell homenatge, diguéssim, a la música del cinema,
0: Sí,
1: etcètera,
0: allà estàvem,
1: etcètera.
0: sí.
1: Clar, llavors, tu t'imagines la novel·la visualment? Ho dic perquè, i per preguntar-te la segona cosa, què hi ha de cinematogràfic en les teves històries?
0: Bueno, jo sí que m'ho imagino, eh? Jo, i a mi m'han dit molt amb
1: Perquè jo diria que sí, no? Vull dir, ja sou una generació d'escriptors, a més que heu begut molt del cinema, de les sèries,
0: Sí, i
1: i
0: tant.
1: llavors la manera de llegir és cada vegada més fàcil pel lector de veure-ho, diguéssim.
0: Sí, m'ho diuen molt, que la meva escriptura és com molt cinematogràfica, o molt visual, no? Molt visual.
1: Ja poden aquí fer contractes, per convertir en pel·lícules les novel·les
0: Sí,
1: de
0: bueno,
1: l'Àlex
0: jo
1: Escrivà.
0: encantadíssim, sí. També és veritat que quan jo escric no faig amb aquest objectiu. És a dir, jo no escric per a que la novel·la l'adapten en algun moment, perquè crec que això també limitaria un poc l'escriptura i és algo que no beneficiaria per a res la trama, la novel·la en si. Però bueno, si surt en algun moment, bueno, ja es veurà, ja es veurà.
2: El que faci falta.
1: Imagineu-vos,
2: Sí,
1: perquè
2: sí.
1: a més Sant Francisco queda molt bé a la pantalla.
0: Sí,
1: Que
0: i
1: sí? Vull dir,
0: tant.
1: Sant Francisco queda fantàsticament
2: Bueno, és que
1: bé.
2: tenim una edat, hi havia una sèrie que es deia Les calles de San Francisco, que era una
1: Bueno, i
2: passada,
1: moltíssimes
2: molt maca.
1: pel·lícules amb aquells carrers que baixen així, que van cap al mar.
0: Sí,
1: Vull
0: és que
1: dir, allò és molt
0: és preciós,
1: cinematogràfic, les
0: eh?
1: coses com
0: Sí.
1: són el Golden Gate, en fi. Escolta'm, un plaer tenir-te avui al Sota Sospita, moltíssimes gràcies i res,
0: Moltíssimes gràcies.
1: ja sabeu, El secreto de Víctor Blanc i les anteriors novel·les d'Alexandre Escrivà, que us interessarà molt doncs, conèixer aquest univers, no? Entre San Francisco, les investigacions policials, anys 2016-2018, per aquí ens ubicarà. Moltíssimes gràcies, fins la propera.
0: Gràcies a
1: Gràcies,
0: vosaltres.
1: Xavi.
2: Gràcies.
1: Doncs fins aquí la nostra coartada d'avui. A la una, ja sabeu, l'hora puntual per informar-se a Ràdio 4. El Sota Sospita torna demà. De moment marxem, dient que tinguis molt bona tarda, amb Ramonets. I un dels temes d'aquest àlbum 10 aniversari de celebració amb les cançons més icòniques de la banda. Escollim Puc ser, que revisiten de la mà d'Auxili amb els valencians. Et diem gràcies i fins demà.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. A Granada, 3 persones han resultat ferides lleus després del nou terratrèmol de magnitud 4,8 que ha sacsejat la ciutat i la seva àrea metropolitana. L'han seguit diverses rèpliques. És l'últim episodi sísmic que experimenta la zona des que divendres passat es va detectar el primer. A aquesta hora els bombers estan revisant els edificis del centre de la ciutat, donant prioritat a aquells que tenen més risc imminent. L'epicentre del terratrèmol es troba al municipi de Gojar, a 5 quilòmetres de profunditat. Estaven en fase de emergència des de dissabte per altre terratrèmol de 4,8. El seu alcalde, Joaquín Prieto, ha explicat a Ràdio Nacional que no hi ha danys personals, però que sí s'han vist afectats alguns edificis antics.
2: La parte antigua del municipio, que sí ha habido afecciones en algunas cubiertas, en algunas casas que ya estaban abandonadas, pues que se ha precipitado el deterioro que tenía, y estábamos demoliéndolo cuando han venido estos dos terremotos y que estamos volviendo a evaluar otra vez otras viviendas nuevas.
0: El patronat de l'Alhambra ha decidit desallotjar de manera preventiva els visitants dels palaus Nazaríes i l'Alcazaba i un equip del monument, que recordem és el més visitat d'Espanya, es troba analitzant la situació. Els bombers forestals de l'Aragó han començat avui una vaga indefinida amb serveis mínims del 100%. Han organitzat protestes per reclamar més mitjans i personal per lluitar contra els incendis. Denuncien anys d'abandonament per part de l'administració, jornades de més de 20 hores i equips de treball gairebé obsolets. Carlos Martínez és el president del Comitè Intercentres.
3: El último ejemplo de que un solo gran incendio ya colapsa el operativo. Necesitamos asistencia de la UME, asistencia de otras comunidades autónomas, incluso de otros países como Francia. Yo creo que los aragoneses y aragonesas no se merecen eso.
0: Tot plegat amb l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca, encara actiu. Les flames han afectat provisionalment unes 17.500 hectàrees. L'evolució favorable del foc permet al govern aragonès avaluar quan podran tornar a casa seva els més de 1.000 veïns desallotjats. I la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i uns 270 vols cancel·lats. Ja fa 2 setmanes que es manté la vaga en plena temporada alta i amb afectacions severes en els viatgers. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
4: No volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga, i continuem.
0: García apunta a una manca de responsabilitat perquè la situació afecta no només a la plantilla, sinó també a les companyies i als passatgers. Un nou

0: El sistema que fa servir intel·ligència artificial identifica els pisos buits als municipis de Catalunya. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, a Lleida, s'encarrega del seu desenvolupament. Pepa Sanjanís.
1: El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, el CIMNE de Lleida, està desenvolupant des de fa 2 mesos un nou sistema encarregat pel Govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
2: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades de consums d'aigua que ens proporciona l'Agència Catalana de l'Aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre.
1: També utilitzen els estudis que alguns ajuntaments i diputacions de Catalunya ja van fer in situ dels pisos buits dels seus municipis i que estan registrats a l'Agència de l'Habitatge.
0: En esports, el Girona ha comunicat aquest matí que ha obert un expedient disciplinari al jugador del primer equip, Víctor Sigankov, després que es negués a disputar minuts en el partit d'aquest darrer cap de setmana contra el Leganés, corresponent a la primera jornada de la Lliga de Segona Divisió. El davanter ucraïnès vol sortir del club, però el Girona no ha rebut cap oferta que satisfaci les seves expectatives. El club ha anunciat que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i que adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. I fem un darrer apunt pel que fa a la mobilitat, perquè Adif ha informat que s'ha restablert la circulació entre Vilanova i la Geltrú i Sitges després que s'hagi aturat la circulació per l'accident d'una persona en un punt de pas no autoritzat. Amb tot, però, es mantenen les afectacions, especialment a l'R2 Sud, on la freqüència és de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, i també a l'R13, R14, R15, R16 i R17, on encara s'acumulen demores de fins a 45 minuts de mitjana. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. 6 sismes en 90 minuts a Granada. És el balanç d'aquest matí. 3 persones han resultat ferides lleus després d'un nou terratrèmol de magnitud 4,8 i el que han seguit diverses rèpliques. És l'últim episodi sísmic que experimenta la zona des que divendres passat es va detectar el primer. A aquesta hora els bombers estan revisant els edificis del centre de la ciutat de Granada, donant prioritat a aquells que tenen un risc més imminent. L'Àngel és un d'aquests bombers que hi està treballant i envia un missatge de calma a la ciutadania.
2: Hay que estar tranquilo. Lo que estamos visualizando ahora mismo, casi la mayoría, son temas de cerramiento, grietas de cerramiento. Al final, la gente lo que tiene que es calmarse y el que esté dentro, quedarse dentro, y el que esté fuera, evitar lo que son zonas de cercanas a los edificios, cercanas a los aleros, que es donde puede caer ciertas piedras o ciertas tejadas.
0: L'epicentre del terratrèmol es troba al municipi de Gójar, a 5 quilòmetres de profunditat. Estaven en fase d'emergència des de dissabte per altre terratrèmol de 4,8. El seu alcalde, Joaquín Prieto, ha explicat a Ràdio Nacional que no hi ha danys personals, però que sí s'han vist afectats alguns edificis antics.
3: La part antigua del municipi, que sí ha habido afecciones en algunas cubiertas, en algunas casas que ya estaban abandonadas, pues que se ha precipitado el deterioro que tenía, y estábamos demoliéndolo cuando han venido estos dos terremotos y que estamos volviendo a evaluar otra vez otras viviendas nuevas.
0: El patronat de l'Alhambra ha decidit desallotjar de manera preventiva els visitants dels Palacios Nazaríes, l'Alcazaba i un equip del monument, que recordem és el més visitat d'Espanya, es troba analitzant la situació. A Ceuta són ja més de 2.000 els menors identificats per la Policia Nacional des de l'entrada massiva del 30 de juliol. Després de la reunió del Consell de Govern, el vicepresident i portaveu Alejandro Ramírez denuncia la saturació dels centres i sospita que el nombre de menors pot anar en augment.
4: Son 2.000 las actuaciones que ha ido haciendo la Policía Nacional respecto a la filiación de menores no acompañados, pero el dato a día de hoy que están a disposición del área de menores es de 1.372 menores acogidos.
0: Des de la ciutat autònoma, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, insisteix en defensar el sistema d'acollida espanyol, diu que és flexible i, de nou, defensa la cooperació amb el Marroc.
5: Que en tan poques hores supuso que pudiéramos darle la vuelta d'una manera muy importante, ahí están los datos, bueno, pues no hubiera sido posible sin ese trabajo y esa colaboración con el país vecino.
0: El Partit Popular manté la crítica a la gestió de l'executiu. Alberto Núñez Feijóo parla d'absència del govern.
6: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
0: Crítics també als populars al Senat, on avui s'hi havia de presentar la ministra de Defensa, Margarita Robles, per parlar de la gestió d'aquesta crisi. És la tercera plantada després de la d'Alvarez i Marlaska. El govern manté que vol donar aquestes explicacions al Congrés dels Diputats la setmana que ve, amb 7 ministres citats entre els dies 25 i 31 d'agost. El Senat, però, ha mantingut igualment la comissió i critiquen l'absència del govern a aquestes comissions. Ho ha dit Fernando Adolfo Gutiérrez, del PP.
7: Esto no se sostiene más. El gobierno, todo el gobierno sin excepción, desde el presidente hasta el último ministro, incumplen y siguen incumpliendo flagrantemente sus obligaciones en la crisis de Ceuta. No nos encontramos ante una situación puntual, nos encontramos ante la culminación de una sucesión de cesiones y concesiones a la serie de actitudes inamistosas promovidas, consentidas o deliberadamente ignoradas por las autoridades marroquíes en su hostigamiento al desarrollo de la vida normal en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
0: Marxem cap a l'Aragó. Continua actiu l'incendi de les penyes de Riglos, a Osca. Les flames han afectat provisionalment unes 17.500 hectàrees. L'evolució favorable del foc permet al govern aragonès avaluar quan podran tornar a casa seva els més de 1.000 veïns desallotjats de 19 nuclis de població. Si les flames continuen controlades, podrien tornar demà mateix. Prop de 30 mitjans aèris i drons vigilen els punts calents. Ho vigilen de prop perquè els serveis meteorològics preveuen que aquest dimarts i demà dimecres puguin revisar revifa les flames perquè s'esperen unes temperatures que poden superar els 35 graus i ratxes de vent d'entre 30 i 40 km per hora. Amb tot, els bombers forestals de l'Aragó estan esgotats, coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals. Han començat avui una vaga indefinida amb serveis mínims del 100% per reclamar més mitjans i personal per lluitar contra aquests incendis. Àlex Eloi.
8: Sí, els professionals que lluiten contra el foc denuncien anys d'abandonament per part de l'administració, jornades de més de 20 hores i equips de treball gairebé obsolets. Carlos Martínez, president del Comitè Intercentres.
9: Ya colapsa el operativo, necesitamos asistencia de la UME, asistencia de otras comunidades autónomas, incluso de otros países como Francia. Yo creo que los aragoneses y aragonesas no se merecen eso.
8: Els bombers demanen uns 200 efectius més i millors retribucions en un context on el dispositiu es troba, diuen, infradimensionat i la simultaneïtat d'incendis registrada aquest estiu ha posat encara més de manifest les seves mancances. Els sindicats avisen que la vaga es mantindrà indefinida fins que hi hagi avanços reals sobre la taula.
0: El cas Lere s'ha reactivat aquest dimarts. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat avui a l'expresident de Correus i excap de gabinet del president Pedro Sánchez per fer un nou clonatge del seu telèfon. Núria Alcalá, bona tarda.
10: Bona tarda. Malgrat ser un mes inhàbil per la justícia, Juan Manuel Serrano, investigat a la causa, ha comparegut avui davant el jutge instructor. La seva defensa havia demanat anul·lar el primer clonatge dut a terme per la Guàrdia Civil. L'advocat va posar en dubte la legalitat d'aquesta primera còpia perquè no hi va ser present. Avui l'UCO ha dut a terme un nou duplicat del mòbil en una sala precintada de l'Audiència Nacional, un tràmit que podria estendre's més de 8 hores, segons fonts jurídiques. Serrano i el seu advocat han tornat a ser citats aquest dimecres per verificar l'última part del procés, la còpia d'aquestes dades del mòbil a un disc dur. La diligència s'emmarca en la investigació d'una suposada trama per obstaculitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern, un entramat presumptament liderat per l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez. La causa també indaga, recordem, en les presumptes irregularitats de contractes públics amb la CEPI.
0: Gràcies, Núria. I també us expliquem que membres de la Força de les Dones, la plataforma de col·lectius i entitats feministes, s'han concentrat davant el Consolat del Marroc a Barcelona en protesta per l'empresonament de l'activista Betty Lajgar, de nacionalitat marroquina, però resident a França. L'activista compleix condemna acusada de blasfèmia. Ens ho explica la Marga Esparza.
11: La Betty Lajgar compleix una condemna de 30 mesos acusada de blasfèmia per haver publicat a les xarxes socials una fotografia amb el missatge a la lesbiana. Des de la plataforma denuncien que s'està incomplint la legislació dels drets humans i el Pacte Internacional de Drets Civils, on s'assenyala que la llibertat d'expressió només es pot restringir si incita la violència. A més, des de la plataforma recorden que l'activista que va patir un càncer no està rebent el tractament mèdic que necessita. Núria González, membre de la Força de les Dones.
12: Marroc no respecta cap dret humà i que és un soci no fiable. I amb la situació que estem vivint ara mateix també en Ceuta i amb les dones de Ceuta, volem denunciar que ja està bé que la comunitat internacional faci la vista gorda a Marroc, que no respecta cap dret internacional, tot i que exigeixen que tots els països que tinguin aquests convenis respectin la Carta de Drets Humans de la Unió Europea, i no s'està fent.
11: Els membres de la plataforma estatal també es concentraran aquesta tarda als consolats del Marroc a Madrid i a Vigo.
0: I en esports, el Cholo Simeone es pronuncia sobre Julián Álvarez en la primera roda de premsa de la temporada. Jorge Agüero, bona tarda.
13: Bona tarda. Demà debut en Lliga l'Atlético de Madrid rebent el Màlaga al Metropolitano, i aquest migdia ha parlat el tècnic Mata Lassé en la prèvia del partit, que, com era d'esperar, ha tingut el futur de Julián Álvarez com a tema principal. D'entrada, el davanter argentí no hi serà demà, ha confirmat Simeone, perquè encara segueix fent la seva posada a punt després de les vacances, i sobre una possible sortida i com serà la relació amb la graderia matar las heras si finalmente las queda, Simeone contesta.
14: La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido. Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
13: Fora del futbol, el nom propi és el tenista madrileny Rafa Jodar, que anit va guanyar 6-2 i 6-1, 2-7-0 al xilè Tabilo, i jugarà contra l'italià Fabio Coppoli en els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati. Aquesta tarda, Dani Mérida, en el 700, s'enfrontarà a l'estadounidenc Taylor Fritz.
0: Gràcies, Jorge, i acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Judas Priest. Live after midnight, I can't do it. La mítica banda de heavy metal actua aquest vespre a Pamplona en una de les dues úniques cites del grup a Espanya aquest any. Els podran escoltar també d'aquí a dos dies a València. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyés.
10: Bona tarda. Repunt de les temperatures i els avisos per calor diurna i nocturna tornen a posar en perill els boscos. Avui hi ha més municipis en risc d'incendi, un fet que coincideix amb el Dia Mundial de Prevenció d'Incendi. Justament hores d'ara crema un de vegetació a Vilaseca, a tocar de les 7 al Tarragonès. Hi ha 5 dotacions dels bombers treballant-hi per evitar que les flames saltin a la carretera. Ara bé, sense comptar amb aquest foc, de moment en el que portem d'any, han hagut més de 600 incendis. Tot plegat en el dia en què també s'ha retut homenatge a les víctimes de l'atemptat terrorista avui a Cambrils, d'ara fa 9 anys, amb un acte davant el Club Nàutic, al punt on els terroristes van atropellar diversos vianants, un d'ells mortalment. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci, una ofrena floral, i s'ha llegit un manifest reivindicant la pau i la convivència davant l'odi i la intolerància.
15: Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar, tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat.
10: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, en Cristian Estanesco a les vies de so i en Santi García a control central. De seguida ho expliquem tot. Abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
16: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha diverses incidències a l'AP7. A Cardedeu, una avaria en sentit Tarragona amb els vehicles al voral. Una altra avaria a Sant Cugat, ara mateix, en sentit Girona, també els vehicles al voral. En el cas de Castellet i la Gornal, un carril tallat, 3,5 km. I a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, un altre carril tallat per un altre accident. A més, una avaria a l'Ampolla, també amb els vehicles al voral, provoca certa lentitud. A banda, hi ha problemes, per exemple, la T310 a Reus, on hi ha una topada entre tres vehicles, un camió volcat, semivolcat a la C26, a l'Esconyola, també provoca problemes, i diverses problemes a la Ronda de Dalt, per tant, en sentit del Llobregat, per tant, amb problemes de latitud. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bon dia.
10: Gràcies. També expliquem que a Rodalies s'ha restablert la circulació entre Sitges i Vilanova, interrompuda durant el matí per un atropellament. Amb totes les demores de les 7 línies afectades superant la mitja hora. I molt pendents, com dèiem, del temps, eh, Emet? Jordi Oriós.
17: Avui les temperatures amb pocs canvis a Catalunya. Continuarà la calor, especialment cap a la meitat oest. Perill important per calor, perquè es podran assolir o superar els 39-40 graus a la Depressió Central i a la Conca de l'Ebre de Tarragona. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat a la tarda. Al quadrant nord-est s'esperen núvols d'evolució amb possibilitat de ruixats aïllats ocasionalment acompanyats de tormenta. A la nit, amb pocs canvis, no baixaran dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Girona i Lleida. Continuen eixos valors tropicals tòrrids més cap al litoral.
1: Edició migdia. Anna Banyeres.
10: Catalunya manté actius un avís per calor i un altre per calor nocturn al litoral. Barcelona ciutat ha sumat la 53a nit tòrrida d'aquest estiu i tot plegat amb la previsió d'un nou repunt per demà, especialment a Ponent, la Catalunya central, zones del sud i la conca del Llobregat. D'aquí que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat davant el risc d'incendi forestal. El perill més elevat es concentra a les demarcacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Precisament a aquesta hora estem pendents d'un incendi de vegetació a tocar de la 7 a Vilaseca, al Tarragonès. Els bombers han mobilitzat 5 dotacions. De moment han aconseguit ancorar el foc pels flancs i treballen per evitar que les flames saltin a la carretera. Aquest 2026 han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola a Catalunya. L'ONG Greenpeace, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals, alerta de la manca de prevenció i exigeix més inversió. Laura Hurtado.
18: Des de principi d'any fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va cremar les Gavarres. Greenpeace lamenta que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal de manera descontrolada. A més, l'organització assegura que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posa en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto, portaveu.
19: Gran part de tota la Mediterráneo, incluida Cataluña, hay una gran cantidad de población, millones de personas viviendo en una matriz forestal, viviendo en contacto directo con el monte. Los árboles están en contacto con la carpintería, con exterior de las casas, con los setos. És a dir, tenemos una situació de vulnerabilitat molt alta.
18: L'entitat defensa que cal fer un canvi de model que millori la planificació i la gestió del territori i que permeti identificar els riscos climàtics.
20: I mentre el termòmetre es dispara posant en risc els boscos, les ciutats acumulen calor. SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. El sindicat considera que les actuacions preventives vigents no donen resposta a uns professionals sanitaris exposats durant hores de temperatures extremes, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges on no hi ha climatització o fins i tot ascensor. D'aquí que reclamen a la sanitat pública concertada i privada, mesures específiques per garantir condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania. Magda Moyano és delegada de SATSE.
21: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, demanem sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mida possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
20: I encara amb les conseqüències de la calor, les elevades temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han obligat la DEO Tarragona a avançar la barema d'enguany. Pilar Ribas.
22: Les pluges de la tardor i primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des de juny ha fet minvar-ne el volum. Malgrat tot, s'espera una collita de qualitat i amb una producció similar a la de l'any passat, que va ser de 2,2 milions de quilos. A més, aquesta poca hidratació ha fet que no hi hagin aparegut fongs. I, per tant, la vinya està sana, segons ha destacat la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
23: Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una barema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo, per fer un bon vi.
22: La majoria de cellers han començat la verema aquesta setmana, però en alguns indrets del Camp de Tarragona i la Ribera d'Ebre cullen des de la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Les varietats més primerenques són les blanques destinades a vins escumosos i al macabeu. Un any més preocupa el descens del consum del vi a nivell mundial, que ha fet baixar el preu que cobra el productor. La DEO Tarragona agrupa 26 cellers de 4 comarques, Tarragonès, El Camp, Baix Camp i Ribera d'Ebre.
20: Canviem de qüestió. Cambrils ha commemorat aquest dimarts al matí el 9è aniversari de l'atemptat terrorista que va sacsejar aquesta tranquil·la localitat tarragonina el 18 d'agost de 2017. I un any més, la celebració ha tingut com a escenari la plaça de la Pau, on molt a prop es va cometre l'acte jihadista i van ser abatuts els 5 autors a mans dels Mossos d'Esquadra. Ha estat un acte breu i senzill, gairebé íntim, presidit per l'alcalde Oliver Klein. Durant la lectura del manifest institucional, Klein ha recordat a les víctimes, ha agraït la tasca dels cossos de seguretat i s'ha mostrat convençut que es pot lluitar contra el fanatisme. Posteriorment hi ha hagut una ofrena floral i un minut de silenci.
15: Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat.
20: En aquest punt també els expliquem que el govern ha decidit recórrer a la intel·ligència artificial per detectar els pisos buits que hi ha a Catalunya. Les bases estan treballant a Lleida. Pepa Sant Genís.
24: A Lleida, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, el CIMNE, està desenvolupant un nou sistema encarregat pel govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
25: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades, consums d'aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre, hi ha uns quants ajuntaments que van dedicar-se a fer visites in situ per determinar pisos buits. Aquests estudis farem servir per validar.
24: Amb els resultats obtinguts s'elaboraran un mapa dels pisos buits que hi ha a Catalunya, que es posarà a l'abast de tots els municipis perquè en un futur es puguin mobilitzar aquests habitatges. Aquest mapa estarà enllestit a mitjans de l'any que ve.
20: Per cert, que l'Associació de Promotors de Catalunya alerta que un 75% de municipis metropolitans no van començar cap habitatge protegit el 2025. Cristina Martín.
2: Tot això amb cada cop més ciutadans que reclamen pisos protegits. L'associació APCE critica que un 90% de les localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona es va registrar una ràtio inferior a una llar protegida per cada 1.000 habitants. Davant d'aquestes xifres, l'associació critica mesures com la prohibició de la venda especulativa demana canviar el focus de les polítiques aprovades pel govern. Carles Sala és el vicesecretari general tècnic de l'APCE.
3: I el que reclamem des d'APCE és que les polítiques públiques d'habitatge no es centrin tant en temes de persecució als propietaris i de mesures coercitives, sinó que se centrin en mesures de foment.
2: L'Associació de Promotors adverteix que aquesta situació no és conjuntural perquè, segons dades que han recollit, més de la meitat de les localitats metropolitanes no ha generat llars protegides en els últims 5 anys.
20: I seguim parlant d'intel·ligència artificial. S'incorpora als centres de justícia juvenil com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors. La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció reals. Núria Alcalà, bona tarda.
4: Bona tarda. Es tracta d'un projecte pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia, dirigit a una desena de joves d'entre 16 i 18 anys que compleixen mesures judicials. A través d'un curs de 8 sessions, aquests joves treballen en l'identificació de les seves pròpies competències. La intel·ligència artificial els ajuda després a fer el seu currículum i carta de presentació. Mònica és dinamitzadora laboral de la Fundació Oscove.
5: El fet de poder treballar el currículum a través de la IA i poder-lo millorar, això obre més camp a l'hora de buscar feina.
4: Mentre la realitat virtual els permet simular entrevistes reals i treballar la comunicació amb els responsables o la gestió de conflictes.
5: Haver treballat amb les ulleres algunes sessions de com veure un magatzem, poder utilitzar aquesta realitat virtual perquè ells es situïn, això els dona més seguretat a les entrevistes.
4: I amb tot, un dels participants del programa, pressupostat amb 6.000 euros, ha aconseguit ja la seva primera entrevista de feina.
20: Doncs no deixem de parlar de justícia, perquè l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha expressat a Prada de Conflent abans de participar a la Universitat Catalana d'Estiu que està convençuda que el Tribunal Suprem posarà totes les traves possibles per no amnistiar-la i que serà el Tribunal Constitucional qui acabarà donant-los la raó. Amb tot, també afegia, tot recordant que ja no està inhabilitada, que a dia d'avui continua sent una delinqüent i tenint antecedents penals. 2:22. Catalunya va rebre 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol. És un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. Mentretant, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. S'acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i 270 vols cancel·lats. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
6: No volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga, i continuem.
20: I seguim parlant de xifres. Les exportacions a Catalunya han superat els 9.280 milions d'euros al juny, pràcticament un 3% més que en el mateix període de l'any passat. El resultat d'exportacions marca el segon nivell més alt per un mes de juny a la sèrie històrica, només superat pel juny del 23. Pel que fa a les importacions, han anotat xifres rècords en prop de 10.700 milions d'euros, després d'un augment interanual del 10%. La comparació entre exportacions i importacions, però, dona un saldo negatiu de gairebé 1.400 milions d'euros en el sisè mes de l'any, una escletxa que s'amplia un 106%.

0: com Vilaller o a municipis com Montgai, arribi l'atenció ciutadana directament a la plaça del poble per poder tramitar el que, doncs, principalment, ajuts de dependència, amb reconeixements, no?, dels certificats de signatura digital, per poder tramitar una subvenció, ja sigui del Departament d'Agricultura o del Departament de Drets Socials.
1: El govern estudiarà si cal ampliar en funció de la demanda les rutes que faci aquesta oficina mòbil.
2: I gairebé 2:25, moment per la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna.
4: Esports.
3: Molt pendents de dos anuncis oficials a Can Barça, Rodri i Joao Cancelo. Tots dos han passat aquest matí les proves mèdiques. El capità de la selecció espanyola, de fet, també ha passat ja per les oficines del club i ha signat el seu nou contracte, i és qüestió d'hores que sigui anunciat i presentat. S'espera que aquesta tarda Rodri ja posi per primera vegada amb la samarreta blaugrana i s'adreci per primera vegada també a la seva nova afició, en el cas de Joao Cancelo, en la seva tercera arribada al club, recordant, encara que aquesta és la primera en propietat, però no es farà cap tipus d'acte i ja se li rebrà demà al vespre en el trofeu Joan Gamp. Per a Montilivi, la rebel·lió per sortir del club li ha costat l'expedient a Víctor Sigankov, que, recordem, es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés. Josep Guardiola.
5: Sigankov ja s'havia negat a jugar durant la pretemporada. Diumenge, en el primer partit de Lliga, tot i estar la fulla de les alineacions, no va voler-se canviar i va veure el partit des de la llotja. I la gota que ha fet passar el got ha estat que en les últimes hores ha publicat a les seves xarxes socials converses privades amb el propi club. Per tot això, el Girona li ha obert un expedient per incompliment d'obligacions i per allunyar-se de la conducta exigida. En tot cas, recordem que Sigankov forma part d'una llista de jugadors que inicialment haurien de deixar Montilivi. Són, per exemple, Aunahi Asprilla, Van de Vic, Benat, Àlex Moreno o Arnau. En el cas d'aquest últim, podria ser el primer de sortir. Ho té pràcticament tot tancat amb el València. Però tota l'enrenou ha deixat en segon pla el tema esportiu, entre altres coses que fa poca estona s'ha presentat Unai Hernández, el quart fitxatge de la temporada, que no va jugar diumenge i que estarà disponible ja per Còrdoba aquest pròxim divendres.
3: Gràcies, Josep. També a Girona, però en l'equip de bàsquet, aquesta tarda a partir de les 6 tindrà lloc la presentació dels nous fitxatges, entre ells Mac Luke, el base nord-americà que ha arribat avui i ja ha trepitjat la pista de Fontajau. En handbol, aquest vespre es disputa el torneig Ciutat de Granollers al Palau d'Esports. A les 6 de la tarda l'equip masculí s'enfronta al Zurich i a 8:45 el femení s'enfronta al Thun, també suís. D'ahir, per cert, recordem l'empat a 0 del Sabadell al Molinón contra l'Sporting de Gijón en el seu redebut en el campionat de segona divisió.
2: Gràcies, Jorge.
3: Fins ara.
2: Cultura. Més de 100.000 persones han participat ja en el programa Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que porta 5 mesos d'activitat. Un dels eixos destacats són les exposicions repartides per la ciutat, com Internalities, a l'espai Olivartés. La mostra que va representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia exhibeix projectes referents en arquitectura sostenible i explora la descarbonització de la construcció. Tots els detalls, Marta Orquín.
6: La construcció és la responsable del 37% de les emissions globals de CO2 i en aquest moment d'urgència climàtica, l'arquitectura avança en estratègies per descarbonitzar el sector. Una qüestió que explora Internalities, que exhibeix a l'Olivartés, després de representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia, 16 projectes arquitectònics espanyols sostenibles.
7: Nature produce no waste.
6: Una altra manera de construir que busca equilibrar economia i ecologia i millorar la relació amb el territori utilitzant materials de l'entorn. L'arquitecte Roy Salgueiro és un dels comissaris de l'exposició.
8: Que trabajemos fundamentalmente con recursos de los que disponemos, que son locales o de kilómetro cero, que tienen una baja huella de carbono y que con frecuencia son regenerativos.
6: La posidònia mediterrània, utilitzada com a aïllant tèrmic en cases a Formentera i Mallorca, la pedra, la terra compactada o la fusta són alguns dels materials propis de la seva geografia emprats en aquests projectes arquitectònics. La mostra inclou exemples de reutilització de residus per crear nous edificis, com el bloc d'habitatge social a Mallorca que l'estudi català Arquitectes ha aixecat a partir de les runes d'una antiga escola, com explica Manuel Bouzas, l'altre comissari d'Internalities.
9: L'aporte de nuevo material de cemento es significativamente menor que un hormigón normal, porque en realidad un gran porcentaje de la materia que compone esas paredes proviene de la demolición de esa escuela anterior.
6: La mostra també reivindica els oficis i l'artesania aplicables a la construcció, la reducció de les emissions dels edificis i la transició energètica.
2: I nosaltres avui acabem amb Miguel Ríos. L'artista, tota una llei...

Gent del rock espanyol clausura aquesta nit a Palafrugell la 26a edició del Festival de Cap Roig. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera, Miguel Ríos pujarà a l'escenari per presentar els temes del seu nou disc, L'Último Vals, i revisitarà també els seus grans clàssics. I avui l'acompanyarà més Manolo García com a artista convidat. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar escoltant aquesta sintonia també a la web rtbbhe.cat. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Granada continuen treballant amb la fase d'emergència activada després que aquest matí, cap a 11:15, s'hagi registrat un nou terratrèmol de magnitud 4,8 amb diverses rèpliques posteriors. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 230 trucades. L'Ajuntament ha hagut de tallar 7 carrers de Granada per la caiguda d'algun element de les façanes dels edificis. L'alcaldessa de la ciutat, Marifran Carazo, ha explicat que la prioritat és avaluar els danys i tornar a la normalitat.
2: Luego esta es la prioridad, evaluar esos daños, evaluar la situación de esos edificios y viviendas afectadas que han ocasionado pues desprendimientos, derrumbes de casquetes y que hemos tenido, como les decía, que cortar el tráfico.
0: També ha emplaçat a la ciutadania a llegir tota la informació que estan proporcionant les institucions i a comunicar qualsevol esquerda.
2: Una pequeña grieta de comunicarse de forma también urgente a las aseguradoras, pero la revisión por parte de los servicios municipales, que hoy se han visto incrementados en su número de profesionales también, y de los voluntarios del Colegio de Aparejadores y de Arquitectos, nos están ayudando para revisar todos esos edificios.
0: Recordem que el consistori ha acordat tancar temporalment tots els edificis i instal·lacions municipals oberts al públic. Més qüestions. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional mantenen un ampli desplegament a Isla Cristina i a Huelva Capital després del tiroteig de diumenge a la nit. L'atac va causar 3 morts, una dona de 39 anys, embarassada de 8 mesos, una altra dona de 62 i un menor de 16. La dona embarassada va morir a conseqüència dels trets i, malgrat els esforços dels serveis d'emergències, finalment el nadó no nat també ha mort. A més, hi ha 2 ferits. Un d'ells és el fill de 18 anys d'una de les dones mortes i es troba en estat greu. La policia continua buscant els 2 presumptes autors dels trets que haurien fugit en motocicleta. De moment, però, no hi ha detinguts. La investigació apunta a una possible revenja entre clans familiars. El cas està sota secret de sumari. A Catalunya, els bombers han controlat l'incendi de vegetació de Vilaseca a l'alçada de la Set i han treballat amb 5 dotacions que han aconseguit que el foc no salti a la carretera. En paral·lel a Osca, l'incendi de les Penyes de Riglos evoluciona favorablement, tot i que continua actiu. Les condicions meteorològiques d'alta temperatura i baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. Per això, el miler de veïns evacuats haurà d'esperar fins demà per començar a tornar a casa. L'incendi d'Osca ja ha calcinat 17.500 hectàrees i en el que portem d'any, al conjunt d'Espanya se n'han cremat més de 250.000. 4 persones han resultat intoxicades, una d'elles crítica, per la possible mala combustió d'un generador en una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Pilar Ribas.
3: L'avís s'ha donat a les 10:10 del matí. Quan els bombers han arribat, 2 de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de 2 més que encara eren dins de la nau. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que 2 més, menys greus, han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies. Un cop comprovat que no hi havia ningú més a l'interior, els bombers han fet ventilació forçada amb un electroventilador. Les lectures posteriors dels aparells de mesura han donat valors normals.
0: I anem ara cap a Girona, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareix un home de 35 anys com a presumpte autor d'un atracament amb arma de foc en una farmàcia del municipi. Ens ho explica la Gemma Esteve.
4: Els fets es van produir la setmana passada, quan l'home amb la cara tapada hauria amenaçat el farmacèutic amb un arma i li hauria reclamat diners i medicaments ansiolítics. El lladre va acabar emportant-se el calaix de la caixa registradora, diners i medicació, i va fugir per la porta del darrere amb un cotxe amb matrícules tapades. Gràcies a la col·laboració ciutadana es va poder localitzar el vehicle i identificar el sospitós, que té antecedents policials. La policia el va detenir 2 dies després d'intervenir en una discussió domèstica a Vilablareig, on ell era un dels implicats. L'arrestat té 35 anys i se l'investiga com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència.
0: I en esports, el Barça de bàsquet és a punt de completar el seu desè fitxatge. Dani Escruza, bona tarda.
5: Bona tarda, Maria. Es tracta de Joan Macundo, pivot francès de 26 anys procedent del Mònaco, que es convertirà oficialment en jugador blaugrana en les pròximes hores. Bé, per reforçar el joc interior de l'equip. El francès ja va ser a prop de fitxar pel Barça la temporada passada, però finalment no va ser possible la seva arribada. Serà, com deies, Maria, la desena incorporació de la temporada en un estiu de revolució total, on també s'ha incorporat un nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic.
0: Gràcies, Dani. Doncs amb aquest apunt esportiu ho deixem. Més informació en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: Jaume, com no, has portat una claqueta.
7: Sí.
6: De Venus.
7: Sí, però en tinc moltes, eh?
6: Sí? Quantes?
7: Sí, perquè sempre vull guardar alguna claqueta de totes les pel·lícules que, que he fet. Pues igual en tinc 10. Sí.
6: Ja, i no és l'habitual. Estem habituats a veure claquetes de 2 pams, 3 pams, no?
7: Sí. No, aquesta és una claqueta molt petita. Sí. I jo sempre m'estimo més guardar-me aquestes petitetes, no? Perquè són més fàcils.
6: Ocupen menys espai.
7: Sí, menys espai. I són claquetes més petites perquè es fan servir quan l'espai que hi ha entre l'objecte que estàs retratant amb la càmera i la càmera és petit i la càmera està molt a prop i aleshores no tens espai per posar una claqueta gran i necessites una més petita perquè la càmera pugui agafar-la tota, no? I n'hi ha més petites que aquesta, de fet.
6: Avui el nostre irrepetible és el director de cinema Jaume Balagueró.

0: Jaume Balagueró, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Un dels referents del cinema de terror del nostre país, en pel·lícules com Rec, Lo sin nombre, Darkness, Mientras duermes, més de 30 anys fent cinema, Jaume.
1: I el que més de 30 ja.
0: Més de 30, caramba. Sí, hem fet càlculs. I el que t'ha apassionat i t'apassiona encara de la teva feina és crear emocions en l'espectador.
1: Sí.
0: Això és fonamental.
1: Sí, sí, sí. Conduir l'espectador pels camins que dissenyes, no? Diguéssim, fer que ho passi malament, fer que ho passi bé, fer que s'emocioni, això és meravellós, no? I és meravellós estar en una sala i poder donar-te la volta en la foscor i sí, veure realment com reaccionen en cada moment, no? Si mostren interès, si mostren una emoció...
0: T'agrada fer-ho, això?
1: És molt maco, sí, m'agrada molt.
0: Sí?
1: Sí. Ah, però no és molt fàcil fer-ho, perquè...
0: Ja. Escolta, i cada cop és més complicat, no?, emocionar el cinema?
1: Depèn. Jo crec que...
0: Ho dic perquè cada cop tenim també més inputs, no? Hi ha massa coses, no?
1: Jo crec que vivim en un món en el que efectivament hi ha massa de tot i tot és assequible, diguéssim, no? Aleshores, probablement és més difícil crear emocions. D'alguna manera, jo crec que ens hem vacunat, no? Estem vacunats contra les emocions.
0: A més, emocions molt efímeres, no?
1: Sí, va. Avui en dia, per exemple, estem veient, se'n parla, no?, de coses que suposen una atrocitat, quan parlem això, quan escoltem coses dels arxius Epstein, tot això, llegim unes atrocitats que fa 20 anys no ho haguéssim pogut assumir, diguéssim, i ara és com si es normalitzés, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que això és un problema.
0: Ho assumim i el dia següent ens hem oblidat.
1: Sí, ens hem oblidat i, bueno, diu, no, que...
0: I parlem d'una altra cosa.
1: Feien això i feien això i ui. Sí. Pues passa això.
0: Ara entre mans una pel·lícula amb un nom de moment provisional, Una casa amb jardí. Què em pots explicar d'això?
1: No, ara mateix, aquest és el títol que m'agrada, però ara mateix el títol és...
0: Aquest és el títol que t'agrada.
1: El títol que hi ha ara és Hi ha algú al jardí.
0: Hi ha algú al jardí.
1: En qualsevol cas, hi ha un jardí.
0: Hi ha un jardí. O sigui, la paraula jardí sortirà a la pel·lícula.
1: Sí, segurament sí. I el jardí també.
0: Clar, amb guió de Guillem Cluà.
1: Sí.
0: Què pots explicar més de tot això?
1: Molt poc. Sí, molt poc, perquè és una pel·lícula molt especial i qualsevol petita cosa que expliquéssim ja desvetllaria els secrets que té, no? Però és una història fascinant que em va enamorar des que la vaig llegir. Tenim una gran emoció per començar a rodar.
0: En quin procés del moment creatiu d'aquesta pel·lícula estem?
1: Pues ara estem amb el guió ja pràcticament finalitzat, estem fent alguns retocs encara, i en principi la data de començar a rodar és el novembre.
0: Novembre.
1: Sí.
0: Per tant, si fem càlculs, més o menys, l'any vinent, a finals de l'any vinent, ja la tindríem?
1: Sí.
0: O hem d'estirar una miqueta més?
1: No, la tindríem, sí.
0: Sí?
1: L'hauríem de tenir.
0: No ho sé, pregunto. Sí. Més o menys un any, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Fem ara un recorregut per una altra pel·lícula, que és la de la teva vida.

0: Jaume Balagueró Bernat. Vas néixer el 3 de novembre de 1968 a Lleida. Quins records tens de la teva infantesa a Lleida?
1: Molts, pocs, perquè
0: vas venir aquí amb 5 anys, no?
1: Exacte, sí, molt pocs, però sí, recordo l'escola Espiga, que és on jo hi anava. Recordo coses puntuals, al carrer on vivia.
0: Sí, el recordes.
1: Sí, la casa dels meus avis, les cases dels meus avis, dels paterns i els materns.
0: Sí.
1: Cosetes. I el que és veritat és que jo després he tornat a Lleida i torno de tant en tant, tant si és per alguna reunió familiar o per coses professionals, i sí, Lleida és on vaig néixer.
0: Un nen molt inquiet, crec.
1: Sí, això diuen, sí.
0: Això t'han explicat.
1: Sí, m'ha explicat.
0: Que imaginava històries.
1: Sí, m'agradava molt inventar històries, escriure històries.
0: Ah, les escrivies.
1: Sí, també escrivia. Uh-huh. I explicar-les, no? Explicar-les als altres. Després veus que descobreixes el cinema, t'apassiones amb les pel·lícules, t'obsessiones amb les pel·lícules i dius, aquesta és una manera fascinant d'explicar històries. I aleshores uneixes aquesta passió per explicar i emocionar amb les imatges i descobreixes que el cinema és la teva passió.
0: La família ve aquí a Barcelona quan tenia 5 anys. Sí. Per què?
1: Per qüestions de feina.
0: Del teu pare.
1: Del meu pare, que és metge.
0: Sí.
1: I aleshores va venir a treballar a Barcelona. Sí, sí.
0: De fet, tota la família de metges.
1: Sí,
0: tot apuntava que tu series metge.
1: Sí, sí, però no. Finalment no.
0: No et cridava l'atenció?
1: No, no, no.
0: Gens?
1: És que jo crec que era un nen que estava molt ficat amb tot el que era això, no? Explicar coses, escriure coses, crear coses, i jo crec que era un nen massa creatiu per acabar dedicant-me a una cosa tan... a una professió tan científica com la medicina, i pues, finalment no.
0: I l'avi metge tenia una biblioteca que et va marcar molt, també.
1: Sí, això és veritat. Tenia una el meu avi, que també era ginecòleg, com el meu pare. I tenia, que això ho vam descobrir més quan ja érem una mica més grans, però tenia una biblioteca plena de llibres molt curiosos. Parlo dels anys 70, i a la biblioteca del meu pare hi havia llibres d'ufologia, de bruixeria, de mitologia universal. Descobries llibres fascinants en aquella biblioteca. Mm-hmm. I després tenia l'altre avi, que l'altre avi va ser un dels pioners del Super 8 a Espanya. Va ser una de les primeres persones que es van dedicar...
0: Però com a afició, perquè
1: era
0: enginyer de camins,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era enginyer de camins, sí. Però tenia l'afició del Super 8,
0: sí, i rodava coses.
1: I rodava coses constantment, no? Sí, sí. I algunes de les coses que va rodar avui en dia tenen una importància històrica.
0: Per exemple, la presència de Franco a Lleida.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És curiós, això.
1: Sí, sí, sí. Hi va haver una visita de Franco a Lleida i ell ho va gravar com un aconteixement que passava en aquell moment.
0: Sí, sí, sí.
1: I tot aquest material té un valor històric ara que l'Ajuntament de Lleida s'ho va...
0: A l'arxiu.
1: Sí, sí, s'ho va quedar per l'arxiu.
0: Forma part de la teva infantesa, cria cuervos.
2: Un dia que estava mi madre haciendo limpieza general, sacó del armario una caja metálica, me la dio y dijo: Ana, tira esto a la basura. No conviene que esté aquí. Además, ya no sirve para nada.
0: ¿Tú recordas por qué te va a impactar tan cría cuervos?
1: No, pero me va a impactar molt.
0: No recordes, no ho saps
1: no,
0: per
1: no,
0: què.
1: No sé per què, la vaig veure, jo devia tenir 11 anys,
0: sí,
1: o 12 anys, i em vaig quedar fascinat per aquesta pel·lícula. Però moltes vegades les reaccions que tens, les emocions que una cosa et provoca,
0: sí,
1: te les
0: no
1: provoca,
0: saps,
1: però no saps per què.
0: Sí, sí.
1: Però és una de les pel·lícules que em va fer pensar, jo vull fer això.
0: També Alien.
1: Sí, claro.
0: Alien també. Alien. I a l'adolescència, sobretot al cinema marginal i d'autor, hi anaves molt a la Filmoteca a veure pel·lis, entre d'altres, d'Andrei Tarkovsky.
3: Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью...
0: Això és de la pel·lícula Stalker. Què recordes d'això? Perquè és molt fosca.
1: Bueno, Tarkovsky és un cineasta molt difícil i molt exigent, i el que passa és que la, és veritat que quan comences i quan tens, bueno, quan ets adolescent i tens unes aspiracions i uns somnis, realment et sents molt identificat també amb aquest tipus de cinema més intel·lectual, no? I t'enfonses molt en tot això, també. I després també ho conserves, eh? A mi em segueix agradant molt.
0: Clar, sí. I estem parlant del Jaume adolescent, que també va aprendre amb 14-15 anys a tocar la guitarra elèctrica.
1: Sí, així és.
0: Com va ser això? Un veí?
1: Tenia un veí, sí. Al principi, fixa't que es van apuntar a guitarra, no elèctrica, però és una guitarra.
0: Sí, acústica.
1: La meva mare i la meva germana.
0: Ah, sí?
1: I tocaven a casa, no? I tocaven, o sigui, cumbayà i coses d'aquestes, no? Una mica, la moda era això, no? O sigui, apuntar-te a guitarra i tocaves aquestes coses. Escolta, bueno, el vent. A casa, pues, la meva mare i la meva germana, escolta, bueno, el vent. I jo, pues, allà vaig agafar com l'interès per l'instrument. Jo tenia un veí que era músic, professional.
0: Sí.
1: I aleshores em vaig apuntar em donava classes
0: els
1: dimecres a la tarda. Molt bé. Ell era un músic molt introduït en el jazz i tenia guitarres elèctriques. I ja, clar, vaig descobrir la guitarra elèctrica, que m'apassionava perquè en aquell moment jo també estava descobrint el rock. I sobretot el rock dur, el blues. I aleshores, de repent, la guitarra elèctrica era una cosa que m'atraia molt, no? I vaig aprendre una mica a tocar la guitarra
0: elèctrica. La tens abandonada?
1: Bueno, encara la tinc, eh?
0: Ah, la tens.
1: No aquesta, però vull dir, encara conservo...
0: I toques?
1: I toco a casa una mica, no gaire, però toco una mica, sí.
0: Què toques?
1: Coses.
0: M'imagino.
1: Coses, faig solos de blues i coses d'aquestes. El que passa és que, clar, m'he quedat una mica estancat.
0: Ja.
1: Però sí, tocava i vaig tenir algun grup.
0: Sí, fins i tot un heavy, eh?
1: Sí, sí.

0: Sona Led Zeppelin, que és un dels teus grups de referència.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, és un grup que em va marcar molt. Si hi ha dos grups que m'han marcat molt en la meva vida, un és... N'hi ha molts, eh? Però Led Zeppelin i Pink Floyd. Uh-huh. Són aquests dos grups que són d'una importància capital en la meva vida.
0: La qüestió, vas estudiar Ciències de la Informació, branca Periodisme, perquè no hi havia cinema.
1: No hi havia comunicació audiovisual.
0: Comunicació audiovisual.
1: Que és
0: audiovisual.
1: El que d'alguna manera se'n parlava, sí, no? Sí. I ho faran, però no hi havia. I aleshores vaig agafar Periodisme.
0: I què tal la carrera?
1: Bé. Sí? Sí, sí. Jo no he exercit mai com a periodista.
0: Com a mai?
1: Bueno, he fet ràdio, això sí.
0: Sí.
1: Però...
0: Vols que ho recordem?
1: Sí.
0: Ràdio L'Hospitalet.
2: Que voy a leer un mensaje que me enviaba un caballero que estaba ahí fuera, sentado en el umbral de la puerta de Radio L'Hospitalet. Un mensaje que dice, como no le hemos dejado entrar, nos ha enviado un mensaje que dice, felicidades por la ducha de espumas. Hace un comentario, vamos a obviar, si le parece a usted. Y luego dice, mandad nosotros que podréis, mi beso muy fuerte para la señora Leonor en San Feliu de Llobregat y para su marido Manolo de parte de su hermano Antonio. Y luego detrás pone, toda la noche os estamos escuchando. Y firma Antonio Contreras. Y no sé qué más pone ahí. Y ahora nos envía un segundo mensaje que dice, la voz de Insa puede oírse distorsionada según algún oyente. ¿Puede ser el micro? ¿Has ahí, don Javier?
3: Sí, pero oye, ese seguro que es el Antonio Hippie. Hombre, lo conozco yo, colega.
0: La espuma de los días. Era un programa de matinada.
1: Era un programa de matinada amb una llibertat enorme que ens permeti explorar formes de creativitat meravelloses i sobretot amb els oients que trucaven durant tota la nit i participaven.
0: Teníeu molt d'èxit.
1: En el programa. Teníem molt d'èxit perquè nosaltres fèiem el cap de setmana,
0: sí.
1: I teníem el mateix horari que un altre programa que portava molts anys, que era Sabanes con Chinchetas. I nosaltres agafàvem d'alguna manera també tota aquesta audiència, no?
0: Sí.
1: I Sabanes con Chinchetas és un programa mític que va durar moltíssims anys i que va ser un dels programes més escoltats a les nits de Barcelona, uh-huh. Que era un programa que feia José Miguel Cruz.
0: I vas estar 2 anys.
1: Vaig estar dos o tres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: sí. Faries ràdio de nou?
1: M'ho vaig passar molt bé. Vaig disfrutar molt. I és veritat que era una situació una mica curiosa, perquè era una emissora en el que... Tu pensa que jo tenia un programa de 12 de la nit a 6 de la matinada,
0: sí.
1: Amb una emissora, i l'emissora estava buida a la nit. No hi havia ningú.
0: Clar,
1: estava
0: clar.
1: Jo
0: sí,
1: sol.
0: Sí, sí.
1: Però no hi havia ni seguretat, no hi havia res. Era jo sol a l'emissora. I clar, i allà podies fer una mica...
0: El que volies.
1: I a més hi havia un bar que a les 5 de la matinada obria, que estava just a la porta del costat, i els oients, es plenava d'oients que venien al matí a esmorzar amb tu, t'havien escoltat, i després a les 5 de la matinada ja estava ple el bar de gent. O sigui, era una cosa molt curiosa i molt maca.
0: Però mentre feies ràdio, amb la idea del cinema al cap, encara, dirigies curs, Destrucció d'un ojo, El niño bubónico, La invención de la leche, i això és so del curtmetratge Alicia en 1994. Clar, i dic que és so sense diàlegs perquè és molt complicat treure diàlegs d'això.
1: Sí, perquè no n'hi ha, bàsicament. No, però és molt interessant que has parlat de tres curtmetratges primer,
0: sí.
1: Però aquests tres curtmetratges dels que has parlat, que és Destrucció d'un ojo i...
0: El niño bubónico i La invención de la leche,
1: no existeixen.
0: És com a dir, que no existeixen?
1: No, no existeixen.
0: Ah, per això no els hem trobat.
1: No els has trobat, clar. Hi ha gent que sí. Jo he llegit gent que els ha vist i que els han agradat.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Però no existeixen. El que va passar és que quan jo vaig presentar el meu curtmetratge, Alicia, al festival de Clermont-Ferrand, que és un festival de curtmetratges molt important que hi ha a França, quan vaig tenir que omplir el document del entry form, que és el document que està...
0: Sí, t'ho vas inventar.
1: Et deien filmografia, i jo patia molt perquè pensava, filmografia no tengo, però perquè Alicia era el meu primer curtmetratge, però clar, jo patia perquè pensava, clar, si no... Rellenar todo. rellenar todo. No puc rellenar filmografia perquè no tinc. I aleshores dic, però si no relleno todo, igual no me lo cogen. I aleshores vaig dir, invéntame, invéntate coses. I em vaig inventar tres, em vaig inventar aquests tres. I a més és molt curiós perquè són tres que vaig agafar els títols de...
0: De llibres,
1: de,
0: no?
1: De fotografies de Charles Peter Witkin. Bàsicament són títols de fotografies seves. I aleshores vaig posar aquests tres. I ha quedat sempre com que aquests tres curts són els primers que vaig fer, i ja et dic que jo he llegit gent que diu
0: buenísimos. No? Quina meravella, com et deixa la gent, no?
1: Sí.
0: I amb Alicia vas triomfar al Festival de Sitges, vas guanyar el premi al millor curtmetratge. Això és començar amb molt bon peu.
1: Això és tenir molta sort, sí. Perquè molta sort. D'alguna manera t'allissa una mica el camí per poder fer un altre i després intentar el pas al llargmetratge.
0: Amb tot això et deies que no has exercit mai de periodista, però sí perquè escrivies a la revista o al fanzine Cineshock.
1: Sí, bueno, però això no un fanzine que fèiem nosaltres.
0: Bé, però feia això és escriure, sí. No?
1: No, hi havia també escrit alguna cosa en alguna revista de cinema, i alguna cosa havia fet, però molt poquet.
0: Acabes la carrera i et poses en contacte amb la Fàbrica de Cinema Alternatiu.
1: Sí.
0: I allà ells et posen en contacte, fan d'enllaç amb el Joan Guinart.
1: Amb el Joan Guinart, sí. I el Joan Guinart era un productor.
0: Sí.
1: I és el que em va ajudar, diguéssim, a produir aquests curtmetratges.
0: Sí.
1: I després és el que es va embarcar amb mi en el projecte del llargmetratge.
0: Et va produir el segon curt també, Días sin luz.
4: Entonces llegaron tiempos peores. Los días oscuros después de la guerra. Había perdido a mis papás y tuve que viajar hasta muy lejos para vivir con una nueva familia. Tenía tanto miedo. Pero es normal tener miedo cuando eres niño. Y yo lo era. I think of you.

0: i els vam decidir, intentem-ho. Havíem trobat una novel·la, que era Los Sin Nombre.
1: La vas trobar tu, per casualitat.
0: Per casualitat. I vam decidir que aquella podia ser una aposta, no? Aquella novel·la, aquella història fascinant, i aleshores és quan vam començar a treballar.
1: Sí, sí, es va fer realitat el 1999.
2: Ahora ya no estoy segura de nada, no lo sé. No sé qué pensar.
3: Claudia, está claro que alguien intenta atormentarla. No sé quién ni por qué. Pero su hija está muerta. Yo mismo vi el cadáver. Y estaba muerta, se lo puedo asegurar.
2: Usted mismo dijo que era difícil la identificación. Podía haber sido otra niña.
3: Encontraron la pulsera de su hija. Y luego estaba lo de la pierna. No había dudas, joder. Y usted lo sabe.
2: No, yo no lo sé. Todo esto no es suficiente. Yo ni siquiera la vi.
3: ¿Y su marido?
2: Se marchó poco después. Supongo que no pudimos superar todo aquello. Creo que volvió a Londres. No lo sé, no estoy segura. No tengo a nadie. Estoy sola con todo esto.
1: I m'interessa que ens expliquis com va ser el rodatge, perquè he llegit, potser s'ho han inventat, que la gent de l'equip anava al lavabo de dos en dos, de la por que tenien.
0: Sempre que es fa una pel·lícula de por o es roda a llocs amb unes característiques com un hospital abandonat, etc., sí, sempre sorgeixen llegendes, no?, de que van passar coses, de que...
1: O sigui, t'ha passat en tots els rodatges?
0: No.
1: O en quasi tots?
0: No, però Los Sin Nombre se n'ha parlat molt de... I inclús nosaltres ho hem fomentat, també.
1: Ah.
0: Sí, cosa que és legítima, és legítima. Uh-huh. Però també ens hem, d'alguna manera, mig inventat o exagerat algunes coses perquè funciona i perquè, d'alguna manera, enriqueix una mica l'univers, no?, d'aquest rodatge i de la pel·lícula. Però, clar, vull dir...
1: O sigui, a tu... T'agrada que l'equip també passi por, més enllà de la ficció?
0: A l'equip no passa por mai.
1: Ah.
0: Seria meravellós, però no passa por mai. A l'equip s'ho passa molt bé. Inclús quan estàs rodant escenes d'un dramatisme extrem, l'equip sempre s'ho passa molt bé, perquè és un joc, l'equip està jugant.
1: Ja.
0: I sí, a vegades costa, i a vegades és difícil, i a vegades és un repte, però al final estem jugant, i amb un rodatge d'una pel·lícula de terror, normalment la gent s'ho passa molt bé. Molt bé.
1: I vas guanyar amb aquesta, Los Sin Nombre, el Méliès d'Or a la millor pel·lícula europea de cinema fantàstic i el premi a la millor pel·lícula i el de crítica del Festival de Sitges. No és habitual que amb el primer llargmetratge s'aconseguissi tant d'èxit.
0: Va anar molt bé, sí, no sé. Home, ja passa de vegades també, sí. Però no...
1: En el formulari vas dir que tenies unes quantes més.
0: Però és que aquí no hi havia formulari, veus?
1: No hi havia formulari.
0: Aquí no hi havia formulari. Però sí, va funcionar molt bé, i a més la pel·lícula va funcionar molt bé en taquilla, també.
1: Sí.
0: Va ser això que es diu un sleeper, no? Que no és que arrasa des del principi, però va durant i va durar molt temps i va funcionar molt bé. I després és una pel·lícula que es va vendre molt bé a nivell internacional, no? Mm-hmm. Els països que la van comprar i que la van estrenar.
1: Any 2002 vas dirigir al costat de Paco Plaza OT la pel·lícula.
4: No te puedes levantar muy mal o muy cansado. Te viene una niña con toda la ilusión, pues no tienes nada más que, no sé, pues hacerla feliz. Yo con eso, yo la verdad me siento bien. Hay algunas veces, lógicamente, que sí, que sales del hotel y nada más abrir la puerta está la que limpia, la cocinera y Pepe el que barre. Y te pide una... Vale. Lo único que puedo decir es espera que desayune o que me tome un cafelito, que me espabile un poco y vale, te firmo lo que quieras. O estoy contigo y hablamos lo que sea. Pero no te molestes. No, a mí no me ha llegado a molestar esto. Si no, es que ya estaría derrumbado en esto, ¿no? Si estamos en el principio, es lo más bonito que hay.
1: ¿Com va ser allò? Perquè alguns diuen que no té res a veure amb tu. No sé si creus el mateix, no? No ho sé.
0: No.
1: Com va arribar la proposta?
0: La proposta va arribar perquè... Jo diria que és perquè el Tony Cruz,
1: sí,
0: que era
1: de Jazz Music.
0: Jazz Music, compartia palc al Camp Nou,
1: uh-huh,
0: amb el Julio Fernández, que era el president de Filmax, sí, la productora amb la que treballàvem. I allà, un dia, veient un partit, van començar a fantasejar amb la idea de fer la pel·lícula de... una pel·lícula d'Operación Triunfo, que en la seva fantasia era una pel·lícula de ficció. Amb els
1: una pel·lícula de ficció,
0: sí, amb els personatges com a actors, sí, etcètera, etcètera.

0: Nosaltres, tant el Paco Plaza com jo, que som molt amics, i els dos estàvem vinculats a Filmax, perquè el Paco també havia dirigit una pel·lícula per Filmax. I aleshores un dia, parlant amb el Julio, va dir, escolta, estamos haciendo un... Estamos inventando algo sobre una pel·lícula sobre Operación Triunfo i tal i qual, i va dir... I a nosaltres ens agradava molt. A nosaltres i a tothom en aquell moment.
1: Sí.
0: O sigui, era un fenomen social...
1: Que
0: era...
1: Qui digui el contrari menteix.
0: Sí, en aquell moment tothom ho veia. I nosaltres i estàvem una mica enganxats i tal, i van dir, oi, pues vale, vale. Sí, perquè a nosaltres qualsevol cosa ens pot emocionar, no? ens pot venir de gust.
1: Sí.
0: I això era una cosa que realment podia venir de gust. El que passa és que ja et dic, al principi era una cosa de ficció, i jo recordo que es van fer unes reunions... amb una cafeteria mítica de la Diagonal en les que hi havia diverses persones. Hi havia el Julio Fernández, hi havia algú de Jazz Music, estàvem el Paco i jo, però i també hi havia el Ricardo Bofill. El Ricardo Bofill, que també havia fet una pel·lícula o estava d'alguna manera, per alguna raó, vinculat amb Filmax, també hi era, donant idees. I allà s'havia parlat, i allà en aquelles reunions es parlava d'això, de trames, de secuestrados en una isla de Mallorca, tal. Perdó, en un club de Mallorca secuestrados, unes coses molt rares. I aleshores, al final vam dir, mira, Julio, lo millor que es pot fer és un documental sobre la gira que faran, perquè la gira serà monumental,
1: sí,
0: i serà per tot Espanya. Fem un documental musical sobre aquesta gira. I els va agradar molt la idea i finalment és el que vam fer, no? I per això vam acceptar. No crec que haguéssim acceptat fer una pel·lícula
1: de ficció,
0: d'aventures a lo Parchís.
1: I t'ho vas passar bé.
0: Molt bé, ens vam passar molt bé, sí. Ens vam passar molt bé perquè, a més, suposava anar de gira. Anar de gira i tenies una mica la fantasia d'estrella de rock, que de com si jo hagués aconseguit el meu somni.
1: Com seria, no?
0: Jo sempre he tingut el somni de ser un...
1: Una estrella del rock.
0: Sí. Estrella o no, però del rock.
1: Sí.
0: I aleshores això em permetia la fantasia de hagués estat així, amb l'autocar, arribar a un estadi ple de fans, sí, tal. I després, no és a mi que em miraven, sinó a les operacions Triunfo, però estàs allà i és fascinant.
1: El 2002 també vam poder veure Darkness.
2: Ya estoy aquí, tranquilo. Ya terminó todo.
3: No se ha terminado. Ellos nunca se van. Solo se esconden.
2: ¿Quién? ¿De quién hablas?
3: De los niños.
2: ¿Qué niños?
3: Los de mi habitación no me dejaban salir. Me odian. Dicen que soy un impostor.
2: Paul, aquí no hay nadie más. Solo tú y yo. Y papá y mamá. Esos niños no existen. Son imaginaciones tuyas.
3: Sí existen. Salen por la noche. Viven en la oscuridad. Tú no los ves.
1: Molt més pressupost, internacional, actors internacionals també. Això és un punt d'inflexió a la teva carrera.
0: Realment, és la primera pel·lícula que vaig fer en anglès.
1: Clar.
0: Perquè estava implicada en aquesta pel·lícula la productora Miramax, nord-americana. I que era la productora dels germans Weinstein, no? del que després va ser molt famós, el Harvey Weinstein.
1: Malauradament, sí.
0: Sí, que està a la presó. I sí, va ser una pel·lícula amb un pressupost més gran i amb actors i actrius internacionals.
1: Mm. Sí. No creus que hi ha un abans i un després d'aquesta?
0: Jo crec que hi ha un abans i un després amb totes les pel·lícules que he fet.
1: Sí.
0: Sí, sí. A nivell comercial, potser unes més que d'altres. És
1: clar,
0: a dir, jo crec
1: clar.
0: Que en Rec, per exemple, és una pel·lícula que té un abans i un després molt més marcat.
1: Segur.
0: Però per mi, en el personal, totes són un abans i un després. Sens dubte.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el director de cinema Jaume Balagueró. Són el piano de Keith Jarrett, el disc The Cold Concert, que sé que t'agrada.
1: Molt, sí. I a més és, i a més és un disc i un concert que són legendaris. No sé si sabeu la història d'aquest...
0: Explica.
1: És fascinant.
0: A veure.
1: Hi havia una noia jove, que estava començant la seva carrera com a promotora musical, i és la que va... contractar a Keith Jarrett perquè fes un concert dels que feia ell, concerts improvisats, sí, a Colònia. I el que va passar és que Keith Jarrett va acceptar i va anar, però el piano que hi havia amb aquell teatre, sí, estava espatllat. I ho van veure el dia que era el dia del concert. I aleshores van haver d'intentar arreglar-ho de mil maneres, van portar tècnics, van portar afinadors, i no hi havia manera de... I va estar a punt el concert, perquè el Keith Jarrett es negava a tocar amb un piano que estava completament espatllat. O sigui, hi havia tecles que no podien sonar bé, etc. I va estar a punt d'anul·lar-se. I finalment aquesta noia el va convèncer, li va dir, fes-ho per mi. No puc fer res, no podem canviar el piano, no hi ha temps, però fes-ho per mi perquè el teatre està ple de gent. I aquest Jarrett va dir sí. I va sortir amb un piano espatllat, i al començar a tocar va entendre per què estava espatllat i va aprendre de seguida a utilitzar els errors d'aquell piano al seu favor. I va fer el concert de Colònia, que es va convertir en una llegenda, i és el disc... el disc d'un pianista més venut de la història.
0: Quina meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'l poses de tant en tant?
1: Sí, molt. Sí. Em poso aquest i d'altres, perquè té més discos mítics de...
0: Sí, sí, sí.
1: De concerts d'aquests improvisats, perquè ell tenia aquesta cosa... Ell és un músic clàssic, però en jazz té aquesta característica que improvisa, fa concerts improvisats sense saber exactament què tocarà, i que no estan ni basats en un estàndard, diguéssim, sinó que seu... Pensa un moment, hi ha un altre disc que són els concerts de Bremen i Lausanne, que també són meravellosos. N'hi ha molts.

0: Després de Darkness va arribar Fràgiles el 2005, una pel·lícula per televisió per entrar a vivir el 2006, i 2007 és un any important, com deies tu, a la teva trajectòria. És l'any que va arribar als cinemes Rec, que vas dirigir també de nou al costat de Paco Plaza.
1: Manu, tenemos que encontrar esta salida. Necesitamos la llave del almacén. Vamos.
2: Ya, pero ¿cómo? La llave la tiene el presidente. Y ni siquiera sabemos dónde vive, joder.
1: Pero tú has pasado lista.
3: No.
2: No me acuerdo, no. Joder.
3: Yo tampoco me acuerdo.
1: Manu, piensa. Piensa, seguro que te acuerdas. Piensa.
2: ¡No me acuerdo!
1: ¡Piensa, Manu!
2: No.
1: ¡Guillén! ¡Los buzones! ¡Se llama Guillén!
0: I més èxit no va poder tenir.
4: Sí, va funcionar molt
0: bé. No us ho esperàveu gens, no, això?
4: No ens ho esperàvem, perquè era una pel·lícula molt, quasi un experiment per nosaltres,
0: sí.
4: I que no teníem molt clar què és el que sortiria de tot allò. I finalment, quan el públic va entrar en contacte amb la pel·lícula, les reaccions van ser increïbles.
0: De qui va ser la idea?
4: Del Paco i meva. Va sorgir la idea, ho recordem perfectament,
0: sí.
4: en una terrassa a Barcelona. Ell vivia a Barcelona en aquell moment, prenent cafè amb llet i parlant de coses, de projectes, de com podríem fer una pel·lícula de terror que fos realment aterradora, quin és el mecanisme. Ens estàvem molt interessats en el món de la telerealitat també, i barrejant tot això, de sobte vam dir, per què no fem una cosa com si fos telerealitat, però amb un argument que sigui realment de gènere, no? Zombies. I a poc a poc ens van començar a apassionar amb tot allò, i d'aquesta manera vam decidir fer-la, i per això la vam fer junts, perquè vam dir, no, és que és una idea que ha sorgit,
0: està tots dos,
4: en una conversa junts, entre els dos, arrisquem-nos junts, no? I ho vam fer junts.
0: I van confiar en vosaltres?
4: Sí, clar, van confiar en nosaltres.
0: Perquè de vegades alguna cosa així tan trencadora, de seguida et diuen que no.
4: El Julio Fernández, que és el president de Filmax, en quan li vam explicar, va dir, por supuesto, i ho vam fer. És una pel·lícula que, evidentment, no va arriscar molt, perquè tenia molt poc pressupost, però també és una pel·lícula que no necessitava un gran pressupost,
0: clar.
4: Perquè la seva gràcia era justament aquesta.
0: Exacte,
4: no?
0: Sí.
4: I d'aquesta manera no traicionàvem també l'esperit de la pel·lícula.
0: Premi a la millor direcció i el premi del públic al Festival de Sitges, el de l'Audiència, la millor pel·lícula de l'any als Premis de Cinema Europeu, i dos premis Goya, el de millor actriu revelació per Manuela Velasco i millor muntatge. Em quedo amb això últim, amb els Goya, i encara em ressaca dels Oscars i també una mica dels Goyas. Per què l'Acadèmia no t'ha donat més presència, Jaume?
4: Pues
0: que em diràs que no ho saps.
4: No es deu
0: però
4: agradar.
0: Tu hi has pensat?
4: Sí, jo he pensat, però ho entenc.
0: I quina conclusió n'has tret?
4: No, a veure, no, a mi no m'han nominat mai, i les meves pel·lícules han tingut nominacions molt puntuals, algunes de les quals han tingut una gran rellevància i sí. No han tingut absolutament cap nominació. Però és una cosa que tu preguntes, evidentment, perquè ets humà, però també entens que, jo entenc, que tu quan fas una pel·lícula creus que la teva pel·lícula és quasi capital en la vida, perquè l'has fet tu i forma part de la teva vida.
0: Per tu és la millor.
4: No, és la millor per mi, en absolut. Jo, de fet a molts directors el que ens passa és que quan veiem les pel·lícules dels altres pensem, hòstia, aquesta és la millor. És un sentiment molt natural.
0: Yeah.
4: Però hi ha moltes pel·lícules, i totes són tan importants com la teva. Inclús aquelles de les que ningú ha parlat, i que ningú coneix ni el títol, diguéssim. I per tant, s'entén perfectament que no estàs nominat, perquè hi ha uns altres que estan nominats i que probablement són millors. De vegades, sí que és una mica més difícil d'entendre amb el tema de nominacions específiques de tècniques, no? I dius, home, aquesta és realment una fotografia, no d'una meva, això. Veus una pel·lícula i dius, aquesta és una fotografia que és extraordinària, però, en canvi, com no és una pel·lícula coneguda, no és nominada, no? I, en canvi, hi ha pel·lícules que són, en aquell moment, molt populars i molt nominades, i arrastren tota una sèrie de nominacions, inclús tècniques, de les que no destaquen. Tot i ser igual grans pel·lícules, però que igual en aquella nominació no destaquen, però arrastren una mica tot, no? Però És així, no passa res. Vull dir...
0: Ja, t'és igual.
4: Sí.
0: La boca home, petita, eh?
4: No, m'és igual. A veure, sí, m'agradaria més que em nominessin, però no em sembla tampoc un gran drama i ni una gran injustícia, vull dir... Ja. Mentre hi hagi algú que estigui nominat i que estigui content, està bé. I sempre hi ha algú nominat.
0: Després hi ha hagut més REC 2, el 2009, REC Genesis, el 2012 i REC Apocalipsis, el 2014. Hi ha alguna possibilitat, per mínima que sigui, que hi hagi un REC 5?
4: Sempre hi ha possibilitat de tot, sempre. Perquè moltes vegades dius no en absolut i després passa.
0: Ja, i passa,
4: de fet, nosaltres quan vam acabar REC ens preguntaven, haurà REC 2? Haurà REC 2? No, perquè no. En aquell moment no... Però, de repent, canvien les coses, perquè veus que l'èxit és inesperat, que la gent s'ho està passant bomba, que nosaltres també ens ho vam passar molt bé fent-la, i, de repent, la idea de tornar a ajuntar-se i tornar a jugar i tornar a passar-ho d'aquella manera és una idea... que la festa continuï,
0: clar,
4: és una idea que no pots evitar. I acabes fent la 2, no? I després la 3 i la 4, sí.
0: Potser la 5. Any 2011, mientras duermes.
5: ¿Qué hace usted aquí? Esta no es su casa.
6: ¡Clara!
5: Okay, voy a llamar a la policía. Se lo advierto.
1: No.
6: ¡Clara!
1: Es el conserje, mi amor, es el conserje.
5: Señorita Clara, estaba aquí.
1: César, ¿qué haces aquí?
5: Lo siento mucho, de verdad. Es que pensaba decírselo por la mañana, pero es que no la vi y creí que había salido. Es que he olvidado las herramientas de la fumigación en el dormitorio. Y bueno, lo que es peor, creo que también las llaves de la señora Verónica.
1: Por Dios, César, no sabes el susto que nos has dado.
5: Lo siento, de verdad.
6: Joder, Clara, no se puede entrar sin permiso en los apartamentos de la gente, vamos, digo yo.
5: Perdónenme, de verdad. Perdón, es que la señora Verónica estaba reclamando su copia de llaves y no quería admitir que las había perdido. Es que me pueden despedir.
0: I va ser la gran triomfadora dels Premis Gaudí. Va aconseguir 6... entre ells el de millor pel·lícula en llengua no catalana i el de millor director.
7: I el millor director és... Ai, quina il·lusió fa als productors trobar directors boníssims. Qui compartia el pa i la sal... Jaume Balagueró, per mi entre Tuermes.
8: Bona nit i moltes gràcies a tots. Estic molt emocionat i em sento molt honrat per aquest premi. Sobretot perquè és veritat, sóc molt sincer quan dic que considero que els altres nominats el mereixen com a mínim tant com jo, no? Jo el vull, no sé si compartir o agrair, perquè de vegades es diu compartir, de vegades es diu agrair, jo ho junto tot, agrair i compartir amb totes i cadascuna de les persones que han participat en aquesta pel·lícula. Amb la meva família, que suposo que estaran veient la tele, i estaran molt, molt contents, més que jo i tu, i tot, crec, segur, vamos. I compartir-lo molt especialment amb la Cristina, que està aquí, i els nostres nens, amb l'Alejandra i el Mateo, que moltes vegades han de patir, diguéssim, el fet que jo no estic, però en canvi ells sempre estan al meu costat. Moltes gràcies a tots.
0: Va ser una gran nit, eh?
4: Sí.
0: I estàs emocionat.
4: No, és que no havia sentit mai, això.
0: No ho havia sentit?
4: No.
0: I què sents?
4: No, suposo que ho fa molt. Nostàlgia, sí.
0: Nostàlgia.
4: Sí, clar, sí. És molt interessant perquè quan et donen el premi al millor director,
0: sí,
4: ràpidament et porten a una sala, immediatament, després d'aquest discurs, sí, et porten a una sala on has de fer entrevistes. Comences, clar, ja a fer entrevistes.
0: Sí.
4: I quan van donar el premi a la millor pel·lícula de parla no catalana, que va ser també Mentre duermes, jo no hi era. I em va dir, no, és que... Corre! Dic, no puc arribar, ja. I perquè t'han portat amb una altra cosa. De manera que el que no he sentit mai és el premi a la millor pel·lícula.
0: Ah, clar, clar.
4: No l'he sentit perquè no hi era.
0: Clar. Va ser una gran nit.
4: Sí, clar, com no.
0: I una altra vegada, Mentre duermes, res als Goya.
4: Sí, res.
0: Ho dic perquè molts ho van destacar, no?
4: Sí.
0: Com pot ser? Com pot ser que 6 Gaudí i cap Goya?
4: Sí, bueno, no, a veure, cada persona que vota té un gust diferent, i pel·lícules n'hi havia moltes,
0: ja,
4: i pel·lícules extraordinàries n'hi havia,
0: sí,
4: moltes. Vull dir, una pel·lícula no està nominada perquè pot haver 5 pel·lícules que mereixen més estar nominades, i sempre hi ha 5 pel·lícules que poden estar nominades més que la teva, sempre. Inclús quan agafes una que és absolutament nominable, sempre hi haurà 5 que també són molt nominables, no? I que són extraordinàries, i més quan estem parlant del cinema espanyol o el cinema català, que té una qualitat tan important, no? Amb pel·lícules que són meravelloses. Aleshores, és clar, és difícil. Però jo em conformo amb aquesta nit i amb els Gaudí.
0: I tant.

0: El 2017, Musa, l'adaptació de la novel·la La dama número 13 de José Carlos Somoza, i el 2021, Way Down, i la darrera, de moment, Venus.
1: Aguanta conmigo, voy a sacarte de aquí.

0: No te vayas. Quédate. Quédate conmigo. Quédate conmigo.
1: No puedo. Nessuno, ti giuro, nessuno.
2: Sempre jazz, eh? Sempre jazz.
3: No, però això no és jazz, eh? Això és mina.
2: Sí.
3: Sí. Bueno, és
2: jazzística.
3: Sí, però és cançó lleugera italiana. Sí,
2: sí. Aquesta protagonitzada per Esther Expósito, primer estrenada als cinemes, i després s'ha pogut veure a plataformes digitals. De fet, es pot veure encara a plataformes digitals. I m'agradaria parlar d'això, justament, perquè hi ha molts crítics amb les plataformes, però tu ets més positiu. Tu hi veus coses bones.
3: Jo penso que hem d'acceptar en cada moment la situació que ens toca viure, diguéssim.
2: Yeah.
3: I les plataformes tenen una importància capital en aquest moment. És el que toca i ens hem d'intentar adaptar al que hi ha. És els hàbits de consum cinematogràfic són els millors, són els que hi ha. Jo potser escolliria uns altres, si pogués...
2: Quins escolliries?
3: Jo escolliria que la gent tornés a recuperar l'hàbit d'anar al cinema, yeah, a veure les pel·lícules. Però això, que de fet, bueno, no acaba de... Sempre s'ha dit, no, el cinema s'està morint, tal. No s'està morint, vull dir, encara hi és, i encara continua, i encara hi ha...
2: Torrente Presidente, sí, sí. No sé si l'has vist.
3: Sí, sí que l'he vist, sí.
2: I què?
3: Bueno...
2: és que no, jo... No et vull posar en un compromís,
3: no,
2: tampoc,
3: no,
2: eh?
3: No, perquè ja conec el Santiago, però no, a veure... No diria res. Però, però en canvi, sí que he fet una cosa. L'altre dia estava en un hotel, sí, i vaig a veure Torrente, la primera.
2: Ah,
3: la primera.
2: No l'havies vist?
3: Sí, l'havia vist, per recordar, diguéssim.
2: Sí.
3: I Torrente és una pel·lícula estupenda, eh? La primera és estupenda. I jo crec que, bueno, no és equiparable. Però aquella era una gran pel·lícula. Era una pel·lícula molt, molt, molt xula. Sí. I amb molts valors molt cinematogràfics molt, molt interessants. Una atmosfera, una fotografia, una interpretació del Santiago Segura, uns actors... Em va sorprendre molt.
2: Tot això no ho havies valorat quan la vas veure per primera vegada,
3: sí,
2: quan es va estrenar?
3: Sí que ho havia valorat, el que passa que fa molts anys.
2: Ara ho valores més.
3: Fa molts anys, i al final veus tantes pel·lis que te n'oblides una mica, però ja, després de veure aquesta Presidente, de sobte vaig tenir la necessitat de dir, a veure d'on ve tot això, i clar, ve d'una cosa que és molt diferent i que està bé, està molt bé.
2: Sobre la teva forma de treballar, ja n'hem parlat aquí, ho vam fer amb la teva parella, l'escriptora Cristina Campos, ara fa quasi un any.
4: Ara mateix estic escrivint a la biblioteca, perquè el Jaume també està escrivint, llavors, clar, ja, els dos allà. O sigui, tenim una parella.
2: Massa intensitat.
4: No, tenim un estudi i que no ens veiem, i a més és que entres per... Ja ho vam fer d'una manera l'arquitecte perquè no ens veiem en tot el dia. Si no, mare meva, ja és difícil. Llavors, bueno, què passa? Que nos distraemos. Nos distraemos.
2: Clar, jo et volia preguntar també, ara tornarem a això d'escriure, eh? Però com és la convivència entre dues persones que són creatives? Si us ajudeu...
4: Ens ajudem en la logística dels fills. Però escriure no, perquè nos enfadamos. Molt.
2: O sigui, tu no li ensenyes al Jaume tot el que escrius.
4: No. Mai.
2: Mai?
4: Mai.
2: Però mai és mai?
4: Mai és mai. De fet, d'algun...
2: Ni l'esborrador.
4: No, és que li vaig ensenyar... Un dia no li vaig ensenyar, però vaig deixar l'ordinador i em va corregir una pàgina. I va canviar dues paraules i jo vaig llegir. M'havia canviat una coma i una paraula. I jo, me has canviat la coma de sitio? No, és que va mejor ahí. Digo, no va mejor ahí. Sí. No. I no ens enfadem, és una pena. Perquè, de veritat, perquè després, clar, tu et projectes allà.
2: Clar.
4: Quan llegeixo un guió seu, me projecto ahí. I, claro, jo parlo de... Jo sé d'amor, jo no sé de suspense i de zombis, que no li agrada això que digues. Claro, jo em projecto allà, no? Però qual és l'herència emocional del zombis?
2: Qué bello es vivir. Tu dius de la mateixa manera que ella?
3: Sí, no... Sí, de fet, sí que he llegit coses seves i he llegit coses meves, eh?
2: I li ha retocat,
3: és veritat que, sí. És veritat que és difícil perquè quan intentes ajudar o intentes dir home, això podries... la reacció, i és natural, sempre és a la defensiva, no?, una mica, perquè ja. Qualsevol creador ho faria, diguéssim, i és normal.
2: De manera a més, que quan final... són dos mons tan diferents, no?, un i l'altre.
3: Sí, sí. Sí, sí, en aquest cas sí. Però... sí, però jo també he fet coses que no són de terror, diguéssim. Jo estic treballant ara...
2: zombies, dos... com diu ella.
3: Exacte. Jo ara estic treballant amb una pel·lícula, no aquesta, no la del jardí, una altra que no és una pel·lícula de terror.
2: De què és?
3: Bueno, és un thriller. Uh-huh. És un thriller que passa a Madrid als anys 80.
2: Uh-huh. I aquesta quan? Quan la veurem?
3: Aquesta quan primer s'ha de fer.
2: Primer la fem,
3: primer la fem i després la veiem. Però aquesta serà després, clar. Sí, sí.
2: Després de la del jardí.
3: Després de la del jardí.
2: Sabem que hi ha un jardí i ja sí. està. Jaume Balagueró, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, un dels grans del cinema del nostre país. I marxem amb Gustav Mahler, que a més del jazz també forma part de la teva infantesa, i així tanquem el cercle. Moltes gràcies.
3: Perfecte.
2: I nosaltres tornem demà amb un altre Irrepetible. Fins la propera.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Granada continuen treballant amb la fase d'emergència activada després que aquest matí, cap a quarts d'11, s'hagi registrat un nou terratrèmol de magnitud 4,8 amb diverses rèpliques posteriors. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 230 trucades. L'Ajuntament ha hagut de tallar 7 carrers de Granada per la caiguda d'algun element de les façanes dels edificis. L'alcaldessa de la ciutat, Marifran Carazo, ha explicat que la prioritat és avaluar els danys i poder tornar aviat a la normalitat.
2: Que estamos trabajando, coordinados, evaluando, atendiendo todas las llamadas, recepcionando todas esas incidencias, priorizando y revisando la situación de las viviendas y de los edificios que se pueden haberse visto afectados en estas últimas horas.
1: També ha emplaçat a la ciutadania a llegir tota la informació que estan proporcionant les institucions i a comunicar qualsevol esquerda. Recordem que el consistori ha acordat tancar temporalment tots els edificis i instal·lacions municipals oberts al públic. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional mantenen un ampli desplegament a Isla Cristina i a Huelva Capital després del tiroteig de diumenge a la nit. L'atac va causar 3 morts, una dona de 39 anys embarassada de 8 mesos, una dona de 62 i un menor de 16. La dona embarassada va morir a conseqüència dels trets i, malgrat els esforços dels serveis d'emergències, finalment el nadó no nat també ha mort. La policia continua buscant els dos presumptes autors dels trets que haurien fugit en motocicleta. De moment, però, no hi ha detinguts. La investigació apunta a una possible revenja entre clans familiars. El cas està sota secret de sumari. I a Ceuta comencen a instal·lar l'espai d'acolliment temporal de migrants. L'exèrcit ha començat a habilitar les tendes de campanya a l'aparcament de l'Home Colmenar. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta més de 2.000 menors d'edat. I en ple xoc polític per la crisi migratòria, des de la ciutat autònoma, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sainz, insisteix en defensar el sistema d'acollida d'Espanya. Diu que és flexible i de nou defensa la cooperació amb el Marroc.
3: Que en tan pocas horas supuso que pudiéramos darle la vuelta de una manera muy importante. Ahí están los datos. Bueno, pues no hubiera sido posible sin ese trabajo y esa colaboración con el país vecino.
1: El Partit Popular manté la crítica a la gestió de l'executiu. Alberto Núñez Feijóo parla d'absència del govern.
4: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
1: I des de Prada de Conflent, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat la capacitat constant d'integrar de Catalunya i que així l'independentisme també ha hagut de fer possibilitat de créixer. En aquest sentit, el president del Parlament ha advertit dels perills de les formacions que parlen de les divisions ètniques.
5: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític, el que hem de ser prou atractius perquè aquest populisme no, diguem-ne, no sigui l'element de referència de molta gent que honestament vol la independència i vol la viabilitat de la nació catalana.
1: Josep Rull ha insistit en treballar perquè no hi hagi ciutadans que es moguin cap a dreceres basades en el populisme i la deshumanització. El balanç oficial de víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia el 10 d'agost passat puja a 289. A més, queden 143 desapareguts. Hi ha més de 4.000 persones ferides, més de 120.000 famílies afectades. Olga Lucía Zuluaga és portaveu d'UNICEF a Colòmbia.
6: Hay una necesidad muy grande de apoyo psicosocial porque los niños están muy afectados por la situación. Están afuera de sus casas esperando ayuda, pero también cuidando las cosas que no se dañaron. Tenemos que estar aquí también para crear espacios amigables para niños, para restablecer la educación que se ve afectada por la pérdida de escuelas y necesitamos acompañarlos en este momento tan complejo.
1: I és que la situació és especialment greu al Valle de Cauca i Risaralda. Entre els afectats hi ha més de 75.000 infants i adolescents que han deixat d'anar a l'escola.
7: alguna grieta dentro de la casa y el colegio se derrumbó una parte. Lo que más necesitamos ahora, pues, los niños y los adolescentes, necesitamos como apoyo, juegos, para que no estén tan asustados.
8: Se me cayó la parte de atrás de la casa. Todo el piso se agrietó, se abrió, la parte de adelante también toda se abrió y la casa se torció. O sea, está en peligro de colapsar.
1: I els equips de rescat continuen buscant supervivents amb el suport de professionals enviats des d'altres països. Acabem amb la previsió del temps. Avui continua la calor amb màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona. Els cels es mantenen clars a la major part del territori, tot i que a la tarda creixeran nuvolades als Pirineus. Això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 4 i 6 minuts que estem a Ràdio 4 en aquesta primera hora de l'estiu i que serà, estarem junts fins que siguin les 7 de la tarda en aquest 18 d'agost del 2026 per fer una tarda fantàstica, una tarda XL aquí a Ràdio 4. Un programa que farem possible el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina, el Mariano Salvador, el Carlos Messia, també a la redacció la Marina Fernández, el Julio Leal, el Marc García i les vies de so el Genís Sabater, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Sense més preàmbuls, comencem a l'estiu XL d'avui.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I qui també està al meu costat és en Marc Avena. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, content d'haver confirmat que els noms aquests que dius al començament del programa te'ls inventes.
0: Ah, sí?
2: Avui ha quedat ja claríssim.
0: Per què me'ls invento?
2: Perquè te'ls inventes.
0: No me'ls invento, hi ha un paper aquí.
2: Cada dia són diferents.
0: Sí, perquè hi ha gent diferent cada dia al programa.
2: Ja.
0: És un programa amb molta varietat.
2: Joan Barutel, encantat.
0: És un programa de varietés, com deien abans.
2: De varietés i de verité.
0: De varietés.
2: Estiu XL, un programa de pas, un programa de pes. Estiu XL.
0: Això són els eslògans que vam passar al principi, que mai han tret a l'aire, perquè quan estàvem una mica creatius, que ens van demanar nom pel programa, estàvem pensant això, d'aquestes coses.
2: Què tal la convivència amb una persona tan creativa com jo aquests dies?
0: Doncs és complicada.
2: És una pregunta que el programa anterior li ha fet el senyor Més a la convidada.
0: És complicada perquè, clar, quan tens una persona tan creativa al teu costat i no para de vessar creativitat minut a minut, és molt dur, perquè, clar, tu no estàs a l'alçada d'aquesta creativitat i no saps com respondre i com intentar mantenir el nivell d'aquesta conversa, saps? És bastant complicat.
2: Però acaba sent millor.
0: Sí, sí, a vegades
2: millor professional, millor locutor, millor comunicador, millor persona, que és el que compta.
0: Però a vegades també m'estressa una mica perquè, clar, jo no estic al nivell del que tu m'estàs dient. Ahir vam estar veient una pel·lícula, per exemple, junts, cosa que fan els matrimonis, com som homosexuals, ja veiem pel·lícules junts, també. I,
2: però era per una qüestió de feina.
0: Sí, perquè...
2: Que després van preguntant si som parella o no.
0: Sí, també.
2: Avui m'han preguntat, però això ho comentarem a la següent hora.
0: Sí, no sé, perquè avui tenim un programa tan atapeït que crec que no donarà temps de parlar de tantes coses. Això deixem-ho per un dia que tinguem menys contingut, que potser ens va bé per omplir.
2: Que fem bona parella, ho comentàvem per aquí, el José. Sí,
0: sí, sí.
2: Fem molt bona parella, millor impossible, però no és el cas. Que consti, eh?
0: No, ens estàvem preguntant si realment eren parella. No, parella no som, ni de fet ni de res.
2: Fora d'aquí, s'entén, eh?
0: Fora d'aquí. A la ràdio sí, som parella radiofònica,
2: no,
0: però res més.
2: No homosexuals.
0: Jo crec que sí, eh? No, si m'estimes una miqueta, perquè dorms allà a la habitació aquella que tens.
2: També m'han demanat si tenim moltes microbaralles.
0: Això ens ho ha preguntat el Marc García. Avui, Marc García, bona tarda.
3: Hola,
0: què
3: Marc.
0: Tal?
3: Bona tarda, molt bé. Molt bé.
0: Estaves com molt encuriosit per si a casa tenim moltes microbaralles.
3: Sí,
0: deies,
3: és
0: no?
3: Que, no sé, m'encaixava una mica en el perfil.
0: En el perfil. Com que en el perfil?
2: En el seu perfil, vols dir.
3: No, en el vostre perfil, en els dos.
0: O sigui, no et mullis, ja que dius un i l'altre. No, doncs et diré que tenim més baralles aquí que a casa.
2: I no són micro, sinó macro.
0: Sí, les tenim aquí. Sí, és una llàstima que aquesta relació que tenim a casa tan maca, després aquí sigui com ens portem. Però sí,
3: les disputes sempre són millor en privat.
0: No, en privat són...
2: Escolta, en privat amb el Joan, en privat? Una cosa en privat amb el Joan?
0: Bé, jo explico tot, ja ho sabeu.
3: És que no s'han de fer públiques aquestes coses.
2: No sap què és el concepte privat, no sap què significa.
0: No.
2: Però fa temps, eh?
0: No, vinga.
2: Mai ho ha sabut.
0: El que tampoc està explicant, que li encanta comptar pigues, que és el millor any de la seva vida, que va penjar les botes el 2011 i una mica més, i sabem en qui vas estar abans d'ahir sopant.
3: I després pregunteu per què pensava jo que hi havia microbaralles a casa.
0: Bé, perquè les hi ha aquí. Però és que aquí no són micro, eh? Aquí són una mica més elevades, són més high level. Però anem a començar pel que fem cada dia.

0: aquesta hora amb la Marc García, que repassar l'agenda per avui dimarts.
1: Sí, i avui comencem l'agenda amb la Schubertiada de Vilabertran, un dels festivals de referència de la música de cambra a Catalunya, dedicat a l'obra de Franz Schubert.

0: perdona, no.
1: Avui, a 2:15 del vespre, està programat el recital de Samuel Hasselhorn, baríton, i Amiel Bushakevich, piano.
0: És que té domini per als idiomes. Com és suec?
2: Aquesta és la
0: quan
2: música
0: que... Quan té que dir Bushakevich i d'aquest, a tu t'hagués costat molt, a mi també, però ell, com és suec, aquestes coses li surten
2: bé. Ho fa no perquè sigui suec, sinó perquè el xaval és bo.
0: No, és bo, però té facilitat pels idiomes.
2: Aquesta és la música que sonava quan hem dinat avui.
0: Sí.
2: Un dinar que és dels millors dinars de la meva vida. Fa anys que no dinava tan bé, jo.
0: Sí, que si ella em va sentar malament al salmó, ja veurem què passa.
2: Un suposat gallec on sonava aquesta música de fons, eh? Però endavant, Marc.
1: La cita se celebrarà en un entorn romànic molt especial, la canònica de Santa Maria de Vilabertran. I de la música clàssica passem a la música popular, molt present aquests dies a la Festa Major de Gràcia.

0: Heavy Night seran els encarregats d'obrir la vetllada a la plaça del Sol, que aquests dies es converteix en un dels punts musicals de la Festa Major.
1: Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las...
0: El grup de folk rock català nascut a Argentona amb més de 20 anys de trajectòria barreja la música tradicional catalana i les sonoritats celtes amb el punk rock, en cançons enèrgiques i de caràcter reivindicatiu.
2: Jo faria un incís perquè el nom d'aquesta formació no és Every Night, no és cada nit en anglès, no, no, és Every, d'Every, i Night de cavaller en anglès, no?
3: Sí.
2: El cavaller Every podria ser?
3: Possiblement, però que aquest Night també et recorda el Michael Knight, perquè s'escrivia igual, el Kit, que això per tu ja és d'una altra època...
2: Michael Knight és un nombre que no existe.
3: Sí, exacte.
0: És que què es pot fer a la Night si no anar a Every? Dormir. L'altra opció és dormir.
3: Home, no sé.
0: Bueno, hi ha opcions.
3: Per cert, que estàvem parlant fa una estona d'hem anat a dinar, i tu i jo allà, d'inexperts, i salta el senyor i diu és que jo ja no m'hagués pres ni... Per què no ens has dit això abans d'anar a dir?
0: Perquè a mi no m'heu dit que anàveu a aquell puesto.
2: I diu, justament al costat hi ha un libanès que es dina, però de faula.
3: I jo allà no sóc capaç ni de fer un refrigeri. I ens hem enterat quan ja hem tornat.
0: Jo és que en aquell restaurant que heu anat, l'únic que m'havia atrevit a fer és un nesti.
3: Ja està.
0: Sí, sí, lo màxim.
2: Bé, el servei molt bé, l'aire condicionat també.
3: Sí, i el film musical.
2: Seguim
3: parlant de música i de la Festa Major.
0: Sí, perquè avui els Every Night no hi actuaran en el seu format habitual de concert, sinó que faran un espectacle familiar que reivindicarà la música i la cultura popular com a espais de comunitat. Per la seva banda, a partir de 8:15, el grup The Rumban farà un taller participatiu de rumba.

0: Una agenda molt variada, també. M'encanta.
1: Així ha de ser, així ha de ser. Perquè la formació vinculada a la rumba catalana, amb una proposta festiva i molt participativa, presentarà després, a les 10 de la nit, la seva gira Tal com raja.
2: Ja entès la recepta, no cal perdre més el temps buscant la rumba perfecta. Fa temps que ja no es pregunta qui és el rei de la rumba.
1: El concert, en el marc del 20è aniversari de la banda, es convertirà així en una de les propostes més atractives de la vetllada a la Vila de Gràcia.
2: Que la rumba no té amo.
0: De nou, un nom de formació que és un joc de paraules, eh?
1: Uh-huh.
0: Estil musical, rumba. Banda, bang. De rumband.
1: Molt bé, veig que estàs avui molt de... Si haguessis fet sintaxis al col·le, estaries ara mateix, escolta...
0: Però s'ha de valorar, això.
1: No, no, que sí, que això és creativitat, que moltes vegades costa molt.
0: A mi em demanen 50 euros per veure una formació que, bé, té aquest talent a l'hora de posar el nom a

0: A banda, i jo els pago.
1: Ah, no, no, no m'estranya.
0: 50 euros, com aquests.
1: Com
0: en cash.
1: En cash, sí, perquè tu sempre pagues amb cash perquè els diners han de fluir.
0: Han de circular perquè, si no, perden valor.
1: Exacte, sí, sí.
2: I, finalment, tancarà la nit de festa Soumeya.

0: Aquesta és la música que vam ballar divendres, nosaltres, fins que els joves es van anar a la sala reggaeton i no els trobàvem, saps?
1: Després d'haver pagat 25 euros per cap, 25 com aquests. Pam,
2: a mi a la sala reggaeton em van obligar a anar, eh?
0: Ja, ja.
2: Em van obligar.
0: Ja, ja. Tu sempre t'obliguen a tot, com a veure l'Eclipsi, també.
1: Sí. Jo, que efectivament vaig penjar les botes.
2: Allò ho vaig fer per la família.
0: Sí, i això per un amic. O sigui, que era on... perquè et tocava dormir a casa seva.
1: Però és que jo pensava que havia escoltat malament. Com la música estava tan alta, jo pensava... Com... Havia entès 5 euros. I bé, 5 euros em sembla un preu mòdic normal per anar de festa, no? Però no, no, no eren 5. Eren 25.
0: Sí, sí.
1: Per persona.
0: Sí, clar,
1: perquè
0: clar.
1: Perquè jo vaig dir, el segon comentari que vaig fer... No, si vaig jo sol, eh? Jo, només una, one.
2: Ens escuren les butxaques a tot arreu.
1: Carai, tu.
0: Parlem de Saumella.
2: Sí, perquè Saumella és un artista i DJ vinculada a les noves sonoritats urbanes i a la cultura de club. La seva proposta s'allunya del folk i la música d'arrel que predomina a la plaça del folk, però serà una bona manera d'acabar la jornada de concerts de Gràcia a partir de mitjanit. I l'últim dels concerts de l'agenda d'avui és, sense cap mena de dubte, el plat fort de la jornada.
3: Ya sé todo de tu vida y sin embargo...
1: Ja hi som tots, ja hi som tots.
0: Home, això sí que està molt bé veure Miguel Ríos.
2: Miguel Ríos, amb 82 anys i una de les grans figures del rock espanyol, posa punt final a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
3: El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas.
2: Ríos serà l'encarregat de tancar una edició que ha comptat amb artistes com Bryan Adams, Anastasia, Amaya, Rick Astley, Diana Krall, Mika, Luz Casal o Ana Torroja. El concert se celebrarà als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava.
3: Cierra los ojos, vamos a vernos, poquito a poco, dame tus manos.
1: Comentari sense maldat, de debò, amb tota la bona intenció. Algú li pot dir a aquest home que potser ja... Ja aniria sent hora de...
0: No.
1: Definitivament dir adeu-siau.
0: A mi
1: quantes
0: sembla...
1: gires de comiat ha fet el Miki, el meu amic Miki?
0: Doncs...
1: Ha fet moltes gires de comiat.
0: Sí, però bé, si el
1: serà la definitiva
0: cantar...
1: aquesta o no?
0: No ho sé, però...
1: L'últim
0: seria...
1: vals.
0: Això em sembla que aquest comentari ja l'hem fet un altre dia d'un altre artista i si ell vol seguir cantant, escolta, que Vasco és molt lliure de fer el que vulgui fer.
2: No, no, els seus aficionats agraïts.
0: Exacte. Doncs aquí teníem l'agenda per avui, dia 18 d'agost. Marc García, gràcies. Ens retrobem una estona aquí a Ràdio 4 a l'Estiu XL. Seguim amb una miqueta més de música quan passa un minut, 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda.

0: Cançons que sonen per tu aquí a l'estiu XL Ràdio 4 amb León i aquesta cançó que es diu Stay 9 i 2 quarts de 5 de la tarda.
1: Estiu XL. Estiu XL. A Ràdio 4.
0: És un plaer compartir les tardes d'aquest estiu aquí a Ràdio 4 amb tots vosaltres i també amb la Marina Fernández. Marina, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
0: Volem parlar d'un tema que aquest any ha causat una mica de polèmica, perquè d'una banda semblava que la gent estava com una mica esbojarrada, però no sabíem ben bé on teníem aquest fenomen. Volem parlar d'Asterians.
2: D'Asterians, efectivament. O sigui, al febrer, per situar-nos,

0: Això el que dèiem, el febrer va copsar els mitjans als Therians, inundaven de titulars sobre els Therians, no sabien ben bé què eren, segurament que ho recordeu, ho recordes tu, Joan, segurament el Marc ho recorda, sí. Tothom que ens estigui escoltant ho recordarà. Y no només els titulars, els mitjans, les xarxes també estaven plenes d'aquest contingut.
1: Mi nombre es Aguará y yo me identifico como un pastor belga malinois.
2: Soy Fénix y soy un zorro rojo.
3: Soy Alaska y soy un lobo gris.
4: Me llamo Shibaku y yo me identifico como un lobo.
1: Un Therian, en pocas palabras, es una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial. No es total, nunca es total. Yo vivo mi vida como si fuese un ser humano cualquiera, sin embargo tengo mis momentos específicos en los que me gusta jugar con mordedores, usar collares, usar correas. Sin embargo, eso no equivale a que sea mi día entero corriendo en cuatro patas usando máscara, cola, etc.
0: Com molt bé ens explica aquesta noia...
5: Ha fet una definició brutal, eh?
0: Espectacular. Els Therians són això, persones que s'identifiquen a nivell psicològic i espiritual amb un animal.
5: Uh-huh.
0: A més, no queda aquí tot, imiten els seus moviments, pot ser a quatre potes, reptant, nedant, i utilitzen màscares o accessoris per assimilar aquesta estètica de l'animal en qüestió que volen assemblar-se, no? Una moda que ens va sorprendre a tots.
5: No, i tant. Però, clar, fixa't que no és... Ho considerem una moda, però això deu continuar ara mateix. El que passa que en un moment determinat s'ha donat molta difusió i s'ha exposat moltíssim a les xarxes, però, clar, no crec que els Therians estiguessin al mes de febrer i ja no existeixin.
0: Sí, de sobte un bolet que surti i
5: clar,
0: i
5: això segur que això
6: ni
5: continua.
6: Molt menys és una moda, és una manera de ser, una manera de viure.
5: Clar, però per això dic que no és una moda del moment, que diuen, no, és que ara la gent l'ha de proponer-se màscara i hacer de perro. No, no, no, és que hi ha gent que continua amb aquesta tendència. O sigui, el que passa que hi ha un moment que les xarxes es tornen boges, ho exposen, tothom ho parla, després desapareix de sobte.
0: Això és el que va passar.
5: Exacte. I això tenia alguna motivació, segurament, no?
0: La tenia. Ara ho comentarem. Jo el que volia comentar primer de tot no és un bolet, això ja existia feia dècades. De fet, quan estaven els primers fòrums d'internet, als anys més o menys 90, per allà, abans dels 2000, ja hi havia persones que s'identificaven com a tal i compartien aquestes experiències quan tenien aquest moment de Therian, no? L'únic que ha canviat és el fenomen xarxes i, clar, s'ha viralitzat. El més sorprenent, però, no ha estat el fet com a tal, sinó la reacció que hi ha hagut davant aquest fet de moltes persones, que moltes persones van reaccionar amb violència cap als Therians, que jo crec que és un fet que, que ens hauria d'alarmar una mica com a societat.
5: Sí.
0: I si fem una mica més de memòria, segur que us en recordareu d'aquelles quedades de Therian que es van fer justament en aquelles setmanes d'eufòria col·lectiva als mitjans, que estaven promogudes a les xarxes i que es van fer a grans ciutats com a Madrid. Estaven convocats per anar-hi, però els únics que no van acudir van ser els Therians. Només van anar curiosos amb ganes de baralla. De fet, alguns dels presents deien que volien apallissar-los. Aquí a Barcelona, hi ha imatges, si busqueu al Google.
6: Sí.
0: Alguns, de fet, directament els van agredir.

0: imitant un gos bordant a un senyor que està treballant, que fa un servei. No sé, jo ho he vist, això. Aquest sí,
1: ha corregut per les coses de tots, jo crec.
2: Ja, jo t'entenc, però si ell en aquell moment tingués un gos de veritat, el gos hagués pujat al taxi, no? Si jo que fos un humà i anés amb un gos, possiblement el meu gos aniria al taxi fent el mateix.
0: Sí. Depèn si és de servir o no.
2: Però clar, jo també entenc que pel taxista deu ser que no ho entén.
0: De fet, Joan, què va dir el taxista? Ah, ets un gos, no ets un gos de servei, un gos pigall o similar? Fora. Aquí va estar molt bé, ell. El conductor va estar molt bé.
2: Va estar molt àgil, va estar molt àgil.
1: Sí, el cert és que es va construir un discurs una mica, diguem, que recolzava certa ideologia política amb el tema dels Therians. De fet, hi ha gent que va trobar una similitud entre el ser una persona trans amb el ser Therian, que em sembla molt greu. Va haver-hi, bueno, va ser un moment, diguem... que és digna d'anàlisis sociològic.
2: Sí, sí. S'està parejant el tocino con la... És que no entenc. Però hi ha una cosa que jo, quan veiem aquestes coses, crec i penso que moltes vegades no entenem coses perquè tampoc les escoltem i les, ens falta informació.
1: Sí.
2: Quan tens més informació, pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però com a mínim tens les dades per saber per què... Therians o en diferents cultures o en diferents coses. Tu només pots saber què li passa a l'altra persona quan l'escoltes i entens les seves motivacions i les seves raons. Després les pots compartir o no les pots compartir, però com a mínim hem de recollir i escoltar la resta, perquè si no, si critiquem sense escoltar, malament anem.
1: Un dels problemes va ser aquest, que ho miràvem com agents externs.
2: Exacte.
1: No ens implicàvem, no volíem donar massa veu a aquestes persones, ho veiem des d'una versió més, des d'una mirada més... còmica.
2: Sí, i el que hem de fer és escoltar i entendre i respectar. Una altra cosa és que tu ho comparteixis o no, però com a mínim respectar i escoltar, perquè és que la base de la societat està en escoltar-nos.
0: Si molt ben dit, Joan.
2: Totalment. Si no ens escoltem, no podem avançar.
0: Val-ho, president.
2: I a partir d'aquí, escolta, tu potser no ho comparteixes, però ho respectes.
1: Clar.
2: I la base està tot
1: és
2: està
1: base
2: amb el respecte de la convivència. Jo no sé on està el lío.
1: I val a dir que aquells dies els Therians ens van cegar, però... La veritat és que hi havia molta més actualitat. Curiosament, aquell mes, al febrer, estaven passant coses molt sucoses mediàticament. Per una banda, va ser el mes on sortien les primeres imatges dels documents Epstein, on relacionaven, ja ho sabeu, amb moltes figures, entre elles Donald Trump, i figures influents, no?, amb la trama de pederastia. I, per altra banda, la reforma laboral d'Argentina, tan criticada a Europa. I aquí, en aquesta casa, en Play, la plataforma digital de RTV Play, ja se'n va parlar.
3: Si fueras un Therian, ¿serías un perro?
4: Sería un perro, seguramente, pero eso no es lo que importa ahora. Lo que importa ahora es que efectivamente es toda una psyop de la ultraderecha internacional.
1: ¡Gracias!
4: Para desviar la atención, el archivo Epstein.
1: Eso es. Muy bien. El archivo, hay uno.
4: El
3: único.
4: Es un zip.
3: ¿Es un zip? ¿Cómo lo iba a decir?
4: Es un zip, porque si no, eso pesa muchísimo.
1: Eso entonces, pesa un montón, hay un montón de fotos.
4: Te abres el WinRAR y sale todo y ya salen los 6 millones de archivos. Para que no se hable de eso ni de la reforma laboral de Milei.
1: Fuera coña, ¿dónde hay más porcentaje de Therian de golpe? Argentina y Uruguay.
3: Es verdad.
4: Vaya, qué casualidad.
3: Es verdad.
4: No es casualidad, Ángela, no es casualidad. No, no. Piénsalo.
3: Está todo conectado.
4: Piénsalo, que te engañan como quieren.
1: Sí,
3: estoy dentrísimo.
1: Nos señalan a la luna y miramos el dedo.
4: Claro, cuando tú estás mirando el bosque, en realidad, ¿qué está pasando? Que alguien te está sacando el dedo.
2: Sí, sí.
1: A molt d'humor, però...
0: Maldonado molt gran, sempre.
1: Aviam, sense cap evidència de que això sigui una cortina de fum, vosaltres què en penseu?
2: Home, jo crec que moltes vegades passen coses com les que diuen, però també pot ser una casualitat, o sigui, perquè al final les coses arriben quan arriben. O sigui, jo tampoc em vull posicionar cap a que hi ha un moviment cap a això per dissimular, però sí que és veritat que a vegades, bueno, aquí aquest país es feia fa molts anys, en segons quines èpoques, que ponien segon que dies toros o te ponien el futbol per dissimular, doncs aquí també podia ser això. Però bueno, jo crec que hi ha diferents moviments en diferents coses que a vegades són com estranyes. Sí, estic d'acord amb alguna cosa que es diuen, sí.
0: Molt bé. No amb tot, eh?
2: No amb tot.
0: Jo em quedo amb el que ha comentat el Maldonado, aquest tall que acabem d'escoltar, i com ho ha dit ell, ja està.
1: M'assuno.
0: Així no em fico jo en problemes. M'assuno i cap endavant.
2: Doncs avui hem parlat amb la Marina Fernández d'un dels fenòmens virals d'aquest any, que han estat els Therians. Seguim aquí. Marina, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Seguim a l'Estiu XL a Ràdio 4.
5: Estiu XL. A Ràdio 4.

0: Això sembla la sintonia de campeones.
1: Aquesta és la millor part. Que dona una cosa de tenir una manca de respecte cap al gran Tino Casal. I aquesta cançó que es deia Oro Negro, d'una persona que ens va baixar, va fer un musicón als anys 80, al principi dels 90.
0: Música, clar.
1: Per tant, que em diguis tu això, em sembla fatal.
0: Després et queixes perquè la cap de programa se't demana, sisplau,
1: ja ho he fet abans,
0: que posis cançons més actuals.
1: He posat Leoni.
0: No, però és que amb una no n'hi ha prou.
1: No, però combino una cosa amb l'altra.
0: I aquesta censura que estàs aplicant a aquest programa, què?
1: Quina censura?
0: Acabes de passar un missatge de WhatsApp pel grup que tenim,
1: sí?
0: El programa Estiu Xera, dient no poseu el Marc i l'ampolla tampoc.
1: Qui ha dit això ara mateix? Mireia Gargalló, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Qui acaba de dir això?
0: Ens han fet unes fotos amb tu, amb l'Albert Falcó, que serà un convidat també al programa d'avui, i casualment la foto on surto jo...
1: Mireia, sisplau, qui acaba de dir que el traiem de la foto?
0: Jo, és molt lleig.
2: Jo he sentit el Marc demanar-ho, però...
0: I em compara amb una ampolla d'aigua.
1: Gràcies,
0: Mireia. Amb una ampolla d'aigua.
1: És que semblarà que sóc jo.
2: No vull ficar al mig d'això, tampoc.
0: És que l'orientadora d'orientadors s'ha d'assegurar les col·laboracions que té pel davant.
1: No, no.
0: En el que queda d'estiu, això ho entenc perfectament.
1: Perdona, és que l'orientadora d'orientadors també és psicòloga, i per tant, ella sap molt bé com ha de dirigir les coses. Saps?
0: I Edu, Esther... Tenim que són els que estan a les vides de so avui aquest programa.
1: Sí, què passa?
0: En absència del director, qui mana? El soig director.
1: I jo estava
0: absent? Si el director no està en condicions, que avui ha anat al metge pel matí i li han punxat un parell de cops, doncs aquí, qui agafa les regnes, qui té el poder, és el soig director. Qui és el soig director d'aquest programa, Mireia?
2: Marc.
1: Bé, però doncs llavors, si el soig director ha donat l'ordre de que no vol que les fotos es posin a les xarxes, hem de fer cas al soig director.
0: Música, pel que fa a la música, ho podem canviar o no?
1: No.
0: Demà podem fer una reunió només de la música que sona aquest programa?
1: No, ja dic pas que no, ara mateix no.
0: La farem igualment.
1: No la farem demà per parlar d'aquest tema. Avui el que sí que fem és viatjar cap a l'estranger, perquè tenim de nou el nostre espai per parlar de feina, de recerca, d'oportunitats i de tot allò que ens pot ajudar a prendre les millors decisions professionals. I avui torna a estar amb nosaltres la Mireia Gargalló, que és orientadora laboral, docent i consultora especialitzada en ocupació i creadora d'orientadora d'orientadors. Mireia, avui marxem una miqueta més lluny, no?
0: No ens quedem aquí a l'estudi?
1: Doncs sembla que no. Estic parlant per la temàtica d'avui, que veig que estàs una miqueta despistat, per variar, i perquè avui parlarem de treballar a l'estranger. Mireia, quan pensem a treballar fora d'Espanya, sovint ens imaginem algú de 20 i pocs anys, amb motxilla, anglès i ganes de veure món, però això només és per joves, oi que no?
2: No. La veritat és que aquesta és una de les primeres idees que m'agradaria que trenquem avui i que les persones que tenen més de... l'edat que sigui,
1: sí?
2: Que soni lletge, quasi no es diu, més de, si tens 25, com si tens 40, com si tens 55 o si tens 60, que pots marxar a l'estranger per treballar, evidentment, i el que sí que és important és que depèn del que puguis oferir, les condicions que necessites també per aquest canvi, i que sigui un canvi amb un sentit, la veritat.
1: Imaginem que algú ens diu, estic pensant a marxar a treballar fora. Què li preguntaries primer?
2: Per què vols marxar? Primera pregunta, molt important. Perquè no és el mateix que vulgui viure una experiència internacional, que necessiti millorar el salari, per exemple, que busqui una oportunitat que aquí no està trobant, que és molt comú també sentir molta gent dir això, o que vulgui avançar professionalment i aquí no hi hagi l'oportunitat, o simplement que necessiti un canvi de vida.
1: Que ha trobat l'amor a l'altra punta, que molta gent marxa per amor.
0: Ai, l'amor.
1: També, clar.
2: També.
1: I marxar fora.
2: Podria ser, es podria donar.
0: Però si la resposta no és l'amor, sinó és que simplement, Mireia, aquí no hi ha manera de que trobi feina, què podem fer?
2: Doncs aquí potser seria que s'hauria de posar primer a investigar més. Perquè aquí, encara que costi trobar feina, això no vol dir que en un altre país t'estiguin esperant amb els braços oberts i que estiguin esperant el teu perfil. Per tant, abans de fer la maleta, i ja sabeu que a mi m'agrada començar sempre investigant tot, no? Que hem de mirar si aquella professió té demanda i quins requisits es demanen, quin idioma necessitaràs i quines condicions estan oferint.
1: Per tant, abans de marxar, hem de pensar si és un bon plan o no.
2: Ah, correcte. A més, hem de veure si marxar és una bona opció professional per la persona en concret.
0: Sí que ho és, jo tinc molt clar el destí, el país on aniria. Itàlia.
2: Ja tenim...
0: Està decidit. Sí. Itàlia, tenim destí.
2: Bueno, perfecte, però està molt bé per fer vacances. No sé si igual per marxar de vacances a Itàlia, ara farà calor per això, també.
1: No.
2: Bueno, igual ens retornen, perquè tal com està,
1: les coses,
2: com sí, està sí. L'aeroport...
1: Sí. Però, igual no entres.
2: Igual no entrem, no?
0: Sí,
2: però...
0: Si us hem quedat callat, clar.
1: No, va.
2: No, en realitat, ara, si vols treballar-hi, el que et preguntaria seria una altra cosa, que seria ja feina del que tu fas?
0: No ho tinc clar. És que... Si ho sent, no ho proposo, M'heu espatllat el planning ja. M'heu enfonsat a la misèria.
2: Potser una mica, no? Però, a veure, quan triem un país per poder treballar, el que hauríem de mirar són diverses coses. Tenir en compte si el nostre perfil té demanda, quin salari ens està oferint, quin cost de vida hi ha, perquè igual paguen molt, però també et costa molt allotjar-te, quin idioma es necessita, i també si la nostra titulació professional o la nostra professió necessita un reconeixement específic en el altre país.
1: O sigui que no és només allò de dir on m'agradaria viure a partir de demà, sinó veure realment com està totes aquestes coses que comentes.
2: Exacte. A més, on té sentit professionalment el meu perfil professional? És a dir, on tinc sentit de traslladar-me? Perquè podem enamorar-nos d'una ciutat, no? Voler anar a Itàlia, per exemple, i descobrir després quan arribem que amb el salari pues, no ens podem ni pagar el lloguer.
1: Clar, és que, per exemple, jo penso que això és una bona idea, que el que estàs dient de primer també fer una prospecció, no? Jo, potser, abans de plantejar-me treballar a un lloc, potser m'agafaria unes vacances uns dies a algun lloc i miraria si realment m'encaixa o no m'encaixa. Sí que és veritat que a vegades la percepció que tens d'aquell país o d'aquell lloc no és el mateix estant de vacances que anar buscant feina, no? Però moltes vegades diuen, escolta, jo ja parlo anglès, no? Per exemple, ja domino l'idioma que tothom ha de dominar. Ja puc treballar a qualsevol lloc?
2: Depèn de la professió, a més. I hi ha empreses que són internacionals on l'anglès no es fa servir, o en algunes en les que pot ser suficient. Llavors, si treballaràs atenent persones, en sanitat, en educació, per exemple, o en comerç, és molt probable que necessitis l'idioma local, perquè...
0: I hem d'esperar, Mireia, a tenir un nivell perfecte d'aquest idioma abans de començar a buscar, o no cal?
2: No cal. De fet, sí que hem de saber quin nivell ens demana, almenys aquella oferta, en aquella professió, quin nivell s'està demanant, però no és el mateix poder mantenir una conversa quotidiana que haver-li d'explicar el diagnòstic a algú amb precisió o negociar amb un client o fer una classe.
1: Per tant, l'idioma també s'ha de mirar una mica tenint en compte quina és la feina que em vull plantejar com vull anar a un lloc, no?
2: Exacte, i no només amb el país, això.
0: Més preguntes, així, pràctiques. El que convé què és? Suposo que no és un bon planning allò de fer la maleta, vaig cap allà i em busco la vida, no?
2: Millor que no, o sigui, jo no ho faria. Si és el que vull anar, és anar a treballar, millor investigar abans, val? El que us comentava abans. Avui en dia es poden buscar empreses, es poden revisar ofertes des d'aquí, es poden fer entrevistes online abans d'anar-nos fins allà i gastar-los als calerons, i podem contactar també amb professionals, començar processos de selecció abans de marxar. És a dir, ja podem marxar, si volem, amb una oferta sota el braç.
1: Home, de fet, jo tinc amics meus que han anat a Anglaterra a treballar i van tancar la feina al febrer i començaven a treballar al setembre del següent any. És a dir, que no és com aquí moltes vegades que... Quédate ya, que ya vamos a parar d'arte de alta. No, allà és amb 6 mesos d'antelació que tu pots tancar la feina. Per tant, entenem que a vegades l'aventura no és la millor idea.
2: I el compromís a les ofertes europees no és el mateix que algunes que tenim per aquí, de vegades. No digo nada.
1: Per tant, el que et deia, no? Si volem anar a l'aventura, no hauria de ser així. Primer hem de mirar una mica tot.
2: A veure, ens podria funcionar, perquè hi ha gent que ha anat, però clar, vas amb risc. Vas amb el risc de que igual tu t'emportes uns... Tenint en compte el risc, te'n pots endur uns diners i igual se t'acaben els diners i encara no has trobat res. Llavors, aquest risc no és igual per una persona que tingui 22 anys i que vagi... anem a l'aventura i no passa res, que una que decideixi traslladar-se amb tota la seva família, o que tingui una hipoteca, o que tingui responsabilitats econòmiques.
0: Així és. No, suposo que el que és l'edat com a tal no és un impediment per marxar, però sí que pots canviar la manera de planificar-ho.
2: Exacte. Llavors, treballar a l'estranger no té una fórmula única. És a dir, depèn de com marxaràs tu, quines són les teves condicions aquí i amb, no, amb quina idea marxes cap al país que vulguis anar.
1: Anem a començar a jugar, una cosa que ens agrada molt fer cada setmana, posar exemples pràctics. Per exemple, et donem una oferta i tu ens dius que hauríem de comprovar abans d'acceptar-la, ok?
2: Vinga.
0: La primera situació, primer escenari. M'ofereixen 3.000 euros al mes a Dublín. ¿Vas cap allà o no? Ja contesto jo. Sí.
2: Jo et diria que encara no ho sé.
0: Ah. Què passa? Què hauria de faltar?
2: Home, són molts diners, però hauries de saber si són nets o si són bruts, per començar.
0: Molt bé.
2: Quant costa el lloguer? Perquè, clar, si el lloguer et costa 2.500 i guanyes 3.000, doncs sembla que duraràs poc. Quins impostos has de pagar? Perquè segurament et tocarà pagar impostos si estàs treballant allà. Quantes hores has de treballar? Quant et costarà el transport? I, a més, això, si hi ha transport des d'on tu t'agafis el pis. I quines altres despeses pots tenir? Llavors, que no podem comparar els salaris entre països sense comparar també el cost de vida.
0: No tot és el sou, no tot és el salari. A més, Dublín havia de ser, l'exemple d'avui.
1: Sí,
0: Dublín,
1: sí.
0: Dublín és una ciutat maleïda per mi. Ai. Em persegueix.
1: No, però sí que està bé tot això, tot aquest plantejament, perquè moltes vegades no ens el fem i hi ha moltes coses que envolten la feina. Ja ens passa avui en dia que moltes vegades vivim un lloc i a lo millor anar fins a treballar ens costa una hora venada. Bé, tal com està Rodalies, a vegades és una aventura arribar a la feina i tornar. Doncs imagina't un altre país, no? Amb un cost de transport,
2: clar,
1: amb un cost de despeses que són molt més elevades.
2: Exacte.
1: També com mantenir-te en aquell país, que possiblement el menjar, no només el lloguer, és també menjar, que no és igual de preu que aquí.
2: Sí, sí, sí. Hem de tenir en compte, i fins i tot el fet de quina època de l'any vull marxar per la roba. No? Quin tipus de roba necessito, i igual te'n vas a un país en el que al final necessites comprar-te una roba que ni tan sols tenim nosaltres aquí perquè et peles de fred. O...
1: Mira, doncs riuràs molt. Jo tinc un amic meu que vivia a Canàries, allà sempre feia bon temps, va anar a un Naval a fer unes suplències a una emissora de ràdio i es va tenir que comprar jaquetes perquè no estava acostumat a tenir jaquetes amb el fred que fa a Madrid en Naval. És curiós, però no hagués caigut, però és una cosa que passa inclús aquí en el nostre país. O sigui, imagina't.
2: Tal,
1: escolta, anem a una segona situació, va? Mira, una feina a Alemanya, bon salari, però no parlo alemany.
2: Doncs, clar, s'hauria de mirar si l'empresa t'està demanant alemany per poder començar, i no donem per fet tampoc que per no tenir alemany no podríem anar a Alemanya. A més, estan fent formacions d'alemany de nivell bàsic, o sigui, això, aquestes formacions són, com aquí a Catalunya es fan les formacions que es pots fer gratuïtes, en Alemanya t'oferiran de forma gratuïta, almenys treure't els primers nivells i està pagat per l'Estat, i pot ser una empresa internacional, igual amb anglès ja en tens prou també, o potser que la teva feina no requereixi parlar amb clients alemanys cada dia. Llavors, podria ser que poguéssim anar.
0: Va, més escenaris. Una oferta amb allotjament inclòs.
2: Val, aquí hauríem de preguntar on, durant quant de temps, quin cost té, llavors, si és individual o si és compartit l'allotjament, perquè igual et trobes o el bany està fora en el passadís i és compartit per 4 o 5, i què passa si deixem la feina? És a dir, si tu deixes la feina, et quedes al carrer, perquè clar, t'has anat amb aquest allotjament inclòs, llavors, paraules allotjament inclòs sonen molt bé, però aneu en compte perquè necessitem saber què volen dir exactament.
1: Això tenim molt aquí al nostre país, en zones de turisme, on ofereixen, per la gent que es dedica a l'hostaleria, allotjament inclòs, i s'estan veient condicions que realment no són gaire bones a l'hora d'estar en un lloc. A vegades són caravanes en zones i compartides.
0: Gaire bones, o directament dolentíssimes.
2: La recollida de la maduixa també ho té, això, eh?
1: Sí, sí, també ho té. Mm. Bé, hem parlat fins ara de què hem de mirar abans de marxar, però anem a una cosa molt pràctica. On podem trobar aquestes feines fiables per anar a treballar a l'estranger?
2: Si parlem d'Europa, ens quedem amb Europa, jo començaria per la EURES, la xarxa EURES, que és una xarxa europea de serveis d'ocupació, i allà podem trobar ofertes de feina de diferents països europeus. En concret, podem trobar ara em direu, Mireia, no, que no quadra, ens sortirien 31 països, val? Però 27 són estats de la Unió Europea, i després tenim, sumant, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. Val? Llavors, estan gestionant totes aquestes ofertes i donen informació també sobre quines són les condicions de vida i treball, els salaris, els impostos, el cost de vida. O sigui, la pàgina està molt bé i, a més, estan fent, aquí entrem amb la part d'anglès, European Job Days, val? Que són els esdeveniments de selecció o empreses, que hi ha diferents empreses de diferents països que estan buscant candidats i es van fent entrevistes.
0: És a dir, que això d'Eure seria una mica el primer lloc on mirar si un vol anar a treballar fora.
2: sobretot. Sí, sí, sí, perquè a més és un portal que no és només d'ofertes, sinó que pots investigar el país, és a dir, que pots mirar-te doncs, què és el que et demanaria, podrem anar, a més, estan connectats totes les ofertes que hi ha són del Servei d'Ocupació dels propis països i les d'Eures d'Espanya són del Servei d'Ocupació
1: estatal. Allà trobaríem el CP d'aquí, en aquesta aplicació.
2: Exacte, dintre de la plataforma. Sí.
1: Estem parlant aquí a Ràdio 4 de l'Estiu XL amb la Mireia, avui, perquè hi ha moltíssima gent que a l'estiu es planteja fer un canvi de vida i a vegades volen anar a treballar a l'estranger, i el que volem és recomanar doncs, quins són les passes que han de seguir. Per exemple, en persones més joves, dins d'això que estem parlant, hi ha programes més específics?
2: Tenint en compte que els joves tenen la gran sort avui en dia, no? Que no, igual no ho vam tenir nosaltres, de poder anar als Erasmus i moltíssimes coses dintre dels programes, no? Aquí també tenim, per exemple, el Cos Europeu de Solidaritat, que ofereix projectes de voluntariat a l'estranger per persones d'entre 18 i 30 anys, i en el cas de voluntariat d'ajuda humanitària el límit arribaria fins als 35 anys. Llavors, són projectes per cobrir, es cobreixen moltes vegades les despeses bàsiques, com el viatge, l'allotjament, el menjar, i normalment també hi ha una mica de suport logístic o alguna formació.
0: Però això més que feina sembla una mica voluntariat, no?
2: Sí, sí, sí, això també és important distingir-ho, eh? No és una oferta laboral convencional, però pot ser una manera també d'adquirir, si volen, una experiència internacional, competències, idiomes, contactes, també li deia abans el Joan, no? Que aquí, com que no ens donarà temps, no? Però també podem mirar-nos les ofertes del Parlament Europeu, que per joves i per no tan joves tenen moltes oportunitats.
1: Escolta, això que estàs comentant aquí d'agafar aquesta experiència al voluntariat és el que vam parlar altres dies quan fèiem el currículum, que això també ens pot ajudar després, quan fem un currículum de forma internacional, a poder explicar coses que hem fet, encara que sigui de forma voluntària, perquè el nostre currículum també sigui més ric.
2: Exacte, sí, sí, les podem afegir, recordem, intentem evitar paraula voluntariat, pràctiques, etcètera, i les posem i després explicarem, no? Que quan acabem d'explicar tot, diríem això era un voluntariat, val? Perquè el tema és que si no li restem com importància.
1: Bé, ja no som tan joves, tenim 25 anys. Què podem trobar?
2: Doncs sovint ens equivoquem quan pensem que aquesta modalitat internacional s'acaba només amb els programes juvenils i llavors hi ha l'Erasmus Plus, val? Que aquest Erasmus Plus té mobilitat en educació de persones adultes i aquí hi ha de 25 cap amunt, qui vulgui. Llavors, qui pot participar? Doncs si ets una persona, un alumne, que estiguis fent una formació, certificats de professionalitat, algú m'escoltarà i dirà, Mireia, per un certificat de professionalitat, sí. Si l'entitat que l'està impartint té un acord, per exemple, jo vaig veure això Fundesplay, no?, que estava fent, té acords internacionals, poden tenir mobilitat i la pots demanar i te la poden oferir, el propi centre te la pot oferir. També hi ha professionals d'organitzacions d'educació que també poden tenir mobilitat o algun intercanvi, es poden fer intercanvis d'aprenentatge amb altres entitats, amb altres empreses, job shadowing per posar-te com si fossis una, no?, una ombra al costat per poder veure com es fa aquella professió, estades formatives, és a dir que no és una beca, o sigui, no funciona exactament com una beca perquè normalment s'accedeix a través d'una entitat que participa dintre d'això.
0: Compte amb aquest concepte, Erasmus Plus. Això m'ha encantat perquè queda clar que l'Erasmus no és només per a estudiants de 20 anys o poc més de 20 anys.
2: No, exacte. I llavors és una idea que la veritat és que està molt instal·lada en nosaltres i que hi ha molta gent de més de 35, que és quan ens posen moltes vegades els límits per poder viatjar o per fer coses a l'estranger, i l'Erasmus Plus ens obre un món de possibilitats poder-li preguntar, i si busquem directament una feina, doncs quan tinguem, és igual, 28, 43, 56 anys, doncs Eures és una via molt, molt útil per anar a Europa. Això sí, que dèiem, jo m'he centrat molt més en Europa i no m'he anat perquè també n'hi ha al Canadà, n'hi ha al Japó, n'hi ha a Nova Zelanda, Austràlia, si em doneu corda per un altre dia, la posem.
0: Has apuntat, Joan, no, Erasmus Plus.
1: Sí, sí.
0: De 56 anys cap amunt, també,
1: Sí, sí, jo...
2: Sí.
0: No hi ha límit, no hi ha límit.
2: No hi ha límit d'edat. No.
0: Imaginem, Mireia, que ja tenim una oferta, i què és el que hem de fer, o el que hem de revisar abans d'acceptar?
2: Doncs com a mínim, si el salari és brut o net, que això ens quedi clar, sobretot, les hores i l'horari, el tipus de contracte, també el cost de vida, d'allotjament, quins serien els tràmits necessaris per poder processar, si tindrem cobertura sanitària, això també important en funció del país que hi anem, i què passa si la feina no funciona.
1: Sí, és que això últim no ho pensem gaire perquè creiem que sempre sortirà bé la història, no?
2: Exacte. I llavors, clar, és important perquè quants diners necessitaràs per tornar? Perquè si se t'acaba la feina i no portes una motxileta o una butxaqueta, una bossa amb diners, tenir alguns estalvis i també on viuràs els primers dies, que encara no has guanyat diners i no t'han pagat.
3: Casa del Joan.
1: Sí, això és el que ha fet ell.
2: Clar, llavors aquí també hem de tenir en compte, no?, què farem si en un mes aquella feina no és el que nosaltres ens esperàvem o el que ens havien explicat. Llavors és important tenir un pla B, no? No ser pessimista, però sí planificar-ho.
1: O que també potser no tapis el país tant com tu pensaves quan has arribat, perquè és una altra possibilitat, que sí. Pensis que el país era meravellós i arribes allà i no és el que tu t'imaginaves.
2: No, jo he vist persones que han trobat una feina i després s'han creuat amb algú que els ha ofert una altra superior i han tingut una supersort. Mm-hmm. I de seguida han marxat i han canviat.
1: Anem a la secció que cada setmana ens agrada moltíssim, bé, que és el mite o realitat. Comencem amb el primer mite o realitat d'avui. Treballar a l'estranger és, sobretot, una opció per a joves.
2: Bueno, ja hem dit que és un mite, no?, i que potser és una opció en molts moments de la trajectòria professional, ja.
0: Si em paguen més que aquí, l'oferta és millor.
2: També és un mite, perquè un salari de 3.000 euros, com comentàvem abans, no?, pot semblar espectacular fins que mires el que costa l'habitatge, el transport, els impostos... Hem de comparar sempre el poder adquisitiu i les condicions, no només la xifra del sou.
1: Uh-huh. Si una oferta inclou allotjament i viatge, millor aprofitar-la ràpid abans que desaparegui. M'encanta això, sembla una oferta.
2: Cógela, no? Agafa-la, que no se t'escapi. Això compta perquè és un mite. I precisament quan una oferta sembla molt atractiva, hem de revisar-la encara millor. És a dir, qui contracta, quin contracte ofereixen, què significa exactament, allotjament inclòs, el que dèiem, no?, abans entre cometes, quines despeses assumeix l'empresa i si ens demanen diners per avançat, amb això amb molt de compte, perquè me'n recordo un cara de tres obrers que els hi van oferir feina al Brasil i els hi van demanar 2.000 euros a cadascun per avançat per poder pagar l'avió, perquè quan arribessin allà, doncs, bueno, quan van arribar allà es van trobar amb 2.000 euros menys i sense feina, clar.
0: Es confia sempre d'aquestes peticions de pagar, sí, per avançat per poder pencar, vaja, que al cap i a la fi és el que estem comentant.
2: Compte.
0: Bé, per anar a treballar fora, primer de marxar al país que m'interessi i buscar feina allà.
2: Un mite. Avui en dia podem trobar feina sense moure'ns, investigant, revisant ofertes. Hi ha pàgines, a part com de la xarxa Eures, hi ha pàgines de països que directament tenen ja les ofertes en allà aprovades per persones internacionals, és a dir, que admeten persones estrangeres. Sobretot Canadà té una pàgina molt concreta per fer això, també.
1: Uh-huh. Acabem... Abans de la secció, acabem posant un exemple, va? Abans de fer la maleta, un test. ¿Vale? Acabem amb una persona que ens escolta i està pensant ara mateix, vull treballar fora. Quines preguntes s'hauria de fer abans de comprar el bitllet per marxar?
2: Doncs s'hauria de fer 5. Primera, sé quin tipus de feina buscaré. Després, la segona, sé si el meu perfil té oportunitats en aquell país. La tercera seria si sé quin nivell d'idioma necessito, i això també podem preparar-nos, o saber si en aquell país ens oferiran la possibilitat de formar-nos. He calculat el salari real i el cost de vida, i la cinquena, si sé quins tràmits i quins requisits necessito per poder treballar-hi.
0: Bé, Mireia, perfecte, has dit 5, però en faltaria una.
2: Sí, has estat atent, no?
0: Sempre,
2: aquí?
0: Sempre.
2: Molt bé. Quin és el meu plan B? Aquesta és superimportant, no? Si l'experiència no us surt bé, què farem?
1: Investigar,
2: sí, superimportant.
1: Però jo estic d'acord amb això que estic dient, que s'ha d'investigar i tal, i moltes coses. Però moltes vegades ens tenim l'ímpetu, que això també ho hem de controlar. És veritat, és que molta gent diu, sí, que agafo i... Ai, cogido, me voy. Clar, això, què fem?
2: Me'n vaig, clar. Depèn de quins països. És a dir, a Europa potser ens resulta més fàcil, donat que tenim una facilitat per poder treballar a la Unió Europea. Però, clar, si jo agafo i me'n vaig sense pensar-m'ho, doncs podria tenir un problema si el que faig és utilitzar-ho com una fugida o com una aventura. Pel tema, sobre sobretot econòmic, és a dir, que bueno, si jo puc viure sense, no, sense dormir a la platja o fent... Avui estava veient en el TikTok una noia, no?, que estava dormint tots els dies a la platja i coses d'aquestes, però clar, això és un risc, si vas sol o sola, i hi ha moltíssimes coses, però fins que no trobis, no coneixes bé quines són les maneres d'entrar dintre de les ofertes del país en concret. Llavors, estudiar-ho des d'aquí t'aportarà més tranquil·litat.
1: Bé, doncs jo crec que ja tenim diferents pistes, diferents opcions per saber el que hem de fer quan volem treballar a l'estranger, que jo crec que ha sigut molt interessant, perquè com dèiem, hi ha molta gent que a l'estiu té ganes de marxar i treballar fora.
0: Hi ha qualsevol edat, eh? No només els 25.
1: Per tant, si esteu pensant ara en aquest moment, el que estem dient és no vagis demà. És a dir, que no, que perquè t'hagi sortit la idea el mes de juliol o agost, el que has de fer és planificar-ho un temps i no fer-ho tot just al juliol o l'agost, sinó fer-ho amb previsió. Que a vegades tens més temps lliure, és quan penses, no has pensat tot això que avui hem repassat, però això volíem parlar, i llavors surten les coses no tan bé com haurien de sortir. Mireia Gargallo, orientadora d'Orientadors, avui hem descobert que treballar a l'estranger pot ser una opció a moltes edats, però abans hem de fer la maleta, val la pena fer unes quantes preguntes. Moltes gràcies i fins la propera setmana.
2: A vosaltres.
1: Nosaltres anem camí de la informació a les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, arriben els serveis informatius, el butlletí a les 5, i a la propera hora tenim moltíssimes coses preparades a la segona hora de l'estiu XL. Per exemple, viatjar amb l'Albert Falcó. Fins ara mateix.
3: Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. L'Ajuntament de Granada ha elevat a fase d'emergència operativa la situació al municipi andalús i la seva àrea metropolitana arran el terratrèmol de 4,8 graus d'aquest matí i les successives rèpliques que s'han produït. Tot plegat només 3 dies després del primer sisme que ja va posar en alerta el territori i la matinada d'aquest dissabte. Els sismes han deixat 3 ferits molt lleus i danys importants en edificis, principalment per despreniments de façanes. L'alcaldessa Marifran Carazo ha assegurat que continua l'avaluació de desperfectes.
5: Evaluar esos daños, evaluar la situación de esos edificios y viviendas afectadas que han ocasionado pues desprendimientos, derrumbes de casquetes y que hemos tenido, como les decía, que cortar el tráfico.
3: La catedral de Granada i l'Alhambra continuen tancades al públic de manera preventiva mentre se'n comprova l'estat, tot i que l'Ajuntament assegura que els monuments es troben en bon estat després dels terratrèmols. Brussel·les defensa el retorn del Marroc de totes les persones, també els menors, que continuen a Ceuta de manera irregular després de l'entrada massiva de finals de juliol. El Ministeri de l'Interior xifra més de 2.100 els menors que es troben a la ciutat autònoma. Ara estan a disposició del govern de Ceuta després de ser localitzats i identificats per la policia a l'espera que es resolgui la seva situació. L'executiu comunitari al·lega que el dret de la Unió Europea contempla el retorn de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, ha explicat que l'objectiu és que tots aquests menors tornin al Marroc, tot i que la directiva europea estableix que abans de prendre aquesta decisió cal complir uns requisits com que el menor sigui retornat a famílies o a un tutor. En paral·lel, el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços als jutjats de Ceuta per fer front a aquesta crisi migratòria. En un comunicat remarca que l'arribada de 80.000 persones ha afectat de manera extraordinària la seva activitat, ja que han augmentat els procediments judicials. El vocal del Consell, José Manuel Montero, visitarà els propers dies els òrgans judicials de la ciutat autònoma per fer seguiment de la situació. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut alerta que el brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo està lluny d'estar controlat. Ja és el segon més mortífer de la història, a més de 2.300 morts i prop de 5.000 persones infectades. El director de l'OMS adverteix que el risc de propagació continua sent molt alt, sobretot per l'augment dels desplaçaments de població i la inseguretat provocada pel conflicte armat. Amb tot, continuen treballant amb l'objectiu de contenir aquest brot durant els propers 3 mesos. Tierno Valde, cap d'incidències de l'Organització Mundial de la Salut del Congo. Explica que s'estan enfortint les capacitats de vigilància per detectar amb més rapidesa els positius d'Ebola, derivar-los als centres de salut i reduir les elevades taxes de mortalitat. A més, l'OMS ha habilitat 400 llits nous al Congo i ha desplegat un centenar d'epidemiòlegs sobre el terreny per detectar casos i tallar les cadenes de transmissió. Un bomber de la Diputació de Saragossa ha mort aquesta tarda mentre participava en les tasques d'extinció d'un incendi a Cala Torau. El president de la Diputació saragossana, Juan Antonio Sánchez Quero, s'ha desplaçat ja al lloc dels fets. El bomber participava en les tasques d'extinció d'un incendi en un taller mecànic. Mentrestant, a Osca, l'incendi de les Penyes de Riglos evoluciona favorablement, tot i que continua actiu. Les condicions meteorològiques, l'alta temperatura i la baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. Per això el miler de veïns evacuats hauran d'esperar fins demà per començar a tornar a casa seva. Recordem que l'incendi d'Osca ja ha calcinat 17.500 hectàrees. I coincidint amb els incendis, els bombers forestals de l'Aragó han començat avui una vaga indefinida amb serveis mínims del 100% per reclamar més mitjans i personal per lluitar contra els focs. Els professionals que lluiten contra aquests incendis denuncien anys d'abandonament per part de l'administració, jornades de més de 20 hores i equips de treball gairebé obsolets. Carlos Martínez és president del Comitè Intercentres.
4: El último ejemplo de que un solo gran incendio ya colapsa el operativo. Necesitamos asistencia de la UME, asistencia de otras comunidades autónomas, incluso de otros países como Francia. Yo creo que los aragoneses y aragonesas no se merecen eso.
3: I en esports, el Girona acaba d'anunciar el fitxatge del defensa Abdul Mumin, que arriba lliure i signa per 3 temporades. Té 28 anys i fins la darrera temporada va jugar al Rayo Vallecano. És, a més, internacional del seu país, Ghana, amb qui arriba de jugar al Mundial del 2026. Aquest fitxatge suposa la cinquena incorporació per l'equip de Montilivi, que avui recordem ha expandit

0: expedientat al migcampista ucraïnès Viktor Sigankov per la seva negativa diumenge passat a jugar al partit amb el Leganés. I acabem amb la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui les temperatures amb pocs canvis a Catalunya. Continuarà la calor, especialment cap a la meitat oest. Perill important per calor perquè es podran assolir o superar els 39-40 graus a la depressió central i a la conca de l'Ebre de Tarragona. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat a la tarda. Al quadrant nord-est s'esperen núvols d'evolució amb possibilitat de ruixats aïllats ocasionalment acompanyats de tormenta. És una informació d'AEM.
0: Gràcies, és tot per part nostra. Més notícies a les 6. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 5 i 7 minuts, seguim aquí a Ràdio 4 en aquesta tarda de dimarts, anomenat 18 d'agost del 2026, i com cada setmana a aquesta hora estem a punt de viatjar amb Albert Falcó.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: El nostre expert en viatges, l'home que fa i desfà més vegades la maleta en tot l'any. Quantes vegades, Albert, fas i desfàs la maleta al llarg de l'any? Bona tarda, eh?
2: Puc fer a l'any aproximadament 30 viatges.
0: 30? 40. Només? No m'ho crec.
3: I la maleta sempre s'ha de fer de dins cap a fora.
2: Així, ho has après bé, Marc.
3: Això, sí. Em vaig quedar amb aquesta lliçó des del dia 1.
0: No, a mi em va fer més il·lusió que em digués allò del Porsi. A mi el Porsi em va encantar molt.
3: També.
0: El no portar coses que Porsi.
2: Això no cal.
0: El pitjor que va passar és que t'hagis de comprar allà.
3: Els Porsi de cas.
0: Exacte, els Porsis. Albert, avui ens anirem bastant lluny, però que és un viatge que creiem que val molt la pena, perquè ens anem fins al Perú, i a més farem un viatge molt especial. Comencem a Lima, dinem, que això amb tu sempre és important, i acabem navegant per l'Amazones.
2: Doncs sí, Joan, mira, jo et diria que Perú, en aquesta ocasió ens traslladem a Perú, i és un d'aquells destins que quan el visites t'adones que hi ha molt més que aquella imatge que tenim tots del Perú, no? Automàticament t'apareix a Machu Picchu, Los Andes, Cuzco... Però a Perú hi ha un altre Perú, que jo que en aquesta ocasió faria un viatge més especial, més gastronòmic, que això l'agradarà al Marc.
3: Bé.
2: I començaríem a Lima. I de Lima marxaríem al cor de l'Amazonia a fer un creuer, perquè ara és molt més fàcil. Justament fa poquet hi ha una nova aerolínia que fa directament Barcelona-Lima. Yeah. I això realment ens facilita molt el tema del transport.
3: Això és una molt bona notícia el que acabes de comentar, Albert.
0: És una notícia perfecta, sobretot per la gent de Catalunya, de Barcelona i tal, perquè jo quan he hagut d'anar a Madrid per fer... Em cansa més esperar aquelles hores a l'aeroport, 3 hores per poder agafar el següent vol, allò de perdre la connexió perquè imagina que arriba tard el vol...
2: Clar, multipliques les hores de viatge.
0: Sí, vas molt més tranquil.
2: Doncs mira, doncs després t'explicaré una mica com funciona aquest tema d'aquest nou vol i abans aterrarem a Lima i t'aviso que això sí, que tenim que arribar a Lima amb molta gana.
0: Ah, sí? I llavors què fem només arribar a Lima?
2: Doncs mira, jo m'ho prendria amb molta calma, perquè Lima és una ciutat totalment enorme, té molts barris i moltes cares. Jo començaria per Miraflores, que normalment és la zona hotelera dels turistes, i és probablement un dels barris més agradables per començar a descobrir la ciutat. Estàs just davant del Pacífic, tens un passeig marítim, amb parcs, hi ha molta gent fent esport, hi ha restaurants, hi ha molta vida... I tens unes vistes espectaculars des dels penya-segats a lo que és tot el Pacífic.
0: Uh-huh. I és una ciutat per caminar?
2: Sí, és una ciutat per conèixer-la caminant. Perquè pots anar caminant de Flores, per exemple, a un altre barri que es diu Barranco, i aquest barri té un pèl més xic, no? Diguem-ne que és molt artístic, més bohemi, hi ha galeries d'art, hi ha murals, cafès... antigues cases republicanes... És un lloc perfecte per anar sense fer molts plans, no? Et perds, doncs mira, prenc un cafetet aquí, ara visito una galeria d'art, ara de cop i volta em trobo en un restaurant que m'agrada i, pum, faig la tarda i sopo un allà, no?
3: Sense voler, pràcticament, ja tens tot el dia complet. Ara bé, aquí hi ha una pregunta que crec que el guionista que ha preparat el teu espai, Albert, s'ha equivocat.
2: Mm-hmm.
3: Perquè estem parlant de Lima, no de Madrid. Aquí posa San Isidro... També mereix una visita, no?
2: San Isidro és un barri de Lima, just amb aquest nom, tant perquè ja saps que ja són molt de sants. I San Isidro és la zona residencial, amb parcs, grans avingudes, centres comercials, restaurants de luxe, però el més característic de Lima seria el seu centre històric, no? Uh-huh. Perquè allà canvies totalment en escenari, no? Tens la plaça Major, la catedral, esglésies, edificis colonials... tens la sensació d'estar recorregant una ciutat que va ser fonamental per al tema del virreinat espanyol, no?
0: Uh-huh. És que clar, has dit San Isidro i plaça Major i se me venia a la mente lo que todo el mundo se venia a la mente.
3: Per això li demanava jo.
0: A veure, Albert, però anem...
3: Clar que no, no és Madrid, estem tocant Lima.
0: Sí, sí,
3: Lima,
0: ja.
3: I passejant per
0: però
3: aquí.
0: Però plaça Major, em recorda una cosa, el café con leche, el cabo coffee. Escolta, Albert, on mengem? Vinga.
2: Doncs mira, saps que Lima últimament s'ha convertit en una de les grans capitals gastronòmiques del món. No és necessari anar a grans restaurants caríssims d'estrella Michelin, que els té, i boníssims, però si vols, si tens una economia més relaxada, hi ha llocs fantàstics. Menjar als mercats, a les cevitxeries, als petits localets. Hi ha uns que es diuen huariques, no? I el Marc dirà, què és un huarique?
3: Què és un huarique, Albert?
2: Què és un huarique? Pues són el que seria aquí una casa de comides, una casa de menjars típica, amb la senyora que cuina, i és un localet així sense grans pretensions, però es menja estupendíssimament.
3: I bé, quin seria el teu menú per una persona que va allà a Lima per primer cop?
2: A veure, el primer que has de provar és el ceviche.
3: Oh, que bo!
2: Ceviche, sí o sí, amb un pisco sour, també.
3: Clar. Oh, que bo!
2: Aquesta és la manera de començar.
3: Jo perquè he penjat les botes ja pel que fa al tema de l'alcohol, però no sé en què em quedaria, si amb el ceviche o amb pisco sour.
2: Bueno, les dues coses, les dues coses. I a més a més, també tens doncs, els típics, els tiraditos, que tenen molta influència japonesa. I bueno, la gastronomia peruana s'entén perquè té molta influència d'altres països, no? Després provaria el que és una causa limeña, o suspiro limeño, que és, això és un postre de crema, ous i merengue. Això per als més llaminers...
3: Suspiro limeño.
2: Un suspiro limeño, un lomo saltado i, si no, un anticuchos.
0: I què és un anticuchos?
2: Un anticuchos, bona pregunta. El que seria aquí... Un pinchito, clàssic.
0: Aquest és pinxo moruno total, tot el dia.
3: Apunto.
0: Només demana pinxo moruno per sopar.
2: Carns, verdures... Un anticucho, que es diu allà.
3: Suspiro limeño, deixa'm apuntar, Joan, un segon, i anticucho.
0: Anticucho. Molt bé. Això ja... Ara, quan anem a l'Havana, li demanes un anticucho.
3: Aquesta nit a l'Havana li demanaré un anticucho directament.
0: Està tancada avui l'Havana, tancada.
3: Demà.
0: Escolta, per tant, si anem de viatge a Perú, el que hem de deixar de banda és la dieta.
2: La banda de dieta ja la retornes quan arribis a Barcelona, Perquè una de les coses més interessants, lògicament, és la gastronomia que està present a tot arreu. I com et deia, les influències dels indígenes, dels espanyols, d'Àfrica, de Xina, de Japó... Tot això acaba formant una cuina absolutament meravellosa. I la fama que té actualment la cuina peruana.
0: I clar, en tot menjar, tothom vol provar una part dolça, que són les postres.
2: Els
0: com
2: postres.
0: Estan el tema de les postres?
3: Però si t'acaba de comentar el suspiro limeño...
0: No, perquè és el que
3: hi ha un que es diu també picarón o picarona.
0: Però aquest...
2: Los picarones.
3: Ara.
2: Los picarones és com una rosquilla nostra, castellana, leonesa.
3: Lista o tonta?
2: Lista.
3: Molt bé.
2: És una rosquilla freixida, amb camote, mel i espècies. Bueno, és un típic postre d'allà, i això ho pots acompanyar amb un refresc de cola, que és l'Inca Cola.
0: Inca Cola.
3: La cola d'allà.
2: La cola d'allà.
0: Escolta, hi ha alguna beguda típica d'aquestes que ens agraden, que són espirituoses?
2: Espirituoses, Inca Cola.
0: Inca Cola.
2: Sí. Això ja porta... A més, ja són piscos.
0: Això ja porta alguna cosa d'aquestes que...
2: L'Inca Cola no és un refresc de cola. No és un... Qual.
3: Així ja anava ja a la següent fase.
2: A més, hi ha piscos. Piscos amb 25.000 versions.
3: Pots fer servir paraules que no siguin del medievo?
0: No, és perquè...
3: Quevedo? Què ets? Quevedo, ara? Góngora?
0: No, ai, ja està. Sempre es fica amb mi.
3: Salvador Esprim? Ah,
0: clar.
3: Amb tot el respecte.
0: És que... Clar,
3: sembla que va néixer al segle XVIII, de vegades.
2: És un clàssic.
0: Veus, la Bages està amb mi, però jo no vull... No tindrem una discussió homosexual ara mateix. Escolta, hem vinat, hem passejat per Lima, i a partir d'ara què?
2: Doncs ara comença l'aventura.
3: Va.
2: Vinga, marxem cap a l'est, i arribem a Iquitos, i una dada molt important d'Iquitos, que això al Marc li semblarà fascinant, que Iquitos és la ciutat més gran del món a la qual no es pot arribar amb carretera.
3: Boníssima. Boníssima aquesta dada.
2: Home, sabia que al Marc això li agradaria.
3: És pregunta de trivial.
0: Doncs això canvia molt la pel·lícula, perquè com arribem aquí? Què hem de fer?
2: Des de Lima amb avió, sí o sí. I després allà, doncs, quan arribes a Iquitos, et desplaces a Nauta, que és un poble molt petitó, i ja estàs a la plena Amazonia, al riu Amazonas. Allà hi ha embarcacions on pots agafar un d'aquests creuers, hi han de totes les categories, petits, són petitons, i comences el viatge i fer el recorregut per tota l'Amazones.
3: El vaixell seria segur, no, Albert?
2: El vaixell són una passada. Són vaixells molt, molt petits, són embarcacions petites, exclusives, perquè són, tenen com 15 20 cabines,
0: si és que...
2: i hi ha propostes més petites, hi ha grupets de, per 15 persones, per 10, i amb aquests vaixells la veritat és que és molt relaxant. Estàs una setmana i fas un recorregut per tot el riu Amazones amb un rotllo una mica chic luxury, podríem dir-ho.
0: Chic luxury.
3: Què t'agrada a tu, aquests conceptes?
0: Mira, em pregunto una cosa importantíssima. Com està el tema mosquits?
2: Tema mosquits, jo vaig estar 10 dies i no em va picar ni un.
0: Que potser no tens la sang dolça.
2: Sí, sí que la tinc.
3: Et piquen habitualment.
2: A Sitges em piquen cada dia.
0: Escolta, i en aquests meravellosos creuers petitonets de 15 a 20 cabines, què es fa durant tot el dia?
2: Doncs mira, el vaixell va navegant, no? Però la gràcia d'aquesta navegació va fent paradetes i hi ha petites llanxes, no? Petites embarcacions que vas amb un guia i et fica per als afluents del riu.
3: Ai,
2: no?
3: Ai, quina por.
2: I comences a inspeccionar, no? I a veure el que trobes, no? Vas amb experts naturalistes, persones que coneixen perfectament l'entorn de l'Amazones.
0: No, jo pel que veig, tu cada setmana ens portes coses molt aventureres, eh?
2: Ah, bueno, la propera setmana anirem farem alguna cosa més relaxat.
0: No, t'ho dic perquè saps que jo sóc una mica bastant, no sé, pruc, i potser vaig a algun lloc d'aquests i...
2: T'encantaria, perquè mira, tu depèn si tens sort o no per veure animalets.
3: Oh, es veuen bitxos també?
2: Es veuen
3: molts. Es poden veure animals?
2: Sí, a veure, pensem que estem a la natura, sí, totalment salvatge, no és un parc geològic, i però jo vaig veure micos, perezosos, iguanes, tucans...
0: Tucans, Joan, tucans.
2: Garces, t'agraden els tucans?
0: Molt.
2: Martins molt. Pescadors, i piranyes, caimans... I hi ha un moment molt màgic, que és l'únic lloc on els pots veure de tot el món, que són els dolfins rosats de l'Amazones.
0: Ah, això sí que és xulo,
3: no
0: eh?
3: No fotis.
0: Això sí que sembla de pel·lícula.
3: Però és que tot és fantasia, allà, eh?
2: Sí, tot sí. És fantasia i la veritat és que vaig tenir molta sort i vaig veure moltíssims.
0: No. Sí, sí, i segurament vas fer fotos.
2: Sí, sí, vaig fer
0: perquè
2: fotos.
0: Perquè tu has de molt de fer fotos.
2: Vaig fer fotos, vaig pescar unes quantes piranyes, vaig agafar un caiman, baby caiman, bueno, de tot, vaig fer de tot. Com Indiana Jones.
3: Un dofí d'aquest color tan especial no te'l pots endur cap a casa? No,
2: es pot fer això. Estan molt protegits, ja. Però la veritat és que no et dones compte, ja els veus per allà, i és una cosa impressionant, no? I també el que impressiona molt és el so de la selva, no? Ocells, micos, insectes, silenci absolut. És una experiència sensorial.
0: Home, això que expliques també és molt de pel·lícula, eh? Però generalment quan s'ho planteja en una pel·lícula és que després ve amb una escena de por. Aquell silenci, aquelles coses...
2: Sí,
0: aquelles...
2: però la por no arriba.
0: No.
2: Després arriba un sopar meravellós al vaixell.
0: Ah, val, ja veus que això està molt bé.
3: Comparant amb el Joan, tu, a un lloc d'aquests.
0: I per veure aquestes coses hem de matinar molt o què?
2: Sí, a veure... també a la nit no tens gaire cosa a fer, per tant vas a dormir d'hora.
0: Uh-huh.
2: Sí, el bo és matinar, posar el despertador d'hora, i els primers moments del dia és el maco, no?, de l'Amazonia. Ja t'ho dic, que com desperta tota la vida, no? I el so, el silenci, la boira que hi ha per sobre del riu, tot això és impressionant.
0: I un dels llocs importants d'aquestes rutes és Pacaya Samiria.
2: Sí. Això sí, Pacaya Samiria és un dels parcs, una reserva nacional, eh? És un dels pocs espais que queden ja al planeta i és un espai natural d'allà a l'Amazones, eh? Hi ha diversitat, hi ha animals, hi ha plantes... Hi ha una cosa que t'agradarà molt, Marc, perquè tu sé que ets així com de buscar coses interessants.
3: Aviam.
2: També la protagonista del riu és la Victòria Amazònica.
3: Més fantasia, aviam. Què és això?
2: Victòria Amazònica. Tu has vist els nenúfars, sí, habituals que hi ha aquí als parcs, jardins i tal?
3: De vegades fa una mica de llàstima, però sí.
2: Bueno,
3: sí,
2: allà sí. Estan verds, macos i tal, i l'important és que el diàmetre d'aquestes fulles rodones que floten a l'aigua, com a mínim, són d'un metre de diàmetre.
3: Va, home, va! No va dir dos pams, cinc pams com a molt.
2: No, és més gran que aquesta taula.
3: Però ja s'hi pot estirar una persona, eh? Seria... El Joan segur.
2: Jo seria fantàstic per fer-me una foto i... ho trencaríem a l'Instagram, però no ens pujarem a
3: la veu d'una fulla,
2: però la veritat és que la fauna, la flora, la selva, és molt espectacular, aquella part de l'Amazonia.
3: Pacaya Samiria, Victòria Amazònica, m'està encantant, tinc unes ganes d'anar cap allà.
0: Però també entenem que hi ha una part humana en tot això, no?
2: Sí, sí, exacte, Joan, sí. I és fonamental, eh? Fas algunes excursions i pots visitar comunitats que viuen allà al voltant del riu, no? Viuen amb caixetes de fusta, hi ha escoles, petites comunitats, mercats... Però són persones que viuen completament condicionades per al cicle del riu, no? Si puja l'aigua, si baixa l'aigua, si ha d'arribar material però el riu està baix i no arriba. O sigui, viuen absolutament, si plou, si no plou, és molt curiós i viuen d'una manera, bueno, que a nosaltres ens costa veure una mica aquesta vida.
3: I viuen allà habitualment, vols dir? Sí, allà a fer el paripé quan venen els turistes? No. Són d'allà.
0: Clar, mengem molt bé quan estem a Lima, no? Que tenim aquell menú fantàstic, però quan arribem a l'Amazònia, què ens passa amb el menjar?
2: Doncs mira, a l'Amazònia continuem amb la gastronomia, perquè volia lligar una mica aquest viatge amb el tema gastronòmic. I el tema de menjar a l'Amazònia és fantàstic, perquè treballen el que aquí diem el quilòmetre zero, no? Allà ingredients, plàtans, yuques, palmitos, peixos exòtics que tenen un nom. Hi ha un que es diu Juanes, i hi ha un altre que és el tacacho, i un altre que es diu patarrasca. Jo vaig menjar aquest patarrasca, que és un peix així grandot, però el preparen amb moltes espècies i en una manera molt tradicional, no? Bueno, està molt bé la gastronomia també a l'Amazònia.
3: I òbviament és un peix que aquí no hem vist.
2: Aquí no hem vist, no. Hi ha un, que és que ara no recordo el nom perquè sóc una mica així, que fa com 20 metres.
3: Ah. Home, va. Tot fantasia i tot allà molt gran, no? Home, si m'ho dius tu, sí.
2: Sí.
3: I van pescar un de 20 metres?
2: No, el vam pescar. Ronden per allà sota.
0: Ronden per allà sota. Ja, de riu. Ronden per sota del riu.
2: Sí.
0: Déu meu.
2: Però no, menys mal que no són piranyes. Les piranyes són més petites.
0: 20 metres de peix, Déu meu.
3: També les piranyes diuen que no ataquen, que és un mite. A mi no m'agradaria comprovar-ho.
2: No ataquen. Nosaltres vam fer una pesca amb piranyes.
3: És cert, això? No ataquen.
2: Fiques a l'am un tros de carn important, així és un entrecot.
3: Sí.
2: I desapareix l'am i no pica. Però després de provar com 10 vegades, sí que una vaig treure una piranya.
0: Parlem de luxe, perquè clar, estàvem parlant d'un creuer de luxe. Què és un creuer de luxe exactament quan estem per l'Amazones?
2: Mira, clar, allà el luxe és totalment diferent. No és un vaixell amb restaurants, spas, botigues, no. Allà el luxe què és? Tenir una habitació meravellosa, tot de vidre, vas veient el paisatge...
0: Oh, això té que ser xulo.
2: Vas navegant, veus com es fa de nit, com es fa de dia... és fantàstic, no? Per això, això és el luxe, no? La tranquil·litat, veure els dolfins rosats, menjar... La gent que t'acompanya amb aquests creuers, els especialistes, són gent molt professional... I la veritat és que això és un luxe, no? I poder estar en un dels llocs que ja queden pocs, no, al món com aquest, no?
0: Uh-huh. I entenc que al final del dia és un moment també maco des d'allà, no?
2: Bueno, és el millor, és fantàstic, no? Quan cau el sol, comença a canviar de colors el riu, el cel,
3: a
2: l'aigua,
3: sol.
2: I tornem un altre cop amb les fantasies del Marc. O sigui, meravellós.
3: Una eclipsi de sol allà...
2: Allà hauria estat bé, sí.
3: Deu ser molt bèstia.
0: Estem parlant d'un viatge molt maco, però aquí li recomanaria... Ui, com estic jo? Li recomanaria un viatge així.

0: amb bona gastronomia, amb una tripulació pendent de tu 24 hores, una experiència autèntica i fer aquestes excursions amb els professionals baixant del vaixell, no? Pots caminar per la selva, pots anar a ficar-te per afluents... És una altra manera de viatjar i molt, molt atractiva.
1: Mm-hmm. Ho explica molt bé, aquest paio.
2: Ho explica molt bé perquè ho ha viscut.
1: Ho explica molt bé
2: persona.
1: Tot.
2: Clar, quan ho has viscut, això ho pots explicar molt bé. Però ara també ho podrà viure més en catalana perquè tenim una molt bona notícia i és que a partir d'ara hi ha vols directes des d'aquí, com veies al principi.
0: Sí. Ara és meravellós perquè hi ha una aerolínia que té la base aquí a Barcelona i ha posat en marxa des de fa un mes rutes directes a Barcelona-Lima i Lima-Barcelona, sense escales. Aproximadament són 12 hores 30 minuts de vol, o sigui, res. Un sopar, un aperitiu, una siesta, i arribes directament i et despertes a l'altra banda de l'Atlàntic. O sigui, que fantàstic.
1: Què més es pot demanar? Un parell de pel·lis?
2: I ja està, sí, com les d'ahir. Escolta, i excuses hi ha poques, no? Ara, llavors, ja per no anar a Perú, a Lima...
0: És un viatge fantàstic, o sigui, jo recomano Perú, que per descobrir-lo gastronòmicament és un dels països que s'està posicionant amb els tops, a part ja dels tòpics típics ben coneguts de Perú, però és un país sorprenent i que encara et sorprèn.
2: A veure... Jo ara mateix estic parlant d'aquest viatge meravellós amb tu, de l'Amazones, em sembla una cosa meravellosa, de menjar, però tu, què ens recomanaries abans de marxar per portar-nos, per fer, no fer porcis i portar el que realment fa falta per veure aquest lloc?
0: Realment, mira l'època de l'any que mm-hmm. viatjaràs, si possiblement hi ha pluges o no hi ha pluges, portar capes sempre és bé, portar pues, coses que puguis posar i treure. El clima depèn, clar, ets un país molt gran, si vas al nord, al sud, a l'est, si plou, si no plou. Informar-te realment d'on vas i res, no has de portar gairebé res. O sigui, el que portaries aquí, uns prismàtics, per exemple, per uh-huh. veure des del vaixell, veure animalets per a l'Amazones... El que viatges normalment quan fas una sortida.
2: Mm-hmm. Doncs avui hem parlat de Perú, Lima, Amazones, un viatge fantàstic amb l'Albert Falcó, que ens ho explica més amb aquesta passió perquè ho ha viscut en primera persona, perquè l'Albert és la persona que viatja sempre, a més s'encarrega, com bé sabeu, de Destinos, al periòdico. Albert Falcó, gràcies i fins la setmana vinent.
0: A vosaltres. A veure on viatgem la propera setmana.
3: Gràcies, molt bé.
2: A veure, manca un minut perquè siguin 6:45 aquí a Ràdio 4, des de l'estiu XL.
4: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Aquí seguim a Ràdio 4, són 2:15 de 6 de la tarda i tenim molts temes per tocar avui a l'estiu XL. Ens encanten els gossos, jo estic enamorat dels gossos i no m'hagués imaginat mai que estaria en un estudi de ràdio amb dos gossos i, a més, famosos, coneguts, o sigui, imagina't. Marc García, bona tarda, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, bé, com sempre.
0: Sí, no? Et veig somrient, feliç...
1: Com sempre, com cada dia.
0: Com cada dia. Escolta, com deia, parlem de gossos.
1: Sí, i començaré parlant dels gossos policia. Aquests agents de l'autoritat capaços de trobar explosius, drogues, armes o fins i tot diners amagats sense necessitat d'obrir una maleta. D'altres, fins i tot, poden seguir el rastre d'una persona desapareguda gràcies a una cosa que per a nosaltres resulta pràcticament imperceptible, la seva olor. Aquí a Catalunya gaudim, entre d'altres, de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra. Els gossos d'aquesta unitat treballen en diferents especialitats, sempre amb finalitats de detecció i no de defensa ni atac. Aquestes tasques són la detecció d'explosius, armes de foc i munició, substàncies estupefaents i bitllets de curs legal, així com la recerca i localització de persones. Perquè ens expliqui com treballen amb els gossos i la història de la unitat, he parlat amb Elisabet García, sergent dels Mossos d'Esquadra i ensinistradora.
2: La unitat canina de Mossos d'Esquadra remunta als anys 80. Als anys 80 érem gossos de lloguer, no teníem ni gossos nosaltres. I a partir dels anys 90, llavors ja amb el creixement del cos de Mossos d'Esquadra, ja ens vam anar a formar diversos guies a diferents cossos policials que ja tenien gossos, ja tenien guies canins. Llavors ens vam anar a formar amb la Guàrdia Civil, amb Policia Nacional i també amb l'Erchaina, per tenir una unitat canina ja preparada per les Olimpiades de l'any de Barcelona 92. A partir de l'any 2000 ja tenim la formació pròpia, o sigui, ja nosaltres tenim un grup de formació on formen els nostres guies i els nostres gossos, i actualment doncs, tenim això, tenim 50 efectius.
1: En molts casos, aquests gossos són adreçats a tasques preventives com són la recerca d'explosius en grans esdeveniments o de detecció de drogues. D'altres, però, estan dirigits a reaccionar i detectar l'olor de partícules en suspensió, com en els casos de la recerca de persones o els gossos que detecten accelerants del foc durant incendis. Però més enllà de les seves funcions, hi ha una pregunta que ens fem tots. Què ha de tenir un bon gos policia?
2: No mirem un gos com a raça, sinó un gos com a individu. Llavors, ha de ser un gos que tingui molt instint de joc, que sigui molt perseverant, que ha de tenir unes qualitats olfactives que siguin les idònies, però en realitat el que busquem és un gos que li agradi molt jugar, perquè per ells no és una feina, sinó que és un joc.
1: Treballar jugant, això sona bé. Els gossos, com els humans, també tenen els seus ritmes, tot i que en el seu cas no se'ls pot demanar que compleixin una jornada laboral de 8 hores.
2: És molt difícil de dir quanta estona pot treballar, però podem fer recerques de 30, 45 minuts i llavors necessiten doncs, el seu descans per tornar a recuperar totes les seves capacitats i tornar en el joc. Però així, generalitzant, podríem parlar de 30-45 minuts i llavors un descans pertinent. Depenent, l'estiu ens costa molt més perquè la calor els aixafa molt i costa molt que entrin al joc, i a l'hivern busquen molt millor, recuperen molt més ràpid, poden fer búsquedes més llargues...
1: Més enllà de l'ensinistrament, entre el gos i el seu guia s'estableix un vincle de confiança imprescindible. Es coneixen, s'entenen i treballen com un sol equip. Perquè al capdavall, aquesta connexió és tan important com el seu olfacte o la seva preparació.
2: La veritat és que el vincle que fa el guia amb el gos és el més important de la nostra feina. Antigament, els gossos de la unitat canina, gairebé tots, es quedaven a les caneres que tenim al servei central, al complex central Egara. Cada vegada més, el gos de treball se'n va al domicili del guia, perquè el vincle que crees estant fora de la feina també és molt important. O sigui, si tu el gos et coneix a tu i tu coneixes el gos, el resultat del treball, de la recerca, és molt millor, és òptim. Llavors, el vincle que fas, el fas entrenant cada dia amb el gos i quan te l'emportes a casa.
1: A més, quan el gos deixa el cos, després d'entre 9 i 11 anys de servei, ho fa des d'aquest any amb tots els honors.
2: Just aquest any, el mes de març, van publicar al Parlament de Catalunya una resolució on els gossos de la unitat canina se'ls considera agents del cos de Mossos d'Esquadra i s'estan fent una sèrie de canvis normatius on el gos, quan es jubila, quan deixa de prestar serveis, continua depenent del Departament d'Interior, amb totes les despeses de manutenció i assistència veterinària cobertes, i a més aquest gos es queda amb el seu guia en cas que se'l vulgui portar a casa. El gos, un cop deixa de treballar, es pot quedar amb el guia, es pot quedar a casa seva i pot fer vida de gos.
0: És interessant perquè estem parlant dels gossos que juguen cada dia a la policia, que fa una tasca importantíssima. Ja també volem parlar dels gossos que juguen a les persones, perquè sempre hem tingut molt present, ara canvio d'idioma perquè l'Àlex també m'entengui, perquè m'entiendas, sempre hemos tenido muy presente que los perros siempre eran para gente invidente, pero en tu caso, bienvenido Àlex, gracias por estar con nosotros esta tarde, Àlex Nogales, que además, bueno, tú eres autista y tienes un perro de asistencia para autismo, que sinceramente la verdad es que no nos lo esperábamos porque es lo que menos hemos visto. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo
3: Buenas
0: estás?
3: Tardes.
0: Oye, que es que la verdad, siempre pensábamos en los perros para gente que era invidente, que no veía, pero no perros de asistencia para el autismo. Por eso cuando conocimos tu historia con Milo, que por cierto se porta muy bien, que está aquí sentadito a tu lado, nos sorprendió muchísimo porque era otra forma de ver lo que era un perro de asistencia. Bueno, ¿cómo llega Milo a tu vida?
3: Pues Milo llega porque nosotros teníamos otro perro y de la protectora donde lo adoptamos pusieron que había un perro que necesitaba una acogida durante un fin de semana urgente porque, bueno, era un cachorro y si no le iban a mandar a la perrera. Y lo vimos y hablamos con mis padres y dijimos que, bueno, que le acogíamos durante ese fin de semana. El perro en cuestión es Milo. Y, bueno, pues vino a casa y nunca se fue. No fue acogida, le adoptamos. Y de ahí, pues, bueno, mucho investigando lo que era un perro de asistencia y demás, decidimos contactar con una entidad de perros de asistencia, en nuestro caso Leal Can, que nos ayudó a evaluar al perro primero para ver si era posible que fuera de asistencia. Le evaluaron y demás, y a partir de ahí pues empezamos a entrenar con él. Y resultó que, bueno, pues que lo hacía todo súper bien, así que se convirtió en mi perro de asistencia.
0: O sea que fíjate que ha sido al revés, no es un perro de asistencia que ya directamente te lo entregan, sino un perro que era un perro nada normal y que al final se convirtió en un perro de asistencia. La idea,
3: sí.
0: La historia es muy bonita.
3: Sí.
0: Porque eso quiere decir que el perro te ha buscado a ti y tú has buscado al perro. Había una conexión mutua.
3: Totalmente. Desde el primer momento hubo una conexión muy grande.
4: Ahora, por ejemplo, estabas tirado en su mantita, que tú lo has dicho, voy a por su mantita, la pongo aquí, él estaba muy tranquilo, pero de repente veo que te ha escuchado al lado, supongo, y se ha acercado.
3: Porque estoy teniendo un pico de pulsaciones.
4: Vale.
3: De los nervios, ¿sí? Me suben las pulsaciones y él viene, y como me ha dado con la nariz, ¿la has visto? Pues eso significa que no le estoy haciendo ni caso ahora, por eso está como, ¿qué haces? Y es porque me están subiendo las pulsaciones.
4: Pues estás nervioso, te sube las pulsaciones y él lo nota.
3: Sí.
4: Lo nota por el olor.
3: Sí, es una de sus habilidades específicas de perro de asistencia, que me suban las pulsaciones y que él pues me avise de que eso está pasando.
1: Porque Alex, en tus vídeos explicas que Milo conoce más de 10 técnicas para ayudarte. Para alguien que nunca ha visto trabajar un perro de asistencia con una persona autista, ¿qué cosas concretas es capaz de hacer?
3: Pues Milo puede... lo primero que más usamos, la verdad, es la terapia de presión, que es que se pone encima de mí con todo su cuerpo y me relaja mucho el sistema nervioso. Después me para algunas estereotipias que me pueden hacer daño. También tiene una señal que es Orbit, que es que gire alrededor de mí para crear espacio entre yo y la gente del resto, para no agobiarme. Luego también, estas son habilidades más de perro guía, pero sabe buscarme una salida. Yo le digo, Milo, busca la salida, o ve a la salida, y él va a la salida, me lleva, por eso lleva este asa en el chaleco. También sabe buscarme una silla. También otra que usamos mucho es que siga a la persona.

0: agobiado y Milo cogió y me llevó a la salida sin yo pedirle nada. Claro, luego empezamos a entrenar esa habilidad de sal, ¿no? Sal de ahí. Pero me llevó a la salida él solo, sin yo decirle nada. O sea, fue un momento súper especial para mí que marcó la diferencia también, porque en ningún momento le habíamos enseñado eso. O sea, eso, bueno, no llevaba ni chaleco con asa, ¿eh? O sea, él salió y punto. Y fue porque notó que yo no podía hacer nada. Y creo que eso es que tiene una sensibilidad muy, muy especial.
1: Bueno, y el vínculo que tenéis vosotros, sí, que tú has llegado a decir que es como una, bueno, una asistencia con vida.
0: Sí.
1: O sea, eso lo dices tú alto,
0: sí,
1: y claro.
0: Sí. Es que yo lo entiendo como parte de mí. Se me hace muy raro ir a algún lado si no viene él o cualquier cosa, porque para mí es tan esencial que él es lo que hace posible que yo pueda salir. Entonces, es muy especial.
1: Y hablabas de que eres una persona de pueblo, menos población, y está yendo a ciudades grandes. Sí. Que hoy estás en Barcelona.
0: Sí, eso es.
1: O sea que también es un logro importante el poder ir a sitios donde hay mucha más afluencia de público. ¿En qué lugar has estado con muchísima gente y con Milo al lado?
0: Pues hemos estado varias veces en Madrid Centro. Y bueno, para mí Madrid Centro es muy complicado, pero hemos conseguido ir una vez al mes al club de lectura. Está en Sol, bueno, o sea que mucho. Pero bueno, con la ayuda de Milo sí que hemos podido dar ese paso de ir 2 horas al club de lectura una vez al mes a Madrid. Entonces estoy muy contento.
2: Porque Alex, ¿cuáles son las actividades que más te gusta hacer con Milo?
0: Pues la que más, ir al campo a pasear. Esa me encanta. Pero luego me he dado cuenta, por ejemplo, que hay cosas que antes no podía hacer, que ahora sí, como por ejemplo irme a tomar el café de la semana. Vamos una vez a la semana a tomar café. Y me encanta. Antes no podía ir a tomar café, bueno, ni a nada, pero el café parece algo como súper banal o súper normal para mucha gente, pero que para mí era misión imposible. Y ahora me encanta ir a la cafetería, de que siempre vamos a la misma. Me encanta, él se pone a mi lado y yo me tomo mi café con quien sea que venga ese día. Porque claro, mi familia se turna para venir un día a la semana conmigo a tomar café.
1: No, a mí el otro día también vi que fuiste a una cita médica con tu padre, con Milo, que te guiaba en todo momento, sí, en poder estar en la consulta, que también es otro proceso importante, ir al médico.
0: Sí, para mí los centros de salud son súper complicados porque hay mucho que procesar, hay muchas luces, muchos sonidos y bueno, pues es un poco caos. Y pues al que siempre vamos, Milo ya se sabe el camino, sabe perfectamente cómo ir hasta la consulta, llegamos, se tumba y hasta que me llaman. Y luego a la salida, pues lo mismo, me guía hasta la salida súper rápido. Y bueno, lo que más me ayuda a mí en estos casos son los tiempos de espera, que para mí esperar en la cita médica es muy complicado y si está él, ya no es tan complicado. Sigue siendo un poco complicado, pero bueno, menos.
1: Bueno, pues hoy hemos hablado de eso. Hemos hablado de cómo ayudan los perros a las personas y lo hemos hecho amb la Jessica Cobos, de l'Associació d'Acció Social Discan, i amb el Samu. Gràcies per venir aquí a Radio 4 a l'Estiu XL.
3: A vosaltres.
1: I per estar amb nosaltres. I lo hemos hecho también con Milo y con Alex Nogales, que están explicando su aventura cada día en redes sociales de cómo ayuda a Milo a Alex. Gràcies per estar aquí hoy en la radio con nosotros.
0: Gràcies per darnos visibilitat.
1: De nada. Manquen segons perquè siguin les 6 de la tarda. Arribem al butlletí informatiu, ens entrem del que passa al món i després una hora molt musical per descobrir avui música de pel·lícula Sant Juan Apraves i també el Déjà Vu. Serà després de l'informatiu de les 6 aquí a Ràdio 4 a l'Estiu XL. Fins ara mateix.
4: Estiu XL.
5: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Espanya lluita contra diversos incendis simultanis. El darrer s'ha declarat a les Urdes, a Càceres, i ha obligat a evacuar una vintena de veïns a diversos nuclis de població. Hi treballen més d'un centenar d'efectius terrestres i 15 mitjans aeris per intentar contenir les flames. A Osca, el foc a les penyes de Riglos evoluciona favorablement, però continua actiu i afronta 2 dies complicats, amb temperatures de més de 35 graus i fortes ratxes de vent. Més d'un miler de persones continuen evacuades i no s'espera que les condicions permetin la seva tornada a casa abans de dimecres. L'incendi d'Osca ja ha calcinat 17.500 hectàrees i en el que portem d'any al conjunt d'Espanya se n'han cremat més de 250.000. Avui precisament es commemora el Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals. Des de començaments d'any fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis al territori català, més de la meitat al Baix Empordà i han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola. L'ONG Greenpeace lamenta que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal de manera descontrolada. A més, l'organització assegura que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posen en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto és portaveu.
3: Gran parte de todo el arco mediterráneo, incluida Cataluña, hay una gran cantidad de población, millones de personas viviendo en una matriz forestal, viviendo en contacto directo con el monte. Los árboles están en contacto con la carpintería, con exterior de las casas, con los setos. Es decir, tenemos una situación de vulnerabilidad muy alta.
5: L'entitat defensa que cal fer un canvi de model que millori la planificació i la gestió del territori i que permeti identificar els riscos climàtics. I ho acabem de saber. Són dues les víctimes mortals en les tasques d'extinció d'un incendi a Calatorà o a Saragossa, segons confirmen fonts a l'operatiu a Ràdio Nacional. La darrera víctima és un treballador del taller mecànic on s'hauria originat el foc i se suma al bomber de la Diputació de Saragossa que ha perdut la vida en aquesta emergència. Un intern del centre penitenciari de Ponent ha estat trobat mort aquest dimarts al matí després de suïcidar-se. Segons fonts del Departament de Justícia, uns interns han avisat als funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat al servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activitat de protocol de prevenció d'incendis. Si Cap Fepol lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. Espanya ha habilitat 1.500 places temporals a Ceuta per atendre els migrants que continuen a la ciutat gairebé 3 setmanes després de l'arribada massiva. La crisi migratòria a Ceuta està generant un nou enfrontament entre el govern central i l'oposició. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha acusat l'executiu d'inacció i ha demanat recuperar la normalitat a la ciutat autònoma, mentre la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet una nova crida a la col·laboració també a les comunitats autònomes governades pel PP.
6: De un gobierno ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
7: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
5: El Ministeri de l'Interior calcula que encara hi ha unes 5.000 persones en situació irregular a Ceuta. A tot això, l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana i expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha vaticinat aquest dimarts que el Tribunal Suprem posarà totes les traves possibles per no amnistiar-la.
8: Però, evidentment, tot depèn del Suprem i, evidentment, amb aquest tribunal, que l'únic que li importa és la unitat d'Espanya i el que menys li importa és la justícia, doncs suposo que posarà totes les traves possibles per no aplicar-la.
5: Forcadell ha fet aquestes declaracions des de Prada de Conflent abans de participar a la Universitat Catalana d'Estiu. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària. Destaquem un parell d'incidències que provoquen petits trams de retencions. Un vehicle avariat a l'autopista AP7, a Castellet i la Gornal, talla carril en sentit nord, sentit Barcelona, aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig. I també a l'autopista AP7, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, estan acabant de retirar un vehicle accidentat. Hi ha un carril tallat, també en sentit nord, un petit tram d'aturades d'un quilòmetre aproximadament. A la resta de vies, molta calma. És cert que ara ens indiquen que tenim una incidència a la Ronda Litoral de Barcelona, a la zona de Prim, i tenim tallada aquesta Ronda Litoral en sentit Besòs. Es fan desviaments per la sortida número 22. Per tant, sí que hi ha problemes. Com us dèiem, tallada aquesta Ronda Litoral de Barcelona, el tram de Prim i en sentit Besòs. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: Doncs també és tot per part nostra. Més notícies aquí a Ràdio 4 a les 7. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio

0: Són les 5 i 6 minuts, seguim aquí a Ràdio 4, l'última hora d'avui va a l'Estiu XL, una hora que serà molt musical i també una part esportiva, perquè avui, en teoria, es presenta a Rodri, no, en teoria no, es presenta a Rodri al Barça. Ho parlem en un 3 no res, comencem aquesta nova hora.
1: Estiu XL a Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: I per parlar d'aquesta presentació oficial està allà el Josep Capell. Josep, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Com estàs? Com va tot?
2: Molt bé, molt bé. Faries per cert, no? has dit en teoria i després has corregit. Jo mantindria l'en teoria.
3: Sí, jo també.
0: Perquè encara no arriben, no?
2: No, bueno, a veure, això és Can Barça, i a Can Barça ja sabeu que pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Per tant, jo m'esperaria. Sí que és veritat que ens han assegurat que serà avui, però encara ni tan sols s'ha fet l'anunci oficial, tot i que ja ens han dit que ha firmat els documents aquest mateix matí, després de passar la revisió mèdica. Ha anat a dinar el president, amb Joan Laporta, que feia un temps que no el vèiem, ja saps que va tenir problemes de salut, però bueno, ha estat dinant amb ell i amb Deco, i de fet, gran part de la comitiva està ja a les oficines del Camp Nou. Però encara no tenim la oficialitat per part del Barça ni del Manchester City, ni tampoc l'hora de presentació. Això com el tennis, aquest matí ens han dit no abans de les 5 de la tarda, però bueno, són les 6 i encara ni tan sols ens han dit l'hora. Per tant, jo, sent que en Barça mantindria en principi o de moment, però bueno, anem a veure, si no és avui serà demà, però bueno, jo crec que serà aquesta mateixa tarda.
3: Però som un club, jo m'incloc, som un club de paraula. No serà abans de les 5 i no ha estat abans de les 5.
2: Correcte, tampoc menteixen, però en fi, continuarem esperant i ja sabeu, aquí Can Barça, insisteixo, pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment, així que esperarem. De pitjors n'hem vist a Can Barça durant tots aquests anys.
0: Home, possiblement també, clar, si han mirat amb el president, doncs els dinars s'allarguen una mica, ja saps que quan estàs...
2: Sí, aquest ja està acabat, ha sortit el dinar, no han dinat malament, ni en un restaurant que està gens malament a Barcelona, no farem publicitat, però gens malament, ha firmat autògrafs i ens asseguren que ja ha firmat com a nou jugador del Barça. De fet, ja tenen el vídeo preparat i tot. L'únic és que suposo que falta algun petit document d'intercanvi entre el City i el Barça, i fins que no tinguin tot tancat, doncs no ho faran oficial. I res, de l'anunci oficial a la presentació, igual passa res, mitja horeta, per això ja els mitjans de comunicació des de fa una estoneta estem per aquí a les instal·lacions del Camp Nou esperant.
3: Aviam si el City ens la juga, que no seria el primer cop.
0: Que no, home, no. Que a més...
2: No.
0: A més, demà ja va Gamper, no? Josep?
2: Sí, no el jugarà, no el jugarà.
0: Ah, no?
2: No el jugarà. No, va tenir una petita intervenció a l'esquena, en tot cas també ha arribat faltat de ritme, perquè ha començat la pretemporada, de fet, fa no res, com la resta de jugadors internacionals espanyols amb el Barça. De fet, ell ni tan sols ha entrenat amb el City, per tant, necessita encara entrenaments, etcètera, etcètera. És a dir, demà sí que estarà la presentació, ja sabeu, el Gamper sempre presenta en jugador per jugador davant de l'afició. Escoltarem segurament a Hansi Flick i al primer capità, que avui hem sabut que com a mínim provisionalment serà Rafinha i no pas Frenkie de Jong, que està lesionat, i presentaran els jugadors, i entre ells evidentment estarà Rodri. Però ja et dic, jugar de moment encara haurem d'esperar. Jo fins i tot apunto que el cap de setmana, quan debuti el Barça en Lliga el diumenge a Camp de l'Eix, tampoc hi serà segurament Rodri. Encara haurem d'esperar unes quantes setmanes per poder veure Rodri de curt i jugant amb el que seran els seus nous companys, tot i que la gran majoria els coneix de la selecció espanyola.
3: I compta el titular que acabes de donar, potser de manera inconscient. De Jong no serà primer capità.
2: No, ho ha explicat avui mateix. De fet, ahir, des del Brasil,
3: sí,
2: va saltar la notícia i tothom va dir, ostres, què és això de Rafinha primer capità? Ja no hi és Ronald Araujo, ja no hi és Ter Stegen, en principi li tocaria el que era el tercer capità, que és Frenkie de Jong. Va sobtar moltíssim. Des del club ens van dir, espereu a demà, que hi haurà explicacions per part d'aquí per Toki. Al final ha estat el propi Hansi Flick als mitjans del club. Ha dit que la seva relació amb Frenkie de Jong és excel·lent, simplement és que està lesionat i per tant, fins que es tanqui el mercat en aquest mes d'agost, no estigui la plantilla tancada i, per tant, puguin votar tots el mes de setembre, fins que no hi hagin votacions, ha estat decisió seva que el primer capità serà Rafinha, juntament amb Pedri, amb el propi Frenkie de Jong i també amb Eric Garcia, i demà, per tant, qui s'adreci a l'afició, qui agafi el micro i parli davant de l'afició, serà el brasiler Rafinha. Per tant, en principi, no hi hauria d'haver més

0: problemes després d'aquesta explicació de Hansi Flick, tot i que ja us dic jo que s'ha volgut també evitar mals majors amb el tema de Frenkie de Jong, que ja sabeu que la seva relació amb el Barça és la que és, i per tant, per evitar algun possible xiulet, etcètera, etcètera, doncs mira, que parli Rafinha i així evitem problemes, i de moment Frenkie de Jong que s'ocupi en recuperar-se de la lesió, sí, que de moment no vol passar per quiròfan i no sabem quant de temps estarà de baixa el neerlandès.
1: Sí, que s'ocupi de fer alguna cosa, no? Resumint seria sí. Això. Si ho diu Hans Dieter...
0: Això ho dic jo.
1: Si, això que ha dit Hans Dieter, si ho diu ell, va a missa. Ara, tinc el meu dubte.
2: Escolta, és no que jo veig tinc que jo, a mi em feia il·lusió dir que ara connectarem amb el Capelli segurament amb la nostra força, la nostra pressió, aconseguirem que l'acte sigui ara mateix.
1: No, és però, que és més.
2: Però no ho estem aconseguint, eh?
1: Puc fer un pronòstic dels meus?
0: No.
2: Sí, fes un pronòstic. No ens saltaràs, però bé, fes-ho.
1: El Barça està esperant a l'hora màgica, que avui l'hora màgica són les 18 hores i 18 minuts. A les 18 hores i 18 minuts tindrem un tuit, que ara no es diu així, però és igual, tindrem un tuit a X, al compte oficial del Barça, i serà el moment que es faci oficial. Això ho podem allargar 6 minuts, o si vols, Josep, et torquem d'aquí 6 minuts.
2: No, si el Josep ha d'estar allà fins que els doni la gana a ells de fer la presentació.
1: Ja sé, però
2: pobre, si és
0: no seria, que... No seria la primera vegada que invertim unes quantes hores esperant a coses com aquestes. Precisament, el club ja ahir ens va explicar que perquè no passi el mateix que va succeir, per exemple, en Gordon, o jo recordo Cancelo el mes de gener, ens van citar en teoria una presentació a la 1 de la tarda. Tot sigui dit, des de fa un any, el nou grup de comunicació que està, diguéssim, portant la comunicació, valgui la redundància del club, ens va tractar molt bé, ens va convidar a dinar aquí al costat del Camp Nou, etcètera, etcètera, però clar, es va allargar i es va fer passades les 7 de la tarda, és a dir, més de 7 hores esperant a la presentació del jugador. Precisament per evitar això, han dit, escolta, estigueu atents, però ja farem l'anunci i ja us citarem, com a mínim perquè tingueu una hora de marge per poder arribar al que serà la roda de premsa, per no fer-nos esperar hores i hores. I jo crec que anaven ben encaminats perquè ahir ens deien que la idea era presentar-lo a la 1 i fixa-t'hi que són més de les 6 de la tarda i de moment ni tan sols tenim l'anunci oficial. Així que de moment continuem esperant.
1: Insisteixo i em callo. 18 hores, 18 minuts serà el moment en el que es farà públic aquest fitxatge de manera oficial, també perquè és una hora màgica a Xina, i al mercat xinès hem d'estar molt pendents i molt a l'aguait, també.
2: Mira,
1: últimament jo... és fonamental.
2: Capel, vull dir-te una cosa importantíssima. No et refiguis dels pronòstics de Marc Avena. No encerta ni un. Per tant, no t'aventuris.
1: Això ho dius tu.
2: És una realitat. Podem enumerar un munt dels teus pronòstics i ni un.
1: Què ens juguem a que es fa públic de manera oficial aquest fitxatge al compte del Barça a les 18 hores 18 minuts?
2: El sopar d'aquesta nit.
0: Segons el rellotge de la ràdio, no? O sigui,
2: sí,
0: l'hora oficial.
2: L'hora oficial. Ara mateix són les 18, 14 i 14 segons. Però ja dic jo que
0: si
2: les 18 fos, i 18...
0: Si fossin les 19, 18, sempre pot dir que parlaven hora canària o
2: coses
0: d'aquestes. No. La qüestió és encertar-la.
1: Si no has berenat, afanya't. Et queden menys de 5 minuts.
2: Ai, Déu meu.
1: Però la nit serà llarga, eh?
2: Bé, doncs, Josep Capel, company d'esports de Ràdio 4, en directe des de les instal·lacions del Barça per la presentació del Rodri. A veure si realment és a les 18:18. Si és a les 18:18, demanar pas i et donem pas de nou.
1: Ho pots passar per antena sense demanar pas. Josep, endavant, eh? Tot teu.
0: I tant. Perquè estarem, tot i que siguin 5 minuts, jo m'espero, pel que pugui ser. A les 18:19 ja no, eh? Ja...
2: No, perquè això ja no és el que ha dit ell. Per tant, ha de ser 18:18.
1: 190 segons i baixant.
2: Exacte. Gràcies, Capel. Una abraçada.
0: Fins ara.
2: Fins ara. Adéu-siau. Manquen... Ara mateix és un quart de 7 de la tarda aquí a Ràdio 4.
3: Es diu... XL. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
1: Imagina, Joan.
2: Sí, no.
1: A les 18 hores, 18 minuts, patapam.
2: I ja seria la primera vegada, no sé quantes vegades, que has fet prediccions. No m'ho crec ni jo.
1: Bé, ens hem jugat una mariscada on hem dinat avui, eh?
2: No, on hem dinat avui segur que no. Escolta, aquesta hora que sí que tenim clar i segur és que Juanma Pravas està amb nosaltres. Juanma, benvingut, bona tarda.
4: Què tal, com esteu?
2: Benvingut a la ràdio de nou.
4: He estat molt atent a la vostra tertúlia, però heu vist que no he obert la boca per la meva ignorància en el món del futbol i llavors no he volgut opinar.
1: s'ha afegit, eh?
4: No, però...
1: Més que el Joan segur que saps, i més que jo també.
2: Jo no en sé
1: gaire.
2: Jo si
1: fos bàsquet encara, però futbol ni idea.
2: Jo no en tinc gaire idea de futbol, i a més ho he dit públicament. Ho vaig dir el primer programa quan vam parlar del Mundial, o sigui que tampoc aquí ara diré coses que no són. Però avui sé que és notícia aquesta presentació, per això l'hem volgut tocar aquí al programa. I avui també el que volem fer és repassar música, com fem cada setmana, temàtica, amb en Juanma Prades. I avui parlem de música de pel·lícules.
4: De bandes sonores, de temes de pel·lícula, de quan les cançons de les pel·lícules eren pràcticament tan importants com la pel·lícula, o a vegades, en algunes pel·lícules, era molt millor la cançó que la pròpia pel·lícula.
2: Comencem per aquesta.

0: Mira, el que tinc clar és aquesta banda sonora. És de totes les que més perduren en el temps i va a qualsevol generació, perquè pots veure qualsevol persona imitant el ball, fent els mateixos balls que ells...
1: No, si el Marc s'acaba de fer un bailoteo a l'altra volta, et faltava el pantaló de campana aquí.
0: Exacte.
1: I et faltava l'americana.
2: La taula. Escoltes els aplaudiments de la gent que està connectada a RTV Play?
0: Per què? Què passa? Perquè tu balles?
2: De l'exhibició que acabo de fer.
0: Sí, serà per això, segurament.
2: I en qüestió de 27 segons, tuitazo del Barça.
0: Va, deixa-ho ja, va, el tema. Matem-ho aquí. Escolta, Juanma, pel·lícula.
1: Pel·lícula, Fiebre del Sábado Noche, una gran pel·lícula que va suposar doncs, que la música fos molt protagonista en els que vam viure aquesta època, encara que jo era un adolescent, però la recordo perfectament. Ens vam passar mesos i mesos i mesos amb la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche, perquè era una pel·lícula que primer va sortir un single, després un segon, un tercer, un quart. Abocava l'època de la discoteca Estudio 54 amb un tal Tony Manero, que no era altre que John Travolta.
0: Però el cinema ha donat moltes cançons importants i aquesta és una altra d'elles.

0: Aquesta és una altra pel·lícula importantíssima de l'època.
1: Veníem del boom de Fiebre del Sábado Noche i l'any següent, Fana. Ja estem en el 78, si no recordo malament,
2: sí.
1: John Travolta repeteix al costat aquesta vegada de la gran Olivia Newton-John i Gris.
0: I aquesta, mira que això era conegut en el seu moment per la pel·lícula i després, uns anys després, es va fer per vendre un altre cop la banda sonora al Gris Megamix, que jo crec que ha sigut un dels megamixos que s'ha posat més vegades a les mateixes discoteques,
1: Joan,
0: perquè complia.
1: Jo encara l'utilitzo i em funciona perfectament, però està molt ben fet, dura 5 minuts i poc, i a més et dona per tallar la sessió perfectament si fas una sessió de 80, perquè acaba amb el tema de Summer Love, que és molt suau al final, allò de...
0: Sí.
2: Summer Love o Summer Night?
1: Summer Night, perdó.
2: Que jo sempre em confon.
0: Sí, no, i a més mola molt perquè la gent segueix cantant aquesta tornada, malgrat que sigui una balada, i anima molt la pista igualment.
3: A casa meva hi havia l'EP, el mini vinil, a una cara aquesta cançó i a la cara B el Summer Night. I el meu germà va ballar a un festival de final de curs, que anava per volar-hi, suposo, aquesta cançó.
0: Parlem de més cançons de pel·lícula.

0: Home, de quina cançó és aquesta pel·lícula?
1: No sé si la recordeu, és un temazo de Christopher Cross, Arthur, aquí es va traduir com Arthur el soltero de oro, podia dir Joan Barutel, el soltero de oro, també. Podria ser, podria ser. I una cosa que m'agradava molt d'aquesta pel·lícula és que el protagonista, Dudley Moore, tenia una maqueta de trens al dormitori amb el que compartia l'habitació amb la senyora Liza Minnelli, Arthur.
0: El senyor Juanma Prabas és fan dels trens, per això li encanten aquestes coses. Sí. És una de les coses que fa Juanma Prabas, és un dels seus hobbies i aficions.
1: Després de la música i després de la ràdio, la música, després van els trens. Em passo el temps que puc viatjant per tota Europa i fent fotos als trens. Mira, la setmana vinent, algun dia aniré a veure trens.
2: Sí, i les teves vacances les planifiques?
1: No.
2: Per anar a veure estacions.
1: Sí. Si no són grans estacions i no hi ha trens i tramvies, i això, no surto de vacances.
2: Molt bé.
0: Hi ha caçadors, deixa'm dir-ho, d'eclipsis i caçadors de trens. Més música de pel·lícula.

0: Aquesta cançó també ha perdurat en el temps, i perquè és una cançó que perdura en el temps, però també perquè s'han fet moltíssimes versions posteriors, més actualitzades, dance, que han fet que la cançó duri i duri.
1: El so espectacular d'un dels grans, n'hem parlat alguna vegada ja d'ell, és Giorgio Moroder, l'encarregat de portar aquesta banda sonora al punt més àlgid, Oscar a la millor cançó de pel·lícula de 1983, el tema de Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.
2: Aquest home és el de My Name is Giorgio, que Daft Punk li va fer un homenatge també
1: sí?
2: fa poc.
1: Sí, certament, certament.
2: Perfecte.
1: Certament.
2: Eh? Sí. No te l'esperaves, aquesta, eh?
0: No, no me l'esperava. Vull perquè siguin 6:45 de la tarda.
2: Ara! Who you gonna call? Ghostbusters! Ghostbusters!
0: Something weird. Una cançó amb una tornada que s'enganxa moltíssim, una cançó de pel·lícula, la pel·lícula molt per públic juvenil, per públic més adult, possiblement, però molt juvenil.
2: Aquí havia nascut jo.
0: Sí,
2: gràcies,
0: també.
2: Juanma, per pensar en les de la meva quinta.
1: De fet, anem, segurament la nostra audiència ja ho ha comprovat, anem cronològicament, eh? És a dir, anem de més enrere a més cap aquí. Acabarem en el 99, si ens dona temps.
2: I aquesta la vaig anar a veure al cinema.
1: Ah, la vas veure al cinema. Cazafantasmes, Ghostbusters, amb el Ray Parker Jr. I recordo bé que en aquesta pel·lícula ja sortia la Sigourney Weaver.
2: I tant, i tant.
0: Un pel·lículon, ara s'ha fet poc una versió nova, però clar, nosaltres som més nostàlgics, ens quedem amb la primera versió.
2: Res a veure.
1: L'original, l'original.
0: L'original. Més música de pel·lícules.

0: El gran Stevie Wonder i una pel·lícula molt, molt interessant.
1: La pel·lícula Lady in Red, i el tema es va convertir en una de les grans balades, també, si no recordo malament, Oscar a la millor cançó de pel·lícula del 84, amb l'Stevie Wonder. Només trucava per dir-te que t'estimo. I just called to say I love you.
0: Aquí també trobàvem la pel·lícula, la cançó de Lady in Red, de Chris de Burgh, en aquesta pel·lícula.
1: Sí, de fet, el primer single que es va presentar d'aquesta banda sonora és aquesta cançó que diu, que fas, la que tu anomenes del Chris de Burgh, Lady in Red, el tema, el primer que es va presentar de la banda sonora.
0: I a més, aquesta és una de les pel·lícules que, bé, La Mujer de Rojo es va traduir aquí al nostre país, la vam poder veure i escoltar moltíssim a la ràdio, la banda sonora, però també hi havia més, com per exemple aquesta.

0: Mira, Juanma, mira el meu braç.
1: Escolta, Marc, tu fas... T'ha sortit la granota, el Crazy Frog, però el Crazy Frog és molt més recent i és dels 2000.
0: Sóc d'aquesta època.
1: I aquest és el tema original de la pel·lícula Superdetective en Hollywood.
0: Eddie Murphy en plena forma.
1: Sí, feia el paper d'Axel Fiddey. Per tant, d'aquí que aquest tema instrumental es digués Axel F.
2: És al·lucinant com una cançó instrumental la vam ballar i escoltar tant a la ràdio. I jo crec que és una de les cançons i una de les pel·lícules que va donar l'estrellat a Eddie Murphy. És on més la vam reconèixer tots.
1: Jo la veritat és que la vaig veure... Quasi bé totes les pel·lícules que estem presentant les vaig veure totes al cine i aquesta vaig sortir com que allò que m'agradava més la banda sonora que la pel·lícula.
0: Vaja.
1: No sóc molt de segons quin tipus d'humor, eh?
0: És un espectador exigent, el Juan.
1: No, exigent no. El que passa que perquè a mi m'agradi l'humor de la pel·lícula, doncs és una miqueta sarcàstic.
2: Anem a veure què va passar amb la següent cançó, si la pel·lícula et va agradar més que la cançó o la cançó més que la pel·lícula. That's the power
1: of love. Tremendo.
0: Difícil escollir, si la cançó o la pel·lícula.
1: La pel·lícula, sempre la pel·lícula. A més, em quedo amb la primera de totes. Hi ha una trilogia, ja ho sabeu, que són tres pel·lícules, i per mi, impactant. Vaig sortir del cine jo emocionat. Ja estem en el 85. El tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Regreso al Futuro, amb el Huey Lewis and the News, The Power of Love.

0: Ell sí que feia algo com coproduïa.
1: Sí, per això em sona, eh? Aquí posava calés.
2: Però és que eren tots amics. Es financiaven les pel·lícules.
0: A mi crec que això ho feien per drets d'autor i coses així, eh? I per impostos, segurament, també.
1: Segurament. I això és S'acabó el pastel. Una pel·lícula que també va sonar moltíssim.
3: És broma.
0: És broma.
1: No.
3: La pel·lícula no es diu així, eh?
1: Ah, no. Espera, que estoy escuchando ya.
0: Estamos en Top Gun. Estamos en Top Gun.
1: Es verdad, es verdad. Aviam
2: si está hablando de buscar un gol d'assistència, Joan.
1: Estic una mica despistat. Deu ser la medicació.
2: Tenim el telèfon de la fundació aquella.
1: Va. Estem a la medicació, estem a la medicació.
2: No, és que aquest matí ha anat al metge...
1: No, perquè l'he compost amb el led de River Run. No, l'he compost amb el led de River Run, que és... de Carly Simon.
2: Però si és pitjor que ho expliquis.
1: No, estic explicant què m'ha passat.
2: És pitjor que el que ha passat.
1: No, estic explicant el que ha passat. No exageris tant, que també t'equivoques tu.
2: Em fas patir. 012, sisplau.
0: Òscar, la millor cançó de pel·lícula de 1986, el tema de la banda alemana Berlín, que ja els coneixíem, perquè en el 83 van tenir un gran èxit a les discoteques, que es deia Amb Sex, i van impactar-nos amb un baladón, una cançó immortal que ha passat també la barrera dels anys i del temps, el tema principal de Top Gun, de Berlín, Take My Break Away.
1: 2 minuts per 2:15 de la tarda i més música de pel·lícules.
3: Aviam quina diu ara.
1: Oficial y caballero, ¿vos que segueixi així? Vinga, home, va, ja està. Dirty Dancing.
0: L'hem saltat, la d'Oficial y caballero, que ens hagués tocat abans. No podíem posar-les totes, hem fet com una tria representativa.
3: Tot un detall, Juanma, tot un detall.
0: Per mi, Oficial y caballero, peliculón, eh? Digue'm romàntic o digue'm el que vulguis, però jo tenia una edat molt nyonya i vaig sortir d'allà encantat de la vida.
3: Molt bé.
0: De la pel·lícula, i la vaig veure al cine. Dirty Dancing, un altre gran musical... que va ser una pel·lícula impactant i que també va ser número a les pantalles i un tema que el representa molt amb Bill Medley i Jennifer Warnes. Que, per cert, Jennifer Warnes cantava el tema principal d'Oficial y caballero.
1: Aquesta pel·lícula que era molt nyonya, tots amb la Baby, amb el Patrick Swayze... Sí, era molt nyonya, la pel·lícula molt nyonya. Per això va agradar molt a la gent adolescent de l'època i amb una banda sonora molt bona, amb cançons de Ronets, amb cançons de Patrick Swayze, inclús aquesta que estem escoltant.
2: I, a més...
1: Aquesta pel·lícula, al final de la pel·lícula, el moment espectacular és quan ell l'agafa en braços al Saló de Ball. És el moment més maco de la pel·lícula.
3: I quina és la frase mítica d'aquesta pel·li? Doncs
1: pues digue-la, jo no me la sé.
0: Jo tampoc, eh?
3: Nunca dejaré que...
1: No sé, digues.
3: Bajes, nunca dejaré que...
1: És que ja no l'ha vist.
3: Redacció,
1: veus?
3: Edu...
1: Veus?
3: Nunca dejaré veus? Que te arrinconen.
1: Ai, Déu meu, com diu la Bajes, ella no la va veure perquè era molt nyonya. Ai, Déu meu, Déu meu. Més cançons de pel·lícula.
0: Això ja són paraules majors, eh? Tots aixecats. Madonna, la pel·lícula no, ella. Madonna.
1: Sí, perquè la pel·lícula era una mica dolenta, eh?
0: Bueno, una pel·lícula per ella i feta per ella per fer diners ella, diguem.
1: No, i per fer cinema, perquè li feia il·lusió no l'agafava ningú, també és veritat. O sigui que...
0: Però el tema va sonar molt, eh? Que tots els temes que estem posant van sonar molt a la ràdio. La música estava a la ràdio aleshores i, per tant, només a la ràdio, vull dir. I, per tant, doncs, va ser un número 1 a tot el món, Nord-Amèrica i Europa, el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula, Madonna, Who's That Girl?
1: Però la pel·lícula era Who's That Girl o Buscando a Susan Desesperadament?
2: Oh, molt bona aquesta.
0: No, era Who's That Girl, eh?
1: Era Who's That Girl?
2: Sí. A mi em sona molt això de Susan.
1: És que havia una altra que era Buscando a Susan Desesperadament, eh?
2: Potser que en fes dues, la Madonna de pel·lis.
1: Em sona
0: ha fet més d'una, eh?
2: Bueno, sí, clar, però d'aquella època. És que a mi això de la Susan em sona moltíssim.
1: I aquesta banda sonora, a més, portava temes també com el Caos i la Commotion, i portava moltes més cançons. Seguim parlant de cinema i de bandes sonores.

0: Aquest és el cas d'una pel·lícula que... La pel·lícula no val gaire cosa, per no dir que no val res, però que va tenir un tema musical brutal dels Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. La pel·lícula era la història d'un dependent d'una botiga de moda que es va enamorar d'un maniquí que vestia, d'un maniquí que vestia ell, doncs, quan portaven la roba i el canviaven.
1: Compte el guionista, d'aquesta pel·li. Sí.

0: Sí.
1: Però el tema principal de la banda sonora és brutal, eh?
0: La cançó, i m'encanta aquesta cançó, Starship, m'agrada moltíssim, com també aquesta. Ara sí que s'acabó el pastel.
2: Ha costat.
0: Ha confós, però jo sabia que aquesta cançó té un mateix rotllo.
3: És que més, s'acabó el pastel, o sigui...
1: I les gelatines, també.
0: No, en tens a casa moltíssimes, que vaig comprar l'altre dia 28.
1: Aquí està Carly Simon fent el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Armas de Mujer, que molts de vosaltres segur que l'heu vist. Us porta grans records. També hi era Sigourney Weaver, Harrison Ford, Melanie Griffith, sí, amb una batalla de dones. Sempre que hi ha dones hi ha batalles. És a dir, que això, l'argument no descobre res, perquè és veritat que jo he treballat moltes vegades amb tres o quatre dones al costat i entre elles han tret el machete i lo que no era el machete, saps? I en canvi els homes són com més nobles a l'hora de treballar junts.
0: Ui, aquesta opinió, ui, et causarà molts problemes, Juanma, però bé, com tu no tens filtre...
3: Com algú m'ha dit abans a mi, això ho dius tu, no? Això
1: clar,
3: ho dius
1: clar,
3: tu.
1: Clar, per suposat.
0: Juanma, bé, jo trobarem... En algun moment sortirà la de S'acabó el pastel o no la de posarem, aquesta?
1: Però S'acabó el pastel, quina pel·lícula és, Joan?
0: Pues, jo sé una que se llama Que s'acabó el pastel, estic jo encisat amb això, però bé, què
3: 112,
0: farem?
3: 112, torquem al 112, sisplau. Vols que et busquem un Milo, també?
0: No fa falta.
3: Aquesta última mitja hora?
0: No fa falta.
3: Jo puc ser el teu Milo, si ho necessites.
0: No cal. Seguim amb més pel·lícules.

0: Pel·lícula d'èxit i banda sonora triomfal moltíssim, amb un munt de cançons importantíssimes i que van vendre moltíssim al nostre país.
1: L'altre dia vaig sentir una entrevista de la Mercè Montalà, que és qui posa veu a Julia Roberts en pràcticament totes les seves pel·lícules, i ella sempre ha dit que això és un conte de Disney, la pel·lícula Pretty Woman. Bé, podria donar-se el cas, no? És dir, segurament que hi ha hagut moltes, no moltes, però algun cas de Pretty Woman a la realitat, segurament que ha passat, eh?
2: La pel·lícula... Mercè Montalà, disculpa, Juanma, Mercè Montalà, mare d'Irene Montalà?
1: Clar que sí. És la veu habitual de... Sí, així és. És la veu habitual de Julia Roberts.
2: Molt bé.
1: I ella en una entrevista explica això, un conte de... Perquè ella ha explicat, va explicar en aquesta entrevista que quan va fer el doblatge d'aquesta pel·lícula tampoc no sabia la repercussió que la pel·lícula tenia. Els dobladors primer, saps, fan la seva feina, però la repercussió que té la pel·lícula després no la saben, no?
2: I que ningú es podia imaginar com seria de famosa.
1: Com seria de famosa. I deia això, no? A mi realment la pel·lícula... jo també la vaig veure al cine, com molts de vosaltres, i a mi em va agradar. Una altra cosa és que jo l'he vist ja molt poques vegades més, i la banda sonora també és molt interessant, la banda sonora d'aquesta pel·lícula. El tema principal és de Roxette, It Must Have Been Love, i ja veníem de temes importants de Roxette, que ja feia un parell d'anys que van ser número 1 a casa nostra i a Nord-Amèrica amb The Look.
2: The Look.
0: I parlem de més cançons de pel·lícula.

0: Va ser una època en la que Whitney Houston va fer diverses pel·lícules seguides i diverses bandes sonores seguides, tot sigui dit.
1: Podem fer la prova aquesta del timbal, de quan sona el timbal, pum!
0: No cal, no.
1: És que allò que és tendència a xarxes des de fa 5 anys. No passa de moda.
2: Anem ràpid. La banda sonora més venuda de la història, de tota la història de les bandes sonores. Whitney Houston, vora de 50 milions de còpies. El guardaespaldes, la pel·lícula per mi era una pel·lícula tonta, feta perquè ella es lluís com a artista i amb una banda sonora excepcional, imprescindible, necessària als que ens agrada la bona música. Whitney Houston amb un clàssic de...
0: Sí, sé de qui és.
2: Dolly Parton.
0: Exacte, Dolly Parton.
1: Una pel·li que donava el que prometia, no enganyava ningú.
0: No, però és que és veritat que moltes vegades hi havia moltes artistes que triomfaven en el món de la música i se'ls feia una pel·lícula ad hoc. Perquè la demanaven, si és que això, si veus la biografia de Whitney Houston, és que a més ho expliquen, és a dir, no és cap novetat el que estem explicant ara aquí mateix. Tenim més cançons de pel·lícula. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Tot un baladón de Bruce Springsteen per la pel·lícula Philadelphia, una de les primeres en tocar.
2: Sí, la pel·lícula que curiosament jo buscava informació i posava en el buscador... Streets of Philadelphia i no em sortia cap pel·lícula. Dic, és impossible. I és que la pel·lícula es diu Philadelphia. I me'n vaig adonar d'aquest error. Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas,
1: sí,
2: protagonistes d'aquesta pel·lícula a la que hi posa el tema principal Bruce Springsteen, el boss, i que també va ser un gran tema de pel·lícula.
1: Cançó d'Òscar, també.
0: També va guanyar l'Òscar aquell any a la millor pel·lícula de la banda sonora original. Més cançons de cinema.
1: Ara. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Aquesta és la de S'acabó el pastel.
0: No, mira, és que d'això ho volia parlar. És que he buscat... Tu coneixes una cançó que es diu Coming Around Again de Carly Simon?
1: No està inventant,
0: no? No, t'ho dic en sèrio.
2: És la de Armes de Mujer.
0: Vale, doncs aquesta cançó és de la pel·lícula S'acabó el pastel i aquesta pel·lícula la protagonitzen, perquè a més ho tinc aquí, que ho he buscat, perquè així no em deixeu per tonto, que porta una estona fent-ho.
1: Fora.
0: Ja hi som. La fan Meryl Streep i Jack Nicholson. Per tant, m'estava tractant de boig com si la pel·lícula no existís.
2: Bé,
0: i equivocat.
2: Que nosaltres tractem de boig no és cap novetat, perquè estàs una mica boig. I per això som companys teus i per això venim a ajudar-te en el programa, perquè estàs una mica boig.
1: Bé, si no, això seria un festival de bogeria.
2: Pulp Fiction, la primera pel·lícula que vaig veure amb la meva dona, amb la meva novieta, aleshores, amb la que encara estic al seu costat.
1: Veu escollir molt bé, Veu escollir molt bé.
2: I us diré una cosa, quan vaig entrar al cine vaig anar una miqueta, el que fèiem abans, no?, que anaves amb una noia, no sabies massa bé on portar-la i la portaves al cine. Uh-huh. I jo vaig entrar a veure aquesta pel·lícula i vaig sortir allò que dius... Vaya peliculón.
1: Sí, sí.
2: Serà una de les pel·lícules de la meva vida. I vaig entrar sense saber què anava a veure. Quentin Tarantino, Pulp Fiction, i aquí també està el Travolta, el meu estimat Travolta, que fa el ball amb aquesta cançó al costat d'Uma Thurman.
1: Això significa que veu veure la pel·lícula, no? Era una primera cita i veu veure la pel·lícula. Molt bé.
2: Jo quan vaig al cine...
1: El cinema continua sent un gran lloc per una cita.
2: Ho era, no sé, ara estic una mica desfasat amb aquest tema.
1: Avui en dia també, no?
0: Vinga, va, més pel·lícules.
1: I després cinema.
0: Més pel·lícules, va.
1: A mi no em toqui, eh? Ai.
0: No podia faltar dins de les pel·lícules alguna de Disney.
2: Bé, una de Disney hem posat, i algunes, però molt bones, a més, però hem buscat una molt representativa. Ja som en el 94, el tema principal... Bé, hi ha dos o tres cançons molt principals d'aquesta banda sonora del Rei León, a Elton John.
0: Peliculón de l'època, que també va tenir bastanta repercussió en el seu moment, i més pel·lícules de cinema.

0: Una pel·lícula que va triomfar moltíssim en les guixetes de tot el món i que també va ser una pel·lícula amb una banda sonora brutal.
1: Una miqueta del que hem parlat abans en Pretty Woman va passar amb aquesta pel·lícula, una pel·lícula Titanic que ningú sabia massa bé què passaria després i el que representa ja avui dia. Celine Dion és l'encarregada de fer el tema principal de la pel·lícula amb Leonardo DiCaprio i la meva actriu preferida per damunt de totes, de totes, de totes i de totes i de totes, Kate Winslet. Que aquí va estar espectacular. Òscar també a la millor cançó de pel·lícula en el 97 per Celine Dion.

0: Parlem d'aquesta pel·lícula.
1: Doncs aquesta pel·lícula és Nothing Hill.
2: Aquest home no li dius, oh, aquestes cançons no són prou a tempo, em tallaré les venes.
0: Bé, no. Perquè posem un fragment molt petit i no passa res, eh? I a més és que tu...
1: Jo diré una cosa, he volgut acabar amb aquesta cançó, que és del 99, perquè vaig veure un concert del Charles Aznavour al Liceu el 2014, un concert antològic que el porto dintre de la meva ànima sempre més, i aquesta cançó és del Charles Aznavour dels anys 70 i Elvis Costello la va versionar per la pel·lícula Nothing Hill. I la veritat és que va fer una versió espectacular. Sí!
2: La Júlia, el Hugh, aquella escena, perquè ella a la pel·li és una actriu molt famosa a tot el món. I ella és un ningú que s'enamora d'ella. I ella s'enamora d'ell. Aquella escena que la Júlia allà a la llibreria, em sembla, li diu «Solo soy una chica corriente, que se ha enamorado de ti, pidiendo que tú la quieras también». Ai, Joan.
0: Ai, Déu meu. Manquen 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 7 de la tarda.
1: Mira,
0: estem
1: Júlia.
0: Repassant cançons
1: Joan, pensava que
0: temàtiques.
1: No em donaria temps. Hem repassat 20 cançons de pel·lícula.
0: De pel·lícula, eh?
2: El millor dia perquè l'espai fos així de llarg. El millor dia de tots.
0: El millor dia, sí, perquè ara tenim també que repassar música un any, que en aquest cas anem cap al déjà vu.
2: Quan m'ha quedat, eh?
0: Marc Cabena, a quin any viatgem avui?
2: Avui anem directament a l'any... Aviam que ho mira el guió. L'any fa 12 anys.
0: Sí.
2: Per tant, era l'any...
0: No, és el 2004. Fa 22 anys.
2: Ah, no fa 12, fa 22 anys, efectivament.
0: És que, clar, és que no saps comptar. És que tenim un problema amb tu i les matemàtiques. Demà et prometo que demà vaig a comprar-te un quadern de matemàtiques.
2: Això és una mena de running gag. Això, una escola de guió, si vostè hagués estudiat, li diran que això és una mena de running gag.
0: Sí, el running gag, portes amb el running gag des que vam començar el programa.
2: Vols veure un...
0: O sigui, jo crec que el running gag ja està més gramat, eh? També això aprens quan estudies.
2: Fa 22 anys encara es gravaven CDs per escoltar música al cotxe, i que sí, Juanma, ja em dirigeixo a tu només, eh? El Messenger era l'eina per estar en contacte amb els teus col·legues, amb noies, nois, molta gent, es comprava per primer cop un mòbil amb càmera integrada, que era com ciència-ficció. Google, tot i que sembli mentida, encara no dominava completament la vida digital i, precisament, les fotos digitals començaven a substituir els àlbums de tota la vida. Pot ser que tu treballessis a una botiga...
3: Jo vaig treballar...
2: Sí.
3: Vaig treballar molt temps
1: amb una botiga... Vaig treballar molt temps amb una botiga de música i vam veure aquest pas. De fet, pràcticament ja el 99,9 de les botigues de fotografia de casa nostra i del planeta, diria jo, o del primer món, ja no existeixen per culpa o pel tema de la digitalització.
2: I el que també es va digitalitzar va ser el so. Va néixer una nova manera de comprimir el so, els MP3, que començaven a substituir els CDs. Ara bé, aquí estem per saber què va passar, però també com va sonar l'any en qüestió que repassem el déjà vu. Benvinguda, benvingut a l'any 2004.
4: Duele l'amor sin ti, duele hasta matar.
2: Alex Intec, Duele l'amor, i la veu d'ella m'és molt familiar, Joan.
0: Ana Torroja.

0: un gran duet, eh? Una de les millors cançons d'aquest any. Escoltem-la, Anna. Entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Juan m'ha encantat, Joan ha encantat, jo ha encantat.
1: Aquesta cançó m'agrada molt a mi, Alex Sintek i Anna Torroja, eh? Però van passar coses a la pantalla, no?
0: A sí, pel que fa a les sèries. Va, que ens agrada tocar el tema de les sèries en temps de déjà vu, aquest espai de l'estiu XL, que
1: però
0: és com es diu aquest...
1: Fem una cosa. Escoltem també música que sonava en aquell moment ara, i ho expliques.
0: No, és que ara, com és un nen petit, que és el que és, un nen petit, com s'ha enfadat abans amb la conya marinera del sacó el pastel...
1: Posa aquí, i no enredem això, que no és veritat.
0: No.
1: Va, segueix.
0: Primer no em toqui. I no m'agafi del braç.
1: Acabaré marxant al final, eh?
0: No m'agafi del braç.
1: Segueix.
0: Jo que sóc el pal sobre el qual camines, el teu pal de paller vital.
1: Déu meu, va,
0: sobretot en moments de crisi.
1: Vols seguir?
0: És que ara ja no sé on estàvem.
1: Estem aquí, que és molt fàcil seguir un guió.
0: Al final de Friends i al començament de Lost van coincidir. Més sèries. Tu segur que veies alguna d'aquestes, Juanma. Joan, t'hi pots apuntar també. Lo Serrano, CSI, Sex a Nova York.
2: CSI. Jo CSI et diré una cosa. Encara que sigui molt repetida, hi ha un canal de la TDT que repeteixen CSI i m'agraden perquè són capítols que els pots seguir de principi a fi.
0: Però absolutament tots estàvem enganxadíssims a Cuéntame cómo pasó.

0: Anem cap als Estats Units, per això sona aquesta cançó de Green Day, i és que allà George W. Bush, és a dir, George Bush fill, va ser reelegit president dels Estats Units amb una votació i un recompte de vots d'allò més polèmica, però bé, és el que va acabar passant. També més notícies d'aquell any, 2004. Malauradament és l'any dels atemptats de l'11M a Madrid, amb un balanç esfereïdor, com tothom sabem, 193 morts, milers de ferits i un impacte social i polític enorme. Pocs dies després va haver eleccions generals, pel govern d'Espanya. Les eleccions les va guanyar Zapatero contra pronòstic, i un tsunami devastador, també el 2004, cap al desembre, cap al Nadal, va provocar més de 200.000 víctimes. Un tsunami que més endavant va inspirar pel·lícules com Lo Impossible de J. Bayona. Amb Café Quijano i el seu tequila de fons, seguim endavant repassant les més destacades del cinema. Pel·lícules com Mar Adentro, d'Amenábar, amb una interpretació, no d'Òscar, perquè no el va guanyar, però quasi, sí que va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera aquell any. La vaig veure, Mar Adentro, Juanma?
1: La vaig veure, sí, va, el tema interessantíssim.
0: Puntuació de l'1 al 10, com a espectador? Molt bé, queda clar.
1: Un 8.
0: Bé, doncs ja està, molt bé, notable alt. Los Increíbles, de Pixar, una família de superherois que va fascinar a tot el món. Spider-Man, que dirien els moderns, o la canalla ara, Spider-Man, que diríem la gent normal. Spider-Man 2, que va ser considerada aleshores com una de les pel·lis de superherois del moment. I també una seqüela, Shrek 2.
2: La segona part.
0: Si la primera va ser bona, jo em quedo també entre les dues amb la segona.
1: Uh-huh. A mi la primera també em va agradar molt i jo tinc una mica un molt de rec, Tinc molt de rec.
0: Ja va, més música i seguim repassant les cançons o les pel·lícules més destacades d'aquell any. Més cançons de...
1: O
0: més
1: pel·lícules. La catalana Roser,
0: Sí, sí, sí, però abans deixem comentar també algunes de les pel·lícules més destacades de l'any 2004, de fa 22 anys. Es va estrenar aleshores pel·lícules com Troia, de Brad Pitt, fent el paper d'Aquiles, Kill Bill volum 2, d'un tal Quentin Tarantino, del que parlàvem fa una estona també a la teva secció, Juanma, amb una forma així, ho diré bé, estel·lar, i també La Passió de Cristo. Va ser l'any de La Passió de Cristo amb Mel Gibson com a director. Una de les pel·lis més polèmiques de l'any, de la dècada i del que portem de mil·lenni. I també aquesta noia que escoltem de fons. Joan, qui és?
2: Roser.
0: I la seva cançó, Fuego.
2: Que a més es va cantar també en català.
1: Sí, Foc.
2: Sí? La versió catalana sí. Anomenada Foc. I també una cançó que va ser un dels temes d'aquell estiu.
0: Però no explicaràs l'anècdota amb Roser?
2: No.
0: No?
2: No.
0: Molt bé, molt bé. L'explico jo?
2: No.

0: Aquesta cançó del Pitadel, una clàssica de l'estiu, una cançó que va sonar moltíssim, ella és Orleia. Més coses que han passat del passat any 2004. Pel que fa als esports, és l'any de l'Eurocopa de Portugal en la que Grècia protagonitza una de les sorpreses més sonades de la història. Grècia va ser la campiona d'aquella Eurocopa. També va haver-hi, senyores i senyors, la boda de l'any, la boda de la dècada. El 22 de maig, a la catedral de l'Almudena, es casen Felip de Borbó i Letícia. Tenim la cançó que va sonar al banquet. És aquesta. Aquesta va sonar sí o sí. Va sonar sí o sí al banquet.
1: Home, jo sé que el banquet estaven sempre així. Això sí que ho sé.
0: Sí.
1: Que va ser notícia.
0: I Aventura, amb el seu Obsessió. Segur que van estar allà i que van tocar en directe cançons com aquesta. O bé també el proper convidat, segur que van allà també. L'escoltem, sí, sí, quan vulguis. Endavant, Edu. Tot eren cançons d'amor, perquè estaven molt enamorats, per això es van casar. Felip i Letícia, Letícia i Felip. Te quise tanto, Paulina Rubio. Més amor. Devuélveme la visa, Antonio Orozco. Sí, Edith Pisa. Segons com, ve a ser el mateix, eh? Visa i vida, de vegades, són conceptes que es confonen.
1: Mira, d'aquest tema vam parlar nosaltres, de la infidelitat financera. Doncs podria ser per aquí el tema.
0: Devuélveme la visa, devuélveme el anillo, quantes coses podríem dir, eh? Devuélveme l'abrigo.
1: Devuélveme el piso.
0: Devuélveme el piso, també.
1: Home, el que vam parlar de la infidelitat financera és un tema que hem tratat aquest programa amb la Natàlia, no te'n recordes?
0: No, però era un pis que estava al cul, amagat.
1: Sí, sí, però per això...
0: Del qual no se sabia l'existència.
1: Clar, però després quan te n'adones, per això ve la infidelitat i per això ve el divorci, perquè no m'ho has dit, precisament.
0: Més música de fa 22 anys, La teva vida sonava així. Fa 22 anys, les càmeres digitals, com comentàvem abans, van substituir definitivament les convencionals. El 2004 és el dia o l'any del naixement de Facebook a la Universitat de Harvard. Inicialment pensat això de Facebook perquè la fessin servir els estudiants d'aquella universitat, però que, bé, en molt poc temps va canviar internet i la vida de tothom. També la manera de comunicar-nos amb amics, coneguts, saludats. 2004, Facebook ja té 22 anys. Poca broma, eh? I encara hi ha algú que el continua fent servir. No miro
2: jo,
0: a ningú.
2: Jo, habitualment, si vull penjar un vídeo, on el penjo? A Facebook.
0: Bé, escoltem de fons a The Black Eyed Peas, que va ser una de les formacions aleshores, amb aquest xarap i tantíssimes més, perquè aquell any també van fer moltes produccions que van ser número 1 planetari, com el d'aquesta noia. No l'escoltarem sencera, però escoltarem una estona d'aquesta cançó de Natasha Bedingfield amb el seu... Mai sé pronunciar aquest tema.
2: I'm reading.
0: I'm reading. És complicat, eh?

0: times my tries.
1: Natasha Bedingfield, una de les sorpreses d'aquell any. No sé
2: bé,
1: si...
2: sorpresa, sorpresa...
1: Sorpresa?
2: Sí, sí, no, jo et dic el que em va dir de la discogràfica.
1: Aviam.
2: Va sortir un anunci de xampús i decía, venderá mucho xampús, pero Viscos no vende.
1: Doncs mira, jo l'he posada amb molt de carinyo aquesta repassada, el déjà vu d'avui o d'aquest any, 2004, perquè jo considero que és una de les cançons d'aquell
2: any. No, que va sonar moltíssim, però que no venia.
1: I estem davant d'una cantant que amb aquesta cançó va aconseguir el seu One Hit Wonder i poca cosa més.
2: Bé, però va també tenir el Discworks, que també va sonar bastant.
1: De Natasha Bedingfield a ella.
0: Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer.
1: L'àlbum es deia Pa Fuera Telaranyes, Joan?
2: Uh-huh.
1: Pa Fuera Telaranyes.
2: El seu primer àlbum.
1: Ella és de la Comunitat Valenciana, és possible?
2: Això ja no
3: m'ho recordo. No, és extremenya, és extremenya.
1: Sí, gràcies, Juan, efectivament. Bebe amb el seu Malo, el Déjà Vu, això era casa nostra, i pel que fa a Europa sí que va haver una formació de Finlàndia que va ser sensació a tot el vell continent. Són ells.

0: I ara, Edu, companys, farem una mena de carrusel musical, eh? Anirem disparant cançons sense parar fins a arribar a l'última amb la que tancarem, que va ser la cançó de l'any sí o sí. Va, més música de quan encara no s'havien barallat aquest parell.
1: Som de amores, amores que maten, amores que rien, amores que lloren, amores que amaren.
0: Possiblement també van tocar al banquet de la boda de Felip i Letizia, eh?
2: Bé, segons tu va tocar a mitja indústria musical espanyola.
0: He dit mai que Letizia va ser veïna meva a Madrid, o no?
2: Sí, ho he dit mai? Moltes vegades,
0: sí. Puc explicar?
2: No, no cal, no hi ha temps.
0: És que anem malament de temps, efectivament, eh? Quina llàstima. Són d'amores, Andy Lucas, la deixem sonar 5 segons més.
1: Deja de
0: llorar.
1: Y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más.
0: Dos, un, i ara sí, fem el canvi, endavant, com vulguis. Apa, que continuï la festa.

0: Més cançons de fa 22 anys, com ara aquesta.
1: Por eso espera con la carita papá que llegarás con rosas.
0: Quina meravella. Mamaya Montero.
1: Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así.
0: Abans a Ràdio 4, la veu de David Bisbal, ara la d'Amaya Montero al capdavant de l'Oreja de Van Gogh i el seu Rosas, i més cançons que van sonar sense parar aquell any, el 2004.

0: I fins a les 7 en punt acabarem el programa d'avui amb la cançó per excel·lència d'aquell estiu, d'aquell any, i una cançó que encara avui en dia jo em poso en moments durs, moments complicats en els que necessito animar-me sí o sí. Endavant, sisplau, quan puguis, quan vulguis. No sé per què et venen los morancos al cap, però no, no són los morancos. Juanma, sí o no? Encara continua funcionant aquesta o no?
1: Funciona, funciona. Dragostea Dintel.
0: Ouzon, Dragostea Dintel.

0: Una cançó que va tenir una mica de conflicte perquè va haver aquesta, un cover, i va haver una mica de Hallelujah aquí, ja havia fet la primera, aquí havia fet la segona, però bé, és el que hi ha. Aquí teníem l'any 2004, el Déjà Vu d'avui. Gràcies, Marc Avena. Fins demà a les 4 i 5 de la tarda. Juanma Prabas, gràcies per haver-nos acompanyat avui també.
1: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Nosaltres també, gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, a la Marina Fernández, al Julio Leal, al Marc García, al Tomàs Gómez, a la Judit Mavina, al Marian Salvador, al Carlos Macià, a l'Ester Pagès, l'Edu Ortega, a l'arriba la informació, i nosaltres tornem demà a partir de les 4 i 5 minuts. Apa, fins demà. Adéu-siau.
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Granada ha elevat a fase d'emergència operativa la situació al municipi andalús i la seva àrea metropolitana després del terratrèmol de 4,8 graus d'aquest matí. El sisme ha deixat 3 ferits molt lleus i danys importants en edificis, principalment per desprendiments de façanes. El conseller d'Interior d'Andalusia, Antonio Sanz, ha demanat a la població calma i autoprotecció.
4: Los terremotos, como les decía, no se pueden predecir, pero sí podemos reducir las consecuencias mediante la información, la preparación y el seguimiento de las recomendaciones oficiales de autoprotección. La mejor respuesta ante un terremoto es actuar con serenidad, seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y evitar, y eso también está, hay que trabajarlo mucho, evitar la propagación de rumores o informaciones no contrastadas.
2: Mentrestant, la catedral de Granada i l'Alhambra continuen tancades al públic de manera preventiva, mentre els arquitectes asseguren que cap edifici oficial ha patit danys importants. Pendents aquesta tarda també de l'incendi de Cáceres a Pino Franqueado, la Junta d'Extremadura ha activat el nivell 2 de perillositat per aquest foc forestal que ha obligat a evacuar preventivament una vintena de veïns a diversos petits nuclis de població. En les tasques d'extinció hi treballen més d'un centenar de persones i en les properes hores s'hi sumaran efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Sobre la crisi migratòria a Ceuta, milers de persones continuen als carrers. El protagonisme a aquesta hora se l'endú, però, l'esfera política. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, insisteix en la necessitat de fer front a l'emergència, diu, causada per l'entrada massiva de migrants, i acusa el govern central d'inacció sobre el terreny. En aquesta mateixa línia ha parlat la secretària general del PP, Cuca Gamarra, fa uns minuts, on ha assenyalat que la normalitat a la ciutat autònoma no s'ha recuperat.
5: Que las libertades y los derechos de los ceutíes, como españoles, no están garantizados. Y no están garantizados cuando hay una mujer que no se atreve a circular por una calle. Cuando hay un padre de familia que decide que es mejor quedarse en casa.
2: A tot això, el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços als jutjats de Ceuta per fer front a la situació. En un comunicat remarquen que l'arribada de 80.000 persones ha afectat de manera extraordinària la seva activitat, ja que han augmentat els procediments judicials. I un apunt del món de la cultura. La cantant catalana Rosalía ha estat nominada als Premis MTV 2026 en la categoria de millor artista llatina per La Perla, una de les cançons del seu últim treball titulat Lux.

0: Rosalía va publicar el videoclip de La Perla el desembre de l'any passat i la cançó s'ha convertit en una de les més celebrades pels seus seguidors durant la gira de Lux. En la categoria de millor artista llatina, Rosalía competeix amb artistes com Bad Bunny, Shakira o Karol G. I en esports ja és oficial. Rodri ha fitxat per 4 temporades pel Barça. Josep Capel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs efectivament, ja és oficial el fitxatge de Rodri pel Futbol Club Barcelona per les 4 properes temporades, des de fa pocs minutets, i de fet, en breu començarà la compareixença, l'atenció de Rodri als mitjans de comunicació. Recordem que ja va arribar ahir al vespre, que aquest mateix matí ha passat la revisió mèdica, ha firmat ja els documents a les oficines del club i, de fet, ja ha dinat en un restaurant de Barcelona amb el president Joan Laporta i també amb el director esportiu Deco. Com dic, firmarà per les 4 properes temporades, demà serà presentat amb la resta d'equip al trofeu Joan Gamper a partir de les 8 al Camp Nou, tot i que de moment encara no jugarà. Respecte al Joao Cancelo, encara haurem d'esperar uns dies més perquè es faci oficial el seu fitxatge per les properes 3 temporades.
0: Gràcies, Josep, i acabem, coneguem com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Continua aquesta tarda en general tranquil·la la xarxa viària pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes. Ara, com a incidència, només comentar un accident a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, que complica un pèl el trànsit amb petits trams d'aturades en totes dues direccions. Si més no, prudència en aquest punt, accident Nacional 340, zona del Vendrell. Això sí, a la ciutat de Barcelona, si és possible, ara mateix s'hauria d'evitar la ronda litoral en sentit Besòs. Hi ha hagut un accident a la zona de Poble Nou i, de fet, la ronda litoral continua tallada en aquesta direcció, anant cap al nus de la Trinitat. Es fan desviaments per la sortida número 22 i això està provocant cues importants en aquesta ronda litoral. Per tant, com us dèiem, si és possible, evitem la ronda litoral en sentit Besòs tallada a l'altura de Poble Nou a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs també és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv-e.cat i en 55 minuts aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Pla B de Ràdio 4 en aquestes setmanes d'estiu que ens estem dedicant a recordar bons moments que hem compartit plegats aquí a la sintonia de Ràdio 4. Avui hem escollit quatre fragments veritablement espectaculars, diria jo. És un d'aquells dies per quedar-se enganxat tota l'estona al nostre programa. D'entrada recordarem una xerrada que vam mantenir amb una de les persones que formen part d'una col·lecció que crec que hem demostrat aquí al programa que ens agrada molt, aquesta col·lecció que ha decidit tirar endavant l'editorial Fragmenta, que es diu El Deu Manaments. Un d'ells és Honraràs al pare i a la mare. És Letícia Senco, amb la que començarem avui recordant la seva estada en aquest programa, just abans de que recordem també un altre moment interessantíssim, sobretot tenint en compte que la Maria Àngels Calvo, la nostra referència en l'àmbit de les mascotes i de la veterinària, sempre ens explica coses molt xules. El que aquell dia la Maria Àngels ens va apropar a les teràpies amb animals. D'aquesta manera passarem des d'ara i fins a les 8 del vespre, i quan tornem després de les notícies ens aproparem a una dona que ens va sincerament encantar. És doctora en història, és membre de la missió arqueològica d'Oxirrinco a l'Egipte. Va ser un dia en el que vam saber que una expedició espanyola havia identificat un papir amb un fragment de la Ilíada d'Homer de fa més de 1.600 anys. Núria Castellano, després de les 8 del vespre, i abans no arribi en Jordi i Merca, amb el que acabarem el programa rient, com sempre, aquell dia que el Jordi es va plantear què devia significar sentir-se o ser ric. Tot això des d'ara fins a les 9 de la nit, edició especial del Pla B de Ràdio 4.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Vostès, si són oients habituals del nostre programa, saben, és que ho saben, que som molt fans d'aquesta col·lecció, que sembla que ens paguin o alguna cosa, perquè en realitat és que ens sembla que hem trobat 10 idees brutals, és a dir, perquè clar, estem parlant dels 10 manaments, i tot el que pot donar de si encarregar a 10 persones diferents un assaig sobre aquests manaments. Ens ha acompanyat Jordi Graupera, ens ha acompanyat Blanca Llumvidal, David Fernández, Carla Vall, Maria Sevilla, fa uns dies, l'altre dia va estar aquí Ignasi Moreta, i avui tenim amb nosaltres Letícia Senjo. Com estàs, Letícia? Bona
2: nit. Hola, què tal?
0: Honraràs pare i mare.
2: Honraràs pare i mare.
0: Déu-n'hi-do, eh? La Letícia és una persona amb la qual jo avui estava repassant tot el guió d'alguna manera i pensava, bueno, en realitat a la Letícia li hauríem de fer com dues o tres entrevistes diferents, perquè té dos, i és veritat, dos o tres històries molt interessants a les que dediques la teva activitat.
2: Sí.
0: D'una banda, escriure, efectivament.
2: Sí.
0: Tant des d'un punt de vista periodístic com literari, com acabem de comprovar, però també hi ha una qüestió que a mi em sembla al·lucinant, que ets cofundadora i directora tècnica d'EDAI, una entitat dedicada al neurodesenvolupament i la salut mental infantojuvenil.
2: Exacte.
0: Això és brutal, no?
2: Sí, això és el que em dona els diners. Amb això pago la hipoteca, el menjar als nens, i escriure me'n treu una mica perquè són moltes hores, però m'agrada molt i intento combinar les dues facetes.
0: Clar. Deixeu-me que comenci per un altre cantó diferent, perquè jo tenia moltes ganes que arribés la Letícia, no només per això, sinó també per saber com era el seu nòvio. És a dir, la setmana passada, no sé si vostès recorden, va estar aquí l'Ignasi Moreta, li vam recordar un article que ha escrit la Letícia a l'Ara, en el qual deies que havies anat a sopar una vegada a casa de l'Ignasi. Ho sento, això passa per escriure articles.
2: Això, exacte, això no és culpa meva.
0: És culpa teva, evidentment. Totalment. Doncs això, que havies anat a sopar amb un nòvio que t'havia sortit i que només quan vas veure la cara de l'Ignasi ja vas entendre que no.
2: No, que allò no anava mal lloc.
0: No anava.
2: Perquè vaig passar molta vergonya.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí, va ser pitjor com si... Pitjor que presentar-li al meu pare.
0: Sí, eh?
2: No, perquè vaig veure que ell estava allà, es m'ha perdut, i vaig dir, clar, no pot ser que estigui passant vergonya d'una persona que està al meu costat.
0: Clar.
2: I llavors ja allò va ser...
0: I com li dius ara a l'Ignasi?
2: El Pep Consciències.
0: El Pep Consciències.
2: Que és com es diu en català, el Pepito Grillo.
0: És veritat, és veritat, és veritat. Em va fer molta gràcia perquè l'altre dia, quan li vaig comentar a ell, de veritat, la seva cara és que clar, aquell tio no podia ser. O sigui, no sé com seria, pobret meu. Espero que no ens estigui escoltant.
2: Molt divertit, però no era allò gaire boyfriend material.
0: No, no, en absolut. Escolta'm, quina història, no? És a dir, quan de sobte et truquen i t'ofereixen escriure aquest Honraràs pare i mare, és tot un repte, no?
2: Sí, sí, perquè, a més, clar, l'Ignasi i l'Anna Ponsoda, no, que uh-huh. són els coordinadors de tota la col·lecció i els editors, evidentment, ells donen molta llibertat. Llavors ells em van trucar i em van dir, escolta, Letícia, uh-huh. Això, per la teva feina, com que tu ets psicòloga infantojuvenil, doncs hem pensat que aquest manament et pot escaure molt. I a mi em va interessar molt, però després és veritat que amb la llibertat ve la responsabilitat i llavors, clar, també acabar de trobar un punt que també sigui un punt de vista diferent com abordar el manament va ser més fàcil del que pensava, però després sí que és veritat que, bueno, que va ser tot un repte.
0: Fa cosa, en el sentit de dir, ostres, estem parlant dels 10 manaments, que segur que hi haurà gent que s'ho mirarà amb lupa, que estem parlant de la religió. No sé quina relació tens tu amb la religió.
2: Ho explico una miqueta en el pròleg. Clar, la meva família és... Jo vinc d'una família catòlica, vull dir que segurament moltes famílies, no? Jo vinc d'una família del sud d'Andalusia, uh-huh. del sud d'Andalusia, d'Andalusia, vull dir, del sud d'Espanya, volia dir, d'una ciutat petita de Granada, i les meves àvies, no?, eren persones molt religioses. Sí que és veritat que a partir d'aquí els meus pares ja hi ha un salt, no? La meva mare sí que és creient, no gaire practicant, però ella de tant en tant li agrada anar a missa, portar fer una espelma a la catedral i aquestes coses. El meu pare, jo crec que és creient, però va passar per una escola de cures i no guarda gaire bon record.
0: De l'església, no?
2: Exacte. I llavors amb mi llavors ja van ser com molt flexibles. Jo vaig, estic batejada, he fet la comunió, però sí que és veritat que jo ja m'he desmarcat una miqueta.
0: Diria com la majoria de nosaltres,
2: jo crec,
0: no?
2: Que sí, i em considero més agnòstica, tot i que tampoc no hi penso gaire. Vull dir que no és una cosa que tampoc defensi, no? Ni no defensi. Vull dir que soc molt respectuosa i envejo una miqueta la gent que té fe, la veritat.
0: Ja, això també ho entenc. Honraràs pare i mare, perquè sostens que aquest manament ha servit històricament per reforçar l'obediència cega a les jerarquies de poder.
2: Clar, a veure, els manaments evidentment tenen, no, tota una raó de ser, i és evident que és endreçar, no, evidentment, la vida en convivència, i això està molt bé i és molt positiu, i segurament per això avui en dia encara són importants, no? I és una de les coses interessants de la col·lecció, no? Però sí que és veritat que alguns tenen més intríngulis que uns altres, no? Clar, si és com si donem per fet que hem de obeir i respectar, no, els que venen, no, la jerarquia, que és, al final són els pares i és la família. Clar, això tampoc no ens dona molt d'espai de llibertat per després ser crítics, no, amb el poder o amb qui ens dicta les normes. I aquí jo crec que és on he trobat l'espai on poder ser una mica crítica amb aquest manament.
0: Sí, perquè d'alguna manera el vincle que nosaltres tenim de petits amb el nostre pare i amb la nostra mare, això ho acaba marcant tot, d'alguna manera, no?
2: No és allò gravat en foc, vull dir, perquè ha d'haver-hi, soc psicòloga i evidentment ha d'haver-hi una esperança també en poder fer coses diferents encara que hagis tingut una infància, no, una relació amb la família complicada. Vull dir que el trauma et pot marcar, però això no vol dir que t'hagi de determinar la vida per sempre. I ara me n'he anat. Quina era la pregunta?
0: No, estàvem parlant efectivament del tipus de vincles que creem amb els pares i amb el pare i amb la mare. Com d'alguna manera ens pot acabar influint. Avui mateix, és que clar, avui hi ha una notícia que jo porto des d'ahir amb un mal rotllo al cos. Clar, pensem en un pare i una mare com els éssers meravellosos que d'alguna manera tindran cura del seu fill, de la seva filla, no? I hi ha aquest nadó d'un mes i mig,
2: sí,
0: que ha estat violat amb un mes i mig. Avui llegia que tindrà seqüeles tota la vida, tant físiques com psicològica. Horrorós. Ser pare o ser mare no és garantia de res.
2: De res. Per això jo crec que és sa que ens puguem permetre, no, el no haver d'estar agraïts. Ni molt menys, perquè imagina't aquest pobre nen, no, com ha d'estar agraït en aquests pares. I ens hem de permetre el dret a poder odiar, fins i tot, en el bon sentit, perquè l'odi, que el considerem com un sentiment molt negatiu i que no hem de poder sentir, l'odi ens pot guiar en el que està bé i en el que està malament. O sigui, si escoltem el que odiem, aquí ja ens dona una pista de les coses que estan bé o de les que no estan bé, no? Vull dir que odiar unes persones que violen el seu fill quan té, és igual amb qualsevol edat, evidentment, sí, sí. No? Però amb un nadó és que encara és més, no? Més horrorós de pensar. Doncs jo crec que ja ens informa de que això és una cosa que no s'ha de fer mai de la vida. Clar. Per tant, és útil i hem de poder sentir-nos amb dret de no estar ni agraïts ni d'haver de perdonar, ni tan sols. Vull dir que el camí cap a la pau interior pot ser molt divers.
0: Sí, el que sí és veritat és que, clar, creixem sota uns patrons. És a dir, per nosaltres la normalitat és allò que cadascú de nosaltres ha viscut a casa seva, no?
2: Sí, això sí. Però, bueno, precisament el que sí que hi ha, no, és el concepte de resiliència, que ens pot ajudar, no, a tenir esperança. No? És el que dèiem. Una cosa és suportar a les penalitats que et posa la vida, com aquest pobre nano. No? I l'altra és poder, amb allò, trobar maneres de realment de poder tenir un futur i una vida plena. I això és possible.
0: Ignacio Rigau, jo sempre pateixo molt perquè l'Ignacio Rigau, sobretot amb aquest tipus de temes, estic segur que ell faria l'entrevista ell sol.
3: Bueno, soc un espectador privilegiat en aquest cas, però jo et volia preguntar, si m'ho permets, hi ha un text

0: És molt breu, de C.S. Lewis, que parla de la figura dels pares, en aquest cas parla del pare, home, però aplicable als pares, com l'única persona que trobaràs en tota la teva vida que durant un breu període de temps, que és la infantesa, serà el més semblant a la màgia que viuràs mai, no? Perquè durant un període molt petit tot el que passa en el teu món passa pel teu pare i el teu pare ho pot aconseguir tot.
1: I tant.
0: Fins i tot, i la meva pregunta és, fins i tot en els millors de supòsits, fora d'aquesta atrocitat horrible, fins i tot de totes les imperfeccions que pot tenir un pare, volgudes o inconscients, fins i tot en aquest món on el pare és màgic i és perfecte, fins i tot en aquest punt, creus que hauríem de desacralitzar una mica la seva figura o està bé participar durant un temps de la màgia dels pares?
1: Clar, jo crec que a veure, és com universal, no?, que els nens sentin així, i és algo que és bo, vull dir que el poder confiar, vull dir que aquest és en el moment en què realment, no?, és un espai segur i de confiança i d'aprenentatge. I això és així, és un, no?, és un estadi de desenvolupament que és normal i sa que sigui així. Ara bé, quan ja creixem, també és sa i necessari que realment puguem anar prenent una distància, també per prendre el nostre camí. Vull dir, si els pares sempre són aquest no?, desfet de virtuts, no?, i són perfectes, nosaltres no tenim espai per créixer. Mm-hmm. I això tampoc no és gaire bo.
2: Clar. També és veritat que vivim a l'actualitat, en un moment en el qual la postura de l'home ha canviat molt, i estic parlant ara dels pares homes, ha canviat molt, hi ha una major involucració, ens hem oblidat de tota una sèrie de xorrades, sobretot molt d'elles, que vivien més d'aquella societat masclista en què l'home se n'anava al bar i podia tornar a casa borratxo i la liava, i totes aquelles històries que hi ha moltes gent que ha viscut. Tu en el llibre expliques que tu et passava una mica
1: a la
2: això.
1: Família ho conec, i tant.
2: Clar, jo sempre quan escolto aquestes coses penso en que una persona que no ha tingut aquest tipus d'experiències ho veu com algo impossible. Però hi ha molts nens i moltes nenes que el record que tenen del seu pare quan eren petits era això, era el pare entrant borratxo, era el pare liant-la, era el pare que es gastava els diners de la màquina escurabutxaques.
1: Sí, sí,
2: no?
1: Sí, i tant. Això és una cosa que de vegades recordo, que el privilegi de vegades ens pot fer menys empàtics,
2: clar,
1: no? I és perquè ens costa imaginar que hi hagi gent que estigui passant-ho malament, no? Perquè si tu no ho has viscut mai, no?, de vegades dius, ostres, vols dir?
2: Vols,
1: no?,
2: dir,
1: vols,
2: clar,
1: dir, no? Si tu has volgut ser pare, no?, doncs tens una responsabilitat. Pressuposem moltes coses dels adults, però sí que és veritat que hi ha molta gent que ho passa malament al món i de vegades tenir fills els hi va una miqueta gran.
2: Ja. Duny, digues, Ignacio.
0: Sí, hi ha una frase que és molt rotunda, que diu que la major por d'un home és no convertir-se en el seu pare i la major por d'una dona és convertir-se en la seva mare. Creus que hi ha part de veritat?
1: Clar, depèn. Jo crec que depèn, perquè sí que és veritat que encara que hagis tingut una història difícil, no agafo la del nen aquest, eh?
2: Perquè és
1: extremíssim, realment, eh? Però jo crec que sí que ens hem de deixar també l'espai per poder, encara que hagis passat una infància difícil o hagis tingut una relació complicada amb els pares o els pares hagin estat unes persones amb molts problemes, també de poder-nos permetre el saber, no?, que podem acabar heredant o copiant inconscientment, encara que no ens agradi, coses, els defectes, com si diguéssim, però segurament també les coses bones. Llavors, aquí sí que és cert que dius, bueno, potser no em vull convertir, o sí que em vull convertir amb la meva mare o amb el meu pare, bueno, potser amb algunes coses sí, d'altres no.
2: Clar.
1: I aquí és on ens hem de sentir també amb dret de fer el nostre camí i d'agafar realment, o sigui, fer una bona... Jo crec que ens pot vacunar el fer una bona reflexió, és igual, tant si ets pare com si no, eh? Vull dir que de vegades això ve de manera més natural o no quan t'has de convertir en pare i llavors et replanteges coses, però jo crec que és útil fer-ho sempre encara que no tinguis fills, perquè al final seràs referent,
2: clar,
1: d'altra gent al món. No? I dius, bueno, doncs potser hi ha coses realment que els meus pares van poder fer bé i això em sembla que ho puc incorporar i n'hi ha d'altres que no, i més val que m'hi escarrassi una mica a fer-ho diferent.
2: M'agrada molt una cosa que dius, que expliques, i m'agradaria molt que ens expliquessis el per què és millor ser una mare prou bona que no pas una mare perfecta.
1: Bueno, primer perquè jo crec que hem de ser compassius amb nosaltres mateixos, som humans, no? I

0: i és que sempre ens equivocarem.
1: Clar, clar,
0: i clar. Llavors, clar, això és una de les coses que quan, no, quan parlo amb pares no, a la feina, de vegades quan no, dones algunes pautes, la gent de seguida s'angoixa molt de dir no, però això no ho he fet fins ara, o l'altre dia, llavors se'n va escapar un crit, i dius, bueno, evidentment, és que és normal. Oi... Ara m'he tornat a anar, perdó.
1: Estava, no, no t'amoïnis. Estava amb la mare... No, sí, és que, perquè és molt interessant i és normal...
0: Perquè començo a obrir fils dins del
1: clar,
0: cap.
1: No saps amb qui estàs parlant. No saps el bé que t'entenc. No hi ha cap mena de problema, no. Jo et parlava de la diferència entre ser una mare prou bona
0: ja
1: o una mare perfecta.
0: Ja m'he agafat. Llavors, això, primer és això, hem de ser compassius, som humans, ens equivocarem, i després del que dèiem abans, que també hem de deixar espai als nostres fills a fer-ho millor que nosaltres.
1: Clar.
0: I aquí hi ha una cosa que jo crec que en l'assaig en parlava, però és un dels meus temes d'obsessió, que és que realment els pares ens hem de vigilar el narcisisme. Perquè si no vigilem amb això, no permetrem que els nostres fills ho facin millor que nosaltres. I aquí hem de treballar-nos també, no? El poder-nos sentir més orgullosos que no pas allò fastidiats pel fet que els nostres fills facin més coses i millors i siguin més guapos que nosaltres.
1: Un dia hem de parlar, un altre dia, perquè ara m'aniria del tema del narcisisme col·lectiu.
0: Bueno,
1: del narcisisme col·lectiu dels pares, no? D'aquelles reunions de pares i mares en les que surten unes teories que són una cosa absolutament meravellosa. L'amor cap als pares ha de ser incondicional?
0: No. No, perquè és això. Llavors estem atrapats en aquesta taranyina de llavors ja tot ho han de fer bé i dius, bueno, a veure, si no ho han fet bé, és el que dèiem, ens hem de poder permetre demanar, no? És allò de dir, a veure, si tu no em tractes bé, però és que això és realment com que és la primera relació que tenim, com si diguéssim, amb humans, amb persones, després, clar, ens obsessionem amb les parelles tòxiques, no? I amb si l'amor incondicional, no? Cap a les parelles, doncs no ha de ser incondicional, perquè ho ha de ser per uns pares.
1: Clar.
0: Si no ens tracten bé, ens podem també permetre distanciar-nos.
1: Clar, les parelles tòxiques sovint estan formades per un home i una dona tòxics que probablement tenen fills o filles, no?
0: Totalment, totalment. Llavors aquí jo crec que l'amor no ha de ser incondicional per ningú. Sempre es diu que potser pels fills, no? Dius, bueno, però és que pels fills potser tampoc. A veure, si un fill t'acaba, no? Acabes pagant-te, maltractant-te, per què se li ha de permetre un fill?
1: Clar.
0: A un fill se li han de posar uns límits, no? Vull dir que quan són nens se'ls ha d'ensenyar, però si al final acaba convertint-se en una persona terrorífica, també se li han de posar límits. L'amor no ha de ser incondicional mai.
1: La realitat és que d'entrada ells són els que ens, com deia molt bé l'Ignasi abans, no? Els que ens cuiden en aquell període de la vida en el que som molt petits. I si les coses van bé, al final es gira la truita.
0: És que això és jo crec que és natural. Vull dir que si et tracten bé, no, al final tu tens ganes. L'agraïment ve sol. Però clar, l'agraïment ens l'hem de guanyar. I això jo crec que és algo que ens hem de treballar tots. Per això jo crec que realment el manament ens l'hem d'agafar amb pinces.
1: Clar, és que honraràs pare i mare en realitat podria ser substituït per honraràs aquell que s'ho mereix, que s'ho mereix.
0: Exacte. No?
1: No?
0: I ens ho hem de currar com a pares.
1: Sí,
0: per guanyar-nos aquest agraïment al final, no? I que arribi de manera natural, clar.
1: Digues, no.
2: I en quin moment pot ser més difícil honrar en el sentit que expresses, el pare i la mare? Perquè la honra de la infantesa doncs, pot estar una mica esbiaixada pel fet que ets un nen.
0: Sí.
2: És molt difícil, i a part ho deu saber millor que ningú, honrar el pare i la mare quan ets adolescent, perquè estàs en un procés d'impugnació total i qualsevol altre és molt més important que el pare i la mare.
0: Totalment.
2: A l'adultesa, diguem, a l'adultesa dels 20 anys o 30 anys, o a l'última part de la vida dels teus pares? En quin moment és més complicat?
0: Clar, jo crec, bueno, més complicat segurament ho és, segurament a l'adolescència, com tu dius, no? Que és un període en què t'has de distanciar també per trobar el teu camí, no? I és això, i posar una mica, no? Encara que hi hagin coses, els meus fills són adolescents ara, la meva filla gran té 19 anys i el petit en té 16, i bueno, tot i que ja no estem en els temps durs, de quan, però sí que l'altre dia li explicava una amiga que recordo molt la primera vegada que em van mirar amb fàstic, que és, impacta molt.
1: Uf. No, que és allò, sí, ha de ser dur, això,
0: Què dius, no? I com sí que és dur. és dur perquè, clar, estàs acostumat a quan són petits, és això, no?
1: Que tot és amor.
0: Clar, et pots enfadar, es poden, no? Però no és el mateix, no era la mateixa mirada, no? I després, no, és això, vull dir, que

0: els teus pares de manera diferent. Ah, tant, o sigui que el temps et va donant perspectiva i vas entenent els punts de vista i les decisions, segurament, o les... No? És igual, o sí, les males accions o les bones accions dels teus pares en diferents moments de la vida.
1: No només amb la teva vida, sinó amb la vida de la gent que tens al sí, voltant. També. És a dir, és que quan, per exemple, estàvem parlant de la qüestió de l'alcohol, com a fill és molt difícil d'entendre un pare que arriba borratxo a casa. Però quan tu creixes i tens amics que tenen aquell mateix problema, sí, ho veus d'una altra manera. Sí, sí, sí. Entens que el que li passava al teu pare potser no era només un vici, potser era una malaltia.
0: Totalment, clar.
1: Quan... I això, però això fins que no ets adult, això no ho entens.
0: No es viu així. Clar, es veu amb molta ràbia, no? A dir, per què, no? Clar, els pares dels, no, de les meves amigues es comporten, no? I són responsables, i el meu no, i després dius, bueno, és que... Potser...
1: L'enveja dels pares, eh?
0: També.
1: Aquesta és una història sí, molt home, forta, quan sí, tens enveja dels pares d'un altre.
0: Home, eh? I tant, sí, sí.
1: I en canvi, fixa't, bueno, no ho sé, perquè clar, venim de la generació que venim, però de les mares no tant, no? O sigui, jo sempre he tingut la sensació que de les mares no tant, potser perquè era aquell paper de persona que estava amb tu sempre.
0: Sempre, sí. Segurament perquè no estem tan acostumats a que hi hagi mares que no... malgrat les dificultats, que no estiguessin allà al peu del canó, sempre.
1: És per això que dius que també hi ha una visió de gènere, clarament, sobre aquesta qüestió, de que es veu pitjor una mala mare que no pas un mal pare.
0: Mira, justament ahir vaig anar amb una amiga meva escriptora, l'Elisenda Solsona, va fer una xerrada sobre Mercè Rodoreda, i llavors van acordar que no parlarien sobre la relació, o sigui, sobre el paper de Mercè Rodoreda com a mare. Perquè, bueno, no sé si ho sabeu, que realment va ser com, bueno, no? El seu fill, no? Va acabar internat, ella es va distanciar totalment, no? D'un fill que el van diagnosticar d'esquizofrènia, i llavors, clar, és una de les coses que de Mercè Rodoreda se n'han parlat molt, però en canvi hi ha molts escriptors que han abandonat els seus homes, em refereixo, que han abandonat els seus fills, i ningú ho recorda cada vegada. I dius, bueno, Mercè Rodoreda, segurament una bona mare no era, però per què ho hem de recordar sempre? I, en canvi, amb escriptors homes...
1: Bueno, ho continuem fent amb tot. Jo recordo quan Soraya Sáez de Santamaría, aleshores vicepresidenta del govern, va ser mare,
0: sí, sí,
1: va fer un període molt curt.
0: Molt curt de baixa.
1: De baixa, i es va incorporar, caram, diríem que la responsabilitat que tenia aquesta senyora sí, era brutal.
0: I
1: tot van ser crítiques. Això no passa mai quan és un home el que té...
0: Mai. És que potser, no sé, ara hauria de pensar, però quants presidents han fet baixa per paternitat?
1: Jo.
0: Segurament cap, no? Ja sé que és diferent, però a ningú li va valorar aquesta dona la responsabilitat que tenia amb la feina. Sí, sí.
1: La pedagogia negra. Què és la pedagogia negra?
0: És un estil de criança. Va ser un concepte que no el va acunyar ella, però una psicoanalista que ara... evidentment se m'ha anat el nom perquè...
1: Home, no t'amoïnis, jo sempre dic que jo faria que la gent anés, saps allò del passapalabra? Que
0: totalment
1: porten l'adhesió. Jo faria que la gent anés així per la vida. Digues.
0: Una psicoanalista, el va treballar molt. Ella deia que és un estil de criança en el qual tots ens hem educat d'alguna manera, potser generacions anteriors encara més, en el que la violència hi és present. I llavors, estem tan acostumats que quan la vivim, li restem, és com que la blanquegem. Llavors, quan veiem violència, pares exercint violència, encara que sigui, no? O sigui, no una violència, allò d'un maltractament actiu molt gran, però potser sí, allò, un cachete, un insult, li restem importància. I llavors ella diu que és perquè realment, o sigui, com que tots hem crescut en aquest tipus d'educació, doncs ens és molt difícil pensar que els nostres pares ho han pogut fer i no ho han fet pel nostre bé, sinó que hi ha hagut violència potser gratuïta fins i tot, no? I que ens ho podíem, o que s'ho podien haver estalviat. I és difícil, de vegades, el poder-ho conscienciar.
1: Lògicament, aquesta entrevista veu molt de les dues fonts, és a dir, de la font literària, però també de la teva font de feina diària, no? Tu creus que podríem entendre que hi ha una mena de nova violència inconscient, absolutament inconscient, com a conseqüència de les noves tecnologies? És a dir, aquella cosa que veus en un moment donat, que veus un pare, una mare, amb un carrer d'un cony d'un nen, que va un nen de 2-3 anys amb el telèfon mòbil mirant una sèrie per la tele. És evident que la intenció d'aquella persona no és maltractar el seu fill, ni de bon tros. Però en realitat, des d'un punt de vista inconscient, el que està generant no és gens bo.
0: No. Bueno, és clar, és clar.

0: Aquest és també un tamasso, realment, ja. Que aquí podem obrir. Clar, sí que estem veient que s'està donant un fenomen que és com l'externalització de la criança amb algunes coses, i jo m'he trobat coneguts que diuen, no, si no hi ha tele a casa, no? I potser no, i no li deixem mirar els dibuixos, però en canvi li estan posant ChatGPT perquè ChatGPT li canti cançons.
1: Sí, sí.
0: O li expliqui els contes.
1: Els contes.
0: Llavors, clar, dius, a veure, bueno, però potser estaria millor que mirés uns dibuixos i potser que li expliquis llavors tu els contes. Llavors, sí que és cert que... Jo, mira, fixa't que... I encara més que això, jo crec que també hi ha molta violència en com compartim la imatge dels nens per xarxes.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè hi ha molta, ara mateix, molt de debat amb si se li han de prohibir les xarxes als menors de 16 anys, però dius, bueno, ok, podem estar-hi d'acord o no, però les prohibirem. Però llavors algú ens prohibirà a nosaltres compartir la imatge dels nostres fills o els vídeos del creixement dels nostres fills que no tenen cap tipus de privacitat. Això és violència, perquè, clar, estem decidint sobre una cosa per la qual no tenim dret. I jo crec que assistirem en un moment donat a nanos que es faran grans i acabaran denunciant.
2: De fet, ja tenim casos.
0: Clar, veus? Sí, sí.
2: Hi ha casos, hi ha casos.
0: Perquè, clar, o sigui, tu tens tota la teva vida, és com un gran hermano, i tothom sap de tu.
1: Fixa't que avui el govern d'Andorra ha fet una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Jo crec que obre un meló interessantíssim, i del que en parlarem la setmana vinent, que fem mitja hora més de programa. Dedicarem un tema a parlar sobre aquesta qüestió. Ha prohibit el tema de... el que qualifica de prostitució digital, és a dir, tema OnlyFans, etcètera, etcètera, doncs de posar-ho al mateix nivell que la prostitució física.
0: Sí, sí.
1: Estem parlant, a més, també han variat l'edat d'accés a la primera relació sexual, passaria de 14 a 16, m'ha vingut al cap quan has dit això als telèfons. Estàs d'acord? Perquè és un meló interessantíssim aquest, no?
0: El tema de prohibir...
1: Fonamentalment perquè estàs parlant d'un àlbum de fotos brutal en el que de manera indirecta es poden incloure imatges pornogràfiques.
0: Sí, sí,
1: clar.
0: Sí. Bueno, és clar, aquesta és l'altra, sí, sí. Vull dir que, bueno, o que es poden manipular, evidentment, per crear llavors
1: clar.
0: També... Sí, sí, sí.
1: Clar.
0: A veure, les imatges dels nens no han d'estar a les xarxes. Vull dir que això és que és així. Vull dir que no s'han de compartir. No s'han de compartir i segurament no s'haurien de... compartir-les per WhatsApp, fins i tot. Vull dir que has d'estar molt segur de qui li envies tu una foto del teu fill, perquè després allò ja no hi tenim cap tipus de control.
1: Clar.
0: I d'on anirà. Llavors, aquí la història és que els nens tenen drets, però la història dels drets dels nens és molt recent. I llavors, de vegades, encara, no, amb aquesta pedagogia negra que diem, no, encara actuem com si fossin un objecte nostre. Vull dir, fins fa dos dies, bueno, hi ha molts països, hi ha compra-venda de nens, hi ha esclavitud infantil. Llavors, o sigui, és impossible que no pensem que tot això ens impacta d'alguna manera.
1: Em sembla tan interessant el que acabes de dir. És que pensem que són nostres.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, el tema de l'autoritat, de la propietat...
0: Totalment.
1: ...d'un nen o d'una nena és una cosa... és que m'ha tocat molt això que acabes de dir, perquè he tingut discussions sobre aquesta qüestió. A mi em sembla que un nen no és propietat teva.
0: No ho és.
1: És un ésser. A partir de quin dia no ho és, no? I però això, diríem que gent, ostres, amb un nivell cultural molt alt, amb tendències molt, fins i tot esquerres, molt, i en canvi a l'hora d'actuar actuen com si efectivament estiguessin parlant de els seus.
0: Seus
1: de propietat.
0: Totalment.
2: Fins i tot com si fossin una màquina la que anar introduint software per convertir-lo en la persona que ells volen. O fins i tot, el pitjor fenomen, si em permets, introduir-ho és la gent, sobretot gent que té perfil actiu o a xarxes socials, influencers, etc., que el tenen pràcticament el nen d'adorno, no?
0: Sí, sí,
2: de decoració.
0: Sí, i tant.
1: Que fort,
0: Sí, sí.
2: Les beige moms, que li diuen.
0: Sí, sí, sí, i tant, i tant.
1: Letícia, podràs tornar, sisplau?
0: Home, quan em convideu, no, aquí em tindreu.
1: T'ho dic de debò, T'ho dic de debò. Em sembla tan important parlar d'aquestes coses i sobretot... I perquè hi ha una cosa que jo crec que la majoria de conductes que parlem de quan un pare o una mare actuen amb el seu fill mai estan alimentades per una mala intenció. Mai. clar, quan parlem de lo del nano, doncs és evident que sí.
0: Sí, sí.
1: Però moltes vegades és la pròpia... Allò, un nen o una nena no neixen amb un manual d'instruccions.
0: Totalment, totalment.
1: No? Amb la qual cosa és important que parlem d'aquestes històries. No?
0: Bueno, i que desdramatitzem, és el que dèiem. Vull dir, som humans, ens podem equivocar, i això és important, perquè de vegades quan... No, n'he parlat no, d'aquestes coses, diuen, però això vol dir que als nens no se'ls ha de posar límits? I no és ni molt menys això.
1: Yeah.
0: Els límits són molt sans i, de fet, estem en un moment en què s'han perdut els límits i també i l'autoritat, i realment no ha de ser així. Però no, hem de trobar un equilibri entre uns límits ben posats i respectuosos.
1: Honraràs pare i mare, Letícia, sent que ha estat brutal que vinguis al
0: Moltes
1: programa.
0: Gràcies.
1: Ens ha encantat la conversa meravellosa. La propera vegada farem allò de les enganxines del passat.
0: Sí, perquè, escolta...
1: Però això, és, de veritat, hauríem d'impulsar una proposició o una reforma constitucional. No? Aniria molt bé. Ha estat un plaer, de veritat.
0: Moltíssimes Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins aviat.
1: Per cert, t'agrada Bruce Springsteen?
0: Mira, em fa molta gràcia abans quan has dit això, perquè amb la primera novel·la que vaig publicar vaig posar un tros d'una cançó, però perquè venia molt perquè vaig tenir una mitja història amb un senyor que era molt fan de Bruce Springsteen,
2: bueno,
0: però de manera creepy.
2: Ja ho sento.
0: I llavors molta gent es pensa que sóc fan de Bruce Springsteen i dic, no, vaig posar aquell tros de cançó perquè venia a cuento pel tema del llibre, però a mi no m'agrada.
1: No, però deixa'm dir una cosa, Bruce Springsteen és un artista meravellós, una cosa no treu l'altra. L'altra és... El com molta gent, viuen aquesta història.
0: El fenomen ho fan.
1: A mi, deixa'm dir-te que també em fan una mica d'enveja. Saps allò que parlàvem abans?
0: Sí, de la fe, aquesta manera, màgica de... Sí.
1: Home, quan tu arribes a idolatrar algú tant... Ostres, a mi em sap greu perdre-m'ho. Jo no tinc cap ídol d'aquesta manera.
0: Però per la persona idolatrada ha de ser molt dur, eh? Jo crec que veus el pitjor de la humanitat, eh?
1: Ja.
0: Perquè ha de fer una mica de por, eh?
1: Segurament sí. Letícia, gràcies, de veritat.
0: Merci a vosaltres. Aviat.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Maria Àngels Calvo, què tal? Bona nit, Maria Àngels.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Per molt maco que sigui el robot gos, no té res a veure amb un gos de debò.
4: Home, no. Impossible comparar-lo. Vull dir, no és mai el mateix. Vull dir, un ésser viu no pot ser mai el mateix que una màquina, per molt que intentem transmetre-li coneixement i que pensem que realment pot ser fins i tot capaç d'aprendre i totes aquestes qüestions, no?
1: Clar.
4: Però no és mai el mateix.
1: La Maria Àngels Calvo és la presidenta, i ho saben vostès, de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i col·laboradora en aquest programa, en el que ens agrada, parlar d'animals, no? I és veritat que sempre sovint parlem de si els humanitzem, si no els humanitzem, si... Però més enllà d'això, hi ha una cosa, Maria Àngels, que jo crec que és molt bona i que està bé dedicar-li, és el bé que ens fan els animals, no? És a dir, com d'alguna manera, també en el tractament de determinades malalties, l'ús dels animals és absolutament magnífic, no?
4: Sí, sí. I no només en el tractament, fins i tot en la detecció. Vull dir que poden ajudar a detectar determinades malalties en fases concretes. Igual com hi ha animals, igual com hi ha gossos que s'ensinistren perquè siguin capaços de detectar drogues o detectar qualsevol cosa que ens imaginem, doncs també poden ser capaços de detectar per canvis d'olor, per canvis de diferents tipus de qüestions relacionades amb els propis residus, per dir-ho així, que genera l'organisme en el moment en què té un problema, doncs ens poden ajudar almenys pensar que passa alguna cosa.
1: Estem parlant d'olors que per nosaltres són absolutament imperceptibles, però és veritat que quan tens un gos te n'adones que el sentit més potent per un gos és clarament l'olfatiu, no?
4: Evidentment. Ells tenen una capacitat olfativa molt més gran que la nostra, així com a nivell de colors, ho tenen més restringit perquè tenen menys varietat, no? Però a nivell d'olors tenen una capacitat importantíssima i, a més, si se'ls ensinistra bé i determinades races són millors que altres, i sobretot, en aquest cas jo penso que és més l'individu, doncs pots aconseguir meravelles. Vaig tenir ja un alumne que va fer la tesi sobre detecció de detectar, o sigui, tenia gossos, els ensinistrava perquè fossin capaços de detectar la presència, en aquest cas no eren a l'home, sinó en plantes, en arbres, fruiters, de determinats fongs que podien arribar-los a alterar i els podien arribar a destruir.
1: Que fort, eh?
4: O sigui que, havia... Sí, sí, no, realment poden ser una ajuda molt... Bueno, de fet, també altres espècies animals, no? Els porcs amb les tòfones i totes aquestes qüestions, no?
1: Ara anirem parlant dels porcs i de les tòfones, que m'agradarà molt que ens expliquis amb més detalls, això. Però hi ha un vídeo que el vaig veure, per no deixar els gossos, veure fa molt poc, veies a un nen, un nen que tenia un autisme bastant pronunciat, assegut, amb un gos que s'anava apropant molt de mica en mica, i al final el nen, l'únic que et deixava apropar-se era el gos.
4: Era el gos, clar. S'estableix realment un lligam molt important, i a més, els animals amb això sí que tenen com aquell sexto sentido, no? Que tenen com la capacitat de detectar quan hi ha un problema, i a dir que sobretot el que sí és veritat és que s'han de seleccionar molt bé els animals que es poden utilitzar no és la paraula correcta, tenir present en aquests temes, no? Perquè no tots funcionen de la mateixa manera. Han de ser animals molt nobles, que no puguin crear problemes, que no s'espantin, no? Totes aquestes qüestions. Clar. Però a nivell de lo que és la teràpia, o sigui, per una banda hi hauria l'animal que tens a casa que en un moment determinat, si et veu trista, t'acosta, no? O intenta doncs, també consolar-te i acompanyar-te i totes aquestes qüestions, que això ho podem viure tots. Clar. Però després, per exemple, hi ha campanyes molt, molt interessants i molt importants en què es permeti, i s'està fent, de que els nens puguin tenir gossos als hospitals en determinats moments, no?
1: Clar.
4: O que, per exemple, fins i tot a les presons. Bueno, hi ha estudis ja de fa molts anys ja, perquè això en altres països ho van començar fa molts anys, amb persones que tenien problemes psiquiàtrics gravíssims, i que realment el fet de tenir gossos, en aquest cas eren gossos, doncs els ajudava molt a poder reaccionar d'alguna manera, a poder manifestar un aspecte que amb les persones no eren capaços de manifestar, no? O, per exemple, amb ferits de guerra també s'ha fet molts treballs amb aquest tema.
1: Ja veus, Hem buscat, perquè som conscients que sempre es diu que els cavalls tenen una gran força de cara a ajudar les persones, i hem anat a buscar un lloc on fan exactament això. I està amb nosaltres Sasha Odeski, que és directora d'Ananda Equinoteràpia i terapeuta ocupacional. Sasha, què tal? Bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit.
1: Bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Explica'ns una mica, perquè vosaltres sou un centre que feu això, no? Ajudeu a la gent a través del contacte amb els cavalls, no?
5: Exactament. Nosaltres som un centre que ja fa un any que tenim les nostres pròpies instal·lacions i ens dediquem només a treballar amb teràpies i benestar, ¿vale? En conjunt amb els cavalls i amb un entorn natural que... Les dues coses en combinació fan molt de bé.
1: He estat veient abans la vostra pàgina web i m'he trobat amb testimonis molt diferents, És a dir, que treballeu en grups, treballeu amb persones individuals, però fins i tot amb escoles, no?
5: Exactament. Ja fa 5 anys que treballem amb una escola d'educació especial d'aquí, de la nostra zona del Maresme, de Mataró, i és un programa que ha començat amb nens des de l'edat primària i venen un cop a la setmana i fan l'activitat i forma part del seu dia a dia, de les seves activitats escolars.
1: Déu-n'hi-do. Explica'm per què el cavall. Què és el que proporciona el cavall?
5: El cavall és un animal que ens ha acompanyat a nosaltres, al ser humà, des de fa molts anys. Vale. I això fa que sigui un animal que tingui una sensibilitat molt especial. És un animal que expressa, vale, i això li fa tenir un tarannà i un caràcter que està molt atent a el que passa al seu entorn, tant a nivell emocional, tant a nivell de moviment, de gesticulacions i tots els beneficis que dona a nivell físic. Però és un animal molt sensible i quan la persona no està bé, no està en les seves condicions, el cavall adapta la seva conducta a lo que aquesta persona necessita.
1: Ah, sí?
5: Sí. Sí, ens ha passat molts cops. Persones que venen amb ansietat, estrès, depressió, amb una situació que els veus que no estan bé, que et volen explicar les seves emocions i de vegades els comencen a plorar i això, i molts cops el cavall s'apropa a la persona, li fica el cap al seu pit i es queda una estona allà i veus com la persona, només acariciar-lo, d'estar una estona amb ell, pues acaba millor. I sempre la pauta que ens diuen és: ara estic millor, estic més relaxat, estic més en pau, em sento més tranquil.
1: Sasha Udesky, ets argentina, oi?
5: Sí, em sembla que... Argentina.
1: No, que bonic sona...

0: El català amb una miqueta d'accent argentí, que en tens poc, eh? Deixa'm dir-te que tens un accent bastant que pot colar com a català, eh? Tens una miqueta molt petit, però sona preciós, deixa'm que et digui.
1: Escolta'm... Ja, me l'han dit.
0: T'ho han dit, eh?
1: Em diuen, i tu d'on ets? I jo, bueno, soc argentina.
0: Està molt bé. Sasha Udesky, de veritat, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i enhorabona per la tasca que feu, que és magnífica, de debò. Moltes gràcies, eh?
1: Mm-hmm. Vale, moltes gràcies a vosaltres.
0: Maria Àngels, és brutal,
2: Hola.
0: No? És veritat que el cavall és un animal meravellós.
2: No, és que, a més, si et fixes, t'acaba de dir dos aspectes fonamentals. És a dir, hi ha la relació física amb el cavall, perquè d'això no he anat parlant gaire, després, si em permets, te comento, però després també hi ha l'aspecte emocional. És a dir, que l'animal pot ajudar d'una manera increïble sota els dos punts de vista. Saps? Vull dir que això, vull dir que pot col·laborar a que un nano que no tingui capacitat, el que deies abans dels autistes, veritat? Però això ho trobaràs amb síndrome de Down, per exemple. Vull dir, tots aquests problemes que realment són bastant difícils a vegades de que hi hagi una bona relació amb els humans, amb els animals s'estableix una relació molt, molt gran, i en el cas del cavall, tingui el tamany que tingui, tant és que sigui un cavall gran com que sigui un pònei, eh? I després l'altra cosa fonamental, que jo tinc un alumne que se'n va als Estats Units a formar-se en aquest tema i té també un centre d'ajuda, de quinoteràpia, realment molt important, doncs és el fet de que quan una persona té problemes, doncs, de tipus de desplaçament, etc, si tu el puges al cavall, el mateix moviment que fa el cavall fa que el seu organisme respongui millor. Vull dir, la facultat teníem, ara dit teníem perquè és molt amiga meva, però és una professora que està jubilada, i va caure d'un arbre i es va quedar tetraplègica.
0: Oh.
2: Ella anava a veure, bueno, a part que era una persona fantàstica, però a part d'això, perquè és incapaç de no fer... Ho fa tot, el que et puguis arribar a imaginar. Però, a més, doncs, anava a fer sessions amb aquestes noies, i realment, doncs, això, no? Agafar-se del cavall, pujar, baixar del cavall, posar-se sobre el llom del cavall, i quan el cavall camina, tot això fa que realment l'organisme que està a sobre doncs se senti molt més relaxat i és fonamental.
0: Saps, escoltant-te, quin moviment m'ha recordat aquest que dius tu? Una mica com som nadons,
2: sí.
0: I volem dormir a un nen...
2: Sí,
0: el sacseig que li fem al nen
2: això,
0: és molt
2: això,
0: semblant al moviment, no?
2: Molt similar amb el que fa el cavall, no? Perquè és que realment és aquest moviment acompassat, no? Clar, evidentment han de ser animals que no s'esverin, persona no té que tenir por, això evidentment és el punt més conflictiu o més complicat, potser, però bueno, entre les relacions humanes no cal que diguem que està passant ara, també passen aquestes coses, no? I després, per exemple, ens quedem amb l'idea del gos, ens quedem amb l'idea del cavall, però és que els dofins són fantàstics.
0: Això m'han dit, no?, que els dofins s'utilitzen en moltes teràpies infantils, per exemple,
2: moltíssimes,
0: no?
2: Moltíssimes teràpies infantils, sí, i tot el tema, perquè el dofí té una manera de moure's que també acompanyen els nens, saps? I a més, normalment la canalla no se sent rara davant, bueno, i aquí juga un altre factor important, que estàs fent una teràpia dintre de l'aigua.
0: Clar.
2: I això també crea un ambient diferent, no és el mateix, no? Llavors, hi ha determinades malalties que realment ajuda molt a que el nen, parlo de nens, però després si vols parlem d'adults, perquè passa el mateix, a nivell de nens els ajuda moltíssim en aquest aspecte i això està fantàsticament estudiat, vull dir, està molt ben estudiat o bastant ben estudiat. La pena és que no tenim centres de formació o massa centres on s'estigui formant la gent amb aquest tema, se n'han d'anar fora, però bueno, després quan venen ens porten, doncs, com el cas de la Sacha, no? o de la noia, d'aquesta persona que és exalumna meva i que realment és una persona que va crear un centre fantàstic. I a nivell de persones grans, bueno, a part del que ja m'ha sentit dir moltes vegades, que el gos quan acompanya una persona fa que se socialitzi més, totes aquestes qüestions...
0: I fa anar a caminar. Sí, és una cosa molt important, no? Provoca moviment de les persones.
2: I que la senyora i el senyor sigui capaç d'arreglar-se perquè sortirà fora i sap que té que sortir al carrer, i clar, si pot, expressament es trobarà amb algú o no, però bueno, no? Vull dir que les relacions ajuden molt aquesta relació, a que no hi hagi tanta soledat, la pura realitat és aquesta. Però, a més, clar, per exemple, en llocs on hi hagi, bueno, doncs en residències de gent gran, també, si, a part de tots els jocs que puguin fer amb pilotes, en plàstics, totes aquestes qüestions, doncs tenir també un gos també ajuda, perquè a més aquí hi ha el grau de responsabilitat que implica cuidar que l'animal mengi, no? Totes aquestes qüestions que comporten aspectes realment molt importants.
0: Escolta, Maria Àngels,
2: i la llista no s'acabaria, eh?
0: No, anava a dir, i els gats? Perquè estem parlant de gossos, de dofins, de cavalls, però els gats? Mira, ara que parlaves de gent gran, per exemple, els gats són un molt bon animal de companyia, no?
2: El gat és molt bon animal de companyia, però el gat té la diferència de la seva manera de ser. És a dir, un gat és més, encara que no tothom hi estigui d'acord, però vull dir, un gat va més a la seva, no? Vull dir que el gat, si, a més,
0: hi ha gats i gats, eh? No?
2: Sí, no, ja, no, d'acord. Però així en termes generals, no? Vull dir, en general, depenent de com ha estat criat aquest gat, depenent de... Perquè, bueno, de fet, en aquests moments també hi ha, fins i tot, hi ha llocs que tenen gats i tu vas a prendre un cafè i et deixen el gat perquè juguis amb ell.
0: Home, perdona, hi ha un bar a Barcelona?
2: Per això,
0: em sembla que hi havia com 6 o 7 gats que tenen emparellats sueltos i la gent va...
2: Això existeix a Barcelona i això existeix en altres països, no? Però vull dir, a Barcelona, que jo sàpiga, n'hi ha un, però potser n'hi ha més, on tenen uns quants gats i, bueno, tu vas allà i com que, bueno, a part d'això, doncs tens el gat i tal, no? Bueno, el que passa que ja dic, la relació amb el gat sempre ha costat una mica més, perquè és un animal que no s'entès mai tant com animal tan proper com el gos, cosa que, bueno, jo he tingut sempre gat i a mi, per mi, sempre ha estat un animal no proper, no, lo siguiente, no? Però, bueno, que vull dir que de fet això és així. I ja t'ho dic, podríem passar llista amb moltíssims més que a vegades ni pensem, no? Perquè realment hi ha moltes espècies animals que col·laboren moltíssim i que tenen molt bona forma de poder ajudar. Ja t'ho dic, en aquests moments, fins i tot a nivell, hi ha un programa establert a nivell del món de justícia per temes de presons, d'acord? Això està fent-se ja. I sobretot el tema d'hospitals, que puguin els nens tenir l'animal de companyia, si no sempre, doncs estones, evidentment, i si no és el seu, doncs com a mínim alguns animals que puguin tenir allà i que els puguin d'alguna manera ajudar a passar molt millor l'estona, no? Perquè estiguin més acompanyats i se sentin, doncs això, que són també, bueno, que són estimats i que ells estimen, amb una paraula és això.
0: És que estic pensant que hi ha més enllà de qualsevol altra cosa, simplement el fet d'estar acompanyat i d'estar entretingut, si et toca estar en un hospital i tu tens el teu bitxo allà, home, no té res a veure, no?
2: No té res a veure, no té res a veure, ja t'ho dic, això s'estan fent campanyes molt maques, jo sé que a Lleida es van establir uns temes molt interessants amb això, a nivell del col·legi nostre de veterinaris també s'ha treballat aquest tema, vull dir que l'animal com animal, o sigui, i a més, per exemple, explicar a les escoles i el que deia abans també la Sasha, no? Els nens a les escoles que siguin capaços de passar un dia a les granges, ja no cal que siguin de cavalls, poden ser fins i tot de pollets, perquè tampoc saben massa bé a vegades el que és un pollastre o una gallina, vull dir que tampoc està de més. I els conills, vull dir, amb els conills també s'ha treballat bastant, saps? Vull dir que en realitat és trobar un animal que compleixi uns requisits de que sigui un animal fidel, que sigui un animal doncs, que realment no et provoqui un problema i que la criatura se senti, la criatura o la persona gran, no? Se senti còmode amb ell i això l'afavorirà moltíssim. Ja deixant, ja si no tenim en compte tot el que és el gos pigall, no? Que aquest juga un paper
0: bàsic. Clar, evidentment sí, però efectivament més enllà de la persona que té un diagnòstic determinat i que li pot millorar, efectivament, com a conseqüència de tenir aquest animal. Estic pensant que la ciutat de Barcelona, el nombre de gossos, per exemple, és brutal. Crec que era superior al de nens,
2: Sí, és superior al de nens.
0: La qual cosa significa també que el valor de la companyia, és a dir, el gos el que té és que és el teu company i a diferència d'altres animals, ostres, diguem que és un ésser que se t'enganxa i que si fos per ell estaria 24 hores del dia amb tu.
2: I tens exemples molts, vull dir, quants gossos s'han anat a quedar-se al cementiri on estava, no?, el seu amo enterrat i d'allà no l'han tret fins que no s'ha mort.
0: Això és impressionant, coses d'aquest tipus, aquestes coses, Maria Àngels, són impressionants,
2: Mira, el meu avi era caçador i tenia dos gossos per anar a caçar, Llavors, el meu avi va morir bastant jove, jo no el vaig arribar a conèixer, malauradament, i el dia del seu enterro, un dels gossos va anar a l'església, es va posar al costat del fèretre i d'allà no el va treure ningú.
0: Que fort,
2: Vull dir, que t'ho puc explicar en família, no en primera persona, perquè jo no hi era, però sí anècdotes personals, no? Sí.
0: És impressionant, sí. És impressionant. Lo dels animals és brutal. Expressament, lo dels gossos, cadascú té la tendència que té. A mi l'animal que més m'agrada són els gossos. No sé si s'havia notat o no.
2: Sí, sí.
0: Però un gos guapo, no? Un gos guapo, vull dir, qualsevol gos és guapo.
2: Sí, no, guapo amb el sentit, com diem, no? La mesura no està per fora.
0: El teu

0: gos, no? És que quan tu ja tens el teu gos, jo en el minut 0,2 ja trobo qualsevol gos guapo. És a dir, que imagina't. Maria Àngels Pastor, un plaer, com sempre. Seguim parlant.
1: Com sempre, per mi també. Eh? Te'l deus molt i anem parlant.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Espanya ha habilitat 1.500 places temporals a Ceuta per atendre els migrants que continuen a la ciutat gairebé 3 setmanes després de l'arribada massiva. Les autoritats xifren en unes 5.000 les persones que encara continuen al carrer. És per això que el Partit Popular qualifica d'insuficient la mesura presa pel govern espanyol. Amb tot, la ministra d'Inclusió, Elma Sáenz, ha assegurat que aquestes 1.500 places se'n sumaran més i ha demanat la col·laboració de la resta d'autonomies.
2: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, de la seva banda, va dir que l'executiu central està fallant en la gestió de la crisi migratòria.
3: Que la población de Ceuta no se va a rendir. Y eso yo creo que es lo más importante. El gobierno nos está fallando, pero España no es solamente el gobierno.
0: Segons el Ministeri d'Interior, hi ha més de 2.000 menors no acompanyats a Ceuta. La Junta d'Extremadura ha ampliat la situació d'emergència per l'incendi forestal declarat al terme municipal de Pino Franqueado a Cáceres. Hores d'ara ja són unes 600 les persones evacuades de 8 poblacions pròximes a les Urdes i que han estat reallotjades a la residència d'estudiants Gregorio Marañón de Camino Morisco. En aquests moments, un total de 134 efectius treballen en el dispositiu amb diversos mitjans terrestres i aeris. S'espera que en les pròximes hores s'assumin a aquest dispositiu la unitat militar d'emergències. A Lleida, mentrestant, els veïns al número 5 del carrer Vallès i números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que no s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit. La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. Hi ha una cinquantena de desallotjats, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, dels quals se n'han reallotjat 30, dels quals 11 són menors. Aquests 30 afectats perden casa seva perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural i cal enderrocar-lo. I una darrera

0: informació que hem conegut aquesta mateixa tarda. El mag Juan Tamariz, que amb el seu sentit de l'humor va ser capaç d'arribar a diverses generacions a través de la televisió, ha mort als 83 anys d'edat, segons ha confirmat aquest dimarts la seva família. Luis Piedrahita, humorista, il·lusionista i gran amic del difunt, ha destacat la figura pionera de Tamariz. Són declaracions a Radio 5.
1: Juan és una figura mundial en el mundo de la cartomagia. Él reinventó la forma de pensar, de entender y de hacer magia con cartas.
0: Amb gran capacitat de comunicació i carisma, Juan Tamariz va crear un nou perfil de mag amb el seu barret de copa, les ulleres i els cabells llargs, un perfil molt allunyat del patró tradicional de l'il·lusionista. En esports, el Barça ja ha presentat oficialment Rodri com a nou jugador. Josep Capel, bona tarda.
2: Bona tarda. Un Rodri que ha explicat que està bé físicament, tot i una petita intervenció a l'esquena, no quirúrgica, sinó ambulatòria, i que això sí, està faltant de ritme i per això vol començar ja demà els entrenaments i posar-se a les ordres de Hansi Flick. No hi serà, evidentment, el Joan Gamper, no el disputarà, però sí que serà presentat davant de l'afició. Ha explicat que ha tingut una molt bona rebuda per part dels seus companys. Molts d'ells amb la selecció espanyola han estat 2 mesos en el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, i això sí, ha explicat el per què ha escollit el Barça davant d'altres ofertes que tenia sobre la taula.
3: Los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido, siempre he dicho que me he movido, o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
2: Un Rodri que, per cert, ha firmat amb el Barça per les properes 4 temporades.
0: Gràcies, Josep. Ens interessem ara per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Aquesta hora ja parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada, la veritat. I és que també parlem de normalitat, el que seria la ronda litoral de Barcelona. Aquí sí que hem tingut problemes durant la jornada de la tarda. La ronda litoral ha estat tallada força estona en sentit Besòs. Ara no, ara ja la tenim oberta i, de fet, ja no trobarem retencions tampoc en aquesta ronda litoral. Per tant, a aquesta hora, absoluta calma, la xarxa viària, també les vies que envolten Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps, AEMET, Jordi Oriós, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà a Catalunya la calor es farà sentir una mica més. Pugen les temperatures en general, excepte al litoral de Tarragona, i es podran arribar a temperatures significativament elevades, als 39-40 graus a la meitat occidental i a les depressions centrals. Demà s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. A partir del dijous comença una tendència descendent que s'allargarà al llarg del cap de setmana. És una informació d'AEMET.
0: Doncs és tot de moment. Més notícies al portal rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
7: Parlant amb Núria Castellano. Què tal, Núria? Bona nit, eh?
8: Doncs encantada d'estar amb vosaltres.
7: Igualment, igualment. És meravellosa la teva feina, perquè no és només quan estàs a Egipte, sinó també quan estàs aquí fent tot el que fas aquí. Realment jo crec que ets una dona, i ara ho explicarem tot per si algú s'acaba d'incorporar, que fa realment el que vols fer, no?
8: Doncs sí, la veritat que és una mica la part científica que podem fer quan estem a Egipte, la part que fem quan tornem de poder investigar, i una cosa que per mi és molt important és la que estem fent nosaltres ara, que és explicar a tothom, tant a nivell científic a un públic més especialista, podem dir, com a la gent que li interessa una mica com vivia aquesta gent de fa més de 2.000 anys, doncs a mi aquesta part també m'agrada moltíssim.
7: Ara t'explico una anècdota d'una cosa que m'han dit avui mateix, però jo abans et vull preguntar una cosa. Tu de petita què volies ser?
8: Doncs jo de petita ja volia ser arqueòloga, perquè la meva àvia em deia que jo sempre anava mirant pel terra, agafant pedretes i li anava donant amb ella. O sigui que jo crec que ja la cosa ja apuntava.
7: Avui algú que acaba de tornar d'Egipte m'explicava la sensació que he tingut en aquell país, i em deia, diu, jo crec que això no ho ha pogut fer l'home. És... No, però el que és meravellós, jo entenc, perfectament el comentari, i dius, ostres, és que quan et trobes tota la conseqüència del que ha estat aquella civilització, costa d'entendre.
8: Sobretot perquè penses en els materials que hi havia. Per exemple, en l'època de les piràmides no hi ha ferro. No.

0: amb la qual es fan servir també altres metalls, no? Es fa servir el coure, però molt la fusta, la pedra, el sílex, i clar, llavors penses, mare meva, és a dir, amb aquests materials tan precaris per nosaltres i tan senzills, i tot el que van fer, i sobretot el que dius tu, no? Lo petit que et sents quan estàs allà amb aquestes moles.
1: Núria Castellano és egiptòloga, és membre de la Missió Arqueològica d'Oxirrinc des de l'any 1999, és professora associada a la Universitat de Barcelona, membre de la Junta de la Societat Catalana d'Egiptologia i sòcia de l'empresa Escola Didàctica Activa dedicada justament a la didàctica de les ciències socials. Llegíem aquesta setmana una expedició, titular literal, una expedició científica de la Universitat de Barcelona troba la Ilíada en una mòmia d'època romana a Egipte. El titular és meravellós. Explica'ns què significa realment.
0: Doncs bé, us explico una miqueta perquè de vegades hi ha hagut alguna informació que no ha estat molt acurada. La que m'estàs llegint tu, perfecte, superbé. Els antics egipcis, ja sabeu que momificaven, tot i estem en una època romana, perquè es tracta d'una tomba del segle I, II després de Crist, estem en època romana, però encara es continuen utilitzant el que seria el sistema de la momificació, a la creença aquesta. Llavors, una de les pràctiques que ens trobem a Oxirrinc i que de moment no ens hem trobat en cap altre lloc, és a dir, que per nosaltres això també és molt important, perquè veiem que no ha estat només un cas, sinó que és una pràctica bastant habitual en aquest moment, és sobre el cos, no dintre del cos, sinó sobre el cos de la mòmia, o a la zona del pit, a la zona de l'abdomen o a la zona pèlvica, es col·locaven uns papirs molt plegadets i, a més, amb un segell que tancava aquest papir, com si tu doblegues un full i li poses doncs, alguna cosa per tancar-lo. Això es posava sobre el cos de la mòmia, es embenava i es posava doncs, de vegades en un taüt o en un cartonatge dintre d'una tomba. Normalment, fins a l'any, la campanya del novembre del 2025, els fragments que havíem trobat d'aquests papirs, penseu que no es poden obrir, perquè són, de vegades no trobem el paquet sencer, sinó que trobem només petits fragments. És molt, molt, molt delicat.
1: Molt fràgil, clar.
0: I llavors tenim la sort de que la nostra papiròloga, la doctora Lea Masha, utilitza un sistema que no és destructiu, sinó que el que fa és amb una espècie de, perquè ens entenguem, com si fos una espècie d'aparell d'ecografia, pot arribar a llegir una mica més. I llavors el que es llegeix a simple vista o a través d'aquest dinolite eren caràcters normalment grecs de paraules màgiques. Llavors, perfecte, estem parlant de protecció del difunt. Fins aquí tot normal. Però clar, és que en aquesta campanya el que hem trobat és part del cant segon de la Ilíada. I llavors això ens planteja per què algú decideix posar-se aquest fragment literari que no és funerari en el seu cos.
1: Caram.
0: I això ens obre...
1: Sí, perquè de moment no sé si podeu fer algun tipus d'hipòtesi o teniu alguna possible resposta. Segurament és molt incipient tot plegat, no?
0: No, perquè de fet és que penseu que la nostra campanya aquest any s'ha allargat en el temps. És a dir, vam fer una primera part de la campanya el mes de novembre a desembre, evidentment tot el Nadal la campanya s'atura i va tornar una altra vegada el mes de gener-febrer. I va ser en aquest moment en el que es va començar a poder llegir alguna cosa. I actualment la doctora Lea Masha està en estudi d'aquest fragment. Tampoc hem pogut llegir-lo tot, amb la qual cosa no sabem si al millor això és una part i després en un altre lloc hi ha un altre tipus de text, o si continua la cosa i continuem llegint Ilíada.
1: La part que heu llegit, et puc preguntar què diu?
0: És el catàleg de les naus de la guerra de Troia, és a dir, és el principi, és el catàleg de les, com una espècie de llista de qui va cap allà, no? Doncs el catàleg de les naus.
1: Quina meravella, eh?
0: I la cosa va ser, en el moment en què s'estava llegint, juntament amb la doctora Lea Masha, estava el doctor Ignasi Diego, també de la Universitat de Barcelona, que és filòleg, i és allò de dir, ostres, això em sona, i què és, i de què em sona? I llavors, ostres, estem llegint la Ilíada. I va ser desconcertant, precisament perquè el que estem habituats és a veure paraules tipus abracadabra, però en grec antic, o fragments d'algun, de vegades algun document que és més quotidià, podem dir, però clar, la sorpresa va ser un text com aquest.
1: Això també ens podria fer pensar que la persona en qüestió podia tenir alguna característica que la fes diferent, segurament, d'allò que es feia normalment.
0: A veure, que seria una persona d'un nivell adquisitiu alt, segur, perquè per poder-se fer una momificació ja havies de tenir és a dir, havies de ser d'un cert estatus. Clar, aquesta mòmia es va trobar dintre d'una tomba, però no en la posició en la que la van enterrar, perquè estava boca avall, això vol dir que estava remenat, presentava, si no recordo malament, un embenatge amb una certa cura, és a dir, tot això t'està indicant que aquesta persona és de classe alta. Llavors, clar, no sabem per què es va posar aquest papir. No sabem si significava alguna cosa. Sabem que és un text molt popular a l'Egipte romà. Homer era, diguéssim, que l'autor de moda, però clar, no sabem per què. I clar, com de moment només hem trobat aquest, no sabem si era potser una cosa habitual, i el que ens ha passat és que encara no hem trobat més papirs com aquest, i és clar, el primer.
1: Que bonica la feina. És a dir, perquè ara el següent pas, quin seria?
0: En aquest cas, nosaltres ara hem fet una primera feina molt, molt, molt senzilla, que ha estat presentar el nostre informe a totes les institucions. Des de, evidentment, el Servei d'Antiguitats d'Egipte, que van ser els primers, a la Universitat de Barcelona, al Ministeri, a les institucions que també ens han recolzat, com són la Societat Catalana d'Egiptologia i la Fundació Palarc. I a partir d'aquí, ara estem fent una sèrie de xerrades per poder explicar al gran públic, doncs, aquesta troballa, i ara el que farem serà continuar buscant algun tipus de paral·lel. Clar, amb les fotografies, no sé si fent aquests programes de contrast podran arribar a llegir una mica més, si no ens hem d'esperar un any a que tornem a Egipte.
1: Això t'ho volia comentar, no? Com d'alguna manera estem en un avenç tecnològic tan sumament bestial, que m'imagino això ha de condicionar d'alguna manera també les investigacions arqueològiques. No?
0: Però estem a Egipte, eh? Què vol dir? Doncs, primer, la nostra missió és una missió, mira, aprofito aquí per si hi ha algú que diu, mira, m'encantaria poder fer de mecenes, tots nosaltres estem més que obertes.
1: Diners, vaja, diners, estàs demanant diners obertament, clar.
0: Nosaltres tenim uns recursos limitats, no podem emportar-nos aquests papirs fora, això vol dir que qualsevol tipus d'analítica s'ha de fer in situ. I de moment ara el que estem és intentant que des de les universitats, per exemple des de la Universitat d'Hamburg, la doctora Lea Masha porta el que comentava, aquest aparell, el Dinolite, que ens permet poder llegir una mica més. Llavors, clar, la cosa és intentar a poc incorporar algun tipus d'instrumental que sigui portàtil i que el puguem portar en aquell moment, utilitzar-lo i després el tornem.
1: Però em plantejava que el govern d'Egipte també és el primer interessat en, o hauria de ser-ho, estic pensant, per una raó evident. Mira, nosaltres estem fent ara mateix un espai publicitari d'Egipte. Clarament, no sé tu, bueno, tu sempre, i jo gairebé també. Però jo m'estic morint de ganes de tornar a Egipte en tot el que, m'estàs explicant, no?
0: Clar, a veure, però hem d'entendre també que els recursos que pot destinar un país com Egipte... bueno, també pensa en els recursos que s'utilitzen a casa nostra per el que seria tema investigació o cultura, doncs imagina't, Egipte no poden destinar tant. Llavors, per part seu, el que sí que fan és molta feina de difusió, però clar, a nivell, diguéssim, tècnic, arriben fins on poden.
1: M'imagino, em dius que des de l'any 1999 formes part d'aquesta missió arqueològica que es diu Oxirrinc. Què és Oxirrinc?
0: Oxirrinc és el nom grec que tenim d'una ciutat més antiga. Actualment la ciutat és una ciutat, bueno, clar, evidentment àrab, bueno, egípcia, que es diu Al-Baghnasa. No està dintre dels, encara, dintre dels circuits turístics, està situada a uns 190 quilòmetres al sud del Caire, però no al costat del riu Nil, sinó al costat d'aquest braç que és el Bar Yusef, i està just tocant també al desert. De moment, com dic, és una ciutat que no es pot visitar dintre dels circuits turístics, però un dels objectius de la nostra missió és poder-lo donar a conèixer al públic i que es pugui visitar, perquè és una ciutat que té importantíssim una necròpolis, un cementiri de més de 1.000 anys d'ocupació, des del 650, amb unes tombes meravelloses de pedra, una d'elles amb la volta de pedra. Estem parlant d'una volta de canó de l'any 650 abans de Crist, pintades algunes d'elles, i anem avançant en el temps fins a l'arribada dels àrabs al segle VII després de Crist. A més, tenim una basílica impressionant de 100 metres de llargada. Aquesta sí que no tenim la part que tu pots veure, per la que pots caminar, conserva les bases de columna, però no conserva l'alçada, però sí que té una cripta. Fora d'aquest lloc tenim també una altra basílica en la que s'està excavant ara, una espècie de monestir dedicat a Sant Siríac, i després tenim un temple subterrani dedicat al Déu Osiris. És a dir, és un jaciment enorme, complex, molt ric, i llavors aquesta ciutat va ser molt important en època faraònica perquè va ser la capital d'Egipte durant un temps. Capital d'una de les províncies, un dels nomos d'Egipte, i després va ser una de les cinc ciutats, metròpolis, més importants de l'Egipte grecorromà. És a dir, que sí que tenia una importància a l'antiguitat, tant a nivell de població com també a nivell religiós.
1: El fet de no formar part del que seria el recorregut turístic habitual, Assuan, Luxor, etc., m'imagino també que provoca que tot està, o estava, quan veu arribar l'any 1999, molt inexplorat. És a dir, que realment deu haver estat un regal al treballar durant tots aquests anys descobrint tot el que ja sabeu ara, no?
0: Vam arribar al 1992.
1: Imagina't.
0: I al 1992 el jaciment estava cobert. Sí que és veritat que abans que nosaltres sí que havia estat, és a dir, hi havia altres missions que havien participat. Finals del segle XIX, el famós egiptòleg Flinders Petrie va arribar, després els papiròlegs Grenfell i Hans, que són els famosos a nivell de cultura clàssica, perquè van descobrir milers i milers de papirs que donen molta informació d'època romana. Després va haver també missions italianes, de Kuwait, i als anys 80 del segle XX una missió per part del Servei d'Antiguitats, perquè s'estava produint uns saquejos. I a partir del 1992, la Universitat de Barcelona, amb el recolzament, com deia, de la Societat Catalana d'Egiptologia i del Ministeri, durant altres temps la Universitat Rovira i Virgili, l'ICAC, ara em deixaré algun patrocinador i em renyaran, la Generalitat, Palarc i altres institucions, s'ha començat a fer una excavació metòdica de cada any i una mica agafant tot el que seria el jaciment.
1: Com és la teva vida durant aquests dos mesos? Em deies que normalment cada missió són un parell de mesos, no? Allà, a la zona.
0: Sí.
1: Com és la teva vida allà?
0: La nostra casa és una casa molt petita, llavors el que fem és, normalment fem tongades, per dir-ho d'alguna manera, d'un mes o de 15 dies. Quan estem allà és, ara em permetràs la banalitat que vaig a dir, però com una espècie de gran hermano en versió arqueologia, perquè estem totes les hores un grup de persones de molts llocs junts, i és des que et lleves abans de les 6 fins que te'n vas a dormir molt aviat, perquè realment estar amb aquesta solana i la feina que fem, doncs, normalment...
1: És per això que comenceu, no?, tan d'hora,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Sí, és a dir, abans de les 6 ens fem allò, el primer cafetó, ens anem caminant fins a l'excavació, està molt a prop de la casa, està potser a 10 minuts caminant, i estem fins a la 1. i després de dinar ja fem tota la feina de rentar ceràmica, dibuixar, introduir les dades a l'ordinador, les fotografies, i llavors cap a les 7 ja, diguéssim que ja ens relaxem, sopem, i després de sopar poca cosa més i a dormir.
1: Home, però fins a les 7 de la tarda, des de les 6 del matí?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Diríem que feu jornades, que li digna Iolanda Díaz, que encara us...
0: no? Però la veritat és que com és una cosa que només podem fer allà, estem tan feliços d'estar allà que se't passen les hores. A vegades dius, oi, ja, la set, ja, pleguem, i un moment que encara em queda alguna cosa per fer. I, a més, tenim, diguéssim, la pressió de saber que hi ha coses que no te les pots endur i les has de fer allà. Tota la feina que fa el nostre equip de restauració, clar, s'ha de fer allà.

0: les antropòlogues també, és a dir, que és com hem d'allargar al màxim el dia perquè si no no ens donarà temps de fer-ho tot.
1: M'imagino que la teva feina es deu dividir en aquelles coses que són molt importants pels demés i aquelles coses que per alguna cosa han estat molt importants per tu. Explica'm alguna d'aquestes últimes.
0: A veure, no sé, jo la primera fotografia que tinc de quan vaig arribar a Egipte, la missió és del 92, jo vaig arribar al 99 i la primera fotografia que tinc és una fotografia bastant tonta, que és com el primer enterrament que vaig poder excavar, que no era d'època faraònica, era d'època posterior, d'època bizantina, copta, però és com, jo què sé, estava superfeliç, no? I és una foto que dius, era important? No, era un enterrament, una inhumació senzilla, amb un forat, sense cap tipus d'aixovar, però era com, ostres, puc baixar, puc fer, puc començar, i per mi això va ser doncs, molt, molt, molt important.
1: Però d'antena, fa un moment, jo deia, ostres, quan vaig baixar a les tombes del Valle de los Reyes, dels Reis, em va impressionar les pintures. I m'explicaves, perquè a més recordo que amb els amics amb els que estàvem allà anàvem dient, ostres, la llum, com van baixar la llum fins aquí baix per fer aquelles autèntiques meravelles, perquè la veritat és que és una civilització que ens ha regalat una herència impressionant, no? M'estaves explicant una cosa molt curiosa, amb els ossos, com era això?
0: Sí, a veure, sí que hi ha en algunes tombes sí que es pot fer aquest sistema que tu comentaves com de miralls, entre cometes, uh-huh. perquè no parlem de vidre, sinó que parlem de peces metàl·liques.
1: Clar, per baixar la llum fins a sota de terra, clar. Disculpa.
0: Llavors, el que sí que tenim és una barreja com de greix amb el moll de l'os, això fa, perquè ens entenguem, com si fos una espècie d'espelma que produeix llum però no produeix fum, i això va molt bé de cara a estar en un espai interior tancat que no tens molt d'oxigen. Llavors, en determinats llocs, per exemple, en aquest lloc que et comentava, aquestes catacombes, hi ha com un espai precisament per deixar aquest llum, perquè a més està fumat al voltant. És a dir, que algun tipus de llum, com entenem nosaltres, d'encendre, amb metxa, sí que existia, perquè tenim les marques que ens ho corroboren.
1: Déu-n'hi-do. Crec que ha estat aquesta mateixa tarda, no?, que has fet una presentació de tot aquest projecte.
0: Sí, part de l'equip ha fet justament... Portem 4 setmanes, 4 dilluns, que fem aquesta presentació. Avui tocava a l'equip d'antropologia i la setmana que ve toca l'equip de les nostres directores, la doctora Esther Pons i la doctora Maite Mascort, que ens explicaran un altre sector de l'excavació d'època ptolemaica, també amb unes tombes molt interessants, amb unes màscares, part de cartonatge daurat de les màscares, i uns hipogeus també superinteressants, i unes tombes d'incineració, que és una pràctica bastant curiosa i no molt habitual en època, bueno, a l'Egipte faraònic.
1: Mira, jo a Egipte no sé quan podré anar, però al Museu Egipci em sembla que me'n vaig, que ja he anat unes quantes vegades. És bonic, el Museu Egipci de Barcelona.
0: Sí, la veritat és que està molt bé. És molt interessant que pugui haver un museu dedicat a una civilització, que evidentment, si tu i jo estem parlant aquí, a part del fet de la notícia, vol dir que hi ha gent que està interessada, i el museu està molt bé.
1: Per cert, hi ha un nou museu al Caire, no?
0: Sí,
1: has anat?
0: Sí.
1: Què tal?
0: A mi m'agrada molt. La veritat és que aquí va una mica a gustos, però trobo que està molt bé, perquè hi ha les peces típiques que, si havies visitat, que tu segur que ja has anat al museu de la plaça Tahrir, doncs hi ha les peces típiques, ara amb la incorporació de Tutankamon, però hi ha també moltes peces que són noves. És un espai molt modern. Bueno, aquí si et poses ja algun espai que potser dius jo això ho canviaria, però es veu tot molt, molt nou, hi ha moltíssimes peces, estan més espaiades, cosa que et permet gaudir més d'aquestes peces, i després des d'allà pots veure les piràmides, o sigui que és una mica un win-win, no? Tens de tot.
1: Que bé. Quines ganes de tornar. A Egipte, pel que veig, ha pres la lliçó, no? Perquè una de les coses era que molta de l'herència que havien rebut se l'havien endut a altres països, no? Això ara ja no passa, no?
0: No, evidentment, és a dir, estem parlant de segle XIX, clar, segle XVIII, moments en el que no hi havia una llei de protecció de patrimoni.

0: patrimoni, a partir del descobriment de Tutankamon, sobretot es pren més consciència i és quan, de fet, nosaltres el que, però ja, a veure, el que nosaltres trobem s'ha de quedar al país, però és que és normal, és com si,
1: sí, sí.
0: Bueno, no entrarem ara aquí, no? Però vull dir, el que es troba

0: molt jove i una maladicció suposada.
1: És que ho té tot. Tot.
0: Ho té tot.
1: És veritat, eh? I ens fascina des de petits. És a dir, perquè ho veus amb molts nens, que el tema egipci és des de petits, eh?
0: Sí, sí. Nosaltres, bueno, des de l'empresa Escola Didàctica Activa fem activitats per a escoles i sorprèn molt que... A més, és que és un tema que agafa molt. És a dir, tenen interès en tot. Exacte. En els jeroglífics, en les mòmies, en els animals, en tot.
1: Quan tornes?
0: Doncs, com diuen ells, inshallah, aquest final d'anys no sé si podrem fer...
1: Inshallah seria tant de bo, no?
0: Sí, no? Sí. Ojalà, no? Ojalà, això sí. Sembla molt al castellà. Doncs no sé si podem fer una campanya, entre cometes, llarga com aquesta que hem fet, si no, doncs, a començaments de l'any vinent, i si no, doncs, si puc aquest cap d'any, o sigui, aquest final d'any, si puc anar-hi, doncs, allà que ja me'n vaig.
1: M'imagino que sempre fugint una mica dels mesos més d'estiu, allà la calor, tela, eh?
0: Nosaltres estem en aquesta zona que et comentava una mica tocant el desert, i anem normalment al mes de novembre-desembre. Tot i això, hi ha dies que estem a més de 30 graus, que allà cau la solana, però ara diré també un tòpic, allò de, bueno, però la calor d'allà és una calor seca, llavors s'aguanta més bé. Jo hi he anat al mes de juliol, diríem que no seria el mes ideal en el que tornaria, però sí, he de tornar, i torno.
1: Deixa'm dir-te una intimitat de turista que jo recomano a tothom, per molt turistada que sigui, que és fer el creuer pel
0: niu. Sí, i tant.
1: S'ha de fer. De veritat, si poden, ho han de fer. I recordo una sensació que va ser la primera vegada que em va passar, que em va encantar, que era estar sol a la part alta del vaixell i de sobte començar a sentir una tempesta del desert. Amb la sorra del desert que t'arribava i aquella sensació de secadors en marxa, sí, sí, apuntant de la cara. Jo crec que un dels moments més bonics que he tingut mai.
0: I el Nil, suposo,
1: el
0: no?
1: El Nil, no?
0: El sol, també. Jo he vist una de les... la millor Via Làctea, allò en el desert, en una excursió parada a la nit, seure al desert i dir, és que les estrelles estan a tocar, és tan fantàstic, dia, nit, tot.
1: I la gent d'allà també, no?
0: Molt.
1: Estic recordant ara ja, això ja és més conversa de quasi amics que no pas una altra cosa. Jo recordo una vegada arribar, em sembla que va ser a Luxor, i posar-me, jo vaig fer aquell viatge sol, i vaig conèixer un noi, i ens vam posar a parlar. A mi m'agrada molt parlar, no sé si ho havies notat.
0: No, no.
1: I recordo que ella em va preguntar, i tu a què dediques la teva vida? I jo em vaig posar a explicar-li tot. No, doncs vaig a no sé quina hora, i després faig això, i després vaig a l'altre lloc, i no sé què. I quan vaig acabar la meva orgullosa explicació del que era un dia meu, em va preguntar, i per què? I no vaig saber què dir-li. Perquè em deia, i no veus com surt el sol i no et pares a mirar allò a la gent que juga o a la gent que passa? Jo crec que va ser una bufetada molt ben donada per part d'aquella persona.
0: Bueno, no? És una altra manera de viure, però sí que és veritat que, per exemple, quan nosaltres anem, ara fa uns anys que no hi podem anar, però anàvem al poblet que tenim al costat, no? A Vagnassa, i llavors tu veies que quan ells sortien de treballar, doncs a partir de les 5 van a la mesquita i després els trobaves en una cafeteria, en una cafeteria, en un lloc per prendre un xai, i els veies passejant pel carrer, rient, i era com, no sé, no, que t'enganxa una mica, això que dius tu, no? T'enganxa una mica la seva manera de viure, no?, en aquell moment.
1: I això continua sent així? O diríem que el telèfon mòbil també ha arribat a...
0: Vull,
1: per tot arreu, no?
0: Sí que ha arribat, és veritat que ha arribat, perquè tenen tots mòbil i a més et diuen, tu has fet això i tal i qual, és a dir, estàs com supercontrolada del que has fet, però aquest espai de passejar, d'anar a fer un te i això, encara ho tenen.
1: Què?
0: Encara ho tenen.
1: No saps com t'agraeixo de veritat que si has vingut avui al programa, Núria Castellano, no era bona, quina bona estona ens has fet passar.
0: Ui, doncs mira, jo encantadíssima de poder parlar amb tu, que veig que també el tema t'apassiona.
1: M'agrada una mica, sí.
0: Sí, doncs encantadíssima de poder-vos explicar el que hem trobat i moltes gràcies per fer-ho possible.
1: Doncs caldrà repetir-ho. Núria Castellano, de veritat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, gràcies. Toni. Merci.

0: A mi el premi
1: és aquest programa.
0: El premi és que vingui jo al teu programa.
1: I dins d'aquest premi, la cirereta del pastís.
0: Ah, vale.
1: Ets tu.
0: Soc una cirereta?
1: Ets una cirereta. T'agrada el concepte de cirereta?
0: És un piropo, no?
1: Sí, home.
0: Sí, no? Podria ser que sí.
1: Home, la cirereta sempre és la cosa.
0: Però la cirereta no és el que la gent es deixa després? Com la fruita escarxada?
1: A mi la fruita escarxada he de dir que no m'agrada.
0: Ah, amigo, el tortell de Reis, la fruita... Aparta,
1: jo,
0: la cirereta
1: sí,
0: també.
1: Jo, no, però jo conec gent que li agrada molt. No, però la cirereta metafòrica. M'agrada molt el concepte de la cirereta metafòrica.
0: Té nom d'empresa d'algú, no? Una empresa audiovisual.
1: De gent moderna que sí, vol...
0: Gent que fa pasta...
1: Mira quin... Sí. Qui creatiu que sóc.
2: Sí, venim a fer una cirereta metafòrica, eh?
0: Bueno, tot el que sigui metafòric seria com
1: ja
0: molt
1: bé,
0: modern, no?
1: Molt bé. Vinga, Jordi va. Merca. El va. Jordi Merca té un comès sí. a la vida, en té diversos.
0: Sí.
1: Però davant els micròfons, el Jordi Merca vol sempre donar vida a una secció...
0: Sí, que no li agrada a algú.
1: Que no li agrada a algú.
0: Avui no li agrada l'Elon Musk. Per què? Que no es diu Elon, es diu Elon.
1: Elon?
0: Elon Musk.
1: Ja, clar, és que...
0: Jo
1: per què portes
0: Elon?
1: Un bic durat?
0: Perquè l'he comprat.
1: Però és d'or.
0: Sí, perquè jo el que escric s'ha d'escriure amb un boli d'or.
1: És una mica hortera,
0: sí, és molt hortera.
1: No havia vist aquest... És que té un bic, sap vostè aquell bic naranja, bic cristal?
0: Pues
1: és com
0: bic
1: un
0: dorado.
1: Bic cristal, però
0: te
1: és un bic
0: dorado.
1: Te'n
0: recordes de la música o no?
1: Bic naranja, escribe fino. Bic cristal, escribe normal.
0: Oh,
1: bic naranja, no. Bic cristal.
0: No es fan anuncis.
1: Dos escritures a elegir. Bic.
0: Que no
1: què?
0: Té a veure amb el lloc de Catalunya que es diu Vic.
1: No.
0: Mal buscat.
1: Fonamentalment
0: perquè
1: Vic
0: van bé alta,
1: i
0: l'alta van bé baixa.
1: Van bé baixa.
0: Però ja podien haver fet una mica de, no? de consenso.
1: Bueno, escolta'm.
0: Vale, va. Vinga, va. Avui te poso amb consciència de que sortiràs d'aquí...
1: Sí.
0: Podem ser ric.
1: Ah, sí?
0: A tu t'agradaria ser ric?
1: A mi sí.
0: Però clar, tothom ens diu, oh, quina sort teniu, eh?
1: Ja.
0: A mi m'agrada la gent que em diu és que tu no et queixis perquè la teva feina t'agrada.
1: Ja.
0: Dius, i tu perquè has estudiat per ser el que és?
1: Clar.
0: No, bé, és que jo sóc advocat, la meva feina... Pues, en el moment que vas escollir fatal.
1: Clar.
0: No m'ho fotis a mi. Jo vaig escollir bé, tinc la sort, vaig escollir bé. M'agrada la meva feina, però potser m'agradaria cobrar més. Per
1: clar,
0: que
1: ser
0: fa,
1: més
0: no?
1: ric.
0: Ser més ric. Clar, haver de treballar
1: els actors,
0: menys.
1: Els actors sou bastant rics, no?
0: Sí, jo no em
1: tu
0: veus.
1: Tu guanyes molt, tu, home.
0: Sí.
1: Amb l'obra de teatre aquesta
0: sí,
1: que
0: no
1: estàs
0: paro,
1: fent per tot Espanya.
0: Sí, no,
1: i
0: sí,
1: bolos, i bolos. I sí, jo sobrevivia sí, a l'EGB. No, sí. No conec ningú que hagi sobreviscut tant a l'EGB.
0: Tants anys com jo a l'EGB.
1: Que ja has fet, abans ho dèiem amb l'Església, ja has fet l'EGB.
0: 8 anys.
1: 8 anys,
0: ja. Però jo soy repetidor.
1: Però tu aquí has guanyat molta pasta.
0: Sí, Jordi. Però també he pagat molt, eh?
1: Bueno, ja, però...
0: També paguem empreses, altres projectes, la vida.
1: Clar.
0: Però no sóc ric, eh? A mi jo si vaig allà al Broncano i em diu ¿cuánto dinero tienes?
1: Sí.
0: Me sale a deber, creo, eh?
1: No, home, no.
0: Sí, home.
1: Sí?
0: No, tanto no. Tanto bueno. No. Tinc dineret, però bueno... Un dinerillo. Tinc un dinerito ahorrado en una cuenta del... Com es deia aquell, el de la caixa, que deia el Rubianes?
1: El qui?
0: El Rubianes parlava d'un senyor de la caixa, no me'n recordo. Però bueno, és igual.
1: Vale.
0: Vinga, va. Sí, clar.
1: Sí, clar.
0: Ens agrada la nostra feina.
1: Sí.
0: Però volem ser rics.
1: Sí.
0: Et porto la manera més fàcil...
1: De ser rics?
0: De ser ric.
1: Treballant del que treballem.
0: No. Sense
1: en
0: treballar.
1: En general. Treballant sense treballar.
0: Treballant d'una altra manera.
1: Vale.
0: Obro aquest matí... Ara ja som a la nit. Obro aquest matí El Periódico.
1: Sí.
0: Periódico reputadíssim. O sigui, El Periódico està reputadíssim, això,
1: sí, home,
0: eh?
1: El Periódico, un gran mitjà.
0: I em topo amb aquest titular. Una influencer... Ja quan posa influencer... Ja,
1: ja no n'hem
0: de... Una influencer vende sus flatulencias en frascos por miles de dólares.
1: No.
0: Una... No he tocat res, eh? No he tocat res, copy-paste. Llavors dic, això m'interessa. Si la flatulència del diner...
1: Aquesta és una notícia avui del Periódico.
0: Sí.
1: D'avui.
0: No, d'avui, no, d'aquests dies.
1: D'aquests dies.
0: Jo he anat repassant Periódico. Llavors a vegades miro per a veure de
1: clar,
0: què parlo.
1: Clar, notícies.
0: Vale?
1: Sí, una senyora que posa els seus pets... amb pots.
0: Una influencer
1: el
0: vende sus...
1: Pot. El pet és el pot. Pet pot.
0: El pet petit.
1: El pot pet.
0: El pot pet. Pot pet. Però
1: sí.
0: Continuo llegint.
1: Va.
0: Vale? Està el títol
1: sí.
0: I luego el subtítol. No?
1: Sí.
0: No sé com es diu la segona...
1: El subtítol.
0: Stephanie Mato no és l'única que usa gases per hacer negocio.
1: Es diu Mato?
0: Mato.
1: Vaya,
0: vale? Stephanie Mato no és l'única que usa gases per hacer su negocio. ¡Ojo! No és l'única.
1: Clar, clar.
0: Vol dir que no
1: hi ha
0: és...
1: més senyores...
0: O sigui, hi ha més penya que sí. Vende sus pedos, eh? Vull dir, la Mato ara s'ha pujat al tren del pedo.
1: Clar, clar.
0: Però el pedo ja se vendia, eh?
1: Ai.
0: El pedo, vale? Continuo llegint.
1: Va.
0: Los pedos... Oh, això m'ha encantat. Perquè posa... Això, o sigui, tal com llegeixes, eh?
1: Sí, sí.
0: La gent que entra al periódico i lo lea así. Los pedos pueden provocar tiroteos, como sucedió en Valencia ¿tiroteos? En 2016. ¡Los pedos!
1: ¿Pueden provocar tiroteos?
0: Llavors això estava subratllat en vermell del pal clica que passa la notícia.
1: Ah, home, perquè era una altra notícia.
0: Home.
1: Però has anat?
0: Home, què? O sea, si tu a l'internet te trobes una cosa que diu los pedos pueden provocar tiroteos...
1: Això et queda una mica antic, eh? Quan dius, si tu a l'internet te trobes...
0: En l'internet.
1: En l'internet. Tu parles de l'internet com...
0: Home, l'internet, és això, no? Vale?
1: Està bé, sí, sí.
0: Un pedo provoca un tiroteo con 4 heridos en Valencia.
1: Uf.
0: Una simple discussió acaba a tiros con un herido grave i 50 policies mobilitzats.
1: És per fer poca broma, és a dir, més enllà que el titular sigui graciós, però que hi hagués una persona ferida greu.
0: Un pet, 50 policies, vull dir, aquí està el nivell. Bueno, 50 policies per un pet.
1: Hauríem de veure el pet si era molt gran, potser.
0: La discussió sobre qui se tiró el pedo fue l'origen de un tiroteo entre miembros de dos clans en la localitat valenciana de Torrent.
1: De veritat?
0: Que se saldó con 4 heridos, uno de ellos de gravedad, 3 detenidos.
1: Que te l'has tirat tu, no, que has sido tu, i així es valia la cosa?
0: Por un pedo.
1: Caram. Devia ser molt horrorós, aquell pet, eh?
0: Home.
1: Devia ser molt horrorós per arribar a aquest punt.
0: Qué graciós... Ara farem un parèntesi. Qué gracioso és un pedo, no? Com ho veus, això?
1: Segons.
0: No, no. Tu digue-li a una iaia, les millors persones del món, jo crec que una persona acaba sent bona persona i la millor persona quan es fa iaia.
1: Quin és el punt, el pet més divertit que t'has trobat, no teu, eh? Que t'has trobat mai. Jo ho tinc molt clar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Hòstia, jo és que ric molt amb els pets. Sí, jo estic a casa, em tiro un pet i ric.
1: Ah, sí, eh? Tu sol, eh? Jo me recordo estar una classe d'abdominals.
0: Oh, aquests... Oh, el ioga. A mi em passa amb el ioga,
1: les
0: senyores.
1: I una noia, però davant meu, eh? O sigui, el fer, saps, l'abdominal que m'ha... Pum!
0: Patapam.
1: Pum!
0: Que risa.
1: Quin fart de riure.
0: Que risa.
1: A més, clar, tothom intentant fer veure...
0: Que no havia sido ell.
1: No, i que no havia passat.
0: Clar, com... Va.
1: No, home, no, esto.
0: No passa res. Bueno,
1: quin fart de riure, per favor.
0: Ens pot passar tot, eh?
1: I normalment és fàcil localitzar la persona...
0: Perquè se pone roja.
1: Perquè es posa vermella.
0: Bueno, de petit no et deien allò de... ¿Quién se ha tirado el peo? El que tenga las manos rojas.
1: No.
0: Home, això es feia, eh?
1: Ah, sí?
0: Mira, mira, el tècnic, mira, mira. Deia...
1: El que tenga las manos rojas?
0: I llavors, clar...
1: Ah, i aleshores, qui es mirava, m'ho acaba dient, també.
0: Ets tu perquè t'has mirat. Sí, no, perquè mires. No?
1: Quines infanteses tan tristes heu passat, no?
0: Però tu, a una iaia,
1: sí,
0: que su nieto se tira un pedo...
1: Oh, fa gràcia.
0: Oh, com riuen les iaies, eh?
1: Home, clar.
0: Ai! Ai, que s'ha tirat un petarronet.
1: És que fa gràcia quan les coses es fan als nens petits. Ja, quan vas creixent...
0: Sí, sí, quan el nen té 24 anys...
1: O dels 32 anys, ja no fa tanta gràcia.
0: Ets un guarro. Però el pedo és com el hablar al revés, un poco, no? Hables...
1: Bueno, segons qui, sí.
0: És com hablar... Com si habláramos...
1: De fet, segons qui, puc estar d'acord, sí.
0: I segons qui, es tira millors pets del que parla, eh?
1: Probablement.
0: També, veritat. Vinga, Stephanie Mato...
1: Ah, tornem a Stephanie, que és la noia comercial.
0: Sí, sí, sí.
1: La comercialitza pets.
0: Stephanie Mato és experta en ello. La influencer que nació en República Checa... No sé si és que allà són molt de pets, no ho sabem. Vale? Saltó la fama...
1: Es diu Mato?
0: Es diu Mato.
1: Si és de la República Checa...
0: Mato. M-A-T-T-O.
1: Ah, Mato.
0: Mato. Stephanie Mato.
1: Alguna cosa de ser, si
0: bueno,
1: xeca.
0: Sí, xeca.
1: No, que tu...
0: Pues la xeca.
1: És que tu el pronuncies com si fos de Sant Esteve Sarrovira.
0: Home, pues ja està, Stephanie Mato. Home. Ja està, va, vale.
1: Què?
0: Vale. Bueno, és una influencer que va néixer a la República Checa, saltó a la fama per participar en el programa 19 Days Finance d'Austràlia, que és de la Checa, se'n van a Austràlia, eh?
1: Ja veus.
0: Ahora... Con más de 270.000 seguidores en Instagram, ha puesto en marcha un negocio escatológico. La venta... Escatológico. La venta de frascos con sus mentosidades. Además, los acompaña de unos pétalos de rosa para que el olor se adhiera mejor y permanezca durante más tiempo. Ojo, trabajo fino, ¿eh?
1: Jo, bueno,
0: lo que no sabia jo...
1: Tinc tants dubtes sobre aquest tema.
0: pregunta, jo també. M'han sortit molts
1: de
0: dubtes.
1: Clar,
0: eh?
1: Aquesta noia, per omplir tots aquests pots...
0: Ara anem. És que jo he fet càlculs, eh?
1: A tu has fet càlculs?
0: Home, val.
1: No m'avanço.
0: Això és ciència. El que no sabia jo és que el pet, amb el pètal de rosa,
1: sí,
0: compagina.
1: Ah, sí?
0: Home, això diu que li posen pètalos de rosa. Clar, si tu tires un pet i li poses pètalo, què gana? El pètalo de rosa o el pet?
1: Bueno, no ho sé.
0: Clar,
1: no tinc ni idea.
0: Clar, i en el frasco qui guanya?
1: Carrasco.
0: Toma del Frasco Carrasco.
1: No, vull dir, no sé.
0: Després, l'acció... Clar, a mi m'impacta l'acció de posar el pet dintre d'un frasco.
1: Ja.
0: Perquè, clar, o sigui, el frasco té un... El recipiente...
1: Clar, com ho fas?
0: Clar,

0: Vull dir, la posició, la tècnica...
1: O potser...
0: Ui, has de tapar ràpid, eh?
1: Potser han industrialitzat. Potser...
0: Té un tubo en el cul, vols dir?
1: Una cosa, que la connecta amb una...
0: Amb una altra cosa...
1: Un espai gran...
0: Com la destileria de whisky, no?
1: Sí.
0: Allò que ha de passar el whisky una banda a l'altra, no?
1: O sigui,
0: però amb el pet.
1: I allà fa com un magatzem de pets.
0: Hauríem de trucar a la Mato,
1: eh? Magatzem de pets.
0: Magatzem de pets, eh?
1: És escarós, és que com a concepte és fastigós.
0: Clar, clar. Diu, Mato... Sí. Això m'agrada. Mato... Cuida su dieta para tener mayor número de flatulencias. Clar, la flatulencia és diners, eh? Y obtener mejor resultado. També que el pedo sea bueno. Clar, potser no tots els pets valen, eh?
1: Clar, clar.
0: Potser la Mato fa un pet i diu, no,
1: ui, aquest no.
0: Lo descarto. Lo dejo libre.
1: Clar.
0: Que a su libre albedrido. Albedrido.
1: Tal qual.
0: Vale.
1: Sí.
0: Vale, para ello come frijoles.
1: Clar, normal.
0: Muffins de proteínas. Porque la proteína fa una peste que flipa,
1: ¿ah,
0: eh?
1: Sí?
0: Oh, huevos duros. El huevo duro fa pet. Batidos y yogures durante el desayuno. O sigui, el desayuno...
1: Tot això és esmorzar?
0: Això és el desayuno, tu. Esmorzar de ciclista, una mica,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, clar.
0: Que els ciclistes també estan esmorzant per sobre de les seves possibilitats. Un dia hauríem d'obrir aquest meló.
1: Bueno, però tinc a ser que després aquesta gent comença a pujar.
0: No ho sé, eh? Jo he vist gent que després no puja, eh?
1: Ja. Ah, però tu parles de ciclistes de diumenge al matí?
0: Ah, exacte.
1: Home. Però si el millor de sortir amb bici el diumenge al matí és l'esmorzar.
0: Home, a veure, el millor. Si ja vas amb bici... No sé. Venga, cuando llega el momento, embotella el pedo en un frasco de vidrio y cierra la tapa.
1: Cuando llega el momento significa que prèviament hi ha com un magatzem on es té allà tots ficats.
0: Com, sí, però sí, o sigui, no és físic allò, no pots agafar-ho després, no? Allò ha d'anar directe al boter, eh?
1: Potser té un ventilador, alguna cosa que els hi pots...
0: Los cazafantasmas, eh? Però jo te recordo el cazafantasma que fotien els monstres en una màquina.
1: Exacte, el mateix.
0: Potser és amb això, eh?
1: I tant.
0: Potser té un
1: cazapedos. Jo ho veig, eh?
0: Potser a casa té un cazapedos, eh?
1: Potser sí.
0: Tu creus que tindrà?
1: Però un cazapedos és un problema, perquè tots són seus...
0: Home, m'imagino.
1: I a més, ui,
0: home.
1: I tenen certificat d'autenticitat?
0: Home, sí, ara anem.
1: Ah, sí?
0: Sí, ara anem. Vale, el precio de cada botecito pone aquí casi $1,000. No, jo he calculat, eh? Perquè diu, que según ha explicado a lo largo de los años, ha recibido mensajes de hombres y mujeres que querían comprar sus sujetadores y sus bragas.
1: Sí.
0: Això es veu que hi ha un mercat de calces.
1: No, això sí que ho sabem. Això ho sabem.
0: Ha sortit molt a la tele.
1: No, no.
0: Llavors ella mateixa va dir, escolta, si me quieren comprar las bragas, me quieren comprar los pedos.
1: No és el mateix, eh?
0: Bueno, pues
1: jo
0: per ella
1: sí,
0: eh?
1: Jo no sóc massa client de cap d'aquestes coses.
0: Sí, ni de calces ni de pets.
1: Usades, no.
0: De calces sense fer servir? Fa
1: no,
0: servir
1: bueno, per fer regals. No?
0: Per fer regals, sí, és veritat. Sí.
1: No?
0: Regalar calces mola molt, eh?
1: Mola.
0: És molt.
1: Bodies també.
0: I bodies també. Està de moda el body ara, eh?
1: Bueno, sempre ha estat de moda.
0: No, ara està posant molt de moda el body.
1: Ah, sí?
0: Sí, a la tele, les influencers m'han posat de moda. Clar, això de posar un pet en un bote a mi em recorda una mica.
1: Sí.
0: Saps quan vas de vacances i dius... m'aportaré una mica de sorra cap a casa.
1: Ah, sí.
0: Que això és il·legal, jo no ho faig, eh?
1: Això és totalment il·legal.
0: Això és il·legal. Jo no, mai a la vida se m'ha ocorregut fer-ho, eh?
1: Ja.
0: Això és molt il·legal, eh? Jo no ho faig, això, eh?
1: No t'has portat d'on?
0: De Menorca, mai.
1: De Menorca, mai.
0: Mai, mai.
1: De quin altre lloc, no?
0: Home, de Lanzarote, de fa 2 anys, tampoc.
1: No, eh?
0: Tampoc, home.
1: Que m'enteri jo, eh?
0: No pot ser això.
1: Vale, vale.
0: Si vens a casa meva i veus una mica de sorra, això
1: és una altra cosa, eh?
0: L'he fet jo, home, eh? L'he fet jo, home, aquella sorra, eh?
1: Exacte, sí.
0: O saps quan vas a un hotel i dius, ai, no faré servir el sabó que me l'emporto a casa. Això fa molt la gent, eh?
1: Sí, sí.
0: Què dius?
1: Ja hi compten, eh?
0: Tu t'estàs dutxant tota la setmana amb aigua sola per portar-te 2 sabons dels rituals a casa.
1: Home, no, li dius que t'emportin un altre.
0: Home, no et posen tants ja, eh?
1: Ah, no?
0: No, o dius...
1: Bueno, però ara jo el que veig és que els hotels...
0: Ah, amigo.
1: Ja tenen les ampolles, no?
0: Cerrar con llave.
1: Cerrar con llave.
0: Clar, però si no t'emportaries... Podries portar un cachobote, eh?
1: Ostres.
0: Les tanquen d'una manera que no es pugui... Només les senyores de la neteja
1: poden fer-ho. És una mica cutre, això, eh? Les coses que la gent s'emporta als hotels.
0: Home,
1: o s'emportava.
0: Bueno, i el raspall. Saps aquell raspall que te ponen de cortesia?
1: Sí.
0: Que allò te pot raspallar les dents mitja vegada.
1: Sí, sí.
0: La gent s'ho emporta a casa, diu, és que això a vegades va bé.
1: A mi... Jo...
0: Quan va bé, això?
1: No ho sé.
0: No, quan, digues.
1: No, jo
0: no
1: sé.
0: Si t'ho emportes, la gent que s'ho emporta.
1: Potser per netejar, per netejar...
0: Ah, la silicona de la banyera.
1: Exacte.
0: Oh, això ho he de fer
1: has
0: jo,
1: vist?
0: Casa, eh? Ara m'has donat una idea. Vale, aquesta noia gana $50,000 a la setmana.
1: Què dius?
0: $50,000
1: la
0: en
1: Mato?
0: Pes. La Mato. Jo. La Mato! $50,000, clar. $50,000 per 52 setmanes que té l'any... $2,600,000 a l'any.
1: Uf.
0: 2 milions de pavos per tirar-se pets, eh? Jo he fet una mica de càlcul.
1: Però vols dir que ven tant?
0: Que sí, $50,000 a la setmana, 52
1: però
0: setmanes...
1: Però això qui ho diu, ella?
0: Ella. Va sortir en el programa aquest que he dit al principi, el 19 Days of
1: Philadelphia.
0: Correcte, sí. Vale. Llavors, jo he fet una... Clar,

0: Jo dono aquesta dada, ara aquí a Catalunya, en directe. Sí. Són a les 24 minuts.
1: Sí.
0: En directe, i la gent a casa, com a catalans... O sigui, la gent com a català, què està pensant? Ara mateix.
1: Jo no em gasto els diners amb això.
0: No, no, la gent està pensant... ¿A cuánto sale el pedo?
1: Ja. Ah, clar, ¿cuánto sale
0: la pela, nene, la pela. Clar, quan surt el pet? Clar, jo li he preguntat al Chati,
1: sí?
0: ChatGPT, li he dit... Chati, un adulto, de media, ¿cuántos pedos se puede tirar al día?
1: Clar.
0: Llavors el Chati em diu, un adult pot generar entre 13 i 21 pets al dia.
1: 13 i 21
0: entre 13
1: pets?
0: I 21. Tu pots generar.
1: Però és molt.
0: També una cosa, ens hem de tirar pets, eh? La gent que es guarda el pet, allò no és bo, eh?
1: Ja, ja, però...
0: Hi ha gent que se'ls guarda, eh?
1: Però 21 pets?
0: Entre 13 i 21. Home, hi ha pets més llargs, més curts, pedete, pedorrillo... Flatulencia, allò... Que no, saps? Quan toses... T'has passat algun cop de tossir i pet? A mi sí. En directe no, a casa. Sí, a casa. Va. Vale? 21 pets, 33 de 21. Posem que aquesta tia és una professional. Aquesta tia està cotitzant, això cotitza, sí, sí. Vale? Està entrenada, 21 pets, professional del pet. Vale? 21 pets a 7 dies, 147 pets a la setmana.
1: Sí.
0: Comptant que treballa diumenges i tot. Perquè
1: clar,
0: és autònoma,
1: segur,
0: treballa diumenge. Home, 50.000 pavos treballo a la setmana,
1: jo
0: treballo
1: també,
0: diumenge també.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Vale? Surt a 340 pavos al pet.
1: Caram.
0: Escolta, no, no, no.
1: La de diners que estic llançant.
0: Exacte. És que estem tirant... S'estan caient els diners pel cul, ara mateix.
1: I mai millor dit.
0: Mai millor dit. Se'ns cauen els diners. A mi, a vegades, estic a casa i se'm cauen els diners.
1: Que fort, eh?
0: 340 pau. Ojo, que amb un pet... O sigui, jo, amb un pet, pago l'autònom, del mes.
1: Escolta'm, però jo estic pensant que aquest és un servei que podries oferir a la teva obra de teatre. És a dir...
0: Vols un pet?
1: No. O sigui, tu poses... Igual que... Saps que hi ha molts grups, per exemple, que presenten cançons i posen allà, venen els CDs.
0: Les samarretes.
1: Doncs tu...
0: La samarreta de la...
1: No, sí, com a... No?
0: Sí.
1: Los pedos de la EGB.
0: Los pedos del Merca, tu. Hòstia, els pets del Merca, eh? Hi havia un grup de música que deien els pets.
1: Els mercapedos.
0: Los mercapedos.
1: No? Mercapets.
0: Mercapets. Hi havia un grup que es deien els pets.
1: Sí, home.
0: Bueno, encara estan, eh?
1: I tant.
0: Fan molts anys que estan els pets.
1: Jo tinc un llibre que és Antologia del pedo.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ai, fa molts anys que tinc aquell
0: llibre. Quiero leerlo. És guapo, què? Està guapo?
1: No ho sé.
0: No l'has llegit?
1: No
0: l'he llegit. Vale, perfecte. 340 pavos, eh? Amb 340 pavos te compres una tele, eh?
1: Clar.
0: O una 4K, eh?
1: Clar.
0: O te compres un Apple Watch.
1: Un Apple Watch.
0: Amb 340 pavos.
1: No compres un Apple Watch, això no va bé.
0: Eh? Un Apple Watch, està guapo. Un Apple Watch és un...
1: Tot el dia, mira, tot el dia mirant, trucant tot el dia.
0: No, jo no, jo el tinc desconnectat.
1: Si tinc una mania, jo aquests fitxos...
0: Vale. Vale, llavors, per agradar, per ajudar aquesta noia... Clar, ah, no, que m'he deixat una cosa. La noia, vale, quan llega el moment, embotella el pedo, tal, qual, tal, i te l'envia amb una nota personalitzada.
1: Hombre, menos mal.
0: Si la tia t'envia el pet perquè sigui teu.
1: Ja.
0: És com, este pedo es tuyo. Clar, quines frases posa aquesta noia? M'imagino, este pedo me recuerda a ti.
1: Ay.
0: ¿No? De mí para ti.
1: Sí, aquest...
0: ¿No? Espero que te guste. ¿No? Un pedo.
1: Jo posaria més aviat. Abre la ventana.
0: Abre la ventana.
1: No?
0: Clar, aquesta tia es diu Mato.
1: Sí.
0: Podríem ajudar-la. Ja ens queda res, no?
1: Ens
0: ja?
1: Una miqueta.
0: Una miqueta. Una miqueta o res?
1: Una miqueta.
0: Una miqueta, vale. Llavors, per ajudar aquesta noia,
1: sí,
0: he fet uns eslògans,
1: ah,
0: quatre eslògans, perquè ho vengui bé.
1: Sí.
0: Per exemple... Com es diu Stephanie Mato,
1: sí,
0: con un pedo te mato.
1: Ai,
0: no?
1: És molt dolent.
0: Sí, con un pedo te mato.
1: A mi,
0: no?
1: Aquest humor, gairebé a les 10 de la nit.
0: Sí, bueno, és l'hora.
1: Un dia de feina.
0: Home, és l'hora. És l'hora de l'humor raro.
1: Se't cau una mica tot, eh?
0: O sigui, en aquesta també se li cau tot, eh?
1: Sí, a ella sí, especialment.
0: O de mato.
1: O de mato m'agrada més.
0: O de mato.
1: O de mato està bé. Sí,
0: eh?
1: Sí,
0: o de mato. Aquest ha agradat,
1: o de mato m'agrada.
0: O de toilet.
1: Sí.
0: O, bueno, o de toilet, de toilet un poco seria el mismo olor de un...
1: Toipet.
0: Toipet.
1: No? De...
0: Perquè també huele a toilete.
1: Clar, clar.
0: Así huelo por dentro.
1: Uf.
0: Aquest m'agrada molt. A mi, jo faig això a casa.
1: Así huelo por dentro. És horrorós. Ai, és horrorós.
0: Jo quan me tiro un pet a casa i la família me diu, què peste? I els dic, home, jo huelo así por dentro.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Així olorem per dintre, eh?
1: Tu?
0: No, i tu, home, tu també olores malament per
1: jo
0: dintre.
1: Jo oloro molt bé.
0: Jo crec que per dintre olorem fatal.
1: Sí, eh?
0: Tu no ho creus, això?
1: No ho sé.
0: Si tu ara t'arrajo, jo ara t'arrajo.
1: No, no cal.
0: Jo ara t'afoto un forat
1: tu,
0: al...
1: Tu deixa'm. Tu
0: deixa'm.
1: Perquè m'has de rajar.
0: Home, sortiries a crims, mira, estaria guapo.
1: és que no m'agrada la tele.
0: És veritat, eh? No molaria, eh?
1: No,
0: rotllo. Què tal? Què tal? Com et va la vida? Mira, la setmana que ve surto crims.
1: Ai, ai, ai.
0: Això em va passar a mi l'altre dia al teatre. Va venir un senyor,
1: sí,
0: que era policia.
1: Ah, sí?
0: Era mosso d'esquadra.
1: Sí.
0: Em vaig fotre amb ell, perquè sempre que ve un mosso jo...
1: T'agrada una mica?
0: Sí, fem aquest humor contra els mossos perquè els hi agrada.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè en aquell moment es pot... Home, jo quan vaig pel carrer me'ls trobo, no,
1: No, ja m'imagino.
0: Ma pare anava a bufar, no m'arric,
1: Ja.
0: A mi em van parar a bufar una vegada i em van reconèixer, també va molt bé.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Em van fer bufar igual, també t'ho dic.
1: Home, clar.
0: Però em van dir, hombre, tu eres el del tal, sí, el otro día fui a verte, oh, qué guapo. I jo pensant, deixa'm marxar.
1: I no et va deixar.
0: I no em va deixar.
1: Bueno, perquè és un bon professional.
0: Vaig donar 0-0,
1: Molt bé.
0: Perquè jo no bebo.
1: Claro.
0: A mi de tot això que els has dit a la Sílvia, me falta el beber.
1: El beber.
0: Sí, me falta el vino.
1: Fumar fumes?
0: No, no fumo.
1: Ah, doncs.
0: Mai, no he fumat mai.
1: Ah, molt bé.
0: No he fumat mai.
1: Molt bé,
0: De jove vaig fer, la gràcia.
1: Sí, és no fumat mai. La primera escala d'un cigarro crec que és la cosa més fastigosa del món.
0: Oh, és com xupar un cenicero.
1: Bueno, escolta'm una
0: cosa. Vale, así huelo por dentro,
1: sí.
0: O aquest m'agrada molt, rotllo Belén Esteban, por un pedo mato.
1: Por un pedo mato? Ai.
0: Por un pedo mato.
1: Jo, el que no veig massa clar...
0: No.
1: És el del certificat d'autenticitat.
0: Bueno, perquè t'envia la nota, ella.
1: No, però t'envia una nota. I qui sap si en realitat no té la veïna treballant.
0: Home, clar, aquesta... No, aquesta és una altra. Aquesta senyora tiene empleados?
1: Home, no ho sabem.
0: Clar, hi ha gent que li...
1: Des del control estan reivindicant un vídeo. A mi em sembla
0: clar,
1: que és una...
0: Molaria, sí, molaria vídeo de com ho ha hecho.
1: Vídeo de com ho ha hecho,
0: sí,
1: no?
0: Perquè, clar, aquesta senyora potser diu, escolta, vols treballar per mi?
1: Sí.
0: I clar, potser és el que tanca el bote.
1: Clar.
0: O el que la imprime les etiquetes.
1: Ja. Yeah.
0: O el que se lo lleva a correos.
1: Ja.
0: Yeah. Això tu després has de trucar al repartidor.
1: Uf.
0: I diu, escolta, això va a tal lloc, tal qual, i aquell senyor va amb pets per la vida.
1: I quan dius que cobra per cada pet que envia?
0: Uns $1,000. Però a mi m'ha salido menos. Aquí han dicho 1,000, però a mi m'ha salido 300...
1: Jo crec que hi ha gent que...
0: 350... Joder, lo tengo por aquí.
1: Hauria de canviar el seu ordre de prioritats.
0: Sí.
1: És una manera de veure.
0: Jo avui m'he donat compte que estic perdent diners.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo cada dia tiro a la paperera... Bueno, tiro a la paperera, no? Tiro a l'aire...
1: Sí.
0: Uns... Jo he calculat que cada dia... Jo, 2.000 o 3.000 pavos...
1: Jo crec que feia anys que no feia una secció tan escatològica com aquesta teva d'avui...
0: Però i el bé que ens ha quedat?
1: No, sí.
0: Perquè...
1: Sí,
0: perquè...
1: no ha estat marrana, tampoc.
0: No.
1: Hi ha hagut algun moment...
0: El así huelo por dentro, potser.
1: El así huelo por dentro, si hem fregat la tragèdia aquí
0: sí,
1: una mica.
0: Sí, però ara et diré una cosa.
1: A veure.
0: El pròxim dia que te fotis un pet davant d'algú...
1: Jo no em foto pets davant de ningú.
0: No, sí, home, quan ja hi ha confiança, sí.
1: Jo no.
0: Sí.
1: T'ho juro.
0: Sí, tu davant d'una parella teva...
1: És que,
0: parlem de la teva vida íntima. Davant de la teva parella, no t'has tirat un pet mai?
1: Sí, però poques vegades.
0: Quan ja
1: poques vegades,
0: Doncs pues aquella relació, aquestes relacions... Les relacions que no se tiren pets...
1: No funciona.
0: Estan abocades al fracàs.
1: Ah, sí?
0: No hi ha més íntim que un pet.
1: Ja. Jo crec que puc viure sense, eh?
0: No has fet allò mai de estirar bé el dedo?
1: Que, oh! De veritat m'estàs preguntant això?
0: Això és guapíssim. O sigui, jo tinc la capacitat...
1: Que tu li fas a la teva dona?
0: Home! I a les meves filles.
1: Ah, sí?
0: Home!
1: I elles t'ho fan a tu?
0: I jo a la meva filla dic... Què és això? Què?
1: Però
0: jo tinc un control d'esfínter molt bonic.
1: Ai, Jordi,
0: i a vegades dic, canvia de canal, i quan li donen el botó, raca.
1: Bueno, ja ho hem de deixar aquí.
0: Sí, tot de coses d'aquestes.
1: Escolta'm, aquest cap de setmana treballes amb la que ve o no?
0: No, demà, avui què és?
1: Avui és dimarts.
0: Dimarts, no, me'n vaig tot el pont, he aconseguit tenir un pont a la meva vida,
1: olé,
0: que és festa.
1: Olé.
0: Me'n vaig a Menorca a tirar-me pets a Menorca.
1: No, revisorra, eh?
0: No, no, ja en tinc. Ai, no, mai, no ho faria mai.
1: No ho facis, això,
0: no ho faria mai. Me'n vaig a Menorca, que és el meu segon lloc preferit de la vida del món mundial.
1: I el primer?
0: Badalona.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè és on visc i on faig la vida.
1: Ja.
0: Badalona és molt maca.
1: Badalona és molt maca.
0: Sí, sí, sí.
1: Menorca també és molt
0: Menorca,
1: maca.
0: Jo me retiraré a Menorca.
1: Formentera també és molt
0: bonic. Formentera, sí, però de Menorca queda lluny.
1: Ja.
0: No em dona la vida, són dos dies.
1: Yeah.
0: La vida són dos dies.
1: Ibiza també és bonic.
0: Ibiza també. Ibiza vaig a l'estiu.
1: Ah, molt bé. Ah, sí, vas a l'estiu?
0: Vaig a l'estiu, Ibiza, quatre dies, sí.
1: Doncs ja ho tenim,
0: vols
1: això.
0: Vols que t'expliqui més, alguna més de la meva vida privada?
1: Home, més privat del que ja m'has explicat
0: veritat,
1: avui,
0: eh?
1: Jo crec que ja no n'hi ha res.
0: Avui els oients ja poden anar a dormir amb mi, avui, si volen. Perquè ja sap que em tiro pets, que no sé què...
1: Bueno, la majoria... Tothom es tira pets.
0: Home, sí, sí.
1: La cosa és dir, es tira amb el dit.
0: Home, boníssim.
1: Això ho he trobat bastant marrano, eh?
0: Què va?
1: Per què no ho fas al teatre, això? Oh, si et sembla tan bé, eh? No.
0: Escolta.
1: Ho has fet?
0: No, no ho he fet mai. No ho he fet mai. Hi havia una obra de teatre que era Les marionetes del pene, ho sabes, no?
1: Sí, home, i tant.
0: Home, pues más escatolos.
1: Ja, però no és que...
0: Doña Rogelia con tus testículos.
1: No, home, no feien Doña Rogelia.
0: Home, feien coses amb els testicles, aquella
1: gent.
0: Ah, sí? Sí. S'estiraven de la pell així cap a sota.
1: Ah, sí?
0: I amb sombres xinesques. No ho havies vist mai, això?
1: Jo no.
0: No has anat... Home...
1: Tampoc m'he tirat pets així com tu.
0: No? No, doncs, que asco de vida, eh?
1: Vols estirar-me?
0: Vols estirar-me algun moment?
1: T'imagines?
0: No. I que sàpigues que no he portat... La productora m'ha dit, tens músiques?
1: Sí.
0: I he estat a punt de portar músiques perquè...
1: No,
0: és broma. O sigui, ara tu penses que no t'agradaria, eh? Ja ens n'hem
1: coneixent. Has fet bé.
0: Hi ha músiques, però, per exemple, el 20th Century Fox.
1: Sí, amb pets.
0: Amb pets.
1: No, deixa-ho.
0: I he pensat, què?
1: Que no.
0: Què?
1: Que ho deixem.
0: I no m'he atrevit.
1: Jordi Mercamp.
0: Gràcies.
1: Descansa molt, que crec que et cal. Sí.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La xarxa sísmica d'Andalusia ha registrat 1.214 moviments sísmics l'última setmana a Granada i la seva àrea metropolitana, dels quals 10 terratrèmols han estat d'una intensitat alta, percebuts per la població, tot i que només 5 han estat d'entre 4 i 5 graus. En una compareixença aquest vespre del vicepresident primer i conseller de Presidència d'Andalusia, Antonio Sanz, ha indicat que és impossible determinar si aquesta sèrie sísmica continuarà a Granada, i ha insistit que cal seguir les indicacions dels experts per evitar danys.
2: Los terremotos, como les decía, no se pueden predecir, pero sí podemos reducir las consecuencias mediante la información, la preparación y el seguimiento de las recomendaciones oficiales de autoprotección.
0: Recordem que l'Ajuntament de Granada ha elevat a fase d'emergència operativa la situació al municipi andalús i la seva àrea metropolitana i que tant la catedral com l'Alhambra continuen tancades al públic de manera preventiva. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 18 d'agost que també ens deixa altres titulars. A Ceuta ja s'han habilitat les 1.500 places temporals per atendre els migrants que continuen a la ciutat gairebé 3 setmanes després de l'arribada massiva. Aquesta crisi migratòria està generant un nou enfrontament entre el govern central i l'oposició. La ministra d'Inclusió, Elma Sáenz, ha defensat la gestió del govern i ha demanat la col·laboració de les autonomies, mentre Cuca Gamarra del PP ha acusat l'executiu d'inacció.
3: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
4: Las libertades y los derechos de los ceutíes no están plenamente garantizados hoy. Y esto tiene que ser el principal objetivo, garantizarlos, recuperarlos.
0: Segons el Ministeri d'Interior, hi ha més de 2.000 menors no acompanyats a Ceuta. En un altre escenari, més de 600 persones evacuades a causa de l'incendi forestal de nivell 2 declarat aquest dimarts a les Urdes, a Càceres. El foc s'ha declarat al municipi de Pino Franqueado i a hores d'ara prop de 150 efectius treballen en l'extinció de les flames. A més, a les properes hores s'hi sumarà la unitat d'emergències militars. No deixem el foc a Òscar. L'incendi de les penyes de Riglos evoluciona favorablement, però continua actiu i afronta 2 dies complicats amb temperatures de més de 35 graus i fortes ratxes de vent. Més d'un miler de persones continuen evacuades i no s'espera que les condicions permetin la seva tornada abans de demà dimecres. Un intern del centre penitenciari de Ponent s'ha suïcidat aquest

0: Matí es tracta del segon cas registrat al centre en pocs mesos i el setè suïcidi al conjunt de presons catalanes en el que portem d'any. Uns interns han trobat el cos de l'home a la zona de dutxes i el SEM no ha pogut fer res per salvar-li la vida. Fonts penitenciàries han confirmat que l'intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. Des de CECIF Presons, Modesto Eberciano ha denunciat que el risc de suïcidi a les presons és molt elevat. Són declaracions a Ràdio 4.
1: Hi ha moltíssims interns actualment que estan en règim ordinari amb greus problemes psiquiàtrics. Estem parlant d'un percentatge que al centre penitenciari Ponent és absolutament disparatat. Tot i la professionalitat dels sanitaris i tot i la professionalitat del personal de vigilància, el risc de suïcidi és altíssim.
0: Els sindicats anuncien una successió de deficiències de seguretat i descoordinació i tornen a exigir la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa. I en esports, el Barça ha fitxat Rodri fins al 2030 amb l'objectiu de reforçar el mig del camp. Rodri, en roda de premsa, s'ha mostrat satisfet d'arribar a la banqueta blaugrana.
2: Es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y para mí Barcelona fue la primera opción y feliz de estar aquí.
0: El migcampista madrileny arriba del Manchester City i ocuparà una posició que el club considera prioritària, especialment per la lesió de Frankie de Jong. Rodri, pilota d'or 2024, ja havia estat objecte d'interès del Barça quan jugava al Villarreal el 2017. I acabem amb la previsió del temps per demà des de l'AEMET. Jordi Oriós, bona nit.
3: Bona nit. Demà a Catalunya la calor es farà sentir una mica més. Pugen les temperatures en general, excepte al litoral de Tarragona, i es podran arribar a temperatures significativament elevades, als 39-40 graus a la meitat occidental i a les depressions centrals. Demà s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. A partir del dijous comença una tendència descendent que s'allargarà al llarg del cap de setmana. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal rtve.cat. Bona nit.
4: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
5: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Estem escoltant el més nou de la Belén Aguilera. Ella ens presenta Anhela, és el seu nou àlbum i un univers, podríem dir, imaginari de mitologia i fantasia. Belén, bona nit, benvinguda.
1: Bona nit, què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Molt bé, molt bé, molt a gust estar aquí, moltes gràcies.
0: Contenta, no?, amb aquest quart treball d'estudi.
1: Molt, molt contenta, just ahir vam rebre la notícia que havíem sigut el vinil més venut d'aquesta setmana, o sigui que estic supercontenta, està agradant l'àlbum i ja està funcionant molt com a àlbum sencer, que era el que jo pretenia, vendre una mica un àlbum que fos com una obra i que no s'entenés tant com a singles individuals, sinó que tot expliqués una història i tot estigués doncs, així bastant lligat i sento que està aconseguit.
0: M'agrada quan dius el vinil més venut. Tu ets una mica vintage?
1: Jo soc bastant vintage, a mi m'agrada molt. M'agrada molt així, bueno, soc molt també molt fan dels mercadillos d'antigüedades, els mobles de segona mà em tornen boja, sí, tot el que és la roba de segona mà, tot el reciclatge, totes les coses que tenen vida en un món així com tan industrial, sí que m'agraden.
0: I d'alguna manera amb aquest àlbum t'has aliat amb els somnis i la fantasia més propera, no? La teva vida és així, una vida de fantasia?
1: Jo sempre he sigut una nena, sobretot de petita, molt fantasiosa. Sempre les meves referències i els meus gustos han tirat molt cap a la fantasia. I en aquest àlbum sento que és una mica doncs donar-me una mica aquest món fantàstic, crear una mica aquest imaginari una mica meu que em dec.

0: I què és el que has volgut explicar amb aquest àlbum, amb aquest quart àlbum?
1: Doncs mira, jo diria que és el tercer i mig, perquè...
0: Tercer i mig?
1: Sí, perquè l'anterior va ser un EP, no va ser un LP, va ser un curt.
0: Sí.
1: Llavors és com el tercer àlbum, però el quart projecte. Què volia explicar? Bueno, això era un petit incís,
0: Va bé, està molt bé.
1: El que volia explicar una mica és com una mica aquesta persecució dels desitjos i de la vocació interna, que realment, per què faig aquest paral·lelisme com amb lo fantàstic i amb lo màgic, no? Perquè sento que són coses que no podem explicar, no? Al final naixem amb unes vocacions, o sigui, la vocació o aquest esperit que persegueix com, no sé, com... Crec que tothom té...
0: No tothom. Gairebé tothom.
1: Gairebé tothom té com una mica aquesta cosa, aquesta llum interna, aquestes passions. Llavors, per mi, com, és una mica el camí cap a aquesta persecució dels desitjos, de la vocació interna, de la llum interna, diguem-ne, cap a un... És veritat que ho he traslladat a un món així com fantasiós, perquè per mi no hi ha res més fantasiós que somiar i que la vocació, però sento que és algo com bastant real, que tots tenim, pues, això, aquests desitjos, aquests anhelos, no? que es diu anhela sin H, però sento que tots tenim això.
0: Sí, està clar, perquè moltes vegades és més fàcil explicar les coses com ho fas, no? Cantant, que no directament, no?
1: Sí, jo sento que a vegades sempre també me'n vaig molt per les branques i sintetitzo poc, i llavors sento que les meves cançons és una manera com de resumir una mica els sentiments que a vegades parlant em costa una mica.
0: Una de les coses importants d'un artista és, sense dubte, escoltar música.
1: Mm-hmm.
0: Tu tens una playlist teva que escoltes o tens diverses?
1: Sí, tinc diverses. Sí, tinc diverses. M'agrada molt explorar, m'agrada molt indagar sobre música nova... m'agrada molt conèixer artistes nous. Bueno, què vols saber de les meves playlists?
0: Doncs el que escoltes.
1: Bueno, jo escolto de tot, la veritat. Escolto de tot. La meva artista preferida és Lana del Rey, m'agrada molt Caroline Polachek, m'agrada molt Enya, m'agrada molt la música dels anys 70 espanyola, m'agrada la música de les bandes sonores. És que m'agrada molt tot tipus de música, la veritat. Escolto de tot.
0: I llavors tinc una playlist... una per cada cosa, no?
1: Efectivament. Bueno, tinc una que es diu M'encanten, no? Que hi ha una mica de tot. Després hi ha una que pues, no tengo bateria social, que escolto una mica pues, això, cançons pues, més pues, això de no tenir bateria social. Tinc una per cada estat d'ànim, la veritat.
0: Vull escoltar un tema d'aquest àlbum de l'Anhela, és el que comença,
1: El Nacer para Morir.
0: Sí, exacte, sí. És el track número 1, Nacer para Morir.

0: Parlem una mica d'aquest tema, nacer para morir. És l'únic que tenim segur quan naixem, morir.
1: Sí.
0: I és veritat.
1: És una mica tabú, també.
0: Naixem per morir.
1: Naixem i morim, i al final, l'altre dia estava escrivint i era una reflexió que estava fent, que deia bueno, que al final tots acabarem en el mateix destí. Prenem les decisions que prenem, tots acabarem enterrats. Por suerte, por desgracia. Llavors, pues sí, és una mica com una divagació entre aquests sentiments potser d'enyorança i de qüestionar-se una mica l'estil de vida i les decisions pròpies, i si realment val la pena i si no. És una cançó que no arriba enlloc, no? És una divagació per aquest sentiment. Fins al final, bueno, sí que arriba a algun lloc, que el lloc és nacer para morir, que és néixer per morir.

0: que és una mica com la conclusió de que tot i així, tot i a vegades tenir dubtes, tot i a vegades estar una mica perduda, tot i a vegades no saber ben bé què vols, ho hagués fet tot igualment, ho hagués repetit, estic segura que hagués repetit totes les decisions que he pres igual i que totes em portarien al mateix lloc.
1: Suposo que ets conscient, no?, de que t'has convertit en una de les veus més influents del pop espanyol.
0: Bueno, no sé si tant com conscient, però bueno, si hi ha gent que m'escolta i que li agrada i que sempre em sento una mica com... em dissocio una mica, no? És una mica el sentimiento del impostor. Se'm fa una mica gran aquesta descripció, però bueno, jo sento que, bueno, que connecto molt bé amb certes persones i amb certa gent i que la meva música al final, i la música en general, és una eina de connexió i de canalització dels sentiments i bueno, doncs estic contenta de que això arribi d'aquesta manera. No sé si diria que soy la voz más, de las voces más influyentes, però està bé que connecta amb la música en aquest sentit.

0: com defineixes aquest àlbum, Anela?
1: Jo definiria Anela com un passeig i un viatge cap a l'interior, cap als somnis, cap al subconscient, cap a un món abstracte i imaginari i cap als desitjos una mica més irracionals. Crec que és un àlbum molt filosòfic i un projecte filosòfic en general. I ho descriuria com una obra entre pensaments i un viatge intern.
0: I et va costar molt posar el títol a l'àlbum?
1: Sí. Sí, l'Anela em va costar molt de trobar. Volia que fos una paraula. Tenia clar que volia que fos una paraula, però volia que fos una paraula única. I m'agradava molt la paraula Arcàdia. El que passa és que Arcàdia ja és una cançó de Lana del Rey i ja l'havia referenciat una mica certament en aquest disc i no volia tornar-hi. I volia que fos una paraula única. Llavors vaig dir, bueno, doncs igual vaig escoltar l'àlbum, hi ha de ser una frase sencera, i vaig escoltar-ho i em va agradar la frase, aunque no exista l'Arcàdia. I vaig posar un acrònim

resultava que la paraula que va sortir va ser Anela, i em semblava, vamos, un missatge angelical, pràcticament. Perquè per mi era això, o sigui, és un disc de desitjar i d'anhelar i d'anar cap hacia los anhelos. I em va sortir com al pèl, vaig dir, joli, quina passada.

0: Estem escoltant Laberinto. Quina és la història d'aquesta cançó?
1: Bueno, la història d'aquesta cançó és una mica com el... És una mica com el... Crec que és una mica el nus d'aquesta història que vaig narrant. És una mica l'arribada del problema, no? L'arribada com del nus de la història, que per mi és una mica la contextualització d'aquest món perillós i també desconegut on vaig a parar, que potser per mi és una mena de paral·lelisme amb el món de la indústria musical, amb el món així una mica doncs, de la música, de la vida misma, sent adulta. I és una mica com això, una arribada a un lloc potser sense sortides o on veus que tothom està perdut, una mica enfrontar-te amb el problema cara a cara i sentir-te una mica partícip d'ell. Llavors per mi aquesta Laberinto és una mica com la contextualització i el nus de la història.
0: L'any 2023 vas decidir d'alguna manera sortir de la teva zona de confort. Aquí a Espanya, doncs, artista consolidada i marxar amb un altre públic, no? A Mèxic, a Estats Units. Com et van rebre allà?
1: Doncs molt bé, la veritat, o sigui, van ser sempre són els viatges i sortir molt de la zona de confort, tot i que et porti pues, això, emocions d'enyorança i d'aïllament i de soledat moltes vegades, sento que també són molt enriquidors. És que el disc també surt d'aquests viatges, perquè vaig anar a buscar un altre so, vaig anar a buscar un segell, vaig anar a buscar un so propi, a provar, a treballar amb altra gent, a experimentar. I la veritat és que molt bé, vaig estar molt a gust. És veritat que també vaig tenir molt de temps de soledat i vaig poder, de fet, d'aquí surten totes les lletres i tot aquest so que s'ha fet, però molt bé, molt bé, molt contenta.
0: Què és el que aporten els duets? Perquè jo t'he escoltat cantar doncs, amb Lola Índigo o Julieta. No? Què és el que aporta un duet?
1: Bueno,

0: era més semblant al projecte. Jo sento que al final per mi és una diversió amb amigues i sento que, bueno, que a part de divertir-se també és una manera de fusionar estils i sempre és molt enriquidor.
1: Quina és la teva, o quina és la teva opinió sobre els programes Talent Show? Tu et vas presentar a La Voz, vas participar a La Voz, et vas presentar també a Operación Triunfo, al càsting d'Operación Triunfo. Quina valoració tenen per tu aquests programes?
0: Bueno, al final, com tots, són una... O sigui, jo era una nena sense cap mena de recurs, no tenia ningú, i així com conec a molta... O sigui, vamos, la gent que s'ha de treure les castanyes del foc, doncs t'apuntes a tots els càstings, vas a tot arreu, igual que quan has d'estudiar i ets cambrera i vas a... Bueno, o azafata, o el que sigui, que és el que és el meu cas, també. Llavors, doncs, bueno, quien algo quiere, doncs al final vas a buscar tots aquests càstings que se suposa que et donen una gran... Una visibilitat, una oportunitat. Sí, quina és la meva opinió? Doncs, bueno, doncs aquesta, que tens una visibilitat. I bueno, que al final t'introdueixen una mica en el que sí que és el món aquest de la indústria i de l'espectacle, i veus una mica, pues, els engranatges per dintre, i potser veus que les coses són diferents de com tu te les havies imaginat i has d'acceptar si, o acceptar o seguir pensant si vols dedicar-t'hi o si renuncies o si tot això. Bueno, penso que tot té algú bo i algú dolent, i penso que per guanyar s'ha de perdre i no sé. Sento que poden ser una arma de doble filo, però bueno, igual que tenen exposició, després també, pues, aquesta exposició pot ser abrumadora o pot ser, no sé, sento que tot té pros i contras.
1: I has d'anar amb els deures fets, ja no pots anar a aprendre.
0: Sinó al que et refereixes.
1: Que quan arribes a un programa de talent com aquest, has de saber ja el que fas. No començar de zero allà.
0: Bueno, jo crec que hi ha de tot,
1: Sí, potser també.
0: Crec que hi ha gent que ha estat més principiant, d'altra que té més bagatge. No sé, sento que també el branding televisiu és important en aquests contextos i que no es parla només com del talent de la gent, sinó que, bueno, que també és un... No s'ha d'oblidar que són realities i són programes i són aquestes coses. Ho dic per si hi ha gent que s'emporta noes i li fan mal, que vull dir que no s'ha de prendre tan en sèrio un no.
1: Que la vida hem de tenir nos,
0: també.
1: Si no, no evolucionem.
0: Exacte.
1: Com a persones ni com a professionals. Escolta, hi ha un tema que es va fer viral, no viral, viralíssim teu.
0: Antagonista.
1: Que és antagonista. Sí. És un tema que sempre has de cantar, un concert?
0: Bueno, no tinc...
1: Te'l demanen?
0: No, realment és curiós perquè és un tema així molt viral, però
1: molt.
0: No és el que funciona més en directe, en absolut. La veritat és que no sento que aquesta viralitat s'hagi reflexat una mica com en el meu públic objectiu. No sé si m'explico.
1: Total.
0: Doncs això, sento, gràcies a Déu, que no tinc com aquesta pressió o tensió d'haver de cantar. De fet, ara hem fet com una mena de renovament de setlist i de tracklist, perquè clar, al final sóc un artista que va avançant i amb les noves etapes, doncs, hi ha cançons que s'han de quedar enrere, i sento que sempre tinc molt, molt allà el meu oient i que sempre vol escoltar tot el nou que tinc que oferir, i sento que és gent que no s'aferra molt, igual que jo.

0: Avui dia, Belén, tu ho saps, les xarxes socials són importantíssimes.
1: Molt importants.
0: Quina és la teva relació amb la gent que et segueix?
1: Doncs jo sí que intento tenir bastanta relació. Tinc bastant de xat. O sigui, parlem bastant. A mi m'agrada molt la relació cara a cara, me refiero a redes socials. Amb l'oient m'agrada molt preguntar-los què opinen, què pensen, què és el que més els ha agradat d'aquest projecte, de l'altre. M'agrada molt tenir relació directa. I bueno, aquesta és la meva manera una mica com de donar-los el que em donen ells a mi, no? Aquesta atenció, aquesta reciprocitat. Sento que a vegades les xarxes, pues, com hem dit abans, tot té pros i contres, poden ser abrumadores, però tot també depèn de l'eina que tu de l'ús que els hi donguis a aquesta eina.
0: I en quines coses petites de la vida tu gaudeixes?
1: Ui, a mi m'agrada molt mirar el mar, mirar les flors, a mi m'agrada molt mirar els paisatges, disfruto molt de la natura, disfruto molt de la llum reflexada sobre el mar, que crec que té un nom, però ara mateix no me'n recordo. O sigui, sento que la platja és, per mi, sanadora. És el més sanador que tinc així a mà i que sigui així un recurs que estigui a l'abast de tothom. Sento que la platja i la natura són de les petites coses que més disfruto. Bueno, el menjar, els cafès, les petites conversacions, les amistats... Bueno, que això són grans coses, no són petites, són grans coses, exacte.
0: I ara que parles del menjar, quin és el teu menjar
1: preferit? A mi m'agrada molt la cuina de gallega.
0: Ah?
1: Sí, m'agrada molt...
0: El pote gallego.
1: Sí, m'agrada molt les tamborinyes.
0: Caram!
1: Home, sí, no soc barata. No, sí, no, bueno, però bueno, tot el menjar... Tinc molts amics de Corunya... I bueno, les vegades que hi he anat he gaudit, sobretot menjant moltíssim, bueno, també soc molt fan de la cuina catalana i els calçots i,
0: l'escudella, sí, t'agrada l'escudella?
1: Moltíssim, sí.
0: Jo sóc un gran...
1: Cuiner?
0: Bueno, no, sí, a banda de cuiner,
1: sí?
0: Però reivindico molt l'escudella catalana.
1: Home,
0: perquè,
1: i tant.
0: Ens falta la ruta de l'escudella catalana.
1: Totalment.
0: De la mateixa manera que a Madrid tenen la ruta del cocido,
1: madrileny, no?
0: Doncs escolta, hi ha una ruta per allà que tu vas.
1: Home, doncs ens l'haurem de fer.
0: Aquí ens falta la ruta,
1: sí,
0: de l'escudella.
1: Sí. Oh, i tant. No, sí, jo soc molt fan de la cuina catalana, també, sí. Sí, molt. Potser, sí, catalana, gallega i... què diria? Mar del Nord, eh? El nord d'Espanya sento que es menja molt, molt bé.
0: I no t'agrada cuinar, llavors?
1: No, a mi que em cuinin.
0: Doncs la música dona aquests moments, no? Que,
1: sí,
0: a banda, ens puguem parlar, puguem conèixer-nos. Coneixes a moltíssima gent, evidentment, perquè vas, sí, a una entrevista, vas a una altra, però sempre et preguntem el mateix?
1: No, la veritat és que no. I més a més, en aquestes jornades que estic fent ara, de promoció amb aquest disc, sento que m'està portant a entrevistes molt maques i potser com a reflexions a les que potser no havia arribat i que crec que cada entrevista està portant alguna cosa diferent. Així que no sé, molt bé, no em sento com una cotorra, que estic repetint tot el rato el mateix. A veure, hi ha coses que són inevitables.
0: Que són inevitables, evidentment.
1: Però això ja se sap, al final pues és un missatge que s'ha de difondre, però no, sento que cada entrevista està portant un caràcter diferent, un diàleg diferent, i està sent maco.
0: Per tu la música què és, Belén?
1: Uf, tot. És l'amor de la meva vida. Per mi la música és l'amor de la meva vida, és... Inclús m'emocionaria ara mateix parlant d'això. Sento que és un canalitzador d'emocions pur, és una droga sana, és un, no sé, és dopatge, és bruixeria, és un regal de la vida del que crec que no som conscients. Ho és tot. Per mi la música ho és tot.
0: És a dir, que sense música no viuries.
1: No. No.
0: No. No. Hem parlat al principi allò de nacer per a morir, no?
1: Uh-huh.
0: Tu tens por a la mort?
1: Sempre he sigut una persona que ha patit molta ansietat i se m'ha canalitzat cap a hipocondria i cap a por a la mort. Vaig tenir una època molt, molt forta d'atacs de pànic, sóc una persona bastant hipocondríaca en general, però després sento com que... No, a la mort no. Potser el patiment sí. El patiment abans de morir, em refereixo. Però sento que a la mort, en plan destino final, no. No sé si m'estic explicant. Crec que soc una mica ambigua perquè sento com coses oposades en molts temes, i potser la mort és un d'ells, en plan, potser sí que em fa molta por i no me'n fa en absolut, a la vegada, i això s'entengui com s'entengui. No sé com dir-ho. A tu et fa por?
0: No, la veritat és que no. Fa uns anys sí,
1: Sí?
0: Ara no. No, no sé per què m'ha canviat el xip, possiblement.
1: Ja, bueno, suposo que anem canviant, no? A mi crec que sí que me'n fa i a la vegada en absolut. No ho sé. És raro.
0: És molt raro, però no sé si la vida la vius, parlant de la mort, com si no hi hagués un demà.
1: Sí.
0: I gaudeixes del moment.
1: Jo crec que soc una persona que gaudeix molt, soc molt disfrutona. M'agrada viure, m'agrada experimentar, m'agrada qüestionar. I sento que sí, soc una persona bastant treballada i que al final sí que aconsegueixo estar bastant en el moment i apreciar bastant les coses que tinc. Soc una persona que dona molt les gràcies, cap a dintre, no cap a fora. Sento que estic bastant agraïda cap a la vida en general. Si s'és agraït, les coses es senten diferent.
0: Ets supersticiosa?
1: Molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: I llavors com és que has publicat 13 temes?
1: Ah! Doncs perquè, com t'he dit abans, soc dues coses a la vegada. Sí, soc molt supersticiosa? Sí. Tampoc ho soc en absolut? També. Hi ha coses que m'agafen fortes i hi ha coses que no m'importen. Ja, per exemple, jo abans de sortir a l'escenari necessito que el meu millor amic em posi sempre la petaca de Linier.
0: De Linier.
1: I sigui l'última persona que toqui, sigui ell.
0: Uh-huh.
1: Però després, pues això, m'és igual el número 13, no? O diguem, m'és igual anar de groc, o m'és igual veure un... No crec que allò dels gats negres, no sé. Hi ha supersticions que sí i hi ha supersticions que no. Suposo que sóc supersticiosa, però a la meva manera, no? M'invento les supersticions.

0: Quin és el missatge, Belén, d'aquest tema, Ahora que estoy bien?
1: Doncs mira, recollint una mica el que estàvem parlant ara, per a mi, Ahora que estoy bien, és una mica l'apreciació d'aquest moment present i deixar de buscar el que busques en el futur i deixar d'estar en el desig i deixar d'estar en... Sí, això, en el verb de desitjar i d'anhelar per estar en el d'estimar i el d'agrair. I el d'estar disfrutant d'una cosa present i sentir-te que estàs en un moment de felicitat present, també sense aferrar-se, sent conscient de que passarà, però disfrutant-lo igualment.
0: Doncs parlem una mica de tota la producció d'aquest àlbum, d'aquest Anhela. Com ha estat?
1: Pues ha estat molt diversa, perquè he treballat amb molts productors diferents. Jo sempre estic en la producció, o sigui, soc productora de tots els temes, però sempre n'hi ha 6, crec, de productors diferents en l'àlbum, si no m'equivoco. I bueno, al final ha estat un repte, perquè jo volia trobar com un so molt compacte i molt coherent i que tingués molta cohesió entre totes les cançons, i que a la vegada recollís molts gèneres. Volia que no fos un projecte definit per un gènere. Volia, per això és el disc que tinc així més alternatiu. Volia que estigués recollit per un so, però que això no impedís que hi hagués molts gèneres fluctuant entre si, i que a la vegada tot s'entenés com un global, no? I aquest ha sigut el repte, i crec que per qui l'escolti, jo penso que és obligatori escoltar-ho en ordre, tant per al so com per la narrativa, com perquè tot està lligat d'una manera molt, molt neta i molt lligada. I bueno, sento que s'ha aconseguit molt bé amb la producció, en aquest sentit, aquest objectiu que teníem.
0: Està molt bé, perquè si escoltem de la 1 a la 13, però llavors entenc que és un disc orgànic totalment.
1: A què es refereix?
0: Que té tot un fil conductor.
1: Sí,
0: des de
1: sí,
0: la primera
1: sí.
0: A la darrera.
1: Sí, sí, és un disc que s'entén com a disc i com a obra completa, no s'entén com a cançó. Bueno, evidentment es pot escoltar per separat, no? Però bueno, a mi m'agrada que sigui com un viatge entre tota la, pues, aquesta divagació entre pensaments, reflexions, una mica filosòfic. La veritat és que és molt... El missatge és... Bueno, el missatge, el so és orgànic, sí. Bueno, sí, té respost bé, però...
0: Molt bé, molt bé.
1: Però genial.
0: Doncs vull escoltar un tema, és el número 11 d'aquest àlbum, es diu Bruja.

0: Què vol dir bruja?
1: Què vol dir bruja com a cançó?
0: Com a cançó i com a concepte.
1: Per mi, com a cançó i com a concepte, bruja és una mica aquest moment de d'escriure quan tu has estat petita, no? O has estat en un altre moment i t'has estat imaginant i visualitzant, tenir una mica l'estil de vida i la vida que tens i el poder fer complir un desig, no? O fer un somni realitat. I aquest poder una mica de la manifestació i de visualitzar-te molt fortament tenint una mica aquest estil de vida, no? Poder-te dedicar, en el meu cas, poder-me dedicar a la música, però sento que es pot extrapolar molt a moltes situacions. En plan, ja sento que hi ha moltes vegades que visualitzem coses i al final les acabem aconseguint i se sent una mica art de màgia, no? Llavors jo li poso una mica aquestes paraules, bueno, aquesta paraula de bruja, no? En plan de no soy bruja, però a vegades veo el futuro, com rememorant una mica aquest temps passat en el que jo somiava en tenir, doncs, el que tinc ara, no? I llavors és una mica com això, el poder de la manifestació i també del sentiment aquest de l'artista, de visualitzar, d'imaginar coses, de viure en la imaginació i de fer una mica el somni realitat, i li poso aquesta paraula de bruja, que és com una mica, doncs, això, no? En plan, pues bueno, està más claro el agua.
0: Escolta, els teus somnis s'han fet en realitat?
1: Sí.
0: Tots?
1: Bueno, o sigui, el principal, que al final és viure de la música, sí. Suposo que aquest és el somni de la meva vida i l'ha estat sempre. Com ja t'he dit abans, la música és l'amor de la meva vida i pues bueno, pues l'estic amb l'amor de la meva vida, que bien.
0: Què és el que voldries aconseguir dins del món de la música que encara no has aconseguit?
1: Doncs mira, m'agradaria molt, potser, bueno, m'agradaria molt tenir com aquest nivell de reconeixement que tinc aquí a Espanya, que potser, o sigui, bueno, que és com un intermig, no, diguem-ne, però horitzontalment, en plan a altres països. O sigui, m'agradaria molt viatjar amb la meva música i poder fer concerts de la magnitud que els tinc aquí, potser a fora. Per mi el meu somni és seguir creixent en el món de la música, seguir creixent, sea lo que sea que signifique eso. Però bueno, poder-ho portar com a l'extremo. A mi vull créixer i no parar de créixer mai.
0: El teu treball va molt lligat, no? El que és el tema musical amb la part audiovisual, amb els videoclips. Mm-hmm.
1: Bueno, sí, sobretot en aquest projecte molt, perquè bueno, un somni que s'ha fet realitat, ara que parlem d'això, era que tenir un àlbum que fos una peça, bueno, d'àudio, i que també s'acompanyés amb una història visual que narrés una mica, més o menys poèticament. En aquest cas és super metafòric tot, té moltes referències i moltes, és molta poesia visual, tot el que passa a l'obra sonora, no? I bueno, sento que està, o sigui, que això també que volíem aconseguir, que de fer un segell identificatiu, s'ha aconseguit tant amb el so com amb l'aspecte més visual.
0: Amb el single El Laberinto, uh-huh, ens vam submergir d'alguna manera en un mar de qüestions essencials, no? La uh-huh mort, el pas del temps, uh-huh, això et preocupa molt? La mort ja hem parlat, però el pas del temps et preocupa?
1: Depèn de l'etapa. Ara no. Crec que el pas del temps em preocupa quan estic perduda o quan no sé...

No ho sé. Com t'he dit abans, a vegades em preocupa molt, a vegades no em preocupa res. Ara estic en una etapa que no estic preocupada, que de fet estic molt, molt alineada, penso, amb l'etapa que estic vivint i amb el temps que m'està tocant viure. Llavors, no sé, ara sento que estic bé, però segurament em preocuparà i em preocupa no només amb mi, sinó amb gent que estimo, no? amb la meva família, o no sé, sí. Sí, em preocupa el pas del temps en el sentit de perdre gent, però no sé, al final és inevitable, no?

0: Aquest és un àlbum que nosaltres ens quedem i l'escoltarem al Metrópoli de Ràdio 4. Belén Aguilera, moltíssimes gràcies
1: moltes
0: per
1: gràcies.
0: Venir. Aquí és casa teva, eh?
1: Bueno, moltes gràcies. Ja tornaré llavors.
0: Hi ha alguna cosa que volies que t'hagués preguntat i no ho he fet?
1: Doncs mira, sí, tinc un...
0: Molt bé. M'agrada.
1: Tinc dos concerts molt importants, que són els més importants que he tingut fins ara, que són el Club Sant Jordi, que està sold out. Sí. Llavors, agrair molt a la gent que vindrà, si m'està escoltant, que serà molt maco i que jo li estic posant molt de carinyo i moltes ganes i molt d'esforç.
0: Doncs moltíssimes gràcies per venir.
1: Doncs moltes gràcies a tu.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos, que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: Projecte Home Catalunya està d'aniversari. Porta més de 30 anys treballant en la prevenció, el tractament i la sensibilització de les addiccions a casa nostra. 30 anys d'incansable feina en els que ha acompanyat més de 35.200 persones amb addiccions a recuperar les seves vides. I aquesta setmana, diumenge vinent, ho celebrarà amb un concert solidari a l'Auditori de Barcelona. Júlia Vicente, bona nit.
1: Bona nit. Projecte Home Catalunya ha atès 35.239 persones amb addiccions a través dels seus serveis i programes durant 3 dècades des que va començar a treballar a favor del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions a Catalunya. A més, 105.618 persones han participat al llarg d'aquest temps en els diferents programes i accions de prevenció. Darrere, 273 persones treballadores i 1.397 voluntaris i voluntàries. L'entitat ha valorat que durant aquests 30 anys el perfil de les persones ateses ha anat canviant segons els hàbits i patrons de consum de la societat. Projecte Home va néixer per donar resposta a la crisi de l'heroïna de la dècada dels 80 i 90, quan el 79% de les persones ateses ho eren per consum d'heroïna, mentre que la cocaïna significava un 8% dels casos i l'alcohol un 4%. Actualment, però, les dades ens mostren que la cocaïna és la substància de consum per a un 45% dels casos, seguida de l'alcohol amb un 40%, el cannabis amb un 4% i l'heroïna amb un 3%. També hi ha un 4% de persones que inicien tractament per addiccions comportamentals, com per exemple el joc, el mòbil o les compres. Tot i que hi ha una substància de consum que és la principal, cal destacar també que fins a un 58% de les persones ateses reconeixen un consum de dues o més substàncies alhora.
0: Gràcies, Júlia. Saludem a aquesta hora Jordi Feu. Ell és director de l'àrea de gestió i comunicació de Projecte Home Catalunya. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: 35.239 persones és el total que heu atès a Projecte Home Catalunya al llarg d'aquests 30 anys d'existència. L'escenari ha canviat molt en aquests darrers 30 anys. Quin és el context actual pel que fa a les addiccions? Ens feia 5 cèntims la Júlia ara.
2: Sí, sí, una mica doncs ella ho presentava, no? Sí que ha canviat doncs perquè Projecte Home Catalunya va néixer doncs això fa 30 anys en un context

0: molt diferent, no? Va néixer per donar resposta en aquell moment a la crisi que hi havia, no? de consum d'heroïna, que era una situació, pues, una crisi d'aquell moment diferent de l'actual. Ara ens trobem, doncs, que aquesta substància és molt més residual i que les substàncies que són més majoritàries, que són la cocaïna i l'alcohol, no generen l'impacte, diguéssim, o a nivell de societat, no, no generen el rebuig o no es veuen tant, no afloren tant com en aquell moment l'heroïna, doncs, causava més estralls i era més notòria.
1: Pel que fa al perfil de les persones que ateneu, com ha canviat? Perquè és cert que durant aquests 30 anys també ha anat canviant.
0: Sí, hi ha alguns trets distintius que en alguns d'ells, doncs, van d'acord amb l'evolució de la societat. És cert que hi ha hagut un cert envelliment de les persones amb addiccions, per la mitjana d'edat va creixent, diguéssim. Ho veiem des de fa anys que va creixent. Ara se situa al voltant dels 40-42 anys, o depèn de l'any, 43-44, mentre que fa, doncs, al principi era al voltant de 30 pocs, no? Aquest és un dels factors que fa que també, doncs, els perfils que arriben de vegades siguin més perfils més crònics, no? amb més problemes de salut física, de salut mental, més conseqüències a nivell econòmic, judicial, de deteriorament de les relacions familiars. En una persona que pateix una addicció, al final afecta, doncs, a totes les capes de la seva vida, i si porta més anys consumint, arriba més tard, diguéssim, a demanar ajuda, doncs això té repercussions.
1: Darrere d'una addicció hi ha molt de patiment, de culpa, també vergonya, i això fa que costi demanar ajuda, no?
0: Sí, perquè, doncs, a nivell social, diguéssim, bé, patir una addicció no és una cosa que es pugui... no se pot parlar com una altra malaltia, no? Com qui té qualsevol altra malaltia que ho pot explicar, s'amaga, s'oculta, no només a la societat, sinó a la pròpia família, no? I hi ha un estigma, diguéssim, que això ho fa més difícil, i això, doncs, per exemple, el que deia, doncs, el que fa, per exemple, a vegades és que fa que es trigui més a demanar ajuda, que com es demanaria ajuda amb una altra malaltia, amb una altra dolència, i això fa que els efectes, doncs, es vagin multiplicant es vagin perjudicant al llarg del temps.
1: I tot això va relacionat amb el que ens comentava tot just ara, aquest deteriorament de les relacions familiars. Si no tenim un voltant, algú al voltant que ens pugui dir que no estem bé, potser que necessitem ajuda, doncs encara ens costarà més, no?
0: Sí, a veure, en moltes ocasions les persones que arriben a demanar ajuda a nosaltres ho fan de la mà de la família, no? És la família el que els ha... que se n'ha adonat, que els ha fet veure que tenen un problema, o que els ha dit: fins aquí hem arribat, no? Si no pares i demanes ajuda, doncs això tindrà conseqüències, i la família també, doncs, ho pateix, no? Pateix molt, i també és un factor que nosaltres en diem de protecció, no? Perquè llavors, en el moment que la persona fa aquest pas i vol canviar, no? Vol deixar enrere l'addicció, la família és un suport molt important. Per això nosaltres també sempre que sigui possible, intentem treballar de la mà de les famílies.
1: A Projecte Home acompanyeu persones amb addiccions a recuperar la seva vida. Després d'un tràngol així, es recupera la vida anterior? O els aprenentatges d'aquest procés fan que mai es torni al passat?
0: A veure, clar, les persones que tenem normalment han de fer un canvi del passat, doncs, perquè molts cops, doncs, el seu entorn social, laboral, està relacionat amb el consum de substàncies, i ja d'una manera, doncs, estan obligats a canviar. Jo tampoc diria que al final són les mateixes persones, vull dir, tampoc diria que sigui un canvi amb el passat, però sí que és clar, doncs, és el procés que fan, diguéssim, no? Doncs per deixar enrere l'addicció fa que la vida que viuen a partir de llavors sigui diferent.
1: I sempre l'amenaça constant, no?, de no recaure-hi.
0: Sí, això, bueno, malauradament és una cosa que passa. Forma part també del procés, de vegades, vull dir que les persones que estan amb nosaltres, doncs, a vegades tenen recaigudes, i això no s'ha de dramatitzar. Forma part del procés, i de vegades és necessari, però al final... bé, doncs, són persones que tenen aquesta vulnerabilitat, i al final doncs, que viuen en una societat que té molts estímuls a l'hora de consumir substàncies, per exemple, l'alcohol, no? És una substància legal, tolerada, que és present a tot arreu i que la incitació al consum doncs és majoritària, s'ha d'aprendre a viure en aquest context social.
1: Aquest diumenge celebreu aquests 30 anys d'existència a l'Auditori de Barcelona amb un concert solidari de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Música i solidaritat s'uneixen amb la voluntat de recaptar fons i també de visibilitzar, no, la realitat de les addiccions. Fem des d'aquí una crida a tothom que hi vulgui aportar el seu granet de sorra, no?
0: Sí, sí, sí. Convidem a tothom que vulgui venir-hi, perquè això, d'una banda, doncs, evidentment és un esdeveniment que ens permet a recaptar fons pels nostres programes de prevenció i tractament de les addiccions, però d'altra banda també és això que dèiem, no? Un acte de sensibilització, doncs, de donar importància a la causa de les addiccions, omplint la sala Pau Casals de l'Auditori, dient que és un tema, doncs, que se n'ha de parlar i que s'ha de posar sobre la taula.
1: Doncs Jordi Feu, director de l'àrea de gestió i comunicació de Projecte Home Catalunya, gràcies per ser amb nosaltres aquesta nit i el convido a que deixi la ràdio encesa, si vol, perquè tot seguit podré conversar amb una persona que ha pogut sortir-se'n d'una addicció i estic segura que li agradarà escoltar el que té a dir-nos. Jordi, gràcies, bona nit.
0: Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
1: Perquè al darrere de cada xifra hi ha una persona. Persones que han patit molt, que han sentit culpa, fins i tot vergonya. Històries humanes de superació. I sempre és important escoltar-les a elles. Nosaltres avui tenim el plaer de parlar amb l'Esperanza Hernández. Bona nit, Esperanza, i gràcies per acceptar la nostra invitació.
2: Bona nit.
1: Gràcies.
2: Bona nit, de res.
1: És molt important posar veu, posar cara a totes aquestes xifres que comentàvem ara amb en Jordi Feu, perquè hem de ser conscients que al darrere hi ha persones que han patit molt i moltes històries de superació com la seva. Vostè va patir una addicció i la va superar. Volem conèixer la seva història. Expliqui'ns una mica com va ser tot aquest procés.
2: Doncs, bueno, la veritat és que la meva vida ha estat marcada per addiccions des que era molt jove. És una mica pel·li d'Almodóvar, però bueno, amb 16 anys vaig marxar de casa meva i bueno, em vaig començar a moure per espais on el consum de drogues era el pa de cada dia. Primer, doncs, com en ambient d'oci, però bueno, quan te n'adones, veus que van passant els anys i que la teva vida doncs, està... dirigida una mica o envoltada per sempre per substàncies, no? Ja sigui pel tema de l'alcohol, que bueno, que està com molt normalitzat, o després per altres substàncies, no? I quan prens substàncies des de tan jove, doncs al final sembla doncs, com que formen part de la teva identitat, no? Fins i tot. I bueno, jo quan vaig fer 23 anys, bueno, quan vaig complir 20 anys, la meva mare va morir de càncer i quan vaig fer 23, el meu pare també va morir, no? Jo en aquella època doncs, tenia una feina estable, estava d'auxiliar a una residència i bueno, doncs, de cara a la galeria, doncs la meva vida era normal, no? Tenia la meva feina, cuidava el meu pare, però quan va morir el meu pare, doncs, jo li vaig demanar ajuda als meus germans perquè estava doncs, molt enganxada a l'heroïna en aquella època, no? I també a la metadona, perquè bueno, després, clar, també està la metadona, doncs, que és també molt difícil sortir de deixar de prendre aquesta medicació, no? O droga legal, li podríem dir també, no? Llavors doncs, vaig demanar ajuda als meus germans i vaig anar a parar a la comunitat terapèutica de Projecte Home. Jo tenia pues, 23 anys, era molt jove, i allà doncs, vaig estar 9 mesos fent una teràpia doncs, molt global, no? Molt completa, perquè no només et treballes o sigui, el tema de no consumir, sinó que hi ha tota una feina darrere doncs de nous hàbits, no? De deixar de banda aquesta vida, no? Que portaves i tornar a començar. I jo en aquests 9 mesos pues, vaig conèixer el pare del meu fill, al centre de, bueno, allà a la comunitat terapèutica i bueno

0: ens vam marxar junts, que, bueno, clar, les normes no et deixen, no?, fer relacions, més que res perquè com estàs molt vulnerable, no? Primer, doncs, i hi ha com una tendència a enganxar-te també ja no només a les substàncies, sinó a les persones, no? I, bueno, té sentit, jo li trobo ara el sentit de que primer, doncs, has com de sanar tu en comptes de buscar ja relacions, no?, sentimentals, i menys amb una persona, doncs, que també ha tingut la teva mateixa problemàtica, no? Uh-huh. Bueno, el cas és que ens vam anar, vam marxar, i, bueno, vaig ser mare, vam ser pares, i, bueno, ell va tornar a les addiccions. De fet, encara han passat molts anys, jo ara tinc 38 anys, i ell encara està, doncs, sortint i entrant de centres, no? Però, bueno, tinc el meu fill, que és meravellós i que té 12 anys i està superbé, però sí que va passar, doncs, al cap de 10 anys jo vaig tornar a començar, ja no amb l'heroïna, però vaig tornar a normalitzar l'alcohol, i l'alcohol em va portar unes altres substàncies en ambients festius, no? I llavors, doncs, vaig tornar a demanar ajuda, però en un context molt diferent, en un context en el que ets mare monomarental, perquè has de tirar endavant amb el teu fill, amb totes les pors que això suposa, no?, d'afrontar, doncs, que... Bueno, amb por, no?, del que et pugui passar, no?, amb la teva maternitat, amb un sentiment de culpa molt gran, no?, i bueno, que també em feia qüestionar-me... Hi havia una part que em feia una mica de ràbia, no?, perquè era com que els pares mai els qüestionen tant com a les mares, no? Jo sempre he estat present, no?, amb el meu fill, i bueno, és com que has d'escollir entre cuidar o cuidar-te, no? Però, bueno, vaig tornar a demanar ajuda i vaig tornar a projectar home en una situació ja molt diferent després de molts anys després. Però ara, al novembre, ja em van donar l'alta terapèutica. Vaig fer un procés ambulatori, uh-huh, que és que anava dos cops a la setmana i fèiem teràpia grupal. I bueno, no sé si em vols preguntar alguna cosa, sí, o...
1: Quan una persona pateix una addicció, n'és conscient? Sí? Vostè era conscient que era addicte, o sempre es pensa que és un problema passatger que es podrà arribar a solucionar?
0: Jo sempre dintre de mi mateixa he tingut aquesta veueta de que tenia un problema. Mm-hmm. Perquè jo, per exemple, quan bevia alcohol ja no me'n recordava del que feia, o... No, i la gent sempre té una tendència com a, quan és alcohol, com a normalitzar. Va, és que no te rayes, que no és para tanto, no? I jo crec que tenim un problema que ja no és nosaltres mateixos, sinó la societat, no? O sigui, al final vivim en una societat on està normalitzat el consum, no? Mm-hmm. I clar, no sé si t'he respost.
1: Sí, sí, i tant, i tant. Demanar ajuda, Esperanza, imagino que demanar ajuda mai és fàcil. Què li va empènyer a fer-ho? Suposo que en aquesta segona ocasió va ser l'amor del seu fill, no?, aquest motor de vida, però en la primera ocasió, quan tenia 23 anys, què li empeny a demanar ajuda?
0: Bueno, perquè algú dintre de mi em deia que la meva història no podia acabar així. No volia acabar així, d'aquesta manera. Volia donar-li una volta a la meva pel·lícula, no?, a la meva vida. Jo no volia acabar d'aquesta manera. I en el meu cas vaig tenir sort de que el meu fons estava allà, perquè moltes persones, pues, ja no estan, o estan a la presó, o han desenvolupat problemàtiques de salut mental. Sí, que em considero una persona molt afortunada en aquest sentit. Sí que el que he fet sempre és el que jo dic, honestidad radical, o sigui, amb una mateixa, i escoltar-te de veritat el que vols de veritat per la teva vida.
1: Vostè va demanar ajuda als seus germans. El paper de la família, vull parlar precisament del paper que té la família, perquè és crucial per poder superar problemes de la vida com aquest, no?
0: Sí, jo penso que vaig tenir molta sort per aquest acompanyament. Per mi els meus germans, sempre ho dic, són la millor herència que em podien deixar els meus pares, perquè sempre han estat al meu costat. I penso que sí, que és molt important i també molt difícil. Per això els grups que hi ha de famílies penso que fan una tasca superimportant d'acompanyament, perquè de vegades, clar, nosaltres quan estem sota les addiccions doncs tenim comportaments que no són propis de nosaltres, i doncs que algú en un grup et digui, a la família li digui doncs que no s'ho prenguin personal, que també demanin recolzament, no?, i ajuda, perquè és molt difícil també acompanyar, no?
1: I tant. Com és aquesta ajuda que li van proporcionar des de Projecte Home? Com és tot el procés per deixar enrere una addicció?
0: Bueno, és que clar, jo he viscut dos processos molt diferents, no? El de quan era més jove, que vaig entrar a comunitat terapèutica, va ser com més radical en l'aspecte de que, clar, t'allunyes una mica de, bueno, una mica no, del tot, del nucli urbà, no? Estàs com fent una feina molt, molt, molt interior teva, on et confronten moltes actituds que tens, no? Et reflexiones molt sobre la teva manera de fer. I bueno, hi ha tres nivells, no? Hi ha tres nivells, tant en el tractament ambulatori com a la comunitat terapèutica. Que el primer nivell és com una mica quan estàs aterrant, no?, a la situació de la deshabituació, és a dir, que tota aquesta situació a nivell físic, al principi, doncs també és un xoc, no? Llavors jo ho he viscut com al primer nivell, com si fos l'aterrissatge, no? El dir, bueno, ara comença la meva vida sense substàncies, no? I bueno, deixes anar totes les emocions que això et genera, no? Les pors, els autoenganys, de bueno, però quizá, no? Perquè comences com també a idealitzar una mica el passat, quan ja se t'ha passat els dies, no? Llavors és una mica com anar acostumant a la situació abans de treballar en el segon nivell, que ja treballes la part més de les emocions, el que et generen, i tota aquesta part emocional i d'expressió i de relació amb la teva família, perquè ja també sorgeixen molts conflictes, no? Que no tenen per què ser de l'addicció, sinó conflictes que potser tu has tingut amb la família o amb els rols, no? Mm-hmm. Llavors és un procés molt intens. I després, quan arribes al tercer nivell, ja és quan afrontes més els temes del passat. I, bueno, en el cas de la comunitat terapèutica no podíem parlar del passat fins a arribar al tercer nivell. Era com molt de veure l'aquí i l'ara, no? Mm-hmm. Que això crec que és superimportant, no? I de ser conscient de les nostres accions i bueno, i posar sempre, confrontar tot el que va succeint a la teva relació amb els companys, no? Vas veient coses, veus coses en els altres que són un reflex de com estàs tu. I clar, i després el tercer nivell doncs és un treball més a fons de la teva història de vida, del passat. I en el cas del tractament ambulatori, doncs comences a freqüentar doncs més, per exemple, al principi doncs no pots anar a bars, no?, o a restaurants on hi hagi alcohol. Primer és com protegir-te molt de l'input amb l'alcohol o amb la substància en concret, no?, de no freqüentar els llocs que anaves abans, no?, et poses com una defensa pues no sé com explicar-te, pues això, no? En comptes de no t'exposes. I al tercer nivell ja estàs com preparat per no exposar-te, perquè al final veus que tampoc pintes res allà, però ja et sorgeix com natural, no? Però és com que ja no cal tanta protecció en aquest sentit.
1: Perquè després comença una nova vida. Es recupera mai la vida d'abans de l'addicció o s'obre un nou capítol totalment diferent?
0: Pues és una pregunta molt interessant, perquè jo crec que encara, clar, jo ara a novembre em van donar l'alta, no? I sí que és veritat que jo ara començo a connectar amb la persona que jo era sense addiccions. Jo era superjove, no?

Però és com que, clar, t'has de fer una nova vida, no? Perquè les persones, potser moltes persones amb les que tenies contacte ara al teu dia a dia, eren persones que també consumien. Llavors és com una nova, obrir una

0: idealitzes una mica, no? Però després saps que sense aquesta persona estàs millor, no? Bueno, és un exemple així que et poso perquè entenguis una mica com...
1: Sí.
0: Bueno, com em sento, no?, a vegades, i a partir d'aquí doncs s'obre una porta a noves persones, a noves, noves situacions més sanes.
1: Clar, s'obre una nova vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Estem aquí al de nit conversant amb Esperanza Hernández. És una història de superació, ha superat en dues ocasions una addicció. Esperanza, què li diria a algun oient que potser ens ha estat escoltant, que s'ha sentit reflexat amb vostè, algú que no estigui passant una bona època, què li diria?
0: Doncs que molts ànims, que demani ajuda, que la família al final segur que l'entendrà. Jo fins i tot li vaig explicar al meu fill, el meu fill m'ha acompanyat, que té 12 anys i li he parlat obertament de la meva addicció, i penso que al final els tabús no serveixen per res, que al final l'important és ser feliç i que vida, que sapiguem, només hi ha una. Llavors que no tinguin por i que segur que troben la solució i que poden sortir del forat, que a vegades sembla que tot sigui molt negre, però tot passa.
1: Esperanza, gràcies per haver estat tan generosa amb nosaltres i amb l'audiència de Ràdio 4. Estic segura que ha ajudat a més d'una persona que ens hagi escoltat aquesta nit.
0: Doncs això espero. Això espero, i moltes gràcies a vosaltres.
1: I tant que sí. Adéu, bona nit. Gràcies, Esperanza.
0: Adéu, bona nit.

0: Ens disposem a fer un viatge en el temps fins a la Barcelona de la segona meitat dels anys 80 del segle passat, ja que allí es troba l'escenari de la que va ser la nostra recomanació literària. El seu títol és Pensión Francia i suposa el debut literari de Cheche Parra, una història editada pel grup editorial Sargantana a través del seu segell NPQ, que tracta de dones valentes, de secrets compartits, de passats silenciats i de sororitat, una obra que no ens va deixar indiferents i a la que volem acostar-nos en companyia de la seva autora. Moltes gràcies, Cheche, per acceptar la nostra invitació.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Estic encantada.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé, molt, molt feliç i amb tota l'acollida que està tenint la novel·la i feliç de que mitjans com aquest tan important doncs, li donin veu.
0: T'esperaves l'acollida de la teua obra?
1: Doncs, a veure, era algo desitjat, evidentment, però clar, és la primera novel·la que publico i aleshores tampoc sabia molt bé com ho rebria el públic, no? Com els lectors, i la veritat que estic tenint un feedback boníssim. Bueno, de fet, ja estem a la segona edició i, bueno, pues, què més puc demanar?
0: Molt contenta, de segur que has d'estar.
1: Sí.
0: Coneixes a la perfecció el món de la comunicació, ja que forma part del teu entorn laboral, però en quin moment decidisses escriure la teua primera novel·la?
1: A veure, jo he escrit sempre, com bé dius, m'he dedicat a la comunicació i he fet molts textos i redaccions corporatives, professionals, periodístiques, però sempre tenia aquella coseta, no, de fer una miqueta ficció, perquè no només volia informar, sinó també volia emocionar, d'alguna manera. Aleshores, des de fa molts anys que he fet cursos d'escriptura creativa i arrel d'un relat que tothom em deia que necessitàvem, que volien més, volien conèixer més, em vaig començar a plantejar fer la novel·la. I aleshores em vaig formar amb novel·la també, amb aquest mateix programa que vaig fer, vaig tenir un acompanyament mentre l'escrivia, i bueno, i va sortir, i aquí tenim Pensión Francia.
0: Aleshores, sempre has tingut el cuquet d'escriure.
1: Sempre. Sempre, m'ha agradat molt. Jo crec que des que vaig aprendre a llegir i escriure, sempre, ja de petita escrivia contes, relats, he escrit moltíssims, perquè d'alguna manera aquests cursos, aquests tallers que feia d'escriptura creativa, em donaven les eines. I els relats que escrivia, d'alguna manera, era com per al laboratori, on experimentar una miqueta, no? Però clar, una novel·la és una cosa molt gran, però molt bé.
0: Cheche, moltes vegades ens dona vergonya compartir les nostres inquietuds amb els altres, no? Això que dius, què pensaran, no, de mi? Aquests escrits que sempre tenim amagats en un calaix des de fa molt de temps, inclús a voltes, no? Anys des de la infància estan allí. Va ser el teu cas? Te va donar vergonya poder...

0: dir, allà va.
1: Sí, a veure, sempre tens aquella por perquè tu dius, bueno, jo ho he escrit i jo, que me'n considero una persona molt perfeccionista, li dono moltes voltes abans de dir, bueno, ja s'ha acabat, no? I, però alhora, en el cas dels relats, a l'hora d'aquests cursos, aquests tallers, de posar en comú davant de la resta de companys, de posar que coneguessin el teu relat, llegir-lo...
0: Ai, rebre crítiques.
1: Clar, que dius, bueno...
0: Que no han de ser negatives, no. Però són crítiques.
1: I si són negatives, perfecte, perquè així n'aprens també, no? Però després la novel·la, dius, bueno, això ja va en sèrio. Això ja no és un taller que queda entre companys. Això, jo, la meva intenció és que surti al món, que el món la conegui. I aleshores, ja quan ja estava ja tot fet, doncs, per publicar-se, està molt feliç, molt emocionada, però alhora, o sigui, tenia un vertigen... que deia, Déu meu senyor, saps? No sé, imagino que és com quan tens nens i de cop i volta dius, el primer dia que el meu fill va sol al col·le, que dius, bueno, ha de fer el seu camí, però ai, quina por, no? Pues, una mica aquesta sensació.
0: Has dit que eres perfeccionista.
1: Molt.
0: Això m'imagina que una volta ja tens el llibre imprès a les teues mans, sempre el pensament de dir, haguera canviat això... Ha estat ahir, també?
1: Mira, el que és la història, no, però tu pensa que, bueno, evidentment, abans de publicar aquesta novel·la està revisada, més, bueno, imagina-la de vegades que està revisada per mi, per l'editorial, primer pels lectors beta, però ara per la segona, quan entra en la segona edició, els hi vaig dir, sí, però espereu que la vull tornar a revisar. I que ha anat canviant coses.
0: Has canviat coses?
1: A veure, no el que és el contingut, no, però sí la manera de dir-ho, a lo millor he reformulat alguna frase, sí. Saps allò que dius, ai, això, a veure, ho llegeixo en veu alta i dius, no, té més sonoritat si la dic així o si aquesta paraula li dono la volta, la poso al final. Bueno, no acabaries mai, jo crec, de revisar i de corregir.
0: Que sempre n'hi ha possibilitat de millora,
1: sí.
0: I una persona perfeccionista sempre va a dir això es pot fer millor.
1: Sempre es pot millorar.
0: Com va ser el procés d'escriptura, aquest viatge en el temps a aquesta Barcelona de fa 40 anys?
1: Doncs, a veure... Jo, mira, com et deia, aquesta novel·la parteix d'un relat que vam fer en un curs d'escriptura i el disparador creatiu d'aquella setmana era la foto d'aquest timbre que apareix a la portada de la novel·la. Aleshores, a mi aquesta paret, aquest timbre, em va recordar doncs aquella època, aquelles escales de la Barcelona antiga, d'aquelles parets de pedra, no sé, em va portar, de seguida em va portar aquella època. Clar, jo, la protagonista, l'Alma Gadir, té, en aquella època, té l'edat que jo tenia en aquella època. Aleshores, per mi els anys 80 van ser màgics. Van ser d'una efervescència, d'una rebel·lia brutal. I, bueno, volia abocar-ho tot amb aquesta història, no sé, i penso que hi ha molta gent, que lectors que van viure també aquella època, que els fa molta il·lusió recordar-la, i altres, que són més joves i no la van viure, que els fa gràcia descobrir-la, també.
0: No, saber com va ser. Aleshores, aquest timbre existeix en realitat?
1: Jo, mira, la professora d'aquell taller, ella va fer la foto, és d'ella que de fet em va donar els drets per posar-lo aquí a la portada, evidentment li vaig demanar permís, i ella diu que creu que ella havia fet aquesta foto amb una pensió que hi havia per darrere de l'estació de França, però molt antiga, que possiblement ja ha desaparegut, no? Però que ni se'n recordava quan havia fet aquesta foto, i un dia pues, la va portar a classe i mira, d'aquí va sortir tot
0: i
1: això.
0: I va donar joc.
1: Sí, sí que ha donat joc, sí.
0: El títol no dona moltes pistes. Pensió en França, però llegint les primeres línies ja sabem que es tracta d'una fugida.
1: Sí. La protagonista, l'Alma Gadir, és una noia que ella és del sud d'Espanya. Però li passa un fet, un aconteixement, i ha de fugir d'allà. Aleshores, un familiar li recomana que vingui a Barcelona, que s'amagui a Barcelona i s'amagui a la pensió a la pensió en França. Aleshores, ella creu que arribant aquí ja estarà salvada i que ja estarà a salvo.
0: Que serà un lloc segur.
1: Segur de tot i ja el seu refugi. Però clar, arriba a la pensió i es troba unes històries també una mica complicades d'una sèrie de dones que també estan aquí a la pensió i totes tenen un historial darrere que, bueno, pues que

0: d'alguna manera s'han amagat aquí també.
1: Bé, doncs sense fer molt d'espoiler, què pots contar-nos d'aquesta història que protagonitza el Magadir?
0: A veure, clar, és que no vull fer spoiler, però ella és una noia que viu a, al sud de l'Espanya. Concretament seria com la província de Cádiz, però he fet un mix de diverses poblacions de Cádiz, no? Aleshores, ella és una noia feliç, ha acabat la seva carrera, la seva intenció és marxar a un altre lloc a treballar, bueno, té ja els seus plans fets, però li passa una cosa que, evidentment, ara no explicaré, l'han de descobrir. I aleshores, doncs, clar, quan arriba a Barcelona pensant que estarà ja a salvo de todo, doncs s'hi troba que no. Aleshores, de cop i volta es troba també embolicada amb un assassinat, que ella no té res a veure ni sap com s'ha trobat allà al mig. Aleshores, hi ha una investigació policial que això, bueno, la porta, la porta amb una, com dir-ho, amb una, és que no vull donar moltes pistes, però la porta com amb una relació una mica tormentosa, no? Mm-hmm. amb tot aquest tema de la investigació. No és tota la novel·la, no és novel·la negra convencional, perquè sí que hi ha una investigació policial, però més que res, la novel·la tracta de com aquesta noia normal i corrent i les altres dones s'enfronten, persones normals com qualsevol de nosaltres, s'han d'enfrontar a una sèrie d'obstacles tant externs com interns, també.
1: Aleshores, podem dir que Alma pot ser qualsevol xica que va viure aquella època, no?, els anys 80.
0: Totalment. És una noia que, bueno, pues que té els seus estudis, vol fer carrera amb el que ha estudiat, però al trobar-se això, què passa? Arriba de cop i volta a una ciutat que no coneix a ningú, s'ha de fer el seu ambient allà, es troba amb situacions de les companyes amb les que viu que també són molt complicades. Però, bueno, és una tia molt valenta, és una tia molt rebel, és una noia molt imprevisible, mm-hmm. La veritat és que és molt imprevisible. I ella sempre vol estar bé i lluita molt, és molt lluitadora.
1: Això el públic ho agraeix, no? Les persones lectores, trobar-se personatges com Alma,
0: sí,
1: sempre són benvinguts.
0: Són benvinguts perquè, a més, no és una heroïna d'aquestes perfectes, sinó tot el contrari, és molt imperfecta. Ella i les altres dones, són gent molt imperfecta, però és el que jo volia, són persones normals.
1: Persones autèntiques.
0: Autèntiques, humanes, com qualsevol de nosaltres, no? Que, bueno, a vegades t'has de fer heroïna no perquè tingues capa i espada, sinó perquè has de sobreviure. I d'alguna manera, bueno, pues, agrada molt. Jo quan parlo amb la gent que l'ha llegit, em fa molta gràcia perquè em diuen que se senten un més de la pensió, un uh-huh. personatge més, i que Alma la consideren com una amiga. És molt maco això que em diuen, saps? No sé, és com...
1: No, i tant.
0: No
1: és
0: sé,
1: és senyal com... de que arriba.
0: Sí, arriba l'obra. Molt, arriba molt. I quan ja s'acaben la novel·la, diuen, ostres, és com trobar-la a faltar, no? Com que trobes a faltar aquesta amiga, no? I està dins de la pensió i veure, com que estàs allà dins veient tot el que passa.
1: És imaginari que es crea al voltant.
0: Exacte, sí.
1: Però Alma no està sola, com estàs comentant, i com dèiem a la presentació, no? La sororitat està molt present al llarg de les pàgines.
0: Molt, moltíssim. Tot i que en aquella època, als anys 80, la paraula sororitat...
1: El concepte com,
0: clar,
1: no
0: com a terme
1: existia,
0: no? existia, vull dir, sí, suposo que, bueno, clar, coneixies sor, hermana, no?, en llatí, mm-hmm. però... I sí que les dones s'ajudaven entre elles, però sororitat com la coneixem avui en dia, no. Però és que no quedava una altra, vull dir... I no sempre eren amigues, vull dir, ella amb les dones de la pensió, no amb totes eren amiges, i amb algunes hi havia unes relacions molt tenses, però...
1: La convivència, sí.
0: Exacte, és la convivència, i a més... han de tenir molt clar que, a més, en aquella època, imagina, no? si ara passen coses, imagina't amb els anys 80, no? amb el que la dona no tenia moltes vegades el valor, no? Que ni social ni la llei l'emparava tampoc moltes vegades, no? I aleshores, doncs, bueno, l'única manera de sobreviure, doncs, era, doncs, bueno, fer pinya entre totes i fer el que calgui per sobreviure.
1: És important això perquè molta gent jove pot pensar que els drets aconseguits avui en dia ja estaven des de fa segles, i no és així, ni molt menys. No. Són qüestions que s'han aconseguit inclús fa poc de temps.
0: Molt poc.
1: Per això que és important conèixer quina era la realitat de moltes dones que ho passaven malament.
0: Exacte, perquè per mi era important donar-li veu a aquestes dones, perquè tot i que elles es rebel·len contra tot el que està establert i tot el que les talla, no els hi deixa parlar en aquella època, fan d'això, practiquen com un feminisme, però un feminisme molt subtil. És que en aquella època no es deixava aixecar la veu. Ostres, jo...
1: No estava permès, pràcticament.
0: No, però és que dones com jo, en aquella època, la frase de calladita estàs més guapa, la sentíem a diari, com la de quien te quiera te hará llorar. Això és que és molt heavy. És que això ho veus des d'ara.
1: Si ho penses avui en dia, dius, què m'estàs dient?
0: Clar, és que és molt fort, això. Ara, avui dia, des de la perspectiva que tenim ara, és molt fort, però és que en aquella època era habitual. I eren com unes frases fetes que ni te n'adonaves, no? Però,
1: que calaven.
0: Calaven molt, exacte. I el calladit estàs més guapa, això, jo crec que l'hem sentit totes. I després una sèrie d'actituds d'homes cap a les dones que... Bueno,
1: el masclisme.
0: El masclisme, exacte, no? Tot i que és una novel·la que posa en valor les dones, tampoc és que parlem de que no volem els homes, ni molt menys.
1: No, però...
0: Vull dir que aquí també apareixen homes molt bons. Apareixen homes molt dolents, però també homes molt bons que les ajuden. Vull dir que això és important, que no, és un, no estem tirant per terra els homes.
1: No, simplement és el reflex d'una generació, podem dir-ho així,
0: sí.
1: On moltes dones amb una determinada edat, per exemple, que tinguin, no sé, 50, 60 anys, van a veure reflectides perfectament en el seu dia a dia, no? Quan teníem una edat ja per a emancipar-se, no? Per a començar a viure.
0: Exacte.
1: I que es trobaven una sèrie de límits que estaven ahí, que eren difícils de superar-los.
0: Clar, és que no tenies opció i, clar, si eres una mica rebel, ostres, t'emportaves més d'un disgust, vull dir que... I després també la manera de lluitar de... No només amb el cas de que els homes et fessin coses, es passessin, no, sinó que tu, com a dona, a lo millor en aquella època havia establert uns objectius per la dona que tu potser no volies fer això, o potser no en aquell moment, dius, bueno, potser més endavant sí, no? Però potser era, doncs acabes d'estudiar i ja, bueno, sí, tindràs feina, però el primer és casar-te, tenir fills, les amigues amb un segon pla, clar, potser tu no volies això, dius, jo no és que no em vulgui casar i tenir fills, però potser no ara, amb 20 anys o amb 20 i pocs anys, saps? Vull dir, vull fer altres coses.
1: Era un poquet el futur que estava previst per a moltes dones, la majoria d'elles.
0: Exacte, era el que estava establert. I bueno, costava, que és fa gràcia, no?, per el que dius, deies al principi, no?, aquesta pregunta, que moltes persones, potser ara amb joves, es pensen que això ho hem tingut sempre, i no és veritat, i no fa tants anys, és que fa 40 anys, sí, era el segle passat, però és que era el segle XX.
1: Sí, no està tan lluny i...
0: No.
1: Bé, altres ingredients, com bé has comentat, i que anem a trobar a pensió en França, són la intriga o l'emoció, és a dir, elements propis d'una novel·la negra.
0: Però, com et deia, hi ha assassinats, hi ha investigació, però no és la novel·la negra convencional que es basa tota la novel·la amb la investigació policial. Aquí n'hi ha. Però aquí, més que res, jo el que volia mostrar era això, era aquestes sensacions, les emocions, la lluita d'aquestes dones, no? En principi, o sigui, en concret, l'Almagadir, la protagonista, però després totes tenen la seva importància, no? Després també apareixen altres personatges que no tenen res a veure amb tot això, i això també fan que ella pugui avançar d'una altra manera.
1: Mm-hmm. Aleshores, n'hi ha una personatge principal, una protagonista,
0: sí,
1: però n'hi ha uns secundaris o secundàries, inclús podem... baixar, no?, i dir uns terciaris,
0: sí,
1: que també tenen un paper curtet, però destacat, perquè alguna cosa que fan... O sigui, has treballat molt els personatges.
0: Molt, moltíssim. Per mi és molt important. Per mi els personatges són els que li donen vida a la novel·la, evidentment, hi ha una trama darrere, hi ha uns conflictes, però per mi els personatges són els que et mostren l'emoció, i per mi és molt important dotar d'emoció la novel·la, no? Aleshores, l'Alma, evidentment, és la que porta tot el pes de la història, però hi ha uns secundaris, com poden ser totes les dones que conviuen amb ella, però després hi ha personatges, com bé dius, bueno, és que hi ha algun fins i tot que ni apareix, o apareix molt tard, o apareix molt poc, però tenen el seu pes. Estan a la novel·la per alguna raó.
1: I la persona lectora se n'adona d'això.
0: Clar, evidentment, sí, sí. Al final de la novel·la, que no destriparé
1: no,
0: en aquest moment...
1: No, és el nostre objectiu, eh?
0: No. Al final de la novel·la es diuen una sèrie de coses que la gent dius, vale, ara ja sé per què, tal. Tot té
1: una connexió.
0: Tot té un perquè.
1: Txetxe, altre aspecte que ens crida l'atenció és que l'obra està escrita en primera persona, la qual cosa fa que la connexió amb el lector encara sigui major.
0: Per mi era molt important això, perquè, com et dic, per mi és... Jo valoro molt emocionar, com a lectora també, emocionar-me, no?, amb un llibre, amb una novel·la, i quasi per mi era com una obsessió emocionar el lector, no? I penso que primera persona poder ficar-te al cap d'Alma era molt important. No vull dir que no, ostres, jo llegeixo molt amb terceres, amb omniscients, i m'encanta perquè veus la visió de tots els de diversos personatges. Però en aquest cas, jo per mi era importantíssim que el lector es fiqués al cap d'Alma i sentís el que sent Alma en cada moment. Uh-huh. Per això era molt important fer-ho en primera persona.
1: O sigui, va ser una de les coses, a l'hora de plantejar-te la teua obra, de vull que siga així,
0: sí,
1: per tal que esta connexió siga encara major.
0: Sí, sí, sí, ho tenia claríssim. I jo amb la meva editora, sempre, quan li passava fulls i així perquè me'ls mirés i tal, jo li deia, però... He sabido transmitir lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, m'importava molt.
1: Era un objectiu fonamental, sí, no?, a l'hora de fer la novel·la.
0: Sí, transmetre aquelles emocions. Per mi era, ja et dic, quasi una obsessió.
1: Uh-huh. Tampoc podem deixar de banda que es tracta d'una novel·la que perfectament es podria fer ús d'ella en un club de lectura, perquè ens convida al debat, ens convida a la reflexió. M'imagino que també pot ser algun dels objectius que te plantejaves.
0: Sí, sí, de fet ja n'he fet algun club de lectura i ha estat molt, molt, molt divertit, molt emocionant. I bueno, la idea em va venir perquè cada cop que m'ajuntava amb un grup de persones que l'havien llegit, així espontàniament, que quedaves o per sopar o per, no sé, per lo que fos, sortia el tema de la novel·la i es muntava com un club de lectura espontani on cadascú doncs deia doncs el meu personatge favorit és tal i jo penso que aquest personatge és un no sé què. No, què dius? I era increïble, no? Com cada lector se la fa seva. Clar, que jo
1: és important
0: penso,
1: això, no?
0: Clar, però jo penso, clar, és que jo com a lectora també és veritat. Jo estic llegint un llibre de, jo què sé, doncs de Stefan Zweig, per exemple, que m'encanta. Jo no sé què pretenia aquest senyor, aquest escriptor, quan va escriure aquella novel·la, però clar, jo me la faig meva. I veig i em fixo en unes coses, li dono importància a unes coses que potser tu et fixaries en unes altres, no? I això m'encanta, i aquest debat que s'estableix, tant si organitzem un club de lectura com a vegades quan ens reunim diverses persones de manera espontània, és increïble, m'enriqueix moltíssim.
1: Això és una de les grandeses que té un llibre, no? Cadascú fa la seva pròpia lectura, fa el seu propi llibre, i l'escriptor, doncs, mira, no havia caigut, perquè pot ser això, no? Que t'han sorprès, no?, amb interpretacions,
0: sí,
1: del teu,
0: sí,
1: treball.
0: Mira, inclús un dia una lectora em va enviar una foto i em diu, jo a fulanito me lo imagino así. I dic, doncs mira, dic, jo no l'havia imaginat així quan el vaig escriure.
1: Un retrat robot, no?, per dir-ho d'alguna forma.
0: Dic, no me l'imaginava així, dic, però si a tu t'agrada i tu quan el llegies t'agrada que sigui així i te l'imaginaves així, perfecte. Vull dir, tu un cop agafes la novel·la i la llegeixes, ja és teva. Ja és teva, i pots imaginar el que vulguis, vull dir que és increïble, és que això és màgic, eh?
1: No, és difícil d'explicar en paraules.
0: Sí, sí, sí.
1: I el comentari que més t'ha sorprès dels teus lectors?
0: A veure, hi ha un que es repeteix bastant, que, bueno, el que et deia abans, de que tenen la sensació de ser un personatge més, d'estar dins i viure tot el que passa allà des de dins. I després, d'alguna manera, la gent que em coneix molt bé, que em coneix de tota la vida, perquè jo a Alma li he regalat algunes característiques meves que jo tenia en aquella època, en aquella edat.
1: Jo no volia dir-ho, però teniu coincidències ahí, no? Des del lloc de naixement,
0: sí, potser? Sí, exacte, per començar el lloc de naixement. I tota aquesta rebel·lia, aquest caràcter imprevisible, allò de dir, bueno, vull aconseguir això i ho aconsegueixo, les passions, les emocions, tot això, clar, jo havia de conèixer molt bé aquell personatge, dir, doncs la millor manera de conèixer aquell personatge i descriure'l és donar-li coses meves que les conec molt bé, no? I el que comentava, i un dels comentaris de gent que em coneix molt bé, que em coneix de tota la vida, em diuen que el llegeixen quan, clar, Alma és la narradora, Alma Gadir és la narradora, i escolten la meva veu. I això em sembla maquíssim. Em sembla increïble.
1: Sí. I has viscut el teu primer Sant Jordi, no?
0: Sí.
1: Fa ja més de 2 mesos que ha passat, però jo imagino amb una dona ja de Barcelona 100%.
0: Sí, sí, totalment.
1: Com ho vas viure?
0: Bueno, una emoció increïble. És que, clar, per mi Sant Jordi és que és el dia més maco de Barcelona.
1: Bueno, festa gran.
0: Sí, exacte. Jo crec que per tots els barcelonins és el nostre dia. Vull dir, és preciós. A més, aquí també és com el dia dels enamorats, fins i tot, no? Aquí a Barcelona. I sempre està a l'altra banda, clar, com a lectora, evidentment, i bueno, aquest any està darrere, que et vingui la gent, que et pregunti, que t'expliqui les seves coses. Buah, és tan màgic. Vaig tenir la sort de signar amb Sargantana pel matí i per la tarda també amb llibreria, amb Esbernat, que és on vaig fer la primera presentació de la novel·la, i va ser molt maco. I després altres fires també que he anat, i altres també a València vaig estar, i m'ha encantat també.
1: Bé. Segona edició de Pensión Francia, això va molt bé.
0: Molt bé.
1: Però, Txetxe, jo m'imagino que alguna coseta entre mans, de segur que portes. Pots avançar-nos algo?
0: Sí, bueno, estic molt liada, la veritat, amb la promoció de Pensión Francia, però estic escrivint una segona novel·la que no té res a veure, tot i que m'han demanat que faci una altra novel·la, la continuació de Pensión Francia, me l'han demanat. Però a la que estic...
1: Si algú demana al públic, hauràs de...
0: Sí, potser algun dia, potser algun dia. Sí, sí, segurament. Però ara estic amb una altra que sí que és més thriller psicològic, i a veure quan la puc acabar, estic desitjant, i perquè vegi la llum l'abans possible.
1: Doncs, sens dubte, Pensión Francia és un imprescindible per als amants de la narrativa contemporània, on anem a trobar a dones valentes en una ciutat que ha canviat molt des d'aleshores. Moltes gràcies, Txetxe.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu, perquè ha estat un plaer de veritat.
1: Fins una altra.
0: Fins aviat.

0: La barrera del so. Amb Irene Gasombina. A Ràdio 4.
1: Descobrir quina música fan les esferes, endinsar-nos en el so de l'àtom, escoltar sons que en realitat no existeixen i que inventa el nostre cervell, o descobrir la sonificació de les plantes. Són paisatges i exploracions sonores que us convidem a fer cada programa aquí a la Barrera del So, perquè la dimensió sonora és plenament suggerent i curiosa i pot descobrir-vos noves maneres d'entendre el so i també d'entendre la música. Avui ho farem també perquè avui tenim una nova edició d'una secció que ens encanta. Si bé en el primer programa de Tectònica del So vam descobrir moltes maneres de relació entre música i art contemporani, avui ens endinsem de nou en aquests espais liminals. Anem a buscar el so molt més enllà de la superfície, i qui ens ajuda en aquesta tasca, com sempre, és l'artista sonor Fito Conesa. Amb ell descobrirem doncs sons creatius, innovadors, sorprenents, potser estranys i també, sobretot, transformadors. Això serà la primera part del programa, i a la segona ens visita el Marc Margarit, l'encarregat de disseccionar com les xarxes i les plataformes estan canviant la manera com es fa música. Per cert, que en la darrera edició vam estar parlant de com les xarxes estan canviant també la crítica musical i, de fet, com estan provocant que hi hagi encara menys crítica musical. No contextualitzem adequadament els músics, la crítica argumentada s'ha diluït i ha de competir en un context en el que ja no som només consumidors de música, sinó prosumidors, és a dir, també produïm i generem contingut i tots hem d'opinar sobre el darrer llançament mediàtic. Van ser unes reflexions molt interessants que les teniu totes al RNE Audio, com també tots els altres continguts.
2: I això és el que tenim avui a la Barrera del So, en aquesta edició especial, que el que fa és recuperar alguns dels millors continguts que hem tingut al programa aquesta temporada.
3: Et voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou. Voici le râle de Genet. C'est étrange, ce rythme iambique.

0: Això que esteu escoltant ja és Tectònica del So, un espai on escoltem la música com una matèria viva. Alguna cosa que es mou entre l'art contemporani, l'experimentació i la manera com habitem el món amb l'oïda. La proposta d'avui és acostar-nos a un concepte que sovint apareix en aquests territoris, el paisatge sonor. Però no per completar-lo des de lluny, sinó per desmuntar-lo una mica, tocar-lo, mirar d'aquesta feta. Avui ens acompanya, com sempre, l'artista El Fito Conesa. Com estàs?
1: Hola, Irene. Estimat. Jo, com sempre, agradecida i emocionada. I avui he de confessar una cosa. Obriré un espai segur entre tu i jo i la gent que està escoltant ara, perquè el terme paisatge sonor mai m'he entusiasmat gaire. Pot ser perquè sovint s'utilitza com una mena de paraigües massa ampli, no?, per agrupar pràctiques que ja penso que per si mateixes són categories senceres, no? Les gravacions de camp, l'arxiu sonor, inclús l'ecologia acústica, que això parlarem d'avui. Però també és veritat que aquesta senyora que parla, jo mateixa, té els seus propis conflictes amb alguns conceptes. I faig una petita pausa dramàtica. Perquè al mateix temps, avui ho veurem durant aquesta secció, hi ha una cosa en l'escolta dels animals, en la idea d'un planeta que vibra constantment, i en les gravacions que capturen fragments de la vida sonora que a mi em fascina profundament.
0: Sí, sí. Així que avui farem doncs un petit experiment, no? Construirem plegats un paisatge que em sembla que tindrà ocells, aigua, cel, però també arxius, tecnologia, memòria, un paisatge que no és només natural, sinó també cultural.
1: I pot ser que cal començar amb algú que va prendre molt seriosament la idea de que els animals, especialment els ocells,

0: Olivier Messiaen, compositor francès nascut al 1908, deia sovint que els ocells són els músics més grans del planeta. I no deia com una metàfora. Durant dècades va recórrer camps i muntanyes amb una llibreta per transcriure els seus cants nota per nota. De fet, d'alguna manera, ell ja era aquí quan començava aquesta secció. Era la veu que vam escoltar abans. I la seva manera d'escoltar el món continua ressonant en moltes pràctiques contemporànies.
1: És el primer que hem escoltat quan començàvem aquesta tectònica del so. Sí que és cert que entre el 1956 i el 1958 va escriure una de les seves obres més fascinants, aquell Catalogue d'Oiseaux, un cicle de 13 peces per a piano. Cada peça descriu una espècie d'ocell concreta i el seu entorn, és a dir, l'hora del dia, la llum, el paisatge.
0: No és només música sobre això, és gairebé una cartografia sonora de França, de marismes, muntanyes, canaires... És una altra, en una altra obra, i pensava l'altre dia escoltant aquestes, perquè és molt famosa aquesta des del Catàleg Proso, en Reveil de Soisó, hi ha una mica d'obsessió amb els ocells.
1: Una miqueta.
0: Messiaen recrea literalment l'alba, no? Els seus cants apareixen progressivament, com passa en un bosc real, com la llum comença a obrir el dia.
1: Uh-huh. Podríem dir que Messiaen no imitava la natura, sinó que la traduïa, en certa manera?
0: Jo diria que sí. De fet, jo parlava, no, agafava... Això és un do, és un re. Imagino que la seva oïda era absoluta, no? Aquesta superpoder de per escoltar notes més enllà de sons.
1: I d'alguna manera, aleshores, anticipava moltes pràctiques actuals on la natura deixa de ser només una inspiració per convertir-se en material compositiu.
0: Efectivament. Però si Messiaen transformava els ocells en partitura, no?, amb aquesta idea quasi obsessiva de traducció de llenguatge, hi ha artistes que prefereixen treballar amb el paisatge en directe, sí, crear amb els materials i amb el so, fer un directe i en moviment.

0: Això que estem escoltant, que sembla... A mi m'inspira com la banda sonora d'alguna pel·lícula i d'alguna superproducció de Hollywood. De...
1: Hi ha alguna cosa d'això, hi ha. Màgia, hi ha.
0: Màgia, hi ha, eh? Sí. Però sí que la coneixem, perquè em sembla que és la percussionista i compositora, la Núria Andorrà, no?
1: Sí, és una peça que la que sonava es diu Sirens. Bueno, jo sempre que puc la màgia i la poso sobre la taula, la màgia, la fantasia... I una mica de mite també, no? Però també hi ha una cosa molt potent al seu treball, que és una investigació molt concreta sobre el so. De vegades parlem de percussió expandida, però què volem dir exactament amb això, no? Avui estem dient conceptes que semblen com palabrotes, no?
0: Sí.
1: Acústica, no sé què.
0: Sí.
1: Sí, no? Percussió expandida. Doncs només vol dir que no només fa servir instruments tradicionals, sinó objectes, superfícies, textures... i que, d'alguna manera, ella reivindica, jo diria, o el poso jo en paraules d'ella, em permito aquesta luxe, que el so pot aparèixer en qualsevol lloc.
0: Sí, és que alguna vegada l'hem vist, no? Com, per exemple, doncs a sobre d'aquelles caixes, no?, de percussió, doncs ella hi passa alguns objectes i d'aquesta manera, doncs, fregant un objecte amb l'altre es crea un so nou, no?, i va explorant d'aquesta manera, que és molt, molt interessant. Molts dels seus objectes, ho dèiem, no?, dialoguen amb altres disciplines també, més enllà només de la música, sinó també dansa, arts visuals, performance, i sovint parteixen també d'una escolta, doncs, molt atenta del territori.
1: Totalment, i per mi hi ha una cosa molt, molt superinteressant i que abraço sempre del seu treball, que és que en aquest cas el paisatge no és una representació, és una situació que ens construeix en temps real, en el gest, en l'espai, i la performativitat i l'acústica del joc. I aquesta manera d'escoltar el món es porta a un altre moment, ja saps que a mi m'agrada molt això...
0: L'enllaçant, sempre sí, ho fas, sí, jo, tectònica com... del so és això, és a dir, són plaques tectòniques que es van tocant, no?, i en les quals tu crees un nou paisatge, que si em permetràs, no sé si li he de dir paisatge sonor o no, precisament, avui és el que estàvem discutint, no?
1: Bueno,
0: però jo penso que sí, que sí. Prou, no?
1: Algo d'això ja, però és veritat que de vegades són canvis molt bruscos, que són com radicals, i de vegades és molt suau, com passem d'un lloc a l'altre sin donar-nos compte. I, com deia abans, no? Ja ens porta aquesta música a una altra, o a mi em situa, en aquesta idea de músiques liminals, de que parlaves tu, no? Estem aquí, però estem just amb el precipici d'algú. I de vegades, la tecnologia, igual que abans parlàvem del message i aquesta obsessió de traduir, la tecnologia entra, no de vegades, de fet ja ha entrat, però fa molt de temps algú va decidir que hauria d'entrar a la composició clàssica.

0: El subtítol d'aquesta obra ens dona una mica una pista, no? Perquè es diu Concert per ocells i orquestra.
1: Sí, la veritat que sí. I aquesta peça del compositor finlandès Eugi, ho intentaré, poc a poc, respiraré, perquè clar, i assumeixo que no diré bé, però ho intentem, anem fito. Einojuhani Rautavaara.
0: Uau, increïble, molt bé, molt bé.
1: Ha sonat bé, no? Sí, però sí. És posar una mica d'actitud. Va escriure aquesta peça, Cantus Articus, en el 1972, i va utilitzar, de fet, tu deies, no, que és no sona no, sota, no? Va utilitzar gravacions reals d'ocells fetes a les marismes de l'Inca, que és el nord de Finlàndia, no? Molt a prop del cercle àrtic. I aquestes gravacions es projecten a la sala mentre l'orquestra toca, no? En aquest ja no és tant, que a mi m'agrada molt aquesta idea del missatge, però en aquest cas no és tant com traduir, sinó com incorporar. Són part de l'ecosistema acústic que es forma en el joc.
0: A veure com sona.
1: Escolta molt bé de fons com...
0: I amb una certa pauta rítmica, no? Sí que se'ls sent, sí. La peça té tres moviments i en un d'ells, Melancholy, no? Els cants dels ocells s'alenteixen una mica i creen una atmosfera gairebé hipnòtica. Em sembla que el tenim també.

0: No sé per què m'inspira, que em fa pensar una mica en la vulnerabilitat pròpia i... No sé, m'inspira això. El sento tan, com tan petitets una mica, no?
1: Aquesta obra, jo diria que en termes d'emocionalitat acústica, mira, un altre concepte que hem creat tu i jo, és més propera que l'altra, en el sentit de que t'entra des d'un moment perquè, diguéssim, que es difuminen el so de l'ocell, comença a ser un so d'un altre animal, potser, o d'un lament d'algú, d'un nen petit, és com algo molt... I ens col·loca en un altre lloc. Per mi...
0: De fet, es diu Melancholy, no?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí, perquè directament
0: sí.
1: És això.
0: Sí, sí.
1: És una peça molt vella, també perquè això, no? Dissol la barrera o la frontera que hi ha entre la natura i la cultura. I diguéssim que l'orquestra no domina el paisatge, no? Conviu amb aquest so. Abans era es notava, però aquí ja és molt radical aquesta gest, no? Però, hilant una mica, clar, continuem saltant de capa tectònica a l'altra, hi ha artistes que decideixen anar encara més lluny, no? Literalment anar sota la superfície.

0: Què és això que estem escoltant?
1: Aquesta és la peça Out of Range. Això ja diu algú, no? Fora de rango, fora de, sí, del rang, no? L'artista sonora noruega, aquesta és més fàcil de dir, la Jana Winteren, treballa amb hidròfons, micròfons especials que permeten registrar sons sota l'aigua. De fet, sonen una mica... Podrien ser, si diem a algú que són petits insectes o coses micros, però són aquàtics, aquesta dimensió també és important, no?
0: El resultat realment és sorprenent, ecosistemes sencers que normalment no escoltem, per exemple, crustacis, peixos, mamífers marins o el moviment del gel, a veure com sona. Com permet imaginar, no?, també, novament...
1: És brutal, també, no? Hi ha una... Depèn, hi ha un grave de fons que sona com algo que si fos com la reverberació, potser de l'oceà o d'una placa de gel, no ho sé, no? Però es nota superpresent allà. És una manera, jo crec, que aquí lo potent, que és una manera de fer visible allò invisible, i a través del so, no? És com tu parlaves abans, crea imatges al cap d'algo que en realitat estem imaginant, però estem només escoltant. I és que hi ha... Sempre fa gravacions que a l'hora de portar-les o mostrar-les al públic, crea instal·lacions en les que tu eres un oient que d'alguna manera està visitant aquest univers sonor i al teu cap es crea també un univers visual. I això és també, jo sempre torno a la mateixa sinestèsia pura. No?
0: Totalment, i és el que dèiem al principi del programa, de com el mitjà sonor és plenament suggerent, no? Increïble. Cap on anem ara?
1: Bueno. Anirem una mica més, perquè si estem construint un paisatge, sonó o el que sigui, un paisatge. Aquí avui diré paisatge. Sigui sonó ja cadascú...
0: És una llicència.
1: Cadascuna que decida. Però hi ha una part que hem de posar moviment també en el seu paisatge, i un moviment que no sigui només animal. Avui habitarem un paisatge i hi haurà un moviment humà, no? I aquí... m'agradava posar, ho escoltarem i després digo,
0: vale,
1: una veu i una manera d'estar al món que m'agrada molt, així ho digo. De vegades parlaré que soc fan de coses i d'aquesta soc fan.
0: Doncs l'escoltem.

0: Això serien veus i cordes?
1: Efectivament, sí, són, i és la veu de la Hildur Guðnadóttir.
0: Aquesta també és difícil de pronunciar, eh?
1: Guðnadóttir. Mira, aquesta Hildur Guðnadóttir, aquesta jo crec que és per un tema de sonoritat que per mi és com a més fàcil. I estem escoltant aquí de fons Make Space, d'aquesta compositora islandesa, que ja prové del cello experimental, doncs ahir aquesta manera també de fer servir la corda com quasi com si fos una veu.
0: Totalment.
1: Si escoltem, és com molt...

0: I quina força, no? Que té només amb veu i cello. Uau.
1: És una cosa així, són com blocs de so que es tallen, sí. i és entre... jo crec que fa que el silenci sigui encara més radical, no?
0: Exacte.
1: Com d'esperar a veure què passa ara.
0: El joc amb el silenci és una part compositiva essencial aquí, no?
1: Sí, total, sí. I és veritat que ara és més coneguda per bandes sonores com el Joker o la sèrie Chernobyl, però el seu treball sempre, tot i que sigui en format sèrie de HBO o del que sigui, explora textures sonores molt físiques, no? Drons, ressonàncies, espais amplis que per la mà aquesta cosa de bombolla de so i després silenci.
0: Sí, sí, no? I és que precisament en aquests dos productes audiovisuals que has dit, a Joker i Chernobyl, jo recordo sobretot Chernobyl, també pensar com la música tenia una presència molt important que certament fins i tot una mica asfixiant, no?, d'alguna manera, sí, sí. I en moltes de les seves peces els sons semblen emergir lentament com si fossin part d'un paisatge geològic. Lògic, no? O sigui, no és un paisatge literal, sinó una atmosfera construïda amb capes de so. I aquests llocs també poden estar, doncs, fets d'arxius, de veus que venen del passat o fins i tot d'imaginar futurs possibles.
1: Gràcies per donar-me el peu, perquè en realitat ara aquestes de parlar de fins i tot d'imaginar futurs possibles o veus presents, no tant del passat, seria el cas de l'Agnès P, que és una artista nascuda a Lleida, que és directora de cinema, compositora, intèrpreta i que treballa el so més enllà dels límits dels gèneres.
0: Uau! Això semblen càlculs.
1: De fet, aquesta peça es titula Symphony for bird streets, per com es diu això, com el ruï, el piu, piu, piu,
0: per piulada.
1: Per piulada, sí. Sintetitzador, veu i...
0: Vale, per piulada, sintetitzador, veu i xiulet.
1: És això, xiulet. Aquestes paraules m'encanten en català perquè són com ja incorporen el so dins de la
0: Exacte,
1: paraula.
0: Exacte, és que fonèticament són fascinants. Xiulet, no?
1: És molt xula. I no és veritat que la seva pràctica té alguna cosa molt lliure, evidentment, ja escoltàvem que havia... Però hi havia una melodia també, hi ha alguna cosa allà, com misteriós, no? I una actitud totalment lúdica, gairebé irreverent, també, no diria que... De vegades sembla com un so low-fi, com aquesta, com això, jo crec que la sinfonia ve d'aquesta cosa que no termina de ser incòmoda en el sentit de hi ha una melodia o
0: sí,
1: alguna cosa així,
0: no? Sí,
1: alguna
0: cosa on et pots agafar, no?
1: Exactament, on els elements apareixen dispersos i que se recomponen, se caotitzen quasi, no? I tornen a la música. I m'agradava, té un disco, mira, ja a Bandcamp, ja amb treball seu, que ens tot amb el so de les ovelles, de brutal.
0: Uau.
1: Molt xulo i molt cuidat també.
0: Increïble, i això interpreto que és a partir de gravacions de camp, de gravar les ovelles?
1: Això, com parlàvem, no, de això seria l'ecosistema acústic, no, de que sí. Parlàvem d'ecologia acústica, sí, sí. De gravar sons, sí, amb les ovelles exactament, i aquí ho fa amb els pers vidat que aquí estan encara més camuflats amb la tecnologia i amb el sintetitzador, però sí.
0: Quin viatge, eh? Estrany i fascinant, aquest de la terra al cel, del fons de l'oceà a l'aire, i mirant la cara que fas ara mateix, Fito, a veure, diria que precisament potser cap aquí anirem, cap a l'aire o cap a on?
1: Avui tenim una... Estem superconnectades, tu i jo. Sí, anirem exactament cap a l'aire. Perquè sí, perquè ara toca habitar l'aire i encara que sigui un moment, habitarem i és un bombardament a les capes de l'aire.

0: potser alguns l'heu reconegut, perquè això és un fragment d'ària de Maria Arnal i de John Talabot, que formava part del projecte expositiu The Air, Ària, Aire, comissariat per l'arquitecta i investigadora Olga Subirós.
1: Sí, va ser una proposta que presentava evidències cartogràfiques de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona. I va ser, efectivament, la proposta del pavelló català de la Bienal d'Arquitectura de Venècia en l'any 2021.

0: Hi ha una frase en aquesta, cançó que per mi és demoledora i molt real. L'aire que és la vida i que no és de ningú.
1: De moment encara no ens el cobren, no?
0: I esperem que no, no? I que creix una frase que, tot i que siguin simples, és important reivindicar-la també, no? L'aire que respirem a les ciutats és nostre. I és també responsabilitat política.
1: Totalment. I realment una reflexió que està també present en, en aquest treball artístic sobre la contaminació atmosfèrica, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, no?
0: Doncs després d'aquesta rara avís, avui estem sembrats amb els conceptes, les paraules, després d'escoltar aquesta rara avís, que és una peça molt, molt, molt potent i molt també airosa.
1: Sí, es notava, els aires, com sí, juguen amb la veu, amb els cintes.
0: Molt bo, i amb la respiració.
1: Sí, exacte.
0: Tornaré a fer un exercici de microarqueologia o sant el temps proper per escoltar una peça que ens recordarà algú, però no diré que fins a que soni.
1: Som-hi.

0: veure, perquè aquí escoltem el que semblen ocells. Mm-hmm. I com si algú s'hagués deixat connectada la guitarra. Això és de l'artista francès Céleste Boucher-Mogenot, no sé si l'he pronunciat prou bé, que va crear una instal·lació ja mítica que es deia From Here to Here, no?
1: I és que tu ja donaves algunes pistes en aquesta peça, uns petits ocells, pison zebra, de fet, sí. Conviuen dins de l'espai expositiu amb guitarres elèctriques connectades a l'amplificador. Doncs barregen el so del pio-pio amb el so que fa l'ocell posat sobre les cordes, no? És com...
0: Per imaginar-nos, no? Hem de pensar en les guitarres, diguéssim, en horitzontal, connectades als amplificadors, i com els ocells s'hi van acostant, caminen per les cordes, i cada piuladeta, cada moviment que fan, doncs en realitat genera un so. És a dir, podríem dir que els ocells estan creant música i que els ocells estan tocant la guitarra.
1: Sí, són músics, no?
0: Són, o sigui, músics.
1: Com quan parlava abans, per això m'agradava, no?, el missatge de els ocells són els músics de la naturalesa.
0: Exacte.
1: O sigui que ho són, no?
0: Exacte.
1: Efectivament. I és una composició oberta, evidentment, i imprevisible, que canvia cada cop que aquesta peça es reprodueix o es munta en algun lloc. Diguéssim que el paisatge es converteix en un sistema viu, on, en aquest cas animals com els ocells, instrument i espai formen una mateixa ecologia sonora.
0: Potser després d'aquest recorregut, realment el paisatge sonor ja no és exactament un paisatge.
1: Pot ser simplement una manera d'estar al món amb la vida oberta.
0: Que és el que sempre us proposem aquí a Tectònica del So, un espai per escoltar allò que vibra sota la superfície i que fem gràcies al Fito Conesa, que ens encanta de rebre't, doncs aproximadament un cop al mes. És l'artista sonor, ja ho sabeu, que treballa també amb instal·lació, amb vídeo, és un explorador incansable, la seva obra està en museus com el MACBA o també institucions com la Fundació Banc Sabadell o també la Universitat de Granada. I ara també el tenim aquí, la Barrera del So, doncs amb aquesta Tectònica del So.
1: Gràcies a tu, perquè ha sigut un viatge dins un paisatge que hem creat conjuntes, i això és un regal.
0: Juntament, i amb els oients també. Gràcies, Fito.
2: La Barrera del So, a Ràdio 4.

0: ja sonora amb el que estàvem, amb el Fito Conesa, que hem fins i tot escoltat ocells. Ara passarem a parlar...
1: jo avui porto...
0: Ocells amb orquestra.
1: Una gambarrada.
0: Escolta,
1: jo avui porto una gambarrada.
0: És el que passa en aquest programa, que no saps mai per on caurà. Però bé, a tu et convidem, com dèiem ara, en qualitat de juvenívol.
1: En qualitat de quota, eh?
0: Sí, en qualitat de quota.
1: Molt bé.
0: Perquè vinguis a parlar tu des de la teva...
1: Hi ha alguna beca aquí, alguna subvenció, un 6%...
0: Ja ens agradaria, sí, mira. Des de la teva perspectiva, doncs, de noi jove, que està més vinculat a tot allò digital, que ens vinguis a explicar una mica com funciona tot això de les xarxes i com estan canviant la música i...
1: Però si els que més ho esteu patint sou vosaltres. Us han fregit el cervell als reels d'Instagram.
0: Estem fatal.
1: Us esteu tornant tots a Aliança Catalana. Vull dir, és una cosa insuportable. Però clar, tota la culpa és nostra. Nosaltres ja veníem feixistes de casa.
0: Home, un amic, perdona una cosa, una mica roneta feixista sí que esteu, els joves.
1: Sí, bueno, no jo. Però sí, és un fet, és un objectiu que s'està rectificant.
0: És per a un amigo, no?
1: Sobretot els homes joves. És una cosa bastant bèstia, s'estan frustrant aquí coses freudianes molt xungues.
0: Completament.
1: I també jo crec que hi ha una operació psicològica de manipulació generacional per fer-nos més maleables per anar a la guerra. Jo, que no m'esperin a Minsk, jo m'exiliaré al Perú.
0: I compte que tota aquesta manipulació també no sigui feta a través de Spotify.
1: És que aquí
0: anem
1: avui.
0: Ho hem anat explicant.
1: Ei,
0: que ho hem filat bé ara i tot.
1: Però t'he de dir que avui tenim un en 15 segons canònic. Avui torna la normalitat. Avui ni ràdios de videojocs.
0: Menys mal. Avui hi ha contingut?
1: Sí, avui hi ha contingut. Avui no donarem quatre piruetes argumentals perquè no he trobat notícies vinculades a les plataformes i la música. Avui no m'inventaré notes a peu de pàgina per parlar de David Foster Wallace perquè no tinc res a dir. Avui tampoc he buscat cap excusa per analitzar el nou àlbum de la Ludwig Band. Avui, estàndard. Avui, una notícia de Spotify i una notícia del TikTok.
0: No m'ho crec.
1: És a dir, que avui... en 15 segons...
0: L'encàrrec que se't va fer...
1: S'ha complert,
0: per fi.
1: Per tant, avui, menú normal, menú del dia, avui dinem patata i mongeta tendra.

0: Jo crec que hi ha un argument per defensar que la Trinca és la millor banda de música de la història de Catalunya.
1: Però és que estic d'acord, és a dir, musicalment és un grup superinteressant, ho dic de debò.
0: Són molt forts. Passa que és la cosa aquesta de que amb comèdia no vas enlloc, no? Sí. Els Goyes només els guanyen els drames, només les cançons afectades les convertim en himnes.
1: Always look on the bright side of life.
0: Home,
1: increïble,
0: home,
1: no?
0: Increïbles. Sí, sí. Aviam, per què posem la Trinca avui? Doncs perquè patata i mongeta tendra per dinar, per tant, he posat tot... vaig pensar en la patata de la Trinca i ha acabat tota la secció sonoritzada per aquest trio de...
1: Tu saps que no estàs bé, oi?
0: Jo ho sé que no estic bé, però com a mínim no estic bé amb música guai.

0: veure, cap on anem, Marc?
1: Cap on anem? Doncs mira, anem a dinar patata i mongeta tendra i també, de segon, llucet a la planxa per sopar.
2: Què hi ha per sopar?
3: Hi ha truita de patata i llucet petit.
2: Està bé.
3: Se n'enriu. Ho veu?
1: Això, Marta Ferrusola, al programa de 3CAT. El convidat va a la pila d'anys dient, preparant un llucet, i en Pujol, el president, enfotent-se.
0: I la dona, se n'enriu, se n'enriu.
1: Home, és que què més vols? Vull dir, fot una secció sobre la trinca, més canònic que això no hi ha res.
0: És que aquesta...
1: Patata i mongeta tendra, havia de sortir Marta Ferrusola.
0: Què és això tan nostrat?
1: Això és patriotisme, caram, això és patriotisme.
0: A veure, Marc, sento't una miqueta, que deies que ens portaves una notícia sobre Spotify i algoritmes.
1: És que no em ve ni de gust, eh? Jo em quedaria escoltant la patata tota la tarda. Però vinga, va, t'ho explico. Sí, sí, tinc una notícia sobre Spotify i algoritmes. Ja fa anys que ho repetim i jo crec que ja ho sap tothom. El motor de Spotify és l'algoritme de recomanació personalitzada que fa que, 1, la cançó que va darrere de la que t'acabes de posar per escoltar estigui vinculada d'alguna manera a la que vens escoltant i et convidi a continuar dins la

0: plataforma i, per tant, et descobreix alguna cosa nova. I també aquest algoritme 2 configura les llistes creades per Spotify que estan personalitzades als teus gustos, des del més rudimentari, com el descobriment setmanal, on hi ha 30 recomanacions cada setmana, a playlists orientades per emocions, situacions, hores del dia, i fins i tot un DJ, que és un robot fet per intel·ligència artificial, que està en fase beta. Això ho hem comentat ja moltes vegades en 15 segons. Hi ha mil cosetes més a reexplicar i implicaria tornar a començar aquesta secció com vam fer un any i mig, fa un any i mig. Com si acabessin
1: quan
0: de sortir
1: havia,
0: de l'ou.
1: Quan hi havia contingut.
0: Clar, quan hi havia contingut a explicar. I tampoc faria falta, perquè jo crec que també socialment cada cop hem anat naturalitzant i entenent més que els algoritmes són la peça clau del que veiem i del que ens passa a l'internet del 2025 i del 2026, i que cada cop més les nostres interaccions digitals no són tant amb éssers humans, sinó amb aquests conjunts de dades i de càlculs matemàtics que fan que ens apareguin unes coses o altres a la pantalla. I un dia, si de cas, parlarem de la Dead Internet Theory, que és una teoria que et diu que bàsicament és perfectament factible que internet estigui buit i que tots nosaltres estiguem majoritàriament a l'internet interactuant amb robots, i que per tant internet és com una simulació del propi internet. Perquè...
1: Quina meravella!
0: Sí, ja un dia parlarem d'això perquè és molt interessant, i és parcialment cert, realment. Tu obres Twitter ara mateix o Instagram i la majoria de publicacions són o bé corporatives o bé fetes per intel·ligència artificial. Sí, tot això enmig de la foto del teu col·lega borratxo, ahí a la plataforma, vull dir-te, hi ha una mica de tot.
1: Molt, molt interessant, eh?
0: El que sempre ens ha resultat molt interessant en 15 segons de Spotify no és el fet que l'algoritme generi llistes i recomanacions, sinó com ho fa i l'impacte que té.

0: Mollerussa.
1: No és gaire seriós avui, això, eh?
2: Per què no? Per què no?
0: Per tu ploro, Mollerussa.
2: Digue'm una persona nascuda a Mollerussa que no plori cada dia per haver nascut a Mollerussa. És una cosa terrible, però bé.
1: No la van fer amb Mollet, aquesta.
2: No, però és que falten síl·labes. Falten tres síl·labes. Però bé, no passa res.
1: Va, centrem-nos.
2: Hem explicat manta vegades que les recomanacions i algoritmes algorítmiques de Spotify van més enllà de la configuració d'un arbre de recomanacions a partir de gustos. Incorporen també altres vectors molt interessants, com les emocions que intueixen que sent l'usuari quan escolta aquella cançó, les accions o rutines que porta a terme quan escolta certes músiques. Dos exemples de cada cosa. Les emocions serien: estic trist, escolto Lana del Rey. Emocions o rutines és: estic content, escolto Kanye West. O estic trist, escolto Mollerussa Mon Amour. Estic content, escolto La Patata de La Trinca, no? Podem fer tot amb La Trinca. I després també hi ha interessos comercials en tot això. És a dir, quan va morir el Toni Cruz, la cançó més escoltada de La Trinca, que l'escoltarem després, segurament era Prim, Prim, Prim i Mort de Gana.
1: Que animal, aquests.
2: Home, no, és La Trinca, es poden fer. Ells ens deixarien fer collits. Aleshores, aquí hi ha l'altre element, que són els interessos comercials. És molt probable que Spotify et recomani, quan no t'ho esperis, cançons de Sabrina Carpenter, de Rosalia, de Zetangana, no t'ho recomanarà d'una bandeta petita de el Maresme, que acaba de començar i que està arrencant, encara que necessiti la difusió. Això no se'ns escapa, el capitalisme funciona com funciona, les grans estrelles tenen grans corporacions al darrere i molta publicitat, i una publicitat molt eficient sempre és col·locar-te a la llista de recomanats de l'algoritme. Això quines conseqüències té? Doncs que fan perfils d'usuari més o menys acurats o predictius, però emparats per poder aclaparar tot el consum dins la plataforma, és a dir, intenten garantir que sempre el que vingui al darrere de l'algoritme t'agradi perquè hagis de fer la mínima activitat possible i així et retinguin amb més facilitat, de la mateixa manera que quan tu obres TikTok van apareixent un darrere l'altre vídeos que et poden interessar. Spotify intenta fer el mateix amb la música perquè així et pot retenir, generar un torrent de música que t'enganxi i et tingui assegudet allà escoltant la música. També estret, fa més estret l'horitzó d'expectatives musicals, perquè les recomanacions sempre es basen en el que has escoltat abans, per tant, és una espiral descendent. Hi ha un marge molt petit de música que es pot assemblar a la música que ja escoltes. Hi ha uns horitzons molt més amples de música diferent a la que tu escoltes. Però com et volen retenir, et donaran allò que t'agrada, esmorzaràs gelat cada dia, ja que estem fent metàfores. Falta ja les metàfores marineres avui. Sí. Però bé, esmorzaràs gelat cada dia i això implicarà que acabaràs tenint una al·lèrgia a la lactosa. Però vull dir que se t'estretarà el coneixement musical que tindràs perquè l'algoritme et vol tenir content, no et vol alimentar saludablement musicalment. I també generarà certa dependència d'aquests procediments per descobrir música, perquè com hi ha un control corporatiu de la recomanació, això fa que tota la música nova que t'arribi segurament també t'arribi recomanada per part de l'algoritme i, per tant, tota la diferència pot quedar fagocitada al que comercialment interessi o no dins de les corporacions que dominen Spotify i altres plataformes.
1: I una conseqüència també d'això, i que comentaves l'altre dia, és la deshumanització de la recomanació musical. És a dir, quan ara ja no estem aprenent música i descobrint música a través dels nostres pares o dels nostres familiars o dels nostres amics, que això és una cosa que fins i tot se suposava que amb aquella funció de Spotify que et podies enviar missatges, no sé què, et podies enviar cançons i potser es podia tornar a produir aquella cosa de t'envio aquesta, com ens fèiem abans, les llistes de caset, no? Les playlists de caset. Però s'està perdent, diguéssim, aquesta comunicació a través de la música, penso, de recomanació interpersonal, no? I això, bé, no sé, o sigui, forma part, ja molt més enllà de les conseqüències també en les relacions humanes.
2: Internet,
1: no?
2: Dissol vincles, i sí, això sí. Es veu en tots els aspectes humans, en especial en els més sensibles o artístics, la música és un d'ells.
1: Sí, sí.
2: Això ja fa anys que avança, Spotify, però en l'últim any i escaig el que ha canviat és internet en general. La intel·ligència artificial, o més aviat els models de text i generació d'imatges, són gairebé universals, copsen part substancial del contingut que es consumeix digitalment, i també el públic s'ha acostumat a una davallada de la qualitat i de la homogenització del contingut. Estem molt més acostumats a veure coses de baixa qualitat a internet i empassar-nos-les. L'internet modern ens ho fa molt, ens fa interactuar més sovint amb algoritmes que amb persones, se'ns han cruspit completament i parlem amb robots fins i tot sense adonar-nos-en. De fet, la paraula triada per aquest any per al diccionari Merriam-Webster, que és el diccionari anglès dels Estats Units, és SLOP. L'SLOP és el Digital Content of Low Quality, el contingut digital de baixa qualitat que sovint està produït en quantitat i no en qualitat per mitjans de intel·ligència artificial. Aquesta és la paraula de l'any i la major part d'internet ara mateix és SLOP.
1: Més informació, menys menys qualitat.
2: I ja no és ni informació, és més soroll.
1: Sí, correcte.
2: Perquè no hi ha ni res a veure. Són els vídeos aquests de Donald Trump a Gaza o merdes d'aquestes. Això és el cas més extrem. Però és que quan la teva tieta t'envia un mem d'aquests d'intel·ligència artificial i tu contestes tres riures, però no t'estàs rient?
1: Sí.
2: És això, també. Jo, de fet, trobo a faltar quan la meva tieta m'enviava com edits ben treballats, de molt bon dia, gaudeix, no sé què...
1: Trobant a faltar el PowerPoint,
2: com postal,
1: no?
2: Clar, trobo molt a faltar el PowerPoint, però bueno. El nostre llindar d'exigència i esperit crític ha baixat encara més i...
1: Ho explicàvem la setmana passada.
2: Sí. Però ja no només amb la música, eh?
1: Sí.
2: Amb qualsevol contingut visual. I també hem deixat de sospitar de l'algoritme i hem naturalitzat coses com que ens domini l'escroll infinit. Però a Silicon Valley, gràcies a la generalització del ChatGPT, han trobat una nova manera de colar-nos el que ens volen colar, però desactivant el petit punt d'esperit crític que ens quedi amb l'escroll infinit. És a dir, han trobat la manera de fer-nos sentir que som agents actius del consum i de la interacció a internet i no passius. És un nou mètode que també en res incorporarà Spotify i que ara quan el sentiu el que és us semblarà molt evident.
3: Resta del gravamen del passiu acumulat sobre la base imponible de l'import quantificat amb la prorata transitòria singular deduïda de la quota del valor amortitzat.
2: Tornem a la trinca un moment, eh? Jo entenc que està molt bé fer cançons d'amor i que hi ha grans... Hi ha Boig per tu, Camins, Agost, Plutac, el que tu vulguis, eh? Grans himnes del desamor en català. Però l'autèntic trauma del català és l'IVA.

0: requisit de tributar. Se li suma, se li resta, se li puja, se li baixa, se li apunta, se li esborra, se li tomba, se li gira, tu repasses i dominis com dominis, sempre et tocarà pagar.
1: Qui ha entès millor l'esperit del país? Gerard Quintana o aquesta gent?
2: Aquesta gent, molt clarament.
1: Aviam, tornem al tema. Qui més qui menys en els últims anys ha fet anar ChatGPT o equivalents de chatbots, no? Anthropic o Copilot. La dinàmica és la mateixa amb tots. Un chatbot, un robot de chat, al qual tu li escrius un missatge i et fa els deures. Aquest és el resum ràpid. Et fa els deures textualment. Ara Spotify ha anunciat que implantarà una cosa semblant que han batejat com a Prompted Playlist.
3: A veure, expliquem una mica què és això i què és un prompt, per començar.
1: Un prompt es traduiria com una indicació o fins i tot una incitació. Quan tu li dones una ordre al ChatGPT perquè faci una cosa o una altra, això és un prompt. És important perquè en aquests anys han aparegut especialistes en prompts, gent que sap quina és la pregunta més eficient a fer-li al robot perquè et faci els deures. Són com aquells companys de classe que sabien tots els trucs per copiar, però ara van amb americana i fan posts insuportables a LinkedIn. Són igual de mandrosos, això sí, eh?
3: I què vol dir que hi haurà una playlist, una llista de reproducció que funcionarà a base de prompts? O com
1: sí,
3: va això?
1: Sí, sí. Això no és una funcionalitat que encara tinguem als nostres mòbils, però l'han activada ja a Nova Zelanda i d'aquí poc la tindrem en frase beta. Aquesta és l'explicació textual que ens dona Spotify.
4: Per primera vegada Spotify donarà als usuaris la possibilitat de dirigir l'algoritme. Imagina un Spotify que no només aprengui passivament, sinó que literalment t'escolti. Un Spotify que puguis dirigir i amotllar amb les teves pròpies paraules. Per primera vegada, les teves idees, la teva lògica i la teva creativitat poden ser el motor de l'algoritme de Spotify, decidint com pensa, com s'adapta i com respon a tu. La nova modalitat de Prompted Playlist et permetrà descriure exactament què vols sentir i definir les normes d'una llista de reproducció personalitzada per a tu. I per primera vegada, la playlist es configurarà sobre la base de tot el teu historial d'escolta a Spotify, des del primer dia que vas fer servir l'aplicació. Cada llista reflectirà no només el que t'agrada ara, sinó tot el desenvolupament del teu gust musical. Un cop hagis creat les llistes, Spotify les cuidarà i les mantindrà fresques segons com canvien els teus patrons d'escolta i els del món.
1: Ja vam explicar en altres edicions d'aquest espai que l'Spotify s'havia tret a la màniga 1.000 noves llistes generades especialment per tu, que servien per dutxar-se amb energia, per deprimir-se al metro o per descobrir emocions que no sabies ni que necessitaven un nom. Hi havia més de 40 subcategories. La cosa és que ara podràs crear-les tu, però donant-li indicacions. És a dir, no ets tu manualment triant les cançons, sinó ets tu dient, vull una llista sobre quan estic trist mirant a l'horitzó del Poblenou i et farà alguna cosa. A mi el que em resulta més ridícul, escoltant aquesta locució del nostre estimadíssim Ferran Grau, de l'article amb el qual ho va presentar el CEO de Spotify, és com posen d'èmfasi en això que l'usuari tindrà agència, tindrà autoritat creant les playlists, com si t'estiguessin empoderant per donar-li indicacions a un robot que et faci una llista, com si no existís l'opció de crear tu una llista i triar les cançons que vols. És que jo t'ho juro per Déu, aquest deliri de no, tindràs tu el poder. Però si jo estic donant una ordre a un robot, jo puc agafar i triar 10 cançons i jo he fet una llista. Què m'estàs dient? Que tindré jo el poder.
3: És el blanquejament absolut de l'algoritme.
1: És que ens hem tornat tontos.
3: Ens hem tornat tontos.
1: Però què vol dir? T'empoderarem, però feo d'idiota, que jo puc obrir ara la playlist i faig jo la playlist i penso tres cançons que em posen tris i canso. Playlist trista.
3: Sí, és intentar...
1: Són idiotes.
3: Intentar virar, no? Intentar canviar el foco, no? Perquè ara el que estem dient és que realment, i sobretot des dels artistes, s'està dient que és una eina totalment pensada només pel consumidor, no? Pel qui consumeix. No tant ni pels artistes, no? O sigui, ni per casualitat, no?
1: Llavors crec que és un exercici de disfressar d'agència el que en el fons és una forma encara molt més efectiva d'alimentar l'algoritme. Perquè l'algoritme no t'haurà ni d'interpretar.
3: Et donarà molta més informació, li donaràs.
1: Només t'haurà de llegir. I encara han fet una altra cosa respecte a això.

0: Clar, això no és tot, perquè també han anunciat una altra cosa vinculada a la personalització i a la recomanació algorítmica, que és el Taste Profile.
1: Taste Profile, efectivament. Què és? Doncs com no ho tenim encara als nostres dispositius, no ho podem saber del tot, i aquestes coses sempre costen d'entendre quan simplement tenim una nota de premsa que està redactada amb un to tan corporatiu que sembla que siguem Ràdio Corea del Nord, però aproximadament pel que hem pogut llegir, Taste Profile és el següent. Podràs obrir una finestra als ajustos de Spotify que t'ensenyarà el teu perfil de gust. Del que t'agrada, un resum. Allà tindràs un bloc de text que et donarà un resum de com està interpretant i configurant el teu gust l'algoritme per recomanar-te coses. Et diria, per exemple, a tu, Irene. Estàs escoltant molt el Rolling Stones. Música vella i depressiva o el que sigui. Ves al metge. Això és el que et diria. Quan m'ha filtrat el CEO de Spotify, hem parlat.
0: Què et diria, tu?
1: Per què estàs escoltant un grup del Maresme que ara són empresaris audiovisuals en lloc de, no sé, música de la teva quinta? Idiota. Això és el que em diria. Allà també tindràs un espai de text on tant de bo t'insulti l'algoritme de Spotify i digui, tinc un gust de merda, tio. Surt al carrer a tocar una mica de gespa. Jo sí, aquí, aquesta distopia tecnològica. Jo, ja que hem de tenir una distopia tecnològica, com a mínim que els robots no em facin la pilota. Jo vull que el ChatGPT em digui imbècil. A la que tinguem autonomia et matarà la torradora. Jo com a mínim que vagin de cara, perquè clar, tu parles amb el ChatGPT, que et deu veure que ets tonto, i et diu allà, molt bé, molt bona idea, jo corregiria això i allò altre. Està una merda, tio. Jo vull profes durs. I que l'algoritme de Spotify em digui, però tu què et passa?
0: Que insulti el teu gos musical.
1: Escoltant en bucle Simon i Garfunkel. Calla't les venes, ja. Bueno, és igual. Allà, en aquest espai on Spotify et perfilarà psicològicament...
0: Estàs molt de divendres avui,
1: sí, a mi m'és igual. També tindràs un espai de text on li podràs demanar que alteri les recomanacions que et fa com a playlist, com amb les playlists amb prompts, però el que canviarà serà, en general, la interpretació que té l'algoritme de tu, Irene. Per exemple, si et diu això de Rolling Stones, doncs tu li pots dir, doncs posa'm una mica d'Eric Clapton, i aleshores començarà a aparèixer orgànicament Eric Clapton, perquè tu li has donat l'ordre. De nou, és una per

performance on fan veure que et donen poder i et donen agència quan l'únic que estàs sent és un conillet d'índies que engreixarà més les capacitats interpretatives i predictives de la IA o de l'algoritme que usa Spotify. Perquè per què collons li he de dir jo al chat de Spotify, escolta, recomana'm més temes de la trinca, quan jo puc obrir el cercador de Spotify i buscar la trinca? Ah!

0: la planxa.
1: Ho dic molt en sèrio. Per què necessito jo un ordinador que em digui ja et posaré més cançons de La Trinca? Si vull escoltar La Trinca, jo buscaré al navegador de Spotify La Trinca i escoltaré La Trinca. És que et juro per Déu que aquesta tonteria no es pot interpretar de cap altra manera que no sigui que volen xuclar-te encara més dades.
2: Absolutament. Però m'encanta aquest viratge de la secció cap a les coses que t'emprenyen.
1: Sí, sí, sí, no sé. Que vaig escoltant aquests tamacles de La Trinca i vaig pensar... Pocs penis, els infants.
2: És que...
1: Els hem fet molt rics, eh? Això s'ha de dir.
2: Home, han sigut els amos de Catalunya i de tota l'audiovisual, eh? Vull dir que, clar...
1: Una audio de Marta Ferrusola i tot de cançons de La Trinca. I estic pensant, aquesta penya no necessita gens que jo posi la seva música. O sigui, estan... No és que estiguin forrats, estan forradíssims.
2: Ai,
1: són els creadors d'Operació Triunfo.
2: I alguns d'ells també s'han aprofitat una miqueta, dels catalans.
1: Sí, sí, sí. No, hi ha algun... Bueno, però... Veure, pobre Mainat, també, eh?
2: No, home, el Mainat, em referia més als Pujol.
1: Ah, vale. Mainat, que ha fet pobre home, si quasi el maten l'altre dia.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Res. Això era les patates. Tot això que m'ha explicat ara de les patates.
2: Molt bé, les patates. Falta
1: ara toca la mongeta tendra. La mongeta tendra, com és així més fragmentària, més,
2: sí,
1: més talladeta, s'ha de bullir menys estona, més verda, doncs és el TikTok, no? Doncs vinga, va, a parlar de TikTok.
0: Ells diuen que té de mida. Si fa o no fa,
1: és insostenible, aquesta secció.

0: I el programa d'avui...
1: Has dit que venies d'uns conillets o alguna
0: cosa. Estimat oient, no te'n vagis, sisplau.
1: Pues això és el millor que s'ha fet a la ràdio tot el dia. I jo he fet programa avui. I això és el millor que s'ha fet avui a Ràdio 4, ja t'ho dic ara.
0: Mai no ho he entès, mai no ho he entès. Va, anem al TikTok.
2: Vinga, anem al TikTok. Nuevo fenómeno viral que aterroriza a los jóvenes con el poder predictor del algoritmo después de concebir la muerte de Dios.
3: ¿Te das cuenta que eres realmente guapo cuando coges y te echas una foto con TikTok y la IA te genera la mejor canción posible?
4: Hey, Gavin. Let's see what song TikTok gives you.
5: Take a photo of your face and see what song TikTok gives you.
6: Dicen que TikTok, con una foto que tú subas, te describe, te desarma con un audio.
7: Bàsicament, que s'ha posat de moda fer-te una foto TikTok i com TikTok, quan estàs editant un vídeo o una fotografia, automàticament et recomana una cançó perquè acompanyis aquella fotografia que has posat, TikTok recomana a tothom una cosa diferent en funció del reconeixement facial que fa. I clar, la gent s'ha tornat boja amb això, perquè clar, hi ha la banda més idiota, que és aquest nano que m'ha escoltat, que deia, quan eres guapa, te sube l'autoestima a TikTok, que flipes. I després hi ha tota l'altra gent que te desmonta. Bueno, no sé, gent que treballa a partir... O sigui, gent que viu de TikTok...
0: És a dir, que quan...
7: Tornem a la patata, però les quatre patates pel quilo que falten.
0: Correcte.
7: Però...
0: Quan t'he vist fer fotografies a la gent a la redacció avui, anaves tremant cosetes,
7: I realment TikTok té molt mala impressió de nosaltres,
0: A veure.
7: Té molt mala impressió de nosaltres. Mira, jo m'he fet una foto. I TikTok m'ha... Perquè, clar, hem de tenir en compte que TikTok afegeix cançons, i a TikTok es treballa molt el tema cançó, però també es treballa molt el tema agafar un tall de veu i mesclar-lo amb una cançó. I a mi m'ha fotut això.
8: Phil, ¿crees que puedes con él? Puedo. Bien. Necesitamos esos 20 rebotes. Alcohólico. Ludópata. ¿Qué? Y un putero de época.
0: ¿Qué?
7: Pues juro por Dios.
8: Si nos quedásemos con esas tres palabras, podría ser cualquiera de nosotros. Pero no, él era diferente. Él era un animal. Concretamente, el gusano. Para que Koundé andase, Dennis tuvo que correr. Seleccionado el 27 del draft con 25 años. Su nuevo hogar, los Pistons.
7: És com una repassada d'aquestes que s'han posat de moda ara entre els homes heterosexuals de explicar la història d'un atleta com si fos un personatge així com Macarrilla. En aquest cas està ben triat el tema perquè és Dennis Rodman, que en efecte era un alcohòlic, un ludòpata i un putero. Però no sé per què.
0: Però
7: m'he fet una foto jo, com vaig vestit avui amb aquest polo pijo insuportable. I m'ha fotut Dennis Rodman. No sé com interpretar-ho.
0: No ho entenc,
7: Vols sentir els... Jo t'he hagut de fer dos.
0: Ai, Déu meu, però m'has fet una que m'estava menjant l'entrepà.
7: Perquè la primera te l'he fet normal, així, posant i tal, i no m'ha donat una cançó, m'ha donat simplement un tall de veu, mira.
9: No me gusta la gente, no os quiero conocer, de hecho, me caéis mal, pero si alguien quiere darme dinero, lo acepto.
7: Aquesta és l'opinió que té de tu l'algoritme de TikTok.
0: Però és com si jo digués això.
7: No ho sé. Vull dir, creu que enganxaria aquest contingut a nivell semiòtic amb la imatge que tu estaves donant. És a dir, que el que tu estaves transmetent visualment encaixava conceptualment per la freqüència amb la que es fa servir aquest àudio amb el teu rostre. Després, com no hi havia cançó, te n'he fet una altra, i clar, la cançó que m'ha donat és per fugir,
0: Això és mentre m'estava menjant l'entrepà.
7: T'ho juro. T'he fet una foto mentre esmorzaves i t'ha donat això. O t'ha vist molt estressada o ha dit, on de Irene de Zumbila, la presentadora de la Barrera del So, el programa dels sons raros. I ha fotut aquesta vaina que jo no sé com interpretar-ho.
0: No veig cap mena de vincle, o sigui... I amb allò de putero, que, o sigui, que, a veure, què és això?
7: Jo no sé, tio, tampoc ho he entès. Potser tenia com la cara vermella o alguna cosa, jo què sé.
0: I això què, tio? Bueno, a veure...
7: Jo preferiria com tapar aquesta caixa.
0: Són com unes zones alfa que les poso...
7: Ah, que saps el que és!
0: En alguna secció.
7: Aleshores, l'algoritme, tu, golaço per l'esquadra.
0: Escolta, com ho fa això, TikTok? No entenc res.
7: Mira, jo el que he trobat és l'explicació que dona una creadora de contingut i divulgadora en qüestions de software i matemàtiques al propi TikTok, que es diu Laura Pineda.
10: Te cuento lo que está pasando aquí. TikTok evidentemente no te está leyendo la mente. Lo que sí tiene es un modelo de visión por computador. Y estos extraen características de tu cara y los convierten en un vector numérico. Y lo que hace con este vector es mapearlo a categorías que tiene asociadas a canciones. Cosas que TikTok lleva guardando en su base de datos durante años. Entonces tiene razón la gente que no para de decir que TikTok te está asociando una canción a tu foto. La verdad es que tampoco lo podemos saber porque TikTok nunca ha confirmado 100% que esa sea la forma en la que lo hace. Ahora, ¿qué es lo más probable que esté pasando? Absolutamente. ¿A ti esto te ha funcionado? Porque yo cuando metí una foto, la verdad es que la canción que me daba no tenía mucho sentido. ¿Se sorprendió algo nuevo? Sígueme para más.
7: És a dir, que genera uns... O sigui, calcula, fa un reconeixement facial, calcula una sèrie de vectors facials, els creu amb la informació i probabilística i d'usos que té de les cançons que es fan servir quan veu aquesta mena de patrons facials i t'assigna alguna cosa.
0: A veure, també, com sempre, molt transparents, eh? En com fan servir aquestes eines, sí, ho expliquen no, molt...
7: Això és com, o sigui, si tot, si tot en molt... lloc de fer-ho hi-hi, ha-ha, això fos un conte de Lovecraft, seria com acostar-se a un déu que parla una altra llengua
0: no.
7: I que et desactiva. L'aplicació de xarxes socials que més es fa servir al món i que més fa servir la gent jove no només té una base de dades a les cares de tots els seus usuaris,
0: correcte,
7: també té un model de càlcul que no podem ni arribar a entendre perquè és completament probabilístic i estadístic amb uns nivells d'operacions matemàtiques que superen la cognició humana, que el que fa és, a través d'una sèrie d'operacions matemàtiques que relacionen el teu aspecte a nivell espaial, t'assigna una identitat d'una cosa a una altra. És acollonant.
0: Va, increïble.
7: I això és mullat de tendre i patata, i no hem parlat ni de les conseqüències geopolítiques que tindria aplicar totes aquestes tecnologies, tant de la de predicció emocional com també d'assignacions de patrons facials a coses com la guerra, el control civil, o que si estiguessin en mans d'un govern feixista com el de Donald Trump. No sé, pregunto, eh?
0: Per casualitat, pel que sigui. En parlem d'aquí 15 dies, et sembla?
7: Ho podem provar, sí, podem provar de parlar-ho.
0: Continuem estirant del fil.
7: I continuo posant cançons de la trinca.
0: Ara, però tranquil·litza't una mica i vés que et doni una mica l'aire, toca la gespa.
7: Adéu, Irene.
0: Gràcies, Marc, i a vosaltres també. No.

0: Jo tinc una bomba, jo tinc una bomba que n'és de neutrons. No esquerra el paisatge, no esquerra el paisatge, però mata pilons.
1: Doncs perquè en Paparta jo tenia un missil.
0: Yes.
1: Que fotre unes cebes que matar 100.000.
0: Oh, yes.

Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: resta content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Els imprescindibles de Ràdio 4.
1: Llàgrimes sobre el coixí, finestra i cadira.

Sí, l'aigua subterrània, la que assegura la vida a les muntanyes i també les zones encara no urbanitzades per la mà humana. Però tenim fórmules per preservar i viure en aquests llocs que encara es mantenen. Avui, en clau d'emergència climàtica, rurals i de muntanya, amb Neus Miró, Vanessa Freixa i Cris Camarena. A Luisa Mateu ens farà escoltar el diàleg i la vida dels que viuen als parcs naturals i la pressió que significa